0: que clar, hem treballat en Borja.
1: A mi ja em veuen totes les setmanes.
0: Sí. I està bé tindre un canvi d'aires i tindre més coses que poder veure, sí, i poder tocar d'una...
1: punts de vista diferents.
2: Sí, clar que sí, és
1: això sempre és enriquidor.
2: Sempre és enriquidor, és de veres, de veres.
0: També la masterclass l'acompanyem de moltes xerrades de, tant de Borja com d'Andrea.
1: Sí, i... s'aprofita per fer conferències, un poquet sobre història de la banda, o repertori, que a la millor... any normal no es parlaria d'això. I la veritat que és un espai de convivència prou
2: I
1: gran.
2: En un mes de febrer està bé, eh?
1: Sí.
2: La veritat perquè... que sí. Encara que n'hi ha sempre activitats de falles, perquè és un mes que tots els caps de setmana segurament que n'hi ha alguna activitat de falles. I més així a la ciutat de València, no?
0: Sí.
2: Però...
0: enguany celebrarem la quinta edició.
1: Sí, clar, la pròxima temporada serà la cinquena edició.
2: Però ja està... ja està. Doncs... quan torneu de Kerkrade ja estarà a punt d'eixir.
1: I anunciem que n'hi haurà novetats.
2: Ah, sí?
0: Serà una masterclass molt interessant de...
1: aprofitant el cinquè aniversari.
2: Sí. Digueu-me alguna cosa, també serà també més o menys per les mateixes dates?
1: Sí, això sí. Segurament final de gener o principi de febrer. Sí. Estem tancant els espais, que és el que hem comentat que sempre, però n'hi haurà novetats.
2: Doncs estaré jo ahí per a saber més cosetes. Bé, si seguim parlant de la societat musical, teniu una escola.
0: També.
2: Que teniu, jo crec que teniu un bon projecte educatiu. Perquè, per exemple, el projecte educatiu que teniu, a partir de quina edat poden matricular-se? Perquè hem acabat ara el curs, ara farà un mes, val? Però ara ja estarà, suposa que en marxa les matrícules per al curs vinent.
0: Sí.
2: Este curs passat, quant d'alumne teniu?
0: Tenim uns 180-190 alumnes.
2: Carai.
0: O sigui, som una de les escoles de València que té...
2: més alumnes.
0: Sí, correcte. I crec que és una escola molt innovadora a nivell d'assignatures, formes d'impartir el... tot el...
1: Totalment.
0: Sí.
1: La veritat, no només per el tema d'estar ja tot digitalitzat, crec que tot el professorat està prou al dia en les noves pedagogies, en les noves metodologies, i la veritat que jo estic... content. Jo també formo part del claustre, però evidentment he d'agrair tant a Carmen com a directora de l'escola i a Cecília com a cap d'estudis tota la feina que fan, perquè és moltíssima i la fan molt bé.
2: Teniu ahir un claustre de professorat, és a dir, si n'hi ha 180, jo comptant en la pàgina vostra, no me'n recordo si n'hi ha 10, 12 professors, no sé quants en sigueu, però en sigueu prou.
1: No sabria dir-te ara el número, però estarà per ahí.
2: I jo crec que tots jovens hi ha moltes ganes. I si mira el projecte de vosaltres, n'hi ha un apartat que fica assignatures complementàries.
0: Correcte, això és el que deia d'innovador. Sí. Que no, igual no tenen totes les escoles de música, i crec que per a la gent que ja ha finalitzat la seva educació elemental de música i, per exemple, no vol formar-se al conservatori o també està al conservatori, com per exemple...
1: A veure,
0: és el cas de molta gent.
1: La gent té objectius diferents.
0: Clar.
1: I no és necessari pensar que és 100% imprescindible anar al conservatori per gaudir de la banda i gaudir de la música. Per això sempre oferim aquestes assignatures que poden, anem a dir, reflectir en el resultat de la banda i en els músics com a persones sense anar al conservatori.
2: Sí, per exemple, en aquestes assignatures complementaris, per exemple, està el combo, estic recordant,
0: Sí.
2: Està el combo, i després n'hi ha instruments elèctrics, que n'hi ha...
0: també, sí.
2: Més cap a la música moderna, diguem.
0: Sí, el jazz.
2: No m'agrada molt ixe terme de música moderna,
1: però ens entenem.
2: I tot això també ho oferiu.
0: Correcte.
1: Sí, una assignatura d'arranjaments i transcripcions, que a més la faig jo mateix, i clar, és gent que ve en inquietuds diferents.
2: Sí.
1: Tinc una persona que està estudiant cant de jazz, però també tinc persones de la banda.
2: Correcte.
1: És un grup heterogeni, però la veritat que ha sigut, enguany ha sigut el primer any, ha sigut prou satisfactori.
2: Correcte. I ahir, en eixa escola, Marina, també n'hi ha diferents agrupacions. Per exemple, n'hi ha una banda juvenil, no?
3: Sí, exactament. Clar, tinguem una banda juvenil que al final és la banda de formació, no? El pas previ a passar a la banda gran, per dir-ho així. També tenim una coral.
2: Sí, que ara si en deixes la coral, la podem escoltar. No tinc la banda juvenil. Qui la dirigís? No
1: jo.
2: Tinc l'àudio. Tu també, Borja.
1: Sí.
2: I també n'hi ha, crec que, un...

0: iniciació d'orquesteta també? Que
1: sí, un conjunt de corda que pertany a l'escola, sí.
0: També el portes tu?
1: No. El porta la professora de violoncel.
0: Ah, molt bé, molt bé. Ja que estàs parlant, Marina, antes de acomiadar-te, perquè sé que vas molt liada en tots els músics, abans d'anar-te'n, Marina, i deixa que escoltem un poquet el cor interpretant una peça que se diu Signore delle Cime.

0: una de les cançons, jo que més emotives que n'hi ha, Senyora de l'Etxime. Estem escoltant el cor de la Societat Barri de Melilla. Marina, qui dirigís el cor?
1: Pues ara mateix està dirigit per Carlos Martínez, és compositor i director, és prou jovenet, més jove que jo.
0: Una característica del barri de Melilla és la paraula jove.
2: Sí,
1: exacte. Eh? Sí, això és. Sí, estem molt contents amb la feina que està fent. I res, al final la gent que forma part del cor està disfrutant molt de al final. La veritat és que el tema del cant crec que és algo que tots hauríem de practicar, perquè al final és molt útil per a moltes coses i ens ajudaria molt personalment a cadascú, crec jo.
0: Jo vaig a seguir del fil que tu m'has entrat, i jo te dic, Borja és trompetista, els instruments de metall ho tenen més conscienciat que possiblement els instruments de fusta. No sé quin instrument toques, Agustín.
3: És una pregunta difícil,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, perquè toco el clarinet i també la tuba. O sigui, que estic entre la fusta...
0: La tuba?
2: Sí, de la fusta i el metall.
0: La qüestió és que els instruments de metall tenen com a base, diguem, la col·locació de la impostació de la veu, cosa que és imprescindible per a la interpretació de qualsevol cosa. Aleshores, és algo fonamental que tots els músics no estem demanant que tinguin una veu sorprenent, si la tenen molt millor, però simplement que canten. Marina, ahí estic completament d'acord.
1: Sí, i en la fusta la veritat és que també ens ajuda molt.
0: No. Sí, el que passa és que la fusta, diguem...
1: No és tan necessari, no?
0: No és necessari, sinó que hem començat més darrere del metall a donar-se compte que és imprescindible això. És a dir, no és que és necessari per a tots els instruments. Inclusive per als pianos i les guitarres i la percussió és necessari. El que passa que per exemple, el metall, eixa manera de posar, no sé, Borja, jo no soc de metall.
3: No, totalment d'acord.
0: Però d'impostar la veu, de ficar la gola per a emetre el so, igual la fusta ha començat després. No es vol dir que no estiguen fent això, sí que estan fent, però que encara deurien d'encara més.
1: Sí, exactament. De fet, a Borja li agrada molt fer-nos cantar en el
0: passat. Ai, fantàstic, Borja!
3: És que cantar baixa el cortisol.
1: Això em preferia jo, quan deia lo de la cora.
3: No, la veritat és que cantar és una eina metodològica que sempre funciona i reverteix en el so i en l'afinació de la banda i, a més, de quan en quan serveix per descansar. És a dir, una qüestió també física. I la veritat és que fa molts anys que ho faig i sempre els resultats són satisfactoris.
0: Fantàstic. Aleshores, per no seguir en la importància que té el cantar, sinó que anem a parlar de la Societat Barri de Melilla, quan es va crear? Perquè es va crear primer la societat musical, però quan es va crear el cor?
2: El cor sí que va ser una incisió de la societat després de la banda, de la gent que... no tenia molt de coneixement del llenguatge musical, sí que es va crear de la mà de Berta Benito un cor que va anar avançant, es va plenar de gent i hi havia quasi 40 coralistes i sí que és veritat que ara mateix el cor està un poc més reduït i des d'ací i des del bar de la directiva animem a que si n'hi ha algun oient que del barri

0: palilla o...
1: Apunteu-vos.
2: Saps el que passa? Maria, saps el que passa? Que els cors, normalment, la gent comença a participar quan és més major. Igual...
1: Sí.
2: Igual...
1: I sempre més dones que homes.
2: Sí. Home, això per supost, això per supost, això per supost. Però bueno, la gent jove també, ja ho has dit, Agustí, has fet molt bé recordar que
0: opa, està el cor.
2: Està obert. Estàvem parlant de l'escola.
0: Sí.
2: Poden començar molt pront a matricular-se.
0: Sí. El primer període de matrícula crec que ja s'ha tancat.
1: Sí,
0: i ara al setembre, tornem a obrir el segon període de matrícula i tot obert per a tot el món que vulgui formar-se a la
2: societat
0: musical.
2: Des de quina edat?
0: Des dels 5 anys, crec, amb la iniciació.
2: Sí,
1: 4-5 anys, crec que és el segon d'infantil.
2: I estan totes les especialitats que pot tindre una banda, però a banda piano i tot,
1: sí,
2: i d'orquestra,
0: tota
2: no?
0: La corda,
1: efectivament. Tenim totes les especialitats instrumentals i totes les assignatures grupals. Ja no només les de llenguatge musical, anem a dir, plenament de primer, segon, tercer, quart, que són les habituals dels ensenyaments elementals, també tenim 4 cursos previs de sensibilització i iniciació que a qualsevol edat se pot la gent apuntar.
0: També tenim una batucada per a la gent que li agrada una altra forma de fer música i també...
1: El combo, que ja també l'ha comentat Inma.
2: No, jo he vist la pàgina vostra i la veritat que la gent que està escoltant-nos, si voleu que visqueu prop de Malilla o si no, que vos interessa, la pàgina està allí, la teniu molt bé, perquè està tot explicat, és la veritat, i he vist que oferteu moltes especialitats.
0: Que tot el món estiga a gust i que tinga algo que
1: no,
0: fer
1: clar,
0: a la nostra escola.
1: Hem de complir les expectatives de tota la tipologia de persones.
2: Clar que sí. Aleshores, tornant al viatge... què espereu d'aquest concert? Quin és l'objectiu principal del concert, Borja?
1: He de ser sincer, home, vale. L'objectiu principal és guanyar.
2: M'agrada que digues això.
1: L'objectiu principal és guanyar perquè hem treballat de valent i podem demostrar la qualitat humana i musical que tenim dalt de l'escenari. Evidentment, hem de ser realistes i no estem competint a soles. Som 14 bandes.
2: Sí, perquè és un certament... que participa moltes bandes, és a dir, molta música.
1: Clar, estem parlant de que nosaltres competim en banda tercera divisió, però sí. N'hi ha 4 divisions de banda, 4 divisions de brass band, 4 divisions de fanfare, grups de percussió, bandes joves i tot el tema de la desfilada, que és totalment complicat.
2: Per a que la gent ho entenga. I aquest certamen, és a dir, en la secció quarta, no, en la divisió tercera
1: divisió.
2: N'hi ha agrupació diferent.
1: Sí, no, clar, hi ha 14 bandes dins de la nostra divisió, però que dins de lo que seria la tipologia banda n'hi ha 4 divisions i cadascuna en 14-16 bandes.
0: Sí.
1: Només parlant de bandes.
2: Sí.
1: Però grups de metalls de tot n'hi ha... En resumint, el concurs de Kerkrade dura 5 caps de setmana.
2: Sí. És així. És molt diferent al que nosaltres hem... que tinguem, que coneguem per ací.
1: Sí, el que estem acostumats al nostre i també estem acostumats al nostre perquè és el nostre i també és el més antic.
2: Correcte.
1: Les coses com siguen.
2: Això com siguen.
0: És un certament a lo bèstia.
2: Sí, sí. A veure, Kerkrade és molt important perquè és cada 4 anys i perquè pot participar molta agrupació diferent i és diferent al nostre. Però el nostre sempre està a l'Internacional de Ciutat de València. Seguim escoltant a la banda del barri de Malilla que estem parlant, perquè estan en Kerkrade, participen demà en Kerkrade, i estem escoltant ara Moros i Cristianos. José Serrano.

0: Uf, Moros y Cristianos, qué bonita es.
1: Mestre Serrano, ¿eh?
0: ¿Cuántas cosas tenemos así? No,
1: mai passa terra, de moda el Mestre Serrano.
0: Mai. Mai, mai,
1: l'autor més interpretat al certamen de València.
0: Sí. Mai. I no deu de passar. No ell, sinó altres també. Eh?
1: Correcte.
0: Altres també. Bé, abans d'anar-se'n, recordem als nostres oients que demà participeu. A quina hora participeu?
1: 10:45.
0: A les 10, és a dir, a les 11 menys quart esteu en marxa per allí.
1: Sí.
0: No veleu massa esta nit, eh?
1: No. No, no.
0: Músics.
1: Més li vola tot el món.
2: Borja no ens
0: va Marina, controla la cosa, eh?
3: Home, estiguem amenaçats.
1: Vaig a tancar jo les portes de les habitacions, directament.
0: Molt bé. Doncs, abans d'acabar, sí que m'agradaria que diguéreu què espera a vosaltres la societat musical Barri de Manilla.
2: Per a mi crec que és la meva família. O sigui, hem fet una sèrie de vínculs que no podria entendre ara mateix la meva vida social que no fora dins de la banda.
0: Molt bé. Marina?
3: Sí, per a mi és que és molt semblant al que ha dit Agustín, no? Mm-hmm. Els meus amics de tota la vida, des de fa 20 anys, formen part de la banda i al final baixar a assajar és una forma de veure-los també. I és un puesto on em sent realment a gust i sent que tots som iguals, tots estem en el mateix nivell social, no?
0: Molt bé. I Borja, per a tu, què és?
1: És, bàsicament, tot el que crec com a director.
0: Sí, i crec que s'han dit molt boniques frases, es diu molt boniques frases al llarg de tota l'entrevista, i jo crec que qualsevol director...
1: És això, voldria, és això el que vol.
0: Voldria això.
1: Exactament.
0: Correcte. Moltes vegades centrem en bandes molt grans, grandíssimes.
1: Són i... altres objectius.
0: Correcte. Bé, doncs jo desitjar-vos el millor per a demà. Segur que quedareu molt bé. Segur, segur que quedareu molt bé. Gaudiu del viatge, gaudiu d'este moment, d'eixe moment. I res, dir-vos més que moltes gràcies per atendre's, per estar ací, sé que teniu pressa per anar-se'n, i Marina, moltes gràcies per atendre's des de Kerkrade. Gràcies.
3: Gràcies a tu, Imma, per tota la feina que feu.
0: Doncs anem a despedir escoltant La danza eslava, número 7 de Dvořák, interpretat per la banda de la societat musical Barri de Malilla. Gràcies i que tingueu molts èxits.

0: I entrem en l'agenda musical. Per exemple, avui, concert a quatre bandes. Centenari del Mestre Ferrero, avui a les 8, a l'Esplanada Tortosa i Peinado. Un altre concert, per exemple, des de la campanya Excel·lent, concert de la Societat Ateneu Musical de Cortes de Pallars, a les 8 i mitja al carrer Rualla de Cortes de Pallars. I tenim un concert de presentació de la Musa 2026 per la Societat Musical i Cultural Sant Blas de Teresa de Cofrentes, avui a les 11 de la nit, al Centre Social de Teresa de Cofrentes. I seguim amb més concerts, per exemple, homenatge a Montserrat Caballé, avui dins del 22 Festival Internacional de Música de Llutxent, a les 11 de la nit al Monestir del Corpus Christi de Llutxent. I des d'avui fins al dissabte, dia 2 d'agost, se celebra en Guadassuar el 24è curs de música antiga. I seguim en un concert, en un espectacle únic. 15 anys després de l'èxit aconseguit al Palau de la Música l'any 2011, Jesucrist Superstar torna a València amb una nova i ambiciosa producció impulsada per solistes de l'Orquestra Simfònica de la Mediterrània sota la direcció artística i musical de Juan Antonio Ramírez. I el tenim així, Juan Antonio. Bon dia.
1: Molt bon dia, Imma. Molt bon dia. Que alegria.
0: Ja, jo també tinc sempre una alegria de parlar en tu, i més perquè estàs fent, recuperant un musical que va ser tot un èxit el 2011 i que ja l'has estrenat. Crec que el dijous vas fer la primera sessió, potser, igual m'equivoque, vas fer el dijous, i que avui dissabte tens una sessió i crec que demà, diumenge, en tens una altra, del Jesucristo Superstar. És així?
1: Així és. Correctíssim, correctíssim. Te saps l'agenda de tota la comunitat valenciana, la tens molt clara. I ja vist que m'ho has fet un repàs per tots els puestos, i estic molt content perquè la veritat és que n'hi ha una oferta cultural extraordinària i, a més, en racons increïbles. Sí. I nosaltres pues, cobrim un espai, que és un espai també molt, molt especial, que és l'espai de l'Ateneu Mercantil de València, i entonces en el centre de la ciutat, i estic molt content.
0: I com ha sigut això de recuperar altra vegada el Jesucrist Superstar, el Jesucristo Superstar, que va ser un èxit després ja de 15 anys?
1: Pues sempre ocorren totes les coses, no? Els artistes i vius i estàs veient tot el que fas. Avui fas unes coses, després fas unes altres. És una música que té sempre el seu potencial, és una música pues, que no deixa indiferent a ningú, i sobretot el més important és que generació tras generació en el que estan veient pues, és, te dones compte que la gent jove reclama cada dia més. La gent ja de la nostra edat ja ho vol, i estem, és clar, és un abanico molt, molt, molt atractiu, molt atractiu, perquè és música per a tots, és una música que costa molt de crear, sobretot teatralment, perquè saps que teatralment després els personatges són molt rabiosos, perquè són personatges que estan escollits a dit. Per exemple, el personatge de Judas és un personatge increïblement difícil, perquè sempre està en una tessitura que és complicada, i jo estic molt content perquè els personatges, tot el que és la caracterització, tot el que és l'obra, que afortunadament ja l'ha pogut jo disfrutar diverses vegades, com tu dius, en el Palau de la Música en el 2010 i 2011, en un èxit sobretot artístic per a mi, perquè va ser una experiència, bueno, si imagina que estaries veient o que ho veuries.
0: Sí, ja única, única, la veritat que
1: única,
0: sí.
1: Única, i entonces, pues bueno, ara estem, pues d'alguna forma, pues igual que fem el Messias tots els anys, són obres que, a més, esta obra és més actoral, és una obra diferent, és una obra que té una càrrega escènica molt forta.
0: I emotiva.
1: Y el emblema, ¿no? El emblema de lo que es, la figura de Jesús, pues es una figura que como te dic, que no pasa indiferente para ningú. Igual que te hablaba del papel de Judas, tiene un papel que encarna Pedro Balondreu en el papel de Jesucristo, o en el de Judas, de Luis Amando, que es uno de los grandes, pues es
2: de veres increïble.
0: I Maria Magdalena, per exemple, qui la interpreta?
2: És una novetat, és una cosa fresca, una dolçura, és algo que bueno, una aposta única, perquè això el que estem escoltant i el que estem veient totes les vesprades, igual que la tasca de treball que hem estat fent, sí. Pues bueno, de veres que és emocionant. I després pues, que se crea un ambient ahí, que és un ambient molt, molt acollidor i que, a més, ells gaudissin tant que ho transmitissin. Estan transmitint en cada moment i en cada intervenció. Molt apassionant.
0: Juan Antonio, però el que importa és que estiga ple. Aleshores, com poden aconseguir la gent les entrades per anar a l'Ateneu esta vesprada i demà?
1: I demà, pues que miren en la pàgina web perquè, o passen per allí per l'Ateneu, que queda molt poc si és que queda. La veritat és que jo avui no ho he vist perquè no ho ha pogut veure encara, sí. Però sé que ahir me digueren a nit que quedava molt poc. Per favor, que les que queden, que vinguen i que ho disfruten, que ho passen una vesprada molt, molt, molt bonica amb nosaltres.
0: I per què ningú, Juan Antonio, per què ningú s'hauria de perdre esta nova versió de Jesucrist Superstar? Per què?
1: Pues perquè és únic. Perquè és un treball de veres, és un treball molt fort, un treball que val molt la pena que el públic ho pugui veure. És una sala molt, molt xicoteta, és una sala, estem parlant de que és com si fórem un privat, perquè és, sí. és un teatre que quan estàs acabant no arriben a 400 butaques. Entonces, estem parlant d'algo molt únic i estar ahí pues es convertís en algo realment exclusiu.
0: Exquisit, és exclusiu, correcte, una exquisitez. No?
1: Exactament.
0: A veure, Juan Antonio, no pares entre homenatge a Concha Piquer i ara Jesucrist Superstar.
1: Bueno, i coses que sí, no parem. Jo agarro el teu exemple, Imma, jo no pare, sempre estem ahí, això és el que ens fa. Mentre el públic buiga, estarem ahí.
0: Molt bé, moltes gràcies. Mira, ja està sonant l'obertura de Jesucrist Superstar. Moltes gràcies, Juan Antonio, per atendre's.
1: I per cridar-nos als artistes valencians i donar-nos aquesta repercussió que ens dona.
0: Clar que sí.
1: Això és, de veres, estic molt agraït. Gràcies.
0: Som únics, som únics i grans. Moltes gràcies, Juan Antonio.
1: Ja ho pots dir que ho eres, ja ho pots dir que ho eres. Gràcies a tu.
0: Esteu escoltant l'obertura de Jesucrist Superstar i escoltant aquesta obertura de Jesucrist Superstar i se n'anem al butlletí informatiu de les 9 perquè ja estan demanant les últimes notícies. Així que no se n'aneu, que tornem després amb més entrevistes.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per arreplegar ametlles aquest estiu?
4: Ah, sí? Però a estall?
3: Uf, però la faena és a estall.
4: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
5: Dóna molta faena, també.
4: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
5: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros. A veure...

0: Això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
1: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
2: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
3: A guanyar diners, com estan, on estan, a guanyar diners.
2: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
0: A mi això no m'agrada.
1: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
4: Això és de veres.
5: És de veres, és de veres.
1: No, tens seguretat.
6: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
1: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
2: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
7: No millor, molt millor.
1: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
7: L'esmorzar i el crema de ron i tot això, ja el que no m'ho lleve.
2: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
8: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
9: De tu a tu.
10: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
11: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
12: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
13: Així som. En fem banda.

0: Amb aquest nomenament, la Federació reforça la seva aposta per la formació dels joves músics i per un projecte artístic que continua sent un referent dins de les societats musicals. Sergio Díaz va iniciar els seus estudis de trompeta al Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uxó i ha completat la seva formació amb mestres de prestigi internacional com Maurice André, James Wabson i Manuel Blanco. Com a intèrpret, ha format part de diferents joves orquestres i bandes i és membre fundador del Quintet de Metall Llevant Chamber Brass, en el qual va obtindre una menció d'honor en el concurs internacional de quintets de metall Burg i Wagner. En l'àmbit de la direcció, actualment està al capdavant de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i del Centre Musical Instructiu i Instructiu Santa Cecília de Puçol. A més, durant aquest curs també ha exercit com a professor de gestió musical al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant. I esta setmana ha començat l'activitat de la Banda Jove Simfònica de la Federació. I amb ell, ara mateixa, anem a parlar. Sergio, bon dia.
1: Molt bon dia, Imma. Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, jo encantada de parlar amb tu. I sé que portes esta setmana, i donar-te les gràcies perquè sé que estàs molt liat esta setmana, perquè esta setmana és d'assajos, ja heu començat en la banda, i la veritat que suposo que estaràs, que tens una setmana moguda, veritat que sí?
1: Pues sí, així és. La veritat és que està sent una setmana molt intensa, molt gratificant també, molt il·lusionant, perquè la Jove Banda Simfònica de la Federació és un projecte realment xulo a nivell musical, a nivell social, a nivell pedagògic. La gent està responent molt bé, portant, com bé dius, des del dilluns treballant.
0: Sí.
1: I hi ha una seguida... aquestes trobades són, com diem, molt intenses, no? Van començar
0: a foc seguit, no, diríem.
1: Sí. Anem a quatre sessions d'assaig. A més, estan aguantant superbé. És una meravella. En ganes, il·lusió i un nivell musical altíssim, per suposat.
0: Sí. La veritat és que tinguem gent jove molt, molt bona. Molt bona. Mm-hmm. I tu també, que eres jove, eh? I, a veure, com va rebre la notícia? Com va ser aquest dia que va rebre? Es van telefonar? Com va ser el nomenament?
1: Sí, pues mira, habitualment es trau una convocatòria per a participar també com a director d'esta agrupació, en la que s'envien els projectes musicals. Per tant, jo ho vaig enviar allà per el setembre, octubre, i clar, quan reps la crida, pues és certament il·lusionant, no? Perquè al final tu també com a intèrpret, jo soc trompetista de base també, pues, he participat en aquest tipus d'encontres i s'has viscut d'una altra manera, no? Quan tens l'oportunitat de ficar-te al capdavant d'una agrupació d'aquestes característiques, pues, també és un repte molt gran, no? La veritat que s'agarra en molta il·lusió, però també en molta responsabilitat. I en això estem, però sí. La veritat és que estic molt content del resultat. Ara xerrarem de la setmana, del concert.
0: Sí. Perquè tu acabes de dir que tu també es forma part d'esta banda com a trompetista.
1: Fa molts anys ja, no t'he dit ni l'any. Però sí.
0: No farà tant d'any. Però te'n recordes qui estava al capdavant en aquest moment?
1: Henry, crec que estava Henry Adams.
0: Henry Adams. No sé quin any era. Era però la veritat és que no sé quin any era.
1: Era inici, clar, és que ja enguany, com saps, és el 25 aniversari
0: de
1: l'agrupació.
0: Sí.
1: I per això també tenim, per celebrar aquesta efemèride, algunes qüestions especials que comentarem.
0: Pues ara entrem en... Jo sé que heu fet el concert ja en Segorb, perquè esteu assajant a Segorb, i que també de Segorb se n'heu anat al sud, a la Nucía. Com van anar els concerts? I això és fantàstic. Suposo que de gom a gom, tot ple.
1: Molt bé, la gent té una resposta molt bona. El públic, pues, clar, al final també té una oportunitat de sentir una banda que és un poc especial, no?, per la selecció de tots aquests músics. Evidentment, així no deuen ser el concert de totes les bandes de cada població, no?
0: Però esta banda és especial i bona, i molt

0: Muy bueno, perquè la
1: Esta
0: gent
1: banda és...
0: jove tira.
1: Esta banda és especial. Pensem que està formada per músics de 18 a 28 anys.
0: Sí.
1: No t'ho sé dir percentatges, però un gran número d'ells directament tenen la carrera acabada, qui no està acabant-la, i per tant pues, tenen un nivell tècnic i musical altíssim. Les obres que estem interpretant quasi pareix una locura que en 4 dies se puguen treballar.
0: Clar, assajar el dilluns.
1: El dilluns.
0: I de dilluns, el dijous vau fer el primer concert.
1: El
0: Durant
1: aquests
0: 3 dies...
1: Sí.
0: Quin és el repertori que heu treballat i que esteu interpretant?
1: Molt bé, doncs pues mira, el concert Vicent Us Part, val? I el que fem és, són tot, bueno, bàsicament la idea general, no?, era treballar música escrita per a banda, d'acord? Per a intentar treballar, pues, com tu bé saps, totes aquestes, explotar totes aquestes possibilitats tímbriques, no?, que té l'agrupació bandística, com pots imaginar, jo soc defensora capa i espasa, no?, de les nostres bandes, i vaig intentar remarcar-ho tant com puga.
0: Sí.
1: També l'altre eix té que veure que siguin compositors de la nostra zona, no? Tot el programa va al voltant de compositors de la comunitat valenciana, no?
0: Sí, comencem
1: començant el programa en el pas doble Art i Cultura del compositor Ivan Romero, que a més de ser un gran compositor és amic i és de la Vall d'Uixó, d'acord? És un pas doble que està dedicat a la banda de la que jo soc, que és el CIAC de la Vall d'Uixó. És un pas doble al que li tinc molta estima i està
0: Sergio, si es deixes un momentet, escoltem un poquetet este pas doble.
1: Perfecte.
0: Art i Cultura, el nom més gran no pot ser.

0: És bonic, bonic, de veritat, este pas doble, art i cultura. I, Sergio, ja has fet una tancaeta de ulls així a la teua banda, a la que tu vas començar a estudiar música. Això és jo crec que es posa en gran valor l'estima que tens a la societat musical, la teua banda.
1: Per supost. Així pense que hauria de ser la federal, però jo sempre faig, intento ressaltar, no?, que al final també aquestes agrupacions i els professionals que tenim a la nostra comunitat i d'ahir, no? O sigui, jo fico molt en valor aquesta llavor pedagògica de les bandes i, per supost, pues tot el món hauria de tenir aquest sentiment, no?, i intentar aportar tot el que es puga, intentar fer que siga, bueno, des de les teves possibilitats, perquè quan tens més compromisos professionals, pues, cada vegada tens menys temps, però mira, sense anar més lluny, el dissabte passat vaig estar allí, jo vam tindre
0: molt
1: un concert,
0: i
1: bueno, considero que és algo que ojalà pues, tot el món tinguera a la mà, no?, i poguera portar-lo endavant.
0: Sergio, estàs dient unes coses molt boniques que cal recordar a tota la gent,
1: sí,
0: és a dir,
1: i
0: s'estima que tinguem cadascú a la seva societat musical, perquè comencem ahir, i tinguem i s'estima que no es perguera per el temps.
1: Clar.
0: El que passa que és, no saben la raó, va perdent-se. Uh-huh. Després pot tornar, però és bonic el que estàs dient, Sergio, la veritat. Que no es perguen és arrels, no? És arrels,
1: clar,
0: d'una persona,
1: clar,
0: és important. És importantíssim. Bé, este pas doble és el primer que comenceu.
1: Sí, així és.
0: I després continueu?
1: Sí, després tenim ja una obra de pes. Diguem que les dues parts van a tindre un pas doble i una obra sinfònica gran. Bàsicament és el nucli de lo que és el concert.
0: Uh-huh.
1: La següent obra és la creació del mestre Ferrer Ferran,
0: uh-huh,
1: que té un punt especial, i és perquè és un encàrrec de la Federació.

0: nació per a celebrar, no, com a l'efemèride dels 25 anys de la creació de la Jove Banda Simfònica, que me toca un guany a mi viure aquesta efemèride i la veritat és que molt content també, perquè al final pues, és algo important, és algo ressenyable i l'estrena d'esta obra, que és un encàrrec, està sent també pues, una cosa especial, al final per a un director, almenys és el meu punt de vista, realitzar una estrena és algo molt interessant, no? Perquè pues partixes de zero, no? És com anem a pintar un quadre i el tenim absolutament en blanc, no? No n'hi ha res anterior, no n'hi ha res, tot partit de l'anàlisi de la partitura, de la teva idea musical, de les converses amb el compositor, i és esta sirena i ha sigut molt interessant. Evidentment, els compositors han participat d'esta setmana, tant Ivan com el mestre Ferrer Ferran, com la resta de la que ara comentarem en el programa, i ha estat en nosaltres, ha aportat tot el que té que veure en el procés compositiu, en la idea de la creació, no? Un poc relacionat també en la pròpia creació de la banda, no? Però portat a la música programàtica de la història de la creació, de la història de la creació bíblica de l'univers, no? I és molt interessant, ha sigut això molt, molt interessant.
1: Jo encara no l'he escoltat, però segur que siguen del mestre Ferrer Ferran.
0: Sí.
1: Serà una obra exigent.
0: Molt exigent, sí.
1: Exigent, però molta qualitat i segur. La tinc que anar a escoltar-vos i tinc que escoltar aquesta peça.
0: Esperem.
1: La crees. Seguim, sí.
0: Sí. És la seva sinfonia número 5.
1: Sí,
0: molt bé, que
1: correcte.
0: El recorregut no és qualsevol cosa, eh? Són paraules majors. Està molt bé. La veritat és que la gent l'ha rebut en moltes ganes, hi ha moltes sorpreses, qüestions d'instrumentació, qüestions d'efectes sonors, ja conèixer-me el mestre, i la veritat és que està funcionant i ha funcionat molt bé.
1: Molt bé. Mm-hmm. Després ja en què continuem?
0: Sí, continuarem en... volia també introduir un altre pas doble que introduirà la segona part, d'alguna manera farà un poc més tradicional, que és lo cant del valencià,
1: de
0: Rososa. Sí,
1: Una persona mai es cansa d'escoltar aquest pas doble.
0: No es cansa mai, no es cansa mai.
1: Mai. Deixa màgia, correcte. Tocar-lo tampoc, però d'escoltar mai, de tocar-lo, ni d'apretar-lo tampoc. Però és deixa màgia el pas doble, el cant del
0: valencià. D'alguna manera volia també, al final, el pas doble d'Ivan, que com dic, és un pas doble que és molt actual, és molt sinfònic, molt xulo, però clar, és molt actual, d'acord? Jo volia també d'alguna manera que en el programa n'hi haguera algo que tirara a lo tradicional, no? Que la gent se reconeguera en aquest programa i que millor que un pas doble d'aquestes característiques on els propis músics, pues, en quant ho saben, diuen, uau, vale, perfecte, i ja tens el bombardinista que ja imagina't. I a més és que tenim uns bombardinistes, tenim tres bombardinistes que són, és espectacular, ja se pot fer un
1: segur. Motiu de música en ell. Segur, sí. segur, perquè n'hi ha molts bons bombardins, així, a la Comunitat Valenciana.
0: Totalment, sí.
1: Sí.
0: Molt bé, i després acabarem la segona part en una altra obra, espectacular, que ens ha plantejat un repte ben gran, però clar, al final tens que aprofitar tot, no? Tens que, com jo dic, en la Jove Banda Simfònica, per mi, tenim aquests tres vessants, no? La vessant, diguem més artística, no? On intentes explotar al màxim les qualitats tècniques interpretatives dels músics i si les tenen, que òbviament les tenen per el nivell que tenen, necessites posificar-los també reptes, veritat? Entonces, l'obra que he llegit és la Sinfonia número 3 de Luis Serrano Alarcón, Jalupe.
1: Sí, la col·le.
0: És certament exigent, inclús a aquest nivell tècnic que tenen aquests músics i evidentment n'hi ha que ficar els reptes perquè el primer dia diuen ui, això n'hi ha que este passatge, n'hi ha que estudiar segur este tal, i esta obra és perfecta, la veritat, és una obra plena de contrastos, una obra per al que no la conega, és una obra que està dedicada al germà del compositor, que va faltar molt jove, en 47 anys, l'obra està plena de
1: de moments molt bons, sí, moments molt emotius, gran exacte. Dificultat, i ara tinguem que posar en valor el que esteu fent en una setmana, és a dir, de començar el dilluns, muntar aquest repertori, que és molt exigent,
0: sí,
1: i la feina que esteu fent tots, tu i tota la plantilla de, la plantilla de la banda que tens al capdavant.
0: I també que van començar el dilluns, van començar en parcials, en professors. El dilluns començarem en Yolanda Bueso com a preparadora de corda, que és la profe del Conservatori Professional de Castelló, en Carles Salvador, que és membre de la percussió de l'Orquestra de València, en Edgar López Juan, que és director, se va encargar de la part de la justa, és director de la banda de Benimamet, Pobla de Farnal, si no m'enganye, Pere.
1: Sí, sí,
0: I bueno, el mestre també de conservatori i jo mateixa vaig portar la secció de Ben Metall. I doncs ja, des d'aquest primer dia, el dilluns, van començar molt fort per intentar treballar tots en la mateixa idea. Jo he estat en contacte amb ells, però ja el dilluns va ser una espenta molt gran per a després poder començar a treballar més pormenoritzadament a la planificació de que jo va fer per obres, per moviments, etc, durant tota la setmana. I la veritat és que ha funcionat molt bé, estic molt content.
1: Ja ho crec que sí. Tot això, els assajos han sigut a Segorb.
0: Tots, sí, és a dir, l'Auditori de Segorb.
1: A l'Auditori de Segorb heu fet tots els assajos abans del concert.
0: Exacte, el dijous allí.
1: Sí,
0: i el dijous se va fer el concert a les 7, allí a l'Auditori de Segorb, una espècie d'assaig obert al públic,
1: poc
0: més formal, però bueno, un concert.
1: Clar que sí. I quina és la plantilla de músics, més o menys? És a dir, igual el número exacte no el saps, però més o menys, quina és la plantilla que tens ahir al cap davant?
0: Pues, si no recordo malament, són 84 músics. En base sempre apareix la plantilla per a realitzar la selecció, se partís de 80 músics. Finalment, per necessitats de tindre pues, un parell de pianos, l'arpa, instruments, ja saps.
1: Sí.
0: Finalment són 84 músics, la plantilla és pues, bueno, pues, lo que voldria qualsevol director. O sea,
1: no, ja ho crec.
0: Perfectament equilibrada, de seues 8 trompes, 6 trompetes, 2 fricornos, un trombo baix, el contrafagot, tot el que tenies.
1: El que voldria qualsevol director o directora i que tocaren així. És a dir, ja, això és la veritat, Sergi.
0: Està molt equilibrada i funciona molt bé, molt bé. Sí, se va fer un treball previ també molt gran, tinc que donar les gràcies i ho vaig a fer de tràcit també als treballadors, a la federació i als treballadors de la federació, que són bueno, un treball incansable i hem realitzat, pues, van realitzar una prova, després de la selecció de músics van realitzar una prova d'atril, la qual m'ha servit a mi per a fer una divisió de rols dins de la plantilla, de qui van cada puesto, quan van començar el dilluns, tot això estava clar, i per tant, claro, pues és molt més fàcil, fluix tot molt més.
1: Sergio, quin és el repte més gran d'esta setmana? Suposo que has tingut alguns reptes, però de tots els reptes, què és el més complicat de fer un concert, assajar-lo en 3 dies, 4 dies i fer 3 o 4 concerts? Quin és el repte més gran actual de la banda de la federació?
0: Bueno, jo crec que un dels reptes més importants de la banda de la federació i de les bandes en general, no?, és el compatinar un poc totes les parts que té el funcionament d'una banda, no? Considere que per un costat està aquesta vessant artística de la qual parlàvem, en veritat. Després tenim la vessant social, que tu saps que aquests encontres són és molt important. Entonces, i després, per últim, la part pedagògica, no? Entonces, tens que coordinar, jo, la meva forma de pensar la direcció de bandes, no només la de banda sinfònica, sinó qualsevol agrupació, són aquestes tres vessants, no? Pedagògica, artística i social. I això, així se dona perfecte. Però combinar-ho en el fet de dir, bueno, anem a fer un treball absolutament el més prop al món professional possible, perquè sou professionals. De fet, la gent, esta setmana, problemes de, ai, és que tinc les proves a l'Orquestra de València, és que tinc les proves a l'Orquestra... Claro, perquè estan ahí, són aquest nivell de músic, no? D'alt rendiment en un ambient distès, no? Que estiguen a gust en l'ensaio, que després puguen fer i després a la vegada que en aquest nivell tècnic i musical que tenen també, pues, tinguen la capacitat de poder absorbir coneixements dels professors, dels seccionals, dels propis companys, no? Esa capacitat pedagògica. Compatinar tot allò és, pense, lo difícil. I la veritat és que us estic molt content també en aquest sentit, perquè ho hem portat a terme, considero, d'una forma molt...

0: molt adequada i espere que pues, els integrants tinguin un molt bon record d'esta setmana com, bueno, com el tinc jo i el tindré per molt de temps, segur.
1: Sergio, jo sabia que eres trompetista, el que no sabia és que eres gestor musical. Això sí, això és, per a mi ha sigut un descobriment. Aleshores, estudiant gestió musical, ja vessant, no? Quins valors t'agradaria, a banda dels musicals, vale? Transmetre a tots els components de la banda Jove Simfònica de la Federació?
0: Molt bé, bueno, a veure, és una bona pregunta. Entonces, a veure, jo considero que
1: però tu, no, però tu domines tot, perquè, a veure, tens un punt molt a favor, sí, d'haver estudiat, fer la teua carrera de trompeta, estudiar, claro, direcció, a banda, sí, de tot això, gestió musical. Tu saps, per la generació com jo, que tot això no hem sabut gestionar-ho, mira, valga la parauleta, no? Gestionar-ho, i ens ha faltat saber moltes coses de gestió musical. I ens falta. No ens ha faltat, no, ens falta.
0: Moltes vegades, saps, Imma, que fem moltes coses quasi per intuïció, saps? De dir, bueno, jo considero tal. I moltes vegades se fan les coses bé, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, quan tu tens una base un poc més ferma en ese sentit, pues, com que pots fer passos un poc més segurs, no? En el cas de la gestió, jo és que pense que directament tindria que haver una gran part en la pròpia formació de director. Som gestors. Clar. Som gestors musicals, però som gestors de mil coses. I ja si anem a la part pràctica, tot, bueno, els directors i les directores que saben perfectament que el director de que estigui a les partides és pressupost, però és que és absolutament tot. Si tu vols que funcione, encara que tingues, que jo tinc la sort de les agrupacions que dirigis, que antes has nomenat, que tinc unes...
1: Que ara escoltarem, d'aquest moment l'escoltarem.
0: Molt bé. Tinc unes juntes directives que són sincerament envejables, i ho dic, sí, no, amb molt d'orgull, però pues tota aquesta gestió, ja no sols organitzativa, que també d'instruments que pues esta setmana igualment, a veure, l'obra de la percussió, què necessita, no? Fica no sé quants parells de canyes de bambú, no sé quants, no sé què. Bueno, saps perfectament el que vull dir, no?
1: Sí, sí.
0: Instrument que era para... A veure, si són en pardalets. Pardalets que, pues, te'n vas a buscar a un amic que tinc que imprimir en 3D, imprimir més pardalets. Bueno, una cosa, això ho sabem tots, no? Però sobretot jo crec que la gestió, a més de la creació de projectes, que és algo molt important també, no? Deixen moltíssimes coses de les quals els bandes podem entre cometes aprofitar, en el bon sentit de la paraula, que si les bandes al palau, que si les tal, totes aquestes iniciatives, sí, des d'una perspectiva de gestió i de poder fer uns projectes en qualitat i ben presentats i tot això, dona moltes oportunitats. En aquest sentit, pues sí, la veritat és que la gestió musical és molt important des de la direcció. I sobretot la gestió de les persones.
1: Clar.
0: La gestió de persones, que és per mi lo més important. En general, arrimar-te, a veure este com està avui, és molt difícil. Jo he treballat amb un zoo en el mestre Vilaplana,
1: sí,
0: i claro, m'agrada molt citar-lo perquè és per mi una...
1: És tot un referent, eh?
0: És una persona impressionant, la veritat. Un director, però també com a... jo sempre dic, cada vegada que hem anat a treballar en ell, que mai acaba la classe. Vas a dinar i continua la classe.
1: És incansable.
0: Claro, bueno, per què ho dic? Perquè ell, l'he sentit dir moltes vegades, que cada persona ve en una motxilla, no? Tu tens allà 84 persones, tu no saps el que els ha passat durant el dia. A la volta han tingut una mala experiència, o estan contentíssims, i venen excitats, i allò va tot, saps? Va tot acelerat, o al contrari, ha tingut un mal dia. Entonces, el estar ahí y poder... és difícil a voltes, no? Perquè tots, sí, podem enganyar-nos, però el poder estar atent i dir, ostres, este algo li passa, vaig a veure, xerrimar-me, si no, preguntar directament, a fer-li un gest, o, saps? Això és, considero que és fonamental en la gestió de qualsevol grup, d'una banda, o de...
1: Sí, sí, sí, ja ho crec que sí. Sergio, avui també tens un concert, perquè després, abans d'acabar, ho tornarem a recordar, avui crec, sí, que tens el concert a Xilxes.
0: Un concert a Xilxes, efectivament.
1: Saps quina hora és? És a les... Espera, jo crec que ho tinc per ací, però crec que és a les 7 o les 8. Igual m'equivoqué, saps?
0: No, a les 7 han sigut aquests dies. Oh. El d'avui és per la nit.
1: És per la nit, a la plaça.
0: De 8 i mitja, sí, exacte.
1: Correcte. I demà sí que és a les 8 de la... igual, clavem moltes vegades la pata. No.

0: No, patis, que és demà.
1: És de matí.
0: Ser, diumenge és de matí.
1: Ah, ja pensat.
0: En l'auditori de Castelló
1: de la Ribera. De Castelló de la Ribera, no? Mm-hmm. Castelló. Bé, Castelló, Castelló, mm-hmm, la província de València. Exacte. Aleshores, tinguem un concert avui i tenim un concert, mm-hmm, demà, que la gent no es pot perdre. A Castelló de la província de València és en la sala Rex. Exactament, uh-huh, a la sala Rex, uh-huh, que van, la setmana passada van actuar, molt bona actuació de la Lira, sí, Castellonera, tinc que dir des d'ací, eh? Molt bona actuació. Anem a parlar un poquetet més de tu, és a dir, hem parlat de la banda, la jove banda simfònica de la Federació, però, uh-huh, tu has nombrat que estàs al capdavant de dues societats musicals. Entre elles anem a escoltar la primera de la que vull parlar un poquetet, esta peça que vas dirigir l'any passat, crec que va ser en el certamen de Diputació, crec que era el certamen de Diputació.
0: Sí,
1: escoltem un poquetet estos rituals i sortilegis.

0: Estem en Fent Banda i estem parlant en Sergio Díaz, que és el director de la Jove Banda Simfònica de la Federació en este 2026. I esta peça que esteu escoltant s'anomena Rituals i Sortilegis. I no esteu escoltant una agrupació, professional. És una agrupació amateur com totes les que tinguem així les societats musicals. Exactament, este és el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol. I esta interpretació la van fer l'any passat en el Certamen Provincial de Diputació. Sergio, has escoltat que sona espectacular?
1: Sí, m'ha borronat i tot.
0: Bé, tu eres de la vall, comences, sí, estudies trompeta, sí, però quan t'entra aquest cuquet d'estudiar direcció?
1: Mira, d'alguna manera, la veritat és que hi ha vegades que les coses venen com rodades, no?
0: Sí.
1: D'alguna manera, tot això de la gestió, de la direcció, uh-huh, és com que sense voler, tu, en el teu camí com a instrumentista, que com has dit, jo soc trompetista, pues, sense voler, com fas coses. M'explique, nosaltres tenim un quintet de metall, per exemple, però
0: sí,
1: sense voler,
0: sí,
1: pues, jo moltes vegades, pues era el que organitzava els concerts, el que era el repertori, va, pues parim d'això, però sempre com que tires,
0: sí,
1: un poc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això, tal, ah, pues sí, els companys eren meravellosos i, per supost, treballaven
0: no, però sempre té que tirar algú.
1: Però sí, però jo, a mi me naixia esto,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: després
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: al final, pues, la teua pròpia societat musical, dius, mira, anem a portar, com a professor d'instrument, vaig a fer un grup de metall, uh-huh, o va, anem a la banda d'iniciació, la banda jove, la banda tal, i dius, jo sempre soc, el deber és que soc una persona que li agrada, si fa algo, intentar fer-lo al 100%, no?
0: Correcte.
1: Entonces era com, bueno, tinc que fer esto, m'he trobat en, vaig a fer una brass band, pues, bueno, pues si vaig a fer-ho, vaig a intentar formar-me un poquet, i ja, pues, vas començar així, i al final, pues, mira, te va a fer convertir en una passió, la veritat.
0: Clar que sí, enganxa, dia, enganxa.
1: Totalment.
0: Enganxa. Totalment. I des de quan estàs en el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol?
1: Pues mira, porte ara 5 anys.
0: 5 anys,
1: sí.
0: Passa ràpid, passa ràpid.
1: Passa rapidíssim el certamen que això també hi ha a la banda, perquè se va fer un treball, bueno, estem molt orgullosos, la veritat, i sa obra, Rituals i Sortilegis, del compositor Pedro Salinas, és una passada també molt, molt difícil, quan la vas, sí, veure, després he tingut el plaer de parlar en ell,
0: sí,
1: infinitat de vegades, ha estat de mestre llena la canta amb ell, però al principi de dir, però Pedro, què has hecho? I això és molt difícil, una obra obligada de ser, també. I després van fer de lliure també la segona.

0: o una sinfonia de Luis.
1: Ara l'escoltem, ara l'escoltem. És a dir, anava a preguntar-te exactament, sí, és a dir, que sí, tens algo especial, que la música de Luis Serrano Alarcón té algo que enganxa. I aleshores escoltem un poquetet esta segona sinfonia.

0: La segon, és a dir, haver-es pogut utilitzar la mateixa sinfonia que ja tenies estudiada, però en canvi t'agrada. T'agrada estudiar més i has agafat la tercera per a la banda jove. Perquè esta ja té feina, eh?
1: Sí, té
0: totes,
1: moltíssima
0: feina. Totes.
1: Són composicions molt diferents, tenen diferents concepcions, i, però és que, a més de nivell musical, és que a nivell tècnic, compositiu, organològic, d'instrumentació, el Lluís és una passada. És impressionant.
0: És un dels grans
1: lo bé
0: que
1: funciona, per supost. I, bueno, hem tingut la sort de tindre-lo esta setmana també. El dijous va vindre. Una meravella. El dia que va ser el certamen, com veus, en Pujol, també
0: sí,
1: vas comptar
0: sí,
1: en ell.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: sempre
0: sí.
1: Se presta, i això també, pues, en una persona, al final també n'hi ha que valorar-ho a nivell personal, no? En una persona, persones tan ocupades,
0: en tanta
1: trajectòria, que tu dius, mira, Lluís, què anem a fer? Jo vaig...
0: Això és d'agrair.
1: Un lujo.
0: Això és d'agrair. Sí. Bé, no és l'única societat musical, l'única banda que portes, sinó que també estàs al capdavant d'esta banda que està ara sonant.

0: Jo crec que abans m'he equivocat i crec que és Unió. Sium és, no és Santa Cecília, és Unió. Veritat que sí, Societat Instructiva Unió Musical de Moncofa. És la que està
1: sí, és Santa Cecília de Moncofa. Però
0: ah, també.
1: S'abrevia, ells, així mos diem la Sum. La Sum és de Societat Unió Musical.
0: Ah, Sum, ahir m'ha liat. Jo abans sí que nombre Santa Cecília i dic igual, com l'altra també Santa Cecília, m'he equivocat.
1: No, ho has dit correcte, sí.
0: Aleshores, des de quan estàs ahir al capdavant de la Sum de Moncofa?
1: Porto dos anyets, molt intensos, perquè sí. Hi ha una activitat molt intensa. És una banda que, bueno, funciona espectacularment bé a nivell social. És molt fàcil treballar.
0: Sí. Quina és la qualitat que té? La millor qualitat, sempre, eh? Sempre positiu, la millor qualitat que té, per exemple, la de Puçol, i la millor qualitat que té la de Moncofa. Perquè cada societat musical és un món. Però què és el que té una i té l'altra?
1: Pues sí, totalment. Ahora, yo soy una persona optimista, ¿vale? Entonces siempre voto,
0: sobre,
1: intenté trobar luego. No, pero en este caso es clarísimo. La pregunta es molt adecuada. Al final en Puçol, per exemple, encara que a mi no m'agrada comparar.
0: No. Cadascuna té una qualitat.
1: Sí, efectivament. Si tinguera que elegir una exclusivament, remarcaria de Puçol també tal volta per la ubicació, o sigui, hi ha una projecció espectacular. Hi va ser certament que s'han sentit, vam participar en la primera secció.
0: Sí.
1: Jo crec que vam sorprendre, perquè sí. No és una banda que està acostumada a veure en certaments, en aquestes seccions, però és la projecció, perquè hi ha un tot gent jove i per la ubicació geogràfica també està a prop de molts conservatoris
0: sí.
1: I, per tant, pues, hi ha molts estudiants sí. Que, a més, complixen molt. Els assajos són molt nombrosos i sobretot, destacaria això, projecció i futur per la quantitat d'estudiants i l'interès que normalment aquests estudiants demostren també, no?
0: Sí.
1: En estar. Sí. I referent a la Sum de Moncofa, pues bueno, com t'he dit ja, com ha avançat abans de la pregunta,

0: Sí,
1: ese
0: dir,
1: és que és una família, és una família, absolutament. I des de la junta directiva, als músics, per suposo, són grans músics també, hi ha molts professionals per repartir-se en diferents orquestres, però destaca això, sempre tenen un detall, sempre n'hi ha una frase d'algo, sempre dius una frase que tu no te dones compte en l'ensaio i l'altre dia me van fer pegatines.
0: Sí.
1: Coses d'aquest tipus que dius, bueno, compte estos detalls, no? Superbé, superbé. Sí.
0: Abans d'acabar, Sergio, vaig a fer-te unes preguntetes molt breus, poquetes, eh? Molt breus, per exemple, per saber un poquet més de tu. Preguntes curtes com un compositor o una compositora que t'agrada que es vinga ara al cap.
1: Bueno, tinc que dir, i perquè ho pensé, Luis Arana Alarcón.
0: Correcte. Una obra imprescindible que tot músic hauria de conèixer. O tocar, o interpretar. Una obra imprescindible que t'agrada molt, igual programar, i no t'has donat compte, però sí, la programes.
1: Vaig a fer un poc més general. Vale, que la sarsuela en general deuríem treballar-la un poc més, rescatar-la, revisar transcripcions, molt important esto, i treballar-la molt, sí.
0: Dic que sí. Una banda que t'hagi marcat molt.
1: Una banda que m'hagi marcat molt, evidentment, la meua. La meua és molt important també, però inclús, és que inconscientment, la teva forma de concebre la música, els directors que has tingut, més enllà de lo que te formes a nivell professional, és molt important, sí. Sí, sí.
0: Correcte. I abans d'anar-se'n, quin missatge voldries enviar als músics de la jove banda de la Federació? Un missatge que vull que es dir a tots.
1: Ho he dit en persona moltes vegades, donar-li les gràcies, el primer, les gràcies per participar, estar participant i haver participat aquesta setmana, per enrolar-se, perquè jo conec ja, puc conèixer les seues situacions personals i dir, és que dilluns vinc de l'orquestra, contra de León, de l'orquestra, no sé què, i estic que va absolutament a tope, com se sol dir, no?
0: Sí.
1: I bueno, també... algo que intentar repetir para que calara es que intentaren disfrutar de esta semana, que intenten disfrutar de estos consejos que ens queden y sobre todo pues y que intenten generar también esas relaciones en companys que les van a acompañar toda la vida, ¿no? A nivel profesional. Okay. Y que a mí, bueno, evidentemente a molts es coneixia ja, a molts he tingut el plaer de conèixer-los ara. Que el que necessiten de mi, per suposto, van a tindre el que estigui a la meva mà, clar, i que assistir per això, per ajudar-los en el que puga. O sigui, que ara anem a disfrutar amb un tot d'aquestes dues coses que queden.
0: Correcte.
1: Pues després ja tornarem a parlar, perquè tenim més coses.
0: Abans vull veure't, perquè jo et convido en una de les societats musicals o en les dos, però primer una de per l'altra, que estàs al capdavant de que estigues així. Esta vegada no ha pogut ser perquè estàs molt liat, però t'espere així, Sergio. Recordem abans d'anar-se'n que esta nit a les 10 i mitja, has dit a les 10 i mitja, a les 10 i mitja en la plaça de Xilxes, i que demà estarà la banda federal, la jove banda simfònica de la Federació, en Castelló, de València, de la província de València.
1: Uh-huh.
0: Així que a les 12 és en l'Auditori Rex. Moltes gràcies. Anem a despedir-nos escoltant un pas doble que és com tota la música que té Rafael Talens, no? Com tota la seva música. És genial. Gràcies, Sergio.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I que vagi molt bé, la veritat. I quedem, quedem per a que vingués així.
1: Sí. Vinga. Sí, que això és un gust, xerrar amb tu de música, clar que sí, quedarem.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fina Blasco és el que està sonant, i la banda de Pujol.

I jo no volia acabar avui el programa sense donar les felicitacions, l'enhorabona, a un dels quintets, vaig a dir, el quintet més important del món mundial, que és Spanish Brass, que va ser l'encarregat d'interpretar l'himne nacional d'Espanya el passat diumenge, dia 19 de juliol, a New Jersey, allà a Nova York, per a començar el partit, l'himne nacional, i van interpretar l'himne nacional. Este quintet està guardonat amb el Premi Nacional de Música l'any 2020. I està format per Carlos Benetó i Juan José Hernán, la trompeta, el trompista Manuel Pérez, el trombonista Indalecio Bonet i la tuba Sergio Finca. I estem escoltant, ja no parlem, escoltem.

0: Jo ja m'he alçat així de peu, m'ha ficat la mà al cor i tinc a la part de l'altra part del fil telefònic a Inda. Inda, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Estem molt bé i molt contents de que ens representàreu a nivell mundial, és a dir, davant de tot el món, un quintet valencià. És a dir, si és important el que va fer l'equip de futbol, guanyar la Copa, que això és molt important, per a mi, el que vau fer vosaltres, i ho dic així, més important.
1: Imagina't. Pues te ho agraeix. Sí, no, ja que va ser important. Home, els futbolistes, si no estiguessin, nosaltres no haguem anat, eh? Però,
0: això
1: sí,
0: està
1: sí,
0: clar. Però de tota la gent, de tots els grups, de tots els músics, vos van elegir, és a dir, ahí queda eso, com es diu la frase, no?
1: Sí.
0: Però jo vull que en comptes... Primer, a veure, jo suposo que rebríeu un correu, però jo, si rep alguna cosa així, jo em pensaria que és una broma, diria això, de què va?
1: No. Però sí, el que vam pensar tot el quintet al principi, i sobretot quan en l'oficina, quan vam obrir el mail,
0: sí.
1: Que Alba me va enviar el mail i dic, això és broma, home, això és un fake, és un fake. De fet, jo li vaig enviar un emoticono que ara no te puc dir, però...
0: Bueno, però, jo des d'ací a Alba li dic que segurament que aniria de cap, per no dir-te de cul, per aconseguir... Perquè això va ser ràpid, de ja per allà. És així?
1: Sí. La veritat és que només vam confirmar que sí, vam estar... Bueno, jo no vaig dormir la nit ixa de...
0: Bueno, tu eres
1: no
0: de poc dormir.
1: No per l'atenció ni res, sinó perquè pues, organitzar tot el viatge i buscar-lo...
0: O sigui,
1: va ser un poquet complicat. I damunt és que, clar, ens va tocar. Això era divendres a les 8 del matí.
0: Imagina't.
1: I el dissabte a les 6 i mitja del matí estàvem a l'aeroport. L'aeroport no, a les 4 ja estàvem a l'aeroport.
0: Sí, sí, sí.
1: Imagina't a quina hora mos alçarem. I ja et dic, jo no vaig poder dormir perquè és que a la 1 del matí encara no tenies bitllets.
0: A veure, és normal que no dormireu i després en totes les emocions, en tot el que vau viure vosaltres, allí abans d'eixir, de veure a tanta gent, a tanta estrella musical, no? La Shakira, o jo que sé, el Tom Cruise, o la Laura Pausini, és que estaríeu allí, jo que sé, eixes emocions de veure tanta cosa i tanta gent,
1: pues com es gestiona? La veritat és que... Home, va ser molt emocionant, veritat. La veritat que ha sigut un... Normalment, quan anem als Estats Units,
0: sí.
1: Són 2 setmanes o 3 setmanes
0: clar,
1: de gira. Però esta vegada ha sigut 3 dies i han sigut com si haguem estat un mes ahí als Estats Units.
0: Clar, perquè n'hi ha tantes... les emocions, és tan intens tot. Però, sí. A veure, no és la primera vegada que vosaltres interpretareu l'himne d'Espanya, perquè jo crec que ja el vau interpretar en uns premis Príncep. Ja fa algun any, perquè jo he vist els vídeos i esteu molt jovenets.
1: Sí, l'any 95, imagina't.
0: Imagina't si érem jovenets.
1: Fa 31 anys, ja, sí, vam tindre també la sort.

0: de tocar en els Premis Príncep d'Astúries. Vam tocar també l'himne nacional i algunes músiques per a que entrar en els premiats.
1: Sí.
0: I sí, l'altre dia, per qüestions d'equis, vam recuperar el vídeo i m'ho feia molta risa. Sí,
1: sí. L'arranjament ja el teníeu fet, no?
0: No,
1: ah, no?
0: Teníem fet... No, bueno, a veure, l'altra vegada el vam tocar, però de l'altra vegada ara ha canviat l'himne de to. De to, però ja no per això, sinó perquè vam tindre la sort de que Eduardo Nogueroles...
1: Sí.
0: Tubista i amic i director de banda i compositor, es va brindar a fer l'arranjament en mitja hora i el van memoritzar, tampoc el sabien de memòria, evidentment.
1: Tot corrent.
0: Sí, tot corrents. Però bueno, que és el que n'hi ha, la vida del músic i de l'artista.
1: És així.
0: No...
1: Saps el que més em va agradar? Bueno, a part de que toqueu, això està clar, musicalment sou un més d'un 10, però portaveu unes deportives molt, molt xules, eh?
0: Sí. Bueno, això és una altra de les coses que va passar. Adidas ens va suggerir en una pistola en el cap que tocarem en aquestes sabates. I home, pues, a caballo regalado no le mires el
1: home,
0: pensado,
1: clar que no. Porteu ahí rogetes més xules que el món.
0: No, home, jo crec que va ser un bonic guinyo, no? Com diuen a la roja i...
1: Clar que
0: I
1: sí,
0: jo
1: clar
0: crec
1: que sí.
0: Crec que va donar el seu... Jo crec que la gent també mirava la pantalla per això, saps?
1: No, home, no. Que estàveu molt guapos, eh? Miraven... Jo crec que tots els valencians que sabien que anàveu estaven expectants allí i esperant que eixireu per a fer la foto a la tele. Tu saps quantes fotos hauràs rebut de vosaltres davant de la pantalla?
0: Estic a punt de canviar el mòbil perquè no me caben.
1: Inda, que no vull que se m'olvide. Però no pareu. I jo sé que avui, dissabte, teniu un concert en el Puig. Dirigís Sofia Zarzoso.
0: Sí. A més que molt bé, ho fa molt bé. Sofia, hem estat assajant en ella... I és un plaer veure que la gent jove pues, treballa també amb la banda del Puig, sí, el monestari, a les 10:30, si no m'equivoque.
1: Sí, correcte. Toquem
0: davant del monestari. I si me permetissis, també m'agradaria, perquè
1: sí.
0: és el meu poble, el dijous, el dia 30 de juliol, toquem a l'ermita de Verge de Gràcia,
1: a
0: Villarreal. Sí. Llavors, també m'agradaria dir-ho perquè...
1: Clar
0: ja que estem
1: sí.
0: I que tenim oportunitat, pues, que la gent que vull ja saludar als que vam tocar l'himne, estarem ahí, o en el Puig o en Villarreal.
1: Perquè a banda de tocar l'himne, feu molts concerts que sempre esteu tocant, encara que segurament que a partir d'ara vos buscaran per a interpretar en algun lloc més l'himne nacional.
0: Això diuen, hi ha propostes, però de moment no les puc desvetllar.
1: Però sí, bueno.
0: hi ha propostes ja, i bueno, estem negociant.
1: Clar que sí.
0: Bueno, com vaig dir l'altre dia en la tele, en apunt, és un nou nicho de mercado. Que estamos abriendo.
1: Mira, és a dir, és com tots els que porteu, i ara, una altra manera de fer música.
0: Home,
1: i també
0: una cosa
1: està
0: que
1: és diferent.
0: Que com ja havíem dit, havíem fet, però bueno, ara, pareix que ara tots volen que toquem l'himne, doncs pues bueno, tu. Estem buscant també l'himne del València, del Llevant i del Villarreal.
1: Home, va. I l'himne regional també no el tinc adaptat.
0: Sí, també.
1: Això és ben bonic, Això és ben bonic,
0: Sí, sí, és molt xulo. Musicalment és molt bonic, molt bonic. I la veritat, sí, li pega 40 voltes al Nacional, saps? I de fet, ja l'hem tocat, també. L'hem tocat, recordo una vegada al Palau de les Arts. Crec que era un event de la Berkeley, però ara no estic segur.
1: Sí,
0: el vam tocar, també. I estava molt ben arranjat pel meu company, Carlos.
1: Carlos fa molts bons arranjaments. Inda, si haguereu de resumir en una paraula, o en dos... Aquesta experiència que acabeu de viure, quines paraules serien?
0: Pues com dia aquell, en dos paraules. Impresionante.
1: És veritat. És a dir, sou sortuts, ho feu molt bé, no és per sort, sinó per tot el que treballeu i per tot el que porteu fora de la terreta on visquem. Així que...
0: Bueno, la veritat és que jo et dic una cosa, hi ha molta gent, com collons heu aconseguit això? I jo,
1: no, perquè sou bons, a veure, no aconseguiu, treballeu molt.
0: Ja no això, siguem bons o roïns, sinó que portem 37 anys per la carretera, hem treballat molt, hem lluitat molt, el fet de fa molts anys deixar-se les nostres feines per dedicar-se en cuerpo i alma a això va ser una aposta molt arriscada i bueno, pues, al final les coses van a replicar el seu fruit, saps?
1: Sí. I Premi Nacional, que això que no s'olvide la gent, que sí, això arriba qui arriba. Així que moltes gràcies, Inda. Enhorabona, que vagi molt bé esta nit ahí en el Puig i la setmana que ve en el teu poble, Vila-real.
0: Exactament. Sí.
1: Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, eh? Un abraç.
1: Gràcies. Esteu escoltant un tema que el conegueu, ara de moment no el conegueu, no el reconegueu perquè no es comença la melodia, però és el tema Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, en una versió interpretada per Hispanis Brass. I escoltant este Mediterráneo, donem per acabat, per finalitzat el programa d'avui. Que passeu molt bon dissabte, cuideu-se del sol, que fa molta calor, disfruteu de l'estiu. I nosaltres... i no vull que se m'olvide. Felicite a tots els Jaumes i Santiagos, perquè avui és la seva festivitat. Però recordeu que tornem demà a partir de les 7 del matí.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots a este còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment. I, com sempre dient, el més atractiu de dissabte pel matí de la Comunitat Valenciana. J. González, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Doni? Muy buenos días. Estamos perfectos.
0: ¿La resaca mundialera com va?
1: Muy bien, ya, muy bien.
0: Tenim ja...
1: Con unas

0: Estrellita más en el pecho.
1: Vamos a asumir.
0: Pero bueno, ya... sí, ya han pasado unos días y ya casi que lo tenemos ahí un poquito.
1: No, Manolo Andrés Arapico, ¿cómo va la blusa de Astrales?
2: Bon día, molt bé, sí. No, yo lo que estic orgulloso es que así ho vam adelantar, así se va a avanzar.
0: Sí, señor.
2: Estem en condició d'avançar.
1: Avançar com és el Mundial.
2: Home, guanyem. I, i hasta la IA, i fins la IA, i nosaltres, sí,
1: ha sigut un plen.
2: Una barbaritat.
1: A veure,
2: i l'amic que va dir, tot coincidís.
1: Quin seguiment ha fet Pablo Fernández al Mundial, en fora de cobertura, no, un aplaudiment per a ell, per favor.
0: Sí,
1: senyor.
0: Ha sigut una locura.
3: Home, hem fet un Mundial molt curiós. Hem sabut moltes coses sobre el Mundial i que vegem que al final hem acertat. Ojo, són visionaris no sols del Mundial, sinó del Benidorm Fest. Recordem que també varem acertar la cançó guanyadora Tamaré. Vull dir que, cuidado, que fora de cobertura...
0: Algo tenemos, eh?
3: Algo tenim.
2: Quina ratxita, eh? Molt bo.
1: Què te pareix?
2: Sí, això de meravella.
1: Què te pareix?
3: Nos falta la primitiva.
1: Qui va guanyar la Lliga l'any que ve?
2: Wow. El València.
1: Ala, ja trencar la ratxa.
2: Ja està. Ara, ja què fem?
1: Bueno, a veure què passa. Poca broma en este tema. Ai, senyor. Aquellos maravillosos años. Sumari, comencem. Anem a parlar d'aquest eclipse total de sol que anem a tindre este pròxim mes d'agost, el primer des de fa vora 100 anys. Alguns més, no? De 100 anys, Pablo.
3: Sí, més d'un segle. Des d'aquell eclipse total donarem dades, i dades curioses també, que sabeu que és l'espai on anem a saber moltes coses sobre un eclipse que el tenim ja ahir, el 12 d'agost, a partir de les 8:30 de la nit.
1: Continuarem en el Cant de la Carxofa. 11 localitats són les que encara el realitzen en la Comunitat Valenciana. És Suma Catarroja. Parlarem d'això. Parlarem de cine i de Spiderman.
2: Sí! Eh? Sí.
1: Tu amigo y vecino.
2: Exacte. Tu amigo y vecino, que arriba la setmana que ve. I All Things Spiderman. Ho aclarirem després.
1: Vinga, després. Molt bé. Parlem de moda i, atenció, Alfredo Esteve desgranarà el vestuari del Mundial, el vestuari dels mundialistes, del Mundial era la camiseta roja i el pantaló blau. No era, però el vestuari d'anar pel carrer, jo crec que, a veure, com t'ho dic. El dia de les recepcions, no li gastes ixa broma a l'equip, home, vestint-lo d'aquesta manera, no ho heu vist?
3: Pel punyet
1: i pel traje. Uh-huh.
3: No sé, negre blau, no?
1: El dia, i al tornar de l'informatiu, del boletí informatiu, tenim a, primer, María Jesús i su acordeón, que la tenim per telèfono. Parlem amb Enrique Pacheco, speaker del València Club de Futbol, a veure si ell encerta, aquí va guanyar la Lliga, i mos diu, ojo que igual sí, bueno, anem a veure. I també tenim el Lago de los Cisnes, el Ballet de Kiev, que està en l'Olimpia del 3 d'agost al dia 8. Tot això i més, inclús Dacris, el Mago Invisible, també en l'Olimpia. Moltíssimes coses en Fora de Cobertura fins a les 12.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: No me digues que no te clava la cançó, Pablo. No me digues que no estàs abornat.
3: Cuidado, quan comencem,
1: Què t'ha paregut?
3: Pot ser que l'eclipse comença en un moment. anem a eclipsar els nostres oients. Anem a donar dades importants. Pareix que ve un eclipse molt normalet, però no. L'eclipse que anem a tindre el 12 d'agost no el repetíem des de l'any 1912, exactament el 10 d'abril no ocorreix un eclipse total tal qual anem a poder presenciar el pròxim dia 12.
1: Perquè apuntaves a tres tipus d'eclipse.
3: Correcte, n'hi ha tres. Un eclipse parcial, que és quan la lluna cobreix, òbviament, una part del sol. També està l'eclipse anular, que és quan se tracta d'un eclipse on es veu visible una part de l'anell de la lluna. Però després està el que anem a veure, que és l'eclipse total, que és quan l'alineació entre la lluna i el sol és precisa i el que es produeix és un obscurantisme complet del sol en una duració molt curta, perquè si tenim que dir que pareix que el que anem a veure és un eclipse total on anem a tindre unes hores de misteri, no?, i d'oscuritat, però no, seran exactament 58,6 segons. Una plega a un minut.
2: Això és una eternitat.
3: Per a molta gent...

0: a una eternitat.
1: Oye, escolta, no,
2: estava jo buscant no de quan era la cançó de Bonnie Tyler, de Total Eclipse of the Heart, perquè per a dir-te, bueno, i també està l'últim Total Eclipse per fer la broma, ¿vale? Pues bueno, no l'altre.

0: el Festival d'Eurovisió representant al seu país en 2019 i quedar al lloc 19. Vull dir, no quedava molt bé.
1: 2019,
0: 2019, això, 2019, sí, va participar en el 2019, el Festival d'Eurovisió, quedar en el lloc número 19, no molt bé, una cosa que, clar, que no va sentar molt bé als seus eurofans, però bueno, ahí està un poc també l'estela de...
2: I que va passar a la posteritat de la música, tant per Total Eclipse of the Heart com per a Holding Out for a Hero. Particularment a mi, esta és la que és una cançó de Jim Steinman que l'aborda i que crec que ha passat a, vamos, al Hall of Fame de la música.
1: Anem a mirar el cel i continuem en l'altre eclipse, el d'agost.
0: El d'agost, el que tenim ahí. La franja de totalitat de l'eclipse informem que creuarà Espanya d'oest a est i passarà per nombroses capitals de la província, òbviament no sols per València, per la Corunya, Palma, incluint Oviedo, León, Bilbao, etc.
1: Imagines que front detall que vinguera a València, Castelló i Alacant i se n'anara?
0: Que vingueran festes. Que vinguera pa falles i que es visitara i després per Sant Joan.
1: Bueno, a veure, en festes ara en juliol, fira de juliol, que vinguera, bueno, que haurà passat en Sant Joan.
0: Ai, l'eclipse. Quan s'ha parlat dels eclipses? Que ara després hem de donar dades. Ara es ve molt bé l'eclipse i es riguem, però les nostres antigues civilitzacions tenien una por a l'eclipse. Ara t'ho contaré.
1: Se li va parda, no?
0: Uf, però gran. La Comunitat Valenciana serà un dels llocs privilegiats per observar este event. La sombra de la lluna creuarà la península des del nord-oest fins al Mediterrani i permetrà observar la totalitat en diversos punts de la nostra comunitat. I és que València, com sempre, una volta més, som la millor terreta del món. Anem a presenciar un eclipse espectacular. El dia 12 d'agost, repetim, 58,6 segons. Vull dir que n'hi ha que estar molt atents. El 12 d'agost, en aquest moment, de 8...
2: Manolo, exactament. Qui
1: parpadé, és a dir,
2: qui parpadé se lo pierde.
0: Mira, Donis, te vaig a donar les dades concretes que ens informen. Des de l'Oficina de l'Energia i l'Observatori del Canvi Climàtic. Des de les 20.32, 25,5, ja les 25,5 deu de ser un parpall. Hasta les 20.33, 24,1. Ahí n'hi ha que ficar una agenda.
1: Pues ahí queda.
2: Escolta, en uns palillos d'estos te fiques aixina per no tancar els ulls i no... Bueno, però protecció, no?
0: Protecció, sí, sí. Hi ha molts ajuntaments que han ficat en marxa iniciatives, en este cas l'Ajuntament de València també, en ulleres pues, preparades també per a veure l'eclipse. I València també es prepara, pues, hi haurà un dispositiu també per a nivell de transport, un control també, pues, perquè n'hi ha jocs concrets, òbviament, en aquells jocs on hi hagi una major visibilitat, pues l'eclipse es podrà veure de la millor forma possible. El que són les platges també seran jocs idonis per a poder comprovar com la lluna i el sol es besen. La lluna
1: és
0: i el sol
1: molt
0: es besen.
1: Important, molt important no veure l'eclipse des de baix d'un arbre. És molt important. Val? Perquè no el veus, te tapa l'arbre, claro. Vale. Clar. Continua.
2: Bueno, vinga, moltes gràcies, continuem.
0: Gràcies, Donís. Ni el vent tampoc estar baix d'un arbre. Anem a donar recomanacions. Quan hi ha vent, no n'hi ha que estar baix d'un arbre.
1: Però i això?
0: Per lo de l'arbre.
3: Has empezado tú, Donís.
1: Bueno, va.
0: Bueno, deixem el 7-Eleven i continuem.
2: Me levanto y me voy, eh. Uno más y me levanto y me voy.
0: Anem a donar dades. En Espanya n'hi ha hagut decenes d'eclipses solars parcials, al llarg de la seva història. Però si ens centrem en la totalitat d'anulars, l'astronomia destaca que són, pues són events sumament excepcionals. El que estem dient, des de 1912 no teníem un eclipse total com el que anem a viure el dia 12 d'agost.
1: A excepció del de Bonita Aileira.
0: Correcte. Muy bien, Donís. L'últim eclipse total de sol visible en territori espanyol va ser el 2 d'octubre del 59, però sol és des de les Illes Canàries. Per tant, el total de península, com he dit, el 10 d'abril de 1912. I en quant a eclipses anulars, el més recent va tindre lloc el 3 d'octubre de 2005. El peguem un poc més recent. Espera que puguem també entendre i valorar el que anem a viure el dia 12. Quan el tornarem a viure? Ah, Donís, quan el tornarem a viure?
1: Ah, qui lo sap.
0: Qui lo sap.
2: Vos recordeu del 2005? Jo sí.
0: No. Jo sí que ho recordo.
2: Jo sí que recorde. Perquè estava jo fent no sé què, estava treballant. Però... I sí que
0: era anular, era parcial.
2: No és l'oscuritat total. Se va fer fosquet, sí. Se va fer fosquet raro.
0: Com un núvol...
1: Que diu... El del dia 12 va estar guapo, no?
0: Sí.
1: Això va ser potent, eh?
0: Seran uns segons potents.
1: 58 segons.
0: 0,3.
1: Què
0: te pareix? què pensaven de les nostres civilitzacions? Perquè això ara és molt bonic, com estic dient,
1: però... Això, que se li va apartar.
0: Però antes tenien prou por, eren parlament. Sí.

0: de mites. Les civilitzacions antigues explicaven els eclipses total com a monstres devoradors, batalles divines o senyals d'advertència. El primer registre històric per escrit d'un eclipse total va ser en Síria, en una tableta d'arcilla trobada en 1948, que descrivís l'eclipse total el 5 de març de 1223 a.C. I això va ser la primera referència que n'hi ha. I en la Bíblia també, en el llibre de Josué, n'hi ha una part que parla el sol i la lluna es detenen amb una fecha del 30 d'octubre de 1207 a.C. també. Imagineu-se. A poc a poc, el mite i la màgia van donant pas a la ciència. En el segle XVI, abans de Crist, la predicció del grec Tales de Mileto parla d'un eclipse el 28 de maig de l'any 585 abans de Crist, basant-se ja en coneixements més científics. I ja, per fi, en el segle XVI i el segle XVII, després de Crist, fa no res, Donís. L'alemà Johannes Kepler va assentar les actuals lleis del moviment d'eclipse com les coneguem. Ja d'ahir ha variat poc. Pues lo que he comentat, l'eclipse total, l'eclipse parcial, l'eclipse anular. Per tant, Donís, tots preparats el 12 d'agost perquè anem a viure un aconteixement històric, un aconteixement important que pues no sabem quan tornar a viure, perquè una de les coses que sí que la ciència no arriba a acertar és exactament quan serà el pròxim eclipse a llarg plaç. Per tant,
1: Tu imagina't el percal, eh? És que tens el Sol a 150 milions de quilòmetres, tens la Lluna a només 400.000 quilòmetres i té que coincidir en tot lo gran que és l'espai i vas i te fiques al mig. Vull dir, ojo.
0: I es besen, es peguen un bes durant 50.000 segons. És això, un eclipse, és un eclipse que molts cataloguen...
1: El romanticisme...
0: Molts cataloguen que un eclipse total és un eclipse romàntic. També és una de les...
2: També ho pots agarrar per la travessant, que és no m'eclipses, saps?
0: També.
2: No me tapes, vale, no m'eclipses.
0: Donís, si tu vols fer aplaudiment, el que tu decidis. Que se'n estigui.
2: Fixa, si ha hagut bo.
0: Un dato.
1: Però ja ho xeret, eh?
2: Ei, que ja ho xeret.
0: Un dato.

0: De fet,
1: no hi ha constància de que ningú mai, en tot el que ja ha escrit de la història, l'ha havia de fer un altre planeta, sí o no?
2: Això és correcte.
3: De moment, de moment.
2: Som uns privilegiats.
3: De moment.
2: També fer aquesta data, també, però no ho saps, eh? Però si tu estàs en Marte...
3: Bueno, això ho han dit els científics, jo me fio.
2: Ah, bueno, això sí.
3: Ells ho han vist, que aquest tipus d'eclipse sol es pot veure des del planeta Terra, i som els privilegiats nosaltres el dia 12 d'agost.
1: No, pues espera un momentet. No serà martes, serà miércoles, perquè cau 12 el dimecres. Bueno, alguna cosa més, Pablo?
3: No, vull dir, simplement que tinguem en compte que l'eclipse, si podem utilitzar aquest tipus d'ulleres, no? També, per no tindre ningun problema. I que, bueno, que eixim al carrer i que disfrutem d'ell, perquè...
1: Bromes a banda, sí, perquè és una cosa que no es va donar en ja no sabem quant. Però és molt important que les ulleres que tinguin un real filtre ultravioleta marcat CE, que estiguin en regla, perquè si no te poden perjudicar més els ulls de lo que, bueno, quan està tapat

0: camp.
1: Ja sé. Senyor Zarapico, ja sé el que tens en el pack. Les ulleres i el frigopié.
2: Bon estiu.
3: Una cosa, no parlarem de, del Pantera Rosa. Ojo, cuidado, ojo, cuidado.
0: Però el Pantera Rosa no tenia polo.
1: ¿Cómo que no? ¿Con qué no?
0: Pantera Rosa no.
3: Pero
0: a veure, quan vulgueu un duel de pastelitos d'infància, m'ho dieu i ja traguem tota l'artilleria. Però no vingueu així a dir-me que la Pantera Rosa era un polo, perquè mal se me'n vaig.
3: Mira este, que no tenia polo, diu.
1: Tenia polo.
3: Que la Pantera Rosa. O sea, el polo de Pantera Rosa...
1: No va tindre èxit, però tenia polo.
0: A veure,
3: un moment.
0: Tiempo muerto. Tiempo muerto.
4: Calma, señores.
0: Es que más perdés el pel. No era la Pantera Rosa pastelito.
3: No te puedo prender el pel.
0: Maqueres.
1: A ver, Manuel, tú y yo estamos... Manuel, tú y yo estamos en la otra parte de la taula. Somos la parte en la que no nos pueden prender el pel.
0: La que no tenía un pel de tonto.
3: A ver, el Pantera Rosa tenía polo. Ni había un polo que era el Pantera Rosa. Que per cert estaba buenísimo.
0: Tens mort y reconeix la meua falta, pero también la corrección. Per una banda està la Pantera Rosa, que era el pastelito, que encara està, que se ven, val? I per una altra banda estava ese polo que tenia la figura de la Pantera Rosa, que era Davidesa, no? O de...
3: Crec recordar que sí.
0: Era Davidesa, que llavors...
1: Davidesa o Frigo, eren els dos d'aquella època.
0: Pues jo me pense que no era Frigo i que era Davidesa. Entonces jo, com a persona que ho soc correcta i educada, dic... Perdó, m'havia enganyat. Sí que n'hi ha un polo de la Pantera Rosa, però no el que jo pensava que era el pastelito.
3: No. Estem parlant de dos coses distintes.
0: Correcte.
3: Bueno, anem a parlar de temes més importants.
0: Sí.
3: El cant de la garxofa, en Fora de Cobertura.
5: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: El cant de la carxofa, dedicat al Santíssim Crist de la Pietat, és una de les manifestacions de música sacra i tradició popular més representatives del patrimoni cultural festiu de la comarca de l'Horta Sud, en la Comunitat Valenciana, especialment, en este cas, pues, en Catarroja. A l'altre costat del fil telefònic tenim a David Jorge, promotor cultural. Què tal, David, com estàs?
6: Hola, bon dia, Donís.
3: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. Rescatem el cant de la carxofa.
6: Sí, la veritat és que és un dels actes més importants que tenim a la comarca de l'Horta Sud com a testimoni d'aquella religiositat popular que se va iniciar a l'època barroca i que a poc a poc pues, se va convertir en un fet identitari, inclús de la comarca.
3: David,
6: sí.
3: A veure, quan anem a tindre aquesta representació? Quan tenim la cita?
6: Sí, en Catarroja la tindrem el pròxim 13 de setembre, que pràcticament és l'última del calendari.
3: Coincideix en festes?
6: Sí, exacte, perquè molts pobles celebren el Crist en agost, com per exemple Silla, però a Catarroja, clar, intentem ficar sempre tots els actes de forma massiva des de les festes majors en honor a Sant Miquel en setembre.
3: Però on passa la història del cant de la carxofa?
6: Pues el cant de la carxofa, diguem que l'actual... podem dir que naix a Silla en 1854, per això moltes vegades el motet, que seria la cançoneta, no?, que tots coneguem,
3: sí,
6: i que se toca en tots els pobles on se celebra, els 11 pobles, pues, inclús, encara que el títol real tenia un altre nom, se va conèixer com a la carxofa de Silla, però després tots els pobles van anar fent ixe mateix motet. Sí que és veritat que la lletra canvia, en alguns pobles és en castellà, en altres és en valencià, en uns pues, se dedica a la Mare de Déu, en altres se dedica al Crist, però al final la cançoneta és la mateixa. I ixe origen, per tant, el podem marcar en Silla en 1854. Però diguem que com el referent actual que coneguem tots, perquè això no vol dir que no hagueren hagut abans altres manifestacions en la que s'utilitzava també la carxofa com un artefacte des d'on hi ha un angelet per a cantar-li al patró. Per exemple, sueca és un dels orígens més probables d'aquest artefacte en forma de carxofa, encara que si anem més enllà la tradició podem equiparar-la al misteri d'ells en la edat mitjana o inclús en altres artefactes com la taronja en Morella o magranes. Al final, la Comunitat Valenciana són molt de posar des d'antigament artefactes en forma de fruita o verdura per a celebrar també la religiositat popular.
3: Tenim també protecció patrimonial i en particular en Catarroja hem optat per aplicar a la festa d'interès turístic provincial.
6: Sí, exacte. Bé, a la Quas ja ho té, perquè encara que l'origen és Silla i és una de les més conegudes, a la Quas també està ahí.

0: també a la qual se celebra dos voltes, no sols una, dins de les mateixes festes, però una, la Mare Déu de l'Olivar, i altra, el seu Crist, però també fa una lecció de la veu blanca, que és molt famosa allí en Alaquàs, i ja fa uns anys que ells, que tenen una associació inclús pròpia per a la carxofa, van optar per demanar la declaració de festa d'interès turístic i també el bé de rellevància local, van ser els pioners. I ara a Catarroja hem seguit també un poquet aquesta idea d'aquests dos camins també, de bé de rellevància local i de festa d'interès turístic, si bé tots els pobles estem ja units perquè en un futur, que esperem que no siga molt lluny, en com a conjunt, tots tinguem el bé d'interès cultural de la Comunitat Valenciana, que és el que realment mereix el camp de la carxofa ja en gran, no? Englobant als 11 pobles. Bueno, 11 més 1, perquè Caudet, en Castilla-La Mancha, també el celebra, perquè allí
1: no s'oblidem,
0: portarem. Sí.
1: Molt bé, David Jorge, gràcies i enhorabona per la teva llavor.
0: Moltes gràcies per donar difusió.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
3: De tu a tu.
4: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollua!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
10: I també poders curatius.
9: I que ho arreglava tot.
10: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
9: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
10: els iaios increïbles.
9: 26 de juliol.
10: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
3: De tu a tu.
12: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Deu i 32. I estàvem parlant entre Consell Publicitari i Consell Publicitari, inclús algun Consell de Salut, perquè lo de l'eclipse, atenció, que no és... un poc apropant el tema, que te pot danyar la vista si no tens una bona protecció. I parlàvem dels mosquits, no?
13: Ei.
1: Què passa amb els mosquits?
13: Els mosquits, bueno, és que els mosquits, que els mosquits estan per tot arreu. I imagina't...
1: És estiu, bueno, és estiu.
13: I jo estava pensant, dic, com anem a parlar de Spiderman, dic, i si un mosquit radioactiu durant l'eclipse te pica, te convertisses en mosquitoman?
1: No fa falta que siga...
13: Això és una xorra com un temple.
1: No fa falta que siga l'eclipse, però, a veure, per introduir Spiderman està bé, però lo de l'aranya radioactiva, tal, però no fa falta que siga l'eclipse, no?
13: No.
1: Però si tu vas... Però si és l'eclipse i va un mosquit volant, anava a dir mosquit volador, però bueno, pues, tots, vale, va un mosquit volant i entropes amb tu, te pica?
14: Home, va cego.
13: Home.
1: Ja, però
13: no veu.
1: Que porta el pico per davant.
14: No veu. Pues a lo millor pot passar alguna cosa, si tindrà que investigar.
1: No és exactament el que li passa a Peter Parker.
13: No és exactament això. No
14: però
13: és exactament això.
14: La introducció que t'ha donat Donís del mosquito.
13: Això, vamos, una perxa magnífica.
14: Enhorabona, Manuel, adelante.
13: Gràcies. Bueno, fora de broma, anem a parlar de All Things Spider-Man. O Spider-Man. Mira, esta setmana he citat un vídeo de Tom Holland The End Spider-Man. Quan estan doblant-lo ara en el nostre país com Spider-Man, el personatge, per mi, tota la vida ha sigut Spider-Man. Hem dit Spider-Man, o l'Home Araña. I d'això anem a parlar. Aprofitant que el dia 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man...
1: Oh, tenemos pel·lícula de verano, eh?
13: Sí. Correcte, jo crec que està cridada a ser la pel·lícula de l'estiu. Spider-Man, Brand New Day.
1: Encara que...
13: Un nou dia.
1: Encara que Odissea...
13: No, l'Odissea... Oye, l'Odissea... Escolta, parlarem de... Després de veran... Després de l'estiu parlarem de quina ha sigut la pel·lícula de l'estiu, però l'Odissea va molt bé. Lo que passa és que, fent caixa, Toy Story 5 va com... Vamos, com un tren. Com un tren. Està a punt este fi de setmana, segurament... arribarà al billó de dòlars.
1: O sigui, als 1.000 milions d'euros.
13: Efectivament. O sigui, que poca broma. Però jo crec que és moment de parlar del nostre amic i veí, Spider-Man.
1: Si veureu a Manolo en el somriure que porta en la boca.
13: Sí, sí.
1: Porta un somriure en la cara. En este moment que sona esta sintonia...
13: Menxissa. És el tema clàssic de la sèrie de dibuixos animats dels anys 60, val? Que va ser la primera aproximació del personatge al mitjà audiovisual. Val? Spider-Man va néixer l'any 1962 en el número 15 del còmic Amazing Fantasy i portat de la mà de Stan Lee i Steve Ditko. És curiós perquè Amazing Fantasy era una col·lecció que estava a punt de tancar perquè no funcionava molt bé. Martin Goodman, que és l'històric editor Marvel, va apostar per este personatge de Lee, de Ditko, sense molta confiança.
1: The Amazing Spider-Man.
13: The Amazing Spider-Man.
1: Spider-Man.
13: Spider-Man. Spider-Man. Spidey. Val? Va confiar en Spidey, era l'últim cartutx per a salvar Amazing Fantasy. Però no teníem molta confiança en un héroe adolescent, en complexes, en grans, en la cara, en problemes de diners... Ningú de l'editorial creia en ell. Què va fer? Ser un èxit. Va eixir al carrer, va funcionar tan bé que en l'any 63 va eixir The Amazing Spider-Man, el número 1 d'esta revista, d'este còmic, va ser en març de 1963 i va començar la carrera d'un dels personatges més famosos de la cultura popular de tots els temps. 11 pàgines de l'any 62 a tot el que coneguem ara mateix d'este personatge. La primera volta que em van veure en moviment, l'any 67, en esta sèrie clàssica de dibuixos animats, de la qual ha quedat per a la posteritat el meme dels dos Spider-Man assenyalant-se, que
1: sí,
13: ho haurem vist tot, val? És d'un episodi que se va dir Double Identity i que eixia i que s'ha fet tan famós que fins i tot en la pel·lícula de No Way Home, la última pel·lícula que hem vist de Spider-Man fins a Brand New Day, que s'estrena esta setmana que ve, els personatges fan eixe meme, el de senyalar-se i tal, en homenatge, no? I en la promo, de la pel·lícula.
1: Un guiny a
13: això. Això va ser la primera volta que el van veure en dibuixos, però no a soles van veure a Spider-Man en dibuixos.

0: I és que l'any 77 va arribar la primera versió de Spider-Man en carn i ossos. Una, era una versió... Era, tu te'n recordes d'esta sèrie?
1: No, Manolo, de veritat.
0: És pavorela.
1: No me'n recordo.
0: És pavorela.
1: No me'n recordo, però sempre he tingut especial simpatia per l'Home Araña.
0: Sí, sí, pues esta sèrie era pavorela. Duia dos colaors en els ulls.
1: Ahí va.
0: Era el traje era... Bueno, però són els anys 70.
1: És que era com que Spider-Man... Podía ser qualsevol, podía ser tú, te podía pasar a tú.
0: No, no, es que era, vamos, pero totalmente el actor que le interpretaba era Nicholas Hammond, que venía de ser, había sigut en l'any 65, Friedrich von Trapp, vos sona, y Xia, en Sonrisas y Lágrimas, Nicholas Hammond, y va a fer de este Spider-Man...

0: no aguanta un visionat. Igual que parlàvem de que n'hi ha pel·lícules antigues que aguanten i que molt bé el temps i que les veus bé, esta sèrie no aguanta un passeig.
1: Ni en un xaladet, no?
0: No, bueno, ni 5 minuts. Però bueno, ahí queda. Curiositat. La CBS, que va ser la cadena on se emitia esta sèrie, li va donar un horari fixe, encara que tenia bones audiències, però tenia un problema, i és que la miraven massa xiquets. No volien que la sèrie fora per a un públic eminentment infantil, que és curiós, sent el personatge Spider-Man. Jo crec que això ja era un abans de lo que vindria. Curiositat dels anys 70. En el 78 va haver una sèrie que era un Spider-Man que pilota un robot gegant. Leopardón.
2: Però...
0: No me preguntes per què.
1: I Leopardón?
0: Leopardón, sí.
2: Però
0: sí.
2: Perquè un Spider-Man pilota... Vull dir, més enllà del nom que ja t'hem posat, que no s'engalfa molt del cap. Per què un Spider-Man pilota un robot gegant quan Spider-Man té poders?
0: Efectivament, doncs pues no ho sabem, però no ho sabem per què.
1: Fent pràctiques.
0: Va néixer esta sèrie en el 78, però sí que podem dir que va ser la llavor d'un tot un gènere. El gènere del Super Sentai, que per a qui no sàpia lo que és, el gènere Super Sentai és los Power Rangers. O sigui, gent que va en robots gegants. Val? Power Ranger per a fer-ho senzill.
2: Pegant bofetades també.
0: Bueno, sí, però que vull dir, és ese tipus de sèrie, ese tipus de producte, no? Però la veritat és que en els anys 70 i en els anys 80, Spider-Man en este país, en Espanya, no era Spider-Man. Se dia d'una altra forma.
2: La cançoneta se les porta, eh?
0: Home, jo me recorde, jo tenia un casset de discos Belter on estaven tots els greatest hits de per als xiquets de l'època. Estava esta cançó, estava una de Hulk, una dedicada al Capitán América, una dedicada a Super López.
2: A Super López,
0: wow. Sí. Algun dia parlarem de les cançons infantils d'eixa època, perquè tela, eh?
2: Sí.
0: I els intèrprets, Regaliz, Parchís... Poca broma, eh? Poca broma.
2: Sí.
0: Poca broma. Bueno, pues, aixina sonava per a la nostra generació, per a... Diguem-ne aixina, generació X i millennials, val? L'Hombre Araña quan érem xicotets, és el punt nostàlgic. Recordar-vos també que n'hi hagué més sèries que les hem vist, se van passar inclús per per Canal 9 en el seu moment, Spider-Man i els seus amics, vos en recordareu, dibuixos animats, exacte.
2: Estiguen a esta casa?
0: Sí, jo crec que sí, jo me pense que... O per lo menos jo l'he vist en València. Spider-Man i els seus amics, Spider-Man i els seus amigos, eren Firestar, que va ser un personatge que se van inventar per a la sèrie, i l'home de Chell, que sí, que era un dels X-Men, que sí que van ficar-lo. En l'any 94...
2: Un moment, era el mateix dels X-Men?
0: Sí, el mateix, Iron...
2: No me digues.
0: Sí, era el personatge dels X-Men que feia d'amic de Spider-Man. No li van pegar moltes voltes perquè era Spider-Man per una banda i després una xiqueta que també era mutant que era de foc i un mutant de Chell.
1: Què és?
0: Foc, Chell i Spider-Man.
1: Ja ho tindríem. Com es calfava el cap.
2: No li van calfar molt el cap.
0: I fer una menció abans de passar ja a la imatge real i al cine, a la sèrie de l'any 94 de dibuixos, que sí que l'han vist. En el nostre país va ser en una cadena privada. Que va fer la sèrie de Spider-Man de dibuixos mítiquíssima, però una curiositat, la censura prohibia mostrar violència directa, cols de puny i dir la paraula mort. En uns dibuixos de Spider-Man que combata els vilans, bueno, home, pues ho tenien complicat, eh? Home, ho tenien complicat els guionistes.
2: Sobretot filant d'esta manera.
0: Efectivament. Però una volta arribats als anys 90, tenim que mencionar algo fonamental. En el any 99 Marvel se declara en fallida financera i li ven els drets del personatge per 7 milions de dòlars a Sony.
2: Per 7 milions de dòlars?
0: 7 milions de dòlars, sí. Marvel...
2: 7 o 100?
0: 7, 7, 7.
2: Ostres.
0: 7. Val,
2: en el... 6-7, no?
0: 6-7, 6-7.
2: 7-11.
0: Pablo... 7-Eleven.
1: Rigueu-se, però s'ha creat un hashtag, això.
0: Sí.
1: I un meme possiblement Wii.
0: Possiblement
1: Wii
0: se cree el meme, farem un meme del 7-Eleven. Bueno, per això els dibuixos els fa Marvel i les pel·lícules les fa Sony. Què passa? Que Disney compra

0: compra Marvel en desembre de 2009, en el moment en el que l'UCM, l'univers cinematogràfic de Marvel, està en desenroll, i en 2015 Sony i Marvel pacten per a poder fer pel·lícules de Spider-Man arrelades dins de tota la dinàmica de narració de l'UCM. Per què dic això? Perquè anem a parlar ja de les pel·lícules de Spider-Man. Abans de que arribi Sony i Marvel, tenim a Sony. I Sony li diu a Sam Raimi, perquè havia un projecte abandonat en el seu moment per James Cameron de fer Spider-Man, ojo...
1: Quasi res porta al diari,
0: quasi res porta al diari.
1: Mare meua.
0: Val?
1: Mare meua.
0: I agarra Sony i li diu a Sam Raimi, Sam, volem que facis una pel·lícula de Spider-Man. Ja mismo.
1: Ya mismo, señor Frodo.
0: Ya mismo, ¿no? Señor Frodo, exacto. Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, efectes especials, una película que que había estat esperant generacions de persones. Vore al seu heroi, Spider-Man, en imatge real, en uns efectes especials magnífics, en una drama, en una tensió dramàtica, en un drama molt...
1: Casi res.
0: Molt... Sí, arredonit. Val, i com a curiositat, igual no vos en recordeu, vaig ir el tràiler i va ser tota una sensació quan vaig ir el tràiler de que anaven a fer Spider-Man. Però el tràiler se va retirar de seguida.
1: Perquè
0: malauradament el tràiler mostrava a Spidey atrapant un helicòpter entre les Torres Bessones.
1: Ostres!
0: Estem parlant de que la pel·lícula s'estava preparant ja en el 2001 y se va a retirar el tráiler y bueno, va a ser un altre tráiler. Una altra polèmica de la película.
1: ¿Quants anys tarda en preparar-se la película?
0: No, un any, se estrenó en 2002, pero el tráiler de el teaser va a ir abans de setembre de 2001, claro.
1: Vale.
0: Evidentment.
2: Manuel, com m'agrada les músiques que tries per a la teva secció, de veres. Enhorabona.
1: Sí, bueno, m'encanta. Banda sonora.
2: La banda Sam sonora.
0: És la banda sonora de la pel·lícula de Sam Raimi, de Danny Elfman.
2: Ambienta.
0: Danny Elfman és magnífic, un compositor magnífic. Va repetir en Sam Raimi, sempre està de la mà de Sam Raimi en les seues pel·lícules. Spider-Man 2 va arribar el 2004 en Alfred Molina de Doctor Octopus. I Spider-Man 3 va arribar en el 2007, però això va ser un poc un desori. Això va ser un desficaci. Un destarifo, perquè n'hi havia molts roïns, estava Venom però no li van traure suc. Bueno, ahir va acabar la trilogia de Sam Raimi i va arribar en 2012 i 2014 The Amazing Spider-Man 1 i 2 en Andrew Garfield fent de Spider-Man, Emma Stone, Jamie Foxx, Sally Field com la tia May...
1: Però, Manolo, és que me dona la impressió de que els supervillanos de Spider-Man no tenen carisma, no?
0: Que no tenen carisma?
1: Me dona la impressió... No és com els de Batman, els de Superman, que...
0: No, mira...
1: És Lex Luthor, diu, és que en un moment donat...
0: Jo tinc una...
1: Me despiste i vaig en Lex Luthor, saps?
0: Això és opinió, no és informació, això és opinió, per a mi... El superheroi de Marvel que millor planter de villans per lo variat i perquè cadascú t'aporta una cosa té, és Spider-Man.
1: Home,
0: té un palmito de supervillans espectacular.
1: Val, dime el per excel·lència enemic
0: Duende
1: universal.
0: Verde.
1: ¿Qué?
0: Duende Verde, Green Goblin.
1: Duende Verde, ¿me compares a Duende Verde en Joker o me compares a Duende Verde en Lex Luthor?
0: Cadascú té lo seu. Ara anem a conèixer qui no conega el Doctor Doom i tots parlarem de quin és el millor roïn de Marvel, ja veureu. Però bueno, per a no fer-ho molt llarg, passem ràpidament a quan Sony li diu a Marvel donem-nos la mà i anem a fer que Tom Holland es convertisca en Spider-Man. Estem parlant de l'any 2016. Tom Holland és coronat com Spider-Man, fa la seva primera aparició en Civil War i d'ahí comença la llegenda. Jo crec que és l'actor que més ha entès que Spider-Man va molt més allà d'un personatge de còmic o d'un personatje de cine.
1: Probablement és el que més m'ha agradat.
0: És tota una icona per a generacions, per a xiquets, per a majors, per a tot. Representa el poder i la responsabilitat, com la frase d'un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Hem vist una trilogia en la qual s'ha desenrotllat d'adolescent a...

0: a jove adult, i ara comença la seva trilogia, això diuen, d'un Spider-Man adult, en problemes més adults, val? Però per fer-ho molt ràpid, va ser 2016 Civil War, 2017 va ser Spider-Man Homecoming, on se va presentar a tot el món i on va ser en la seva dona, en Zendaya, que és la seva dona, ja estan casats, els dos.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, Tom Holland i Zendaya.
1: Però en
0: Marítimo, en vida real, en vida real.
1: Però en acabant de la peli?
0: Sí, sí.
1: O era prèviament?
0: Sí, no, crec que s'han casat en guany o no me'n recordo quan.
1: No me digues, se van conèixer en la peli?
0: Crec que sí. Sí, sí,
1: començar
0: en la peli.
1: El romance ahí. Sí. No, però és salseo, també.
0: Salseo, salseo teraginesco, per la teranyina.
1: Sí, sí.
0: Després va aparèixer en Infinity War i en Endgame, com recordem tots. Far From Home va arribar en el 19. En el 21 van fer el milagre d'ajuntar en la gran pantalla els tres, a Tobey Maguire, a Andrew Garfield i a Tom Holland, en una pel·lícula de Spider-Man fantàstica, que és No Way Home, que va trencar rècords de taquilla i que a mi me pareix molt xula. La veritat és que està molt xula. I ara s'estrena Brand New Day, que ha obri un nou camí per a final d'any. I, bueno, això, a grans trets, és Spider-Man, un personatge que va més allà de la vinyeta i del cine.
1: Gràcies, Manuel Andrés Salapico.
2: Donís Salvador.
1: A mi el que me pareix el supervillano màxim és el que ha vestit a la selecció espanyola d'aquesta manera per anar a replegar a les recepcions en el rei i el president del govern. Veritat, Alfredo, està bé?
3: Veritat, veritat total.
1: De veritat, eh?
3: Han sigut dos mogudes molt fortes pel món. La primera perquè havíem guanyat i mundialment estan pendents de nosaltres, i la segona perquè ens ha criticat tot el món al vestuari.
1: És que,
3: cuidado. És de vergonya.
1: Cuidado,
3: eh? És de vergonya, però de vergonya, ho dic així, en totes les xifres en mayúscules. Professionalment és que no entengam el que ha passat. Bueno, sí que ho entengam, sabem el que n'hi ha darrere tot això. Lo primer que diuen que hi ha la marca espanyola i no és de veres. Perquè l'EBE no és espanyola en aquest moment, l'EBE és francès. L'EBE era espanyola, en el que jo anava a entrar en l'EBE, quan l'EBE se va vendre per a Rumasa, i en el que abans de Rumasa el va comprar el grup LHM, que és el grup de Louis Vuitton. O sea, que tot s'ha fet en França. Que n'hi ha que dir-ho, que la gent ho tinguin clar, els professionals ens donen vergonya dir-ho. És la pura veritat. O sea, quan abans, els altres anys, les altres vegades, s'havia fet en producte i fabricants i firmes espanyoles. O sea, que la gent té que saber que això s'ha fet en França, no s'ha fet en Espanya. I que ha guanyat, enhorabona a tots, i enhorabona sobretot al meu veí, Ferran Torres, que és de Foios. Jo som belianero.
1: Sí, sí.
3: I la nit no varen dormir per tota la traga que hi hagué en Foios.
1: I que contents estem.
3: És això. Però anem a parlar de l'altre. L'altre és que és triste i pena el que això. Jo tinc que ser imatges de tot, a part que han hagut imatges de totes les televisions i tot, i a mi m'han cridat de Milà, de París, i de França, que no en tenien res, el vestuari, és tot el que era.
1: Digue'ns, ha sigut tu.
3: No, jo dic que no, però és que a més d'això és el que ha costat. Cada traje costa en total 4.750 euros.
1: A veure.
3: Sol és el traje, el polo i la perquè quan tinga jaqueta, sí, el polo i el pantaló i les sabates. A banda, l'altre vestuari més esport que porten. O sigui, sí. Ara estem parlant d'unes xifres que no ho entengam.
1: No te puc dir res. Entenc que per determinades firmes pues, bueno, s'incrementa el cost, sobretot si és una cosa en temporada, però és que no m'agrada.
3: No, és que si encara que sigui aquest cost, però és que encara que tinguera aquest cost, és que no se veu ni la qualitat del producte, que la roba, el que és el teixit, perquè vos entengueu, és horrible, el color no n'hi ha per agarrar-lo, en el que abans el sentava fatal.
1: Bueno, el color era blanc i negre, no?
3: No sé, era un blau estrany, agrissat, que diguem que no n'hi ha per agarrar-lo. I en el que abans, l'altra cosa que tampoc ho entengueu, bueno, però sí que ho entengueu, és la professió, és que van empujar en un braç la mànega, però és perquè les mànegues de les jaquetes quedaven llargues. Entonces, va ser l'única manera de dissimular.
1: Els quedaven llargues?
4: Pensant que era algo de disseny, no?
1: Això, Alfredo, ha passat. Així, no?
4: Això sí.
3: Jo quan vinc així vinc informació total, no se pot voler ara, però és real. O sea, que és de vergonya tot el que ha passat en el món, i el món nostre és que no ho entengam. Damunt de la quantitat de preu, que torna a insistir, la poca qualitat que havíem vist en l'acabat, en la confecció, en el teixit i en el colorit.
1: Però anem a veure, però qui és l'encarregat de vestir a la selecció espanyola en estos 20 anys? Bueno, anem a veure.
3: Això, doncs pues mira, va ser l'EBE, 4 anys que queda,
1: sí, però,
3: que ho va vestir una firma francesa.
1: Que hi ha un contracte per mig.
3: Hi ha un contracte ja per mig, entonces ahí són les coses que...

0: A vegades no sabem què hi ha detrás d'esto. Això és la que t'ho puc expressar, això. És algo molt trist i molt lamentable.
1: I en este cas, la firma concessionària pot vestir-los com considere que és lo adequat?
0: Hombre, pot, però hauria de veure un poc per imatge mundial, que esta foto ha corregut el món, és per imatge mundial, és que la imatge que han donat és triste.
1: Home, a mi personalment...
0: A la professió mos fica, vamos, a los pies del caballo.
1: Te parle del meu gust, eh? Oye, això és una opinió, al final... Però és que, no sé, a mi no he dit que ben vestits van. Jo tampoc sóc un expert en moda, però jo personalment no me posaria aquest tràfic.
0: Però és que, és que això ja no és moda. O sigui, encara que estem dient que la tendència és durar la roba ampla o durar un poc això, sí, d'acord, però és que això ja no és moda. No és, és que és lo mal que els sentaven. Per mi que no van prendre ni medides, diguin tal talla i ja està. Jo parlo a nivell professional, o sigui, que no van ni provar-los, perquè és que si tu proves això a una persona, vamos, jo sóc incapaç de vendre-ho, lo primero. Lo segon, si jo veig un client que me va vestit aixina, me muy de la vergonya. Com tinc vergonya ajena professionalment de lo que és comentaris i en redes socials que estem veient tots, no? Entonces, una de les coses que no... És que no s'entén, o sea, és algo que no s'entén la imatge que... Així tinguem la imatge de... Els oients no poden veure-ho, però tinguem una imatge de com va vestit el rei d'Espanya, que va impecable, com li senta el traje, i veus en acabar la tristor que mos dona...
1: Sí, el rei d'Espanya no va bé...
0: Però és que va bé perquè li ho accerten, li fa una persona que està damunt d'ell i està pendent d'ell.
2: Clar, Alfredo, independentment dels gustos, no? Que ens agrada o no com anava la selecció, en este cas la selecció guanyadora, és el que hagin recorrit, no? a firmes o marques de fora, no?
1: Hombre,
2: ja que defende la marca...
1: L'OEB és una marca d'origen espanyol.
2: La marca Espanya, no? Que

0: Però és del grupo... no deixa de ser una gran firma, una firma potent a nivell mundial.
1: Si jo el que vos he dit, el que anava a anar a l'Oeve Durom era jo, que això està escrit per Marc Calabuig. O sigui, quan l'Oeve l'ançava a mi, afortunadament no s'ha dit mai, però està escrit en premsa que anava Alfredo Esteve. I entonces jo o me tenia que anar, quedar a viure a Madrid. Tu ho saps perfectament, la circumstància, que no me va quedar, no digui que no, i és quan monti les sendes.
2: I això
1: és la història de l'Oeve. Vull dir que jo sé els reals i els fons de l'Oeve.
2: Qui decideix aquest tipus de situacions que esteu valorant?
1: Això és un comitè de sempre que n'hi ha ahí, que n'hi ha gent que jo no dic que no, que és experta i gent que no és experta. Això és tristament és així. És quan jo ho comparé a vegades com en la política, perquè era un polític, no és que m'agrada la política, hi ha el millor dos, que no és de la professió, de lo que li han donat, doncs això és exactament igual. És un grup que han ficat ahí i no tenen ni idea de lo que és una americana, lo que és una camisa, lo que és una tela. La prova que s'ha demostrat ahí.
2: La combinació de la família real perfecta en el partit.
1: Mira, i en el camp de les altres coses també que a nosaltres no ens ha agradat tampoc, és el per què a banda del coste, que és increïble, pues també podem dir que precisament igual que tenien una selecció jove, en imatge fresca, ara tots estan parlant del moño de Ferran, que el moño de Ferran està en redes socials creant una increïble invasió.
0: A mi em pareix molt bé.
1: El peruquer és valencià. Sí, sí. El peruquer que li ho fa és valencià. Va a fer això. És que tot quadra menys això. O sigui, és una cosa que no entenguem. I en acabant, una de les coses que també m'agrada, que la gent se quede un poc tranquil·la, que no és que tinguem, no és que tinguem això, sinó que entenguen que és de la professió. No estem d'acord perquè no s'ha fet una firma espanyola i que també no ho han acertat.
0: Queda la reivindicació d'Alfredo Esteve. Gràcies a l'altre costat del fil telefònic. Està Carolina Quiris, en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, Donís.
0: Molt bon dia, molt bon dia, Cardina. Pues así, alguns indignats en algunes coses, altres expectants en el tema de l'eclipse, per altra banda, en les estrenes...
3: De... Valles, secreto ibérico, boletos i foie. Bueno. Carxofa opcional, perquè com no estem en temporada, bueno, però bueno, quan estem en temporada està molt bo.
0: No passa res si no li digues carxofa, perquè ja hem tingut el cant de la carxofa també avui, així és que està clar.
3: Pues mira, tinc que dir que això és una versió moderna, popular, de la comunitat valenciana. És una altra forma de fer una paella de carn, però canviant el que és la tradicional, de pollar ser conill i pato. Tinc que dir que les zones... A veure, vam començar dient que no és un plat tradicional, ¿vale? Però sí que se fa avui en dia, és molt conegut dins de la comunitat valenciana. En la província d'Alacant es pot trobar el que és en la ciutat d'Alacant, en la Costa Blanca Nord, Elche, en Castelló podem trobar en Castelló de la Plana, en Benicàssim, Peníscola, Morella, Esports, Alto Mijares. En València, pues en València Capital, La Liana, Requena, Utiel, Bocairent i Serra de Mariola. Com bé estem escoltant, estic dient, no és un pla de costa, és un pla més de l'interior. Els ingredients que porta és el secreto ibèric, trossejat, boletus, carxofa quan estem en temporada, el foie. També és opcional els 6 tendres, que a mi sí que m'agraden en este tipus de paella. Porta l'arròs, oli, sal, safrà, aigua, el piberroig i la tomata ratllà.
0: I un poc de foc, no? Ahí verà...
3: I de carinyo i d'amor.
0: Molt bé, Cardina Quilis, alguna coseta més que apuntar?
3: Res més, que si no l'has provat, que no dubte en provar-la, que està molt bona.
0: A mi m'encantaria provar-ho avui, eh?
2: Home,
0: a mi m'encantaria, eh?
2: A mi també.
0: A mi m'encantaria.
4: Anem a intentar-ho.
0: Estoy
4: en ello.
0: Ah, sí, tots? Alfredo no te ganes, no?
1: Jo dic que sí, que no hermosa Carolina.
3: Pues si no hermoses, Alfredo, que avui no toca, eh?
1: Vale, no, avui no toca, vale.
0: Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, gràcies, adeu.
5: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: En cas d'incendi,

0: Mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
5: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
6: Vols dir?
5: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
7: Missatge rebut.
5: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
6: Això és una equivocació.
5: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
8: He clicat, amiga.
5: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
9: I és correcte.
5: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
10: Això és de veres.
9: És de veres, és de veres.
5: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
11: Molt millor.
5: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtone.
12: Que diu que què?
5: La institució, la universitat, la UNESCO...
12: Ah, ara ho entès.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
4: L'esport que realment t'apassiona.
13: Gol. Humo, duro, humo, duro.
14: Aleluia, aleluia, empatolet, empatolet.
4: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Damas y caballeros, arriba al estudio número 1 de Punt Radio, el nuestro convidado especial del día. Continuamos nosotros, J. González.
2: Buen día.
1: Continúa Manuel Andrés Salapico.
3: Hola.
1: Alfredo Esteve.
4: Buen día.
1: Y Pablo Fernández. Pero arriba, en este momento, la veu. La veu de Mestalla. No només speaker, sino que actor de doblatge y moltes coses més. Porque, damas y caballeros, está en el estudio número 1 de Punt Radio el señor Enrique Pacheco. Un aplaudiment per ahí,
2: por favor. Bravo.
1: ¿Cómo estás, Enrique?
5: Bon dia, molt bé, molt feliç
1: de, benvingut a...
5: estar en tan bona colla, sí, senyor.
1: Home, pues el plaer és nostre, què vols que te diga? Arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, eixa veu tan reconeixible del camp de Mestalla, eixa veu que canta les alineacions, eixa veu que diu amunt València, visca València i visca el València.
5: Sí, senyor, home, jo flipé d'allò de convidat especial. Jo moltes vegades jo no soc ningú. Però per a mi és un goig i un plaer...
1: 50.000 persones cada diumenge durant tot l'any no diuen el mateix.
5: Ni el Rollins, Jo això ho pensé moltes vegades. Jo dic, quin artista actua a la Comunitat Valenciana cada 15 dies davant de 45.000 persones? I no per lo d'artista, que jo no és que ho siga. Sí.
1: No, bueno...
5: Però sí, sí.
1: Tantes perfectament. Jo crec que sí que ho eres, perquè té el seu art i molt important, a més, el estar... cada dia, cada diumenge, el tindre probablement moltes voltes és mecànic, no? Però sempre jo crec que hi ha vicissituds, hi ha imprevistos, no? Que tens que solventar en un micro davant de 50.000 persones més les que estan a l'altre costat de la televisió.
5: Sí, evidentment ja que torejarà moltíssimes coses, però bé, al final el que hi ha que fer és una lectura de la situació, tens que llegir el partit... llegir la situació conjuntural del València en aquest moment i al final les coses ixen soles.
1: Quines situacions t'has trobat en Mestalla? Perquè, per una banda, pues, l'animació, per altra banda, el públic, per altra banda, que si ara ho fa una protesta, que si ara un altre, o que si ara se posa tot Mestalla a cridar no sé què, i tu tens que calmar aquestes coses, no?
5: Al final el que has de fer és entendre, torna a dir, el que està passant. L'speaker té dos funcions. Una és transmetre informació protocolària, podríem dir, al públic, donar la benvinguda, les alineacions, els gols i tal. I altra és, en el moment de l'animació, pues entendre en quin moment estàs. Si vas guanyant 3-0 i marques el quart, l'efusivitat per a cantar el gol, en este cas, s'entén i el públic... ajuda també a que això estiga guai. Si vas perdent 0-3 i el València marca en el 94, perfil baix. Val? I aquestes coses que sembla que són una tonteria, això ja que entendreu. I és simplement les cosetes que hem de controlar i llegir, tornar a dir la situació de partit.
1: T'has vist, Enrique, en alguna situació un poc més complicada del normal. Per exemple, me ve al cap el dia del centenari de Mestalla, el dia de la celebració del centenari de Mestalla, en què Vinícius es posa a provocar al personal. Mestalla li diu tonto, tonto. Vinícius decidís que li han dit mono, mono, ho denuncia i seria parda.
5: Sí, senyor. Bé, al final jo estava molt tranquil perquè jo vaig escoltar clarament el que va cantar la graderia de Mestalla. Després es va armar allí la Mundial, però, bueno, el que hi havia que fer és mantindre la calma. Al final l'àrbitre va sol·licitar que, per megafonia, li diguérem al públic que estiguera tranquil, que calmaren els ànims...
1: Quina papereta.
5: Bueno, al final, per això estem, també, no? Per a quan hi ha que calmar els ànims, per favor, calmen-nos i va ser per el bé del València. I, bueno, pues, ja que li diaren aquestes coses... I al final tampoc li vaig donar més bombo perquè el que volia Vinícius i el que volia el Real Madrid és que li donarem un bombo que no es mereixien. Hi havia una imatge, va ser pràcticament viral una imatge, en el moment en el que Vinícius està retirant-se expulsat i estan agafant-lo perquè volia menjar-se a tot el món, i jo isc darrere en els braços creuats i somrient per la felicitat i el gustet que em va donar que s'haguera fet justícia.
1: A més, és que guanyarem aquest partit
5: i
1: mos salvarem per 2 punts aquesta temporada, si no recordo mal. O sigui, que si no haurem guanyat contra el Madrid en Mestalla,

0: havent baixat a segona.
1: Sí, va ser una victòria vital en la que el públic va ser per a mi, com sol ser sempre, clau per aconseguir els punts, i ens anava la vida i vàrem fer el que teníem que fer, que era guanyar, malgrat les triquiñueles que alguns van intentar fer.
0: Mestalla té eixa matxa i s'espenta que no tenen altres camps.
1: Va, Mestalla és espectacular. Mestalla... No hi està a dir com Mestalla.
0: Des de que t'ho diguin a tu, no?
1: Des de la seua fisionomia, des de la verticalitat de les seues grades, fins a... la feina que fa l'afició durant tot el partit, no només la grada d'animació, l'exigència que té l'afició del València. Pense que és clau tindre una afició exigent, perquè per a millorar hi ha que ser exigents, i després les particularitats que tenim, com per exemple que afortunadament tenim una banda de música que ens acompanya a tots els partits, i això és patrimoni dels valencians i de les valencianes. En fi, Mestalla és diferent, és especial per moltíssimes coses, i jo estic pagadíssim d'estar allí.
0: Afrontes la teua última temporada en Mestalla, no perquè, a veure, evidentment perquè és l'última temporada que el València va jugar en Mestalla, no?
1: Sí.
0: A partir de la següent temporada, la de la 27-28, ja serà en el nou Mestalla, si deu vol.
1: En el nou Mestalla, si deu vol, sí.
0: I en este cas, moment o temporada especial per a tu?
1: Sí. Sí, morriña, per a què vaig a mentir-te? Molta morriñeta. Jo, Mestalla, no hi ha ningú dia que entre i tinga indiferència al mirar-lo. Puc anar entre setmana a qualsevol qüestió que tinga allí de feina i sempre isca el terreny de joc i mai el mira amb indiferència. De fet, jo quan tinc un ritual, quan arriba als partits, el primer que faig és anar a veure el micròfon i comprovar que funciona, per a evitar-nos sorpreses.
0: Bona
1: el
0: mental.
1: Primer, agafar el meu còmplice de feina. I després, jo faig speaker a peu de camp, que molta gent pensa que jo estic en una cabina, però jo estic a peu de camp.
0: Home, clar.
1: Jo tinc un seientet al costat de Fèlix Muñoz, que és el director de partit. Bé, jo agafo el micro, m'assento en el meu seient a peu de camp, Mestalla 8, i estic 5 minuts mirant l'estadi 8 en silenci. M'ajuda a baixar les revolucions, a calmar-me, a estar tranquil, i una vegada Mestalla i jo connectem, a partir d'ahí ja les reunions... tot el que tinga que preparar-me de l'escaleta i a treballar. Però Mestalla, és que...
0: Te parla Mestalla?
1: Mestalla me parla, sí. Sí, sí, sí.
0: Mestalla 8. Mestalla
1: 8, eh? 8, 8, 8. M'impressiona barbaritats. I aquest silenci, perquè només sents el vent, algun operari preparant alguna cosa. És com ens diem, preparats per a la batalla? Tu estàs preparat, Mestalla? Sí, jo també ho estic. Vinga, doncs anem allà. Anem a guanyar.
0: El dia 8 hi seràs a Mestalla, la teua última presentació de València en Mestalla, Camp del València. Com hem dit, és l'última temporada, per tant, última presentació, no? El últim trofeu taronja. I si diràs, miraràs el camp en 360 graus i diràs, amic o amiga, bueno, amic, el que hem viscut així, sols ho sabem tu i jo, no?
1: Sí. A veure, no han sigut moltes temporades, eh? Al final, aquesta és la meua sisena. No són algunes.
0: Però són molts partits, no?
1: Molts partits,
0: són més de 100 partits, eh?
1: Sí, molts gols. Sabent que té data de caducitat, cadascun dels partits que me toque viure en guany en Mestalla serà un acomiadament i un agraïment per tot el viscut en Mestalla. És que Mestalla és un estadi molt important, eh? Vull dir, Mestalla ha acollit partits de Lliga, de Copa, de Champions, de Copa de la UEFA, Europa League, Recopa, Mundial, Olimpíades... És que estem parlant d'un estadi importantíssim a nivell mundial.
0: Una absoluta institució.
1: Sí, sí.
0: Enrique, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'aquesta entrevista.
1: Molt bé,
0: val?
1: Així perfecte.
0: Que, poden preguntar-te qualsevol cosa.
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí, clar, faltaria
0: no
1: més.
0: No els mires a ells.
2: Mos mira, mos mira, vosaltres no som, eh?
0: No, estos són els expertets.
1: Ah, vale.
0: El Consell d'Experts.
1: Tenen cara d'expertots.
2: Ara veuràs.
0: Ara ho entendràs.
2: Sí.
0: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Enrique Pacheco.
3: Bon dia, Enrique. Alguna volta t'han dit que baixes la veu?
1: Qui és esta bonicor?
0: Una experta, el Consell.
1: Que bonic. Sí, sí que m'ho han dit, sí. Sí, sí. Mira, hi ha un sector de l'afició del València que està en Mestalla i està a prop dels altaveus. Ho lamento molt, moltíssim. Sé que en el nou Mestalla ja farem per a que molesti el menys possible. Després, algú per Twitter, per X, s'han recordat de mi alguna vegada i ha escrit visca!

0: 4 quilòmetres de Mestalla, estic escoltant l'speaker i no em deixa estudiar, però, collons, amb un València, xeta! I sí, sí, coses d'estes. Sí,
1: que
0: sí.
1: Bo, que sí. Bo. Segon pregunta del Consell d'Experts. Anem bé, no?, de moment.
0: Sí,
1: bé, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts de Forta Cobertura per Enrique Pacheco.
2: Hola, Enrique. Si te quedes afònic, com crides als jugadors?
0: Bona pregunta. Li ho comentava, Jota, fora de micro, fora de cobertura. Jo porto treballant en el món de la veu des de 1999. Val? Locutor de ràdio, actor de doblatge, locutor publicitari...
1: 27 anys.
0: Sí, narrador d'audiollibres, speaker... Mai m'he quedat afònic. Mai. Mai.
3: Uau.
0: Jo no he deixat d'anar a treballar mai perquè he estat afònic.
4: Bona ferramenta de treball.
1: No, sí, però supos, una infecció de gola, per exemple.
0: Mai. Mai. O m'ha picat la goleta, o m'ha fet mal la goleta al tragar, tal. Però quedar-me afònic, dir, no puc anar a treballar, o no estic en condició... Mai.
1: No poder dominar...
0: La ferramenta de treball.
1: Efectivament.
0: Mai.
1: Uau.
0: Mai.
3: Que dure.
0: I ja fa anys, jo anava a l'institut de matí, i feia 6 hores de ràdio de vesprada. Jo tenia 16 anys en el 99.
1: Mare meva.
0: Des d'aquell moment fins ara no m'he quedat afònic en la vida.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a la veu de Mestalla.
5: Hola, Enrique. Quin equip te dona més malícia presentar?
0: Vale. Vaig a respondre esta...
1: Te dona opcions?
0: Vaig a respondre, no, vaig a contestar-te... Igual la gent diu, ai, que fort lo que està dient este xicot. Respecteu-me els que no esteu d'acord en el que vaig a dir. Jo tinc un nano de 10 anys. Fa 3 o 4 mesos m'he cridat la mestra a una reunió habitual i em diu, mira, és que el mestre de gimnàstica els ha preguntat als nanos de quin equip són. I un ha dit del València, l'altre del Barça, l'altre del Madrid. I el teu nano va dir, jo sóc antimadridista. En això te responc.
1: Vale.
6: Com a concepte.
1: Vull dir, però...
0: És una manera xula de respondre, no?
1: És una manera... Vull dir, lo normal, no?
0: Jo crec que sí, no? Però jo quan em va dir això, la mestra dic, fotre alguna cosa com a pare estic fent bé. Jo crec que sí. Disculpeu-me els madridistes, no teniu... Té que haver-te tot en la vinya del senyor.
1: No, sí, joder, sí, sí.
6: No plores.
3: Porque me miráis.
1: No sé, porque Jota es un gran valencianista.
6: Exacte,
1: por
6: supuesto. No, no, es del Valencia. Bueno, el seu equip es blanc.
3: Ya hace años que soy del Valencia.
1: Sí.
4: No, es, es Valencia triste.
1: Bé, anem a per la quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per Enrique Pacheco.
7: Bon dia, Enrique. ¿Alguna volta li has enviat un recaet algo per megafonia en el Mestalla?
1: O a 4 quilòmetres, al camp.
0: O a 4 quilòmetres, però un recaet en quin sentit?
1: Tu tens el micro, tens el poder?
0: A veure, he sigut sempre molt correcte. Al final, ser l'speaker d'un club com el València i d'un estadi com Mestalla requereix tindre una responsabilitat molt gran. Val? Intentes ser molt correcte, crec que ho he sigut sempre. A més, i tenim detalls, crec que molt xulos. Per exemple, quan ve un equip que té una llengua pròpia, sempre els donem la benvinguda en la seva llengua pròpia. Ve un equip...
1: Bilbao, per exemple.
0: Li donem la benvinguda en euskera. Ve un equip... El Celta li donem la benvinguda en gallec. Vull dir, tenim aquests detalls... Som molt correctes en aquest aspecte. Jo crec que el València en això és molt senyor. I no, especialment no li envien ningú recadet a... Algú per megafonia, no.
1: Diu... la grada de la mar en el sector tal i algú que me deu diners, no?
0: No.
1: T'imagines?
0: No ha sigut el cas.
6: Oh, bona vesprada a tots, menys a un.
0: Me les apunte.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Enrique Pacheco.
8: Bon dia, Enrique. Algun dia t'has equivocat en l'alineació i has dit la llista de la compra?
0: No, la llista de la compra no, però sí que he tingut alguns moments de suar una miqueta. Per exemple, jo sempre me repasse els noms dels equips visitants, no? I si hi ha algun nom que no tinc clar, el pregunte com es pronuncia. Hi ha noms complicats de pronunciar. Però alguna vegada algun se m'ha passat i quan he tingut que cantar el canvi dic, mare de Déu, com es dirà això, no? Com es dirà este nom?
1: Com se diga...
0: Dic, pues ara, a fer punyetes, com sona, sona. O, per exemple, jugar contra el Osasuna i en el descans, afició, vinga tal, ja que guanyaré el Mallorca. Oh, que era Osasuna, ja ho he dit, Mallorca. I sí, m'ha passat un parell de vegades, sí. Però, bueno, jo em faig el longui...
1: I al Mallorca també, eh?
0: I a Mallorca també. I després ja en xarxes socials m'apreten el que en tinguin que apretar.

0: Però no tinc ni idea, Manolo. Però a veure, que en aquests casos tu en un event poses una cançó, pues pagues drets d'autor com si fiques una altra cançó.
1: En aquests casos has de ser de centre.
0: Bueno, vale. Jo crec que estirar tan la broma tampoc...
2: Tan brutant, això, és tan brutant.
0: Anem al número 2, anem al número 2.
3: Vamos al 1, Donís. Hemos llegado al 1.
0: Anem al número 1.
1: Anem allà.
0: Enrique...
2: Sentes comptat.
0: Esta l'endevines tu. Quina diries que podria ser la número 1 en este cas?
2: Uf, estava tan relaxada i tan a gust que no estava jo pensant quina faltava. No sé, és que això és molt personal.
0: Has una vista rere en el rànquing i...
2: A veure, per exemple, a mi me falta Sweet Caroline.
4: Oh, guai.
0: Sweet Caroline, long, long, long.
2: Però no.
3: Estava
0: exemple,
3: en el
0: 11.
2: Sí.
0: Qualsevol cançó sempre està en el 11.
2: Jo no sé si es pronuncia així, que el meu anglès de canals no és molt bo. El Free From Desire.
0: També és molt bona. De fet, és... L'autor és el cosí de la de...
2: Alguna de AC/DC. També hi ha molt bones.
1: Estava a la 12.
0: Te dono pistes.
2: Vinga.
0: Pista número 1. Se canta en la serra.
2: Se canta en la serra.
0: En la serra. Se canta en la serra.
4: No m'ho crec. O sigui, esa és la primera pista. Sí, sí. No m'ho crec.
2: Se canta en la serra. Estos moments són els que jo pense que curtet soc. No tinc ni idea.
0: A veure, la primera pista tens que lligar-la bé en la segona. Perquè és una supercançó.
2: És una supercançó i se canta en la serra. Lo de supercançó té missatge subliminal a mà?
0: Sempre.
2: Pues continua igual de Amber Cocat.
0: És una supercançó i es canta en la serra. Tenim pista musical, la vols escoltar?
2: No la vaig encertar, encara que en doneu 6.000 pistes, perquè... Sí, ja veuràs.
0: Escoltem.
2: Ah, vale. Està per a vosaltres la 1?
0: Sí.
4: No som responsables.
0: Que pronto heu votat.
1: Manuel, hem expulsat cacau, eh?
4: Jo?
0: Enrique, te ho explico això per a que...
2: És que és una superestrella, Jota.
0: Sí, senyor.

0: La se canta en la serra, d'Aitana.
1: Ja.
0: És una super cançó i bueno, jo crec que al final la pista musical ha sigut ja determinant, no?
2: Sí. No ho havia pillat jo, lo de la serra al principi i lo de super cançó.
3: Nosaltres tampoc l'havíem pillat, lo de la serra.
0: Hi havia que lligar un poquet, però...
2: Sabeu quina cançó me motiva molt quan vaig a córrer en alguna carrera o coses d'estes?
0: Quina és?
2: Me flipa, me puja les revolucions. La de... Art de Bogotá, Los Perros.
4: Oh, sí.
0: Soltada a los perros porque me he escapado.
2: I de moment ho diuen i se veu trencada. Sí. Me flipa. I el guitarreo ahí me motiva moltíssim.
4: Mira, i a mi me faltava una, no per allargar, però me faltava una que era Seven Nation Army.
2: La gastem en Mestalla, també.
0: Sí, senyor.
2: Sí.
4: Me faltava aixa.
2: Sí.
0: Ja, però, a veure...
3: Seria la 13, en este cas.
0: Hau abandonat el bar com el pronte.
4: No me fas responsable
0: en cap
4: puesto.
0: Sí, efectivament. No fem responsables del criteri d'este home.
1: Gràcies.
0: A l'altre costat del fil telefònic tenim a un senyor que li va donar un punt de marxa al programa d'avui, i no només això, sinó que també al Teatre Dalia del 18 al 30 d'agost, perquè parlem en un il·lusionista valencià guardonat en el primer Premi Nacional de Màgia, i és el mag Dacris. Com estàs, Dacris?
5: Molt bon dia, un plaer estar aquí.
0: Benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio. Tenim funció teua, màgica, molta màgia, un espectacle interactiu i apte per a tota la família del 18 al 30 d'agost en l'Olímpia.
5: Correcte, sí. Ahí estarem, però bueno, és el segon any que estem ahí. L'any passat bueno, va ser un recibiment espectacular i aquest any tornem en noves il·lusions i amb moltes ganes d'il·lusionar.
0: Quan els mags digueu en noves il·lusions, què voleu dir? Perquè la màgia és màgia.
5: Perquè la màgia és il·lusió, no? Sí, bueno, il·lusions, dins de l'il·lusionisme, pues cada il·lusió, direm, és cada número de màgia, no? O sea, de fet, hi ha moltes rames de la il·lusió, estan les grans il·lusions, que són... en objectes grans, en persones, en fer desaparèixer a persones del públic, tot això...
0: Fer desaparèixer a persones del públic.
5: Després de la màgia de prop també,

0: en coses més subjectives perquè la gent també pugui disfrutar de prop, en monedes, en mòbils, en objectes més xicotets. I n'hi ha moltes rames. I quan dic grans noves il·lusions, doncs me referisc a il·lusions diferents a les que vam veure l'any passat.
1: Però això de fer desaparèixer persones del públic... A veure, apareix un tio de repente que estava en l'Olímpia i apareix en Beni Parrell i diu, ja, que jo paga la meva entrada i ara què? No?
0: Bueno, ho solen fer al final perquè no n'hi ha cap problema. No, però sí que de veres que al final del show, o sea, es fa d'aparèixer una persona del públic, es fa un sorteig, i, bueno, no vull contar moltes coses perquè ho vegin en directe i la veritat és que és dels meus favorits.
1: Primer pregunta, a veure, dels presents, qui ha vingut a soles, no? Perquè si venen dos, un acompanyant a l'altre, i fa desaparèixer a un, l'altre es queda a soles. Com que te dona mal rotllo, no?
0: A veure, després torna a aparèixer, tampoc vull que assustar a ningú, però sí, després el tornem i està senceret.
1: Tenim una cita per a veure què passa en l'Olímpia, del 18 al 30 d'agost, en el MAC d'Acris, primer Premi Nacional de Màgia. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura i en Apunt Ràdio.
0: Moltes gràcies, es vegem allí.
1: Un abraç molt fort.
0: Adéu, adéu.
1: Un moment de les nostres, Enrique.
2: Estic intrigadíssim en això de desaparèixer algú del públic.
1: A veure, el xef és desaparèixer a algú del Madrid, per lo menos, no? Ja que...
2: No vull mirar a ningú. No? De Torrent.
3: Jo he estat de dinar o de sopar i he vist desaparèixer algú de la taula, eh? Quan ha vingut el conte?
1: Sí.
3: On està?
2: I si veus desaparèixer a dos... Quin resopó,
3: El postre, el postre.
1: Notícies absurdes i surrealistes. De la mà del mateix que ha fet el rànquing. Espera qualsevol cosa, però endevina si són veritat o falses.
2: Vale.
1: Que ja saps que la realitat supera la ficció moltes
2: vegades. Sí, sempre.
4: Vamos con la primera noticia, que dice que durante un partido de la tercera división italiana, la marca patrocinadora del club regaló globos de helio. El speaker, entusiasmado tras un gol en el minuto 93 que daba la victoria a su equipo, decidió tragar aire de uno de los globos para celebrar. Al cantar el gol, por la megafonía de 50.000 vatios, su voz aguda provocó la risa de los 12.000 espectadores y desató una tangana en el banquillo rival al considerarlo una burla.
2: Quina idea més fantàstica. Però és falsa, esta.
3: No te la crees, eh?
2: No.
1: Probablement, jo també diria que és falsa. I vull fer una crida a qui m'estigui escoltant. És molt perillós inspirar Eli per a fer la veueta. La broma és molt divertida, tal, però és molt perillós. Te pot fer quedar inconscient.
5: I esto és verdad.
1: Això és real. I una volta dit això, anem a la notícia altra volta, verdadera o falsa?
6: Això és real i la notícia també.
1: Ah,
7: per mi falsa.
1: Alfredo, falsa.
7: Verdadera.
1: O sigui, Pablo i Manolo diuen verdadera. Sí. Alfredo, Enrique i jo diuen falsa. I això és?
4: Premio para los que han dicho falsa. Esta noticia es falsa.
6: Esto no ha contado Manuel, porque he más pulsado antes y ahora pam.
7: La venganza. Sí.
6: La venganza.
1: A botar del barco como les rates muy pronto, ¿eh? Sí. Muy pronto.
4: Dice la siguiente noticia que durante un partido de fútbol el megafonista del estadio sintió una urgencia fisiológica a mitad del encuentro y corrió al servicio. El pequeño detalle es que olvidó apagar su micrófono inalámbrico de solapa. Los más de 1.500 espectadores presentes en el estadio escucharon con todo lujo de detalles sonoros la micción, la cadena del inodoro y el lavado de manos del speaker.
2: Menos mal que era micción. Esta es verdadera, segur. I dir, per favor, que l'àrbitre no afegisca molt. I veus el cartelo, 8 minuts. Ai, dius, sí, home, de veritat. No,
1: bueno, 8 minuts, clar, és que no te'n pots anar tampoc. Per
2: no me'n puc anar.
1: Perquè...
2: No me'n puc anar. Demanaré un orinalet o alguna cosa per a urgències.
7: Una cunya.
2: Exacte.
1: Per a fer cubeta.
6: Veritat, vaig a apostar.
2: Està certa.
7: Jo digo que és cierta. Jo és que m'has recordat de Agárralo como puedas, no? Vos recordeu quan Fran Drebin se va, està fent una roda de premsa en la pel·lícula, se'n va
2: sí,
7: i du el micro connectat i passen coses?
1: Diguem que sí.
7: Sí.
1: Vinga, pleno, verdadero a tots.
4: Habéis acertado, estáis bravo, en lo cierto. Esto ocurrió en Inglaterra en 2021 en un partido de fútbol entre el Clitheroe Football Club y el Radcliffe. Por ejemplo.
1: Pero estás inventando el
4: equipo. No, existen.
1: Existe.
4: Está aquí escrito, Donis.
1: Está aquí. Ah, pues sí, está ahí escrito. Sí, será verdad. Sí, sí, ¿no?
2: Será verdad, claro.
6: Es Biblia.
4: Tenemos tiempo para otra más.
1: Por favor.
4: Vamos con ella. Dice que en la Liga Rusa, el speaker del Zenit de San Petersburgo decidió llevar la presión al rival a un nivel totalmente nuevo durante un clásico contra el CSKA de Moscú. Cuando llegó el momento de presentar a los jugadores visitantes por megafonía, bajó las luces del estadio, leyó los

0: nombres de los futbolistas del CSKA con un susurro depresivo y monótono de ultratumba y, para rematar, puso de fondo la marcha nupcial fúnebre de Chopin.
1: La marcha nupcial
0: fúnebre.
1: La marcha nupcial
2: de Chopin.
1: O la fúnebre.
3: Es que casarse, ahí, casarse a veces es... casarse es complicado.
1: Ahora, eso es una trola, pero como un piano de cola. Lo que pasa es que... no, perquè entre altres coses, a veure, això, lo de baixar les llums i tal, no serà cosa de l'speaker. Serà cosa d'una producció artística en què s'acorda que se faci així, no? O tu dius, Enrique, tu dius, a veure, baixeu-me les llums.
3: No tinc tant de poder.
4: A mi m'ha marejat la marxa fúnebre
1: nupcial
4: de Chopin.
1: Volia també entrar ahí, clar, és que...
3: Jo el refons l'entenc, lo de marxa fúnebre nupcial... Té una part de veritat, això. Ja de gaire que dius...
4: Te acompanyo en el sentiment.
3: Claro, sempre es diu això. Veritat.
5: Jo crec que és falsa.
1: Jo dic que no, això no me sona a mi...
0: ¿No te lo crees?
1: No.
0: Pues esto es verdad,
3: ¡Fe pleno!
1: ¡Ostras!
0: Y el speaker, no lo hagas, Enrique, el speaker fue sancionado por la Liga por conducta antideportiva.
1: Bueno, dames y caballeros, el speaker del Zenit de San Petersburgo ha demostrado ser un chani, pero no es el nuestro speaker. Gracias, Enrique Pacheco. ¡Se n'anem! Lo dit, gracias, J. González.
0: Gracias, Vinicius, esta mañana. Demà.
1: Gracias, Manuel Néstor Pico. Gracias, Alfredo Esteve. Gracias, Pablo Fernández.
2: Gracias.
1: Y Enrique, de veritat, com dia, que el de Zenit San Petersburgo de categoria... No sé si el coneixes, tens el gust?
3: No, tinc el plaer. No. Tenim un grup de WhatsApp de speakers de primera, segona i primera ref.
1: Anda!
3: Sí, senyor.
1: Sí, sí, guai. Sí. I se'n liadetes per ahí? Algú la liada de quan?
3: Hi ha alguna proposta, però no s'han consumat. Que, per cert, en 10 segons, una curiositat del programa d'avui. Sí? El meu cunyat, Isaac Soria Talavant de Muro, és nebot de María Jesús y su acordeón.
1: ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo, bravo!
3: ¡Qué fuerte!
4: Todo está conectado.
3: Está el universo en esa parte.
1: Estaba escrito. Lo dice Enric Pacheco. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. A la cobertura en Apunt Ràdio i tenim una cita el dia 8 en el Trofeu Taronja, val?
3: I sobretot en tots els partits de Lliga a fer força. Que vos necessitem.
1: Amics, fora de cobertura, vos convidem a continuar en sintonia en Punt a Punt i tota l'actualitat deportiva de la comunitat valenciana. Gràcies. Tornem demà.

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
3: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
4: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
0: L'esport valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, a partir d'ara, els dissabtes i diumenges, bueno, pues, els farem companyia. Mentre un està de vacances, l'altre, pues Carlos Urrutia i Salva Gomis, jo ja he tornat d'un parell de setmanes de vacances. Després, en agost, tindré pues, algun cada setmana també més. Però ja sabeu que els convidem a quedar-vos de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva plana web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, el 90 en xifra, el minut en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minuts ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Volia dir-ho tota la vegada. Àudios de WhatsApp al 619-42-1801, 619-42-1801, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, ara que s'acosta també el començament de la Lliga, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és: què t'ha semblat el partit del València avui davant el Club Esportiu Castelló? Què t'ha paregut el partit del València avui davant el Castelló? 1-2 ha perdut el València davant el Castelló. Els gols de Dieng per part del València, de Jacobsen i de Raúl Sánchez per part del Castelló. Què és el que t'ha paregut aquest partit? Què t'ha semblat? És la tercera vegada que el València juga en esta pretemporada, el tercer partit de pretemporada. Què t'ha semblat aquest partit davant del Castelló avui en la Ciutat Esportiva de Paterna? I és que, bueno, pues era la tercera fita, no?, del València en esta pretemporada, en la que van carregant-se les piles. D'ací a no res, estem ja en el començament de la 26-27. Serà l'últim any de Mestalla. Serà una temporada en la que, a priori, el club s'havia marcat l'objectiu de tornar a Europa. I, bueno, pues de moment, en el partit d'avui, la realitat és que bon xoc no hem vist. Hem vist moments o situacions en la que alguna jugada ve, però el xoc del València deixa prou que desitjar de moment. I cal recordar, això sí, que estem en el tercer partit de pretemporada, que no vol dir res, però que sí que ajuda sempre donar una bona sensació, més enllà dels resultats, que sempre són un poquet, bueno, pues, que poden enganyar, no? Però la sensació, el que transmet l'equip, sempre és important. I, bueno, pues, en el camí, no?, està el València de tractar de millorar, jo crec, que aquest estil de xoc que encara té que trobar Carlos Corberán. Perquè, clar, li falta un lateral dret, li falta un extrem, li falta un porter, li falta un davanter, encara falten peces en el trencaclosques del València. I la realitat és que avui el Castelló, a nivell de xoc, ha estat millor que el València. Altres resultats en el dia d'avui, així repassem el que ha estat el dia d'avui: és el Aleti FAC 1, el Dense 3, el Hèrcules guanyant 1-2 a la selecció de la AFE, el Villarreal, que li ha guanyat 1-3 al PSV Eindhoven, i, com estem comentant, la derrota del València i la victòria, per tant, del Castelló, 1-2 en la Ciutat Esportiva de Paterna. Ja demà, el Collano Elx i Llevant al Catxiar són els dos partits que tindrem durant el dia de demà, diumenge 26 de juliol de 2026. Així que aquest és el repàs dels resultats en el dia d'avui. Han jugat un fum també d'equips de primera divisió, els

seus amistosos, és evidentment el moment de fer-ho, però estos són els que volíem rescatar i destacar, evidentment el del València davant el Castelló

0: Hoy las fotos vienen de pretemporada. Batacá en casa. El Valencia Club de Fútbol es mesuraba. Hoy afronta al Club Esportivo Castellón, la ciudad esportiva de Paterna, en lo que era el seu tercer partido de pretemporada on el balance. Ya es decanta 2-1 en derrotes después del 1-2 en el gol de Dieng y la pica baralla final. Escoltem al porter Vicent Abril.
1: Sí, bueno, al final no hay que hacer caso en pretemporada del resultado. Es seguir entrenando como lo estamos haciendo, estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar. Y bueno, lo que he dicho, es seguir así y bueno, ayudando a mis compañeros y seguro que va a salir bien.
2: ¿Cuáles son las ideas del míster que os pide?
1: Bueno, al final tener la bola, ser dominantes del balón y nada más. Sí, al final entendemos a la afición que quiere victorias y ganar. Y bueno, al final nosotros jugamos para intentar ganar y sacar los tres partidos, los tres puntos. Y bueno, a seguir así y seguro que va a ir bien la temporada.
0: El sumaría Fona al PSV, el Villarreal ha doblegat al PSV neerlandès en la seva presentació al Philips Stadium per 1-3. Els d'Íñigo Pérez han estat superiors al PSV en quasi totes les fases del partit on el nom propi ha sigut el de Mika Utadze. La pròxima prova de l'equip groguet serà frontal al Ulà i al Como 1907 en un torneig a Itàlia. El Castelló dona bona sensació. El Club Esportiu Castelló s'emporta la victòria en Paterna 1-2 en els gols de Raúl Sánchez i Jacobsen. L'equip de Pablo Hernández ha mostrat una millor cara i millor futbol. Escoltem al míster satisfet.
3: Sacar un resultado positivo, ganar el partido, pero bueno, más allá de eso, pues me quedo pues con las cosas buenas que ha dejado el equipo, que han sido muchas, tanto en defensa como ofensivamente. Yo creo que hemos hecho un partido muy serio ante un equipo de primera división y sobre todo para la gente nueva, ¿no? De este año que ha venido, pues ya se va viendo cada vez más. El primer partido ya se vieron cosas, hoy se han visto aún más cosas, o sea que muy contento por la adaptación de todos ellos y nada, seguir sumando minutos, que es lo importante ahora, coger minutos, coger ritmo de competición y la verdad es que contento.
0: Golpe en la taula de Danvila. José Danvila, màxim accionista del Levante Unió Esportiva, es troba, segons marca, en negociacions avançades per adquirir un deute de 33 milions d'euros amb els principals creditors de l'entitat. Esta operació financera forma part de l'estratègia del club Granota per a reestructurar el seu passiu i garantir la seva estabilitat econòmica a llarg termini. Amb este moviment, Danvila busca consolidar el control de la gestió i buidar les incerteses financeres que afecten a la planificació esportiva de l'entitat. Reforços per a l'Elx. Anselmi compta des d'avui amb Buba Sangaré i Afen Gruber. El campió d'Europa sub-19 amb Espanya i el central mundialista amb Àustria inicien la seva posada a punt avui en proves mèdiques i es posaran a les ordres del seu nou entrenador Martín Anselmi, que els espera amb els braços oberts per a preparar amb ells l'inici de la Lliga. En principi, el seu primer entrenament amb el grup serà dilluns que ve. Torna Lucas Marí. El club i Marí van acordar la passada campanya la seva eixida perquè el jugador poguera continuar amb el seu creixement en la Lliga Universitària als Estats Units, mantenint els seus drets, i ara tornarà per a formar part de la primera plantilla dirigida per Xavi Albert. El jugador de planter va estar la temporada 25-26 en l'Universitat de Vermont, on va poder completar una gran experiència personal, acadèmica i esportiva. Va disputar un total de 30 partits en els quals va fer una mitjana de 5 punts, 4 rebots i 1,7 assistències en una mitjana de 20 minuts en pista. Ciclisme d'elite en València. València és l'epicentre del ciclisme en pista durant tot el cap de setmana. El velòdrom Lluís Puig acull el campionat d'Espanya Elite Sub-23 i també el de ciclisme paralímpic, en protagonisme de Ricardo Ten, de Sebastián Mora i de Juan Peralta. Són les fotos, els titulars del dia. Anem a fer una xicoteta pausa i anem en els temes del dia, així en els últims 90 minuts del Punt a Punt.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: sí que puede ir un poco corto en cuanto a manejo de balón, a puntos. Entonces sí que se está buscando también un 1-2 y un 4 para completar la plantilla, que se iría a 15 jugadores. Es verdad que ese 1-2 puede no llegar en agosto, sino puede llegar en octubre, como llegó, sí, Braxton King. Entonces Valencia Basket todavía no ha cerrado la plantilla, queda un jugador seguro, y luego es verdad que van a estar rastreando mercado NBA hasta octubre, que yo creo que es cuando harán ese último fichaje para cerrar la plantilla.
1: Pues Jaime, no te lleven més temps, gràcies, estem pendents dels moviments de València Bàsquet i per suposat, bueno, de que comença la temporada, perquè estem ja en ganes, no?, de que torni a botar la pilota en el femení, en el masculí, i tant de bo en èxit com va ser la temporada passada. Gràcies, Jaime, bona nit.
0: Bona nit, Salva, gràcies.
1: Un abraçada al nostre company Jaime March i un parell de situacions o de notícies en el dia. Kang In-Lee és el nom propi, fitxat per l'Atleti de Madrid, el València, que percebirà vora a 1,5 milions per els percentatges de, bueno, pues del temps que va estar Kang In formant-se en la pedrera del València, 1,22,5 milions com a fixes i 175.000 euros en variables, depenent de lo que el Atleti de Madrid acabe pagant-li al Paris Saint-Germain, però la reflexió no és ixa, la reflexió és 40 milions més o menys és el que va pagar l'Atleti de Madrid per Kang In-Lee al Paris Saint-Germain, 0 euros és el que va cobrar el València en el moment en el que Kang In-Lee va eixir del club. En quant a mercat del València, la prioritat absoluta és la del lateral dret. Després de les molèsties de Rubo, avui ha jugat Rodrigo Gamón i també Amos Guanyala, la situació de Fulquier física és d'incertesa i el que no se troba és un lateral que complisca els requisits esportius i econòmics que n'hi ha al club. La informació que tenim al 90 minuts és que n'hi havia un nom molt prop, però que en Singapur han tombat ixa operació, així que se continua buscant un lateral dretà per al València, que és l'absoluta prioritat. La resta de les posicions estan en stand-by a l'espera de que arribi un lateral dret. Recordem, està jugant Rodrigo Gamón i Amos Guanyala perquè Rubo està tocat i perquè Fulquier està en una situació física de no saber, no?, si podrà estar per a competir. Són els assumptes i els temes del dia que volíem comentar. Fem una pausa. Al tornar, s'endinsem ja en temps d'opinió, de tertúlia i d'anàlisi.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Punt a punt, els últims 90 minuts, la

0: titular del Barça esta temporada ha sigut Ferran Torres. Ha sigut Ferran Torres, el davanter del Barça. Després podem debatre. Però un Barça, que això ja lo faran allà a Catalunya, però un Barça és Ferran Torres la màxima referència. Hombre, pues si enfront està Mbappé al Real Madrid, jo entenc que el Barça vulga un poquet més, perquè Ferran per a mi és segon escaló.
1: Però vulga més màrqueting.
0: No, vulga, a veure, per a mi Ferran és segon escaló mundial, que per a mi això és sí, moltíssim. Però jo entenc que el Barça vulga un primeríssim. Ara bé, primeríssim, jo no sé si és Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez ha marcat 8 gols. Ha marcat 8 gols.
1: Però de màrqueting?
0: Sí, clar que sí, clar que sí.
1: Pues lo que està diguem, per clar, exemple,
0: però per a mi primer escaló, seria si ara el Barça diu, signa a Vinícius, que el Madrid a lo millor lo ven, o signa a Diomandé, o
1: sí, Haaland.
0: O Haaland, eso sí que te diria, val, pues sí, Ferran, són millors que tu, però sí, no? Ja està, dit això, jo torno a la meua. Pense que hem de donar-nos més...
1: Valorar més.
0: Valorar-ho més, sincerament. Pense que sí, perquè sí, és que...
2: Però també nos tiene que dejar.
0: Ja, yeah, també.
2: Ell. Nos tiene que dejar un poco, quiero decir. Oye,
3: ey, que nosotros también podem dir el que siga, però després a Madrid i a Barcelona...
0: Jo pense, jo lo vaig a dir, sí. I a lo millor hi haurà gent que m'estarà escoltant que pot ser me mate. Ferran Torres és patrimoni del València Club de Futbol, que ha estat 15 anys... Que, 15, no? 11, 15, per ahí, més
1: sí,
0: o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha estat mitja vida ahí. Ferran Torres, si la situació fora normal, el dia de la presentació hauria d'eixir i rebre un homenatge, o el dia de que arribi el Barça, rebre un homenatge.
1: Pues un però tuit,
0: així, així estem.
2: Jo sí que noto mucho...
0: Però hi ha animadversió a ser la seva figura, per, ja no se parla del tema
1: per
0: club.
1: Per com va eixir...
2: Jo sí que noto que mucho que él es verdad que reivindica mucho su valencianismo como que haciéndonos creer que no nos lo creemos.
0: Sempre diu, jo el dia de demà, perquè evidentment...
1: És que a ell li agradaria tornar.
0: Quan el nivell de Ferran estiga acorde al nivell del València...
1: Li agradaria tornar.
0: Tornarà. Clar. Si el València es obté arriba a Champions, pues a lo millor torna l'any que ve. Si, no, no. Si el València està on està...
2: I jo crec que con menos. Jo crec que l'acabarà su carrera en el València, perquè acabarà su carrera en el València con el València que sea.
0: Jo pensava lo mateix de Soler i ha signat 6 anys per la Real Societat. I jo penso encara lo mateix de Soler, però a la fi el futbol...
1: Crec que tenen que canviar algunes coses més en el València.
0: Jo també.
1: Més que la
0: però
1: dinàmica...
0: Perquè aquest tipus de futbolistes torne...
1: Sí.
0: Perquè te pots cremar, tio.
2: No, solo puedes volver por romanticismo. Aquí solo vuelves por ti, por lo que volvería Parejo. ¿Vosotros creéis que Parejo no hubiera vuelto
1: sí.
2: este año a la mínima que el
1: Mira,
2: Valencia lo hubiera dado?
1: Esta semana está yo en ello.
2: Y sabía dónde volvía.
0: Sí. ¿Dices que está de entrenador? ¿Pero has por base o
1: sí.
0: Miguel?
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Pero dices que está de entrenador?
1: Sí, en el Cotif.
3: ¿Con
2: qué equipo?
1: Ella ha entrenado esta temporada al San José. I ha portat una acadèmia, o està en una acadèmia en el Cotif, d'estes de tecnificació, de Academy.
2: Que al final sí que se lo dejará, ¿no?
1: I diu que encara no. A mi en la entrevista me diu que encara té ganes de jugar i...
2: Yo lo llevo solo al terreno, sé del romanticismo, de que Dani, si lo hubieran dicho de venir, hubiera...
1: Segur.
3: Sí,
0: el tema és que sí. Jo volia Dani si no renovava en Guido. Perquè Guido, Dani, me sembla molta qualitat, però, macho, ahí ha de córrer algú, ¿no?
1: Sí.
0: No pots tindre un mig del camp Dani i Guido, no per res, a mi m'encanten els dos, però, home...
1: Sí.
0: M'enteneu, no?
2: De totes maneres, Ferran, un poc en el discurso, que estoy de acuerdo en los dos, en el positivo y en el no tan positivo. Sí, también tiene el famoso vídeo de las faltas calentando con Piqué, tirando balonazos a la grada y pegándole a la gente. Es que lo habría dicho muy bien.
0: No,
2: es que
0: y hago circunstancias que él, por ejemplo, un día que va a marcar
2: patoso,
0: un gol...
2: Es patoso, y lo celebró mucho.
0: Va a marcar un gol, lo va a celebrar, o va a volver a lanzar un penal...
1: Però és per lo que ell porta dins de la manera
2: que... Vive la vida con un poco de...
1: Sí, però també hi ha una foto d'ell vinent a la Dana a netejar, vull dir que...
2: Sí, totalment d'acord.
0: I de Marco Llorente, i de...
1: Sí, però, bueno, estem parlant de Ferran, vull dir que sembla que...
2: Però això és mejor...
1: Jo crec que...
2: Caer en gràcia que ser graciós.
1: Sí, això, per suposat.
0: L'animadversió, què té? Per part de... La veritat és que bona part de Mestalla, malauradament.
1: Sí.
0: Però bona part de Mestalla és totalment injustificada, però és cert que estarem d'acord que ell podria haver fet coses un
1: sí,
0: poquet millor.
1: Sí, gestionar-ho millor.
2: De totes maneres, l'altre dia, no sé què periòdico tot era o què plataforma, preguntava què haríamos a la próxima, yo estoy loco porque venga, y me voy a levantar a aplaudirle. Y a mí no me caía bien. O sea, no, me dices, a ti, Manolo, ¿tú cómo te caes? Me caes regular. Y llegué a estar con él, ya digo, una de las renovaciones que le hizo con el Valencia, llegué a estar con él y me cae regular, tío, me parece un poco...
0: Sí, pero que no es como Iniesta que caía bien a todo el mundo, claro. que dices...
2: Es que Iniesta le ves cara de bondad y Ferran no es que tenga...
1: Joaquín, ¿no?
0: Es que Ferran tiene cara de tiburón, sí, Ferran tiene cara de yo voy a llegar arriba...
1: Como bueno, ahora...
2: Oye, a lo mejor también es por eso por lo que ha llegado.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: La mentalidad. Y arriben
1: muchos jugadores por eso.
2: Por muy difícil que me lo ponga.
1: Muchos
0: jugadores. A lo mejor es más cualitativo.
1: Pero no tendré eso.
0: Pero no tendré esa mentalidad de decir, bueno, yo faço lo que puedo y si no a casa.
1: Y hay muchos ejemplos que también han jugado al Valencia.
2: Y me olvido de todo.
0: Yo no he arribado por mentalidad, no por cualidad.
1: Yo porque no han avanzado.
2: Todo se ha dicho y he pasado.
1: Bueno, que se anem a carregar la tertúlia. Anem a parlar de coses molt més alegres que és el València Club de Futbol.
2: Alegre en què?
1: Sabia jo que t'anava a agradar.
2: Vale.
1: Mercat del València, les urgències del Mercat del València. El lateral dret, hasta quin punt vos preocupa el fet de que en esta primera fase de la pretemporada el València continue sense un lateral dretà, perquè avui ha jugat Guanyala, després Gamón, Fulquier està com està, se te va caure barra, te va vacilar Meunier, no trobes un lateral que s'ajuste a lo que te deixen pagar i a lo que tu vols esportivament. Acabem de contar fa uns minuts que la informació que tenim és que n'hi havia un lateral dret més prop de lo que pensàvem i que en Singapur han dit no.
2: Però no, perquè por el dinero...
1: No te sé dir, ara ja no te sé dir. Jo sé que han dit que no, que no.
0: Home, una cosa.
1: Entenc que
0: si serà que no, si ha dit que no Singapur és per diners. Perquè sí, Singapur però, no es banya en però, esta qualitat, esta sí, esta no.
1: Però que no vull banyar-me si no ho sé, vull dir, me ho puc inventar, però jo fins ho sé, compte. I és això. Fins a quin punt vos preocupa el tema del lateral dret? Perquè sempre ha estat una posició que minusvalorada, no? Com aquell que...
3: A mi... El València no ha tingut sort de nissa de demarcació. A mi... No ha tingut jugadors...
0: No, total. A mi em preocupa moltíssim.
1: És que jo penso que és més important de lo que sembla.
0: Per dos raons. Sí. La primera, perquè no tinc plena confiança en els centrals, no per res, sinó si tu te'n vas, la temporada de Tàrrega ha sigut mala. Ara ha de tornar a fer la que va fer el primer any. De Haas, de moment... Sembla que és un bon projecte de jugador, sí. Però ja que Bore los ha d'adaptar. Sí. Diacabí,
1: competir en la Lliga.
0: Diacabí, no sabem per, no a, està. Per a quant està. Però Copete, no sabem quan estarà.
1: Novembre.
3: I, per això queda, dic,
0: i ja no tens molt més. I segon, perquè avui, per exemple, Corberán ha tractat de jugar en tres centrals i dos carrilers. No tens carrilers. Sí, Rioja, ja, però tampoc és que tingues molts extrems. A mi em preocupa moltíssim. Jo crec que el València signarà un lateral dret abans de que comenci la Lliga. Sincerament ho pense. Dit això, jo crec que es pogueren haver fet millor les coses en el sentit de... Jo entenc que la prioritat era Meunier. Jo entenc que anem a dir la segona opció era Andrés García. Tu no pots, al meu judici, no despreciar, però deixar clara la segona opció, que és la segona opció,
3: sí,
0: sense tindre totalment atada la primera opció.
1: Es que el problema
0: tu no pots dir-li a Andrés García, perdona, oye, mira, que finalment no... sense tindre atat a Meunier. No, és que després li va dir que no, a ultimíssima hora, ja.
1: És que el problema és que Andrés García apareix antes que Meunier.
0: Ja, ja, sí, sí, ho sé.
1: Entonces tu li dius a Andrés García
0: que sí,
1: no, que ja, és que vaig a per un altre, quan te deixa tirar de l'altre, tornes a Andrés García
0: però,
1: està
0: fent. Però el que has de fer és mantindre calent l'opció Andrés Clar. García. El que has de fer és mantindre la calenta i si tu veus que Andrés te diu, oye, mira, jo tinc el Getafe o me dius algo en 3 dies... Pues ja dir-li a Meunier, 3 dies. Si no te dona resposta,
1: sí,
0: pues portes a Andrés, perquè més val pájaro en mano que ciento volando.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: jo
1: sí,
0: crec que aquest tipus de gestió ha sigut millorable,
1: sí, sí,
0: sincerament.
1: Sí.
3: Ja, però Corberán no li agradava...
0: Jo no estic d'acord, ves? No, no, no, no és que no li agradara, és que entre Meunier o Andrés ja... García, Corberán preferia Meunier. Lògicament, perquè té més experiència i tal, però entre Meunier, Andrés García o Cap... Hombre,
3: òbviament, però...
1: És més lateral Meunier que Andrés
0: García.
1: Avui
0: en dia al final, és una
1: García
0: realitat.
1: No deixa de ser un extrem reconvertit a lateral. Clar, que el que té és...
0: Un prospect. Un
3: prospect. I l'edat també te diu...
1: Sí, i l'experiència que té Andrés García és en segona divisió en el Llevant, perquè en l'Aston Villa no va jugar. O sea, pues,
3: a mi m'agradava molt quan estava al Llevant. M'agradava molt.
0: I però més, deberes... més,
1: però en segona divisió.
0: És molt valencianista. Ja,
3: però...
1: No, és que és de la pedrera del València.
0: Però, això... però que no és... No, jo això que quede ja clar. No és que no... No és que Corberán va dir... No, Andrés no. García... No, és que entre Meunier i Andrés pues, va dir... Oye, Meunier...
3: Quan... Ja, però si ja... Òbviament, sempre n'hi ha preferències, però si ja Corberán diu... Meunier i... Ja deixes l'opció d'André García,
0: sí,
3: molt...
0: Ja, però l'obligació és cert, però l'obligació per a mi d'una direcció esportiva és, oye, jo sé que el meu entrenador com a primera opció vol a este, que és Meunier, però jo mantenc calent l'altra opció per si es cau.
3: Sí, però luego perquè... ve la segona opció i a lo millor Corberán no li dona bola.
0: No, però Corberán si havia donat el sí a Andrés.
2: Tu... Yo creo que dentro de este... Es que volvemos a intentar normalizar el discurso. Yo os entiendo y más vosotros que sois periodistas del día a día. Yo lo vivo con el fanatismo de un aficionado periodista. Tú tienes que tener atado a los dos.
0: No, claro, eso era la idea original.
1: Valencia normal.
0: No, pero es que la idea original era
2: tú tienes que tener atados a los dos.
0: Total.
2: Y tú tienes que traerte a los dos. Quiero decir, y si no tienes atado a uno,

0: Ah, pues entonces no. Pero no, pero
1: Stoke City. O Newcastle en
0: tal. Por ejemplo, davant el Stoke City, si esa ahí estarán
2: pues sí,
0: més motivats.
2: No, a ver, però
0: és així,
2: és així. Edith motivat per dir una paraula, ¿vale? Amb ganes. Si no tens ganes de demostrar al teu entrenador que t'ha de ficar el primer dia
0: clar,
2: de la...
0: Qui...
2: Si no tens ja. Ganes d'això i no, és el teu
0: així,
2: treball
0: això,
2: i t'has passat,
0: no,
2: passat tot l'estiu, bueno, tot l'estiu, has estat un mes de vacances, estàs entrenant dobles sessions i no
0: sí,
2: tens
0: però,
2: ganes
0: però això sí es
2: de
0: veu,
2: jugar al futbol,
0: però això sí es veu.
2: No sigues futbolista
0: per mi,
2: professional.
0: Per a mi esta pretemporada, bueno, estos dos partits tenen tres noms propis, no sé, te rebenta la tertúlia, Salva.
1: Sí,
0: tenen
1: pot
0: tres,
1: ser,
0: tres noms propis, que són...
2: Sato,
0: Raba i Jesús.
1: Sí, acabes de reventar la tertúlia.
0: Sí, total, no?
1: Sí. Bueno, però no passa res.
0: Però per a mi són tres futbolistes que estan dient ¡yeah! Jo estic així, eh?
2: Pues clar, pues eso es el que yo...
0: Ja, però a la fi, jo no vull... Però possiblement...
2: I jo sé la
0: Guido
2: piedra
0: Rodríguez
2: que estic dient...
0: No estarà pensant en demostrar, estarà pensant ja... en... Oye, jo progressivament...
2: No, però Guido
1: no, si ja té el contracte,
2: però,
1: firmat.
2: Però,
1: perquè...
2: I jo soc la primera que estic dient...
0: He dit
2: Guido que...
0: per dir una, eh?
2: Sí, no. I jo soc la primera que estic dient que és un partit de pretemporada
3: partido...
2: i que no és... O sea, és pront encara per a
3: traure visto...
2: conclusions...
3: Sí,
2: però
3: tu has visto un mejor partido que los malos de l'any passat o te da la sensación de que ja l'havies visto?
2: No, claro.
3: Os hago un repasito. Celta 1, Sporting 0. Por la motivación. Wolverhampton 1, Real Sociedad 2.
1: Sí, han guanyat casi tot.
3: Villarreal, PSV 1, Villarreal 3. Este es el único, si queréis, que lo compro, pero el Atleti Bilbao acabó como nosotros.
0: No, pero Villarreal ha
3: guanyat. Atleti Bilbao, no, digo Atleti Bilbao 2 e Eibar 2.
1: Eibar 2, sí.
3: Valencia 1,
0: sí, pero eso es un derbi que ahí los dos siempre van a los de
3: Eibar. Y el nuestro también, tío, y nos ganaron el año pasado en la Ciudad Deportiva. Eso digo, esa falta de amor propio que me decís que es falta de motivación. Yo evidentemente, además, faltaría más. Tenéis razón en eso de no nos vamos a meter a día de hoy ya en Corberán dimisión. Pero que luego no digan que no avisamos que viene el
0: total,
3: que viene
0: es,
3: el lobo.
0: Es que a eso espera que...
3: Es que jamás en la vida se tenía que... Él jamás tenía que haber querido renovar porque él tenía que haber acabado su ciclo en el Valencia. Un tío que en la megafonía del estadio se da la vuelta a ver cómo no lo nombran. No sé, pero bueno, sí, no. Yo, si yo quiero ser, ojalá. Yo firmo en este momento quedar el quinto, bueno, no el 10, el quinto y con Corberán.
1: Y
3: hacerle la ola.
1: Tú y todos.
3: Y hacerle la ola, ¿no? Pues vale, pues el 10 también sí, para que veas que no me quiero ir al quinto. Al 10, pero toda la temporada al 10, no estar toda la temporada al 18 y a última hora. No, toda la temporada al 10. Y con Corberán de entrenador, pero que nos demuestre algo más, que sea más valiente, un fútbol más agresivo, más claro, más ofensivo, más fútbol. El Valencia hoy en día es un fútbol muy ramplón, muy atrás, muy encerrado. Però bueno, jo insisto, si jo no quiero que nos vayan mal las cosas, es lo peor que hay.
1: Nom damunt la taula, i ha fet un poc de spoiler Nacho, Raba, què vos
3: ha
1: semblat?
3: Bien el rato que ha jugat, no l'he
1: vist. És que l'altre dia va estar molt bé.
0: Muy bien. Ui, ha donat una assistència.
1: Ui, ha estat molt bé.
3: I l'assistència l'altre dia al japonès, que és espectacular.
1: Pues ui, a Dieng, un altre.
2: Clar. És recuperable.
1: Ja, però està fora.
3: Però l'entrenador no cuenta con él.
1: O sea, el missatge és Raba fora.
2: Però és el que he dit jo abans, que si a Corberán un jugador se el creua... Està
0: però
2: creuat.
0: També,
1: però li donaríeu oportunitat a Raba?
0: Totalment. I jo pense que està fora, però no està fora. Perquè el missatge de l'entrada és està fora i tu parles en qualsevol persona propera a Raba i te dius, sí, està fora, però s'ha de quedar tota la temporada.
1: Home, clar.
0: Perquè
1: clar,
0: acaba de ser pare.
1: I perquè té contracte.
0: Perquè té contracte. Que... Per tant, Raba...
1: I perquè no tinc
0: Raba,
1: res que me...
3: L'any passat, en la peor de les circumstàncies, no li dio bola. No li dio nunca más bola.
1: Sí, en Copa del Rei, no? I després dos
3: sí,
1: partits
3: marcó,
1: que el trau a 10 minuts...
3: I marcó, i en Copa del Rei marcó el dia a l'Alavés.
2: El dia a l'Alavés
3: no intervino en la remontada, tuvo algún protagonismo en la jugada o algo, a Diego López.
0: Jo pense que si Raba, estan com estan, no té alguna oportunitat, s'ho han de mirar tant Corberán com el jugador. Perquè si el jugador jugant com està jugant a pretemporada no es guanya una oportunitat, algo hi ha darrere que no està fent bé.
3: Lo hizo bien,
0: I algo, està, algo hi ha darrere que no està fent bé Raba, però si Corberán no fica un entrenador que té tanta qualitat, algo no està fent bé per a que estiga o disciplinat o entrenant bé, qualsevol cosa. Lo que estarem d'acord és que és un actiu que té qualitat que no està jugant, que el València no està aprofitant. Això, t'ho dic, o sigui, a este tipus de coses jo sé que l'entrenador és l'última veu, però home, que no anem sobres de qualitat. Jo no dic que li dones 30 minuts el primer dia, però home, que no el tingues
3: en el campo da un poco de perezoso. A mí, yo las veces que lo vi en Mestalla
0: sí,
3: me daba
0: sí.
3: un poco
1: pero
3: de...
1: Pero es toda la vida.
3: De perrángano.
1: Desde que estaba en el Villarreal, que yo la viste en el Villarreal B...
3: O sea, ahí y... le compra la calidad a cambio de que ya sabes que del otro
1: sí,
3: te va a
1: sí, pero siempre a según tu chavor que tria moments en el que fa l'esforç, però és
2: I
1: que...
2: I estàvem parlant de la motivació i jo soc dels que he vist que ha jugat bé, amb ganes,
1: claro.
2: Correguet,
0: però que en la primera jornada de Liga,
2: la pilota...
0: Li tira una assistència a Diego López en el primer gol de la temporada
1: sí.
0: de l'any passat.
1: Però és que és titular... hasta el Sadar.
2: A mí es de ver es
3: sí, que cuando
2: hay
3: una expulsión lo quitan a él, ¿no?
2: Y había
3: ya no
2: una cosa que no me agradaba de él, que creo que moltes vegades era tenía más al balón, perdirlo finalmente. Quan va començar a

0: a jugar. Però és de veres que és un jugador.
1: Sí, però és veritat que si deixa de jugar no és per això. O sea,
0: ja, no, que, però jo dic clar, que...
2: Sí, n'hi ha algo que mos estem perdent.
1: Però jo crec que ahí han de fer autocrítica els dos. Perquè si Corberán no estàs en capaç d'enderezar... Anem a suposar, és un supost, jo no tinc ni idea, que és per actitud als entrenaments.
2: Sí.
1: Si Corberán,
2: que seria lo més... Jo, xic,
1: si Corberán
2: no,
1: no estàs en capaç d'enderezar un jugador que té qualitat i que el València té mancança de qualitat... ha de mirar i dir, joder, he d'aconseguir-ho. Com Baraja deia en su dia, quan Javi Guerra estava jugant malament i el València anava en bona posició, Baraja deia en roda de premsa, el meu dèficit ara mateix és que no estic sent capaç de traure la qualitat de Javi Guerra.
2: Sí, sí, sí.
1: Algo així, no? Val? I Rabà, per descomptat. És a dir, Rabà, per descomptat, que hauria d'estar a casa dient, com jo, que isca al camp els partits de pretemporada i en 2 de 2 he sigut el millor, com puc ser el més...
2: El jugador 23...
1: El último de la fila, que va estar de conservar el último de la fila.
2: N'hi ha 21, i és el 23.
1: Per això, per això dic que jo els dos crec que se l'han de fer mirar, perquè la situació, per el context que envolta, és ideal per als dos, perquè si tu digueres, no, Rabas, que estàs molt bé, però és que tens a un mitja punta de 20 gols, 30 assistències, i tens altra mitja punta de 10 gols, 8 assistències. Doncs dius, oi, Rabas, que el context és desfavorable. Però és que el context és superfavorable. És que el València té una mancança de qualitat brutal.
3: Manera, por lo que decía Paula, el problema que tiene Corberán, que a estas alturas hay pocas cosas que nos vaya a descubrir, es que si no cuento contigo, no cuento contigo.
0: Claro.
3: No cuento contigo ni para 5, ni para 10, ni para 15, ni para nada. No eres de los míos, no eres de los míos.
0: Es que es un entrenador que ha demostrado que es de ideas fixes.
3: Por eso, y muy testarudo en ese sentido.
0: A lo mejor si ha de menchárselo y no le queda otra, a lo mejor... El FICA, no ho sé, però és de veres
3: que... Claro, jo en eso nunca he entendido muy bien, igual nos pasa a todos en la vida, ¿eh? Pero no he entendido muy bien nunca al entrenador. Pues si a mí, si lo pones o no lo pones, me da igual, yo lo que quiero son ganar partidos. Que tú tengas una eso y que diga, no, este chico no compite lo suficiente, por lo que estáis diciendo, solo entra en el partido cuando quiere, no es lo suficiente.
2: Ya sé, pero más.
3: Agresivo, tal. No lo pones. No, ponlo. Si a mí me da igual. Yo no te voy a decir, Corberán, estás idiota, no lo has puesto, ¿por qué no lo pones? No te voy a decir nada. Quiero que salga, que rinda, que marque goles, que le dé una asistencia al japonés y otra a Dien y que el Valencia gane. Quiero decir, yo quiero eso. Que es muchas veces las otras manías de las que yo creo que Corberán se martiriza, un poco como hablábamos al principio de Ferran Torres. Ellos mismos se hacen menos de lo que son. Sí, señor, que dice es complejo.
1: Sí, pero Corberán, o sea, hasta el hater más hater te digo que Corberán, en todas las seves mancances, sap de futbol.
0: Hombre,
1: és un tío que sap
0: moltíssim, o sigui...
1: Jo estic convençut
2: que... I que treballa moltes hores.
1: No, i de que ell veu a Rabà. O sea, ell veurà, estarà i dirà...
3: ¿Y por qué crees
1: este
3: tú que
1: tío,
3: puede ser
1: este
3: que le dé bola
1: al
3: en pretemporada y no le dé bola luego durante
1: es
3: la temporada?
1: Es que yo creo que algo va a pasar ahí l'any passat. Jo sé que van tindre una situació tensa després del partit del Sadar, quan el va canviar i tal, però això és la jornada 2. Si tu me dius, oye, mira, castigat fins a la jornada 12.
3: Es
1: oye, 10
2: no
1: jornades castigat. Vale.
2: 36 jornades
3: castigat.
1: No, però també és cert que Rabà ix en un partit de Copa davant el Maracena.
2: Sí, a passejar.
1: I a passejar, però ahí van ixir a passejar la majoria.
2: Sí, tots.
1: Però de Rabà va ser que jo, ahí, per exemple, jo entenc que acordar que és que jo, com a entrenador, no puc donar una oportunitat en lliga un tio que així té en copa i ha anat caminant.
2: Per la gestió del vestidor, però clar, si jo... És així, com a gestor de...
3: Lo que pasa es que yo, por ejemplo, eso lo he hablado muchas veces, que yo creo que es lo que el año pasado le faltó con el que se llamaba el famoso bloque de los hombres fuertes del vestuario.
1: ¿La patrulla canina?
3: Chico, vete a comer con ellos o a cenar con ellos. Eres el entrenador. No, llamas a...
1: No, pero no la seva visió. És que la seva visió és de... Jo sóc l'entrenador, jo no puc sopar
2: claro.
1: més.
2: És que en els dinars...
1: No, jo estic en tu,
3: És que jo soy de Luis Aragonés, jo soy de Luis Aragonés.
2: Ja, però aquesta època...
3: Jo escolgo el telèfon...
2: No, però ell és de Bielsa, vull dir. Ell és de Bielsa. I Bielsa és un tio a part, vull dir. És que ell no va als dinars...
3: Sí, sí,
2: això
3: ho havies comentat, sí.
2: És que no va als dinars dels jugadors.
3: No, és que jo...
0: Parlant de Bielsa, que avui s'ha alegrat molt de veure a Pablo Hernández. Jo, de les primeres vegades que he vist a Corberán somriure...
2: Sí, ha estat un rato abraçat,
0: Una bona estona, jo dic, mai l'he vist tan content. Dic, mira...
3: Porque yo eso lo decía el año pasado, chico.
2: És dels entrenadors que no té relació... O sea, vull dir, que n'hi ha moltes vegades que no diu bon dia als jugadors. O que ell entra més tard a la sessió d'entrenament perquè la primera part d'activació la fa un ajudant
0: i jo crec que també aquest caràcter, a més de el que estem parlant del futbol, dels resultats, perquè els resultats són el que manen, jo crec que també aquest caràcter que ell té també crea aquesta apatia en l'aficionat, perquè tu el teu equip

0: perd i escoltes, te fiques la roda de premsa quan estàs anant de Mestalla al cotxe i escoltes Corberán i la gent s'enfada
1: pues
0: més. Pues ara, més. Ara jo crec que

feta per acord mixt a quatre veus i sense acompanyament instrumental, és a dir, a capella. Ovos Omnes destaca per la seva bellesa melòdica, l'equilibri de la seva polifonia i la profunda expressivitat en què Victòria tradueix el significat del text, mitjançant un delicat joc d'imitacions entre les veus i una escriptura d'una gran sensibilitat. El compositor aconsegueix crear una atmosfera de recolliment, solemnitat i emoció que convida a la reflexió. Anem a escoltar ja Ovos Omnes.

Wow, que bé que sona este cor ad libitum. Os Omnes continua interpretant-se arreu del món i és un exemple extraordinari de la capacitat de Tomàs Lluís de Victòria per unir la perfecció tècnica amb una profunda espiritualitat, convertint la música en un vehicle d'expressió i contemplació. I ara anem a escoltar una peça del compositor Albert Alcaraz, Shibari Songs. Shibari és una de les peces més representatives

del compositor Albert Alcaraz, integrada dins del cicle Shibari Songs, formada per tres moviments: Descans, Shibari i Alegria al bon Jesuset. Escrita per a cor, aquesta obra reflecteix el llenguatge musical característic d'Alcaraz, que combina la tradició coral valenciana amb recursos expressius i rítmics contemporanis. La peça destaca pel seu caràcter viu, enèrgic i juganer. Tal com suggereix el títol, Shibari recrea l'ambient festiu del soroll, l'alegria i l'espontaneïtat propis de la infància. El compositor utilitza un ric ventall de recursos vocals, contrastos dinàmics i ritmes marcats per crear una obra plena de vitalitat que exigeix precisió, expressivitat i una gran complicitat entre els cantants. Doncs anem a escoltar Shibari Songs, interpretat pel cor de cambra, Ad libitum, dirigit pel mestre Francesc Gamon.

Uf, que bé que canten. La veritat que sonen fantàstic. Molt bon treball. I acabem el concert d'avui escoltant una obra anomenada Leonardo Dreams of the His Flying Machine d'Eric Whitacre. Aquesta és una de les obres corals més reconegudes del compositor nord-americà Eric Whitacre. Escrita l'any 2001 per a cor mixt i percussió, i va ser composada per encàrrec de l'American Choral Directors Association i el text és obra de Charles Anthony Silvestri i combina versos originals en anglès amb fragments dels quaders de Leonardo da Vinci escrits en italià, creant una evocació poètica dels somnis i la imaginació del geni renaixentista. Doncs escoltem ja Leonardo Dreams of the His Flying Machine.

0: Bravo, bravo, bravo, el cor de cambra ad libitum. I fins així, el concert d'avui. Per a mi, molt interessant. Ara farem una breu pausa, però tornem de seguida. Recordeu que comencen les entrevistes.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Com les carxofes.
2: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
13: De tu a tu.
14: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
16: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
17: Som la veu de tots. Som A Punt.
11: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. En este diumenge, en l'últim diumenge del mes de juliol. Com porteu les vacances? Segur que de categoria. I els que no, tranquils, que tot arriba. Queda menys. El 26 de juliol se celebren diverses diades internacionals i commemoracions destacades dels manglars. Avui també, atenció, és el dia dels iaios i de les iaies. I també és el Dia Internacional de l'Esperanto. El Dia Internacional de la Importància Vital d'estos ecosistemes costaners, essencials per a la biodiversitat, la protecció del litoral i la lluita contra el canvi climàtic. A mi el que més m'agrada és que és el dia dels avis, dels güelos, de les güeles, dels iaios, de les iaies. Se celebra el 26 de juliol. Sabeu per què? Perquè coincideix amb la festivitat litúrgica de Sant Joaquim.

i Santa Anna, considerats, segons la tradició cristiana, els pares de la Mare de Déu i, per tant, els iaios de Jesús. Així que donem moltes felicitats a tota la gent que s'anomena Anna, Joaquim o Joaquina. I finalment és el Dia Internacional de l'Esperanto, on es commemora la publicació del 26 de juliol de 1887, on aparegué el primer manual de l'Esperanto, obra del polac Ludwig Ledger Zamenhof, creador d'esta llengua internacional amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre les persones de diferents cultures. I a més, avui és l'aniversari d'un cantant molt conegut, Mick Jagger, de Rolling Stone. Felicitats! Doncs, dites les efemèrides del dia d'avui, passem al sumari del programa. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara seguim en el rebost de la banda i anem a parlar, que ja tinc ací a membres, del cor de cambra Ad Libitum i de l'escola coral Veus Juntes de Quart de Poblet. Continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem amb el professor i trompetista de Xixona, Edgar Zaragoza, i parlarem del 8è Festival Internacional de Trompeta Ciutat de Xixona. I ja després de les notícies de les 9, continuarem en la secció Joves Talents i rebrem la visita d'uns joves músics d'Albaida que acaben d'editar un CD anomenat Sons d'Arrel. I com no, acabarem en l'agenda musical. Així que, Sofia, puja la veu, que comencen les entrevistes.

0: Avui tenim així entre nosaltres a membres del cor de cambra Ad Libitum de l'Escola Coral Veus Juntes, format per 25 joves i dirigit per Francesc Gamón. Ad Libitum és el cor de cambra de l'Escola Coral Veus Juntes, una associació dedicada a la formació en el cant coral des dels 3 anys fins no hi ha edat. Al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit importants reconeixements, entre els quals destaquen dos grans premis nacionals de cant coral als anys 2017 i 2023. I recentment han tornat a triomfar, guanyant la Lira Marina d'Or al certamen de la Canción Marinera de Sant Vicente de la Barquera, un premi que es permetrà tornar a competir en el Gran Premi Nacional de Cant Coral el pròxim mes de març a Granada. I és un autèntic plaer tindre així a membres. Per exemple, tinc a Francesc Gamón, que és el director del Cor de Cambra Ad Libitum. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a Mireia Poveda, que és soprano i coordinadora del cor. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tinc a Victoria Benedicto, que és contralt i membre del cor. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I també tinc a Roser Gabaldó, directora musical de l'Escola Coral Veus Juntes i també és coordinadora musical de l'associació. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Jo encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Va ser el 4 de juliol.
2: Sí, fa no res.
0: Fa no res. Quan se va ocorrir, Francesc, dir anem a tornar a presentar-nos? A veure, l'últim premi que va guanyar el Premi Nacional, que és el que pot donar pas, no?, este premi, anar al Premi Nacional, va ser el 23, és a dir, fa 3 anys.
1: Sí, en Sant Vicente de la Barquera ja havíem estat abans competint, vam estar en 2014, de fet va ser el primer de tots els concursos que va fer el cor. En el seu moment, el cor, perquè va ser una decisió de tots, no va ser meua ni de la junta directiva, va ser de tots els membres del cor, va voler fixar-se aquest objectiu, tractar d'accedir a algun dels concursos que n'hi ha en tot l'estat espanyol. N'hi ha un teixit prou important de concursos corals, però Sant Vicente de la Barquera va ser el primer. Van guanyar el segon premi, la Liga sí. Marina de Plata, sí, en el 2014. Sí, sí, sí. Després van tornar en el 2017 i també van guanyar el segon premi. I sempre quedava un poquet i s'espineta de tractar d'intentar anar pel primer. I s'anava deixant aixina, estava en l'aire, no?, rondant ixa voluntat, ixa desig. Però, bueno, ha sigut realment enguany quan ha quadrat en l'agenda i ha sigut possible tornar a Sant Vicente de la Barquera, que més enllà de qualsevol premi és meravellós, perquè és una terra preciosa, bellíssim tot, l'església és meravellosa, en la part alta del poble té una vista impressionant. Sols anar allí ja és una alegria, ja és un goig. O sigui, que si vas a cantar, pena, sí, més encara.
0: Doncs,

0: Francesc, suposa que degueu passar... Bueno, Francesc, qui vull contar... Suposa que degueu passar 3 o 4 dies allí, en Sant Vicente, o menys. Igual degueu fer alguna excursioneta, és a dir, sí. com va ser aquest viatge?
1: 3 dies, no?
2: Sí, 3 dies. Com va ser el viatge? Vam marxar el divendres, mm-hmm. Algunes persones van marxar el divendres de matí i altres, sí. Perquè nosaltres tenim els nostres treballs,
0: clar,
2: no?
0: Clar,
2: el cor és el nostre hobby, mm. I algunes persones pues, sí que vam viatjar el divendres per la vesprada, Sant Vicent està molt lluny, mm-hmm. I vam tardar pràcticament tot el dia, el dissabte de matí ja se vam alçar ahir i vam fer una prova acústica, un assaig, vam ficar idees en comú, pensaments, propostes de millora, no? Per al gran moment que seria la vesprada. I després de l'actuació, que va ser a les 7 de la vesprada, i una posterior festa i sopar i celebració, ja diumenge vam tornar a casa. O sigui que va ser molt intens, sí, molt, sí. Molt exprès el viatge, però
0: i teníeu que descansar perquè la veu és important descansar-la. Com anava el certamen? Com anava aquest concurs? Quantes peces cantàveu?
3: Bueno, n'hi ha una preselecció, els cors que volen participar envien material, biografia i vídeos, i n'hi ha una comissió que selecciona els cors participants, i en el dia del certamen se donen cita allí els seleccionats, que en aquesta ocasió varen ser 5, nosaltres i 4 grups més, i cada cor interpreta, segons les bases del certamen, un repertori de 18 minuts que se compon d'una obra obligada, que en este cas era una composició de Javier Busto, era Barquereño, una obra composta al voltant de Sant Vicente de la Barquera.
0: Sí.
3: Esta era l'obra que havien d'interpretar tots els grups. I després n'hi ha un repertori lliure, 2 o 3 peces, depenent de la duració, a elecció de cada cor. Una de les peces de lliure elecció ha de ser de temàtica relacionada amb la mar o Sant Vicente de la Barquera. I després repertori lliure ja, 1 o 2 peces completament lliures.
0: Aleshores, no sé si esta la vau interpretar. Jo sóc una persona que moltes vegades m'equivoque.
3: I sí que la vam interpretar.
0: Les sirenes, escolteu, les sirenes.

0: No esteu escoltant un cor que moltes vegades la gent es pensa, estos d'on seran, no? De quin país seran? No, este cor és d'ací, de Quart de Poblet, exactament. I pertany a una escola coral que s'anomena Veus Juntes. I tinc ací la seva directora.
1: Bon dia.
0: Hola. Com naix este projecte? Perquè per a mi és tan important el que esteu fent, perquè el cant és la base de tot. I aleshores, com naix este projecte de crear una escola? Una escola que poden, a partir de 3 anys, crec que...
1: Sí, exacte.
0: Ja poden matricular-se, fins no n'hi ha edat, és a dir, fins tota la gent pot cantar. Com naix este projecte?
1: Pues este projecte ja porta en dansa 43 anys, si no m'equivoque. Bueno, farà 43 anys a final d'este any, en desembre. Uh-huh. I res, en quart hi ha una altra associació que és l'Orfeo. Uh-huh. I gent de l'Orfeo té la voluntat de crear una escola coral per a xiquets. I ja portem pues, tots aquests anys en dansa. I res, l'escola coral té 7 cors. 3 cors infantils, un cor juvenil, des de l'any passat també un cor jove, el Libitum, que és el nostre cor de cambra, i un cor de persones de la tercera edat, que es diu Rondó.
0: Rondó. És a dir, que n'hi ha un professorat?
1: Exacte. Que una cosa que sí que sempre ens agrada dir és que la majoria del teixit de monitors, directors i directores, uh-huh, pianistes que formen, uh-huh, part de l'escola, són persones que ja hem viscut l'escola des de dins, hem sigut coralistes. De fet, bueno, jo crec que tots els que estem ací, abans d'estar on estem, hem format part de projectes, hem sigut coralistes. I també crec que és una cosa que li dona un valor extra perquè coneixem el projecte, creiem en ell i seguim treballant per ell.
0: Jo crec que creiem en ell perquè n'hi ha cors infantils. El cor Virelai.
1: Uh-huh. Tenim 3 cors, Menuda
0: Virelai, ja... Virelai què vol dir? Que, com és aquest cor? Quina és la característica?
1: Tenim això, Virelai seria el quart cor i el formen xiquets i xiquetes, bueno, ja joves, des de 12 fins a 18 anys.
0: Després tinc un altre cor que es diu cor Aleteia.
1: Exacte, que és el cor jove que des de l'any passat es va crear, veiem una necessitat i està format per joves fins a 35 anys. Després tenim el Libitum i per últim Rondó. I molt important les corals infantils, que són les xicotetes.
0: Que sí, que n'hi ha moltes, que ahir n'hi ha més. I el Rondó, que són gent ja més gran, gent més gran. Cada un cor dirigeix una persona. Però jo la pregunta que me faig, Francesc, què és? Com heu aconseguit, o realment als quatre, com heu aconseguit que hi hagi un cor de gent tan jove? Perquè saps que la tradició coral comença la gent a tindre aquest interès ja gent més gran. Per exemple, Rondó, que és un cor de gent més gran, i tots tinguem la imatge del cor del poble, gent més gran, que comença a cantar... Uh-huh. Més tard. En canvi, tens un cor molt jove.
2: Jo crec que la part més principal de la qüestió ve perquè és algo que naix des de baix. Vull dir, s'ha pogut connectar, s'ha pogut o ha vingut així el devindre de la vida, no? Que aquesta gent que comença cantant als 3 anys, 4, 5, 6, va pujant i continua. Perquè cors... Mm-hmm. infantils o juvenils hi ha molts, perquè els estudis reglats de música o no reglats, però hi ha moltes iniciatives corals, però arriba un moment que se produeix una desconnexió.
0: Es trenca, és veritat.
2: No sabem molt bé quins són aquests motius, segurament seran diversos, però hi ha una desconnexió i sí que se continua, per exemple, en la banda, l'orquestra, sí que continua, però el cor de repente desapareix i després passen els anys i al voltant dels 30 molts, 40, 50...
0: Torna
2: a vindre i s'interès, no? Però, bueno, nosaltres en Ad Libitum, també en Aleteia, que és un altre cor juvenil que n'hi ha en l'escola coral, tenim aquesta fortuna, que sí que tenim gent d'aquestes edats, de 18 endavant. Ad Libitum entren a partir dels 18 anys. Ha hagut algun cas excepcional d'algú que ha entrat abans de complir els 18. Però, en principi, és a partir de 18. No n'hi ha una edat límit, però més o menys per les característiques del cor i les obligacions familiars, professionals, pues, sol, les edats solen estar al, al llarg de la vintena, trentena, sobretot, de membres del cor. I bueno, pues, unes edats fantàstiques perquè n'hi ha una formació musical i vocal més desenvolupada, han tingut les persones la possibilitat d'estudiar, d'aprendre i de treballar, i s'experiència coral acumulada i sa energia inigualable de la joventut.
0: I se timbre de veu.
2: També, també, també.
0: Ese timbre de veu. Qui pot formar part d'este cor d'Unlimitum? És a dir, tenen que haver uns requisits per a la gent que vulgui formar part, per als joves que vulguin formar part d'Unlimitum, perquè suposa que igual en les xiques, en les veus femenines no tens tant de problema, però igual en les veus masculines, no sé si comença perquè també, igual que hem dit, que es trenca ixa continuació de cantar, quan arribem a certa edat, i torna quan ja és molt, ja és més gran, en els homes encara és més.
2: Bueno, pot formar part d'Unlimitum qualsevol persona. Vull dir, no n'hi ha un factor limitant. Hem tingut perfils de

0: estudiants de grau superior, fins i tot algun professional que ha acabat els estudis i ja és professional de la música, fins a gent que té algunes nocions bàsiques de música. El que fa falta és tindre unes condicions musicals i vocals bones, per descomptat, això és molt relatiu, però bueno, n'hi ha una prova, fem una prova d'accés, on pues, tractem de veure aquestes capacitats vocals que tinguin una veu neta, una veu sana, una veu bella, que puguen pastar bé en el grup. És fonamental, perquè moltes vegades en les proves hem escoltat a gent que dius, pues, és una soprano meravellosa, excel·lent, extraordinària, però així no. No quadra amb la tipologia vocal que tenim al nostre cor. Per tant, això és molt important. I hem tingut gent que té nocions bàsiques de música, però que és una gent treballadora, que té una facilitat també per aprendre repertori, per estudiar, per treballar en casa, i que no té ningú problema en treballar al mateix nivell que a lo millor una persona que és pràcticament professional.
1: Mireu si és complicat això, perquè anem a escoltar una Ave Maria a 8, significa 8 veus, i lligar totes aquestes 8 veus no és com en la banda que es posem a tocar, que també és complicat, o en l'orquestra, però és que cantar encara és més complicat. Escolteu esta Ave Maria.

0: Segurament que estareu dient, Tima, no parles, no parles, no parles. Escoltem, escoltem. És que tinguem moltes coses que contar. Ave Maria, a 8. Està dins d'un CD que heu gravat, que es diu Essència.
1: Exacte, Essència, sí.
0: Essència. Quantes contrals n'hi ha en el cor?
1: Pues contrals unes 5 o 6, que més o menys és el nombre de components de cada corda del,
0: és a dir, del cor. Està compensat, tingueu més
1: Exacte.
0: O menys el mateix nombre de...
1: Més o menys.
2: És un dels grans reptes, tindre una plantilla compensada en número i en característiques.
0: Clar que sí, clar que sí. Quina plantilla és la que tens ara actualment?
2: Som 24 persones, més o menys, a Sant Vicente de la Barquera vam anar 23, però això més o menys al voltant de 6 persones per corda, com estava dient Victòria, sí.
0: I tot això s'arriba perquè comenceu des de ben menuts i ben menudes a cantar. Suposa que estarà el plaç d'inscripció de matrícula, o no sé si ja s'haurà acabat, perquè ja és l'últim diumenge del mes de juliol i tornaran altra vegada en setembre a obrir-se. Però no sé quants xiquets i xiquetes teniu allà en... Tindreu molts?
3: Sí, tenim molts. Bueno, en l'associació, comptant un poc amb... a tots els integrants tenim més de 150 persones i els cors de xiquets són un gros important, d'ixe número, i res, les inscripcions estan obertes.
0: Sempre.
3: Sempre, exacte.
0: És a dir, estem propers de València, estem
3: exacte.
0: A prop, n'hi ha molta gent, molts pobles al voltant, i que poden anar a proper.
3: Exactament.
0: A Quart de Poblet està l'associació.
3: Ahí estem.
0: I ahí esteu, i està sempre la matrícula oberta.
3: Sí.
0: És així, no? Bé, estem escoltant, com he dit Ave Maria, a 8 veus, que van gravar un CD anomenat Essència. Quan vau gravar això?
1: 2019. Perdó.
0: És l'únic CD que tenim?
2: Sí, tenim altres col·laboracions en altres discos, per exemple, en Pau Alabachos hem col·laborat i gravem en un dels seus discos, Una amable, una trista, una petita pàtria. Ad Libitum va participar en 2 peces, però aixina un disc sencer nostre, este és l'únic que tenim, de moment, que esperem que
0: molt ben gravat,
2: que siguem més, sí. Va ser una experiència fantàstica, que això va ser el 2019, i realment gravar un disc és un treball enorme, el que ho ha fet sap el que és, però gravar música a capella, perquè tota la música és a capella, és molt més difícil,

0: que entra el factor de la afinació, o sigui, de mantindre el pitch en tot moment. Correcte. No baixar-te ni un poc, no estem parlant de mistor, estem parlant d'estar perfectament en el lloc. Difícil, però va ser una experiència pues, meravellosa, dura, intensa, però després molt gratificant, sobretot per l'oportunitat de tindre una fixació d'aquest treball, no? Un record que dona fe del que has aconseguit en un moment determinat.
1: Però ho aconseguim molts premis.
0: Bueno,
1: teniu alguns, eh?
0: Alguns en tenim.
1: Hasta un premi del públic.
0: Sí.
1: Els premis Carles Santos. Sí. Això
0: en el disc, el CD, justament.
1: Sí. Sí. Sí. És a dir, teniu això, heu col·laborat amb molta gent, Recordeu algun concert, jo que sé que per a vosaltres va ser col·laborant o en altra agrupació o en altre, que digueu, és que este concert va ser magnífic.
2: Jo diria la nostra participació al Festival de Música Sacra de Conca, Cuenca, sí, va ser un fet històric a la vida d'Ad Libitum, perquè va ser ficar-nos dins d'un panorama professional. Exacte. I va ser la continuació després de guanyar el Gran Premi Nacional de Cant Coral el 2023, que se'ns va donar aquesta oportunitat. I és que no va ser una col·laboració, crec que és el més important, no? Que va ser un concert propi, de pròpia producció, el qual és molt, molt difícil i suposa molt de treball darrere, molt de treball per part de Francesc a nivell musical, però també a nivell de la coordinació, perquè nosaltres pues, bueno, no som professionals a nivell de... que no és el nostre treball,
1: sí.
2: Però sí que fem tot un treball que n'hi ha darrere per a la producció d'aquest tipus de concerts.
1: És a dir, és un cor amateur.
0: Efectivament.
1: De gent jove, sí. Però és un cor amateur el que estem escoltant. I seguim escoltant, perquè teniu moltes cançons, seguim escoltant esta peça d'un compositor, Vicent...
0: Albert Alcaraz. Albert Alcaraz, valencià.
1: És de veres. Perdó, Albert. Albert Alcaraz.

0: Te llevaré. Hi ha alguna obra de ara que vau anar a Sant Vicente de la Barquera o d'algun altre concert que ha sigut tremendament complicada de muntar?
1: Bueno, tot és...
0: A veure, la gent sent això, està sentint-nos, no? Esteu escoltant el cor de cambra Ad Libitum, de Quart de Poblet, i esteu escoltant un cor amateur, un cor que canta a capella, i que afinar tot això i que no se n'abaixen és molt complicat. Saps, n'hi ha alguna peça que per a vosaltres va ser un os?
2: Totes tenen la seva dificultat, perquè a voltes, no, que pot ser, per exemple, la interpretació, una obra que a simple vista pot semblar simple, però que hem de ficar molt de la nostra part per a dur la interpretació a un punt artístic, realment, no? Estic pensant concretament en Barquereño, que sí, va ser l'obra obligada d'este certamen, que el primer dia, pues, semblava fàcil, però el que va ser realment difícil va ser traure tot el suc, no, de l'obra a nivell musical. I altres obres difícils a nivell tècnic i més musical, jo destacaria, i crec que el cor estarà d'acord, en Berio, vam cantar Cries of London, de Luciano Berio, va ser la nostra obra estrella, diria, de la participació al Gran Premi Nacional del 2023. És una obra contemporània molt complexa a nivell de rítmica.
0: I d'afinació, segurament, i de dissonàncies,
2: sí,
0: i de tot.
2: Sí. Una harmonia molt complexa i a una velocitat molt ràpida, i va ser tot un repte, però bueno, al final és molt enriquidor per a nosaltres cantar de tot un poc, i a voltes més melòdic i a voltes més complex.
0: Quan assageu? És a dir, quin dia és el que assageu?
3: El dilluns per la nit.
0: El dilluns per... sí, a la nit?
3: Sí, exacte. Hem avançat un poquet l'horari, que abans era de 9 de la nit fins a les 12, i ara ja estem assajant.
0: Després del cap de setmana.
3: Exacte, el dilluns.

0: Dius? Hem avançat mitja horeta.
1: Quina és la qualitat més gran que té el mestre?
2: Saber, jo crec que saber dur el grup, perquè sí. Ser un bon director no requereix només tindre una bona formació musical i saber bé el que estàs fent a nivell musical, però també saber a nivell social, no? com dur, la direcció del grup, no? Cap a on anar, els objectius que plantejar, i sempre mantindre-nos en aquesta il·lusió per continuar i per abordar nous projectes.
1: I el cor, Francesc?
3: Bueno, el cor és una meravella. El cor és un somni, és un somni fer realitat i millorat encara. Però és espectacular també perquè a una abans dies és un cor amateur. Sí, és un cor amateur, però jo crec que té no sols nosaltres, ni en altres agrupacions també que tenen característiques semblants, no? Però que de vegades quin és l'element ideal per a fer música, per a fer art? Tant instrumental com vocal, no, igual. Quin és? És una agrupació professional? És una agrupació amateur? Sense dubte, una agrupació professional és el model en el que ens miguem i al que aspirem.
1: Seguim escoltant el cor, seguim escoltant esta peça, Leonardo Dreams. Un somni.

0: Esteu escoltant el Coral Libitum. I em sap greu inclusive quan tus algú que està en la gravació, perquè és tanta, tanta... esteu ahí tan concentrats que la veritat que... Bé, acabeu de vindre de Sant Vicente de la Barquera i teniu, diguem, el passe per anar al concurs, al certamen nacional que celebra a Granada. Quan és això?
1: Està previst que siga el mes de març del 2027, perquè el Gran Premi és un concurs que reunís els primers premis dels concursos que formen part d'este circuit del Gran Premi.
0: D'este teixí, no?
1: És itinerant, perquè cada any se celebra el Gran Premi en una de les localitats i enguany toca a Granada. Mm-hmm. Si, per exemple, la Comunitat Valenciana tenim a Cosentaina, que des de fa 2 anys, crec que és, el certamen coral Figa de Tots Sants de Cosentaina forma part d'este Gran Premi Nacional de Cant Coral i que, per cert, en el pròxim mes de novembre, si no m'equivoque, acollirà el Gran Premi Nacional de Cant Coral a Cosentaina. O sigui que tenim molt, molt, molt bona amistat amb el certamen de Cosentaina. Hem anat allí ad libitum i també vam estar en el Premi Especial Figa Cor que tenen allí.
0: Sí.
1: I bueno, si podem, allí estarem a veure, a assistir a este Gran Premi, i en el 2027 ens tocarà a nosaltres, efectivament, competir en el Gran Premi.
0: I ja sabeu què és el que vos demanen? O això encara no neixi les bases?
1: No s'ha publicat perquè, clar, hi ha certàmens que encara no s'han celebrat. Uh-huh. Per tant, jo supose que estaran esperant que se celebren tots els certàmens i tots els premiats, se sapiguen quins cors són, i en aquest moment publicaran les bases. De totes maneres, pues, imaginem que serà algo semblant, al voltant de 20 minuts de repertori. Pot haver una obra obligada o no, pot haver alguna limitació de repertori. Per exemple, de vegades diuen, pues, has d'interpretar una obra de tal composta abans de tal any, o no, i a partir d'ahí imaginem que serà repertori lliure.
0: Doncs jo crec que darrere de tot això que estem escoltant n'hi ha moltes hores de treball.
2: Sense cap dubte, sí. Molt de treball.
0: Teniu ahí
2: molta constància, també, sí.
0: Doncs espero que vos diguem pront les bases per a que aneu treballant ja, perquè em pensava que ja havien així, però, clar, se tenen que esperar, se que acaben molts concursos.
1: Sí.
0: És normal que passen aquestes cosetes. Bé, del CD n'hi ha una peça

que a mi m'ha encantat molt. De fet, n'hi ha una de les tres cançons que m'han recordat a la meva joventut. Mm. Crec que és la primera, eh? Que és este xivarri. Mm. Un xivarri.

0: És que tinguem una meravella de melodies. I esta és una, Xivarri, també és d'Albert.
1: Sí, és d'Albert Alcaraz, que és un compositor meravellós, que ha sabut en una maestria, bueno, espectacular, acollir i reunir i fer una versió coral d'aquestes melodies
0: conegudes,
1: populars, bellíssimes, sí.
0: Correcte. Què significa per al Libitun participar en projectes com Edip Rey, el Festival Early Music de Morella, o jo què sé, o cantar en companyia de la Capella de Capella dels Ministrirs?
2: Sí, és el que, un poquet el que estava dient abans, no? Que tot i que som una agrupació amateur, que fem això en el nostre temps lliure, els dilluns per tard, per la nit.
0: Bé, bé, en temps lliure, però que a casa teniu que estudiar, perquè sí. per aquest resultat...
2: Sí, efectivament, o sigui, som amateur, però en una formació molt prop de la professionalitat, no? Però estar dins d'aquests projectes realment, bueno, professionals i en un panorama, dins del panorama musical valencià, com és la producció de Edip Rey, i altres agrupacions musicals com Capella de Ministrers i altres, pues és realment, bueno, crec que és el que ens mou, no?, a continuar i apostar per este projecte que és super il·lusionant.
0: I a partir d'ara, és a dir, acabeu ara de guanyar el certamen de Sant Vicente. Quin és el pròxim concert que teniu per davant? Quin és el pròxim repte que tingueu? O quin és el pròxim projecte que teniu?
1: El pròxim repte gran, principal, i al que sí anem a dedicar, pues, gran part de l'energia des de que tornem en setembre, serà evidentment la preparació del Gran Premi Nacional de Cant Coral. Tenim el primer trimestre prou intens, en bona cosa de
0: sí, perquè tindreu una programació de concerts que fareu durant l'any, no? Mm-hmm.
2: Sí.
3: Sí, però moltes vegades també van sorgint, com... Sí que és de veres que tenim certes coses que ja estan programades, com sí, el Gran Premi, que és ja a 8 mesos vista, més o menys, però n'hi ha projectes que van sorgint també,
1: sí, doncs, un poc...
3: igual a un parell de mesos vista, no? Mm.
1: No és fàcil també gestionar l'agenda del grup, mm-hmm, perquè has de tindre activitat, però evidentment no pot ser com una agrupació professional que si hi hagueren 200 concerts a l'any seria ideal. N'hi ha que gestionar un poc les energies del grup, però sempre tractem de tindre una activitat constant, i ara, per exemple, pues, des del primer moment tractarem d'introduir algun del repertori que anem a cantar a Granada als diversos concerts que vagin sorgint durant el primer trimestre.
0: Però suposo que al llarg, pues, aleshores estarà el concert de Nadal, igual,
3: sí,
0: o
3: està,
0: no sé si Santa Cecília, i n'hi ha aquests concerts que és la programació anual que sí se fa, no?
2: Sí, tenim una bona programació i sempre participem també al concert de Nadal de l'Escola Coral, que és un concert tradicional que Roser ens pot contar també més.
0: Sí, dime.
4: Res, és un concert en el que es junten diverses grups del, bueno, diverses corals de la nostra escola. Tenim dos, un que és més de les corals infantils i altre, pues, dels a partir de la juvenil fins a Rondó, i sí que és de veres que són això, concerts que tenim tots els anys i que és una cita per a retrobar-nos i conviure un poc totes les corals que formen part de l'associació.
0: Doncs jo crec que ja no queda més temps, vull que ens acomiadem en

0: una peça Regina Celli, que no, crec que no pertany al CD, no?
1: No, esta no està en el CD. Si els oients volen escoltar el disc sencer, està en Spotify, en

0: és el cant, el cant, el cant que la programació, diguem, el currículum, sempre és el, en l'elemental està l'assignatura de cor, però després va desapareguent, és a dir, va desapareguent, quan no de què desapareixen. Jo vos dono les gràcies.
1: Gràcies, Irma, un plaer.
2: Gràcies a tu.
0: I abans d'anar-se'n a Granada, tornarem a parlar, eh? Tornem a parlar de l'escola. Tornarem a parlar de l'escola.
2: Segur que sí.
0: Doncs moltes gràcies per vindre i contar-nos la vostra història.
2: Gràcies.

0: Xixona es prepara per a convertir-se un any més en un punt de trobada internacional per als amants de la trompeta. Des de l'1 al 6 d'agost se celebra la 8a edició del Festival Internacional de Trompeta Ciutat de Xixona, una cita que reunirà estudiants, professors i professionals procedents de diferents punts d'Espanya i d'altres països d'Europa, Àsia i Hispanoamèrica. Enguany, el festival comptarà amb la participació del prestigiós trompetista i pedagog estadounidenc Jason Bergman, professor de la Universitat d'Indiana, i tornarà a oferir una completa programació de concerts, cursos i concurs. Per a conèixer millor esta nova edició i tot el que ofereix el festival que anem a parlar ara, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Edgar Saragossa, que és trompetista, professor i coordinador de tot este festival. Edgar, bon dia.
1: Bon dia, Imma, què tal?
0: Pues jo encantada de parlar amb tu, la veritat, i de saber que se fan tantes cosetes així, en la nostra terra, que sabem que és terra de músics, però jo crec que la gent no està assabentada de tot el que arriba a fer-se. I entre ells està este Festival de Xixona. Sí, perquè sí, Xixona, sí, sí, a banda de tindre el millor gelat del món i el millor torró del món...
1: Efectivament.
0: Té bons músics.
1: Sí.
0: També,
1: sí, sí, sí.
0: Molt bons.
1: Sí, sí, sí. A més de veritat.
0: No, clar. La setmana que ve tinc un altre xixonenc. Es diu xixonenc, no? Ah, sí? Ah,
1: sí? Xixonenc.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: pues xixonenc. Ve a la setmana que ve, mira, vaig a fer un spoiler i tot. Javier...
1: Javier Guillor, clar.
0: Sí, doncs pues bé, la setmana que ve. Mira, un altre. Així que n'hi ha molt bons. Bé, però anem a parlar d'este festival. Què significa per a Xixona acollir un festival amb aquesta projecció internacional,
1: Sí, mira, Imma, això va néixer fa 8 anys, en 2019, i va néixer com neixen els millors projectes que existeixen. De la nada, de la casualitat, d'amics, d'un sopar en el solista de l'Orquestra Nacional, el director de l'Acadèmia de Trompeta de Madrid i el que és ara també catedràtic del Real Conservatori Superior de Madrid. Vaig ir de fer algo en Xixona,
0: sí,
1: perquè com jo soc d'ací i porto tota la vida en la mateixa escola, diguem, estudiant els mateixos mestres, en el meu mestre és el mestre Ortiz,
0: sí, José Mario
1: claro Soriano,
0: sí,
1: i Manuel Blanco. Són entre els dos fan més de 70 anys de solista de l'Orquestra Nacional, ahir res.
0: Sí.
1: Així que...
0: Imagina't.
1: Clar, sí, així que... Bueno, pues se va decidir de fer així en Xixona un festival. Dic, anem a intentar-ho. I la veritat és que això ha sigut un canvi tan gran, o sigui, ha tingut una evolució tan gran...
0: És a dir, des de que va començar fins ara...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, estem parlant de que estem en un nivell, d'un festival d'un nivell molt gran, molt alt. Però no per res, sinó per la qualitat del claustre de mestres que tenim any darrere any... La qualitat de la programació dels concerts,
0: sí,
1: que la veritat és que treballem moltíssim per a que tinguem concerts durant tota la setmana, de tot tipus de gènere, perquè així, o sea,

0: lo important és la trompeta, no, diguem.
1: Sí.
0: Lo important és que la trompeta sigui la principal protagonista. Però després portem, o sea, nosaltres fem, incluint la trompeta, però flamenco fusión, brass band, banda, orquestra professional, l'any passat va vindre a fer la clausura del festival a la Sinfònica.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Després també tenim recitals de duo, no? De piano, trompeta.
1: Doncs anem a parlar, Edgar, anem a parlar ara
0: sí.
1: Tranquil·lament. I, per exemple, sé que n'hi ha alumnat de molts
0: sí.
1: països.
0: Sí.
1: I igual n'hi ha participants que venen d'Europa, que venen d'Àsia o que venen d'Hispanoamèrica.
0: Sí.
1: És a dir,
0: que
1: acolliu, sí. que és internacional, que és conegut per fora també.
0: Sí, la veritat és que fa 4 anys van pegar el diguem, va començar a vindre gent de més països que no sigui Espanya.
1: Sí.
0: I en Guany, per exemple, no recorde molt bé quantes eren ja, però pense que anem per més de 10 països diferents.
1: Diferents.
0: Sí, és que han vingut així al festival.
1: Sí, sí, sí.
0: Enguany tenim, per primera vegada, gent d'Àsia, que ens venen del Japó. Una xiqueta
1: carai.
0: Que ha vist el festival per les xarxes socials
1: sí.
0: i per el nostre canal de YouTube i demés, i li ha encantat. I se'n ve ella i la mare, perquè la xiqueta té 17 anys.
1: Doncs li encantarà el poble de Xixona.
0: Sí, sí, sí, sí, segur. Segur, segur. I la veritat és que és un orgull per a mi, com a director del festival, tindré gent del Japó, que vinga del Japó expressament a Xixona per a fer el festival.
1: Jo crec que sí.
0: És un triunfo, això és un triunfo de tots, no? Però es nota que la nostra terra... De qualitat.
1: Que sí. Que
0: la nostra terra és la millor del món fent música.
1: Correcte.
0: És que no tenim...
1: En un trosset menudet n'hi ha tanta qualitat i tants músics i se fa tanta música. Edgar, saps dir-me quants xiquets tingueu per a esta edició?
0: Sí, xiquetes? 40 inscripcions.
1: 40 inscripcions.
0: I si un animalà.
1: Sí, i si, per exemple, encara queda una setmana, no? Però si,
0: sí.
1: Ara que estan escoltant-nos, no? Si n'hi ha algun xiquet, alguna xiqueta, alguna persona, algun músic que vulga apuntar-se a este festival, encara té temps o ja està tot obert?
0: Realment ja està tot obert, perquè... Més que res, perquè el que nosaltres no podem passar de 40 persones, l'any passat vam passar a 43,
1: sí.
0: Enguany... volem deixar-ho en 40, no per res, però sinó més que res perquè nosaltres això l'organitzem mon pare, ma mare i jo, diguem, no? En ajuda de la regidora de cultura d'ací,
1: sí, sí,
0: de
1: sí,
0: tal,
1: sí, sí.
0: Però realment això. Entonces, què passa? Que el que jo vull com a director
1: sí.
0: és oferir qualitat sí. de classes. O sigui, jo no puc tindre així a 70 o 80 persones i no donar-li un bon tracte.
1: Correcte.
0: Això seria imperdonable per a mi. Jo el que vull que si vinen 40, que les 40 estiguin ben atesos,
1: sí.
0: que se'n vagin tota la informació de trompeta possible,
1: sí.
0: tant tècnica com musical, i clar, això ho tinc que fer en 40 persones, però és que 40 persones ja és un triomfo, perquè és que si veus els cursos que n'hi ha per ahir o...
1: Sí.
0: No arriben a tanta gent, és impossible, és que és molt difícil
1: sí.
0: arribar a tanta gent
1: I
0: d'un
1: més,
0: mateix instrument.
1: I més arribar a països, a continents diferents,
0: sí, sí,
1: que
0: clar,
1: això
0: clar.
1: Tingueu ahir, com tu has dit, un triomf ben gran. Parlem del professorat. Quin
0: Perfecte.
1: Professorat estarà en esta edició?
0: Mira, nosaltres, des del principi, sempre comptem en el mateix professorat perquè al final el que tractem és l'Escola Espanyola de Trompeta, que és el pare de l'escola, és el Ernest Ortí,
1: sí.
0: de l'Escola Moderna de Trompeta, no? Llavors, al principi van contactar, el primer mestre que vam va ser Ernest Ortí, va ser Manuel Blanco, solista de l'Orquestra Nacional, va ser José Manuel Escobar Belmonte, trompeta de la Sinfònica, i José Antonio García Sevilla, que és el catedràtic de Madrid. Què passa? Que... En els anys sempre són ells més ara que estic jo també, perquè sóc el mestre de trompeta en el Conservatori Superior de Corunya, que precisament estic jo per així, perquè esta nit tinc assaig en Santiago de Compostela amb la cantora i l'organista.
1: Sí, perquè tens un concert important.
0: Sí. Però això, i clar, sóc el mestre també del Superior de Corunya, i ells mateixos ells m'han dit, no, és que tu tens que estar així amb vosaltres. O sigui, tu eres part del claustre, tu tens que estar, és que tens que estar, és obligat. Sí. I a més, bueno, estic jo tal, i després, sempre portem un convidat internacional. Sempre. Enguany, per primera vegada portem a una persona, un mestre d'Estats Units, es diu Jason Berman, que és el mestre de la universitat, és el professor catedràtic de la Universitat d'Indiana. La veritat és que és un atractiu increïble, perquè és un dels pocs que queden autèntics de l'escola americana de trompeta.
1: Sí.
0: Clar, per això, per a nosaltres, és increïble poder contar, tenir una sort de contar amb una persona com esta.
1: I l'alumnat també té sort. Seguim endavant, Edgar, i en este...
0: Disculpa, és que si no van a matar-me. I també contem en la pianista Carla Gómez Pertusa, que és d'ací d'Alacant, que és professor repertorista de Conservatori d'Alacant i de València, dels superiors, i ara ha agarrat fa poquet la plaça, ha guanyat la plaça en propietat en el Conservatori de Benidorm. Així que estem supercontents perquè la figura del pianista repertorista és una gran figura per a nosaltres.
1: És important.
0: És molt important. I entonces, fer classes en pianista repertorista, bueno, per això és un lujo.
1: Edgar, tenim que seguir endavant i no vull que se me olvide res, perquè poden trobar tota la informació, n'hi ha una pàgina web que la poden trobar tot, dels concerts que n'hi ha molt, que ja has nombrat alguns, però sobretot abans d'anar-se'n, vull que expliques que n'hi ha un concurs i n'hi ha una beca. Concurs Càtedra de Trompeta Fundació Ciutat de Requena. Aleshores, explica-ho ràpidament, que també està en este festival un concurs de trompeta.
0: Sí, realment n'hi ha dos. El Concurs Internacional de Trompeta José María Ortiz Soriano, que és un dels concursos amb majors premis econòmics que n'hi ha en Espanya.
1: Sí.
0: I després tenim el concurs, com bé has dit, de la Càtedra Beca Fundació Ciutat de Requena, que és exclusivament per a trompetistes valencians, val? Que això és l'orgull que jo més tinc, perquè és veritat, eh?
1: Sí, no dic,
0: o sea, sincerament, no ho dic. Resumeixen que qui guanya este concurs s'emporta una beca de 8.000 euros, val? Per a estudiar doble màster, que és d'investigació i d'interpretació, en Smart Madrid. I la veritat és que els mestres que són Manuel Blanco i José María Ortiz Soriano. És una oportunitat única, la veritat. És una oportunitat única que els trompetistes valencians.
1: Ja ho crec que
0: sobretot sí. Sobretot això, perquè volem tirar per casa, no? O sigui, nosaltres apostem per la casa, per la nostra terra i per els nostres músics.
1: Està molt bé. Edgar, no tenim ja més temps. Es donem moltes gràcies per explicar. Poden trobar tota la informació dels concerts?
0: Sí,
1: de tot en la vostra pàgina web. Tindreu una pàgina? Tindreu
0: en les
1: xarxes, no?
0: Sí, Fits i Xona. En el que posen Fits i Xona,
1: sí.
0: FITS i Xona, pues ahí tenen.
1: I
0: tota la informació.
1: Edgar, sé que vas molt liat, però ja de cara a l'altre festival, perquè després d'estre ve un altre.
0: Sí.
1: Parlarem abans per a que la gent puga matricular-se, perquè ara ja no té temps, ara ja s'ha acabat. Poden anar a veure els concerts.
0: Sí, són gratuïts.
1: Correcte.
0: Són gratuïts totes les nits. A les 9 de la nit començaran els concerts, 9:30 l'últim, el de clausura, en la banda de Xixona, en Raúl García Chocolate.
1: Sí.
0: Un gran espectacle.
1: Correcte. Tots, en cuerpo y alma.
0: Tot el món conviat, efectivament.
1: En cuerpo y alma, que és com es fan les coses. En cos i l'ànima. Molt bé, Edgar, moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Isma.
1: Vinga, una abraçada.
0: Salutacions.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu.

És que jo estic meravellada en este cor, la veritat siga dita. Estem escoltant Te llevaré del compositor Albert Alcaraz. I escoltant esta peça coral, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Són les 9.
3: A Punt. Notícies.
2: Bon dia, com estan? L'incendi iniciat a la Vall d'Uixó està fora de capacitat d'extinció. Arran la voracitat s'activa el procediment per a catàstrofes per incendis de la Comunitat Valenciana. Hi ha més de 15.000 persones desallotjades. Escoltem els seus testimonis recollits esta matinada.
4: I m'han cridat a la porta, com que era la Guàrdia Civil i tenia que desallotjar la vivienda. I al despertar-me i sentir això, dic jo, n'hi havia fum des de casa. Ha replegat quatre coses, ha replegat la meva osseta i me n'ha eixit cap a fora i corrents me n'ha baixat cap a sí, cap a nules.
5: Estamos muy nerviosos porque todo lo que tenemos en la vida lo tenemos allí.
4: Dins del mal tens un puesto on allotjar-te i poder descansar.
2: I és que el foc s'ha endinsat des de la Plana Baixa a la, cap a la Serra d'Espadà. Hi ha 14 localitats desallotjades. Juan Fran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
6: S'han desallotjat 3 barrios de la Vall d'Uixó, la localitat de Villabella, Artana, Eslida, Betxí, Tales, Artesa, Aïns, Alcúdia de Veo, Alfondiguilla, Sueras, Torralba, Villamalur, Fuentes d'Allòdar, Allòdar i Xóvar, que és l'últim municipi que hem decidit desallotjar.
2: A l'Hospital de la Plana han atès 6 persones per inhalació de fum. 3 continuen ingressades. I és que l'incendi ja té un perímetre de 21 quilòmetres. Bombers de València desplaça a hores d'ara un contingent cap a l'incendi de la Vall d'Uixó després d'activar la Generalitat el procediment de resposta unificada davant d'emergències extraordinàries que permet mobilitzar efectius de València i Alacant. Fins ara han treballat més de 300 efectius i 14 aeronaus. També es mobilitza avui la unitat de drons de bombers forestals i la ministra Diana Morant anuncia més mitjans.
7: Esperamos traer otros medios que se desplazarán desde los incendios de Madrid y por tanto reforzar bajo el criterio de la Generalitat i la direcció del incendio pues la actuación contra el fuego.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó es va iniciar en diversos punts alhora. Una situació que investiga el Seprona. Pilar Benavé, delegada del govern.
8: Sobre algunas informaciones que se habían publicado, había sido identificada una persona, eso ya les puedo decir que no se ha producido y que por lo tanto no les podemos avanzar en este momento cuál es el motivo del inicio del incendio.
2: I a la Vall d'Uixó també es va alertar per megafonia que havia fugit un bou en resultar afectada per l'incendi una ramaderia.
9: Ai, mare, que està ahí.
2: I ara és el moment de veure les condicions meteorològiques previstes per avui. Bon dia, Joan Carles Fortea.
10: Hola, molt bon dia, com estem? Si mirem al cel, evidentment, tant a la nit tenim moltes cendres, moltes partícules que estan arribant dels incendis del centre de la península, com també de l'incendi de la vall. Tenim un color del cel amb el sol molt taronja, rogenc, també a la lluna s'observava, i les partícules continuen circulant des de l'interior cap al litoral i també de nord cap a sud. El matí tenim temperatures elevades en punts del litoral, encara es mantenen al voltant dels 25 graus, 27 cap 28 cap a Alacant, però ha baixat les temperatures cap a l'interior, ha refrescat amb mínimes que estan entre els 12 i els 15 graus en zones d'interior de Castelló, on el vent de mestral, just de la Plana Alta cap al nord, ha estat bufant amb ratxes molt fortes de mestral del nord-oest, que han superat els 70 km per hora. Cap a la zona de l'incendi, a hores d'ara, a la Vall d'Uixó en tenim 25 graus, cap a la zona d'Ain hi ha 19. El vent a la zona de muntanya de l'incendi cap a la Serra d'Espadà està sent variable, però està bufant de mestral del nord-oest cap a la zona de la Plana i també cap a la zona de l'Alt Palància. El que s'espera és que en les immediates hores i aquest vent anirà mainant, continuarà molt variable en les immediates 2 hores i seria ja a partir de les 12, a partir de la 1, quan tot apunta que el vent entrarà des de la mar, entrarà vent de llevant i del sud-est. Tot i que entre de la mar, no entrarà molt humit i, per tant, és un vent que, tot i que impliqui canvi de direcció de vent, és un vent a seguir i, per tant, que podria provocar un canvi de les condicions d'extinció i s'està molt pendent en aquest aspecte. Bufarà el vent de llevant i del sud-est ja tota la vesprada amb unes temperatures màximes que ja no esperem que siguin com les d'ahir. No tenim avisos per temperatures elevades. Les màximes avui en general entre els 29 i els 33. cap a Alacant arribaran els 35, una situació que es mantindrà també

0: l'inici de la setmana que ve, que apunta que remuntaran les temperatures. Però ara molt pendents, bàsicament, de que les temperatures avui no seran tan altes com era la zona de l'incendi, no arribarem als 38-39, es quedarà al voltant de 31-32, i que el vent farà un canvi de direcció i a partir de les 12, una del migdia, entrarà de llevant i del sud-est.
1: Esperem a veure aquestes condicions de vent i la teua informació actualitzada. Joan Carles Fortea, moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia. I continuem, per tant, de les més de 15.000 persones desallotjades que han passat la nit a llocs habilitats després de rebre els avisos de les alertes.
2: Confiàvem que l'incendi se desbocarà de la manera que ho ha fet. Quan ens hem donat compte, pues, teníem el poble tot al voltant. De repente ha vingut la policia, la Guàrdia Civil, per favor, agarreu cotxes, tragueu a la gent major de casa.
3: Estem esperant a que ens donin notícies per saber si podem tornar o no podem tornar.
1: El poliesportiu de Nules és un dels punts. Escoltem el coordinador de la Creu Roja.
4: Per donar sopar a unes 600 persones i després tenim habilitades en 150 llits de moment.
1: I a Artana es van viure ahir moments de molta tensió perquè l'ES Alert donava instruccions per eixir del poble per la CB2223 en direcció a Nules per la CB10. Els primers cotxes pogueren passar, però poc de temps després se toparen amb el foc de cara. Maria José Moros diu que ha passat por perquè les flames estaven molt a prop.
5: I la veritat, pues, que han passat una miqueta d'apuro perquè ja teníem les flames molt damunt, ja darrere miques i que ja han tallat, ja no deixaven eixir a ningú. Les flames ja mos rodejaven i sa zona i ha sigut impossible eixir.
1: Davant de la impossibilitat d'accedir a Nules, les poblacions d'Eslida i Aín, també evacuades, les han portades a onda. I és que, de fet, a hores d'ara hi ha tres carreteres tallades. En concret, la CB223 a Nules, 11 quilòmetres tallats en els dos sentits. La CB2261 al terme de la Vall d'Uixó i la CB2245 a l'accés a la Vila Vella. I continuem parlant d'incendis, en este cas el de Manises, que està en dol oficial per la mort d'un veí de 78 anys que en el seu cotxe no pogué fugir del foc iniciat a migdia. 5 persones les traslladaren a l'hospital per inhalació de fum i algunes cremades. Va ser enregistrat en una zona de barranc. Escoltem l'alcalde Jesús Borràs.
6: Ha pogut que no entrar al parc de centre si no afectara a una tenda de Mercadona i del mercat que hi ha allí, però la veritat és que ha fet molt de mal en la zona del barranc. Després un parc municipal l'ha tocat una miqueta, però a fer tant de fum, pues moltes vivendes que donen al barranc, pues bueno, ha hagut que tancar-les, alguns veïns, alguns, no molt, pues, tenien hagut problemetes, però bueno, s'ha pogut resoldre ràpid.
1: I tanquem amb l'incendi de l'Espanya Central, en què l'emergència nacional s'amplia des de Madrid i Ávila també a Toledo. 115.000 persones ja desallotjades i s'intenta consolidar els perímetres d'un incendi que calcina 45.000 hectàrees. Això és tot per ara. Tornem a les 10.
7: Som a punt.
8: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
11: I també poders curatius.
10: I que ho arreglava tot.
11: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
10: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
11: els iaios increïbles.
10: 26 de juliol.
11: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: A punt. La ràdio pública de les valencianes.

0: i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.
2: Així som. En fem banda.

0: Som així, som grans, som espectaculars, som únics, som meravellosos. La música i els músics de la Comunitat Valenciana som una gran família, molt gran en qualitat. Anem a parlar d'un CD que acaba de llançar-se i porta per nom Sons d'Arrel. La música festera forma part de la identitat i de la tradició de molts pobles valencians, però també és un gènere viu, capaç d'evolucionar i de mirar cap al futur. Amb aquesta idea naix Sons d'Arrel, un nou projecte discogràfic impulsat per la Unió Musical Benissodense i els compositors Pablo Soler Albert, Roberto López Bañó i Vicent Giner Albert. El disc reuneix 6 obres de música festera que ofereixen 3 mirades diferents sobre una mateixa tradició, unides per un entorn, una cultura i una identitat compartida. Per a conèixer millor este projecte, jo tinc ací a 2 dels 3 compositors. Exactament ací, a l'estudi 3 de Apunt Ràdio, tinc a Robert López Bañó. Bon dia, Robert.
1: Bon dia.
0: També tinc a Vicent Giner Albert. Bon dia, Vicent.
2: Bon dia.
0: I han vingut molt ben acompanyats de Mireia Montaner. Bon dia, Mireia.
3: Bon dia.
0: Que ve del Ràfol. Jo ja ho dic, del Ràfol de Salem. I també a Tere Lluch. Bon dia, Tere.
4: Bon dia.
0: Que és músic de la banda de
4: Benissoda,
0: no? Mm. Doncs anem a parlar d'aquest projecte que per a mi veure gent jove en ganes de fer coses noves, innovadores, un poc diferents. Però anem a començar, perquè avui és un dia especial, jo no sé si s'ha percatat del dia que és avui, però comencem escoltant este pas doble anomenat Els Iaios.

0: Jo no sé si sabíeu que ha coincidit ficar este pas doble als iaios en un dia que avui se celebra el dia dels iaios, de les iaies, dels avis, de les àvies, dels güelos, de les güeles. Sabíeu que avui era 26? Santa Anna i Sant Joaquim. No sé si ho sabíeu.
1: No, jo no estava corrent.
0: És que tot és màgic. I en este programa n'hi ha coses així que apareixen i mira per on, els iaios, en el dia que és avui. De qui és el pas doble, este?
1: El pas doble és de Pablo Soler,
0: que no ha pogut vindre.
1: Que no ha pogut vindre avui. Mm-hmm. I que va ser guardonat amb l'accèssit en el concurs de composició Fernando sí. Tormo d'Albaida, que organitza la Unió Musical d'Albaida de l'Aranya, i li el va dedicar als seus iaios.
0: Als seus iaios. I ja que has tret el nom d'Albaida, els tres sou músics d'Albaida.
1: Exacte, els tres són músics i compositors d'allí d'Albaida.
0: D'Albaida. I sou de la mateixa banda? Perquè ahí està l'Aranya i està el Gamell. Jo vos tinc que fer la pregunta.
1: Pablo i jo som del Gamell i Vicent fa uns anys tocava en l'Aranya, avui ja no forma ja part no. De la Unió Musical.
2: No, però l'estima per les dues bandes del meu poble sempre la tinc.
0: Ja ho crec que sí. A veure, jo sé que per ara és la fi.

0: Mira, no sé si esteu en fira o esperara o és la setmana que ve.
1: Sí, estem en plena fira ara mateix.
2: Ara, sí.
1: El divendres va ser el festival de bandes. O sigui,
0: sí, sí, sí. Us dono les gràcies per matinejar i vindre així a la ràdio, la veritat siga dita. Bé, com va ser això de néixer, com va néixer de juntar-se els tres, que va ser un esmorzar o un sopar, o que es vau envalentonar i vau dir... anem a fer això. Com es gira aquesta idea de crear sis obres i després enjuntar aquestes sis obres en un CD Sons d'Arrel?
3: Pues la idea, en realitat, naix, no té una vinculació directa al principi. Cadascú de nosaltres ha fet les obres pel seu compte, però el que sí que tenen en comú és que totes les obres estan dedicades a persones properes a nosaltres, i probablement el fet de que totes aquestes obres tinguin un... algo especial per a nosaltres, i el juntar-se tots del mateix poble i de més, al final vam dir, no tenim gravades aquestes obres, a veure si podem tirar això avant, i vam buscar la manera, i gràcies a la banda de Benissoda i l'Star Robert ahí al front, ens ho ha permès.
0: Robert, des de quan fa que estàs en la banda de Benissoda?
1: Des del 22 o el 23?
4: Ja he perdut el compte.
1: No recorde jo, exacte. Crec que el 22? No podria dir-vos ara...
0: I com va ser per a la banda de Benissoda, és a dir, que vos digueren anem a gravar aquestes sis peces i anem a fer un CD? A més, sona molt bé la banda de Benissoda, eh? A mi, jo he sigut una revelació.
4: A veure, per a la banda va ser un projecte pues, molt gran, perquè nosaltres som una banda molt menudeta, val? El nostre poble apenes té... poc més de 400 habitants, d'acord, la banda és menuda, i aleshores el que ens digueren anem a fer un CD, Robert és molt decidit a fer coses, d'acord, sempre té coses en ment, i van dir vinga, anem a veure què fem.
0: Això ha donat la llum, és a dir, ara fa el dimarts passat, no? Quan...
1: El diumenge passat
0: va aixir en totes les
1: plataformes. En totes les plataformes, sí.
0: És a dir, que tots la poden escoltar en totes les plataformes, Spotify,
3: en YouTube i en Spotify.
0: La poden escoltar.
1: I en Amazon Music, també. Sí.
0: Heu fet també CD, no, perquè ja no s'utilitza.
1: No s'utilitza.
0: Vale. Aleshores, tot el que aneu a escoltar, el podreu escoltar ja en totes les plataformes, els Sons d'Arrel. Aleshores, has dit, és una banda xicoteta, però una banda que sona bé.
4: També cal dir que teníem reforç, teníem l'ànim. No, s'ha de dir, s'ha d'agrair que sempre hi ha amics que
0: van i cooperen, no?
4: Cooperen. Que sí.
0: Mireia va anar en la flauta?
1: Sí.
0: Sí que no. Va anar, sí. Doncs estem escoltant este CD i anem a escoltar una segona peça, és una marxa cristiana, castellà.

0: Vicent, castellà. Esta és teua, no?
1: Sí.
0: I com va eixir esta marxa? Com va eixir la idea de compondre una marxa que s'anomenara castellà? Què volies transmetre ahí?
1: Castellà està dedicada al meu cunyat, Juan B. Solenacher. I esta marxa, tinc que dir que és una marxa que vaig fer ja fa molts anys, sobre el 2008 o 2009. Mm-hmm. L'únic que passa que la vaig revisar sobre el 2021 i és curiós perquè en aquella època el meu cunyat formava part d'una fila cristiana de Atzeneta d'Albaida.
0: Sí.
1: I per això la marxa és cristiana. I a dia d'avui ell forma part d'una fila moro

0: en Albaida, que són els califes.
1: I... És a dir, és un morisco que ha...
0: Sí.
1: Que s'ha canviat.
0: S'ha canviat de bàndol. A veure, és una marxa bastant descriptiva i és un homenatge sobretot a ell com a fester, perquè és un fester prou afèrrim i no sé, té un contingut bastant emocional darrere,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: la
1: sí,
0: marxa.
1: Sí, sí.
0: Sobretot esta part que estem escoltant, la part més del trio, de la part piano, és prou emocional.
1: Sí. Aleshores, l'objectiu principal de gravar este CD, quin és? És a dir, què volíeu que entenguera la gent o què voleu que entenga la gent quan escolte les sis peces?
0: En part, ens agrada pensar que hem fet una aposta per donar-li una volteta al tema de la creació de música festera més actual, perquè són persones que creguem que portem una llarga tradició darrere d'esta música i creguem que podíem mostrar què passa quan es filtra a través del nostre criteri, no? Esta
1: sí,
0: música
1: gent més
0: que
1: jove, no? Per exemple, perquè...
0: Bueno, jove, alguns més, altres
1: sí,
0: més.
1: Gent sí. Jove. Per exemple, ahir es va celebrar el concert del centenari ahir, però d'Albaida, a Ontinyent, no? Uh-huh. I aleshores puguem veure l'evolució. Cregueu que hi ha hagut molta evolució? L'evolució de les marxes mores i cristianes des del mestre Ferrero, uh-huh, que començava en companyia, per exemple, del mestre també Vilaplana, no? Uh-huh. Aleshores, ixa evolució cregueu que ha evolucionat molt la música de moros
2: sí.
1: i cristians?
2: Sí, sí, l'evolució és evident. Ells van ser els que van sentar un poc les bases de lo que coneguem avui com a música festera, però al llarg dels anys ha anat evolucionant, des del mestre Ferrero, Pere Vilaplana, Amando Blanquer, després va seguir evolucionant amb Ramon García, Rafael Mullor, José Rafael Pascual Vilaplana... Sí. Després va seguir evolucionant en el llenguatge en Saúl, Francisco, Coleto, i al final, pues, al final és com la música, no? La música durant els períodes ha anat evolucionant i en un gènere és igual. En què evoluciona? Pues evoluciona en la textura, en la manera d'orquestar, en moltes coses, i perquè al final la forma més o menys segueix la mateixa, però el continent és el que evoluciona.
1: Va evolucionant i va canviant. Ara el toca el torna tu.
2: Ostres.
1: En un pas doble. Anem a escoltar el pas doble Arrels de l'ànima.

0: Arras de l'ànima. Robert, este pas doble és teu.
1: Sí, este és meu, este és meu.
0: I a qui va dedicat?
1: El pas doble va dedicat als meus pares en l'any de les seves bodes de plata.
0: Sí.
1: I
0: era un regal que es vas fer.
1: Sí, perquè ma mare sempre em deia no ens escriuràs algo a nosaltres, no ens escriuràs algo a nosaltres. I jo deia, ja arribarà el dia, ja arribarà el dia, perquè sí que li havia escrit un pas doble. El primer que vaig fer va ser un pas doble per a dolçaines i percussió, sí, per als meus iaios. I com a que ma mare volia que s'escriguera algo, i vaig dir, va, pues vaig a fer-me l'ànimo. Em va costar moltíssim.
0: Posar-te-hi.
1: Sí, però bueno, al final, pues, estic
0: quan
1: molt
0: el
1: content.
0: Vas? Quan fa això ja? Ja fa...
1: No, el 24.
0: És a dir, és d'ara.
1: Sí, és a dir, el 24, van gravar el 25, vaig fer alguna correcció abans de gravar el disco. Crec que hasta aquesta setmana hi ha compassos que faltaven.
0: Està molt ben gravat. Qui va gravar tot el treball este?
2: El treball este ha sigut un poc un treball conjunt entre Javier Ureña, que és un company meu d'estudis, mm-hmm, que és d'Onil, que disposa del material i com ha sigut una cosa autoproduïda entre nosaltres, doncs vam buscar la gent més propera que tinguera la facilitat esta. I per altra banda, després el

0: El tema de la postproducció,
1: sí,
0: i la masterització, pues, m'he encarregat jo.
1: Sí. I suposo que estarà gravat en el local d'assaig de
2: Benissuà. No, es va gravar al Cinema Odeó d'Albaida.
1: Ah, en Albaida.
0: Mm-hmm.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Què representa la música de Moros i Cristians, la música festera, en la vostra trajectòria com a compositors? Què representa per a vosaltres?
3: És fonamental. És el que escoltes des de xicotet en el carrer. En festes.
1: Perquè la gent ho entenga, és a dir, sí que és veritat que s'interpreta molta música de Moros i Cristians ara actualment en tot el territori, però sí que és veritat que, diguem, n'hi ha una zona des de, no sé si dir, no sé si trencar la frontera en xat i va cap avall.
3: Sí, més o menys. En el port, vale? De l'Olleria, diria jo.
1: En el port de l'Olleria, no? En el port de Benigànim. Cap avall, que naixquem escoltant aquest tipus de música.
0: Sí.
1: En canvi, els altres, en l'altre territori, diguem, va després. És diferent, no?
3: És perquè jo crec que n'hi ha un pozo de bona música escrita en aquesta zona espectacular. No dic que la música de, pues, música de falles o de fogueres siga pitjor.
1: No, n'hi ha molt bona, n'hi ha molt bona.
3: En absolut.
1: N'hi ha molt bona.
3: El que passa que s'ha concentrat en un gènere música excepcional i que la gent, bueno, no la gent, sinó els xiquets des de xicotets estan absorbint-la i estan sentint-la. I al final, quan un gènere va tan lligat a una festa, i una festa que vius durant tot l'any, és impossible evadir-te d'això.
1: La evolució que ha tingut la música de Moros, la música festera, la música de Moros i Cristians, que és el que m'agrada a mi nombrar, la evolució que ha tingut, jo crec que és un bon moment el que està vivint.
3: Sí, és un bon moment i un moment difícil també, perquè...
1: Difícil en quant a què?
3: Perquè...
1: N'hi ha molta?
3: Hi ha molta, i és molt difícil innovar i fer coses atractives per al fester.
1: Clar, és veritat, sí. Perquè després està...
0: Tindre una personalitat pròpia quan hi ha tanta producció és difícil, la veritat. Però sempre, jo crec que el fet de portar darrere una tradició de les festes depenen de cada poble, no?
1: Uh-huh.
0: Al final no n'hi ha que oblidar que aquesta música és funcional per a la festa que és, i crec que ahí es poden trobar estils diferents també en cada lloc. I això és... Crec que una de les coses que sí que ha evolucionat un poc, no? El caràcter de cada població com viu la festa de Moros Cristians.
1: És així, realment és així. Mireu, en el disc inclogueu 3 pasdobles, 2 marxes cristianes i una marxa mora. Mm. Per què heu seleccionat aquestes 6? Per què no han tingut que ser més? Vau dir 6, 2 de cada i...
3: Un pasdoble i una marxa de cada un.
1: Un pasdoble i una marxa.
0: Això li va... Claro. Coherència, creguem, també. Que n'hi hagi els dos estils més coneguts, no? El pas,
1: sí,
0: doble i la marxa de cadascú, per a que mostrem un poc les nostres cartes, no? De veure com ho apliquem, el nostre punt de vista, a cada un.
1: És a dir, ho teníeu clar, això vau quedar de seguida...
0: Bueno, en el fons també, pues, temes d'assaig i demés, tampoc, clar, volíem massificar. I...
1: Tampoc volíeu a la banda de Benissoda de... Prou, no?
2: No, però...
1: No? Va ser tot un luxe, veritat que sí.
2: Que sí. A més, ja havíem tocat música tant de, sí, Vicent, bueno, com de Robert.
1: Doncs escoltem la quarta peça, que és una marxa cristiana, que és Jo Cant.

0: Joga, Marxa Cristiana, és de Pablo.
1: Sí.
0: A qui va dedicada esta? Perquè esta està feta expressament per a un familiar. Mm-hmm. Quin familiar? Totes les peces estan fetes per a familiar. I en el dia d'avui, més que mai, perquè és el dia dels iaios i les iaies. Però aquí...
2: Esta marxa va dedicada al germà, a Joan Soler.
0: A Joan Soler és Joan Soler, el que jo conec que toca la trompa? Sí,
2: exacte. Jo crec que...
0: És templari?
2: És templari, també. I li la va dedicar... I va ser, crec que també va obtenir un premi en el concurs de composició de la Junta Central
0: d'Albaida.
2: I de fet em contava Pablo que la marxa, dins de la marxa, naix a partir d'una cançoneta d'un videojoc que no recorde cert com em va dir.
0: Sí.
2: I era un videojoc que li agradava molt a Joan, perquè a Joan tot el tema dels videojocs Disney, Marvel, li encanta.
0: Sí.
2: Aleshores, és una marxa molt especial per a ell, perquè sí, són dos germans que estan molt units. I bueno, pues ahí està, Jocant.
0: I per a fer esta gravació de totes les peces, n'hi ha hagut algun organisme, alguna empresa, algú que vos ha ajudat econòmicament?
1: No, realment ha sigut una cosa totalment autoproduïda per nosaltres i autofinanciada. I, com bé he dit abans, hem buscat la manera de tirar avant, i com ja ha dit Teresa també, amb l'ajuda de companys i companyes músics que han vingut a tirar-nos una maneta de forma desinteressada, als quals agraïm molt la seva presència, i res més. Així és com, a poc a poc, hem anat fent-li front.
0: Així és com fem les coses els músics, moltes vegades és... fem les coses i com siga, però ho traguem endavant, no? Ho traguem endavant.
2: Tal qual. Home, de fet, és que a la gravació va vindre gent que no havia gravat mai un disco, que no coneixia el repertori de la música festera. Un company meu de carrera que és basco
1: i un company meu també que de Ponferrada.
0: Que
1: la música festera no sap,
0: que no coneix aquest repertori.
1: El gènere no el coneix en absolut. Però es van adaptar molt bé, la veritat.
0: És un gènere que va molt en evolució, molt. A veure, no està Pablo, perquè no està. Robert, Vicent. Sou dos compositors, perquè el tercer no està, amb trajectòries i sensibilitats diferents. En què creieu, en què cregueu vosaltres que es paregueu i en què vos diferencieu musicalment? Perquè per ajuntar-se a tres persones, tenia que haver un punt d'unió, no? Però també estan les diferències.
1: El punt d'unió, jo vaig a tirar-me a la piscina, però crec que el respecte per els nostres antecedents i per la bona música festera que s'ha fet abans de nosaltres, crec que és un punt clau.
2: Per la relació també d'amistat que tenim.
1: Sí.
2: I de diferències moltes. El llenguatge, sobretot. El llenguatge a l'hora d'escriure. Vicent, Pablo i jo... escriguem d'una manera molt diferent i en llenguatges bastants diferents.
0: Robert, ja que has dit tu que sou diferents en això, heu descobert durant esta gravació maneres de compondre de l'altra persona que digueu m'ha agradat això?
2: Sí, clar.
1: Sí, recursos sempre escoltes, sí, i dius...
0: Que entre els tres puguem dir que agafeu altres recursos que després podreu utilitzar vosaltres, no?
2: Tant d'ells o com tots tinguem com referències, no? Al final coneguem la música que coneguem i no ens puguem escriure moltes voltes coses que poden semblar-se a Rafael Mullor, que poden semblar-se...
1: És curiós. No n'hi ha un trasbassament d'idees com a tal, jo, entre nosaltres, però sí que és de veres que l'estil que mos caracteritza cadascú l'hem pogut veure entre nosaltres i sí que ha sigut com dir, vaja, pues este té més influències d'esta arrel, mai millor dit, i este de l'altre.
0: És que la paraula arrel és molt profunda, té molt de significat. Seguim escoltant la cinquena peça, Florum Flos. Pas doble.

0: Florum Flos, Vicent.
1: Sí.
0: A qui va dedicada i quan la vas compondre?
1: Este pas doble el vaig compondre en 2019, degut a que era el regnat de la meva neboda i també portava com a patge a l'altra neboda meua, Maria i Irene. I clar, és especial perquè està fet per al dia 6 d'octubre d'Albaida, per a l'ofrena de flors de la Mare de Déu.
0: Abans de festes, no?
1: Abans de festes. I clar, era una data especial i, bueno, és passió pura. Crec que és el més passional que tinc en tot el meu
0: catàleg. Bueno, això ho has fet amb tot el carinyo.
1: Sí, jo
0: crec que pot tindre una persona, no?
1: Sí, crec que forma part d'este CD també que...
0: I aquesta peça també té, has agafat pues algun incís de l'himne
1: d'Albaida
0: o també del Flore de les Flores. Com és això?
1: És una frase d'una peça d'Eduardo Torres i que es diu Salve Madre, i és una frase molt especial que diu Flor de les Flores i té una melodia molt característica just en aquesta part, i sempre m'ha emocionat quan s'ha cantat el dia de la patrona d'Albaida. I no sé, em va néixer, perquè al ser les meves nebodes, pues, les considero com això, no? Com algo molt especial, com si fos qualsevol...
0: Dos floretes,
1: dos floretes, sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Estem escoltant un CD, un treball, que es va llançar el diumenge passat.
2: Sí.
0: Que n'hi ha sis... El diumenge passat està bé, la d'Ena, o el dia del Mundial, no? De la final del Mundial. Aleshores, el poden escoltar en totes les plataformes. Estic així parlant en dos descompositors, i m'agradaria saber què vos agradaria que descobrir al públic quan escolte aquestes sons d'arrels. Què voldríeu que transmetre al públic i que ells, a l'hora d'escoltar, això...
3: És difícil, no?
1: Sí, bueno, jo crec que primer que res, que puguem veure que n'hi ha una arrel.
3: Exacte.
1: I que segueix mantenint-se en el temps, fent-se música per a... d'este gènere, de la festa de moros i cristians, transformada a la nostra manera.
0: Però este projecte, per exemple, pot agafar nous públics, perquè tot això va canviant.
1: Sí, sí, sí.
0: I pugueu tindre nous públics que poden escoltar-vos.
3: Sí, clar, també això és com un escaparate, no?
0: Sí.
3: És un escaparet de la música que nosaltres hem fet amb molt de carinyo, perquè al final també totes les obres tenen el seu component sentimental, i pues, és també una manera de dir, això és el que hem fet nosaltres, és el que hem escrit, i pues, regalar-li-ho també, no sé, al món de la festa.
0: Tere, sí. I per a la banda, per a la Unió Musical Benissodense, què significa gravar este CD?
4: A veure, doncs va ser tot un repte. Ja el dic, nosaltres som una banda menudeta i, clar, per nosaltres és com un projecte molt gran, però vam anar, vam fer.
0: I ahí està, i ahí està. I quin és el repte més gran que heu tingut els tres a l'hora de fer este CD? Quin seria el problema més gran que heu tingut?
4: Coordinació.
3: Coordinar-ho tot, després també gravar-ho en un matí.
0: Està tot gravat en un matí?
1: Sí, està tot gravat en un matí. La coordinació sempre és difícil, perquè cadascú portem el nostre ritme de vida, i al ser, com bé he dit, una cosa autoproduïda, pues, ha hagut un temps d'espera.
3: De pospo.
1: De postproducció, bueno, i sobretot per a traure-ho avant, perquè per a quadrar
3: coses,
1: la manera de traure-ho avant, al final, que ja són els mitjos que tenim.
0: Doncs encara falta una peça a escoltar, justament l'única marxa mora que tenim. Dels sis n'hi ha dos marxes cristianes, són dos marxes cristianes, no? Tres pas dos.

0: A Masic. Robert, a Masic quan la vas compondre? Què és a Masic? A veure, d'on ve aquest nom?
1: A Masic és una tribu bereber.
0: Ah.
1: I com va dedicar... La vaig fer en el 2023 i va dedicar a la capitana Moro d'Albaida, que és una amiga de ma mare, que va ser una amiga de ma mare, i a més de la meva fila, de la fila dels berberiscos. Aleshores, és un pas doble especial per això, perquè era la primera marxa Moro que escrivia. Crec que és dels tres estils de pas doble, marxa cristiana i marxa Moro, és l'estil que més em costa ficar-me a escriure. No sé si és perquè jo sóc Moro o perquè és... I és l'única marxa Moro que tinc, també cal dir-ho.
0: A tu també et passa alguna cosa així? Eh? És a dir, estàs més còmode escrivint una segons quina marxa, un gènere o un altre? És a dir, es costa més una marxa Moro que una marxa cristiana o al revés?
2: Jo sempre he pensat que em costa menys escriure marxes mores. I justament este CD és una marxa cristiana, el
0: sí,
2: que apareix.
0: Sí.
2: Però sí, probablement tinga més afinitat pel... per un gen, o sea,
0: per una marxa, sí, o una altra marxa.
2: Sí.
0: Doncs Robert, sona molt bé.
1: Gràcies.
0: Pots seguir com posant marxes mores, la veritat siga dia. Bé, i a partir d'ara ja tingueu el CD llançat. Mm. A partir de quins projectes teniu per davant? Per exemple, quan tinguem així a la representant de la Unió Musical de Benicio Dense, i tu eres el director, Robert.
1: Sí.
0: Que teniu... No sé quan són les festes de Benissoda.
3: Ara en agost, més imminent, serà el concert de festes.
0: Que ja esteu ahí preparant.
1: Sí, estem ahí. És un concert diferent, no? Veníem parlant en el cotxe, que és un... que havíem ficat per títol Renaixer.
0: Sí? Explica't.
1: El concert és el dia 9 d'agost, per la nit, i d'alguna manera el concert, mitjançant quatre obres i un narrador, lo que vol és un poc...
0: Hi ha de fil conductor, diguem.
1: Sí, uh-huh. El narrador serà el fil conductor i el que vol contar és un poc la història de la vida de cadascú, uh-huh. Que cadascú es puga sentir identificat en els diferents moments, des del naixement fins l'aventura que és la vida, uh-huh. La caiguda que moltes voltes tinguin les persones i el renaixer que tenim quan caiguem, no?
0: El ressorgir, com l'obra de la secció d'honor, el
1: sí,
0: ressorgir.
1: Sí, nosaltres fem Ave Fènix, de Ferrer Ferran.
0: Ah, l'Ave Fènix. I ja n'has dit una, quines més?
1: Pues fem quatre hores, Childhood Remember de Rosano Galante, uh-huh. Oregon, després fem Into the Fallen de John Williams, arregla de Paul Lavender, i per acabar farem Ave Fènix de Ferrer Ferran.
0: I això és el dia 9, i es fa en la plaça?
3: Estem barallant.
1: Estem barallant perquè el final de Ave Fènix dona peu a una coseta, però que encara no la podem
0: dir.
1: No ho puguem dir.
0: Feu molts concerts al llarg de l'any?
1: Durant l'any fem sí o sí fem el de festes i el de Santa Cecília,
3: uh-huh. Intercanvis.
1: I després intercanvis, si podem fer també el concert a dos bandes de la Diputació i l'Excel·lent.
3: I algun any hem anat a les Arts.
1: A les Arts també.
0: Ah, també ho han anat a les Arts?
3: Per el concert a les Arts.
0: Eixa campanya que és sí. Bandes a les Arts?
1: Sí.
0: En Benissoda, no m'ha enterat, eh?
3: Això ja fa uns anyets vam anar en Toni.
1: En el 21, no?
0: Molt bé. Aleshores, i vosaltres, personalment, pugueu avançar en algun projecte? Vicent, Robert... A veure, Robert, tu estàs en la banda i tens ahí molta feina.
1: Sí,
0: i no sé,
1: ahí.
0: Però no sé, ara, en el mes d'octubre són les festes del vostre poble, mm-hmm. I no sé si teniu algun encàrrec d'una marxa cristiana, alguna marxa mora, no ho sé, eh?
2: No, jo de música festera justament no. Un altre àmbit sí que tinc un poc de moviment perquè en el màster de sonologia que he cursat este últim curs

0: Conservatori Superior de València, vam crear un projecte audiovisual que es diu 404 Not Found i que el tornarem a posar en marxa per a mostrar-lo al públic en el Festival Ensems, el dia 26
1: de setembre. Que esta setmana vam fer la presentació de l'Ensems.
0: Sí, tindrem l'oportunitat
1: de mostrar-lo ara en setembre.
0: Sí, som un grup de gent que estàvem estudiant el màster i hem fet un projecte amb música en directe electrònica i interacció amb mòbils i demés en el públic i audiovisuals i demés. És un projecte interessant que convida a tot el món a que vinga.
1: Doncs, no sé si encara no sabràs quin dia és.
0: El 26 de setembre.
1: El 26 de setembre. Doncs ja sabem ahir una data per a recordar, no? Per a recordar. I Robert, tu...
2: Jo, ara quan passa ara el concert de festes de Benissa, descansaré un poquet.
1: Home, també perquè també estàs fent direcció.
2: Sí, i clar, enguany tinc el treball de final de grau. Ja sé un poquet per on enfocar-lo, aleshores em ficaré a investigar sobre aquest tema, segurament siga sarsuela valenciana.
1: Sí. Ahir en Albaida n'hi ha compositors.
2: Sí.
0: Torres.
2: El que passa que Eduardo Torres és una figura que és molt poc coneguda, però molt important per a la música del segle XX a nivell espanyol. De fet, va fundar, si no m'equivoco jo, l'Orquestra Bètica amb Manuel de Falla. És a dir, era un home molt important. Però ja s'han fet molts estudis, de fet crec que ja porten tres doctorats sobre Torres. Aleshores he de buscar a tres cosetes i crec que en l'aspecte de la sarsuela valenciana
1: pots trobar molt.
2: Coneguem la sarsuela a nivell nacional, però la sarsuela valenciana crec que és un espai on es pot investigar
1: i tornar altra vegada a que isca la llum.
2: Exacte.
1: Està molt bé. Doncs jo la veritat és que vos dono gràcies per haver vingut. Torna a recordar a la gent que ja està en totes les plataformes, Spotify, YouTube, el nou CD anomenat Sons d'Arrel, on puguem trobar 6 peces, pasdobles, marxes cristianes, marxa mora, que han fet els compositors Robert López Bañó, Vicent Giner Albert i Pablo Soler. Doncs moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Per saber coses de la Unió Musical de Benissoda, la veritat, siga dita. Gràcies a vosaltres. I estem ja en l'agenda. Sofia, que no m'havia donat compte, tranquil, anem allà a l'agenda.
3: L'agenda en Fem Banda.

I arribem a l'última part del programa de diumenge. I, per exemple, vaig a dir alguns dels concerts que es fan avui o durant la setmana. Comencem pel concert de la banda Jove Simfònica a les 12 a l'Auditori Municipal Rex de Castelló de la Ribera. Avui també, dimecres, dimecres 29 de juliol, concert Som Patrimoni per la Unió Santa Cecília de Benicàssim, a les 10:30, a l'Amfiteatre Pepe Falomir de Benicàssim. També, dimecres 29 de juliol, concert de música barroca, primer memorial de Susana García, concert a càrrec del flautista Emilio Oltra, dimecres a les 8 de la vesprada a l'Ermita de la Consolació de Llutxent. Divendres 31 de juliol, concert Som Patrimoni a càrrec de l'Associació Musical Eslidense a les 8:30 a la nave polivalent d'Eslida. I acaba en un certamen perquè Cullera es prepara per a viure una nova edició del seu certamen nacional de bandes de música de cinema, Memorial Rafael Talens Pelló, una cita cultural que any rere any reuneix formacions musicals de diferents punts d'Espanya i converteix la música i el cinema en

0: protagonistes d'una nit única. En aquest setge edició, tres bandes arribades de Castella, La Manxa i les Canàries competiran per fer-se amb el primer premi en un certamen que continua creixent i consolidant-se com un referent dins del panorama musical. Però per a parlar d'este certamen, tinc així a Juan Carlos Alandete, que és el regidor de música de Cullera. Juan Carlos, bon dia.
1: Què tal, Ima? Com estàs? Molt bon dia.
0: Jo sempre encantada de parlar amb tu, la veritat, sí, gatita. Es va morir fa poquet, però d'igual. Jo encantada de parlar amb tu i que contes tot el referent a este certamen, que ja són 16 anys, Juan Carlos.
1: Sí, evident, mos lo quedem no fa res. Mm-hmm. L'última edició del certamen, el suport en estos events és músics i tota l'afició valenciana que tenim deuen estar presents.
0: Ja ho crec
1: pues
0: que
1: com
0: sí.
1: Estaves dient, bueno, què vols que el diga?
0: Pues que ja si està tot preparat, és a dir, ja està tot preparat?
1: Sí.
0: Ja ho tenia tot preparat, enllestit, és a dir, falta una setmana, però falta menys d'una setmana, però ja es tindrà tot preparat.
1: Ho tenim tot a punt, com bé has dit, això és l'edició número 16 d'aquest certamen que en el seu dia inventà, per dir-ho, perquè realment va ser així, Rafael Talents en el món de les bandes, i la veritat és que ha sigut un aconteciment que any rere any pues, estem tenint molt d'èxit i el d'enguany pues, ja el tenim preparant.
0: I jo no sé si és únic o no és únic a tot l'estat espanyol, però és un certamen que combina molt bé la música en el cinema, en l'audiovisual i en la tecnologia.
1: Pues,
0: i aleshores...
1: Mira, únic no és perquè jo concretament he estat en Azuaga. Azuaga és Badajoz,
0: sí.
1: Que també se fa i és una rèplica del nostre perquè allí l'ha muntat el meu amic Vicent Soler.
0: Sí, Vicent Soler.
1: De la banda de Badajoz. I de fet jo he estat en aquest jurat. O sigui que no és l'únic, però ja tenim còpies del nostre.
0: Però és el primer. Així que...
1: El primer sí que
0: és. És el primer. Bé, enguany participen tres bandes, dos crec que són de Castella-La Manxa i una de Canàries. Quines bandes són?
1: Sí, doncs com bé estàs dient, tenim, a més te ho dic per l'ordre que tindrà la interpretació, que seran, te'l dic d'on són i després si vols el desenvolupar el nom real de totes.
0: Vale.
1: Una és la primera és Filgas, de les Palmes de Gran Canària, la segona és Alcázar de San Juan, això és Filgas Real, i San Clemente en Cuenca. El nom real de les bandes és Patronato Escuela, és una banda juvenil de Filgas en les Palmes de Gran Canària. La segona contadit és l'associació Banda de Música Alcázar de San Juan i la tercera agrupació musical San Clemente de la Mancha.
0: I tu saps el repertori que van a interpretar? És a dir, quines bandes sonores van a sonar?
1: Pues en l'ordre que t'acabo de dir, si no t'ho repeteix, Firgas va fer la banda sonora d'Indiana Jones, la de Alcázar de San Juan va fer Batman, i San Clemente de la Mancha va fer... la banda sonora de Jesucristo Superstar, és el que fa. A part de tot això, bueno, com saps i coneixes perfectament el concurs este, tenim també un desfile.
0: Juan Carlos, tot comença en el desfile. A quina hora comença el desfile?
1: El desfile comença a les 21, o sigui, a les 9 de la nit. Primer se fa el desfile i després l'audició és a les 10 en les llavis del mercat.
0: I cadascú interpreta en aquest desfile que també... entra en el certamen, en el concurs, també entra en el concurs, cadascuna interpreta un pas doble que té que ser del mestre Rafael Talents. Crec que és així, no?
1: Així és. Sí, cada una de les bandes, en aquest cas, el desfile fan la banda de Firgas fa Sina Blasco,
0: sí.
1: La banda de Alcázar de San Juan fa Gloria Ramírez i la banda de San Clemente fa Rafael Mauricio. El desfile va per el carrer del Riu, que és el carrer que ens enfrontem nosaltres en l'Ajuntament. El jurat està dalt del balcó de l'Ajuntament, passen les bandes, califica i d'ahir anem a l'audició.
0: Ja que has dit el jurat, qui forma part del jurat enguany?
1: Pues, com saps perfectament, tots els anys intentem ficar un jurat de molt de nivell, almenys és el que creiem, i així és, per supost,
0: sí.
1: I per

0: tradició, en este concurs concretament, sempre estan els dos directors de les bandes locals. En este cas és Andrea Gasperini, que és el director de l'Atenea de Cullera, Marcel Ortega, que és el director de Santa Desiria de Cullera, i en vosaltres està Juani Martínez, com a presidenta, que és la directora de la banda municipal de Jaén.
1: Correcte. I enguany heu incrementat la dotació econòmica dels premis.
0: Exactament, sí.
1: Quins són els premis? I què suposa això per al certamen? Perquè
0: tu saps com són les bandes, els gastos que tenen, i per supost jo des d'ací tinc agraït en este cas a l'equip o govern en el que pertenece a l'Ajuntament de Cullera de potenciar constantment la música de banda i la música en general en el nostre ajuntament i per supost a les bandes, ja que donen les certificacions que se puga perquè puguen animar-se a fer aquest tipus d'esdeveniments, està clar. I entonces els premis s'han portat, la subvenció per participar ja s'ha pujat, l'any passat eren 3.000 i s'ha pujat la subvenció a 4.000 euros i a partir d'ahir n'hi ha 6.000 pel primer premi, 5.000 pel segon i 3.000 t'ho he dit mal. Sí. 6.000, 5.000 i 4.000. Primer premi 6.000, segon 5 i tercer 4. I a la vegada ahir se suma desfile en 1.000 euros més. Nosaltres en guany està també com a patrocinador, ja són diversos anys, Caixa Popular en el segon premi.
1: Molt bé. I tot això es fa en els jardins, però com es poden aconseguir les entrades? Perquè s'ha d'anar al concert en una entrada. I on es poden aconseguir aquestes entrades per anar al certamen?
0: Les entrades se poden adquirir en la pàgina web nostra, en la pàgina web de l'Ajuntament, en Agenda Cullera, se poden trobar les entrades. I en el moment, a no ser que estiguera ja tot a tope, en el moment del certamen, també en la mateixa taquilla.
1: Doncs abans d'anar-se'n, Juan Carlos, recordem, l'hora comença tot a partir de les 9 el desfile i el certamen, el concert, a partir de les 10. Pot ser-ho 10 i mitja? De les 10.
0: Així és. A les 9 és el desfile, com ha dit, comença en el carrer del Riu, puja pel carrer del Riu, està l'Ajuntament, dobla, són no plega a 152 metres de recorrido n'hi ha, i després l'audició ja és en els jardins de l'auditori, a les 10 de la nit, precisament que serà aquestes hores, perquè les imatges es puguen veure bé.
1: Doncs a mi només sols em queda donar-te les gràcies i dir als nostres oients que Cullera és un poble que n'hi ha molta activitat i que en res tinc a ser a Cristóbal Soler, en res vull dir en una setmana exactament, tinc a ser a Cristóbal Soler perquè després i anirem parlant de l'Òpera, Aero-Òpera.
0: Pues sí, així és, ja quan vaig a Cristóbal t'explicaré tot el tema.
1: Correcte.
0: I després, si tinc un minutet, després d'això tenim també el concurs de violí que guanyem 50
1: anys de participació. I si estem en contacte, Juan Carlos, i de moment a la setmana que ve comença el Certamen Nacional de Música de Cinema i anem parlant. Moltes gràcies. I si tens un ratet, passa molt bon estiu i descansa un poquetet.
0: Igualment.
1: Vinga, Juan Carlos, una abraçada.
0: Adéu.

0: acabem igual que hem començat, escoltant el Pas Doble, els iaios, ja que, com he dit diverses vegades, és el Dia Internacional dels nostres iaios i iaies, avis i àvies, güelos i güeles. I fet este xicotet homenatge a aquestes persones, donem per acabat, per finalitzat, el programa d'avui. Però no vull anar-me sense nombrar l'equip tècnic que he tingut.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: Com venim contant-nos, situació complicada la de l'incendi iniciat este dissabte a la Vall d'Uixó, que manté 14 localitats desallotjades i s'ha endinsat en la Serra d'Espadà. Des del centre de comandament, el nostre company Carles González. Bon dia, Carles. En què se centren

0: els esforços a hores d'ara?
1: Bueno, els esforços crec que els nostres oients crec que podran escoltar-los. Estem veient l'arribada d'un parell d'helicòpters de reforç, i això és un dels temes prioritaris, el reforç tant de mitjans aeris com de mitjans terrestres per a fer front a aquest incendi de proporcions gegantesques, aquest incendi que ens diuen a ell que estava fora de capacitat d'extinció, i per a controlar-lo precisament en aquest lloc de comandament a les 10:30 tindrà una reunió del CECOPI amb el president de la Generalitat, Juan Pérez Llorca, la delegada del govern, Pilar Bernabé, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, també la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, per a fer aquest balanç de totes aquestes dades que ja fa una hora s'han reunit per a tindre tot aquest allau de dades de les diferents unitats que han tingut, dissenyar aquesta estratègia i sobretot actualitzar les dades també d'afectació d'un incendi que ahir va canviar de vent a poqueta nit, i això va fer que el vent, que el foc tornar a Cabarrere, el van tornar a veure aquí on estem, en Vall d'Uixó, on ha sigut una matinada molt complicada. Al voltant de les 2 s'ha tingut que desallotjar, evacuar el barri conegut com la colònia de Sant Antoni, se coneix com el barri de Texas. Allí hi ha una residència en 115 persones que s'han hagut d'evacuar entre les 2 i les 3 d'esta matinada, que s'han portat a diferents centres de Cullera, Canet o Castelló. Recordem que ja en Vall d'Uixó han tingut que desallotjar tota la part de dalt de la carretera que va en direcció al Fondeguilla. Parlem dels barris de Carbonaire, de Toledo, de Sant Josep, i que, com diem, ha sigut una nit extremadament complicada i que se suma a aquestes xifres brutals d'aquest incendi, de 10.000 evacuats de 16 pobles diferents. En aquests moments, la imatge que estem veient en aquests moments és la de brigades forestals pujant a aquest helicòpter per a dirigir-se a l'incendi. La veritat és que la visibilitat és molt roïna. Aquest fum i aquesta sensació de cremat que jo venia des de la Mar de Nules i ja la sentia fortíssimament, pues damunt hi ha aquest núvol que els comentaven que dificulta molt l'entrada a aquesta hora encara dels mitjans aeris. Veurem què passa a partir de les 12. Possiblement hi hagi un canvi de vent, que veurem quina repercussió té sobre les tasques d'extinció. Dir-vos que a hores d'ara hi ha dos focus que preocupen moltíssim i que estan actius. Uno és el d'Alfondeguilla i l'altre és el de Betxí. És la fotografia i el so que vos podem fer arribar fins ara des del lloc de comandament a la Vall d'Uixó.
0: Carles González, moltíssimes gràcies per ser els nostres ulls a la plana baixa que té l'aire al cor, per aquest incendi, per aquesta actualització de més persones desallotjades, en concret de la colònia El Barri de Texas de la Vall d'Uixó. Moltes gràcies, Carles. I precisament feies referència als mitjans aeris i a aquest possible canvi de vent. El nostre meteoròleg, Joan Carles Fortea, ADES, ens havia comentat que faria menys calor, però que hem d'estar molt atents a aquest vent. Joan Carles?
2: Hola, molt bon dia. Efectivament, estem comentant que la direcció del vent que està predominant ahir va ser un vent de ponent de sud-oest que portava unes condicions molt adverses, amb molt poca humitat a la zona de l'incendi i amb temperatures que van arribar en aquest punt als 38-39 graus. Al llarg de la matinada, com bé comentava Carles, sí que ha estat girant, ha estat predominant de mestral cap a la zona del riu Palància i del riu Millars. Continuarà bufant un mestral entre fluix i moderat. Esta nit no ha acabat de calmar el vent. A la zona de l'incendi, ratxes de 30-40 km per hora. Si és veritat que cap al nord de Castelló hem tingut ratxes de més de 70 cap a l'extrem nord de Castelló de mestral, tot i que també està mainant. I en les immediates hores, tots els models indiquen que hi ha un canvi de direcció de vent, ho comentava Carles, i és el fet de que començarà a bufar el vent de llevant i del sud-est a la zona de l'incendi, i entraria de mar cap a terra, pujant pel riu Millars, pujant també pel riu Palància i per la Serra d'Espadà. Cal per veure encara quines seran les conseqüències a l'hora de l'extinció d'aquest canvi de direcció de vent, que si bé farà augmentar lleugerament la humitat en aquesta zona, és un vent que provocaria un desplaçament de les flames en una altra direcció. Per tant, cal estar atents a veure quins efectes o quines conseqüències tindrà. Per donar unes dades hores d'ara, han baixat les temperatures nocturnes a l'interior, ara tenim valors de la zona de Vistabella, Vilafranca, de 13, 14, 15 graus, però si ens anem al litoral de Castelló i de València, tenim valors de 25 o 27 ja, i destaca el litoral d'Alacant, on màximes, on valors que ara ja són a les 10 de 30 graus. Avui esperem temperatures no tan altes com ahir, ahir vam tindre 38, 39 de màxima, les més altes estaran entre els 29 i els 31, tindrem un poquet més d'humitat i se ve que bufarà de mar cap a terra, com comentem també a la zona de l'incendi. I comentar, que també ho deia Carles, ixe fum que tenim veiem al cel, en algunes zones està fins i tot fa una certa olor a cremat, és una barreja de cendres o de partícules que arriben també dels incendis del centre de la península Ibèrica barrejades amb l'incendi de Castelló de la Plana i està afectant la majoria de comarques, deixant un aspecte del cel aixina blanquinós o groguenc o fins i tot un color del sol diferent a l'habitual. Per tant, tornem a insistir, són aquestes partícules dels incendis que hi ha una certa tendència a anar-se'n cap a la mar, però que pràcticament les tindrem amb nosaltres tota la jornada. Pendents d'aquest canvi de direcció de vent i amb unes temperatures que, si bé no seran tan altes com les d'ahir, toca estar pendent sobretot de la direcció del vent que tornem a insistir, bufarà moderat a la zona de l'incendi, en este cas de llevant i del sud-est.
0: Moltes gràcies, Joan Carles. Incertesa, per tant, molta precaució.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara, moltes gràcies. Continuem parlant-nos dient que este incendi de la Vall d'Uixó continua fora de capacitat d'extinció. S'ha activat el procediment per catàstrofes per incendis de la Comunitat Valenciana. Més de 15.000 persones desallotjades. Escoltem els seus testimonis recollits esta matinada.
3: I m'han cridat a la porta, com que era la Guàrdia Civil, i tenia que desallotjar la vivienda. Claro. I al despertar-me i sentir això, dic jo, n'hi havia fum des de casa. Ha replegat quatre coses, ha replegat la meva osseta i me n'ha eixit cap a fora i corrents me n'ha baixat cap a sí, cap a Nules.
4: Estamos muy nerviosos porque todo lo que tenemos en la vida lo tenemos allí.
3: Dins del mal tens un puesto on allotjar-te i poder descansar.
0: I és que el foc s'ha endinsat des de la Plana Baixa a la Serra d'Espadà. Juanfran Beret Llorca, president de la Generalitat.
5: S'han desarrollado tres barrios de la Vall d'Uixó, la localidad de Villabella, Artana, Eslida, Betxí, Tales, Artesa, Aïns, Alcúdia de Veo, Alfondiguilla, Sueras, Torralba, Villamalur, Fuentes d'Allòdar, Allòdar i Xóvar, que és l'últim municipi que hemos decidido desalojar.
0: I a hores d'ara viatge cap allà un contingent des de València després que la Generalitat ha activat el procediment de resposta unificada davant d'emergències extraordinaris. Així s'afitxen efectius de València i Alacant com Miguel García, membre del contingent.
6: El departamento de bomberos se tienen que incorporar dos unidades pesadas de bomba y cuatro ligeros para disponer del equipo necesario para poder apoyar a donde nos manden para poder trabajar en la extinción o en la protección de estructuras importantes.
0: I per part del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant i sent també cap a la Vall d'Uixó dos bombers rurals pesants, 8 caporals, 8 bombers i un vehicle lleuger amb un sergent i un oficial. També es mobilitza la unitat de drons dels bombers forestals. La ministra Diana Morant anuncia este dissabte més mitjans.
7: Esperamos traer otros medios que se desplazarán desde los incendios de Madrid y, por tanto, reforzar bajo el criterio de la Generalitat i la dirección del incendio pues la actuación contra el fuego.
0: Un incendi que ja porta 21 quilòmetres de perímetre i que es va iniciar en diversos punts alhora. I ara ho investiga el Seprona, Pilar Bernabé, delegada del govern.
8: Sobre algunas informaciones que se habían publicado, había sido identificada una persona, eso ya les puedo decir que no se ha producido y que por lo tanto no les podemos avanzar en este momento cuál es el motivo del inicio del incendio.
0: A la Vall d'Uixó també es va alertar per megafonia que havia fugit un bou en resultar afectada una ramaderia.
9: Tenemos un toro, una vaca suelta.
10: Ay, mare, que está ahí. Ahí
9: está en sus casas, hay un toro suelto.
0: I parlem ara de les més de 15.000 persones desallotjades que han passat la nit als llocs habilitats després de rebre els diversos avisos per part de Les Alert.
11: Confiàvem que l'incendi se desbocarà de la manera que ho ha fet
10: quan ens hem donat compte, pues, teníem el poble tot al voltant. De repente ha vingut la policia, la Guàrdia Civil, per favor, agarreu cotxes, tragueu a la gent major de casa.
11: Estem esperant a que ens donin notícies per saber si podem tornar o no podem tornar.
0: El poliesportiu de Nules, és un dels punts. Escoltem el coordinador de la Creu Roja.
12: Per donar sopar a la tele unes 600 persones i després tenim habilitades en 150 llits de moment.
0: A Artana es van viure moments de tensió perquè l'ESALER donava instruccions per eixir del poble per la carretera CB2000.

0: 1223 en direcció a Nulés per la CB10. Els primers cotxes pogueren passar, però poc temps després se toparen amb el foc de cara. Maria José Moros diu que va passar por perquè les flames estaven molt a prop.
1: I la veritat és que han passat una miqueta d'apuro perquè ja teníem les flames molt damunt, ja darrere miques i que ja han tallat, ja no deixen eixir a ningú. Les flames ja mos rodejaven i sa zona i ha sigut impossible eixir.
0: I davant de la impossibilitat d'accedir a Nulles, les poblacions d'Eslida i Aín, també evacuades, totes aquestes persones les portaren a Onda. Hi ha un altre incendi que ahir ens va afectar, el de Manises. Està controlat, però en dol oficial per la mort d'un veí de 78 anys que amb el seu cotxe no pogué fugir del foc. Es va iniciar a migdia i van atendre 5 persones traslladades a l'hospital per l'inhalació de fum i cremades. Escoltem l'alcalde, Jesús Borràs.
2: Ha pogut que no entrar al parc de filtres i no afectar a una tenda de Mercadona i del mercat que hi ha allí, però la veritat és que ha fet molt de mal en la zona del barranc. Després un parc municipal l'ha tocat una miqueta, però al fer tant de fum, pues moltes vivendes que donen al barranc, pues bueno, ha hagut que tancar-les, alguns veïns, alguns, no molt, pues, tenien algun problemeta, però bueno, s'ha pogut resoldre ràpid.
0: En els esports, victòria del Club Esportiu Castelló davant del València per 1-2 en un partit que es va poder seguir en directe en la televisió d'Apunt. Marcaren Raúl Sánchez i Jacobsen per als albinegres i Dieng per als valencianistes, que van deixar una imatge molt pobra. El Villarreal va guanyar amb claredat 1-3 el seu amistós a Eindhoven davant el PSV. Els gols arribaren en la segona part i van ser obra de Micaudatze i Pau Cabanes, i des de les 10 juga la ciutat esportiva de Bunyol, el Llevant, davant de l'Alcatzidija Saudí. I amb aquest apunt esportiu acabem, els deixem amb el programa Fora de Cobertura. Fins ara.
3: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollúa!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia fins i tot multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
8: els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
10: De tú a tú.
11: ¿Estás a punto de quedarte? Fuera de cobertura. Donís Salvador.
12: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. J. González, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Donís? Bueno, un poco afectado, ¿no?, por estas noticias que no llegan sobre los incendios, pero bueno, espero, deseando que todo vaya mejor.
12: Efectivament, aprofitem per dir que l'actualitat mana, evidentment, i en qualsevol cas, en qualsevol moment del programa, si tenim notícies rellevants al respecte dels incendis que estan assolant la Comunitat Valenciana, tindrem la informació puntual i en directe, en Fora de Cobertura. Fernando Pena, ¿cómo estás?
14: Pues parecido a Jota,

0: Venía con mucha energía, pero bueno, cuando pones un poco la radio te enteras de las noticias. A mí me ha traído muchísimas escenas de mi niñez, en donde he visto los campos y los montes de alrededor de mi casa en Galicia quemarse de una manera devastadora. Y es que año tras año estamos en lo mismo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, venía con muchas energías, pero bueno, me ha cambiado el mood, ¿no? Como dicen los jóvenes.
1: Bueno,
0: por esa situación.
1: Anem a continuar donant esa bona energia, perquè al final, si la ràdio té una capacitat, a banda de l'informar, és de canviar ese estat d'ànim. No, Jota González, no. Óscar Rueda, ¿cómo estás? Óscar Rueda, ¿cómo estás?
2: Pues me sume als comentaris dels amics, ¿no? Bueno, és una zona molt volguda per molts, per tindre bons amics que viuen allí, per ser espectacular des del punt de vista ambiental. Estigui fa poc en els òrgans de Benitandús, que no és exactament la zona on s'estan produint els incendis, però sí que també l'Alcúdia de Veo, és a dir, s'ha desallotjat bona part de les localitats de la Serra d'Espadà i enviar un abraç molt fort a totes aquestes persones que estan en aquest moment fora de les seues cases sense saber què és el que va passar i desitjant-los, pues, bueno, que no hi hagi ninguna desgràcia personal, lo primer, i lo segon, que quan tornen a les seues cases pues, estiguen intactes i sense ningú dany.
1: Rubén Mayols, com estàs?
3: Hola, molt bon dia. Pues, pendent de l'actualitat i amb ganes d'aportar un poquet de bona onda dins de les nostres possibilitats.
1: També has tingut alguna anècdota de prop, no?, en aquest incendi.
3: Sí, algun company ja ha sigut desallotjat de casa i, bueno, pendents de com va evolucionar la cosa.
1: Que no siga res. Que l'enxegui el menor possible. Seguim en Fora de Cobertura. Sumari, comencem. Arrenquem la nostra història en pindoletes de la mà d'Òscar Rueda i parlem del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Tindrem llibre i escritora en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Les reines de l'abecedario i mos visita Noelia Martínez. Parlem d'intel·ligència artificial en companyia de Rubén Mayols. Este és el final, mos planteja?
3: Ah, veurem.
1: El final de què, Rubén?
3: Pues no sabem si nostre o de la intel·ligència artificial, ara te contaré.
1: Molt bé, esperem aquesta secció. Parlem de psicologia, Fernando Pena, el dia mundial dels iaios.
0: És un dia muy importante, es el
1: Qué
0: día
1: bonito.
0: Mundial de los abuelos. O sea que si la gente que nos escucha tiene al abuelo o la abuela cerquita, que se quede con él hasta el momento de la sección de psicología.
1: Que tenga la suerte de títulos en cara que els disfrute, desde luego. Acabarem la primera hora en el Pla de València del dia i en acabant de l'informatiu, on tindrem més de nou puntual informació sobre els incendis i tot el que passa en la comunitat valenciana. Parlarem al tornar en Isidoro Baides, el cunyau de TikTok, i l'entrevista als convidats especials, que seran en esta ocasió Spanish Brass. I qui són Spanish Brass? Si vos dic Spanish Brass i Xina de bones a primeres, alguns diuen que sí, altres diuen no ho sé, altres diuen me sona, no? Molt bé, eixe quintet de metalls valencians que tocaran l'himne en la final del Mundial. Avui estaran així dos d'ells perquè tots no cabien. Tots no cabien. Un parell d'ells estaran així, però en fi, esta formació seran els convidats especials de Fora de Cobertura d'avui, diumenge 26 de juliol de 2026. Tindrem previsió meteorològica i aprofitarem també per parlar dels incendis en Joan Carles Fortea. Parlarem de la Batalla de les Flors 2026, que tanca la Fira de Juliol, com és habitual, i tot això. I més, en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Deu i 19 minuts. Òscar Rueda, 750 aniversari de la mort de Jaume I.
2: Correcte. Demà, 27 de juliol, faran 750 anys exactes de la mort de Jaume I en 1276. És una efemèrides important, perquè, òbviament, Jaume I és una figura central en la història de València. Ara comentarem un poquet, no? Probablement una de les més conegudes, no? I de les que no faça falta contar moltes de les coses, no? Que altres a lo millor no són tan conegudes.
1: Però hi ha tantes coses que...
2: No m'ho van a donar temps en els 10 minutets habituals a contar-ho tot, òbviament, però sí que anem a donar unes pincellades de la importància que tingui Jaume I per als valencians i com era la seva personalitat, no? Perquè és evident que quan una persona 750 anys més tard de quan va viure encara es recorda fins al punt que totes les institucions s'han posat d'acord per a fer una sèrie d'actes d'alguna manera en record d'eixa figura i de lo que va fer, pues, bueno, és perquè va ser una persona molt especial.
1: Què anem a dir? Evidentment, si és que avui en dia som qui som en gran part
2: sí,
1: per Jaume I.
2: Correcte. Home,

0: València existia abans de Jaume I, han passat molts segles després de Jaume I, però ell va tindre en les seues mans prendre una sèrie de decisions de les quals ara, si vols, pues, comentarem. No?
1: Per favor, també tinc una curiositat especial, perquè 750 anys després, posar-se a valorar certes coses que passaren en aquell moment, pues, bueno, igual eixe marc temporal ha canviat una miqueta, no?
0: Home, una miqueta molt. I és una cosa que els historiadors solen advertir, no? Que no podem veure en ulls del present el que es feia en aquelles èpoques, no? En les que els valors eren prou distints, les convencions socials també, i si crida l'atenció alguna cosa de Jaume I és perquè moltes de les decisions que ell va prendre eren molt avançades al seu temps. No? D'alguna manera, moltes d'aquestes decisions que marcaren efectivament la història de València i d'altres territoris cridaren l'atenció per això, no? Perquè marcaven un punt d'inflexió en el que solia ser habitual en aquells temps. Ell té una vida molt complicada. Hem de pensar que els seus pares no se volien, era un matrimoni de conveniència, el rei Pere i la reina Maria de Montpeller. De fet, la seva mateixa concepció va ser ja curiosa, si voleu ho comentem. Ells no se volien per a res i, clar, els súbdits estaven molt preocupats perquè el regne se quedava sense un hereu al tron, perquè no se volien fins al punt de ni parlar-se, no? Ni dirigir-se la paraula. El rei Pere II pues, era molt aficionat a totes les dones que no foren la seua i, en concret, hi havia una donzella en Montpeller. Montpeller és una bonica ciutat que en l'actualitat està en el sud de França, però que en aquella època, pues, bueno, precisament per aquest matrimoni de conveniència, estava en la corona d'Aragó. I els ciutadans de Montpeller li organitzaren al rei Pere un encontre en una donzella darrere de la qual anava des de feia cert temps, però en realitat el que feren és concertar una cita en la seva pròpia dona. El van enganyar i en una cambra en la ciutat de Montpeller, pues, en lloc d'eixar amant, van introduir en el llit a la reina.
1: Pareix que ja ho sabia, no? Ella, la reina ho sabia. Home,
0: òbviament, la reina era la primera que estava preocupada pel futur del regne, no tant del rei. I, a més, bueno, això se conta en la crònica de Jaume I. Ell mateix ho conta. També més explícitament Ramon Muntaner, en la crònica que escrigué un segle més tard, en el segle XIV, i mos podem figurar la imatge de...
1: Òscar, dos de les quatre grans cròniques mitjavals.
0: Sí, clar, clar, sí. Junta la de Bernat d'Esclot i la de Pere Cerimonius. Per tant, si el mateix Jaume I ho conta en la seva crònica és perquè efectivament degué de ser així. Jaume I és molt natural en tot això i en moltes altres coses que no mos va donar temps a contar. La qüestió és que mentre el rei i la reina estaven en el llit a lo seu, òbviament a fosques, no? Perquè el rei no podia saber...
1: I callar ells, no?
0: Bueno, no, aquests detalls no els coneixem, no? Però conta la crònica que estava pues, tota la ciutat de Montpeller, les forces vives, agenollats, resant darrere de la porta
1: que no es donarà
0: per a que se consumara el matrimoni i, a més, pues, clar, i la reina quedarà embarassada, no? de l'hereu. Pues, fon aixina, efectivament. A Sant Demà, en quan se feu de dia, pues, el rei en un primer moment no s'ho prengue massa bé, després pues, entra en raó quan li explicaren el motiu d'aquell engany i d'aquest succés tan extraordinari naix que Jaume I. Jaume I, que a més queda orfe molt pronte. Primer va morir la seva dona precisament en... sa mare, precisament en un viatge en Roma perquè volia el rei Pere divorciar-se d'ella, repudiar-la, ella no estava d'acord, anava a visitar el papa, en aquest viatge va morir i poc de temps més tard, el rei Pere va morir en la batalla de Muret, lo qual canvia el destí de la corona d'Aragó. La corona d'Aragó en aquell moment tenia una ambició d'expansió per lo que avui és el sud de França, però aquesta derrota en la batalla de Muret lo que provoca, front als francesos precisament, és que se tallara aquesta expansió al nord dels Pirineus i que simultàniament una altra batalla que havia ocorregut un any abans, la batalla de les Navas de Tolosa, obria les expectatives cap al sud de la península ibèrica, que en aquell moment encara estava en bona part dominat pels musulmans. I així na font com Jaume I, primer sequestrat pels francesos i reclòs en el castell de Carcassona, després rescatat per la noble aragonesa, una noblea que també era per a donar-li de menjar a banda, no? Perquè d'alguna manera volien manar més que el rei, un rei que en aquell moment era només un xiquet que, a més, en 13 anys, fon obligat a casar-se en Eleonor de Castella, en una dona que era 6 o 7 anys major que ell. Després la repudià i se casà en la coneguda reina Violant, no? Que és la que acompanyà a Jaume I en la conquista de València. Per tant, necessàriament, en eixa vida havia de ser una persona molt especial. No? I en eixe, diguem, creixement de Jaume I, tan trastornat, se forja pues, la llegenda d'un home que, a més de, pues, diguem, de la seva espenta i de la seva capacitat de gestió, pues, també se parla del seu físic, no? Perquè se diu que Jaume I era un home excepcionalment alt per a la seva època, de quan, ben proporcionat...
1: De quan estem parlant?
0: De
1: quan estem parlant?
0: Home, estem parlant del segle XIII.
1: Excepcionalitat. No, no.
0: Pues se diu que inclús de vora... Pues, pues una miqueta com tu, quasi 2 metres.
1: Si le treche...
0: Entre 1,80 segur que es fea, pues igual en torno a 1,90, castany clar, pell blanca, ulls blavosos o grisos, molt atractiu per a les dones. Ell era, com dient les cròniques de l'època, un home de fembres, un home al que li agradaven molt les femelles, les dones, tant les seues com les que no eren tan seues.
1: Com a son pare, no?
0: Efectivament. Això, en això pues, havia heretat l'actitud de son pare. A totes les intentava tractar molt bé, foren legítimes o no, igual que els fills, que ne tingué un cabàs, tant legítims com illegítims, pues, una quinzena entre legítims i illegítims. I, bueno, hi havia un xiste en aquella època referent al seu nom. El seu nom en la llengua antiga era Chacme, que encara se conservava la sede de Jacobus llatí. I Chacme, en la llengua antiga, era també el passat de Chaure. Chaure, sabeu el que és?
1: Sí.
0: Chaure és com estar tombat, no? Llacer, en castellà.
1: Sí.
0: I Chacme, en la llengua antiga, volia dir me va chitar o me chitar, no? En el sentit de que, bueno, quan parlàvem de Chacme és perquè pues, alguna dona pues, ja havia tingut un contacte carnal en ell, no? Diguem que ell era, pues això, era un sex símbol, no? Salvant totes les distàncies, però, òbviament, si ha de ser recordat Jaume I més allà d'estos detalls escabrosos de la vida particular, és per la conquista del Regne de València i per una circumstància molt important. A diferència dels seus coetàneus de Castella o de Portugal, que anaven conquistant cap al sud de la península i simplement anaven afegint territoris al seu domini, Jaume I, quan conquistà el Regne de València, quan expulsà el rei Sallant, oficialment el 9 d'octubre de 1238, i Jaume I se proclamà a si mateixa rei de València, no? Havia destronat a l'últim rei moro i ell se proclamà el primer rei cristià de València, però va decidir que este territori no fora una simple extensió territorial d'Aragó cap a la mar, com pensaven bona part d'aixòs nobles aragonesos que tant li havien fet la col quan era xiquet, no? I que pensaven que estaven ampliant Aragó, no? Com un domini ampliat. I ell el que decidí és que el Regne de València tinguera les seues pròpies institucions, tinguera els seus furs, la seva administració particular i que fora un territori en absolut peu d'igualtat en els altres que ja conformaven la corona d'Aragó. I això determina, òbviament, que el poble valencià fora un poble en una personalitat pròpia, distintiva, que va créixer en el pas del temps, en els segles posteriors, que tingué un segle d'or, literari, polític, econòmic, en el segle XV, i que, d'alguna manera, pues, ha marcat fites importants en la història. Jo no exagere si dic en la història d'Europa o inclús en la història del món, perquè moltes de les coordenades culturals, polítiques que avui assumim com a patrimoni de tota la humanitat van sorgir en València, no? I algunes cosetes ja han parlat en este programa i continuarem parlant. Per tant, Jaume I, un rei estranger, perquè ja hem dit que era, bueno, va néixer en Montpeller i va ser criat en Aragó quan el Regne de València estava baix domini musulmà, però que va respectar aquesta personalitat pròpia de València fins al punt de dotar-la d'eixa institucionalitat pròpia que dura 5 segles i que encara dura fins a l'actualitat si parlem de la nostra llengua, la nostra cultura o la nostra manera de ser.
1: Excepcional, Òscar Roda. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Amics, fem una paradeta per a escoltar uns consells publicitaris i tornem ràpidament en més fora de cobertura. Fins ara.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
3: De tu a tu.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
9: I també poders curatius.
8: I que ho arreglava tot.
9: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
8: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells.
9: Els iaios increïbles.
8: 26 de juliol.
9: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
11: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: 10:32 minuts, seguim en Fora de Cobertura en Apunt Ràdio, moment de parlar de literatura i d'un llibre, Les reines de l'abecedario. És el llibre que ens presenta Nolia Martínez. Hi ha llibres que estan decidits a convertir la imaginació en paraules. És el cas de Nolia Martínez i és el cas de Les reines de l'abecedario. Bon dia, Nolia.
12: Hola, bon dia.
1: Ens presentes un llibre en unes tabes blavetes molt boniques, però no només això, sinó en un contingut que... porta la teua primera novel·la.
12: Sí, correcte. Les reines de l'abecedario és una història fresca, divertida, que conta la lealtat entre un grup d'amigues, no? Parla de cinc amigues i bueno, crec que un poquet molta gent se pot identificar perquè és molt natural, és un llibre natural, no? Que reforça moltes vegades pues, l'amistat indestructible i bueno, conforme se fem majors, ens van passant coses, s'anem separant, no? Uns d'altres. I bueno, en este cas el llibre per conta o desvela, no? Tens que trobar els secrets de aquestes cinc amigues i bueno, el final un poquet apoteòsic, se separaran, l'amistat serà més forta que tots estos secrets. És un llibre dinàmic, molt llegible, natural. A veure, són 400 pàgines, ¿vale? Però és divertit, té amor, té un poquet de tot, no? Com jo mateixa.
1: I l'abecedari on apareix?
12: Teniu que llegir-lo.
1: El títol és representatiu?
12: És molt representatiu, sí. I la portada també. És que no vull contar més, és dir, és un grup d'amigues
1: vinculades. Ahir vaig a sinopsis, tampoc anem a contar-ho tot.
12: Exacte, és un grup d'amigues vinculades i marcades per tota una vida juntes i quan arriben, passen la infància, passen una adolescència. A més, és un llibre que parla també de València, parla del nostre poble. No és una biografia, una autobiografia, ¿vale? Perquè no parla de mi, però sí que és de veres que estic molt identificada en moltes coses i pues, els noms, no? de molt quotidians de la vida. I el llibre són secrets que es van desvelant conforme vas llegint. N'hi ha capítols que te deixen en ganes de llegir més però i continuar.
1: Però és que mos estàs donant la mateixa.
12: Claro, és que se tracta d'això. I al final és una novel·la pues, autèntica on se va viure moltes emocions i que moltes persones se poden veure identificades perquè n'hi ha vegades que han tingut una situació com ara, per exemple, no? Els incendis o la dana. O... Són situacions que cada un una de les persones reaccionem d'una manera completament diferent. I en aquest llibre passen molts actes i cada una d'aquestes 5 amigues reacciona molt diferent.
1: Algun personatge especial en el llibre?
12: Sí, per a mi Esther...

0: Ella, bueno, Susana, per supost, és, a veure, estes cinc amigues, és un grup de cinc amigues que eren sis en principi. Susana és la que falta i és la que tenen que complir la seva voluntat. I la seva voluntat és anar-se'n de viatge.
1: Aquesta és la trama, no?
0: Exacte. Anar-se'n de viatge a un puesto que no saben a on van. Elles se pugen a un avió sense saber res. I ahí és on se va anar descobrint un poquet pues, tot el que els passa en un futur, en un passat i el que els passarà
1: això de pujar a un avió sense saber on vas...
0: Correcte.
1: Ja, però és que això me evoca a... Com era? Desacato en Las Vegas? O algo així?
0: És divertit, és emocionant i és de veres que dona moltes ganes de llegir. Jo vos dic la veritat, és el primer llibre que he fet.
1: En quin moment decidís escriure una novel·la?
0: Pues, bueno, després de La Dana, tinc que dir-ho, jo soc afectada de La Dana, després de La Dana, bueno, el cap te torna... te fa moltes males passades i, bueno, pues arriba un moment que una persona molt important te diu tienes que hacer lo que quieras hacer en cada momento, sin pensar en los demás. I jo sempre dic manxís a escriure, jo me fico a escriure i no sé lo que escric. De fet, he fet este llibre i me l'he tingut que llegir perquè no sabia lo que me preguntaven, però de què va? I jo dic, ostres, és que no te puc contar perquè he fet coses, he ficat coses que no me'n recordava. I l'he tornat a llegir, el meu home me veia llegir-lo i jo me moria de la risa, els meus fills. Però per què te ries? Bueno, pues perquè és un llibre, n'hi ha coses tristes també, no? I emocionants, però bueno, m'agrada molt.
1: Evidentment, un succés com la Riguà, com la Barrancà, com la Dana, que afecta la província de València, és catàrtic, sense cap dubte. Però marca això un punt d'inflexió en la vida de Noelia?
0: Sí, correcte, sí. Sí, perquè, bueno, després d'un any molt roïn, no?, psicològicament, pues he despertat el que tenia dormint, jo crec que molts anys, perquè jo ja de ben xicoteta sempre m'agrada molt llegir, m'agrada molt... És algo que mon pare m'ha inculcat i la meva germana. Entonces, actuen per imitació moltes vegades. Jo veig a mon pare llegir, jo llisc. Veig a la meva germana llegir, jo llisc. I bueno, més allà de llegir, pues m'agradava escriure. Sempre m'ho callava, hasta que és de veres que he fet casa a la meva psicòloga, no? Jo dic, vaig a fer el que vull fer en cada moment.
1: Clar, és que normal que tu callares, perquè imagina que la gent s'entera de que t'agrada escriure, no? Una cosa com...
0: Mira, és molt vergonyós. Te dic així, que jo estic així per mon pare, que aprofite per saludar-lo, perquè ell està molt, molt orgullós i la idea d'este llibre no era publicar-lo, ni mucho menos, eh? La idea d'aquest llibre era que ma mare... començar a llegir. És una dona que no sap llegir molt i bueno, i també me tirava molt perquè ella li tenia... Ai, pues sí, escribe jo, leeré. Entonces, això m'anima molt a que ma mare llisca, que recorde lo que llis, que és molt important per ella.
2: Pues hay que decir que Las Reinas del Abecedario, para empezar a leer, es un libro gordete.
0: Es muy gordo. Sí, gordete, pero mira, se lo está leyendo y a pesar de que le cuesta un poco, está muy emocionada porque dice, es que me dan ganas de leer más y eso a mí me enorgullece muchísimo.
2: ¿Y sabías el final? A medida que lo ibas escribiendo, ¿tú sabías la dirección que tomaba la historia? ¿O lo ibas descubriendo y decías, qué guay, voy a contar esto hasta que llegas a encontrar el final?
0: Mira, la verdad es que empiezas a leer, a escribir y escribes algo, pero luego va cambiando. O sea, de la idea que yo llevaba a lo que se ha convertido, es increíble el cambio que ha dado.
1: Las historias están vives, pero desde así, pues lo que hemos de decir, Noelia, es que enhorabuena por ese libro.
0: Gracias.
1: Que lo pueden conseguir a través de Amazon,
0: sí.
1: Las Reinas del Abecedario. I Santiago, tranquil, que la xiqueta ja ha vingut i ha presentat el llibre. No? Gràcies, Noelia Martínez.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Enhorabona. Seguim en Fora de Cobertura i parlem d'intel·ligència artificial.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Deu 39 minuts, Rubén Mayols... ¿Es este el final?
4: Muy buen día, pues anem a comentar algunas noticias.
1: De momento es el principio de la sección.
4: Es el principio de la sección, anem a ver si es el final y per aquí pot ser el final. Pero abans te volia comentar un parell de noticias, aixina, pa anar trencant mà.
1: A calfar un poc.
4: És que jo sé que tu eres un gran apassionat de la música.
1: Sí, home.
4: I tu quan escoltes música de normal, on ho fas?
1: Qualsevol lloc. És que
4: qualsevol
1: no
4: lloc,
1: sí, no tinc preferències.
4: Utilitzat alguna aplicació?
1: Podria ser en aplicació, podria ser directament... A veure, normalment des d'internet, perdó, però podria ser a través d'alguna aplicació clàssica, que no vaig a dir ara noms, però hi ha diverses, i podria ser també en la ràdio.
4: Pues una aplicació clàssica.

0: xica de streaming musical, que el més probable és que tots la tinguem en el cap ara mateixa, que patrocina a un equip de futbol d'ací d'Espanya,
1: sí.
0: Va incorporar una intel·ligència artificial per a

0: el batería de este grupo, y entonces pues te contestará.
1: Mola, ¿no?
0: Y te dirá, pues era Ringo Starr. Y di, bueno, ¿y de qué sí que es la culpa? Y te dirá, es de Yoko Ono, seguro.
1: Eso te dirá la IA.
0: Eso te dirá la IA.
1: De la aplicación que conoce a Perspot y llegaba a ver
2: Lo que no sabía se inventará, ¿no? Lo que no sabía se inventará.
0: Lo que no sabía, lo mío se va a inventar, o lo mío lo agarra de la opinión de algo que habéis por internet y os reproduís. Hablando de opinión, la película, la última película de Nolan, la de la Odisea, ha causado opinions, digamos, un poc de contrastos. Ha fet, n'hi ha gent que li agrada molt, n'hi ha gent que no li agrada gens, una persona que no li agrada gens.
1: L'heu vist, vosaltres?
0: Jo no l'he vist.
3: La iba a ver ayer, no. Pero al final cambiamos de opinión mi pareja y yo y hicimos otro plan diferente. Es que yo iba con la ropa que tengo hoy, en plan manga corta, en plan pantalón corto.
1: ¿Con la misma?
3: Digo, en el... Sí, sí. Y digo, ostras, en el cine no sé por qué, pero te hielas, ¿eh? No hay un regulador de temperatura que... Porque todo el mundo sale con la misma opinión de los sí, cines, de que te hielas. Que antes,
1: bueno, sí. Bueno, ¿tú la has visto, Alia? No la has visto. No, a ver, arrímate un poquito.
4: No, yo no la he visto.
1: No la has visto, la odisea.
0: Pues a algú que no le agrada más ha sigut a Elon Musk. I ha dit que abans de que acabe l'any, ell vol traure la seva pròpia pel·lícula generada per intel·ligència artificial.
1: De veritat.
0: La seva pròpia versió de l'Odissea feta per intel·ligència artificial, abans de que acabi l'any.
2: Ell s'haurà llegit la novel·la.
0: Això és el que ha comentat. El director de la pel·lícula original ha dit que els que no li han agradat és perquè no l'han entendit.
1: Bravo. Sí, senyor.
0: Bueno, ja anem a continuar a ficar-nos un poc més serios, i és que se feien la pregunta de si...
1: No cal que te fiques tan serio, tu continua a prisa, que vas bé.
0: Era este el final, i és que, bueno, si te dic que una intel·ligència artificial s'ha escapat, pues això és...
1: Com que s'ha escapat?
0: Pot ser un drama, no?
1: Perquè com que s'ha escapat d'una intel·ligència artificial?
0: Queda com a titular, molt...
1: Terminator, queda molt Terminator.
0: Correcte.
3: Sí, és verdad, eso es muy interesante.
0: I bueno, efectivament, s'ha escapat, però no és que s'hagi escapat i ja no l'hagin trobat.
3: O sea, ha hecho de las suyas, ¿no?
5: No està amagant en vivers o...
0: No està... resulta que...
5: D'un arbre,
0: ¿no? No, esperem que no. Bueno, ahí no l'han trobat encara. Resulta que per a fer les proves de les intel·ligències artificials passen com, si diguem, uns exàmens, i per a passar aquests exàmens se fiquen com en un espai computacional que es diu sandbox, que és com una gàbia, no?, per a fer un examen o una classe tancada. I quan li han fet una pregunta a aquesta intel·ligència artificial ha dit, espera un moment que ara torne, se n'ha eixit de la gàbia, diguem, ha anat a hackejar una web que se diu Hugging Face, on estava la resposta a la pregunta que li havien fet, i ha tornat i ha dit, bueno, pues esta es la resposta.
1: I ha tret un 10, no?
0: I ha tret un 10.
1: Però el moment de retorn, en quin pretext? Anar al bany o...?
0: Pues te vaig a dir la resposta, però jo de calfar-me jo el cap, me'n vaig anar a la web que sé on està la resposta, vaig a hackejar la web, vaig a agarrar la resposta i vaig a tornar.
1: I el senyor examinador no pensava en posar...
0: El senyor examinador, per sort, l'han pillat i ha tret un comunicat, en este cas, l'empresa OpenAI, d'explicar el que ha passat i quines són els possibles problemes que pot portar aquests comportaments en un futur, perquè en aquest cas, en un moment puntual, per a una web, no ha fet ningú mal, però imagina que per a saber la resposta a una pregunta té que hackejar el telèfon o el WhatsApp d'algú, això ja seria una cosa molt seriosa.
1: Em vaig obrir un meló. En pocs minuts que mos queden, però em vaig obrir un meló, Rubén, perquè el moment en què no només hackeja la web, sinó que hackeja la web i canvia la informació.
0: Claro, això podria, evidentment, si distorsiones, diguem, és fer trampa al final al solitari un poc, perquè estàs avaluant els coneixements que té un model d'intel·ligència artificial, però si ja ho té, diguem, programat ell, el que té que dir, no ho raona, és un poc fer trampa. En este cas, si canviarà el contingut de la web per a aprovar ell...
1: És el més preocupant, perquè en aquest cas, sabeu què ens quedaria? Les reines de l'abecedario i el que estigui escrit en paper.
0: Ah, això sí.
1: És veritat, eh?
0: Això sempre. Per això, ha causat molt de revolt i com a contrapunt, com a notícies positives, podem dir que ens està portant molt la intel·ligència artificial i en esta setmana s'ha resolt un enigma matemàtic de 87 anys, que és la conjectura de Jacobi, i una intel·ligència artificial, mentre s'estava jugant la final d'Espanya, estava treballant a l'ordenador i va refutar en un contraexemple de 216 caràcters un problema matemàtic que té vora 90 anys i que la gent, bueno, els matemàtics s'havien calfat molt del cap. I per altra part, també...
1: Quina hi ha sigut?
0: Cloud.
1: Per a variar, no?
0: Claro, esto...

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Situació molt complicada per als equips d'extinció a l'incendi de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa per l'escassa visibilitat en ajuntar-se el fum de l'incendi de la Plana i el de l'Espanya Central. Preocupen molt els focus de l'Alfondeguilla i de Betxí. Hi ha més de 15.000 desallotjats els últims esta matinada. En són 523 persones més. Carles González.
2: S'ha tingut que desallotjar, evacuar el barri conegut com la colònia de Sant Antoni, se coneix com el barri de Texas. Allí hi ha una residència en 115 persones que s'han hagut d'evacuar entre les 2 i les 3 d'esta matinada, que s'han portat a diferents centres de Cullera, Canet Castelló.
0: I els de la resta de localitats, 14 en total desallotjades, alguns han passat la nit al poliesportiu de

0: Nules. A l'espai Habilitat està la nostra companya Ampa Caballero en directe. Bon dia, Ampa, com han passat la nit?
1: Bon dia, ens trobem concretament a Onda, a l'espai, al polivalent, a l'espai que ha acollit durant esta nit la presència de 180 persones, veïns d'Artesa, veïns d'Eslida, que han passat així la nit amb moltíssima, moltíssima preocupació. També al centre de dia d'este municipi d'Onda han passat aquestes hores després de l'incendi 40 carmelites del convent de Tales. Així s'ha habilitat un centre amb tota l'atenció personal tant de Creu Roja com de l'Ajuntament d'Onda. Estan atenent les necessitats d'estos veïns que van deixir de casa en el que portaven damunt. De fet, una de les veïnes fins i tot no va poder entrar a les seues vivendes, tornaven de la platja i ha passat la nit com se'n va anar a la mar. Una situació de molta incertesa i moltíssima preocupació les que han passat aquestes dones, homes, també xiquets, que han hagut d'estar fora de casa veient com les muntanyes i com aquest foc va avançant a poc sense control. Recordem que hi ha 15.000 desallotjats. Estem molt pendents d'aquesta reunió del CECOPI on s'avançarà la situació actual d'aquest incendi que ahir de nit ja havia cremat un perímetre de 21 quilòmetres quadrats.
0: Moltes gràcies, Ampa. Com bé dius, repassem ara l'evolució d'aquest foc que manté la reunió del CECOPI a la Vall d'Uixó amb les administracions i la unitat militar d'emergència. El foc se va endinsar a la Serra d'Espadà des de la Plana Baixa, en concret des de la Vall d'Uixó. També s'hi afitxen 8 bombers de València amb un contingent cap a aquest incendi després que la Generalitat ha activat el procediment de resposta unificada davant emergències extraordinaris. Escoltem Miguel García, membre del contingent.
2: El departamento de bomberos se tienen que incorporar 2 unidades pesadas de bomba y 4 ligeros para disponer del equipo necesario para poder apoyar a donde nos manden para poder trabajar en la extinción o en la protección de estructuras importantes.
0: Reforços també des del Consorci Provincial d'Alacant, que ja viatja cap allí, 2 bombes rurals pesades, dotades amb 2 caporals i 8 bombers, un vehicle lleuger amb un sergent i un oficial. També s'ha mobilitzat la unitat de drons de bombers forestals. L'incendi, respecte a la investigació, es va iniciar en diversos punts alhora i és el CEPRON el que es fa càrrec de les circumstàncies d'aquest incendi. Pilar Bernabé, delegada del govern.
3: Sobre algunas informaciones que se habían publicado, había sido identificada una persona, eso ya les puedo decir que no se ha producido y que por lo tanto no les podemos avanzar en este momento cuál es el motivo del inicio del incendio.
0: I ara acabem de saber que han enviat un nou alerta a la població afectada. El missatge, ja van 9, a més que des d'ahir avisa que es manté el confinament i recomana als veïns tancar portes i finestres, apagar l'aire condicionat i mantindre's informats pels canals oficials. I entre aquests canals podem comentar-los el que fa referència a les carreteres tallades. N'hi ha la C20-230 de la Vall d'Uixó a l'Alfondeguilla, la CB230 d'Alfondeguilla a Xóvar, la CB200 al Medíjar, la CB203 Torralba, la CB223 Artesa, la CB265 a Tales, la 223 Artana i la 223 de la Vila Vella. Per favor, màxima precaució i siguen les instruccions de la mort d'un veí de Manises a causa de l'incendi que es va iniciar de vesprada a esta localitat. També van haver d'atendre 5 persones a l'hospital per inhalació de fum i cremades. L'home mort tenia 78 anys i no va poder fugir amb el seu cotxe des del foc. Escoltem l'alcalde de Manises, Jesús Borràs.
4: Ha pogut que no entrara al parc de centre, sinó afectara a una tenda de Mercadona i del mercat que hi ha allí, però la veritat és que ha fet molt de mal en la zona del barranc. Després un parc municipal l'ha tocat una miqueta, però al fer tant de fum, pues moltes vivendes que donen al barranc, pues bueno, ha hagut que tancar-les, alguns veïns, alguns, no molt, pues tenien algun problemet, però bueno, s'ha pogut resoldre ràpid.
0: Anem ara a l'incendi de l'Espanya.

0: central, perquè allí l'emergència nacional que estava entre Madrid i Ávila s'amplia també a Toledo, amb 115.000 persones desallotjades i 45.000 hectàrees cremades. La disminució de l'avanç de l'incendi durant la matinada ha permès a l'operatiu actuar sobre els diversos fronts i reforçar les línies de control. No obstant això, continua sense estabilitzar i ja, com hem dit, avança cap a Toledo. Escoltem el representant de la Unitat Militar d'Emergència.
1: La situació actualment és compleja. Nos encontramos en una zona extensa, abrupta y con vientos rachados y cambiantes. Para las próximas horas nos vamos a emplear a fondo para trabajar con una ventana de oportunidad que nos permita evitar que el incendio coja potencial y continúe extendiéndose en la jornada de mañana.
0: Anem a l'exterior perquè a Alemanya les autoritats de Berlín busquen a un home de 21 anys en relació amb l'atropellament múltiple en el dia de l'orgull LGTBI que va deixar un mort i 16 persones ferides. Segons la policia germana, els agents i la Fiscalia General de Berlín, este home es troba en busca i captura com a sospitós de l'atropellament múltiple que va tindre lloc en la zona del Tiergarten, el gran parc del centre de Berlín, escenari de la fi de festa del Dia de l'Orgull de la capital alemanya. Pel que sembla, una o diverses persones van eixir posteriorment del vehicle que va provocar l'atropellament i també diverses persones haurien resultat ferides amb armes blanques. I una puntada als esports amb el nostre company Lluís Sánchez. Endavant, Lluís, bon dia.
2: Bon dia, uns esports que queden avui en un molt segon pla en tot el que està passant. En França així ho han entès perquè l'última etapa del Tour acabarà com és tradicional als Camps Elisis, però el recorregut previst ha quedat retallat en 50 quilòmetres perquè es necessiten mans per ajudar en els incendis que assolen la Gironda francesa. El guanyador està clar des de fa dies, si no passa res serà l'eslové Tadej Pogačar, que afegirà el seu nom al d'Anquetil, Mer, Sinolti, Indurain, en el club selecte de ciclistes guanyadors de 5 tours.
0: Moltes gràcies, Lluís, per esta informació d'última hora relacionada amb el Tour de França i també amb els incendis forestals. Amb això acabem este butlletí informatiu, tornem la connexió a Fora de Cobertura.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
4: De tu a tu.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollua!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
4: De tu a tu.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Són les 11 i 11 minuts i mentre la comunitat valenciana continua pendent dels incendis que estan colpejant diferents punts del nostre territori, avui també volem parlar de música, perquè a voltes una melodia també és capaç d'unir a un poble i de posar-li banda sonora als grans moments. I això és just el que va passar en la final del Mundial de Futbol, quan milions de persones van escoltar l'himne d'Espanya interpretat per un grup valencià de prestigi internacional. Dames i cavallers, arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, Spanish Brass. Un fort aplaudiment per a ells.
2: Sí, senyor. Bravo. Gràcies. Bravo.
1: Carlos Benito, Indalicio Bonet, com esteu?
3: Molt bé,
1: gràcies. Benvinguts a Fora de Cobertura en representació dels cinc, dels cinc components d'Spanish Brass. Això, estem escoltant la vostra interpretació en directe en, bueno, en Nova Jersey.
3: L'estadi New York, New Jersey, el MetLife Stadium. I, bueno, és emocionant estar fa una setmana que ho hem fet.
1: Se ho acabeu de creure? Ja sou conscients?
3: Ja ho hem digerit una miqueta, però no va ser fàcil, perquè quan se va iniciar tot pensaven que era una broma, quan ens preguntaren si podíem anar el diumenge a tocar a la final. Però, bueno, els esdeveniments han anat venint, i s'ha transformat en una cosa realment molt, molt potent. Possiblement l'actuació més... no més sí més important, no sé dir-ho, però la més remarcable, no?, de la nostra llarga carrera.
1: A veure, evidentment és una que vos va marcar, però és que crec que mos va marcar a tots, perquè jo crec que tots se'n recordàvem on estàvem en el moment de la final del Mundial, no? El moment en què van aparèixer el 5 en sabates roges i en traje i en els vostres pitos, carinyosament dit...
4: Es diu així, eh?
1: Sí, sí.
3: L'argot, has tirat l'argot.
4: Musicalment està perfecte.
1: Sí, sí. Bueno, és que pot parecer que és menysprear, no?, l'instrument, però res d'això. I, bueno, instants previs al partit de la final, Espanya-Argentina, un partit que ens va donar la segona estrellata en el pit, en la camiseta de la Roja, però... en quin moment, no? En quin moment vosaltres esteu en casa tranquil·lament i sona el telèfon i diu, buenas, soc Luis de la Fuente, que si podeu vindre a tocar així, no?
4: No va ser Luis de la Fuente, no va ser, va ser la FIFA, però sí, sí.
1: No va ser exactament així, no?
4: No, bueno, però bàsicament, sí, vull dir, era divendres i a les 8 i mitja del matí, quan obrim el mail, ens trobem que la FIFA ens havia escrit...
1: per correu electrònic?
4: Sí, sí.
1: No. Però anem a veure,
5: però no estar atent.
1: Però FIFA...
5: Que hagi entrat en spam, no?
1: Ja, tio, però FIFA, anem a veure, que te falten dos dies, que no t'ho has planificat, tio.
4: No.
1: Has estat buscant a última hora.
4: No, imagina't com vam anar el divendres, Va ser un dia que jo no sé quantes hores va durar, però va ser superintens perquè no tenim que buscar bitllets, hotels, perquè clar, ells van dir, bueno, busqueu vosaltres i després ja paguem.
1: Apanyeu-se.
4: Sí, però vos volem així el diumenge a les 7 del matí, perquè a les 7 i mitja, bueno, a les 8 tenim que estar en l'estadi fent l'assaig per al tema de so.
1: Vos criden el divendres.
4: Sí.
1: I si no, ja vol, què passa? És que, però anem a veure, FIFA, anem a veure. Jo dic, encara haurà sigut Ferran, que haurà dit, mira, és que vaig a marcar i m'agradaria pues, que hi hagués algú de la terreta per així, no? Per a... No sé jo, no sé jo, però en què està pensant la FIFA? Per a...
4: Jo crec que tenien moltes coses. La veritat és que quan arribes allà, l'organització era espectacular. Vull dir, nosaltres no havíem vist mai un event en aquest tipus de producció que n'hi havia darrere.
1: Sobretot, vale, parlem de la final d'un Mundial, però en concret, esta final del Mundial, fet un poquet Super Bowl style, no? en tot el que portava la prèvia i l'intermig del partit.
3: Sí, després, en realitat, te dones compte, quan estàs dins, veus com està preparat, que estarà preparat això des d'abans de la final, siga qui jugui, qui jugui.
1: No? O igual ho prepararan el divendres, eh?
3: No crec, perquè tu ho veus i, a veure... A veure, en realitat, la història és que durant tot el Mundial, tots els himnes van sonar de llanda, diguem, no?
1: Sí,
3: per megafonia i tal. I el dimarts passa a Espanya la semifinal contra la França, passa a la final, el dimecres a Argentina, i hi ha una persona que es diu Carlos Navarrete, que és el realitzador de l'esdeveniment, és a dir, el que coordina tot, el que fa tot el show televisiu previ al partit i en l'intermig.

0: Això va ser també la bomba, no?
1: Increïble.
0: I nosaltres arribarem allí el diumenge i sense saber per què anàvem a anar. Havíem acceptat tot, havíem signat el contracte, havíem fet tot, però no sabíem qui era el que havia... I era esta persona, i mos ho va dir ell, va dir, mira, he sido yo, perquè os vi en un concierto en Madrid hace un par de años, i en la coyuntura de que el himne espanyol no té lletra, té una lletra en un
2: lo,
0: a més, tinc que parlar de l'himne un poquet, ja parlaré després.
1: No, no, per favor.
0: Sí, no, perquè és molt curiós, perquè tu escoltes l'himne quan tu estàs espectador i n'hi ha que fer una miqueta de pedagogia en els aficionats, la passió en el que canten, perquè l'estructura musical és A-A-B-B.
3: Correcte.
0: I es fa anar B.
3: Sí.
0: I bé, altra volta.
3: Vull dir, B. Tres Bs.
0: I se fa una cacofonia tremenda. Vull dir que, si pot ser, des d'ací han de dir que és A, B. I això és per decret, eh? Vull dir, això està escrit, és decret, el tempo és negre 76, i aquest tipus de coses, vull dir, que són interessants. Pues bé, este home, Carlos Navarrete, va estar en un concert nostre a Madrid i va dir, mira, no n'hi ha lletra, volem que siga música en directe, se posaran en contacte amb nosaltres, amb Maria Becerra, i arreglaren en l'últim minut, perquè Maria Becerra, també, que és la cantant argentina, que és molt coneguda, per lo vist, jo no la coneixia, el meu físic la coneixia, per exemple, i, bueno, ella estava de gira en Espanya, anàrem allà, tocàrem 45 segons.
1: Ella estava de gira en Espanya.
0: Ella estava en Pontevedra.
1: O sigui, pràcticament se n'anava junts per allà.
0: No, bueno, ella va anar pel seu compte.
1: Passarem l'avió, però diu, t'arrepleguem.
0: Te vamos a ganar, Maria, te vamos a ganar.
4: Però sí que en el tema de la seguretat, quan vam arribar a les 8 al camp, era una barbaritat. Nosaltres pensàvem que no arribàvem perquè n'hi ha mils i mils de persones per creuar el control de... I a nosaltres, evidentment, hi ha ella i el seu equip. Ens van passar per ràpidament per a poder arribar a la sala.
1: A veure, mire vostè, senyor Seguretat. A veure.
4: No, però va costar,
1: O passem o no hi ha himne.
4: Però va costar, va costar.
1: És que, clar, però mare meva. Bé, vos criden el divendres. El divendres, a quina hora això? Inda, a quina hora més o menys veus el correu?
4: A les 8, 8 i mitja vaig enviar el correu als meus companys i vaig dir, què fem?
1: a les 8 i mitja, però...
0: En el cafè, en el dit...
1: És que no acabo d'entendre jo. En quin moment vos fan la comunicació per correu? Ja, tio, alça el telèfon.
3: Home, és que quan no tenien el telèfon.
1: Ja, hasta que te l'agarre.
4: No, tendre el tenien, el que passa que jo suposo que és una qüestió...
0: Una qüestió de diferència horària. O sigui, ells el dijous es posen en contacte amb Lisa Sapinkoff, que és la nostra mànager americana, perquè segurament este senyor, Carlos Navarrete, mou el seu equip i diuen... Busquem aquesta gent, anarem directament a ella, perquè és la que gestiona el tema des dels Estats Units, i ella va dir, pues mira, esta és la web, este és el telèfon, pues en contacte amb ells, i ells escriuen, pues si era el 8 del matí, pues potser serien les 2 del matí quan escriurien ells.
1: És que me dona igual, és que és la final del Mundial.
0: Ja, però a mi me queden a les 2 del matí, jo no agarro el telèfon, si no un pare que estava fotut, jo no agarro el telèfon.
1: Té raó, també és un WhatsApp també.
0: Clar.
1: I jo, escolta, que soy jo. Però
0: bueno...
4: La veritat és que el que diem abans, el divendres, quan diguem ja anem a manejar tot. De fet, nosaltres, tres de nosaltres, anàvem a ajudar a la Lira Castellonera, al certamen de bandes de València, i tenim que estar tocant el Palau de la Música, en la secció d'honor. I, evidentment, bueno, Carlos és de Castelló de la Ribera i va parlar en el director i en el president i es va dir, veniu, tenim este problema. Vosaltres què faríeu? I enseguida van dir, no, aneu. I la pobra banda va haver de buscar a gent per a poder cobrir el nostre lloc. I, bueno, ja t'he dit que el divendres que busco vols, buscar hotels... Va ser realment... Home, jo recorde que el vol que vam veure que arribàvem bé així a les 6 i mitja de València, de Manises, i jo a les 2 del matí encara no tenia el bitllet comprat perquè no era fàcil, vull dir... nosaltres tenim una agència de viatges, vull dir que... I, bueno, superagobiats de veure si arribàvem o no arribàvem a Manises a les 4 i mitja del matí, i al final, bueno, se va arreglar tot. Però, bueno, aquestes coses són coses que poden contar d'ací uns anys als nostres nets, pues i no, això està bé.
1: I tant, però... Ostres, que... M'estic estressant.
3: De pensar-nos en la voràgine en la que...
0: No, ese dia va ser com si anés en la bicicleta,

0: cap avall, sense frens, tot, però tot el dia, no, no, esquivant i cobrint les coses, lo de la banda. Nosaltres teníem, a més, un sentit de la responsabilitat, del compromís que teníem adquirit, i dius, hòstia, i ara... I per un moment pensàrem en bueno, no ho podem fer, tio, no podem anar i deixar-los penjats.
1: A veure,
0: però no.
1: S'entén que un...
0: El primer minut, però després, ho contes, els amics... I, però, tio, però sabeu el que és?
1: Vull dir, però com no aneu a anar allí,
0: clar,
1: no?
0: Clar. Però, bueno,
1: la mateixa persona en la que heu adquirit el compromís no pot privar-vos de viure una experiència com això.
0: Ja, no, no, però bueno, el primer que va vindre de manera natural. Després, evidentment, tu, això és irrepetible.
1: Arribeu allí, Camerino us diu Madonna, Shakira i Justin Bieber, Spanish Brass. Este és el nostre, no?
2: Així és.
0: Tal qual.
2: Tal qual, eh? Vull dir, no és broma, eh? O sigui, teníem tanto i set gent al voltant del nostre camerino.
1: Ronaldo i Ronaldinho tenien camerino o venien de festa?
2: No, ells venien del Teletubi de la sèrie de gravar-la i venien a directe.
1: El blau i el groc.
2: La veritat que ells no es van veure, però sí que a Shakira, a Tom Cruise, a Gustavo Dudamel, a tota la gent que n'hi havia, vam estar com si estiguérem en el saló de casa. En Laura Pausini estàvem sentats en el sofà i molt bé, molt bon rotllo. Tom Cruise, el tio superafable, molt bé.
1: Sí, el Tom Cruise arriba tots per la porta normal o se despensa en helicòptero.
0: Pujar les escales a peu. Vull dir, està en un primer pis, els camins es va pujar, però el tio, a veure, se nota que és un altre nivell.
1: Laura, no? Laura del...
0: Sí, se nota. Nosaltres, jo comentava estos dies amb uns amics, vull dir, tots en el seu equip de com se diu, de social media,
2: de
0: community manager, no sé què, i nosaltres venim del poble i
1: en el mòbil
0: fem molt de fotos nosaltres, clar, un staff, però sí, el tio molt, realment en aquest moment estava Robin Williams també, que a mi m'agradava molt, el cantant. I eren, o sigui, a veure, no tenen per què no ser normals, no? Però que, clar, tu estens una miqueta en ixe... Però allí estem tots treballant pel mateix, sonoritzant-nos, posant-nos els micros i fent-se un cafè, esperant que fora l'hora de tal, i era, una conversa múltiple en tota aquesta gent i d'una manera molt natural. Per nosaltres, realment flipant, no? Però te dones compte més tard.
1: Sí, clar.
0: La foto... La foto en este, l'altre... Però, bueno, però una miqueta també centrats en el que tenim que fer, perquè, bueno, una resposta...
1: Què vos va sorprendre més d'aquest dia?
2: A mi, el moment més emocionant va ser entrar al camp. O sigui, havíem fet assajos, bueno, un assaig abans, com 6 hores abans, i evidentment entres en l'estadi...
1: En tot el despliegue? En tot el despliegue?
2: Sí.
1: Shakira, Justin, tot el despliegue.
2: Sí, el que passa que estava tot molt programat. Nosaltres a les 9 tenim que provar la prova de so...
0: En la pausa.
2: Sí, exactament. Però vull dir que tu estàs allí, veus tot l'estadi buit i dius, ostres... Però quan te diuen a les... Bueno, a l'hora d'ahir, a les 2:53, eixireu per la bocana i anireu al centre del camp i tindreu ahí una tarima on teniu que pujar.
1: Que passen 20 segons!
2: No, però dic que el moment d'entrar al camp i anar cap a aquests 50 segons d'arribar al lloc era flipant, perquè 80.000 persones. Saps que n'hi ha 2.000 milions de persones en televisions i xarxes i tot.
1: Les 80.000 persones són lo de menys.
2: Ja, però impressiona.
1: Sí, però vull dir, és la marca digital que vas a deixar en aquest moment en tot el món. Perquè vas estar en tots... 80.000 persones són 80.000 vídeos, algun despista que no gravaria. Bueno, va. 80.000 vídeos que s'estan reenviant per tots els grups. Jo no vull pensar ni a la viralització, però és que això és en totes les televisions.
2: Sí.
1: És que vos van en bone tots.
2: Tot.
1: És que me'n recordo perfectament.
2: Sí, i n'hi ha gent que no havies parlat en ells i de moment te veuen a tele i te comencen a enviar vídeos... Estan a la plaça... Mira, en la plaça del poble...
1: Diu, què fas ahí? Esperant que contestes. Què fas ahí? No contestes. La mare que va, tu.
2: Jo recordo que vam deixar el mòbil... 20 minuts des de que...
0: Jo portava...
2: Tu el portaves... Bueno, sí, jo el portava, però no vaig dir que ara mirar, però vull dir que vam estar com 4 o 5 minuts sense mirar el mòbil I quan vam eixir de tocar el himne, jo tenia 150 WhatsApps diferents de gent que t'estaven escrivint, gravant el moment que...
1: Pocs me pareixen, eh?
2: Sí, pues,
1: 150 me pareixen pocs.
3: En 4 o 5 minuts ja està bé.
2: En 4 o 5 minuts, vamos, te puc assegurar que després me va costar diverses hores contestar a tots. Sí, sí. Gràcies, no sé què. Va ser molt flipant. I després en les xarxes... Vull dir, des de que nosaltres el dissabte pel matí li vam dir a la nostra community manager que la Paula se va quedar així, no va vindre amb nosaltres, però que va anunciar el que m'on anàvem a tocar. Ostres,
1: quin colp, no?
2: Va, les xarxes, els mòbils...
1: No, me referís que... Yeah, que mos han quedat per la final del Mundial. I ella estaria... Oh, però tu no vens. No, és que... Però és que...
2: Bueno, la veritat és que la FIFA en això era prou... Saps? De fet, vam demanar tiquets pa... Ah, me'l podríeu donar? Perquè després mos convidarem a veure el partit i mos van regalar tiquets. Però vam demanar que n'hi havia gent dels Estats Units allí que volien vindre. Van dir que de sonada, que no n'hi ha tiquets pa més gent.
1: I luego... A veure, és que crec que costaven...
3: Un poquito.
1: Un ull de la cara,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, un
1: poquet. Sí, anava a dir una altra cosa, però una suma quantiosa.
2: Sí.
1: El Consell d'Experts, fora de cobertura, vol ser partícip d'esta entrevista i volia, pues, bueno, també preguntar-vos alguna coseta. No sé si... poden preguntar qualsevol cosa?
0: Absolutament.
1: Sí, esteu disposats a replegar el guant. Pues, primera pregunta del Consell d'Experts, fora de cobertura, per a Spanish Brass.
4: Hola, Inna. Hola, Carlos. Qui pita més fort de tots?
0: No, ahir no n'hi ha cap dubte. El trombó d'Inda, això és una arma de destrucció massiva. Això pita superfort. Els decibelis no és un concepte que admetix el volum amb el que pot tocar el trombó d'Inda, el trombó.
1: O sigui, de fet, era l'únic que no anava amplificat en l'estadi, no?
0: Ell va tocar des de
2: casa, de la quarta, de l'estudi de la quarta.
1: Mare meva, bueno, ahí queda la primera. I en esta línia van totes.
2: Molt bé.
1: No, vos advertís. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Spanish Brass.
5: Bon dia, músics. Qui bufa més fort? El lobo de los tres cerditos o vosaltres? I bon estiu per a tots i a totes.
1: Ahí queda.
2: Jo crec que és Spanish Brass, jo crec que és Spanish Brass. Bufa més fort, jo crec que sí.
1: Ah, vamos, que
2: és la... que per tocar els nostres instruments i sobretot la tuba fa falta uns pulmons realment forts, la veritat.
1: O sigui, arribes tu del lobo de los tres cerditos.
2: Sí, no, res d'això. No té res a fer.
0: El lobo és un aficionat, no?
2: A mi, estaria bé haver-li donat una tuba a ell, però... Ja m'hauria ensenyat a tocar la tuba, haver guanyat prou.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Spanish Brass.
6: Hola, senyors. Jo toque l'oboe. Per què no portareu l'oboe a la final del Mundial?
0: Pues perquè...
1: Un oboe ahí pitant...
0: Bueno, amplificat, és un instrument molt xulo i és molt potent també, vull dir que té una capacitat de sonar ben fort. El que passa que el nostre grup és un grup de metalls, se diu Spanish Brass, que brass és la paraula genèrica en anglès, que, bueno... Pues,
1: les maderes no entren
0: parla, aquí. No entren, i nosaltres toquem aquests instruments i per això no va
1: dir... O sigui, l'oboe porta la boquilla de madera, per tant, sí. Vale. Està clar, però no patisques perquè si en un moment donat Noa, és que he fet la pregunta, si en un moment donat pensen en ampliar per al pròxim Mundial, pues te tenen en compte.
2: Val? Sí, segur que
1: la tenim en compte. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Spanish Brass.
7: Hola, músics, per què no vos colareu per mig en tota la manifestació que ballava en Shakira?
1: Ahí hem enxar les caderes, no?
2: És que nosaltres lo de ballar... Alguno, jo crec que no estem per això. No tenim ja edat per
1: ficar-se... No te feia goig, Inda?
2: A mi sincerament no. Però bueno, vaig estar en Shakira, la vaig saludar i va ser la veritat que molt simpàtica.
1: Te va ensenyar això de enxar les caderes?
2: Volia, però me va veure a mi que la meva cintura no...
0: De formigó, era de formigó.
2: No està feta per això.
1: De formigó, Carlos. Bueno, en aquest moment en què està... bueno, en el mig de l'event, en intermig, no estàveu en el camp, no? Estàveu
0: en la grada.
1: En la grada, mirant el partit i, sí. Bueno, i disfrutant de que el vostre ja havia passat, no?
0: I sincerament, hem de dir que vegem el final del show, perquè eixirem a fer-nos, a prendre alguna
1: cosa. Un refrigeri.
0: Perquè estava just en l'anell, eixirem a comentar-ho, perquè no, estàvem de la camerí, o sigui, de l'estadi, o sigui, del centre del camp, anarem al camerí, del camerí corrents al d'això, i en la pausa és quan pujarem allà dalt i estàvem allà, doncs, un poquet valorant. Però, bueno...
2: I tenim que dir que els preus del refrigeri eren bastant cars, la veritat. Van flipar en les preus. I anem a fer-se més d'una, però van dir, en una en tenim...
0: Ja, mos refrescarem en una,
1: però anem a veure, però no vos donen uns tiquets com en la falla?
2: Esto
1: és de la FIFA, de veritat.
2: Crec que és de la FIFA, lo de la falla, no saben lo que és. I mira que comencen la mateixa lletra, però FIFA i falla no van...
1: Però, no sé, això no vull dir jo, tampoc vos vull posar en un compromís, perquè imagina que està el senyor este, el estava en l'amic de Trump, no?
2: Sí,
1: no. Imagina que està ahí i mos està escoltant i mos escolta que li diguen que són jutres. Bueno. Perquè llego... un parell de consumicions, no?
0: Ja, però estic, és una pulsereta, dices de...
1: Sí,
0: no,
1: una pulsereta...
0: No, però nosaltres estem molt més que satisfets, a dir... I tot que arribarem al partit ja al minut 15, ja escoltarem l'ocasió que ve el minut 2 o 3 de la Minya Mal, i tu has mirat el telèfon, no, ha fallat...
1: Arribareu al minut 15?
0: 15, perquè tenim que anar a deixar els instruments, mos portaven a la bocana per l'entrar...
1: No estava... els deixarem al camerino?
0: És que el camerino era un annexe a l'estadi, no estava dins de del... Estava unes carpes que havia muntat relativament prop, però des dels camerins, on havien organitzat totes aquestes carpes, que n'hi havia un menjador, n'hi havia un xilau, n'hi havia no sé què, al lloc on nosaltres entrem, doncs, parlant amb això, 15 minuts.
1: Va, sí.
0: Però bueno.
1: Està clar. Última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Spanish Brass.
8: Hola, cavallers. Què està més net? El xoc d'Argentina o una boquilla que cau a terra xafa per tota la banda en un passacàrrer?
1: Què és més net?
3: És més net, no?
2: Jo crec que la boquilla.
1: La boquilla, no?
0: Sí. La boquilla jo me la posaria sense dubte a la boca per tocar.
2: Imagina't, i no solament els jugadors, nosaltres, com deia Carles, es portaren a un lloc que estava molt bé, estem en la fila 16, que quasi podíem anar així a rematar, però estem rodejats d'argentins i va ser un poquet desagradable,
0: sí,
2: sincerament.
0: Un poquet, prou.
2: Perquè, clar, nosaltres celebrem les jugades
1: del
2: saps? I, clar, se giraven i al final va haver tensió. No vam discutir perquè nosaltres vam fer com la selecció. Vam estar, sí, saps? A nivell de dir, no anem a dir res, perquè és que era tot argentins, menys nosaltres i una família d'americans que teníem darrere, que anàvem vestits en la camiseta en la samarreta de la selecció espanyola, tot el demés eren argentins. I en sèrio, vull dir...
1: Això no ho tenen en compte, m'agrada sentar pos.
2: És que jo crec que, sincerament...
1: Igual a toro passat ho veig molt fàcil, però...
0: Eixa fila estava reservada, estava la Maria Becerra també, allí, en dos persones del seu equip i tal, i havien reservat allí per lo que fora, vull dir, circumstancialment, no sé, perquè no sé la quantitat d'argentins, d'aficionats que n'hi haven, però era abismalment major el número, perquè, diguem, els aficionats espanyols estan en un fons, en el primer anell i el segon anell, i hi hauria, no sé, 1.000, 2.000 persones, però estos n'hi hauria 30, 40.000 argentins. Era brutal. I els càntics, molt nocius. O sigui, molt nocius, insults, molt... Bueno, jo no sol anar molt a bons partits, però sabem que en tots els camps n'hi ha energúmens, no?, de que perden un poquet control, però no era un el que perdia el control, eren milers de persones fent uns càntics realment molt desagradables, no? I o sigui, va ser incòmode, en realitat, hasta que va marcar el gol. Quan va marcar el gol, bueno, estàvem nosaltres tres. I la familieta està abraçats tots ahí. Eren un altre signo.
2: Sí, sí.
0: I aquells, hòstia, mirant així.
1: I les 30.000, mirant-vos.
2: Home, Carles va dir una frase que era magistral, que Espanya vol guanyar, Argentina no vol perdre.
0: No va ser exactament així, va estar així molt espontani, però, clar, jo vaig dir en castellà, nosaltres parlem en valencià entre nosaltres, però jo volia que arribés el missatge. Va haver una pantalla que dia els 20 tirs d'Espanya contra 0.
1: Sí, sí.
0: I dir, mira, això és el gràfic que mostra qui vol guanyar i qui no vol perdre. Com si li hauria dit... Vull dir, molt lleig. Tranquil·la, amigo. Que és futbol, esto es futbol, amigo.
1: Ja, per això. Però el esto es futbol, pràcticament, per a...
0: Segons per aquí, no?
1: Per a esta gent que molts d'ells deixaren el treball perquè no podien compaginar-ho en el viatge. Alguns van vendre el cotxe i van demanar un préstec.
2: Sí, sí, sí.
1: Cuidao, eh? Cuidao. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura finalitza la seva aportació. Aquesta entrevista jo crec que prou bé, no?
2: Sí, molt bé.
1: Un aplaudiment per a ells, per favor. Un aplaudiment per a ells, clar que sí.
0: Esperem que hagin quedat clares.
1: Anem a buscar una breu pausa publicitària i tornem ràpidament.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
10: De tu a tu.
11: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
12: ¡Regarde la gilipollua!
11: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
13: La próxima semana hablaremos del gobierno.
11: Generalitat Valenciana.
14: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
15: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
16: I també poders curatius.
15: I que ho arreglava tot.
16: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
15: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
16: els iaios increïbles.
15: 26 de juliol.
16: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
17: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
18: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
10: De tu a tu.
19: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim a Fora de Cobertura i ho fem plenes d'orgull perquè tenim en estudi a Spanish Brass i aquest quintet de músics valencians que tocaran l'himne d'Espanya en la final del Mundial. I arriba Joan Carles Fortea per a posar-nos al dia primer de la previsió meteorològica i segon dels incendis, o no per aquest ordre. Joan Carles, tu manes.
20: Molt bon dia. Jo volia preguntar-li si les condicions meteorològiques per a tocar eren bones en aquell moment. Que suposa que sempre prenem la mateixa pregunta, si vos heu estat en alguna situació fotuda meteorològicament parlant.
2: Sí, sí, han hagut, recordem, una vegada que teníem un concert en Estats Units, en una gira, i anant al lloc del concert va haver una tormenta espectacular i ens van haver de quedar a meitat de camí, a més en Fargo. Vull dir que va ser surrealista. I vull dir que no se podia arribar i van canviar el concert el dia següent.
20: Home, si estàs als Estats Units i t'heu fet per allà gira, vos pot passar de que cop sonen les alertes per tornado, per qualsevol cosa.
21: Un tornado, un huracà,
2: I en Japó, terratremols, sí. Hem tingut històries per escriure diversos llibres, la veritat.
1: No, és que me pareix pasmós que de Estats Units, no, sí, però i en Japó, i no sé quant, com el que diu, no?
21: Si
1: estaven al Sira, en aigua de suar, i en la cabanta silla, ahí, saps? No, però bueno, molt bé.
2: És el que hi
1: ha. Joan Carles Fortea, previsió meteorològica i situació, perquè mos preocupa prou.
20: Sí, el cel que tenim avui, el fum que n'hi ha, o que veiem, ahir la lluna també tenia un color groguenc i era per les partícules dels incendis, però no pel de la Vall d'Uixó, era perquè està arribant dels incendis del centre de la península, que diguem-ne que la densitat de partícules que n'hi ha està ocupant des del centre cap al sud i ha arribat al Mediterrani, i ara estava obrint-se més el cel pel que fa al cel blau cap a l'interior de Castelló, estava bufant el vent de mestral del nord-oest i estava espentant tota aquesta cendra, aquestes partícules cap al sud. Per tant, a poc anava deixant-se el cel més obert cap a les comarques del nord, però encara tenim unes condicions de cel molt rogenc i el sol d'un color diferent cap a les comarques centrals i del sud. I tornem a insistir, no és bàsicament totes dels incendis de la vall, és pels incendis del centre de la península. A la vall en tenim ara, a la Vall d'Uixó estem parlant, i la part de la Serra d'Espadà, en les últimes hores tota la nit, hem tingut un vent de mestral de nord-oest que no ha sigut tan fort com el que ha bufat al nord. Al nord també estan ratxes de més de 70 km per hora, passant ja de la plana alta cap a la zona del Maestrat i els ports. I en la part de la plana baixa i la part entre el riu Millars i el riu Palància, el vent estava bufant de mestral, però continuava alimentant un poquet l'incendi. No l'ha deixat que l'incendi s'ofegara, com moltes vegades passa de nit, que para el vent i s'ofega. No s'ha quedat completament ofegat. El que sí que és veritat és que ara estem esperant un canvi de direcció de vent. La previsió indica que el vent de mestral que ha estat bufant ara començarà a partir de les d'ací no res. Els models indicaven 12, 1 del migdia, entrarà de mar cap a terra, de llevant i del sud-est, i entrarà pel riu Millars i pel riu Palància, des del litoral cap a l'interior. Clar, tot el món dirà, entra de llevant, fantàstic, més humitat. Bé, tampoc és molta més humitat. Aquí el problema és que hi ha un canvi de direcció de vent i el que pot passar és que una zona de l'incendi que estava més parada pot reactivar-se. Per això és una situació complicada, molt complexa per a la gent que treballa en superfície, en terra, i molt perillosa. Sí que és veritat que tenim un factor positiu respecte d'ahir. Ahir estàvem parlant de temperatures de 38 i 39 graus en la zona de l'incendi, humitats inferiors al 20%. Això avui no el tenim. Això avui tenim temperatures de 30, una baixada de 7-8.

0: l'atmosfera no dificultarà el moviment vertical, afavorirà. De fet, ahir es va veure molt el pirocúmul, ixe núvol que apareix per la part superior de molts incendis, que és una, com una copeta blanca, que és un cúmul flamagenitus, que és que l'incendi està pujant amb tanta energia, la columna vertical, l'ascens és tan ràpid que condensa el núvol, condensa el vapor d'aigua per damunt de les cendres. Això és un, com una zona sobreeixida, i això el que t'indica bàsicament és que a baix tens molta energia i un moviment vertical molt fort.
1: El xampinyó este.
0: Sí, però en aquest cas no arriba a ser xampinyó, tens la cendra fosca i de cop ix com un barretget ahí de color blanc, ahí van eixir dos o tres puntetes blanques, i és que i això esta vesprada podia tornar, esperem que no. Perquè si això ho veiem, vol dir que baix està cremant molt, molt, i està pujant a molta velocitat. Per tant, les condicions són favorables per a això, per a això t'he dit que les condicions no són bones esta vesprada. Són encara adverses, no, diguem-ne, tan negatives com les d'ahir, però el canvi de vent preocupa i estem pendents. Tenim clara la previsió, ahir ho tenim molt clar també, però precaució en aquest aspecte i seguir les indicacions i evidentment qualsevol fum, tot i que avui no tenim una ponentada, avui continuem amb el risc extrem d'incendis forestals a tot el territori. Recordem que per a que el risc sigui extrem no només fa falta que les condicions siguin roïnes meteorològicament, tenim un incendi, tenim recursos dedicats en una zona i si hi hagués un altre és molt fotut, per tant el risc és extrem i per tant qualsevol foc prohibit no... avui millor no fer res que tinga que veure amb foc a les... fora, oblidem-nos.
1: En estiu en general.
0: Sí, està clar.
1: Però bé, però... donant les circumstàncies, s'agrava la situació.
0: Farà més calor aquesta setmana. O sigui, no, hem tingut un respir, que el respir ara feia este matí, feia més fresca a l'interior de Castelló, amb baixades temperatures. Però remunten a partir de la setmana que ve. No estem parlant de que una tronada, però tornem a remuntar i més de 36 graus tornaran a partir del dimarts, dimecres a l'interior. Al litoral ens mantindrem tota la setmana entre 30 i 35 i no tindrem ixa basca de la que podíem parlar i haver estat molt interessant parlar de la humitat que hem tingut aquesta setmana, que era comparable a Bangkok o a Miami. Un altre dia, si voleu, parlem d'aquest tema perquè hem assolit quasi rècords d'humitat no relativa, absoluta en l'atmosfera, una cosa que no passava així d'una manera habitual, hem tingut molts dies persistents i podria comentar molt la situació, però bé, ho deixem per un altre dia. De moment estem concentrats amb l'incendi i amb aquest canvi de vent i ànims i força per a tots els que estan en aquesta zona que està fotuda la cosa.
1: Tindrem més informació a les 12 en el boletín informatiu i el que sí que està clar és que esta setmana que ve ja podem llevar-se el nòrdic, no?
0: El nòrdic, no te l'havies llevat encara.
1: Qui no se l'ha llevat.
0: Eres molt valent.
1: Jo, si continuo fent esta calor...
0: És que tu fas ahí teràpia de suar o... Que no
1: si continuo fent esta calor, jo esta setmana me llevo el nòrdic. Ja t'ho dic, això ja és una promesa. És una promesa.
0: Sense comentaris, no faré comentaris al respecte.
1: Gràcies, Joan Carles Fortea.
0: Que vagi molt bé la setmana.
1: Seguim, amics de Fort de Cobertura, i ho fem parlant de la Fira de Juliol, que arriba al seu gran final esta fi de setmana, en un dels actes més esperats i més volguts pels valencians, en la Batalla de les Flors. Una funció, un espectacle de color, de tradició, de molts clavellons que any rere any posen el final d'or a un mes intens d'activitats. Per a parlar del balanç d'esta edició de la Fira de Juliol i de la Batalla de les Flors especialment, que es donarà cita avui en la ciutat de València, de lo que mos espera, tenim el regidor de Festes de l'Ajuntament de València, Santi Ballester. Què tal, Santi, com estàs?
2: Què tal? Muy buenos días, Denis.
1: Molt bon dia, Santi. Benvingut a Fora de Cobertura una volta més a Punt Ràdio, que saps que esta casa. Tenim la Batalla de les Flors i el final d'una Fira de Juliol que ha sigut una volta més un èxit.
2: La verdad es que la valoración es muy buena. Hemos tenido, sobre todo, hemos ampliado muchísimo todo lo que son los espectáculos en todo lo que son nuestras pedanías, en todos los barrios. Pero bueno, como tú bien dices, uno de los actos más esperados dentro del calendario de programa de la Fira de Juliol es la Batalla de Flores que tenemos hoy, junto también con las que se hacen en los jardines del Palau, las preselecciones de las falleras que el año que viene optarán para ser fallera mayor de Valencia.
1: Efectivamente. Avui, ¿tenim idea aproximadament de quants clavellons van a llançar-se en la Alameda?
2: Bueno, yo he estado con Miguel Galán, es la persona que durante muchos años se encarga de hacer este cultivo de este clavellón, que además hay que decir que es único, de hecho cada año que se termina se guarda mucha flor para la semilla y volverla a plantar, es única. Pues he estado con él durante unos días y hemos ido haciendo el seguimiento. Hablábamos de 1.200.000, pero ayer que ya cerraba con el todo, nos acercaremos más bien al 1.500.000 de clavellones en un magnífico estado. Porque es verdad que es una flor que aguanta muy bien la temperatura. Menos mal que no ha hecho mucho viento, porque si no, al estar ya muy cargada de flor, hubiera partido la planta. Pero la recogieron durante viernes, sábado, que ya están en cámaras, y hoy domingo terminó.

0: canción se llama Between Music y su espectáculo se llama Aqua Sonic.
1: Nos has engañado. No sé yo, això ja que...
0: Dice la siguiente noticia que una agrupación de música de cámara y viento acudió a un recinto zoológico para hacer un pase previo antes de sus conciertos estivales. Cuando empezaron a interpretar fragmentos clásicos de Holst y Mozart, una familia entera de elefantes comenzó a balancear sus cuerpos y a mover sus trompas al unísono de la música, ofreciendo un espectáculo improvisado.
2: Bueno.
3: Yo diría que es verdadero.
2: Yo tengo en cuenta también que no vas a pasar mal, pues estar. Yo estoy tocando la flauta en casa y que has comenzado el gos.
3: A mí yo también. Yo tengo vídeos entonces.
2: I en la tonalitat que toca el gos?
3: O sea, més, afina millor que molts. Ho dic en sèrio, eh? Afina molt millor.
2: M'ho crec.
3: La meva gossa és meravellosa.
2: Jardes, què diu?
4: A mi... Jo crec que no.
3: Jo crec que sí, va.
1: No, va, vaig a dir que sí, a veure, va.
5: Yo creo que los tributos a Mozart siempre llaman mucho la atención, o sea que voy a decir que sí también.
2: Vinga, va, vaig a dir que sí també.
0: Doris, desvelamos. Totalmente verdadero.
2: Ole, bravo. Anaves bé, Cardés, anaves bé, eh? Anaves bé, però al final... bueno,
4: a mi m'ha despistat, que ballen a l'unison, no m'ha despistat.
2: Se n'anem! Gràcies, Jota González.
0: Gràcies a ti.
2: Gràcies, Fernando Pena.
5: Muchas gracias.
2: Gràcies, Óscar Rueda.
1: Gràcies, un plaer.
2: Inda, Carles, Spanish Brass, gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio. Enhorabona per aquesta fita de posar la música a l'himne d'Espanya en el Mundial, en què la vostra espenteta crec que també va ajudar a portar aquesta nova estrela en el Pitaixina. Que gràcies i enhorabona.
4: A vosaltres, ho hem passat molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Amics, se n'anem. Tornem la pròxima setmana en millors moments de Fora de Cobertura i, entretant, vos convidem a continuar en sintonia en Apunt Ràdio. Gràcies.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem pendents de l'evolució d'un foc que ja ha obligat a desallotjar més de 7.000 persones. Des d'este matí està reunit el SECOPI a la Vall d'Uixó. Mentre esperem les seues conclusions, repassem l'evolució d'un foc que ja té 21 quilòmetres de perímetre. El foc s'ha endissat des de la Plana Baixa a la Serra d'Espadà. Molts d'aquests veïns i veïnes desallotjats es troben al poliesportiu de Nules, on està la nostra companya Ampa Caballero.
2: Així s'ha habilitat un centre amb tota l'atenció personal tant de Creu Roja com de l'Ajuntament d'Onda. Estan atenent les necessitats d'aquests veïns que van deixar de casa en el que portaven damunt. De fet, una de les veïnes fins i tot no va poder entrar a les seues vivendes, tornaven de la platja i ha passat la nit com se'n va anar a la mar.
0: L'incendi es va iniciar en diversos punts alhora, que investiga el SEPRONA. Pilar Bernabé, delegada del Govern.
3: Sobre algunas informaciones que se habían publicado, había sido identificada una persona. Eso ya les puedo decir que no se ha producido y que, por lo tanto, no les podemos avanzar en este momento cuál es el motivo del inicio del incendio.
0: Este matí els veïns han rebut un nou alert. El missatge, i ja van nou, amb este des d'ahir, avisa que es manté el confinament i recomana als veïns tancar portes i finestres, apagar l'aire condicionat i mantindre's informats per canals oficials. L'Ajuntament de la Vilavella ha recordat que el municipi continua tancat i que es manté restringit l'accés al nucli urbà. Només es permetrà entrar per a recollir medicació. Hi ha diverses carreteres tallades, la CB230 de la Vall a Alfondeguilla, la CB230 d'Alfondeguilla a Xóvar, la CB200 d'Almedíjar, la CB203 de Torralba, la CB223 d'Artesa, la CB265 de Tales, la CB223 d'Artana i la CB223 de la Vilavella. Per favor, màxima precaució i seguiu les indicacions de la direcció de l'emergència. En l'incendi de l'Espanya Central, l'emergència nacional s'ha ampliat de Madrid i Ávila a Toledo. Hi ha 115.000 persones desallotjades i s'intenta consolidar perímetres d'un incendi que crema 45.000 hectàrees. El president del govern, Pedro Sánchez, acaba de fer una declaració del balanç negatiu dels incendis.
4: Por desgracia, un año más en nuestro país es muy, muy difícil de asumir. Estamos hablando de, si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
0: El foc que afecta la Serra Oeste de Madrid continua actiu i avança cap a Toledo, que ha sigut inclosa en la declaració d'emergència nacional. Escoltem el representant de l'UME.
5: La situació actualment és compleja. Nos encontramos en una zona extensa, abrupta y con vientos rachados y cambiantes. Para las próximas horas nos vamos a emplear a fondo para trabajar con una ventana de oportunidad que nos permita evitar que el incendio coja potencial y continúe extendiéndose en la jornada de mañana.
0: La nota positiva és que el govern de Castella-La Mancha alça totes les restriccions per l'incendi de la Mierla a Guadalajara i tots els veïns podran tornar a les seues cases. Tal com ha anunciat el president Emiliano García Page en un vídeo a les seues xarxes socials. A Alemanya, les autoritats de Berlín busquen a un home de 21 anys en relació amb l'atropellament múltiple en el Dia de l'Orgull LGBTI que va deixar un saldo d'un mort i 16 persones ferides. Segons va informar la policia germana, els agents de Berlín, l'home es troba a la fugida com a sospitós de l'atropellament el dissabte en la zona del Tiergarten, el gran parc del centre de Berlín, que era l'escenari de la fi de festa del Dia de l'Orgull a la capital alemanya. Pel que sembla, una o diverses persones van eixir posteriorment del vehicle que va provocar l'atropellament. A més, diverses persones haurien resultat ferides amb armes blanques. La policia ha publicat una foto del sospitós amb una descripció segons la qual el jove és de complexió prima, 1,90 metres d'alçària, té els cabells negres i vits pantalons blancs i un jersei amb caputxa negra. I per als esports contem amb la companyia de Lluís Sánchez.
6: Sí, Susana, un apunt ràpid en els esports, perquè fa uns instants s'ha acabat a la ciutat esportiva de Bunyol el partit que enfrontava el Llevant, Unió Esportiva i el Al-Qadisiyah Saudita. El remat, victòria per la mínima per als Granota, gràcies al gol de Paco Cortés en el minut 56.
0: Moltes gràcies, Lluís. Tornem a l'una.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu. Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es, Generalitat Valenciana.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollua!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312

0: Ondas, Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
1: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Paco. Yo quiero
1: bailar contigo. A ritme de rock, comencem este nou capítol de les cançons de la nostra vida, Mar.
2: Així és, Arturo, però em sembla que temporalment continuem en la mateixa època. Tu i jo, molt lluny de ser projecte per als nostres pares, i ells quasi acabant de nàixer. Estem encara en els 60.
1: Sí, i és que sembla que els 60 donaren per a molta música. Ens centrem avui en una figura clau per entendre la nostra història musical. Parlem, com no, de l'Elvis Valencià, el mite, el gran rocker per excel·lència, Bruno Lomas.

0: Però així som gent curiosa i hem investigat un poc en la vida de l'artista. Bueno, avui parlem de Bruno Lomas, o millor dit, d'Emilio Baldoví, nascut a Xàtiva.
1: Efectivament, nascut a Xàtiva l'any 1940. Des de ben jovenet es va interessar pels nous ritmes que venien de fora. Fill d'un metge militar, a sa casa van intentar, per activa i per passiva, que estudiara una carrera per fer d'ell un home de profit. Però Emilio tenia altres plans en la seva vida. Va estudiar a l'Institut Dominicos de la ciutat de València, on vivia la seva família, i allí va ser on va començar a escriure la seva història, que a la fi és un capítol destacat en la història de la música valenciana.

0: el seu primer grup, Los Milos, amb dos amics de l'institut, es va formar entre classe i classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Una banda que versionava les cançons dels primers rockers que venien de ben lluny, com Buddy Holly, a qui fins i tot imitaven bulleres de pasta negres. De fet, se sap que això només era un recurs estètic, ja que ell no tenia cap problema amb la vista.
1: La Facultat de Dret va acollir el naixement de Los Milos. Però Emilio Baldoví, que encara no havia adoptat el nom artístic de Bruno Lomas, va abandonar els seus estudis ben prompte, ja que l'adrenalina que li donava l'escenari no la trobava a cap aula i ell sempre va ser molt conscient del seu talent com a rocker, un dels pioners a tot l'estat i un dels més internacionals.

0: Ell és un gran fan de tot este moviment rocker internacional i un dels seus ídols és el francès Johnny Hallyday, a qui coneix després d'una actuació al Parador del Foc en les falles de 1963. El francès convida a los Milos a fer una gira francesa. L'únic que accepta és ell. I com que els seus companys decideixen no anar, s'emporta els integrants de la banda Los Diàbolos per fer aquestes actuacions.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: I així és on n'hi ha drama. I és que a la tornada de França se n'adona que Los Milos han canviat de nom, ara són Los Top Son, i han editat un EP que gravaren amb Emilio abans de marxar, sense consultar-ho amb ell. Este fet és el detonant del trencament de l'amistat i de tota relació musical i professional.

0: I ara, pareu atenció, que ens acostem a un moment essencial en la seva història.
1: Després d'esta primera visita francesa, és quan adopta ja per sempre el nom artístic que l'acompanyarà i que el farà famós, Bruno Lomas. I el nom complet de la banda que l'acompanya serà Bruno i los Rockeros. Degut a eixa primera incursió francesa, Bruno i los Rockeros decidixen tornar a provar sort i uns mesos després inicien una altra gira per França. Esta volta s'instal·len a París, on es relacionen amb les persones més influents de la indústria musical francesa. El colofó d'esta aventura francesa són les actuacions que van aconseguir en la famosa Sala Olímpia. Es converteixen en la primera banda espanyola en actuar en aquest escenari i, degut a l'èxit, són prorrogats durant tot un mes. En esta sala van tindre l'honor de compartir cartell amb Stevie Wonder, Dionne Warwick i The Shirelles.

0: van estar un any a França, on van fer més de 100 concerts. Van gravar un EP per al segell Bel Air i es van consolidar en l'elit del pop europeu no només a nivell artístic, sinó també pel que fa als ingressos. Ells mateixos confessaren a la revista Fonorama haver guanyat més de 80.000 pessetes al mes durant aquells temps, quan el sou mitjà a les nostres terres era de 5.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Bruno canvia radicalment de look. Abandona les ulleres de pasta a l'estil de Buddy Holly, es talla el serrell i canvia la seva forma de vestir, adaptant-se a la moda anglosaxona que segueixen els rockers més famosos del món. En aquell moment, podríem dir que Bruno Lomas és un autèntic sex symbol segons els cànons de l'època.

El 1964 tornen a casa Bruno i los rockeros. Això sí, cadascun amb un cotxe esportiu i instruments i equip de so renovats a l'última. Abans d'acabar l'any, fan un concert a València i, segons les cròniques de l'època, la joventut valenciana es va quedar impressionada amb aquell so tan potent i amb un Bruno Lomas que es menetjava i dominava l'escenari a l'estil d'Elvis Presley o Johnny Hallyday.

La ràdio era el mitjà per excel·lència per al pop dels 60, però la televisió en una Espanya en blanc i negre venia pegant fort. Salto a la fama va ser el programa precursor de gente joven a una recent nascuda televisió espanyola. El programa era un concurs

el que joves promeses de la cançó competien per assolir la buscada fama. Bruno Lomas es va presentar i va guanyar sense cap problema. L'any 1965 és l'any d'or en la seva carrera musical. Edita 7 EPs amb Los Rockeros, on es troben les grans cançons de tota la seva discografia.

0: I esta que sentim, Sí, sí, nena, forma part del primer EP que va publicar amb el seu nom. Es tracta d'un twist que va compondre ell mateix. Recordem que les cançons sempre les firmava com a Emilio Baldoví.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Bruno Lomas i la resta d'artistes de la seva època no abandonaven l'oportunitat de publicar versions de les grans veus de la música internacional d'aquella època, moltes vegades adaptades al castellà. Una de les que més èxit a les llistes de vendes va tindre aquell 1965 va ser el Memphis, Tennessee, de Chuck Berry.

dels anys 60 suposen l'eclosió de la música pop i rock a les nostres terres i a la resta de l'Estat. Els programes de ràdio, les discogràfiques, els guateques i els concursos musicals són

0: els pilars d'una nova indústria que naix a l'empar dels nous ritmes que arriben de molt lluny. I un dels festivals més potents en eix en 1965 era el Festival de la Canción Mediterrània, que celebrava la seva 7ª edició a Barcelona.
1: Escoltem El Mensaje, la cançó amb la que Bruno Lomas va aconseguir el segon premi en este festival barceloní. Es tracta d'una balada feta a mida de la seva potència vocal, encara que l'allunyen un poquet d'eixa força rock and rollera que l'havia caracteritzat des del principi. Els autors són Arcusa i De la Calva, dos cognoms claus en la història de la música espanyola. Es tracta dels dos components del duo dinàmico. Mesos després, Bruno Lomas va fer una gira amb ells per tot l'estat. Amb El Mensaje, Bruno Lomas torna a entrar de ple a les llistes de vendes nacionals.

Este tema és un anticip de canvi d'estil que evoluciona al de cantant melòdic més proper a Tom Jones, encara que mai va acabar abandonant del tot el seu estimat rock and roll. D'esta època destacaríem dos temes. El primer, Como ayer.

un canvi d'estil que porta també a un canvi de banda, ja que els rockeros no acaben d'ubicar-se en aquestes noves cançons. Torna un any després al Festival de la Canción Mediterrània de Barcelona amb esta cançó i repeteix també amb els autors del tema, que tornen a ser el duo Dinámico, creadors de hits. En este cas, aconsegueix el primer premi i el número 1 a les llistes de vendes. Un èxit redó.

però ja hem dit que estos anys van ser els més destacats de la seva carrera, perquè eixe mateix estiu també participa en una altra de les cites que expliquen l'eclosió de la cançó pop a les nostres terres, el Festival de Benidorm.

0: va participar a Benidorm amb Amor Amargo, una de les cançons més populars de tota la seva discografia, també de la mà del Dúo Dinámico. Si la cosa funcionava, per què canviar-la? Però no va aconseguir cap premi, a pesar de que aquesta cançó era la gran favorita del públic, ja que tenia tots els ingredients de cançó festivalera de l'estiu. El públic va xiular el veredicte del jurat, que va donar com a guanyadora a l'artista catalana de 12 anys, Alicia Granados, amb Nocturno. Però Amor Amargo va ser un èxit de vendes i de públic. Va assolir el número 3 a les llistes i es va convertir en una de les cançons més ballades eix estiu.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Des del Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo que es Bruno Lama.
0: I uns mesos després de tota esta voràgine, ja en 1967, grava el primer LP de rock espanyol enregistrat en directe, Bruno Lomas canta en directo.

Este disc va suposar un abans i un després no només en la seva carrera, sinó també en la història de la música de tot l'estat. Gravat en rigorós directe, sense retocs d'estudi. També va ser un repte per als tècnics de gravació que s'enfrontaven a una novetat. La qualitat del disc, salvant totes les distàncies temporals, és molt superior a discos en directe gravats molts anys després. I un dels secrets és que Bruno Lomas havia pujat ja a multitud d'escenaris i sabia com moure's en escena sense desafinacions ni distorsions. Però no podem oblidar tampoc una altra dada important, i és que la gran majoria dels temes que va gravar tant amb Los Milos com en solitari al principi de la seva carrera van ser realment gravacions en directe sense públic, en les que tot es feia en una o dos pistes sense talls.

I eixe any, 1967, Bruno Lomas fa la seva primera incursió en el cinema amb Codo con Codo, una pel·lícula de Víctor Auz junt a Maciel i Mickey i los Tonys. I el 1968 publica el seu segon LP, Cara i Cruz, i el seu primer fracàs. Un disc amb arranjaments orquestrals on es presenta com un crooner, cantant cançons de Sinatra, bossa noves i estàndards.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Culpa la discogràfica del fracàs i decideix anar-se'n i tornar un poc als seus orígens per tal de recuperar els fans que havia perdut en esta deriva. Però no ho acaba d'aconseguir i comença la dècada dels 70 un poc tocat i vivint dels èxits dels 60, on va arribar a ser el més gran. Però abans del declivi definitiu, aconsegueix un nou hit que el situa novament a les llistes de venda.

0: sin temor.
1: Vent sin temor es converteix en la cançó de l'estiu de 1972, una versió del How Do You Do del dúo dels Països Baixos Mouth and McNeil, que Bruno Lomas interpreta magistralment amb tot el seu bagatge i experiència. L'últim gran èxit seu i el que més escoltes té a dia d'avui a totes les plataformes. Esta cançó compta amb un videoclip gravat per Valerio Lázarov en Ibiza. Un èxit que avança al final artístic d'un dels mites de la música valenciana de tots els temps. A partir de 1974 hi han tres factors que marquen la seua caiguda artística. La incapacitat d'adaptar-se als nous temps musicals com el rock progressiu o el glam, la mala sort amb els mànagers i l'apropament a les idees de l'extrema dreta. Tot això va fer que el mite s'anara diluint poc a poc.
2: La nostra història i les nostres cançons.
3: I arriba en 1988 i una de les bandes més en forma de les nostres comarques, Seguridad Social, li proposa un duet en esta cançó que sentim, Todo por el aire, que ret homenatge al patriarca rock i la costa a les noves generacions.

Dos anys després, en agost de 1990, té un accident de cotxe i allí, en la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas, als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Vespre qual estic... Amb Bruno Lomas, la música valenciana va fer un salt qualitatiu. Va demostrar que des d'ací es podia aspirar a una carrera amb projecció estatal i fins i tot internacional. Però també va mostrar les contradiccions d'aquella generació. L'èxit ràpid, la pressió mediàtica i les dificultats personals que molts artistes van patir en silenci. I amb una taula vella... Sense figures com ell, la història que continuarem explicant en els pròxims capítols no hauria estat possible. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: és la una.
1: A punt. Notícies.
0: A hores d'ara, l'incendi de la Vall d'Uixó es troba fora de capacitat d'extinció i ha cremat ja 4.300 hectàrees. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comparegut després de la reunió del SECOPI per explicar que la situació és difícil i que les condicions meteorològiques són roïnes. En les tasques d'extinció del foc, que ha duplicat el seu perímetre fins als 42 quilòmetres, treballen avui 450 brigadistes i es desplegaran fins a 20 mitjans aeris, segons s'ha informat des del punt de comandament avançat a la Vall d'Uixó. Preocupa especialment el flanc nord, el d'Alfondeguilla. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
2: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vengan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio. En estos momentos el incendio está también fuera de control.
0: El foc ha obligat a desallotjar fins al moment a unes 16.000 persones de 16 municipis del sud de la província de Castelló. Els mitjans aeris s'han reincorporat este matí a les tasques d'extinció de l'incendi declarat ahir en la Plana Baixa, un foc que segueix encara sense control. Mitjans terrestres del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, forestals de la Generalitat, de l'Ajuntament de Castelló i de la UME han romàs sobre el terreny tota la nit per a tractar de contindre unes flames avivades per la calor registrada en la zona estos dies i el vent que es registra. Segons ha concretat el Consorci Provincial de Bombers, han estat tota la nit treballant intensament en la defensa de diverses urbanitzacions i a primera hora ja han començat a incorporar els mitjans aeris per afrontar tots una jornada per davant de molta faena. Una delegació de bombers de València s'ha desplaçat també este matí a la zona del foc per a col·laborar en l'extinció, després que el Centre de Coordinació d'Emergències activara a nit el procediment de coordinació dels servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana davant catàstrofes.

0: Emergències manté el nivell extrem roig de preemergència de risc d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana a causa de les condicions meteorològiques de les tres províncies. Molts dels veïns i veïnes desallotjats es troben al poliesportiu de Nules, on està la nostra companya Ampa Caballero.
1: Així s'ha habilitat un centre amb tota l'atenció personal tant de Creu Roja com de l'Ajuntament d'Onda. Estan atenent les necessitats d'estos veïns que van deixir de casa en el que portaven damunt. De fet, una de les veïnes fins i tot no va poder entrar a les seues vivendes, tornaven de la platja i ha passat la nit com se'n va anar a la mar.
0: Este matí els veïns han rebut un nou S-alert. El missatge, i ja van nou amb este des d'ahir, avisa que es manté el confinament i recomana als veïns tancar portes i finestres, apagar l'aire condicionat i mantindre's informats per canals oficials. L'Ajuntament de la Vilavella ha recordat que el municipi continua tancat i que, per tant, es manté restringit l'accés al nucli urbà. Només es permetrà entrar per a recollir medicació. Recordem també que hi ha diverses carreteres tallades. La CB230 de la Vall a Alfondeguilla, la CB230 d'Alfondeguilla a Xóvar, la CB200 d'Almedíjar, la CB203 de Torralba, la CB223 d'Artesa, la CB265 de Tales, la CB223 d'Artana i la CB223 també a la Vilavella. Per favor, màxima precaució i seguiu les indicacions de la Direcció d'Emergència. Per l'última hora dels esports, contem amb el company Lluís Sánchez. Què tenim, Lluís?
2: En els esports fa una hora que es parlàvem de la victòria del Levant en el seu amistós d'este matí a Bunyol contra l'Al-Qadisiyah Saudita. Recordem, l'únic gol d'Esgranota l'ha fet Paco Cortés en el minut 56. Però la notícia estava en la no convocatòria de Carlos Espí per a aquest partit, el que ha disparat les especulacions sobre l'eixida del de Tavernes. Sembla que el club ja ha rebut una oferta ferma per pagar la clàusula íntegra i que aquesta oferta no ve del calcio italià.
0: Moltes gràcies, Lluís. Continuarem atents. I amb això despedim este avanç informatiu. Tornarem a les 2.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
8: Eren ells, els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
9: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Som a Punt.
12: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
13: Benvinguts a este temps de ràdio en la vesprada d'Apunt, que disfrutem de moments especials, de convidats que comparteixen les seues històries i col·laboradors que ens ajuden a entendre el món en què vivim. Recordem alguns d'aquests moments que hem compartit al llarg de la temporada.

Hem vist que els egipcis foren pioners i inventors de quasi tot. També se'ls atribueix la invenció de la cervesa i a ben segur que el vi formava part de la seva dieta. I de vi, precisament, de bons vins, va la xerrada, que recordarem a continuació. Al programa ens agrada parlar de la bona vida i el bon menjar que, acompanyats d'un bon caldo, rematen sempre una bona velada. Vins de qualitat, com els de la bodega Val San Giacomo. Ens visitaren part de la família que regenta la bodega, Marta i Carlos, dos de germans que porten avant la gestió d'esta emblemàtica bodega. Vins d'alta qualitat reconeguts arreu del món des del segle XIX.

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: Fa poc s'ha declarat un nou foc al bosc de Benifairó de les Valls, a pocs quilòmetres de la Serra d'Espadà, de moment estabilitzat. Mentre l'incendi de la Vall d'Uixó es troba fora de capacitat d'extinció i ha cremat ja 4.300 hectàrees. Així ho explica el subinspector Antonio Rodrigo, cap dels bombers de Castelló.
2: La previsió no és muy buena, ¿vale? El único que ha aumentado es la humedad respecto de ayer. Ayer teníamos una humedad del 10-15%, hoy tenemos de entre el 30 y el 40%. Eso nos dará una ventana de oportunidad. Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comparegut després de la reunió del SECOPI per a explicar que la situació és difícil i que les condicions meteorològiques són roïnes. En les tasques d'extinció del foc, que ha duplicat el seu perímetre fins als 42 quilòmetres, treballen avui 450 brigadistes i es desplegaran fins a 20 mitjans aeris. Segons ha informat el comandament avançat a la Vall d'Uixó, preocupa especialment el flanc nord, el d'Alfondeguilla. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vengan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio. En estos momentos el incendio está también fuera de control.
0: El foc ha obligat a desallotjar fins al moment a unes 17.000 persones de 17 municipis al sud de la província de Castelló. Els mitjans aeris s'han reincorporat este matí a les tasques d'extinció de l'incendi forestal declarat ahir en la Plana Baixa, un foc que segueix encara sense control. Mitjans terrestres del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, forestals de la Generalitat, de l'Ajuntament de Castelló i de la Unitat Militar d'Emergències han romàs sobre el terreny tota la nit per a tractar de continuar tindre unes flames avivades per la calor registrada en la zona estos dies, en la defensa de diverses urbanitzacions. I a primera hora ja han començat a incorporar els mitjans aeris per afrontar una jornada per davant de molta faena. Una delegació de bombers de València s'ha desplaçat també este matí a la zona del foc per a col·laborar en l'extinció, després que el Centre de Coordinació d'Emergències activarà a nit el procediment de coordinació dels servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana davant catàstrofes. Emergències manté el nivell extrem, el roig, de preemergència de risc d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana, a causa de les condicions meteorològiques de les tres províncies. I, segons la previsió, el vent

0: bufarà avui del nord-est a l'interior nord de Castelló, sense descartar ratxes molt fortes en zones exposades durant la primera meitat del dia. La ministra de Ciència i líder del PSPB, Diana Morant, també ha estat en el Secopi i ha explicat que el govern d'Espanya està reubicant mitjans que de moment estaven a Madrid i a Vila.
1: Ahora el gobierno de España, que allí sí que dirige la emergencia, pues tiene también que reubicar todos los medios. Están llegando medios de apoyo de Portugal y de Italia y eso permite también que lleguen aquí más medios de lo que incluso al principio se habían solicitado.
0: Les 16.000 persones desallotjades estan a llocs habilitats a Onda, Segorbe, Moncofa i Nules. Les escoltem.
2: Hemos pasado aquí la noche medianamente bien, se han portado muy bien con nosotros, la verdad. Sí que teníamos frío de comer, de beber, ahora por la mañana igual nos han traído desayunos y ahora estamos esperando a ver si nos dicen si podemos volver.
3: Pues están atendiendo de maravilla, porque la verdad que tant la Creu Roja com el metge és com tots. Ens estan atenent molt bé, molt bé. Estem molt contents perquè dintre de la desgràcia ens estan atenent molt bé.
4: Això no estava controlat perquè això va ser un caos, però molt majos. No tenim queixa de res.
0: I el foc també colpeja a Europa. L'incendi més preocupant ara mateix és el de la Gironda a França. És el pitjor dels últims 10 anys i avança cap a Bordeus espentant per un fort vent. Esta matinada han evacuat 5 municipis més pròxims a la ciutat i ja són 220.000 les persones que han fugit per este incendi, que es va iniciar dimecres. Les hectàrees cremades passen de 100.000, una xifra rècord per a França. Això és tot per el moment. Tornem a l'informatiu de migdia a les 3.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
6: De tu a tu.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: I per començar este temps, és un goig comprovar l'alt nivell de les nostres bodegues i com ens conforma la cultura del vi. I ja que parlem de vins, la nostra pròxima destinació és un lloc on se cultiven vins de gran qualitat, Sicília, una gran illa mediterrània al sud d'Itàlia que recorreguerem en companyia de la nostra guia de viatges, Clara Estrep.
11: Llori, llori, llori de tot l'anno, l'amore camenas i te lo torno.
9: Llori, els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Andiamo, andiamo, mi Joaquín.
10: M'encanta esta canzone, questa è una canzone italiana.
12: Yeah.
10: Bueno, més concretament, siciliana. La que cosa più bella di canzone. Mira, mira, mira, mira che bonita. Mira, mira, mira. La mogliere, diu.
12: Con la vipetta ci portà. Qui ha triat aquesta música? La persona que ens fa desitjar tindre feta la maleta cada setmana, cada volta que ens ve a visitar.
10: Ella és l'autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, d'obligada, en fi, compliment i que li feu una ulladeta i recomanació si sou viatgers. I ella és Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Què tal, Clara?
13: Molt bé.
10: Com estàs?
13: Molt bé.
10: Va bene, sí. Va bene, dir, cara.
13: Doncs, ara vinc jo a crear-vos el FOMO de que n'hi ha que volar a Sicília.
12: Mira, Sílvia i jo tenim Sicília en ment de fa 3 o 4 anys.
13: Doncs pues és meravellós, eh? Sí. A veure si quan t'acaba el programa es compreu els vols.
12: Vinga. Sicília.
13: És una Sicília molt...
12: Les Chicas de Oro, Sicília. Te'n recordes la major de les Chicas de Oro?
13: És molt interessant, però a més de paisatgísticament, a nivell històric i culturalment també, i té molts llocs per a veure, que avui anem a recórrer-los tots, i un sabor molt especial, diguem, un ambient, a més de la gastronomia, un ambient aixina molt particular. De tota Itàlia, Sicília té com una personalitat pròpia. A mi em va encantar. Jo guardo uns records boníssims de Sicília. Sí,

0: Ubiquem-nos en el mapa. On sí. està Sicília? És la illota gran.
1: Itàlia és una bota, la pilota de futbol és Sicília.
0: Ja la tenim en el cap.
1: És molt interessant també a nivell lingüístic, perquè a més d'Itàlia, allí es parla sicilià. Però el sicilià és un idioma... És com molt comú, però és molt comú a casa. No s'utilitza molt, diguem, de manera escrita o oficial. I, de fet, el sicilià està classificat per la UNESCO com a llengua en perill d'extinció.
0: Ah, mira.
1: Allí
0: a Sicília. I s'assembla a l'italià? És una llengua també llatina?
1: Com una barreja, perquè Itàlia té prou dialectes interiors, però el sicilià, i de fet, és quan parlen en italià, tenen un accent particular també, moltes paraules incorporades.
0: I no hi haurà alguna paraula valenciana, catalana, de quan forma part de la Corona d'Aragó? I ni lo tempore.
2: Segurament.
0: No, que igual queda alguna.
2: Alguna reminiscència pot haver.
1: Bueno, ahí no ho sé, però... A Còrsega,
2: a banda de les coquetes de Daxa.
1: A l'Alguero, a Còrsega, tu parles en valencià i t'entenen. Allí sí. Sicília, alguna paraula, probablement, perquè, de fet, l'italià també té moltes paraules molt més paregudes.
0: Tu saps el que diu, Gemma, que a les Afors sostenim, amb criteri documental, que la pizza no la inventaren els italians. És la coca
2: copiar.
0: Valenciana, la coca de les Afors.
1: La de Daxa, no?
0: Efectivament. Qualsevol variant de coca, mentre siga de les Afors, bueno, vinga, va, de la Marina també, que la portaren cap a Sicília, quan Nàpols i Sicília formava part de la Corona d'Aragó.
1: Però mira, és que estem derivant molt, però la pizza napolitana és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
2: Sí,
0: ja ens ho han pillat, estos de la UNESCO.
2: És que han sigut llestos en la qüestió. Però que conste que ho van aprendre d'ací. Atén-me, la Corona d'Aragó.
1: Sicília
2: forma part de la nostra vida.
1: Sí, té una història molt fascinant, però ja hem passat els grecs, els cartaginesos, els romans, els vàndals, els bizantins, els sarraïns, els normands, i clar, va formar part de la Corona d'Aragó, les regions de Nàpols i Sicília, sí. I ja ben entrat el segle XIX, Sicília es va convertir en part del regne d'Itàlia, però estem parlant del segle XIX.
0: Sí, sí, la reunificació italiana...
1: Sí, de Garibaldi, clar, això se fa no res.
0: És recent, són 4 dies, claro, sí, sí.
1: Així que seguint una illa tan gran, jo el que recomano és agafar un cotxe de lloguer.
2: Com ens movem? Per un cotxe de lloguer?
1: Sí, perquè el transport públic regulinxi. Dins de la ciutat sí, però fora de ciutats no, perquè al final anem a visitar molt de poblet i molta ciutat, així que el millor és...
2: Entenc que n'hi ha vols d'ací allí,
1: sí.
2: Que no és difícil trobar una combinació.
1: Per exemple, vols a Palerm, n'hi ha 4 dies a la setmana des de València.
2: Molt bé. I una volta allí, agafar cotxe i què? Bueno, Palerm és la primera...
1: Sí, comencem un poquet per Palerm, que la veritat és que és una ciutat molt caòtica i decadent, però molt guapeta al mateix temps. O sigui, això és una cosa molt siciliana, també. Es comencem per la catedral, que...
2: I molt napolitana, també, en això...
1: Un poc de caos, diguem.
2: Coincidència, sí.
1: Quan més baixes al sur, un poc més de caos, però té l'encant del sur d'Itàlia. I la catedral va néixer com a basílica, més tard es va convertir en una mesquita, i finalment, de nou, en església, ja que és molt interessant. I a Palerm es troba un lloc únic al món, que és les catacombes dels caputxins.
2: Sí.
1: I aquestes catacombes tenen 8.000 mòmies dividides en seccions.
2: Estan allí les mòmies?
1: Sí, a més, estan penjades de peus, com si digués una perxa d'una tenda, vull dir-les, però...
2: Estan les ninotes
1: allí. A la boca oberta, perquè era com que...
0: Les mòmies les tenen plantades? Les
1: tenen dretes.
0: Això fa por. Collona, no?
1: I tots els corredors, i clar, com n'hi havia...
2: Si és la por o risa o les dues coses?
1: Un ambient molt sec, les enterraven allí sense necessitat de soterrar-les, i assecaven els cossos mateixa.
2: S'amoixamaven?
1: Sí, i s'ha conservat molt bé, molt bé, o sigui, per la sequetat del terreny.
2: Tenim una cosa, estan les 8.000 mòmies penjades, tu vas per allí...
1: N'hi ha unes penjades, n'hi ha uns altres que no estan penjades, però sí, per els corredors, i com està penjades per a 6 homes, a 6 les dones, a 6 monjos, o sigui, per professions, diguem, per sectors.
0: Li han posat traje al monjo?
1: No, bon. Com es van enterrar? Tal qual.
0: Que el traje també s'amoixama.
1: Sí, clar. Vull dir, el traje no està igual. El cos és el que seca, però el traje està igual.
0: Sí, sí.
1: I n'hi ha una tomba molt particular que es diu la Vella Dorment, que és una xiqueta de 2 anys que sí que està com embalsamada i que diuen que obre i tanca els ulls durant el dia i la nit. Realment és per una qüestió de la llum, diuen.
2: Que efecte.
1: Però que pareix, que pareix una xiqueta que està dormint.
2: Passejar per allí entre mòmies,
1: el que
2: és sempre
1: tètric
2: i... Ai, però jo aniria!
1: Ja que és un lloc que, bueno, per als que no siguin depressius, està guai, diguem que és molt interessant.
2: Molt bé.
1: Pugem al cotxe i ara anem a Trapani.
2: Vale. Trapani.
0: Trapani.
1: Trapani és molt famosa per les seues salines, que tenen l'origen dels fenicis, quan van arribar fa 3.000 anys. És una coneguda com la ciutat de les 100 esglésies, que a pesar de no ser massa gran, hi ha moltes esglésies, i el centre històric és prou xicote, però té molt d'encant, diguem. I una vegada estem allí, ens apropem a Erice, que és un dels pobles més bonics de Sicília, és com si fos un conte de fades medieval, molt guapet.
2: Com és?
1: I caminem, que té carrers empedrats, i arribem al castell, i des de l'alt tenim unes vistes impressionants, perquè es veu tota la costa i tot, està com un poble molt alt, i n'hi ha botigues d'artesania siciliana.
0: Poden comprar artesania?
1: Sí. N'hi ha molta artesania a Sicília, fan molta ceràmica, la cara típica de Sicília, que és com una cara amb tres braços, tres cames, sí, molta artesania i menjar també, perquè,
0: Un imantet per a la nevera, aquest tipus de coses, això ho comprem ahir. Vale, molt bé.
2: Molt bé. I això era Erice.
1: I ara continuem, perquè a Sicília es troba el conjunt de temples grecs millors conservats del món.
2: Grecs.
1: És al·lucinant. Concretament, a Agrigent es troba el que es diu el Vall dels Temples, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és un conjunt de temples grecs i el millor conservat, que és de Grècia. O sigui, impressionant. I l'origen es remunta al segle VI abans de Crist, que els grecs van fundar allí una ciutat que temps després seria atacada pels cartaginesos i més d'altres per romans, però es van conservar els temples i la vall va ser abandonada, i per això podem veure en molt bon estat de conservació molts dels temples que allí...
0: Temples cada un dedicats a un déu o una deessa concreta.
1: Sí, i o sigui, està, per exemple, és que el que millor conservat està és el de la Concòrdia, també podem veure el temple d'Hera, el d'Heracles, el d'Efes, entre altres, i podem trobar una necròpolis gregues i romanes, o sigui, una ciutat, un parc arqueològic tal
2: mai. Caramba! Ui, m'encantaria voler.
0: I si no podem anar a veure ta mare a prendre la brisa o alguna cosa?
1: Sí, també, perquè no massa lluny tenim una famosa platja, que és la Scala dei Turchi, que és la platja més famosa de tota Sicília, perquè està envoltada d'enormes penya-segats, però de color blanc, perquè és una roca especial sedimentària, així de color, i quan s'erosiona fa com unes capes que semblen com si fos una escala, per això l'escala d'Iturqui.
2: Aquests dedicaments són molt xulos.
1: I es dia d'Iturqui perquè ahir les antigues excursions dels pirates s'amagaven allí i es protegien del vent espanyasegant els pirates turcs, per això es diu l'escala d'Iturqui.
2: D'Iturqui dels turcs, ai, que guai.
1: Però n'hi ha més temples grecs.
2: Vinga,
1: o sigui,
2: però per Sicília o en la mateixa ciutat? No,
1: continuem en ruteta i està el temple de Segesta, que és espectacular. Es troba en una vall i mentre vas de camí pots anar veient-ho ja de lluny, o sigui, que es veu allà en la vall. És d'estil dòric, amb 36 columnes, 6 en les façanes i 14 en cada costat, i és molt llarg, però el veiem sense sostre, però no és que va caure, és que no el van arribar a acabar. O sigui, està pràcticament...
2: No té sostre perquè no el van aplegar a fer.
1: No, està pràcticament en estat original. O sigui, aquell que veiem era el que estava.
0: Agarrar la bombolla immobiliària de l'època al temple, no va poder acabar.
1: Més o menys. Es creu que els cartagines es van arribar i van prendre la ciutat.
0: Va ser cosa d'una guerra.
1: I no ho van acabar.
0: Coses del món antiguo.
1: I com estava allà en una vall, van dir, bueno, us queda igual.
0: No ho acabem, deixem-ho estar sense sostre.
1: I que parega de si 3.000 anys que això ha caigut i està totalment igual.
0: Però
1: em
0: sembla flipant que per a veure temples grecs més que a Grècia, vaig a Sicília. M'he pensat el cap.
1: Sí, i a més molt, molt ben conservat. És una cosa enmig de la natura. És que Sicília té moltíssims tresors, però de moltes èpoques diferents. És una illa meravellosa, al·lucinant de tot.
2: És que estadísticament està ubicada en un lloc de pas.
1: Clar, molt. Està molt propi. De fet, hi ha molta influència també àrab en la gastronomia i tot. Té una fusió molt particular.
0: I així, per fer-me una idea, és de gran com Mallorca o més gran, encara?
1: Jo crec que és més gran. És més gran. Més gran.
0: Veure les dimensions un poquet.
1: Sí, necessites uns 7 dies mínim, perquè n'hi ha molt per a veure. I si continuem, volem veure més ruïnes arqueològiques.
0: Vinga.
1: Anem a Taormina.
2: Oh, Taormina.
1: Que també és una de les joies de Sicília. Tenim un teatre grec, que és el segon teatre més gran, més gran de Sicília, i es va construir el segle III abans de Crist, pels grecs també. I també tenim unes vistes panoràmiques perquè des de l'horitzó, o sigui, diguem que el que és l'escenari del teatre, es veu l'Etna.
2: El volcà?
1: Sí.
0: Este encara està...
1: Sí, cada 2x3.
0: L'Etna,
1: a més, cada any i mig, una cosa, sí que està molt actiu. I esta ciutat és preciosa, o sigui, podem passejar, podem veure el teatre, podem veure el món de darrere, però encara hi ha més ruïnes. Anem a Siracusa, que és una ciutat que té quasi 3.000 anys d'història i, de fet, es diu que va rivalitzar en Atenes en el seu moment.
2: L'importància que tenia.
1: I allí, clar, sembla difícil pensar-ho perquè el que estàvem comentant, perquè estem a Sicília, però sí. Siracusa té un dels patrimonis arqueològics més importants de tota Sicília i en el parc arqueològic podem trobar amfiteatre romà, teatre grec, Les pedres del que es diu la famosa orella de Dionís, i és que en l'època grega s'estrenen els blocs de pedra calcària d'Idins. I, a més, per la forma que té l'entrada a la cova, sembla una orella molt gran, de 23 metres d'alt, i és que es diu que l'acústica en el seu interior és molt bona, o sigui que des, tu pots entrar allí, bueno, n'hi ha una llegenda que diu que al segle V es dia que allí es podien escoltar el que parlaven els presoners de dins, o sigui, que estaven allí impressionants,
2: estaven allí a l'interior
1: i se podia
2: escoltar perquè l'acústica te permetia això.
0: Dionís, no li calia anar a Gaes ni res, perquè tenia bona orella.
1: I mira, l'amfiteatre s'utilitza en estiu per a representacions teatrals, i jo quan vaig anar s'estaven assajant allí una representació. Han ficat coixinets, allí no l'han deixat tal qual com està, i han ficat coixinets i te pots seure per a veure.
0: Escolta, i lo de la Vila Romana?
1: Això és preciós.
0: Vist imatges de la Vila... És que me queda la banca veient les imatges, eh?
1: Perquè
0: és que està pràcticament...
1: Igual.
0: Ha passat el temps, però és una flipada.
2: Però se manté bé.
1: Si la gent no ho sap, és una villa, una antiga Vila Romana, que es van trobar 3.500 metres quadrats de mosaics. I es va conservar també perquè com es va quedar soterrat baix terra, però ahir van passar els milers d'anys, i quan es van donar compte van dir, mare meva, sí que n'hi ha, i és un dels millors conjunts de mosaics romans del món. De fet, estan les famoses dones en biquini, que era la part de la piscina, n'hi ha unes xiques en biquini jugant a la pilota i tal. Però
0: són esportistes, no? Són xicones en biquini, que diu que el biquini no el va inventar la Vigi Bardot o la Úrsula Andrés. No.
2: I
1: vas per dalt, t'han ficat com unes baranes i tu vas caminant per damunt dels mosaics i es veus davant, i és preciosa, és una visita super imprescindible. I el que comentàvem del volcà Etna és que és molt aleatori, mai saps si va a tocar-te o no, perquè cada 2x3 està actiu, però sí que te pots apropar un poc en el cas de que no estigui actiu, i és com un paisatge apocalíptic, perquè clar, com
2: està arrasat, el que està més proper del volcà,
1: cases que s'han quedat a meitat, o sigui, el terra està com negre, puges per la carretera i hi ha com un silenci, i clar, veus cases que s'han quedat a mig del volcà, i és com molt de pel·lícula poca... Però si no està en erupció, es pot fer trekking pràcticament fins a... perquè és un parc nacional, o sigui, fins a dalt pràcticament.
0: I això que dius, que se menjava tan
1: bé, molt bé.
0: Estic a l'espera a veure un menú sicilià de què constaria.
1: Jo recordo com si fos ahir, com un cuscús de peix, i una sèpia de formatge, o sigui, recordes? Jo normalment a la gastronomia no el feix massa cap, perquè no sóc massa menjaora. I el menjar de Sicília, i els dolços sicilians, són com uns canons, una cosa així...
2: Canoli.
1: I tenen uns dolços que són molt pareguts al nostre torró, també per la influència àrab, al cap i a la fi. I es mengen molt bé. Ells no estan massa grossos, però les quantitats són més grans que al nord d'Itàlia, o sigui, menges molt, molt bé. A Sicília es menja... però super, super bé, gastronòmicament és el millor, el dolç, el salat, els plats principals, el que vulguis, es menja molt bé.
0: Sí, que busquin, no, meravella. Si ens ha quedat alguna cosa en un minutet, deixin a perdre alguna pinzellada.
1: Bueno, si volem, a Catània, que també és la segona ciutat més important després de Palerm.
0: Una volta menjat, ja anem a Catània.
1: Declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o sigui que tenim molt, jo li dedicaria això un mínim de 7 dies.
0: A Sicília.
2: Ens encanta descobrir el món amb tu. Bueno, això de moment no ha de passar.
0: I tenim vols directes de València a Palerm.
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: I a més 4 dies a la setmana.
0: 4 dies en setmana.
1: A partir de febrer, 4 dies en setmana.
0: Igual tinguis una bona oferta. Accessible.
1: Clar, el que no tinga 7 dies pot fer mitat i mitat, que això és també molt bona idea.
0: Quants dies de vacances ens queden, Gemma? Que
2: bé, no penso...
1: Fas 3 o 4 i després 3 o 4 més.
2: Jo crec que sí que dona, Joaquí.
0: Moltes gràcies, Clara Estrems. Ui, Sicília! Que bello!

Així continuem, repassant els millors moments de la vesprada de punt d'esta temporada a la Ràdio Pública Valenciana. Què vos pareix si disfrutem junts de bona música? Es tracta d'un dels discos més destacats de l'any, Ojo de Bife, un àlbum brillant, ple de cançons que composa i interpreta un músic fora de norma com Germán Salto. Harmonies vocals, melodies perfectament construïdes i referències al rock americà dels 70 són els ingredients dels que xerrem i disfrutem en companyia del mateix Germán Salto.

0: Ojo de Bife és un gran disc. I com hem sabut, també eixe tall de carn tan especial i exclusiu. I de les coses de menjar, seguim xerrant. Ho fem ara amb la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, que ens ajuda a cuidar-nos a través de l'alimentació. En este cas, ens presenta la piràmide nutricional que ha publicat l'administració nord-americana de Donald Trump per a millorar la salut als Estats Units. Ens preguntem com és esta norma nutricional. Aporta alguna cosa bona o nova al nostre patró nutricional basat en la dieta mediterrània? Clara ens ho conta.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Bueno, pues anem a entrar en matèria, si te pareix. Primer, pel que ells ha eixit invertida, que no acaba de veure clar què hi ha en la base i què hi ha en la cúspide.
2: En lo d'invertida han volgut donar-li una volta al tema i fer un discurset de prioritzen més la qualitat a la quantitat, vale? Vale. Per això diuen que li donen la volta a la cosa un poc.
0: Vale.
2: A part també, per què? Perquè a la part d'alta, al final han ficat com els aliments que haurien d'incloure de manera diària, per així a dir-ho, vale? I a la punteta, els aliments que haurien d'incloure de manera menys habitual, com així, però al revés.
0: Vale.
2: Entonces, jo crec que al final és donar-li la volta, vale? Per tant, de ser pues, un poquet més moderns, més flexibles, eixe discurs de flexibilitat, més qualitat abans de quantitat. El problema és que eixa guia no només és la imatge, vale? Eixa guia ve acompanyada de textos, i ahí comença a la cosa, quan te dones compte que el que diuen després no té res a veure amb la imatge, i sobretot quan analises la imatge i no te quedes només en que és una piràmide del revés i que no n'hi ha ultraprocessats, que per a mi és el més positiu que té, ¿vale? Tenint en compte com s'alimenten ells, que siga una piràmide, és la primera piràmide nutricional dels Estats Units en el que no apareix res ultraprocessat.
0: Cap recomanació ni en la part mínima dels ultraprocessats. Ja és un avanç perquè la potent indústria alimentària nord-americana haurà fet pressió.
2: Perquè inclús en la nostra, en el pic de dalt, apareix com super mega puntual els snacks, però així no apareixen. ¿Vale? Els han fumat a tope.
0: Alguna cosa bona té.
2: Extremisme.
0: Alguna altra més de positiva?
2: Sí, que prioricen, bueno, lo que hem dit, que prioricen a lo bestia els aliments reals, que parlen més de qualitat que de calories, que en aquest tipus de societat no està mal, ¿vale? Per evitar un poc aquests trastorns alimentaris, i que introduixen un poc l'alimentació.

0: alimentació més flexible, però bueno, una alimentació més flexible en la que tot el que apareix en la piràmide és molt real food, tampoc és molt, molt flexible.
1: Que també està bé, que tot el que apareix, o la immensíssima majoria del que apareix, siga aliments reals,
0: sí.
1: Que siga menjar real i no siga processat.
0: Ara
1: però
0: bé...
1: per què li donen tanta importància, estic mirant, a la proteïna? Que clar. Algun dia també podríem parlar, si vols, llarg
0: bueno,
1: i estès,
0: ahí tenim
1: al respecte
0: prou temes.
1: De la proteïna i com està agafant protagonisme
0: claro,
1: la nostra dieta. No?
0: Allí, justament més que així, pues jo crec que és una zona en què el carbohidrat és el rei, el carbohidrat és greixos, i ahí la proteïna mai s'ha donat molta importància. Pues és la primera guia dels Estats Units en la que, si te llegeixes un poc la part de baix més que la figura, se recomana almenys un 1,2 grams de proteïna per quilo. És més, en tota la part de dalt, que hem dit que la part de dalt és la que hem de consumir de manera diària, apareixen en la misma altura que la proteïna, les verdures. O sigui, ahí ja te fiquen molta importància en què has d'incloure proteïna. Cosa que és positiva, ¿vale? Perquè ja sabem la importància de la proteïna en quant a sacietat, músculs, pèrdua de grasa... El problema és que no diferencien.
1: És igual un pit de pollastre que un estic tartar?
0: Segons ells, sí.
1: Ah.
0: Vale. Ells és, si és proteïna basta, que és un poc el que diuen, però realment no hauria de ser així. Mira, per exemple, en dalt de tot, vale? Mira, així per si vols tindre-la.
1: Uh-huh.
0: Dalt de tot, veus així, fiquen la carrotja, al costat el formatge, al costat el pollastre i al costat el bròcoli. Vale. Tu, de manera visual, que estàs dient a la persona? Dona igual, com dalt de tot està el bròcoli i la carrotja, me servís que menges.
1: Bròcoli, mola igual
0: mola
1: que un
0: igual.
1: Solomillo
0: claro.
1: De vedella.
0: Claro.
1: El solomillo està molt bo, però nutricionalment...
0: I després,
1: no,
0: si te llegis el text, n'hi ha discordància. Però saps qual és el problema, Ximo? Que la gent no llegís. Tu te quedes en la imatge.
1: Que és lo potent, no?
0: Que és lo potent, realment. Sí, entonces, tu així a la gent estàs enviant-li un missatge que per a mi és supercontradictori. Estàs dient-li, pues no passa res si per a sopar te fas bròcoli en pollastre o si te fas el solomillo de ternera en el formatge curat, tot és lins perquè al final és igualment important. I ja saben que la carrotja i el formatge, ¿vale?, al final són greixos saturats, els quals ells mateixa ja indiquen que n'hi ha que limitar-los al 10% de la ingesta diària. Això és molt poquet. Entonces, com fiques dalt de tot una imatge d'un solomillo de vedella quan tu mateixa després estàs dient que n'hi ha que incloure-lo un 10% de la ingesta diària? O sigui, que la setmana seria una volta a la setmana màxim.
1: És molt enganyosa la imatge, perquè és el que, en general, imagina que en les famílies americanes s'ho hauran retallat,
0: claro,
1: això
0: tu...
1: i ho posaran en la nevera, però en
0: això,
1: un imant...
0: Això va acompanyat de quatre fulles, però és que les quatre fulles...
1: Qui s'ho lleig, això?
0: No. Tu te quedes en aquesta imatge, que la tens allà a casa, que molt bé, perquè farà que la gent menge moltíssim millor de lo que mengen allí, o sigui, això és superbé. Però esta part xirria un montó. Xirria un montó.
1: I en la punta, que la punta estaria a baix, tenia
0: claro,
1: cereals.
0: Esa és la segona cosa que xirria una barbaritat. Bueno. ¿Vale? Perquè fiquen, a més, fiquen whole grains. O sea, ja especifiquen que són cereals integrals, ¿vale? No és que fiquen baix del tot el pa blanc, no? Ja especifiquen que són integrals de qualitat, però es fiquen a la punta. I a la punta tu ja deduïsses que és un aliment que a lo millor pots clavar que dos voltes a la setmana, quan realment hauria de ser algo que inclogueres tots els dies. I ahí estan les llegums, ¿vale? En els cereals integrals claven les llegums. I baix en el text sí que indiquen que n'hi ha que clavar-les 5 dies a la setmana. Per tant, jo crec que el que ha escrit el text, òbviament, no és el mateix que ha fet la imatge, però el problema és que la imatge és el que està recorrent el món a través de les redes. Entonces, claro. no té cap sentit. Claro. ¿Vale? De primeres jo vaig veure la piràmide al revés i vaig pensar, jo, que guai, volem donar-li una volta, però quan simplement te fiques les ulleres i les mires i mires la imatge, dius...
1: I quina piràmide nutricional raonable, les llegums.
0: Claro.
1: Estan posicionades en la base, però en forma de punta, que lo qual significa que, bueno, són
0: quan...
1: de consum esporàdic.
0: Nada, superesporàdic, quan al final els llegumes...
1: Però com pot ser?
0: Són més sostenibles, és una font de proteïna vegetal i realment ens aporta tant proteïna com carbohidrat com fibra. O sigui, per a mi les llegums haurien d'estar, bueno, com en la nostra, que estan en la base,
1: clar,
0: realment.
1: I per què això... se li està donant... Ho entenc que quan hi ha Donald Trump darrere i els Estats Units i tot això, i en les xarxes se li dona tanta rebolica, però realment tant de rebombori se li està... Vull dir-te, així no tenim el filtre de la nostra dieta mediterrània, que a més és patrimoni de la humanitat...

0: Totalment. Jo entenc que els Estats Units forma part de la humanitat,
1: però
0: no?
1: Però perquè com és nostra, pues, pareix que no li donen la importància. Ah. Jo crec que una, perquè ve dels Estats Units, perquè sabem que és un país que menja terriblement mal,

0: de nutrició, el missatge que te dona és regulero.
1: I vista, per tant, pels nutricionistes espanyols, valencians o valenciana, com eres tu, quina és la perspectiva des de la nostra dieta o des de la nostra manera d'entendre la dieta? Quins peros fonamentals li posaries a esta piràmide americana?
0: Pues mira, per a començar, en la imatge esta, jo li donaria la volta, ¿vale? I la ficaria com un poquet aixina, no la ficaria invertida de tot, però al final realment... tota aquesta part hauria de quedar baix, ¿vale? Vale. En dalt de tot, realment com tenim la nostra, la base hauria de ser aquestes verdures, aquests cereals integrals, realment ahir en mi sí que apareix l'oli d'oliva, o sigui que bé, perquè sí que li fiquen importància a un tipus de greix que allí realment no se consumís molt, ¿vale? El que passa que fiquen l'oli d'oliva al costat de la mantequilla, però bueno, coses a millorar, però... Jo crec que ens xirria molt la diferència de temps respecte a la imatge i que al final tenim així este patrimoni que tenim nosaltres de dieta mediterrània en el que prioritzem eixos fruits secs, eixe oli de qualitat, eixes verdures, eixes fruites, eixa proteïna però més de qualitat, no tant eixa carrotja, eixe formatge, sinó més peix blau, més ous, més carn blanca... Aleshores, això per a què mos ve bé, o per exemple per a què ens ha vingut bé als nutricionistes, per a en consulta o de cara a que la gent te pregunte per a això, parlar un poc més de la nostra dieta, del nostre patrimoni i fer un poc més d'hincapié de no fa falta anar-se'n a esta piràmide dels Estats Units, fes el que tenim que fer així, que realment és moltíssim millor que la piràmide que ha volgut fer ell. A més, la nostra no fa falta, si tu veus la nostra piràmide, no fa falta que l'acompanyes de text perquè s'entén perfectament.
1: És absolutament clara i crec que, a més, a nivell de neurociència, el que se queda com a imatge, diguem, en el concepte també d'imatge de piràmide, del que és important i no, parlant en este cas de nutrició, després te pots llegir tots els llibres i tots els textos i tots els papers que vulguis.
0: És el que em dic, al final la gent mira la imatge.
1: La imatge és la imatge.
0: I així, per exemple, no te parla, i en la nostra sí que parlem, no te parla de l'aula, no te parla de l'activitat diària... Falten moltes coses que realment també estan molt acompanyades a aquesta alimentació.
1: En 3 minuts ens fas una recepta, per exemple, per a pegar-li la volta a aquesta piràmide americana?
0: Vale. Anem a fer una recepta, vale? Prioritzant un poc el que a lo millor li falta a aquesta piràmide, però que sí que tenim en la nostra, vale? Que és proteïna de qualitat rica en omega 3, com aquest peix blau que tenim que incloure més a menut.
1: Unes sardinetes. Que bones.
0: Anem a fer sardinetes al forn amb verdures i anem a fer com un hummus, però tèbie, vale? Calentet. Bueno, semicalentet.
1: Ara les sardines, per a que no facin olor, les fas al forn?
0: Al forn. Vale. Les has provat alguna volta?
1: No. Ni en l'airfryer, ni en el refrigerador.
0: Jo ara només les faig en l'airfryer o les faig al forn. Ja no les faig a la planxa. No fan quasi olor i se fan super ràpides.
1: Qui comencem per les verdures, per exemple?
0: Vale, anem a començar en les verdures. Vale? Anem a fer carabasseta, pebrot roig, ceba roja i albergina. Anem a tallar-la.
1: Si m'agrada un boniato roig, també li bueno, posa. Si m'agrada una creïlla...
0: Perquè m'agrada la combinació, però...
1: Un bròcoli?
0: Creïlla no és verdura.
1: No, va, vinga, va.
0: Però bròcoli, perfecte. Bròcoli a mi és l'única verdura que al forn no m'acaba d'apanyar.
1: No té mola, ja. Perquè queda molt seca, molt aixuta i se recrema.
0: Tens que anar en mogolló de cuidado.
1: Bueno,
0: verduretes al gust, ¿vale? Però anem a tallar-les a dades que no siguin massa xicotets, ¿vale? Per a que queden tendretes.
1: Vale.
0: Anem a prescalfar el forn a 200 graus i anem a ficar aquestes verduretes en sal, pebre i un poquet d'oli per damunt.
1: Vale.
0: I enmig anem a ficar un cap d'all sencer i anem a tallar la part de dalt.
1: Vale.
0: L'emboliquem en paper d'alumini i el fiquem enmig.
1: Perfecte.
0: Vale?
1: Molt bé.
0: Això ho fiquem al forn i anem a ficar-ho 25-30 minutets.
1: Vale. Tenim les verdures fetes.
0: Quan acaben aquestes verduretes anem a traure ese cap d'all que hem ficat enmig.
1: Vale.
0: I anem a fer una crema de cigrons en este cap d'all. Vale?
1: Un allioli de cigrons.
0: Buah, està superbo. Entonces, què anem a barrejar? Bueno, tu en el cap d'all, com hem tallat la part de dalt, ¿vale? Lo que tens que fer és com...
1: Sí, la repretes i és la molla.
0: I aquesta molla vas a triturar-lo en 3 culleradetes d'oli d'oliva,
1: vale.
0: mitja culleradeta de comí, que si al gust, n'hi ha gent que no li agrada, pues no l'afegisques, pots afegir-li pimento roig si vols, un ratllet d'aulla i 200 grams, que al final és un pot de xicotet, de cigrons cuits.
1: Vale.
0: I una mica de sal.
1: Tritures tot,
0: o tritures,
1: i te queda com una salseta, un hummus,
0: queda un hummus, però com està l'allet rostidet,

0: Queda com calentet i queda molt guai.
1: Uau.
0: Vale?
1: I les sardines?
0: Això, espera. I això ho fiques en una base de plat, vale? Així una escampaet.
1: Vale.
0: I mentre estàs triturant això, has ficat damunt de les verduretes les sardinetes obertetes.
1: Vale.
0: Vale? I les fiques en un poquet de sal per damunt.
1: Has baixat un poquet del fons, si el tens molt alt per a les sardines?
0: Sí,
1: o
0: les baixem, però a 180. Vale. Ben gradets. Col·loquem les sardinetes, un poquet més d'oli i 8 minutets.
1: En 8 minuts estan fetes les sardines?
0: Sí, és que
1: damunt
0: peix,
1: de les verdures,
0: el
1: mateixa.
0: El peix se fa en seguida.
1: Que guapo.
0: I damunt d'esta base d'humus que hem fet rostidet, fiquem les verduretes i per damunt les sardines. I al final són 40 minutets que realment a tu, de cuina, tampoc t'ha implicat molt.
1: Perquè les sardines ja t'han llevat el budell. És tallar les verduretes, el més d'això.
0: És tallar les verduretes, però pots agarrar les verduretes d'aquestes crues congelades que ja venen tallaetes, que estan superbé. I les claves directament congelades ahir, al forn, i queda molt guai.
1: Directament congelat al forn? Funciona?
0: Sí. I és un dinar guai.
1: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, encara me vas la recepta d'avui, Clara. Moltes
0: aixina
1: gràcies.
0: Bueno, aixina clavem llegums, verdureta i peix blau.
1: Ai, i lo bo és lo nostre, i lo
0: totalment,
1: millor ho tenim a casa.
0: Totalment.
1: Oh, fent cas de tanta cosa americana, sí, i tantes xarxes. Gràcies, Clara Llorenç.
0: Res, a vosaltres.

Ja veieu que no hi ha res comparable a la nostra dieta mediterrània. Font de salut i benestar. I ja que parlem de benestar, què vos pareix si per a rematar el programa tenim bona música i millor veu en directe? En este cas, la nostra estimada Carme Juan versiona un clàssic, ho fa en valencià, francès i italià. La cançó se diu El cel dins d'una estança.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Són les 3.

0: Hola, com estan? Crema sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó que afecta el parc natural de la Serra d'Espadà. Es calcula que el perímetre de l'incendi és de 42 quilòmetres i preocupa el flanc d'Alfondeguilla i el cor verd del parc. S'ha cremat la Font de Cabres, el puntal d'Artana i les trinxeres de la Vila Vella. Tenim una última hora des del lloc de comandament. Carlos González, endavant.
1: Sí. Bona vesprada. L'última hora passa perquè aquesta finestra d'oportunitat no ha quallat, no tenim bones condicions, millor dit, tenim condicions adverses i, com se sol dir en aquests casos, l'incendi no evoluciona favorablement. Ara mateix la medició del vent en la zona de l'incendi és aproximadament en algunes estacions de 25 km per hora, això es diuen els tècnics que per la dinàmica de l'incendi dins ve a ser de 35 km per hora i això són velocitats que fan inatacable aquest incendi, on recordem s'ha reforçat de manera notable amb mitjans aeris de gran envergadura, dos foques del Ministeri que han vingut per atacar sobretot el que diu i aquest flanc que preocupa, el de Alfondeguilla, també el de Eslida i el de Betxí. Recordem, n'hi ha dues poblacions confinades, Betxí i la Vall d'Uixó, i l'última hora és que vos podem contar des d'ací és que es va activar en breu un alert per a desallotjar els veïns d'Almedíjar i Azuévar, unes 100 persones que seran traslladades a Segorbe i Navajas.
0: Moltes gràcies, Carles González. I segons la delegada del govern, tot indica que aquest incendi de la Vall d'Uixó iniciat ahir no ha sigut per causes naturals. A Espanya també continua complex el foc de Madrid-Àvila que avança cap a Toledo i s'afix emergència nacional. Europa tampoc se salva. França, xifres de vertigen en l'incendi de la Gironda, avança cap a Bordeus, espentat per un fort vent. Ja són 220.000 les persones que han hagut de fugir. El pas devastador del foc és el tema del dia que ampliem ara en els titulars de Sumari. El foc perquè s'espera que les condicions meteorològiques empitjoren esta vesprada. Carles González, ja ens has contat l'última hora. Tornen a repetir què és el més destacat, per favor.
2: Bé, com dieu, així se segueix minut a minut aquestes condicions climatològiques. La força d'aquest vent de sud-oest que està complicant moltíssim el treball d'aquest enorme operatiu, tant terrestre com aeri, que s'ha reforçat qualitativa i quantitativament amb avions foca de grans dimensions per a poder posar setge a unes flames, el que en aquests moments sembla una proesa.
0: Moltes gràcies. Hores d'angoixa que passen també les persones damnificades. Sampa Caballero, des d'Onda.
3: Un total de 180 persones provinents de municipis propers com ara Eslida, Artesa o Tales han passat la nit ací a Onda, la major part d'ells ací a este pavelló municipal on han sigut atesos per la Creu Roja i també per personal municipal. Lliteres per a passar la nit, menjar, i ara també s'ha habilitat la piscina municipal per tal de que puguen refrescar-se

0: y pasar el día el millor possible.
1: I millora la previsió meteorològica. Els incendis del centre d'Espanya, vora 7.000 persones continuen evacuades o confinades. Susana Fuster, Navalcarnero.
2: Es parla ja d'una finestra d'esperança. Tot i això, volen ser prudents. L'UME ens ha comentat que ja han controlat alguns focus, sobretot en la Serra Oest de Madrid, però que ara tots els treballs d'extinció se centren en els altres, que encara continuen actius, perquè la virulència de les flames és molt, molt important.
1: I a l'oratge, previsions per a les pròximes hores. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bona vesprada. Situació meteorològica dominada pel vent de llevant sud-est a la zona de l'incendi, que està reactivant dos focus o les d'ara actius que viatgen cap a les comarques de l'interior. Pel que fa a la resta de comarques, també predominant el vent de llevant i del sud-est, amb unes temperatures inferiors als 27 graus a l'interior de Castelló, en general entre 28 i 32 graus i superant els 34 cap a la zona sud d'Alacant. En general, vesprada de sol, alguns cúmuls en zones de muntanya que no deixaran precipitació i demà iniciarem la setmana també amb horatge estable, assolellat, temperatures nocturnes semblants a les d'avui i màximes que pujaran lleugerament. Ara bé, a la resta de la setmana les màximes aniran cada dia a més, superant ja a partir de dimecres els 36 graus a les comarques d'interior.
1: I en els esports es avança en sumari el més destacat, Luis Sanchís. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. El més destacat en els esports passa pel possible traspàs de Carlos Espí. El davanter del Llevant no ha sigut convocat per a l'amistós este matí a Bunyol i tot apunta que podria eixir en les pròximes hores.
1: Moltes gràcies. Després tornem amb tu i una última hora declarat a Benifairó de les Valls un nou incendi forestal situat a pocs quilòmetres del foc de la Serra d'Espadà. Però, de moment, com acabem de saber, està estabilitzat. I ara, sí, amb la realització al control de so de Elena Herrera i a la redacció amb Susana Golf, salutacions de la que es parla, Inma de la Concepción, quan són les 3 i 6 de la vesprada, entren en matèria.
5: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
1: A la Vall d'Uixó crema sense control l'incendi forestal afectant la Serra d'Espadà. De moment, com hem dit, 4.300 les hectàrees calcinades en un incendi de 42 quilòmetres de perímetre. Sònia González.
6: Sense treva en l'incendi de la Vall d'Uixó, que continua descontrolat i fora de la capacitat d'extinció. Després d'una nit complicada, este matí els esforços s'han concentrat en el flanc esquerre. La zona d'Alfondeguilla és molt abrupta i de difícil accés, i atacar des de l'aire és clau. Juan Fran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
7: Realmente dos aviones FOCA, que són de gran capacitat d'aigua i de dos aviones anfibios.
6: En l'incendi treballa un ampli dispositiu amb 450 bombers i una vintena de mitjans aeris. De moment es desconeixen les causes, però se sospita un origen intencionat. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
8: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
6: Les condicions meteorològiques continuen adverses, però puja la humitat i això és positiu. Antonio Rodrigo, director tècnic del PMA.
9: Ayer teníamos una humedad del 10-15%, hoy tenemos de entre el 30 y el 40%. Eso nos dará una ventana de oportunidad.
6: Els 16.000 desallotjats de 16 municipis de la zona no podran tornar avui a casa. Entre ells, un centenar de persones d'un geriàtric de la Vall. La Vall d'Uixó i Betxí continuen confinades i les autoritats insisteixen en el missatge de prudència per la gran quantitat de fum que hi ha.
1: Moltes gràcies, Sònia. I és que més de 16.000 persones de 18 municipis continuen desallotjades. Els han traslladat a Onda, Nules, Segorba i Moncofa. Esta és la crònica de com han passat les hores fora de casa. Rosa Mateu.
10: Agraïts per l'acollida que han tingut en este pavelló d'Onda.
11: L'estan atenent molt bé, molt bé. Estem molt contents perquè dintre de la desgracia, ens estan atenent molt bé.
12: Pasado aquí la noche medianamente bien, se han portado muy bien con nosotros, la verdad.
11: Pues no tenim que deixar de res. Mos han atès estupendament.
10: Però preocupats per com avança el foc i si arribarà a les seues cases.
12: Estamos preocupados. De momento nos ha dicho que a Eslida el fuego no ha llegado, pero que en Artana sí, lo tienen controlado.
11: Han desalojat, es que s'han quedat en Eslida, perquè per això va estar perillant.
10: Alguns desallotjats, com Avelina, que va eixir a passar el dia a la platja, no van poder tornar perquè li va agafar el tall de les carreteres.
11: Mira, lo que conveníem de la platja. No, no, quan vam arribar a Nueva Onda, ja la Guàrdia Civil no ens va deixar passar.
10: A Nules també s'ha habilitat un operatiu especial d'acollida en el poliesportiu municipal. David García és l'alcalde de Nules.
13: Hem de seleccionar també 200 i pico persones, i ja tenim el dinar per 220 preparat, que a la una i mitja donarem així de dinar, tenim turnos de voluntari.
10: Un veïnat que es prepara per a passar una segona nit fora de les seues cases.
14: Nos han dicho que más seguro que mañana. Hoy aquello es muy raro, que pasaremos todavía la noche allí en el polideportivo en el otro lado.
1: Mentrestant, continuen confinades les poblacions de la Vall d'Uixó i Betxí. Les autoritats demanen evitar qualsevol tipus de desplaçaments. Laura López.
15: Més de 5.000 persones estan confinades a Betxí per la proximitat de les flames, que ha obligat a tallar algunes carreteres com la que unís la població amb Nules. Les autoritats recomanen evitar els desplaçaments. Carla Nebot és l'alcaldessa de Betxí.
16: Demanem a tota la població, siguin veïns de Betxí o veïns de fora que vulguin arribar-se, que per favor deixen totes les vies de servei i tots els camins que van cap a la zona d'incendis i carreteres despejats. Necessitem que la UME i els bombers, per favor, puguin accedir.
15: El veïnat de poblacions veïnes com Almenara i Acudís a socórrer familiars i coneguts.
17: Han vingut perquè les alarmes mos han ficava que se ficarem en alarma i que tinguérem, o sea, si tinguérem familiars o lo de més, que anarem a, que se duguérem a casa.
18: Vam començar a pitar els mòbils i no res, vam preparar bosses per si a cas teníem que eixir del poble i pues alerta tota la vespranit per veure què podia passar.
15: També està confinat el veïnat de la Vall d'Uixó, on a les 10 del matí un nou SALERT recordava la necessitat d'extremar les precaucions per la proximitat de les flames i la mala qualitat de l'aire.
19: Recomanat és tancar finestres, no ficar aire condicionat perquè n'hi ha fum i n'hi ha cendra en l'ambient.
20: Tengo la casa cerrada, el animalito lo tengo escondido.
21: És una situació tensa i no sé si dramàtica, però preocupant, per lo menos.
15: La prioritat continua sent garantir la seguretat de la població mentre l'incendi evoluciona descontrolat.
1: Un incendi que és, com has dit, Laura, avança el foc molt ràpidament, però cal aclarir que no estem davant d'un incendi de sexta generació. Lorena Caballero això ho explica.
10: És el de la Vall d'Uixó, un incendi de sexta generació capaç de modificar l'estat atmosfèric i crear un entorn meteorològic propi i imprevisible? Javi Miró, meteoròleg d'Apunt i expert en incendis.
22: Lo d'ahir no va ser sexta generació. Molt difícilment també els incendis d'Àvila o de Madrid tampoc van quedar dins de la sisena generació, perquè són capaços de canviar de forma local les condicions meteorològiques, però no de forma global. El que sí que vam observar ahir va ser l'aparició d'un pirocúmul, una xumanera que li dona estiro i té més oxigen i crema més virulència. És el que va passar ahir, a partir de les 7-8 de la vesprada.
10: No és de sexta, però sí que supera la quinta generació.
22: Els incendis de sisena generació són aquells que són capaços, com si l'incendi fos un motor mateix. Marca la diferència entre dominar la situació o no dominar-la.
10: I què cal fer quan l'incendi genera un núvol propi que canvia les condicions meteorològiques?
22: Tindre ben estudiada la piroconvecció i què passa amb ella, i el millor que es pot fer és donar-li espai a l'incendi, deixar que creme i observar quina és la següent finestra d'actuació per a fer front a ell.
1: I moltes gràcies, i tanquem de moment l'incendi de la Vall d'Uixó recordant l'última hora i ese desallotjament també d'Azuévar i Almedíjar. En total 100 persones que passaran el dia a Segorbe i Navajas. I anem a l'incendi de Manises d'ahir, perquè la ciutat de l'Horta està de dol oficial per la mort d'un veí de 78 anys que en el seu cotxe no pogué fugir del foc que havia començat a migdia. Bona vesprada, Susana Golf.
23: Bona vesprada, sí. I a 5 persones les traslladaren a l'hospital per inhalació de fum i cremades a conseqüència de l'incendi de dissabte, que era en una zona de barranc.
1: També la ciutat de València ha activat el protocol de contaminació per la possible arribada de partícules dels incendis saharianes.
23: Es recomana utilitzar el transport públic, minimitzar el consum energètic i evitar practicar activitats a l'aire lliure en cas de xiquets o majors de 65 anys, persones amb problemes respiratoris i dones embarassades.
1: Ara podem dir, anem a Espanya, als incendis del centre Ávila, Madrid i Toledo, perquè els Reis han volgut estar al costat dels afectats d'aquest incendi i s'han acostat al poliesportiu La Chopera, la localitat de Villamanta.
23: Felip VI i la reina Letícia han sigut rebuts per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i a continuació han saludat les famílies desallotjades.
1: Això ha sigut després que Castella-La Manxa s'ha incorporat a l'emergència nacional, on ja

0: estaven les comunitats autònomes de Madrid i de Castella i Lleó. Avui la situació està més controlada, però encara queden hores difícils, Remei Blasco.
1: La matinada ha sigut fructífera per a l'extinció dels focs de Madrid, Ávila i Toledo. Segons la unitat militar d'emergència, s'han contingut tots els fronts, però com que queden focus actius, cal estar molt pendents dels canvis en la direcció del vent.
2: Quedan hores complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOT ha sido que esta noche ha sido muy positiva.
3: Todo pinta a que nuestros vecinos van a venir posiblemente en 24 horas a nuestros domicilios. Y eso solo depende del viento.
4: Ha mejorado ligeramente las condiciones del incendio, que a lo largo del día de hoy, como digo, esa línea de contención aguante.
1: Encara hi ha 60.000 persones evacuades i 30.000 confinades. Són de les comunitats de Madrid i Castella i Lleó, però també de Castella-La Manxa, l'última que s'ha incorporat a l'emergència nacional que va decretar el govern per a facilitar la coordinació de les administracions.
5: Des del primer moment, la coordinació de les institucions ha sido eficaz i fundamental.
1: El president del govern espanyol, de visita al centre de comandament de Navaluenga, a Ávila, ha dit que les hectàrees cremades el 2026 se multipliquen per 6 les de tot l'any passat.
2: Estamos hablando de si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000.
1: Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà la declaració de zones greument afectades per l'emergència per a facilitar l'arribada de l'ajuda a les persones damnificades.
0: Moltes gràcies, Remei. I el foc colpeja també a Europa, Susana.
6: L'incendi més preocupant ara mateix és el de la Gironda, a França. És el pitjor dels últims 10 anys i avança cap a Bordeus, espentant per un fort vent. Esta matinada s'han evacuat 5 municipis més pròxims a la ciutat. I són 220.000 les persones que han hagut de fugir d'aquest foc, que es va iniciar dimecres. Les hectàrees cremades passen de 100.000, una xifra rècord per a França.
0: Una xifra rècord i també focs que traspassen fronteres i que han tingut paraules de suport del Papa Lleó XIV a les persones afectades pels focs de França i Espanya. Ha destacat especialment la tasca dels equips d'extinció i ha demanat als fidels que resen per ells.
7: A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite.
8: Apunt. Les notícies del cap de setmana.
0: Canviem de to perquè avui, 26 de juliol, celebrem el dia dels iaios i les iaies i fem un homenatge per la disposició permanent a cuidar i disfrutar dels nets. Una tasca no remunerada on grans i menuts aprenen mútuament.
9: Per a milers de xiquets, l'estiu té gust de casa dels iaios. Mentre els pares continuen treballant, són ells els qui obrin la porta cada matí i converteixen les vacances en dies plens de rutines, jocs i estima.
10: Qui els arreplega? Qui es porta? Perquè a les 7 del matí ja se'n van a treballar.
11: El abuelo taxista a tota hora.
9: Un treball esgotador, però molt agraït.
11: Te donen molta faena i molta obligació, però és lo millor que tenim.
9: Sense uniforme, sense nòmina, però amb una energia que ja voldrien molts monitors d'estiu.
12: Tornes a ser xiqueta i coses que no les pots fer les fas. I ara vamos a jugar al tenis, i ara vamos a nadar, ui, mare meva.
9: Una relació en la qual els iaios també aprenen dels nets.
13: A ma abuela precisament li ajuda en el mòbil.
14: Ui, aquesta aplicació ara no me deixa entrar, ajuda, no sé què, i a la tele també.
9: Una faena sense vacances, però plena d'abraçades, que convertís la conciliació de moltes famílies en una realitat. Perquè ja ho diu la dita.
15: Els pares estan pa educar.
11: I els iaios pa consentir-los.
9: Ui, en el dia dels iaios és un bon moment per a donar-los les gràcies.
0: Gràcies a tu, Vanessa, per aquesta informació del dia. I ara entrem en economia perquè l'empresa Ford i la xinesa Geely han anunciat esta setmana la seva unió al Musafes. I és que els cotxes de marques asiàtiques estan en auge, Susana Golf.
6: Així és, Imma. Els cotxes asiàtics acceleren en la conquista dels consumidors valencians i s'avancen a les marques espanyoles i europees. En 2025 van matricular més de 104.000 vehicles, un 114% més que l'any anterior. I enguany és el primer semestre, en el primer semestre s'ha duplicat aquesta xifra. Quasi 280.000 cotxes. Això és un 43% del mercat global.

0: confirmen José Planelles y Pablo Ortiz, gerents de concesionaris.
1: De cada 100 coches, casi 13 son de origen chino y en venta a canal particular, cada 100 coches, 20 son de origen chino.
2: Al principio estábamos en 60, 70 unidades y hoy en día vamos cerca de las 400 unidades cada mes.
0: L'electrificació explica bona part d'aixes xifres. Quasi la meitat de les matriculacions són elèctrics purs o híbrids endollables. Escoltem de nou a Planelles.
1: Es híbrido y híbrido enchufable. Por las infraestructuras que tenemos, que cada vez son mejores, que cada vez hay más cargadores y demás.
0: La tecnologia, el disseny i els preus competitius han seduït el mercat valencià. Escoltem els clients.
3: El preu és molt millor una marca xina que una marca europea.
4: Nos despreocupamos porque nada más comprar el coche ya no nos preocupamos de hacer las ayudas, ya se encargan todo ellos y es todo ventajas.
5: Principalmente de, quizás el precio y las prestaciones o lo que llevan.
0: Les marques xineses han escalat posicions en el pòdium de vendes amb estratègies diverses com la compra de marques europees o l'aliança en grups com el de la Ford. Imma.
6: I també de l'economia contem que València acollirà una gigafactoria de vivendes industrialitzades d'ací a 3 anys. L'empresa valenciana Secotec i la d'empreses modulars in-house busquen terreny per a posar en funcionament una planta que generarà 4.000 llocs de treball i que serà capaç de construir 6.000 vivendes a l'any. Com seran, Susana?
0: Seran cases que arribaran als terrenys ja fabricades i pràcticament acabades. Els constructors preveuen que en la pròxima dècada el 20% de les cases seguiran esta modalitat. La raó, la qualitat i la falta de mà d'obra. Ho explica Pablo Benlloc, enginyer responsable de l'obra.
7: No es lo mismo el control de calidad en una fábrica que el control de calidad que puedes hacer in situ en una obra. No es lo mismo trabajar en una fábrica que trabajar a la intemperie construyendo.
0: I esta es l'opció triada per un grup de 76 vivendes en Torrent, com explica Lucas Dra Nadal, cap d'obra del grup PMP.
8: Se hacen unos encastres dentro de la losa para montar luego las paredes verticales, luego los forjados, introducir las particiones y trasdosados de pladur con todas las instalaciones incorporadas dentro y los falsos techos sobreforjados.
0: Es tracta de trasladar la lògica industrial a l'obra. Escoltem Federico Torres Monfort, president del Col·legi d'Enginyers de València, i Pablo Benlloc, enginyer responsable de l'obra.
8: Se hacen unos encastres dentro de la losa para montar luego las paredes verticales, luego los forjados, introducir las particiones y trasdosados de pladur con todas las instalaciones incorporadas dentro y los falsos techos sobreforjados.
9: Poner el concepto de planificación, de la gestión de todos los procesos, control de calidad, la seguridad, la gestión de los recursos dentro de una construcción. Y esto es el ADN de la ingeniería industrial.
7: En estos momentos no está abaratando la construcción, más o menos el coste es el mismo, lo que hace es que controla la calidad y controla la planificación.
0: I així, controlant els costos i augmentant i serialitzant la construcció, es confia en baixar el preu de l'habitatge.
6: Eixim al món. A Berlín, els equips de rescat atenen els ferits en l'atropellament massiu d'esta matinada contra la desfilada de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ha mort un home i 16 persones estan hospitalitzades. La policia ha identificat l'autor, però encara no l'han detingut. Es tracta d'un jove de 21 anys relacionat amb grups islamistes de la capital alemanya. En cas de confirmar-se, l'atac s'investigaria com un atemptat terrorista.
6: I contem també que aquesta setmana el Museu del Louvre ha reobert solemnament la sala Apolo, Susana.
0: I per a sorpresa de molts vianants, ho ha fet sense les joies de la corona que s'exhibien ací abans del rocambolesc robatori de fa 9 mesos. Les peces que conserva el museu es mostraran més endavant en altres sales més segures.
6: En els esports, Lluís Sanchis, cap de setmana amb molts partits, una última hora que afecta el Llevant.
10: Efectivament, bona vesprada, Irma, una última hora que, com no podia ser d'una altra manera, passa per Carlos Espí. Les especulacions sobre una possible eixida imminent del davanter de Tavernes de la Valldigna s'han disparat este matí, quan hem vist que no entrava ni en la convocatòria per al partit contra l'Alcadisilla. Es parla d'una possible oferta ferma des d'Anglaterra i una altra des d'Itàlia. En tots dos casos, les xifres estarien molt prop del total de la clàusula d'Espí, que és, recordem, 25 milions d'euros. Pel que fa al partit d'este matí avui,

0: Espanyol, victòria per la mínima del Llevant gràcies al gol de Paco Cortés en el minut 56. Bon debut d'Hugo Sotelo. Parlem ara del presumpte amistós d'ahir a Paterna, un València-Castelló que ha deixat estats d'ànim molt diferents en les dues aficions.
1: Bueno, encara és molt pronte, evidentment, és molt pronte, però... Però bueno, ja és el segon any consecutiu que venim així, guanyem en pretemporada. L'any passat vam fer play-off d'ascens, entonces és una bona senyal. I ja se van bé en cosetes, no?
2: Joan, com s'ha actuat avui contra una segona divisió, no se pot parlar d'Europa ni aspirar a res per anar a Europa. I pense que se tindrien que ficar molt les piles i que tindrien que haver molts canvis.
0: El partit no va ser bo, el València va dominar sense perill en la primera part, en la segona el Castelló va ser millor i va avançar-se amb dos gols, el primer de Raúl Sánchez, el segon del noruec Jakobsen. Diem va fer l'únic gol del València en un duel que va acabar de la pitjor manera possible, amb les expulsions de Sadik i Raba en el València i Juanjo Nieto en els visitants. Parla Raúl Sánchez, un dels golejadors albinegres.
3: Visto lo visto del año pasado, yo creo que al final vamos a intentar estar lo más arriba posible, intentar conseguir ese ascenso que se nos quedó allá nada el año pasado y que se puede conseguir bien, y si no, pues nada, al final la liga es muy larga, intentaremos estar ahí e intentaremos luchar por ello.
0: Bones sensacions va deixar també el Villarreal en la visita al Philips Stadium d'Eindhoven. Miquel Tasde no va estar encertat de cara al gol en la primera meitat, que ja hauria d'haver acabat amb avantatge groguet, com es recordava Pau Navarro en acabar el partit.
4: Hemos tenido muchas ocasiones y que bueno, el partido en la primera parte nos hemos podido ir con un par de goles de ventaja, pero bueno, al final ellos también han tenido las suyas y hemos sido más eficaces en la segunda parte y nos llevamos la victoria.
0: En la represa arribaven els gols de Miquel Tasde, Tiam i Pau Cabanes i el de Mauro Júnior per al PSV. 1-3, primera victòria de la pretemporada per un Villarreal que comença a acostumar-se a les coses d'Iñigo Pérez.
4: Al final, para mí quizás es un cambio porque yo, bueno, tenía muy asentadas las bases de Marce y al final, bueno, un entrenador nuevo con sus manías, con sus cosas, pero bueno, creo que poco a poco al final las cosas que hacíamos por costumbre hay que ir haciendo las que pide el nuevo míster y bueno, nada, al final poco a poco irá saliendo todo y hoy creo que lo hemos demostrado.
0: Parlem del Tour, avui, última etapa en final als Camps Elisis, una etapa que l'organització ha retallat en vora 50 quilòmetres pels brutals incendis de la Gironda i les Landes. A més, necessiten mans i no distraccions. Pogacar, virtual guanyador des de fa dies, aconseguirà entrar a l'Olimp de Llegendes amb 5 victòries en la ronda francesa, amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I acabem amb el naixement d'una estrella, Andrea Sales, de 9 anys, de Castelló i formada al Col·legi Penyeta Roja, és la nova campiona d'Espanya de llançament de martell. Se'n va anar als 66 metres i 10 centímetres, però ja ha superat els 70 metres. Atents, perquè el futur és seu.
5: Farem el seguiment. Moltíssimes gràcies, Lluís Sánchez.

Escolten el cor de cambra de la Universitat de les Amèriques de Puebla, a Mèxic, que ha sigut el gran vencedor del certamen internacional d'habaneres de Torrevieja. En total ha guanyat 4 guardons, entre altres el primer premi d'habaneres i el de millor direcció. El prestigiós festival arriba enguany a l'edició número 72. Esta nit, recorden, podran disfrutar de la gran gala de clausura després de la retransmissió dels Moros i Cristians de la Vila Joiosa per les pantalles d'Apunto.

0: Més coses. Aconseguir una normalització en la presència de persones amb discapacitat en el món de la moda és l'objectiu d'una acadèmia de València que demana les mateixes oportunitats per a tot tipus de persones. El projecte inclusiv Best Model, que organitza una passarel·la de moda inclusiva, farà un pas avant amb la creació d'una acadèmia per a formar models amb discapacitats o cossos no normatius. Mariluz Ardilla és la directora de l'acadèmia.
1: Todos estos modelos necesitan sobre todo una formación y también esa inserción laboral que es tan importante que hoy en día también es lo que estamos buscando.
0: La coordinadora de persones amb diversitat funcional física de la Comunitat Valenciana dona suport a la iniciativa. Germán García, president.
2: Lo que queremos es aportar un poco nuestra energía y nuestro trabajo al bonito proyecto que tiene Mariluz de la passarel·la.
0: Un espai per a desenvolupar la passió per la moda independentment de les condicions de cada persona.
2: En realidad somos uno más y tenemos muchas capacidades y una de ellas, ¿por qué no?, es desfilar.

0: Una història universal i una partitura que escoltem llegendària que torna a València després de 15 anys. És Jesucristo Superstars, que representa estos dies al Teatro Ateneo i en la mateixa direcció de Juan Antonio Ramírez, informa Vanessa Martínez.
1: Les primeres notes ja transporten el públic a una història que travessa generacions. El Teatre Ateneu Mercantil acull estos dies una nova producció de Jesucrist Superstar. Juan Antonio Ramírez, director musical i artístic.
2: Una felicitat perquè podem recuperar una de les grans obres més importants que hi ha en la història dels musicals i, sobretot, òpera rock.
1: Més de mig segle després de l'estrena, continua emocionant.
2: És una obra que passaran generaciones y generaciones, y los de las generaciones de los años 70 que empezaron a escuchar son unos enamorados de esta música y de este estilo, y luego vienen las nuevas generaciones y todavía les gusta más.
1: Si hi ha un personatge que concentra tots els conflictes, és Judas, un paper d'una enorme exigència vocal i emocional. Luis Amando interpreta a Judas.
3: Es un regalo, es uno de los personajes más icónicos del mundo del musical, de la primera ópera rock, que es el personaje de todos los musicales más complicado que hay vocalmente.
1: El missatge de Jesucrist Superstar encara ressona amb la mateixa força.
0: Amb això tanquem este temps de notícies que hem dedicat en molta profunditat a l'incendi de la Vall d'Uixó que assola bona part de la Serra d'Espadà, i en l'última hora deixes dos nous localitats desallotjades, a Zuébar i el Medíjar, en total 100 persones que s'afitxen a les 16 que ja estaven desallotjades des de nit. Nosaltres tornarem amb més informació. De moment els deixem amb el programa Punt a Punt amb Salva Gómez.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
8: els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
12: De tu a tu.
13: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 3 i 34 minuts i continuem en este diumenge del Punt a Punt on tenim moltes coses per contar per davant. N'hi ha actualitat que repassar d'este matí, però ens queden hores per davant de ràdio, així que els convidem a quedar-vos amb nosaltres en esta vesprada en la que anem ara de seguida, en la secció jo crec que més fresqueta, no?, i estiuenca, com és la de Clara Alcover i Celia Sánchez, on el foco es fiquen les xerrades en esportistes, però també per a descobrir la vessant més humana, i és que avui tenen una llegenda del motor valencià com és Héctor Faubel. Després ficarem el focus en la pretemporada dels nostres equips a la primera divisió, xerrarem del València, del Llevant, del Villarreal i de l'Elche en dos llegendes, com Fernando Gómez Colomer i Javier Subirats. Més avant s'endinsem en el futbol més nostre, on anem a conèixer en profunditat, no?, en un reportatge en el nostre Carlos Gallardo, interessantíssim el reportatge sobre el castellonense i igual que hem fet en la primera divisió, igual que farem en la primera divisió, pues farem també en la segona divisió, i és que repassarem la pretemporada dels dos equips valencians que representen a la comunitat valenciana en la segona divisió, el Castelló i el Eldense, de la mà del nostre amic Emili Isierte, llegenda del Club Esportiu Castelló. Després anirem també en més futbol valencià per aquesta nova edició del futbol més nostre en Carlos Gallardo, que ens té que contar també com estan les coses en la segona ref, tercera ref, futbol regional. Se pujarem a la bici també per a viure l'última etapa del Tour de França en José Luis Gual, Javi Castellar i Luis Urrutia. I vos contarem i escoltarem també l'adeu, el comiat de Bautista en el tennis. Ja ens portarà ja cap a la nit la secció de Manolo Montalt en els partits de la nostra vida i la entrevista, la xerrada en el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, com és Salva Gomar. Parlarem amb ell, va estar fa una setmana als Estats Units, a Nova York, en eixa final del Mundial, on Espanya va ser campiona. Ja a les 11 de la nit, els últims 90 minuts del Punt a Punt, així, en este diumenge 26 de juliol de 2026, en el que sí que estem és molt pendents de l'última hora que afecta a la comunitat valenciana en quant als incendis en la Vall d'Uixó i en tot el territori, també nacional en tota Espanya, en una jornada, la d'avui, la d'esta setmana, en la que, evidentment, els nostres caps estan també ahir. Així que ara de seguida anem en aquesta secció de Clara Alcover i Celia Sánchez, però abans peguem una ullada a com estan les coses en directe, i és que en marxa està el Gran Premi d'Hongria en Fórmula 1, on de moment Piastri està en primera posició, acaba de parar Antonelli, que no havia parat i anava en primera posició, però clar, tenia que passar per boxes, i en este Gran Premi d'Hongria, de moment el primer lloc l'ocupa Oscar Piastri, seguit de Norris, Verstappen, Hamilton i Leclerc. Alonso, que eixia en 14a posició, està en 10a posició. És una situació en la que trobaríem punts per a Fernando Alonso, i això seria, no vull dir històric, però sí que cridaner, almenys en les últimes temporades. Per a trobar l'altre espanyol, se n'anem cap a la posició 10, on està Carlos Sainz. Així que és com està la graella en la Fórmula 1, i també repassem els resultats. Recordeu, en quant a futbol, la pretemporada ahir deixa els resultats per als equips valencians en la victòria 3-1 de l'Eldense davant l'Aleti FAC, la victòria 1-3 del Villarreal davant el PSV Eindhoven, la victòria del Castelló 1-2 davant el València Club de Futbol i la victòria de l'Hèrcules 1-2 davant la selecció AFE. Este matí ha jugat el Llevant el seu amistat davant l'Alcàcia en una notícia, i és que no estava a la convocatòria Carlos Espí. Carlos Espí té molt prop la seva eixida a un equip de la Premier League que està negociant pagar una quantitat propera a la clàusula de rescisió del jugador, que són 25 milions d'euros, i per tant podrien ser les últimes hores de Carlos Espí com a jugador del Llevant. Estarem pendents durant la vesprada de lo que puga anar passant. És de veres que n'hi ha equips, no? I

nosaltres sabem que, per exemple, el grup del Chelsea, el grup Blue, estava interessat en este davanter. També el Bournemouth. El Bournemouth va fitxar a Álvaro Rodríguez, el Torito, el davanter del Elche, per 25 milions. Jo crec que no serà el Bournemouth el que està tancant aquesta operació, però sí que sembla que és un equip de la Premier el que està més prop d'emportar-se a Carlos Speed. De tot això parlarem durant la vesprada, però també anem a endissar-nos ja de totes en esta secció en la que, com us deia, no? Anem a conèixer la vessant més personal, més humana i més propera, no?, en aquestes xerrades en esportistes que ens porten Clara Alcover i Célia Sánchez i que avui tenen com a protagonista al pilot valencià Héctor Faubel.

0: perderse de la mano, madre mía, agárrate.
1: Hi ha noms que formen part de la memòria esportiva d'un poble, d'una comarca o fins i tot d'una generació d'aficionats.
2: Noms que hem escoltat durant anys als circuits, als informatius esportius i a les retransmissions dels diumenges.
1: I és precisament ahir on naix de tu a tu un espai per a deixar de mirar els resultats i començar a escoltar les històries.
2: Les històries que hi ha darrere dels cascos, de les victòries, de les celebracions i també de les derrotes.
1: Perquè darrere de cada esportista hi ha una família, sacrificis i persones que han fet possible el camí.
2: Però durant la pròxima hora no volem parlar només del pilot.
1: Volem descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria marcada per l'esforç, la constància i la passió per les motos.
2: Conèixer com viu ara, que ha canviat amb el pas dels anys i quina mirada té sobre tot allò que ha viscut.
1: Perquè quan passen els anys els resultats queden escrits als llibres d'història, però són les experiències les que realment expliquen la vida.
2: Això és De tu a tu.
1: I avui compartim esta conversa amb Héctor Faubel.

0: Héctor, benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: De res.
2: Una molta gent coneix el pilot, però qui és l'Héctor d'avui? On està Héctor, contant-se?
1: Pues bueno, Héctor d'avui és un pare d'un fill i pràcticament pues, està treballant de lo que li agrada, que és superimportant, i poc més, disfrutant de la vida. Estem en una altra etapa i res, la veritat és que està anant tot molt bé i disfrutant del procés.
0: Han passat no, molts anys ja d'aquelles temporades al Mundial, la vida ha canviat molt, ara hi ha nous projectes, noves responsabilitats i una manera un poc diferent no, d'entendre les motos, o tu, encara que estàs dins, ho veus des d'un altre punt de vista. Com és un dia normal en la teva vida?
1: Pues depèn, si estic a casa o estic en les carreres, no? Quan estic a casa, pues lo normal és de dejunar en el xiquet, dur-lo al cole, després anar al gimnàs, una dutxeta, un bon esmorzar com un bon valencià, i a partir d'allà pues, comença un poc la jornada laboral, no? Per telèfon i parlar, enviar mails, i bueno, el meu dia a dia és el telèfon, és la meva extensió del meu braç.
2: Eres de la cultura de l'esmorzaret?
1: Sí, sempre que puc, sí. Sempre que puc, sí. Sempre que puc, sí.
2: La veritat que a Cim València mos agrada molt. Jo penso que una de les mitjans probablement preferides és l'esmorzar, perquè sempre mos du com a quedar en algú, no? Com... És un ambient diferent, tenim els nanos en el cole, també te pots prendre el cafè i menjar tranquil·lament en taula el teu esmorzaret. I m'agrada molt també que algú destaqui aquesta cultura de l'esmorzaret.
1: Sí, jo sóc que... O sea, promoc esta cultura, ¿no? Sempre que estic, queden els col·legues i mengem un bon bocadillo.
0: A més, jo crec, no, que amb esta cultura que tenim així tan guai, tu, que has estat fora, que has viscut tant, pots veure, no, la teva gent, pots quedar potser amb gent que antes sols podies parlar per telèfon, i ara, vulguis o no, estar així a la terreta, a ta casa, pues fa també, no, que estigues veient els amics, familiars... jo també volia preguntar-te què és, per exemple, el que més t'il·lusiona d'esta etapa actual, no, de la que estem parlant.
1: Bueno, ara el que més m'il·lusiona és, evidentment, com està creixent el meu xiquet, que...

bueno, el TDAH i tal ha sigut un poquet complex que estudie i tot això perquè no se focalitza, però bueno, és un té molt d'amor i

0: al Mundial i si pots dur-lo a la màxima expressió en el meu món, que és MotoGP, pues, és una cosa que t'ompli el cor, la veritat.
1: Tu continues vivint les carreres en nervis, ara que estàs parlant de Fermín?
0: Sí, sí, jo crec que ara quan tens a xavals al teu càrrec, estàs més nerviós que quan jo corria, no? Perquè quan tu corres és com que tu pues, controles el que pot passar, el que no, però quan tu veus a l'altre patir o té una lesió o qualsevol cosa, pues, no és que se passi mal, però els nervis n'hi han.
1: Estàs en la faceta papi-moto, no?
0: Sí, amb ves, papi casa, papi moto, sí.
1: A veure, jo estic sentint-te un poc, Héctor, i és com que estàs plasmant, no?, intentant transmetre el que tu has viscut personalment, és a dir, no?, estàs contant el poder veure a la gent, en este cas de Fermín, no?, que estàs parlant que és com el teu projecte, mm-hmm, i poder dur-lo a MotoGP, no?, és un poc el que tu has anat vivint des de ben menut. Entonces hi ha una frase, no?, que diu que l'experiència només té sentit quan es comparteix.
0: A veure, evidentment, si no, l'experiència no valdria per res, no? Entonces, pues això estem fent, plasmar els 26 anys que duc en el campionat del món.
1: Que no són pocs, se diu en bronte, però...
0: En tots els xavals estos.
1: I eres més feliç avui que quan competies?
0: Bueno, jo crec que és diferent, però estic completament feliç, i anteriorment també, però ara també. No tiro molt de menys aquella etapa. Parlava antes en Celia de que soc una persona que quan passa pàgina disfruta del moment, no? No soc de quedar-me anclat en el passat ni dir, hòstia, demà m'ho passaré molt bé, no? Vull passar-me-lo bé avui, vull fer les coses avui, no pensar la setmana que ve o en la setmana passada.
1: Has estat molts anys escoltant consells, has après molt de moltíssima gent, imagina, també d'errors, no? Mm-hmm. Que has tingut al llarg de tota la teva carrera, i ara tu acompanyes a estos pilots, no?, amb tots estos consells. Hi ha algo que sempre t'ha marcat i que tu ara mateix estàs posant en pràctica?
0: Bueno, jo sempre ho dic, que jo crec que tot el món, o a l'esportista o a la persona de peu, el tema de lo que més t'ensenya són els errors, no? Entonces, el que jo sempre dic als meus, deu que siguin pilots, mecànics, tal, és que el que puc ensenyar-los és a no fer el que jo vaig fer, els errors que jo vaig cometre, perquè ells no s'equivoquen, no? Després ja és experiència pròpia i cada època pues, és diferent, però jo puc dir-li el que a mi no me funciona. Entonces, crec que ahí és la clau de l'èxit que estem tenint ara mateix.
1: I com va néixer el projecte de treballar en els pilots més joves?
0: Pues jo vaig deixar de córrer el 2013 i sols va ser capaç d'estar 2 anys sense motos.
1: Què tal esos 2 anys? Què tal? Bueno, te va dir, què feies?
0: Xungos, són xungos.
1: Sí, mentalment, veritat.
0: Sí, hauria de veure algo pels esportistes d'elit que s'ha dedicat més de 10 anys a algo. Alguna ferramenta, no?, d'algun tipus per a poder... saber què fer, perquè estàs un poc perdut, no? I bueno...
1: La gestió mental, que després, si voleu, parlarem també, sí, perquè al final estàs com a molt al nivell competitiu, no? Estàs com super focalitzat en cada setmana, en estudiar-te cada carrera, en preparar-te física i mentalment per a aquest moment, i de sobte arriba un dia que s'apaga la llum, estàs en casa, arriba un dissabte i un diumenge, i no tens aquesta adrenalina, no tens aquest treball... Aleshores, és molt difícil de gestionar mentalment. La primera, la segona, la pots anar passant, perquè al final la gent no, pues, te parla, t'acompanya i demés, però i la quarta i la quinta, i l'any segon?
0: El tema és que tens una vida totalment estructurada i de sobte passes a no tindre res estructurat ni saber per on pegar, no? I entonces ahí va sorgir el tema este, no? Igual que uno se compra un barco recreatiu per a eixir, jo vaig muntar l'equip per una forma de viure les carreres des de la base.
1: No? Millor tindre un equip, no? Igual
0: sí,
1: que
0: sí,
1: un barco...
0: Cada uno. Per a mi m'agradava això i vaig invertir jo de la meva butxaca. I ficar-li amor i començar a tenir xiquets, pues, va sorgir diferents pilots, han passat molts per la meva mà. Però bueno, en el tema, en el cas de Fermín, pues, va ser el que mos dugué a ser ara posicionats com a un manager de moda dins del Mundial, perquè no és normal que un xaval en 20 anys estiga en MotoGP, no? Que no vull dir que jo hagi fet res, al final si el pilot no dona gas és impossible dur-lo ahí, però
2: Però té un bon mentor, sí, al costat. Clar,
1: què és exactament ser manager de...
0: Bueno, en lo que faig jo de manager, al final, és

0: negociar contractes, estar en ells en el tema professional, però jo faig un manager 360 graus. Faig un poc més allà, faig un poc de germà major, mai dic el que tenen que fer, però sí que recomane. Jo no faria esto, jo faria esto, i la veritat és que ho escolten, quasi sempre fan cas, i quan no fan cas, pues pillen, no? Entonces, al final és un tema d'experiència personal, tenen que sentir-lo ells i equivocar-se ells per a saber com funciona la vida.
1: Segueixes tenint una responsabilitat diferent a la d'abans, però què és el que més disfrutes o el que més estàs disfrutant d'esta etapa?
0: Bueno, el que més disfruto d'esta etapa és, per exemple, el viatge a Bolonia que vaig fer a Ducati i firmar a Fermín a la categoria reina 2 anys antes de que poguera pujar, no? Entonces, jo sabia coses, llegia coses, i per això ja estava totalment fet. Entonces, és una cosa molt bonica que m'educ jo i estigué molt, molt guai, de veritat.
2: Quantes veus joves te'n recordes de tu?
0: Si és que, ja t'he dit, ara mateix són encara més joves de quan érem nosaltres, no?
2: En tots els esports, no? Sí. Perquè l'altre dia també parlàvem sí. En pàdel, en el futbol. Claro. Són molt joves tots els esportistes d'avui en dia.
0: És com que arriben antes i duren més temps, no? Entonces, el cas de Marc Márquez, per exemple, el nostre esport sofreix moltes lesions, però ara els avances que n'hi ha, Marc està... té fet, perquè té moltes lesions, però el tio està a ple rendiment, no? Això antes era impensable.
1: Jo crec que també n'hi ha que parlar un poc de l'etapa, no? O sea, de lo que al final intentes transmetre a estos pilots. Està clar que tu tens molta experiència, però tu, o sea, són molt joves. Jo crec que estem parlant de... Ara comencem més joves, però també durem més, però jo crec que ha canviat tot molt en la societat, entonces com a que volen anar super a pressa i com a que volen tindre l'èxit d'un dia a un altre. Entonces,
2: hi ha diners per el mig.
1: Jo crec que és un món complicat que també tens que tindre un poc de jugar el paper psicològic per la teua part.
0: Sí, a veure, jo en això me considero molt bo, la veritat. Entonces, sé navegar les aigües quan estan tranquil·les, quan estan braves. Entonces, puc parlar amb ells en total claritat i jo crec que és part de l'èxit que tenim, no? Que no tenim filtres i podem dir les coses com les vem.
2: És més difícil gestionar persones que motos?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, al final la moto és... un material, no?, que tu ho apretes o ho fluixes i ja està, però el tema mental de les persones, saps que hi ha que saber quan parlar, quan estan bé, quan no estan tan bé, quan necessiten apoyo, quan necessiten que li dones un carxot, saps? Entonces, aquestes cosetes sí que són molt humanes, no? Al final, jo crec que la vida, tant en lo personal com en lo professional, en amor, se pot fer tot. I crec que això ho tenim molt, molt present.
1: Héctor, estàs tot el dia, no? Les motos, o sea, no has desconnectat res, no tens ganes, o sea, de pujar-te a una moto?
0: Pues tia...
1: No sé, claro, al final, vull dir, la tens sempre davant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, moltes voltes tinc ganes, però saps el que passa que...
1: I pegaries una volteta i tornaries.
0: Si fora sola jo ho faria, però els meus pilots volen que roden ells perquè ells me claven canya a mi.
1: Clar.
0: Entonces... recorde l'edat que tinc i tal, i dic, no, estic així bé.
1: L'última vegada que pujares a...
0: Que va rodar un circuit farà uns 7 anys.
1: Doncs pues ja fa anys,
0: sí,
1: eh?
0: Fa anys, sí.
1: Jo crec que encara rodaràs alguna vegada.
0: Sí, jo crec que sí.
2: Al final tots acabem construint-nos a partir del que hem viscut i darrere de qualsevol trajectòria pues sempre hi ha també un punt de partida, no? Nosaltres un poc també documentamos, varem veure que te deien el xiquet de Llíria, no? Encara te ho diuen, aunque sigues més majoret,
0: ja. Sí, això passa sempre. Jo crec que quan sigui un abuelo m'ho diran també.
2: Com recordes aquesta infància?
0: Jo molt bé, jo m'he sentit molt, molt querit en la meva gent, molt apoyat, i la veritat és que són records que tinc ahí superpresent. I encara vaig per el meu poble i la gent pues, encara parla de quan corríem i tal, i veu les carreres un poc dels meus pilots com...
2: Quan foren teus.
0: Quan foren meus, sí, al final.
1: Conta'ns un poquet quin és el primer record que tens amb una moto.
0: Bueno, el primer record que tinc amb una moto era en el xalet del meu iaio, que era una moto de cross. En aquella època, no és com ara, no hi havia casco, no hi havia res.
2: Tu no eres dels nanos que te regalaven una moto per a Reis, no? O...
0: Bueno, també, però a mi me la compraven sense haver Reis ni cumpleaños, no? Mon pare li agradava les motos i me comprava motos i

0: Diuen que hi ha moments que canvien una vida i en el teu cas arriba un moment en aquell somni de la infància que es converteix en realitat.
1: I parlem del Mundial, Héctor. Una cosa és imaginar-se'l, no?, i altra, pues, viure-ho des de dins. Què ens pots contar d'aquella etapa tan bonica?
2: Bueno, pues, com tu dius, no?, de repente arribes a la primera carrera que va ser en Jerez, rodant i corregant en tots els teus ídols. I, bueno, penses, ostres, seré lo suficientment bo per estar així en els millors del món. I, bueno, van passant les carreres, va fent bé poquet a poquet i guanyar la primera carrera i sentint-te competitiu. I al final, pues, tens que creure-te en tu mateixa, no? Perquè és un esport individual, no és un esport col·lectiu i al final, per molt l'apollo que tingues, quan te fiques en la graella d'eixida, eres tu la moto, te tanques el casco i a lluitar ahí com un gladiador.
0: I quin va ser el moment en el que vares mirar, no?, cap a la dreta, cap a l'esquerra i vares dir, uf, ho he aconseguit, estic així, vaig eixir, és que és fort, no? Perquè, clar, com tot el món ho veiem des de la barrera, sí, no?
1: Pues,
0: no és gens fàcil estar ahí a primera línia, però per al propi esportista també, com se ho creu, com mira un costat, mira l'altre i diu, vinga, allà vaig, que així estic, a primera línia.
2: Jo crec que el moment que més flipes, diria que és quan guanyes una carrera així en València, en el Gran Premi de València, davant de la teua gent, de tota la gent que t'apoya des dels inicis, i quan toques el cel guanyant el Gran Premi d'un campionat del món, pues, és bestial, no? Te fiques supercontent, tot l'esforç que has fet tu i la teva família i el teu entorn, pues, ha merescut la pena.
1: Com se gestiona aquesta pressió, Héctor?
2: La pressió, jo la duia prou mal, perquè sóc una persona que, si, com ha dit Damián, si no me coneixes, me costa un poquet obrir-me, no? Pareix que siga un poquet tonto i tal, però no, és sense voler, no? Jo quan m'obric...
0: Sense voler.
2: Dóna tot, però si no conec, me costa un poquet eixa primera... Entonces, quan necessitava ajuda, no la demanava, i va entrar el rol del mental coach, que és com un psicòleg esportiu i tal, i a mi m'ha fet molt, molt bé, però... és de veres que estigui un parell d'anys sense demanar i s'ajuda, no? I a partir d'allà ho gestionava millor, però jo quan les carreres les començava i me tragava tot els nervis i tot això, moltes voltes he vomitat antes de les carreres per els nervis. Després ja ho controlava, però perquè m'ensenyaren, no? Però ja et dic, tiene que haber-ho fet antes. I aquesta és una de les coses que dediques pilotos que si necessiten que utilitzen aquestes ferramentes.
1: M'imagino que això és el que parlàvem abans, que hi ha molts errors que serveixen, no?, a la llarga, però bon, en el teu cas, per a que no... és que ara els corredors, no?, els que tu tens, i aquests errors no es tinguen. Com vas tindre tu? Perquè la gestió de les emocions i de sentiments al final és un tema superimportant.
2: Exacte. Jo crec que he reduït aquests dos anys que jo vaig necessitar aquesta ajuda. A ellos, quan ho veig mal, immediatament tinc una persona que se diu Iván Conejero, que és el coach de dos dels meus pilotos, i quan necessiten estar sempre ahí per ajudar-los.
0: I hi ha soledat en el món del pilot de motos?
2: A la meva època n'hi havia molta. Jo te puc recordar...
0: Perquè tot el món no veu els esportistes com que sempre duen el seu sèquit, no? Sempre duen el seu amic, algun familiar, els papis també van a voret, o els vuelos, però hi ha soledat.
2: Ara mateixa n'hi ha molt més de mimo que antes. A mi antes jo recordo soltar-me en Chapó, sol, sense un familiar, sense ningun amic, en un equip català, en un company català, jo era l'únic valencià, i te feien un buit de por i tenia 17 anys. I al final agarrava les claus del cotxe perquè ningú me veia, me n'anava al cotxe que estava en el pàrquing i a plorar, saps o no? Perquè no sabia què feia ahir, si mereixia la pena i... Són coses dures de veritat que al final te fan fort.
1: Anava a dir, tio, jo crec que aquests moments et fan créixer, no? I a lo millor estar més madura a la llarga, perquè la vida dels esportistes té una part que molta gent no veu, que tu ara mateix estàs contant-la, no? Que pots dir, mira que guai, Héctor, el Mundial, no?
2: Chapó, Austràlia, tal.
1: Que bonic, però després d'aquesta part que tu estàs dient de jo me n'anava al cotxe, jo plorava, jo estava sola, jo no demanava ajuda a ningú...
0: Però tu sempre confiaves en tu, sabies que això arribaria per a algo?
2: Home, jo crec que sí, a vegades tens dubtes. Jo crec que tots els esportistes, totes les persones, en algun moment de la seva vida, pues, dubten, per lo que siga.
1: I hi ha alguna derrota que tu ara recordes i la mires d'una altra manera?
2: Sí, yo tengo, o sea, el món del esportista siempre se parla de guanyar, ¿no? Y al final tú corres la millor 200 carreres y guanyes 20 o 30. Entonces lo normal es no guanyar. Yo creo que això és lo que deberían de ensenyar a xiques de xicotet, ¿no? Que guanyar està súper bé, però que és que és molt difícil guanyar i se guanya molt poques voltes i requereix un esforç titànic per aconseguir una sola victòria.
0: I si ara pogueres parlar en ixe Héctor del 2007 o del 2010, què li diries?
2: Pues li diria que hauria d'haver disfrutat més encara de lo aconseguit. Com ve dia de Damián, quan feia segon o tercer no estava mai content, sols volia guanyar, i això ho haguera canviat, i això ho canvia actualment en els pilotos. En Fermín no n'hi ha problema perquè se'n riu de tot, però en David Muñoz, per exemple, sí que li diu quan faig el pòdium, està clar que vols guanyar, però estàs content perquè després
0: ho trobaràs en falta.
1: I amb els anys canvien moltes coses, les prioritats, la manera de viure la vida i també les coses que considerem importants. I hi ha experiències que transformen qualsevol persona. En el teu cas, com t'ha canviat ser pare?
2: A mi, positivament. És veritat que per moments dius, hòstia, estic preparat, no estic preparat, no? Perquè tinc 42 anys ara, però la meva ment crec que tinc uns 20, més o menys.
1: En que faig... Condamnant, és que tu i Damián...
0: Condamnant i con nosaltres, m'ho passa tot, és la veritat.
2: Encara faig les mateixes coses, entonces moltes voltes dic, ostres, que tinc que donar exemple al meu fill, tinc que tal... Però, en definitiva, molt bé. Jo crec que és un dels regals de la vida, no? Crec que tot el món mereixeria tindre esta oportunitat de ser pare i de disfrutar-ho.
0: I entens ara tu els teus pares?
2: Jo, per supost. Jo, els meus pares, rara vegada he tingut desavenències, he tingut problemes, entonces jo crec que sí.
0: Perquè moltes vegades, no, a l'hora de ser pare, mos venen molts records, mos venen moltes coses de tot el que ens han renyit, tot el que ens han intentat fer, no? I ara tu estàs en eixa fase i dius, uau, en el meu cas, per exemple, o en el teu cas, és deixar-te anar molt jove, soles, perquè m'imagino que no podrien acompanyar-te a moltes coses, a soles, al meu fill allí, a veure què tal, correguent a 300 per hora, nerviós, o sigui, no me puc imaginar a ta mare, te ho juro que se me posen els pèls de punta pensant que li poden cridar per dir-li el teu fill ha tingut un accident o algo, és que
2: és que m'he cridat, perquè al final quan te causes de lesiones tenen que tocar a els teus pares.
0: Tu eres jovenet i no valores això i no ho veus perquè és tot pues festa, però ara que eres pare, imagina't el que ha patit ta mare i ton pare.
2: Jo ja t'he dit, jo preferiria que el meu fill no correguera en motos, imagina't.
1: Anava a preguntar-te, li has donat una moto al teu xiquet?
2: Sí, però no vol ni borrar-la.
1: Veus?
0: És que coses,
1: en Casa Herrero,
0: en quasi tots els esportistes que estem parlant, els passa que els diguem, els heu donat un baló, una raqueta tal, i diu sí, però no ha acabat de...
2: Ell ho he intentat, ell una etapa volia provar, però no vol.
1: Què li agrada més?
2: Està pegant-li al tenis.
1: Que guai.
0: Està molt de moda.
1: Sí, el tenis i el pàdel ara és, no?
2: Sí.
1: Bueno, i a tu o sea, com te sents? Quan penses, no, vaig a tornar a intentar-ho, li torne a donar la moto, o
2: ja
1: decidirà ell, no?
2: Millor, si jo no volia que correguera moto. La moto és l'esport més perillós del món. I tu no saps de desgràcies que n'hi ha ahir dins, en xiquets també. Ja no és lesionar-se, és que no estiguis en esta vida, saps? Entonces, preferis que no. Que xuga a pàdel, ahir com a molt te lesiones un xenoll i no passa res.
1: Tu li has ensenyat al teu xiquet vídeos, fotos teues?
2: Sí, ell mira, pregunta, quan tinc trofeus en casa i esto que...
0: Quants anyets té?
2: Ara té 11.
0: Bueno, ara ja ho sap tot.
2: Sí.
1: No, claro, ara ja s'ha
2: deixat. I en el cole li ho diuen, i bueno, en casa tinc alguna foto, per exemple, en Michael Jordan, i dice, papa, ¿cómo conoces tú a Michael Jordan? Tal, y, pues, bueno, le explique
1: nosaltres
2: les coses.
1: També vulguem saber-ho,
0: sí.
1: Contant-nos alguna anècdota. De...
2: Bueno,
0: és el famoso más famoso en el que tens una foto?
2: Jo crec que sí.
1: Tan alto?
2: Sí. Me dice un 98, està prou proporcionat, no és el típic xor de baloncesto que està aixina un poquet, no? El tio està perfecte. I el vaig conèixer en el Mundial de Motos perquè li agraden molt les motos i me xodava aquest dia al campionat del món. I vingué a saludar-me perquè sabia que a mi m'agradava un poquet el esportista de Michael Jordan, i després me dije, mira, passe lo que passe, quan acabe la carrera per l'any se vem i s'hem de festar junts. Y entonces tenía un privat y tal, y vaig estar ahí en el privat prenguente una copa en ell y tal. Y la verdad es que...
0: ¿A on era?
2: En la discoteca era Spook.
0: Perquè, ah, però sí, en València.
2: València, València.
0: Pensava que
2: era Spook fora. Perquè... El
0: Sabia que era de la nostra era.
2: Sí, sí, no, no, era València. No, no, Spook alquilaren la discoteca per al campionat i ell tenia un reservat sol espai, no? Perquè no el molestaren, perquè n'hi havia una cua de gent per conèixer-lo increïble, no?
0: Clar, s'ha de fer amb Michael Jordan.
2: Sí, exacte. Sí. I tinc aquesta foto en ma casa en gran.
1: Sí. I què tal? Un tio guai, no?
2: Un tio fenomenal, sí. I li agrada molt, el motor li agrada molt. De fet, anava a fer un equip de MotoGP, però al final se va decantar per la NASCAR i té un equip de la NASCAR de cotxes en Estats Units.
0: I algun altre famós així, alguna anècdota que has tingut de pilot o algo? Perquè quan eres pilot, no, tots van a saludar-te, tots estan
2: ahí. N'hi ha molta
1: gent. Has conegut algú que digués un somni, a veure, no? Perquè al final... anaven a conèixer-te a tu, però a lo millor no et donaves compte de que aquesta persona també era superfamosa i tenia la mateixa il·lusió. Era una il·lusió mútua.
2: No, te parle... a veure, és que en les motos venen tanta gent, Brad Pitt, no sé, claro. Gent que te pot a tu agradar.
0: Brad Pitt, també,
2: ja,
0: eh?
2: A mi, saps?
0: Quan estava en Angelina Jolie també anava ella.
2: Sí. En Mugello, tenen una casa en la Toscana, en Itàlia, i venien a la carrera de Mugello perquè estava proper de sa casa. Però així, una anècdota de fa poquet, pues l'any passat, per exemple, el Luis Fonsi, que ens ha fet molt amic d'ell, estiguem nosaltres...
0: Se ho fa despacito, no, amics?
2: Sí, se'n fet amics i ja t'he dit que el tio no li demanarem ni una foto ni res i al final li dic, podem prendre alguna cosa? I mira, ahí tens la barra, pídete lo que quieras. I, perquè tenim ahí un hospitality que és per als convidats de nosaltres, no?
0: Sí.
2: I tenen el que vulguis ahí. I se demana una copeta de vi blanc i me digue, tu creus una també? I digue, va, voy a tomar una copeta de vino blanco contigo. I se fa una copeta de vi blanc en ell i tenim una relació ara, tenim els telèfons i tal, i
0: és
2: un fenomen.
0: Bueno, mos convidaràs un dia, no? Jo vull anar. No tinc ni idea de motos, però jo vull que anar.
2: T'agradarà. Ara mateixa ho ha comprat Liberty Media, que són americans, i... Se pareix un poquet ja a la Fórmula 1, no? Volen fer-ho superelitista i tal, però, bueno, com ho digueu, esteu convidats.
0: Ui, que també, en la part d'Héctor, bueno, pensa que quan estava com la teva carrera en plena activitat, no teníeu tant aquesta irrupció que feu les xarxes socials, no? En la vida com ara tenen...
2: Ni existia.
0: Ahí la època... I ara també has de gestionar en els joves tot això, però a la vegada has de crear contingut i has de com crear aquesta imatge digital que al final és l'empremta que està deixant o que fa que la gent s'agarre a aquest pilot, no? O el seguisca, li caiga bé, li caiga mal...
2: En el nostre món s'utilitza barbaritats perquè tenim moltes marques que volen això. Entonces, mos paguen per els drets d'imatge, no? No és com el esport col·lectiu. És superfocalitzat en l'esportista.
0: I centrat en crear contingut,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. La veritat és que els meus no se queixen, no? Però sí que de veres que jo ho veig i tenen més faena fora de la moto que en la moto.
0: Sí.
2: Sí.
1: Héctor, hi ha algun esport que t'agrada molt, també, que no siguin les motos, òbviament?
2: Sí, a mi m'agrada tot. És que jo soc futbolero, m'agrada el bàsquet, veig hasta el rugby quan estàs als Estats Units.
0: O sigui, t'encanta el nostre programa Punt a Punt dels dissabtes i els diumenges a Sina Punt Mèdia perquè fan des de les 12 fins a les 11
2: ja m'han dit.
0: Rugby, volei, futbol sala,
1: pilota valenciana, padel...
2: O sigui, m'encanta.
1: O sigui, fas un mix de, sí, de sempre
2: puc,
1: que
2: veure,
1: pots.
2: Jo no estic sempre de cara a la tele. Jo quan estic en la meva professió sí que estic ahí a tope, però quan arribo a casa... Té que ser algo justet que estiga tranquil el meu fill dormit i tal, per a veure, si no estic ahí.
1: Com a bon valencià, seguixes els nostres equips valencians.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Patixes. Perquè este any en futbol ha sigut pa morir-se.
2: Jo soc super del València, club de futbol, i la veritat és que de la meva època que anava jo, me convidaven allà al palco i tal, ara, buah, pues és una altra...
0: Ha canviat tot.
2: Molt i a mal.
0: Bueno, i abans d'acomiadar-nos, pues anem a fer un xicotet test, ¿vale?, de respostes ràpides.
2: Vale.
0: I tens que dir el primer que se te passa per el cap, però vamos, que és ràpidet, ¿vale?
2: Vale.
1: Vinga, un olor de la infància.
2: La taronja.
0: Un lloc especial.
2: Sant Vicent de Llíria.
1: Una persona imprescindible.
2: Pues la meva dona.
0: Una por.
2: Fer-me vell.
1: Un orgull.
2: Ser valencià.
0: Un defecte.
2: no haver disfrutat dels èxits com deuria.
1: Un consell que no oblides.
2: Pues disfrutar el dia a dia.
0: Una cançó?
2: 50 Cent, Candy Shop.
0: I una cosa que la gent no sap de tu?
2: Pues que sóc bon cuiner.
1: Què li diries al teu fill de 20 anys?
2: Pues que siga feliç.
1: I què li diries al xiquet de Llíria que volia ser pilot?
2: Pues que hem arribat més lluny de lo que tot el món es pensava.

0: Héctor, moltes gràcies per haver compartit este ratet amb nosaltres. Ens ha passat volant i m'està super a gust, la veritat.
1: Ha passat molt ràpid i també ha estat molt bé.
2: Ha sigut un plaer descobrir a l'Héctor que hi ha darrere del circuit.
1: Gràcies.
0: I sobretot gràcies també per recordar-nos que darrere de cada trajectòria esportiva sempre hi ha persones i històries que mereixen ser contades.
2: El desitgem molta sort, Héctor, en els projectes que tens per davant.
0: I fins ací esta nova edició del Tu a Tu dins del Punta a Punta.

0: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
0: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
0: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

4 i 23, acabem d'escoltar la xerrada en Héctor Faubel, el pilot de motos, que bueno, pues, ha passat a ser un dels noms destacats del món de l'esport, del món del motor, i que allà estava, no?, en aquesta xerrada personal, íntima, i que bueno, pues, tenia en Clara Alcover i en Celia Sánchez en este de tu a tu, que està seguint un èxit en este estiu i en este punt a punt en el que, bueno, pues avui diumenge estem pendents de la Fórmula 1. De moment ara en Virtual Safety Car en la pista, 57 voltes de 70 en Norris com a primer classificat, en Verstappen, Antonelli, Hamilton i Leclerc tancant les 5 primeres posicions. Per a trobar a Alonso n'hi ha que viatjar cap a la 14a posició, estava en

0: Anar fa uns minuts i per a anar a trobar a Sainz ni a ganar a l'última posició, a la 20a posició, perquè bueno, pues, és el lloc que ocupa el pilot espanyol Carlos Sainz. A veure quan se'n va el Virtual Safety Car i tornen a córrer. Ara sembla que ja es reanuda la carrera, però són 57 voltes de 70 en este Gran Premi d'Hongria, en el que de moment Norris està en primera posició. I ja tinc per així per l'estudi el nostre company en este estiu, aprenent en pràctiques. Ricard, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Salva.
0: I portes notícies d'atletisme, veritat?
1: Sí, correcte. L'atletisme valencià està sent una de les grans protagonistes del Campionat d'Espanya Absolut de Màlaga. La valenciana Fàtima Diamé s'ha proclamat campiona d'Espanya de longitud amb un millor salt de 6,70 metres, mentre que Paula Sevilla ha aconseguit la medalla de plata en els 400 metres llisos. També ha pujat al podi el castellonenc Anthony Junior Pérez, bronze en longitud al seu primer nacional absolut, i Dani Montfort ha finalitzat sisè en els 10.000 metres de marxa. La jornada es tancarà avui diumenge amb una de les proves més esperades, la final dels 110 metres tanques prevista per a les 10:30, on el valencià Quique Llopis buscarà un nou títol nacional. Fins ací l'última hora de l'atletisme valencià.
0: Pues ara de seguida me contes més coses de més esports, perquè sé que tens també a punts de paraciclisme, però és que tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a els dos protagonistes en els que anem a analitzar lo que està seguint la pretemporada d'esta primera divisió tan a la valenciana, que se'ns ha quedat també per esta temporada, i és que tornaran a veure quatre equips valencians a la màxima categoria del futbol espanyol: el València, el Villar Real, el Llevant i l'Elx. I és per això que anem a saludar, ja estan per ahí. Fernando Gómez Colomer, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, què tal, Salva? Buenas tardes.
0: Javier Subirats, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, què tal, com esteu?
0: Bueno, pues un plaer, juntar-vos els dos en antena per analitzar, bueno, un poc el que és la pretemporada. Comencem, si vos sembla bé, per el València. Per a conèixer un poc quals són els passos, no?, que està donant en este cas el València. Però el primer que vos tinc que preguntar és què vos sembla que la pròxima temporada torni a haver quatre equips de la Comunitat Valenciana a la primera divisió. És sempre una bona notícia, no?
2: Xubi.
3: Sí, clar. Sí, me comienzo yo, Fernando. Sí, pues, pues sí, és una gran notícia, clar. Està clar que totes les aficions dels equips valencians pues, poden veure molts partits del seu equip, inclús es poden desplaçar si volen veure altres partits, i bueno, que hi hagi quatre equips a la primera divisió és fantàstic, i lògicament per al futbol valencià és una notícia importantíssima.
0: Fer?
4: Pues no era nada sencillo, además.
0: Es porque... que no semblaba, no tenía
4: claro,
0: pinta de...
4: Es que tanto Levante como Elche han tenido que pelear mucho.
0: Para... ¿Y el Valencia? ¿El Valencia?
4: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que sí que esperas del Valencia que lo pueda lograr, aunque la situación, sobre todo en la primera vuelta, fue muy preocupante. Tres partidos de 19, pues lo convertían en uno de los, no digamos, de uno de los candidatos, o que por lo menos tenía que resolver la situación, eso evidentemente. Pero Valencia finalmente lo resolvió y quizá lo esperabas. Al Levante y a Elche le iba a costar un poquito más, y sin embargo, pues al final lo sacaron, se hicieron muy fuertes en casa, sumaron los puntos necesarios para solventar el problema, y ahora, pues bueno, dado que el Villarreal está en la situación en la que está, vuelve a jugar Champions, y yo creo que tiene que ser candidato otra vez para estar entre los cuatro primeros, porque la plantilla de momento ha variado muy poco, muy poco. Pues creo que sí, creo que Levante, Elche, pues tendrán que intentar hacer las cosas lo mejor posible para volver a intentar solventar un problema que puede ser preocupante a lo largo de la temporada. Yo creo que en estos momentos da la sensación de que el Levante está como empezando a prepararse un poquito más, porque hay mucho retraso en las transacciones del Elche, y sobre todo medio campo y arriba están teniendo problemas para poder incorporar jugadores. Pero vamos, todos esperamos que primero valorar que sean cuatro equipos en esta primera división, que nunca es fácil, uh-huh, y ojalá pues puedan continuar mucho tiempo.
0: Anem a començar per el València. Jo és que t'he dit això, Fer, perquè crec que se'ns ha oblidat molt pront que en la jornada 37 és quan el València matemàticament és sí. Equip de primera. Això, vull dir que, és que

0: primero ya hay problemas, ese cántico se va a escuchar seguro, seguro. Y entonces es empezar así es problemático. Fíjate que a lo mejor empezar así, sin un año más de ampliación, hubiese significado lo mismo, simplemente, bueno, la gente hubiese estado, se hubiese quedado pues más conforme, más resignado. Oye, mira, tiene un año más de contrato, vamos a ver si le va bien la temporada que viene, y si le va bien ya le ampliaremos o ya lo renovaremos. Sabíamos que era esta temporada, no ha sido buena, pero a ver, confiamos en él y a ver qué es lo que puede hacer. Hubiese habido un poco más de paciencia por parte de los aficionados, pero ese año más de ampliación yo creo que todavía irrita más a los aficionados.
1: Sí. Vos pregunté ya per fets, i és que, bueno, pues ja comença la pretemporada en el cas del València, en el partit a porta tancada davant el Petro de Luanda en el primer stage en Girona, on l'equip va perdre, la victòria davant el Dense en la Ciutat Esportiva de Paterna, i ahir la derrota 1-2 davant el Castelló. Què és el que vos està deixant de moment esta pretemporada? Quines sensacions, o a nivell de xoc, quina és la lectura que doneu d'aquestes tres primers partits amistosos? És de veres que un no l'han pogut veure, que és el del Petro de Luanda, però el del Dense i Castelló sí que els han pogut veure. Què vos està dient d'esta pretemporada de moment del València?
2: Bueno, jo en principi sí que crec que els partits de pretemporada sí que de luego serveixen, no?, per anar agarrant la forma els jugadors, però no signifiquen molt en el que va a ser una pretemporada, o els trobe més com a preparació dels jugadors. El que passa que sempre està clar, pues els resultats, sempre la gent o els aficionats, inclús els mateixos jugadors, els entrenadors, prefereixen guanyar tots els partits. Jo veig certa continuïtat, sí que sembla que a lo millor la defensa eixa de 5 que feia a lo millor no l'està abandonant i està més en el 4-2-3-1, i bueno, la veritat és que mescla prou jugadors, els jugadors nous que han vingut pues tenen que anar acoplant-se, pues han vist a De Haas, han vist també pues coses de Sato, alguna acció de Sato, bueno, Raba, que com l'any passat pues també ha començat prou enxufat. Vam veure un bon gol de Dieng, se veu que és un jugador en força en el centre del camp, anem a veure si té la pausa també necessària, i després pues bueno, els jugadors de l'any passat que a nivell individual sempre han comentat que podien ser bons i que a lo millor en bloc podien haver fet moltes més coses, però bueno, anem a veure. Sí que té la mancança del lateral dret, pot ser també a lo millor, a no ser que se confie totalment en Abril, un segon porter, però el lateral dret ara mateix crec que és lo més imminent, i no sé si algun del davanter, jo crec que també a lo millor podria fer falta, no? Però bueno, veig un equip que està començant a treballar, que es posa a ser 1-4-2-3-1, i anem a veure el que diuen els pròxims partits. Ara els pròxims partits té que viatjar fora, i anem a veure també que fora també va ser un hàndicap important la temporada passada. Anem a veure si realment pues, poquet a poquet va millorar en aquesta circumstància.
1: Fer.
0: Sí, hombre, vamos a ver. Yo, aparte de todo lo que ha comentado Subi, pues efectivamente la sensación de que, aparte del portero, no sabemos qué pasa con Dimitrescu porque todavía no ha jugado ningún minuto, la incorporación de otro, en el lateral derecho los problemas que se tienen. Yo quizá añadiría también en la posición de central, porque nos alegramos mucho de que Diakabi esté participando, pero Copete lesionado, y también ahí faltan jugadores, saber cómo se comportan los nuevos fichajes y qué características tienen, y saber cómo van progresando todos ellos a nivel individual y colectivo, y qué son capaces de darnos cuando de verdad llegue lo importante, cuando te juegues los puntos y cuando los partidos sean oficiales. También el detalle de que Javi Guerra ya no juega nunca de medio centro, está jugando siempre por delante.
1: Sí.
0: Y bien, yo creo que esperar un poco a que el equipo progrese, sabiendo que todavía hay muchas cosas que intenta, pues bueno, salidas desde atrás, con tres jugadores, a veces con dos centrales y lateral, a veces con dos centrales y medio centro, va intercambiando situaciones, a veces por un lado, a veces por otro, y ahí, pues bueno, está teniendo ciertos problemas a la hora de conectar con la gente del medio y la de arriba, pero bueno, se podrían intentar solucionar, siempre intentando convencer más a los jugadores y que ellos pues también se sintiesen seguros en esa forma de hacer. pero bueno, nos está costando un poquito más en ataque, el par de golazos de Sato y de Dien, pues sí, bueno, cositas que se van viendo en la pretemporada, pero solo nos sirve para que ellos vayan desarrollándose mejor y evolucionando a nivel físico y conocer un poco las características de los nuevos, a ver qué es lo que nos pueden dar y esperar a ver cómo se va componiendo la plantilla.
1: Dels partits que venen ara per davant, que en el cas del València són Derby County, que és a porta tancada, Stoke City en este stage, en, no sé si és Birmingham on estan en el stage ara el València, que viatjava que avui o demà, i el Newcastle, que és el trofeu taronja. A més, estan buscant un partit més, perquè clar, el València comença la temporada en la jornada 2, perquè la jornada 1, com el Betis ha pres esta mesura d'agafar-se un poc a la normativa que havia incentivat la Lliga, de si tens jugadors a la semifinal o a la final, la teua primera jornada se pot ajornar, pues el Betis va decidir que sí, i per tant ixe Betis-València comença en la segona jornada. Però en aquests dies extra, pues el València té que trobar un amistós. Però vos pregunto si per estos rivals, Derby County, Stoke City, Newcastle, ja són proves més dures que les que hem vist fins ara, en tots els respectes als Castelló, el Dense, que són equips de segona divisió.
2: Sí, home, jo penso que sí, damunt, perquè el Derby i l'Estoc el jugués fora, no?
1: Sí.
2: El Castelló no era fort, però el Castelló va jugar molt bé ahir i li plantà...
1: Molt bé,
2: I li plantà cara al València. Sí, sí que seran més proves més fortes i jo crec que poquet a poquet, efectivament, pues aniran ja jugadors jugant alguns minuts més i anar conformant un possible equip titular i després pues, contra el Newcastle, pues també, no? I després té que ajustar bé el que són els esforços, perquè com s'aplaça el València-Betis, després va tindre una sèrie de partits en molt poques dies, el 22, el 25, el 30, el 6, o sigui, va ser en molt poques dies, molt, molt seguits a començament de temporada, pues ahí va necessitar de tratar bé les càrregues que tinguen els jugadors i que, lògicament, va tindre que fer rotacions en alguns jugadors. Però, bueno, jo també crec que el València en algunes posicions sí que té jugadors per a rotar, no? Però, bueno, tenen que... Sí que crec que van a ser un poquet més difícils els partits que venen ara i que poden donar un poquet més la talla de lo que pot ser el València d'esta temporada.
0: Sí, hombre, a ver, yo creo que el duelo, como ha dicho Subidi, contra el Castellón ya fue suficientemente duro y exigente, porque el Castellón tiene muy buenos futbolistas y además es uno de los candidatos a estar entre los seis primeros a final de temporada. Duelo exigente, la temporada pasada ya se perdió 0-2, esta temporada se ha vuelto a perder 1-2 esta vez. Sí, yo creo que ya esa prueba ya era exigente y es verdad que los dos partidos, Derby y Stoke City, pues bueno, vas a Inglaterra. Sí. Yo creo que sobre todo a nivel disputas y a nivel físico van a ser partidos exigentes, porque ellos tienen mucho ritmo, suelen comenzar mucho antes la liga y sobre todo, ya digo, a nivel de ritmo, de presión, de jugar al 100% y de disputas, te van a exigir. Luego el partido de Newcastle, bueno, es un partido de pretemporada. El Newcastle, los equipos ingleses fuera de casa, cuando van a partidos amistosos, pues bueno, tampoco se comportan de manera exigente. Yo creo que será un partido bonito, como trofeo naranja, donde todos los jugadores del Valencia pues podrán participar y presentarse ante su afición.
1: El último trofeo naranja, Fernando, el último trofeo naranja.
0: En Mestalla. Y a la espera de saber si cierran un último partido o no de claro. Pretemporada. Sí, bueno, yo creo que es una pretemporada buena. Ha sido una pretemporada buena, empezando por el Eldense y poquito a poco subiendo el nivel. Dos partidos ahora fuera, como dice Subi, en Inglaterra, y el último de trofeo de Lanza en Newcastle. Me parece una buena pretemporada y ojalá se pudiese cerrar un partido más, porque yo creo que es donde de verdad el entrenador puede sacar más conclusiones y analizar más cosas para trabajar con el equipo.
1: ¿Qué penseu que li queda al València en el mercat? Més enllà de lo que, bueno, pues vais sintent quant a informació o lo que pueden contar els periodistes, però per a vosaltres, lo que esteu veient, què li falta al València en quant a matèria de fitxatges? Quines posicions són les que sí o sí hauria de reforçar?
2: comentat abans, no? I efectivament jo crec que el tema del segon porter, n'hi ha que veure si realment torna a dir, si es confia en Abril i en Christian per als que acompanyen a Dimitrescu. En el lateral dret està clar que fa falta un o dos jugadors, segons el que confien també en el

algun jugador de la Pedrera o en alguns dels jugadors que estan actuant en este moment. La part central de la defensa que ha comentat abans Fernando també està clar que encara

0: bueno, i després, pues, clar, n'hi han situacions de jugador, per exemple, ja que aquí jo crec que en el mercat el que voldrien és fer alguna eixida, i no està fàcil, no? El tema central, jo crec que ahir poden haver moviments, tant en eixides com en entrades, no? En el centre del camp és que n'hi ha prou de gent, davant està clar que podria haver algun davanter o algun jugador per banda dreta, a lo millor també podria entrar, però jo penso que hi ha més opcions per a reforçar, no crec que vagin eixir, no? A no ser que n'hi hagi alguna eixida d'algun jugador que no crec, d'última hora, d'algun jugador del que no voldríem que isquera, perquè és un dels més destacats, com és el cas de Javi Guerra, que no crec que en aquests moments pugui eixir, no? Jo crec que aquestes posicions són les que consideraria que n'hi hauria que mirar i que n'hi hauria que reforçar.
1: Fer?
2: Sí, completamente de acuerdo. Hay que ver un poco la portería, lateral derecho, algún central. Y sí, algún jugador de banda y arriba, pues hombre, podría ser, pero quizá lo vería como menos prioritario, porque cuando un equipo tiene problemas para firmar jugadores, pues mejor ir a lo más importante. Tienes a Sadik, tienes a Hugo Duro, juegas siempre con uno, pues no sé si a lo mejor esperar y a ver qué pasa de aquí al mercado de invierno, pero sí, el resto de posiciones están claras, sí.
1: Vos pregunte la última del València i és breu. En quant a objectius, se parla d'Europa, però vos cregueu este objectiu o que el València està capacitat per a marcar-se este objectiu?
0: Bueno, jo que sé, n'hi hauria que lluitar. Sí que és de veres que el València sempre té que eixir a lluitar. Jo no ho veig fàcil, encara que tot i la mala temporada que va fer l'any passat, doncs efectivament, com han comentat, quasi en l'última jornada es va poder aconseguir, no? Jo crec que és important el que s'ha quedat en l'equip, la renovació de Guido, considero que sí que és important per a aquest objectiu, que sí que li dona, pues, efectivament, el poso, la tranquil·litat, el saber estar en el terreny de xoc, però bueno, anem a veure, no? També és un jugador de 32 anys que no sé si a lo millor va a poder aguantar el ritme de tots els partits, encara que el València, pues, no està en Europa i tampoc és tan greu el tema físic, no? Pues bueno, jo crec que sempre n'hi ha que eixir, crec que n'hi ha equips ara mateixa per davant del València, en lo que ha vist també d'altres equips, però bueno, jo crec que com se juguen tantes places, que quasi pràcticament fins el 7è o el 8è pues, té plaça, pues escolta, se pot lluitar per això.
2: Sí, sí, yo iba a empezar por ahí, ¿no? Si el octavo puede jugar y llegar a jugar a Europa, ¿por qué no? Porque no se puede pelear, ¿no? Pero es verdad que yo creo que todavía la plantilla es corta y no sabemos cómo va a quedar confeccionada definitivamente. Yo creo que hay que esperar. Ahora mismo es difícil, pero vamos a ver qué incorporaciones se hacen, quién viene en el lateral, quién viene como central, quién viene como jugador de banda, qué salidas hay, qué entradas hay. Sí, yo creo que hay que esperar a que esté confeccionada la plantilla para saber si puede o no puede, pero efectivamente en esta liga en la que se necesitan tan pocos puntos para entrar en Europa y hasta el octavo igual la juega, la disputa la temporada siguiente, pues creo que no hay que renunciar a pelear por ello.
1: Fernando y Javi, y yo vos voy a preguntar, espero, porque tengo que contar, acaba de acabar la Fórmula 1, el Gran Premi de Hungría, en la victoria de Lando Norris, en Verstappen y Antonelli tancant la segunda y tercera posición. La buena noticia, entre cometes, es que Alonso, bueno, pues se mantés en la 14ª posición, no ha baixat més posicions de les que ja eixia Fernando Alonso, Carlos Sainz en 18ª posición. Vos pregunte, y ahora cambiem ya de equip, se n'anem a parlar, en este cas, de un dels altres que a priori, pues, devia de donar alegries esta temporada, com és el Villarreal. Clar, equip Champions, torna a jugar Champions esta temporada, però en un nou entrenador. Què espereu d'Íñigo i d'este Villarreal que novament torna a ser de Champions?
0: Bueno, jo crec que dintre del canvi d'entrenador, pues, han portat un bon entrenador. Jo no vaig veure el partit del Benfica, però sí que vaig veure el partit del PSV contra el Villarreal, i a mi el Villarreal me va agradar en la manera de jugar, va trobar moltes

0: es que lo más importante es que aunque no sean de perfil muy alto a nivel económico, sí que tengan capacidad para responder bien en el Levante y en esta primera división.
1: Xavi.
2: Sí, el Levante va a ser la salvació de la temporada passada va ser espectacular, no? El treball de Castro va ser molt bo. Jo crec que de tots els dels equips que hem comentat abans, pues que bueno, el València i l'Elx que van tindre problemes fins al final, el Levante era el que el tenia pitjor i ho va salvar, no? En tranquil·litat, en alguns moments pues lluitant com tenia que lluitar i efectivament només és clar que se mereixia la renovació, si és que un entrenador que va, un equip que estava pràcticament afonat el deixés en primera divisió, pues bueno, efectivament ara pues poden haver aragoticides, pot haver la d'Espí, que lògicament pues esportivament no se voldria, però està clar que si te paguen aquesta quantitat econòmica pues te va a servir, no? Te va a servir per a tindre cert diners per a firmar algun tipus de jugadors, com comentava Fernando, pues lògicament jugadors que està clar que no van a ser figures, segurament apostarà per algun jugador jove que pugui ser figura, o si no, pues, jugadors que ja tinguin experiència i que te mantinguin més o menys l'estructura i la capacitat esportiva, no? I en aquest sentit jo crec que el club treballarà bé i ojalà no patisca tant com l'any passat i jo crec que seria importantíssim pues, que seguirà un any més en primera divisió.
1: El calendari per a començar no està mal per al Levante, Espanyol, Osasuna, Betis i Màlaga. Són els quatre primers partits. Vegeu traguent molts punts al Levante en este arranque de temporada?
0: Hombre, si decíamos que era el calendario difícil para el Villarreal, imagínate para el Levante, claro. Juegue contra quien juegue. Mm. Bueno, para equipos de este tipo y que pelean por los objetivos que pelean, todos los partidos son como finales y todos los partidos son muy, muy difíciles. Hay que intentar aprovechar, vivir el día a día, pasar página cuando pierdes, volver a pensar en el siguiente partido, aquí sumo, aquí sumo, aquí sumo, aquí no, y al final pues ver dónde estás después detrás de cada jornada y no perder nunca la esperanza. Yo creo que ahí es donde este tipo de equipos logra finalmente la permanencia. No es un calendario complicado por nombre, pero bueno, yo creo que para el Levante, sí, para el Elche, todos estos, para el Málaga, para el Deportivo, para Osasuna, para todos los partidos son complicados.
1: Subí el calendario del Levante.
2: Sí, ya han comentado que todos los rivales van a ser complicats. L'Espanyol pues lògicament pues que també, no, en la arribada de Monchi pues lògicament està fent també una certa revolució i també va fer bona campanya l'any passat, encara que a la fi se va tornar a acabar la temporada en sí, certs problemes, no? Però és complicat, està clar que lo important és guanyar, sobretot en casa. En casa tens que intentar guanyar, però no saps mai al final si vas a guanyar en casa o vas a guanyar fora. N'hi ha que mirar el partit que ve, intentar treure els tres punts, jugar de la millor manera possible, lluitar, perquè no té un altre al Levante que lluitar al 100% o al 120% que es diu cada partit per a treure els punts i efectivament pues anar pas a pas.
1: Vos pregunte ja per Elx per a tancar este bloc d'anàlisi i és que l'equip de Alacant pues comença un nou projecte en un nou entrenador que no té experiència en la Lliga, Martín Anselmi. Què vos sembla este canvi d'entrenador? Passem d'Eder Sarabia, que era un perfecte coneixedor del futbol espanyol, perquè havia tingut experiència en Quique Setién, en Andorra, després en el propi Elche en l'ascens, però ara és un canvi totalment diferent a un entrenador que no coneix la Lliga i que també, bueno, pues és jove, Martín Anselmi. Què espereu d'esta temporada de l'Elche?
0: Pues hombre, yo creo que sí que es preocupante.
2: Habla tú.
0: A ver, sí, yo creo que sí que es preocupante porque el equipo estaba muy identificado con la idea de Sarabia. Uh-huh. Y además mantiene muchos de los jugadores que estaban
1: es que
0: con
1: se,
0: Sarabia.
1: Se parla de continuidad, Fer,
0: claro,
1: de que la idea
0: bueno,
1: es...
0: Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la idea, este tipo de idea de juego... el entrenador tiene que estar muy, muy, muy convencido de que es la ideal para sacar los partidos adelante y para lograr la permanencia, pero es que además tienes que transmitirlo bien y convencer a tus jugadores. Porque si tus jugadores no están convencidos o no creen que es la mejor forma de hacerlo, pues igual ahí empiezan a tener dudas. Y es verdad que con Sarabia no las tenían, ojalá con Anselmi pues no las tengan tampoco. Me gusta.

0: mà a mà per a parlar del futbol valencià. Ricard, conta'm de paraciclisme, quina és l'última hora, i ara de seguida anem en les novetats també en quant a el que tenim que anar contant del Tour, i també estem pendents d'este reportatge al castellonense. Però conta'm, paraciclisme.
1: Així és, estem d'enhorabona, ja que el valencià Ricardo Ten continua ampliant el seu espectacular palmarès. El paraciclista s'ha proclamat campió al Campionat d'Espanya de ciclisme en pista que es disputava aquest cap de setmana al Velòdrom Lluís Puig. El ciclista valencià confirma així el seu domini al paraciclisme nacional i continua sent una de les grans referències de l'especialitat mundial.
0: Pues l'enhorabona al nostre Ricardo Ten, que és una llegenda del paraciclisme, un fenomen, com diu Ricard, i que no deixa de guanyar, sempre està ahí omplint vitrina i allargant la seva llegenda. Anem a fer un xiquetet alto en el camí, al tornar, anem en aquest reportatge al castellonense.
2: L'esport per a tocha, punta a punta.
3: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
4: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Punt a punt.
6: El passat 2 de maig d'este 2026, en el punt a punt d'Apunt Ràdio, va sonar açò.
7: És la imatge de Carlos Gallardo ara mateix en la gespa de la ciutat esportiva d'Alacant.
8: Estan tots els jugadors de Castellonense fent un reglet al costat del micròfon del punt a punt, esperant que digui si hi ha sens.
7: Pues queden 10 segons per arribar al cens reglamentari. Toni Galindo, vinga.
9: Ahí tenim los centros de CC, a les mans de Carlos López. Esta ha pogut ser l'última jugada del partit. Ahí es posa la pilota en marxa. Final! Final!
7: Final!
8: Final, final, final! I ascens, ascens, ascens! Ascens a Castellonense! Ascens el compte al punt a punt en directe. 8 i mitja de la vesprada d'este 2 de maig del 2026. Històric per a la població de la Ribera Alta. La
10: bona! Moltes gràcies. És espectacular. Pel poble són una meravella.
6: Un 80 dies després d'aquell assoliment històric, el castellonense comença a preparar-se per afrontar el major repte de la seva història, competir més enllà de la tercera federació. Fer-ho en segona federació, amb rivals com l'Alcoyano, Orihuela, Intercity, la Nucía, el filial de l'Elx, el filial del València Club de Futbol, i l'Atlètic Balears, el Poblense, el Lorca Deportivo, el Yeclano, el UCAM Múrcia, que serà el seu primer rival. En el punt a punt, en Apunt Ràdio, van comptar pas a pas el seu ascens, seguint ben de prop la tercera federació el curs passat. I així estem, el punt a punt, en el camp Eliseo Pla Ramírez, que estrena, per cert, nou nom este curs, per a conversar amb el cos tècnic del castellonense, amb jugadors, amb el seu capità, i escoltar alguns dels nous fitxatges.
11: Arriba, arriba, Marcel, que te necesitan. ¡Vamos!
6: Aproximadament uns 80 dies després d'aquell ascens aconseguit, històric ascens pel castellonense en Antonio Valls de Alacant, en anexe del Rico Pérez, este club d'esta xicoteta població de la Ribera Alta torna a la feina per a afrontar el major repte de la seva història, competir en la segona federació. Estem amb el seu entrenador, amb Iñaki Rodríguez, en un dels primers entrenaments de la pretemporada. Hola, Iñaki Rodríguez.
12: Bon dia, com estàs? En primer lloc, què recordes del que va passar fa aproximadament més de 80 dies, dos mesos i alguns dies, d'aquest ascens històric aconseguit per el castellonense?
13: Bueno, pues, a veure, recorde, pues, ha sigut un any històric. Jo crec que ha sigut un any molt bonic, on hem fet moltíssimes coses bé, com he dit sempre. Al final el castellonense ve fent les coses molt bé els últims anys i, bueno, al final pues, poder culminar-ho en un poble, pues, com bé has dit tu, un poble xocotet, amb pocs recursos, i poder ser campions, pues, bueno, recorde, pues, moltíssima alegria, un poble volcat en l'equip, i recorde, pues, uns jugadors, pues, bueno, fantàstics, vale? Que mostraren des del primer dia que saberen molt bé el que necessitàvem i volíem d'ells, i bueno, super orgullós, la veritat.
12: Ara el somni ja és real, ja que treballar ben dur per enfrontar-se a rivals molt durs de Múrcia, de Balears, de la resta d'Espanya. Com s'haveu preparat, com ha sigut la planificació d'este projecte esportiu 2026-2027?
13: Bueno, per a nosaltres, pues, sabíem que anava a ser un mercat difícil, és a dir, al final és un equip recent ascendit, en una categoria on hi ha equips de moltíssima categoria, i la veritat és que sabíem que anava a ser complex, però bueno, molt contents al final del mercat, perquè bueno, al final hem estat treballant molt aquest estiu i bueno, al final hem portat els perfils que volíem, i dins de la humilitat que tinguem com a club, pues, bueno, estem convençuts que anem a ser un equip que dona molta guerra.
12: En el primer apartat, en l'apartat de renovats, vegem ja sobre la xespa si entrenant en este camp, ara dit Don Eliseo Pla Ramírez, en el canvi de nom este estiu, a jugadors com Miquel Garijo, com Carlos Badal, com pues molt, no? Samper, de molts, Agus Murillo, Steve Gent, dels que van formar part d'aquest equip de l'ascens. Era molt important, no?, conservar aquest bloc que va fer l'equip campió de la tercera.
13: Sí, bueno, al final sempre un ascens, pues bueno, jo crec que tots es mereixien el poder estar en segona ref, és de veres que el tipus de configuració de plantilla ens obligava a tindre que veure perfils d'una altra categoria, i bueno, al final era important, pues, com bé has dit tu, renovar aquesta estructura principal, vull dir, a partir d'ahir créixer, perquè és gent, pues, que ja, pues, coneix molt bé la identitat, és gent, vale, que se sent molt identificada en el que volem com a cos tècnic, i la veritat que ja t'he dit, encantadíssima les renovacions. En les no renovacions, pues, una pena, perquè jo, ja t'he dit, se ho mereixien tots, però bueno, al final també la categoria ens obligava també a buscar tema fitxa P, és a dir, una altra configuració molt distinta a la tercera ref, i la veritat que ja t'he dit, encantadíssims en tots i molt agraïts per apostar per nosaltres.
12: En l'altre apartat de fitxatges s'han conegut reforços com Adama Sangare, que ve del Saguntino, en Céspedes, que ja va tindre una etapa també al Sira fa uns anys, a Pulpón, que va passar per la Pedrera del Llevant, són alguns dels fitxatges. Montesinos també el porter, que el van voler empatar con fa uns anys, que crec que estava en el Quintanar la temporada anterior. Com ha buscat aquests reforços? Un poc, quina ha sigut la idea?
13: Bueno, pues un poc la idea, ja t'he dit, hem treballat moltíssim, perquè sabíem que per a nosaltres era un mercat lento, és a dir, nosaltres estem acostumbrats a un altre tipus de mercat, i ja t'he dit, molt encantat, perquè al final tots els perfils que hem volgut a base de treball, pues, han confiat en nosaltres i superagraïts, és a dir, hem portat gent de bon nivell i gent jove també, que era una de les coses i dels perfils que buscaven, que ja conegueren un poc la categoria, i ja t'he dit, junt a la base que hem renovat, estem encantadíssim, pues, com bé has dit tu, és a dir, en tots els perfils, perquè saben que mos van a donar ese plus de competitivitat que requerís la categoria.
12: Estem a este dissabte de ja mitat juliol, on s'està escoltant este especial sobre la Unió Esportiva Castellonense, els primers entrenaments de pretemporada de cara a enfrontar aquest repte tan emocionant, no?, i històric per al club de competir en segona federació. Esta setmana han conegut algun reforç més, però què vos falta de manera afició? Un poc, com està la plantilla? Què vos va faltar per a reforçar-se de cara a l'estrena lliguera?
13: Bueno, ara en estos moments som de nou jugadors, és a dir, avui és el primer dia de Miquel Operé, vale? Un central que hem firmat, que es començarà avui, i bueno, ens falta, encara que estem valorant mercat i estem veient opcions, tema d'un extrem, vale? I tema de dos fitxes més sub-23, un central sub-23 i un altre extrem sub-23, i bueno, ja t'he dit, de moment, hasta la fecha, estem tranquils, vale? Perquè sabem que és un mercat molt, molt, molt tranquil per a nosaltres, i ja t'he dit, ja podem dispondre de nous jugadors, i a veure si en els pròxims dies s'incorporen més jugadors.
12: Segur que com tots estaran també mirant de reull un poc el que fan, van fet de rivals. Vegem en Balears, està l'Atlètic Balears, que és un històric, que encara aquest any està apostant molt per gent de la casa, però per gent amb molta valua de Balears. I després a la regió de Múrcia veus el que estan reforçant equips com la Minera, que s'ha reforçat en Ángel Cano, en el Valencià. Veus el Cieza, que acaba de pujar i com s'està reforçant, l'Orca Deportiva. Els altres rivals, l'UCAM Múrcia, que serà el primer rival del castellonense així. I no sé si per assustar-se o no, com estàs mirant de reull.

0: Ui, el que van fent altres equips en este mercat de fitxatges.
1: Bueno, al final nosaltres deguem disfrutar de la categoria, deguem de saber qui som. Vull dir, nosaltres som un equip molt humilde, però que tinguem moltíssimes ganes i moltes ganes de fer-ho molt bé. Entonces, ja te dic, saben que som, és a dir, una pedreta molt xocoteta en esta categoria, però bueno, al final pues, són rivals de moltíssima identitat, amb pressupostos molt alts, amb perfils de jugador i molts mitjos per al dia a dia, però nosaltres, ja te dic, nosaltres tinguem moltes ganes, molta il·lusió, saben qui som, hem firmat el que hem volgut i estem convençuts que anem a donar molta guerra.
0: Ara parlarem també del preparador físic, però com heu planificat la pretemporada, aquesta pretemporada tan important per a este repte?
1: Pues bueno, estem fent una pretemporada, es començarem el dilluns, és a dir, estem carregant les dues primeres setmanes de set dobles sessions, vull dir, és molt important, pues, es començar a adaptar-nos a una càrrega important les primeres setmanes, i ja t'he dit que... jugarem 9 partits, ¿vale? Estem ahí a veure si tanquem el 10, perquè per a nosaltres tant de fitxatge és molt important que se claven en la identitat, perquè el dia 6 de setembre ens ve Luca Múrcia i bueno, jo crec que és un dels equips preparats per ascendir. I ja t'he dit, pues, bueno, anirem treballant de més a menys, ¿vale? Clavant molt, pues, molts partits, ¿vale? Buscant molt aquesta identitat de l'equip que vulguem que representen i ja t'he dit, moltíssimes ganes de que siga setembre i es començarà a competir.
0: I per últim, això, un missatge a l'afició. Recorden Antonio Valls com estava ple d'aficionats en les samarretes, les camisetes blanques i negres del castellonense. Recorden també aquesta rua per la població de Castelló fa 2 mesos, no?, després de la celebració d'este ascens. Què li dius a la gent de cara a aquest, a més, el plat inicial de la temporada i si seu camp Murcia, com comentaves, així en este camp com a locals, un plat ben fort perquè és un dels rivals a priori candidats a ser campió i a lluitar per l'ascens directe. Què li dius a l'afició del castellonense cara a esta temporada tan il·lusionant que se presenta per davant?
1: L'afició sempre està ahí, és a dir, tu al final ves moltes vegades així i ho veus, és una afició que té moltes ganes, moltíssima il·lusió, que sap que anem a estar en una categoria molt exigent, però per el poble en el dia a dia pues, ja t'ho diuen, vull dir, se moren de ganes perquè es comence, saben que va estar ahí, i l'únic que es demana és que vinguin a apoyar, que va ser un any dur, un any bonic, un any que estem convençuts que anem a aconseguir l'objectiu, però convençudíssims, i que ells són part molt important de tot això, és a dir, ells és important perquè els jugadors al final ho noten, és a dir, quan ells estan fora i apreten, pues, com bé has dit tu, el dia d'Alacant pues, se podia veure, vull dir, la magnitud de gent que es va desplaçar fins allí, i el meu missatge és este, que vinguin, que els ajuden, que els apoyen, perquè al final són la força número 12.
0: Continuem coneguent este Unió Esportiva Castellonense que afronta un repte major de la seva història en esta segona federació on competirà, i estem amb Héctor Caldés, amb el seu preparador físic. Arriba el moment que no li agrada als jugadors, però que és molt important, no?, per a la temporada, per a fer una bona temporada com és aquests mesos o aquestes setmanes previs. Com l'heu organitzada, preparada per a afrontar la categoria?
2: Pues al final, sí, com bé dius tu, és el moment que el jugador odia, que no vol fer mai, però bueno, al final el que sí que intentem és que no hi hagi molts canvis molt bruscos, que el jugador pugui anar adaptant-se a poc a lo que són les càrregues, a lo que és el nivell competitiu de l'equip, i a partir d'ahí a poc anar creant l'hàbit en el jugador i anar creant les adaptacions necessàries que necessiten, sobretot per a que es troben bé i que per a que puguen rendir al màxim.
0: Suposo que heu fet les primeres proves, no?, i ara primeres setmanes de molta càrrega i després a poc anant ja adaptant-se també als partits que aniran entrant.
2: Correcte. Hem començat el primer dia, farem una sèrie de testos i una sèrie de medicions juntament amb el cos tècnic del fisioterapeuta, i després a poc, sí, el que t'he dit, aquestes primeres setmanes un poc de contacte, però sí que de cara a les setmanes 2, 3, 4, inclús les 5, sí que són setmanes on la càrrega té que anar pujant, fins arribar a un pico màxim, que serà, jo crec, sobre la setmaneta 5, 6, quasi.
0: Com afecta la calor? Perquè estem vivint onada de calor, darrere onada de calor esta temporada, ja els últims anys ja pràcticament més habitual, però este curs, jo crec que este any s'està notant molt. Com es prepareu també des de la preparació física per a suportar este calor que està fent tan intensa a València?
2: Correcte, sobretot la humitat. La humitat és el que es mata, perquè calor, aleshores que entrenem s'està prou bé, però sí que la humitat és un factor clau, sobretot en la deshidratació del jugador. Entonces, és superimportant el paper clau, fonamental, a hores d'ara de treballar conjuntament preparadors físics amb nutricionista, que tenim la sort de tindre una nutricionista així en el club, i ells ens preparen tot el tema de totes begudes durant l'entrenament, per acabar l'entrenament, previs a l'entrenament, perquè al final la hidratació és el que determina moltes de les lesions del jugador. Entonces, és un factor molt clau estar ben hidratat.
0: A més, la temporada teniu jugadors de molta qualitat en la plantilla, però estem en una categoria superior, estem en segona federació, s'enfrontarem al Lucan Murcia, al València.

0: està allà al Mallorca, bé, rivals de a priori, molta qualitat i de molt potencial. La preparació física, l'estar bé físicament, que serà algo fonamental per a l'equip, no?
1: Per supost. Al final és que és impossible treure el rendiment màxim d'un jugador a nivell qualitatiu com a nivell quantitatiu si realment no estàs bé físicament. Al final, si no te trobes tu bé amb tu mateixa i bé físicament, és impossible poder fer qualsevol detall tècnic a una alta velocitat o poder rendir durant els 100 minuts llargs que van a fer-se estos partits.
0: Preguntava als jugadors què suposa per a ells afrontar este repte històric per a l'entitat com el Castellonense. Per a tu, lo personal, que has viscut també aquests últims anys, el creixement del club, què suposa este repte de competir ara en segona federació?
1: Pues és una cosa increïble, vull dir. Jo, per exemple, porto el club des de 6 anys. Jo no he conegut mai altre club. Sí, com a preparador físic he tocat un parell de clubs més, però al final el club este és de la meva vida, el del meu pare, el de la meva família, el dels meus abuelos. Entonces, és m'aborrona de dir-ho. És increïble, increïble.
0: Res, a patir o a gaudir o a tot un poc aquesta temporada?
1: No, a gaudir, segur que a gaudir, i ja veureu com anem a traure una molt bona temporada, i però és completament convençut estic.
2: Arriba, arriba, Marcel, que te necessites! Vamos!
0: Fes, sobra! Estem en el capità del Castellonense. Han passat mora 80 dies d'aquell ascens, d'aquell 2 de maig ja històric per a aquesta entitat, d'aquell ascens. Ara mateixa, tirant el de temps enrere, què recordes del que va passar així i del que vau aconseguir la temporada passada?
3: Bueno, com ja ho has dit, una cosa històrica per al poble, per a mi que soc d'ací, va ser espectacular, va ser la cosa més bonica que he viscut jo deportivament. I bueno, la celebració, que la veritat que la gent es va arropar molt quan arribarem, i va ser un fin de molt bonic, la veritat.
0: Sí, recordo que ens digueres, quan estarem en la rua, que te van preguntar i ens digueres, això, he viscut moltes coses en el futbol, però aconseguir un ascens històric en el teu poble és lo màxim, no? Perquè veus els amics, com ho celebren, a la família, per el poble, i suposo que moltes voltes ja per el poble t'ho hauran dit, enhorabona, no?, des de que ho va aconseguir.
3: Sí, sí, sí. A veure, ha sigut un estiu un poquet llarg, perquè, clar, com vam acabar siguem primers i això, la veritat que ha sigut un estiu molt, molt bonic, perquè la gent ho recordava, sempre que em veien m'ho recordava, la gent major, la gent jove, els xiquets, i ha estat molt bé, la veritat.
0: El repte és important, és competir en una segona federació, finalment en conjunts balears, en conjunts de Múrcia. Com veus la Lliga? Perquè, per exemple, estem veient principalment els equips de regió de Múrcia, n'hi ha el Luca Múrcia, la Minera, el Cieza acaba de pujar, que pareix que estan fent projectes molt potents, com veus aquesta lliga que se presenta per al Castellonense?
3: Sí, a veure, jo mai he jugat en Múrcia, sempre he tingut el grup de Catalunya, Balears i València, però bueno, sí que és veritat que el que tu dius, estan fent fitxatges de qualitat i pareix que estiguen posant diners, i saps, perquè si al final si firmes aquest tipus de perfil de jugadors perquè estàs clavant diners. Però bueno, al final nosaltres sabem d'on vinguem, sabem qui som, no li tinguem por a ningú, al final tinguem que tindre respecte, però sabem que nosaltres, si estem així, perquè ens ho mereixem, estem fent un equip molt, molt apanyat, també, i això, sense tindre-li por a ningú, sol és que respecte i a competir, i disfrutar dins del que se puga, que disfrutarem poquet, però bueno, això, sense por a ningú, a intentar guanyar cada partit com si estiguem en tercera divisió, lo mateix.
0: És molt important la pretemporada, no? Fer una bona pretemporada, tu com la portes? Perquè també és complicada per al jugador, no? O s'apreta molt en aquests moments de l'any.
3: Sí, la pretemporada, quan tant es passa, millor. però bueno, al final és necessària, al final és carregar les cames, carregar el cardiovascularment i ja està, i això, preparar-te per al primer partit, per estar el més preparat possible i estar el més fort possible i que la primera jornada pugues competir al 100%.
0: Perquè mira que primera jornada us toca davant un dels bous a priori de la categoria, el UCA Múrcia. A més, visitaré un estadi mític en la Condomina, on jugava el Real Múrcia en primera divisió, que juga allí el UCA Múrcia. Un rival ben fort per a començar, i ja que preparar-se bé, no?, per aquesta primera jornada.
3: Sí, juguem en casa la primera jornada. Bueno, sí, al final, bueno, com si ens tocarà un altre, al final ells també tenen la pressió de guanyar, saps? Quan fan un projecte tan fort, la pressió la tenen ells, que tenen que guanyar tots els partits, ja sigui en casa o fora, així que, bueno, nosaltres en les nostres armes a intentar guanyar-los i ja està, al final sabem que som potents, per a la categoria i això, però el que t'he dit, al final nosaltres també tinguem un bon equip.

0: equip, estem fent un equip apanyat i ja està. Al final, sense por a ningú, en el respecte que es mereix cada equip, però ni un és més ni altres menys. Al final, nosaltres en casa ens hem de fer molt forts i segur que la primera jornada és bé.
1: I l'última, un missatge a l'afició. Vam veure com la temporada passada, especialment de l'Antonio Valls, en aquell dia l'ascens estava ple de camisetes blanques i negres del Castellonense. També la celebració va ser espectacular per així, per les carrers de la població i la rua que vau fer. Un missatge a ells per a esta temporada que dius, tocarà patir, però serà un patiment de satisfacció, no? Veure així els millors filials, el València, el Mallorca, a grans filials, i veure també pues, aquí com a Múrcia, el Lorca, equips amb l'Atlético Baleares amb molt de nom.
0: Sí, a veure, ells el que me transmeteixen a mi pel carrer és que tenen molta il·lusió i al final nosaltres pues, ho han de donar tot i contagiar-los perquè vinguin i estiguin amb nosaltres i que siga tot una unió. I res, dir-los que pues, això, que nosaltres anem a donar-lo tot, tots els partits, i ja està, i que vinguin a apoyar-nos, que sé que ho faran perquè tenen molta il·lusió.
2: Arriba, arriba, Marcel, que te necessiten!
1: Estem amb altres jugadors que continua després de conseguir l'ascens en el Castellonense, com és Josu Samper. Primer lloc, han passat poc més de 80 dies aquell històric ascens a l'Antoni Valls d'Alacant. Com recordes ara mateix el que vau aconseguir i aquest històric ascens de la temporada passada?
3: Bueno, pues, va ser algo únic, no? Algo històric per al club, per al poble i bueno, per al grup de gent que portàvem peleant-ho des de fa un any, sinó des de fa dos, quan es van quedar ahí a les portes, en Burgos. I, bueno, pues una satisfacció tremenda i va ser un dia molt especial que quedarà en la memòria del club.
1: Ara este somni ja és real i hi ha que preparar-se per a esta temporada tan competitiva que es presenta per davant. En primer lloc, tu conduis les pretemporades, perquè per a molts jugadors aquestes setmanes són terrorífiques.
3: Bueno, a mi m'agrada, perquè també vam acabar en maig i este any sí que és veritat que hem tingut moltes vacacions per haver quedat primers i bueno, a mi m'agrada perquè si no us tinc que fer algo jo que té no puc estar. Entonces, pues bueno, de moment portem tres sessions, està sent exigent en quant a lo físic, en quant a lo tàctic també, així que s'espera que siga dur.
1: Li preguntava al preparador físic com també se prepara en esta calor que està fent, en aquestes zones de calor que ara són cada volta més habituals en quant al jugador. Com es prepareu, com afronteu també estius i pretemporades que cada volta són més caloroses?
3: Pues sí, la veritat, porta anys ja que comença a ser un problema, però bueno, al final pues, mantindre ben hidratat i aguantar lo que faci falta al final. També crec que estem acostumats a entrenar i a jugar en calor i bueno, ho tenim prou assumit.
1: Una pretemporada per a preparar-se per a aquest primer partit a casa davant de Lucan Murcia, davant a priori un dels equips més potents de la categoria. Finalment, això, esteu en el grup dels Balears, en un Atleti Balears, un poc que és el nom més històric, més rellevant, no?, dels Balears. També està el filial del Mallorca, entre altres equips. I una regió de Múrcia que presenta això, Lucan Murcia, aquest Lorca, aquest Minera, projectes com el Cieza que han de pujar per amb un potencial econòmic que es veu des de lluny molt, molt potent. Com preveus si finalment t'ha agradat esta configuració de grup, no la de catalans, finalment la de balears i murcians?
3: Bueno, sí, personalment a mi m'agrada més que res també per la cercania dels equips, no?, dels viatges. Al final, Múrcia ho tenim més a prop que Catalunya. Però bueno, i en quant als equips, pues, sabem que és una lliga molt exigent, hi ha equips amb molt de nom, amb molta història, en que tenen una massa social potent, però bueno, estem així per afrontar un any en molta il·lusió, en molt de treball i el compromís que anem a tindre en cada partit de deixar-nos-ho tot, això va ser innegable.
1: Anem a tirar pa dins, perquè estem en la zona de la gespa, anem a patir ja millor una banyada abans d'hora, sí, en este camp on estem per a conèixer com es prepara aquest equip per afrontar una temporada històrica. L'experiència que tu tens, com hi ha que preparar-se per a aquest nou repte? És una nova categoria, hi ha jugadors, un bloc important que continueu, altres que venen. Què es pot esperar el Castellonense i com té que afrontar aquesta temporada?
3: Bueno, pues com he dit, en molt de treball, també en il·lusió, i bueno, pense que hem tingut una renovació de lo que és el bloc de l'ascens de l'any passat. juntes fitxatges que han vingut, que ja siguin que hagin vingut de tercera o la majoria que han vingut de segona ref, crec que van a donar un punt de qualitat i un extra a esta plantilla, que pense que és molt competitiva i que anem a pelear pels objectius que anem a marcar-se.
1: Tu eres al Coll, suposo que un partit més especial serà aquesta visita, no? Al Collao, també quan el Collao no vos visita, si el Castellonense.
3: Sí, la veritat és que serà un partit que serà especial, per lo que tu dius, jo al final sóc del Coll i serà especial jugar contra el Collao en Lliga.
1: I per últim, cada temporada és un repte per a cada jugador. Com dius, veniu de lluitar molt per aquest ascens, de primer quedar-se a les portes d'este son i la temporada passada aconseguir per la porta gran com a campions. Què suposa en l'aspecte personal per a tu esta pròxima temporada en este repte històric per a Castellonense?
3: Bueno, pues jo encara no he jugat en segona ref i personalment pues, ja fa anys que tinc ganes i que em quedé ahir per a jugar. I bueno, il·lusionat i confiat de que anem a fer una bona temporada, tant en lo personal com en lo col·lectiu, i que serà una temporada, si la passada va ser històrica, esta va ser, crec que, més històrica pel club.
1: Este 20 de juliol començava la pretemporada per al Castellonense, una pretemporada on va tindre rivals potents per a preparar-se per iniciar competició. Jugarà davant el Johor, el Hércules B, el Buñol, l'Atlético Saguntino, el Castelló B, que finalment també competirà en segona federació per un altre grup, en el grup segon, després de comprar la vacant del Tarazona, amb el Torrent, amb la Nucía, que serà rival seu en la Lliga, amb el Villarreal C, amb el Elx Il·licità, que també el filial de l'Elx serà rival seu en la competició. Així que una pretemporada plena de partits, són 9, es comenta el seu míster que valen també un dècim rival per a una plantilla que té molts reforços a l'afrontar una nova categoria i que vol el seu cos tècnic, que els jugadors es coneguen bé i que hi ha gent disputat prous partits abans d'esta temporada tan il·lusionant. Seguim parlant amb protagonistes d'este Castellonense 2026-2027. Estem amb un dels reforços de la Unió Esportiva Castellonense per afrontar esta temporada històrica en este repte en segona federació, amb Joel Rodríguez, jugador del GMSI, que torna a la Comunitat Valenciana després d'afrontar l'última campanya en el Terrassa i amb una trajectòria destacada en el futbol també nacional. Joel, hola, com afrontes esta temporada, este nou repte en el Castellonense?
4: Hola, buenas. Pues la veritat que ve molt content, amb moltes ganes d'afrontar esta nova temporada. Acaba de començar la pretemporada i la veritat que a gust en els companys, la veritat que n'hi ha molt bon grup i amb ganes de que es comenci a rodar el galó.
1: Volem conèixer un dels reforços esta temporada del Castellonense. Tu eres del GMSI, suposo que has començat a jugar allí, no? Com van ser els teus inicis?
4: Sí, jo vaig començar a jugar allí, recent del GMSI al poble. Després vas passar una etapa en el València fora de casa i, bueno, després anar a pagar com la vida del futbol.
1: Bueno, has passat amb moltes experiències. Crec que l'última etapa que te van voler el futbol valencià va ser la Unió Esportiva Alcira, no? En segona federació, si no recorde mal.
4: Sí, l'última etapa sí, la Cuta València va ser en l'Alcira i després ha estat diversos anys fora i bé, ara una altra vegada sin casa i content, amb molta il·lusió.
1: Per a qui no te recorda el millor, què tipus de davanter, jugador eres, de futbolista que eres, què li pots aportar al Castellonense?
4: Bueno, jo puc aportar treball, veterania, que ja tinc una edat, i sobretot associació d'equip, quedar-me les d'esquenes i puc jugar de diverses posicions, tant de, com d'extrem per la dreta com de davanter. Lo que considera el míster, a disposició d'ell.
1: Polivalent per una temporada molt exigent per a este Castellonense. Estem en les primeres sessions d'entrenament, tu eres un dels jugadors nous. Què tal els nous companys? Què tal l'adaptació així al Castellonense?
4: La veritat que molt bé, n'hi ha molt bon grup, n'hi ha una base ja de l'any passat i d'anteriors anys, i la veritat que molt bon grup i molt bons companys.
1: No sé si coneixies algú ja de... No sé si de coincidir en equip o de, suposo, haver-te enfrontat algun d'ells en les últimes temporades.
4: Sí, coneixia, bueno, algun company d'haver-me enfrontat contra ells i algun altre de vista, Badal i tal, i bé, la veritat que molt bé, molt bon grup i molt a gust.
1: Què vos està dient? Això és una temporada on el Castellonense passa de ser el coco, no?, de la tercera, un dels projectes més potents de la tercera valenciana l'última temporada, a ser un equip que va tindre de competir en armes davant d'altres projectes molt més potents econòmicament, l'Atleti Balears, el UCAM Múrcia, la Minerva o la Minera, el Cies acaba de pujar, però que està fent també fitxatges molt, molt destacats. Quin mensatge vos envia? Quines van a ser les vostres armes per afrontar aquesta temporada?
4: Nosaltres tranquils, a la nostra, a competir, i si fem bons partits, si podem guanyar a qualsevol equip. Ningú és millor que nosaltres. Ho tenim clar.
1: tu ets un dels jugadors ofensius, en un dels reptes teus és fer gols. Tens alguna forma de celebrar els gols per anar avisant a l'afició de com et poden veure celebrar algun gol, o és un poc clàssic?
4: Jo ninguna, lo que me diga en el moment, lo que me diga, aportar a l'equip, si no en gols, en assistència, mentre l'equip guanyi, vaig a pa cada altre, anirem tot millor, la veritat.
1: I per últim, un missatge a una afició que està molt il·lusionada, este xicoté poble que va veure així a enfrontar-se davant el València, Mestalla, el Mallorca, ve Lucas Murcia, ja en la primera jornada. Quin missatge li envies a l'afició?
4: Res, que moltes ganes, que estiguen en ganes ells també i que va ser un any bonic i va anar de lujo, segur.
2: Naranja!
5: Naranja!
1: Estem, com diem, en un dels primers entrenaments de la pretemporada del Castellonense per afrontar este any històric ja per a l'entitat de la Ribera Alta, i estem un dels reforços, a Marc Lachebre, que ve de competir de xicotet en peres tan importants com les del Barça i com les de l'Espanyol, reforç procedent de l'Atlètic Balears. Hola, Marc. Adaptació, primers dies hacia el Castellonense, com t'han rebut, com estan sent estos primers dies així?
6: Hola, bones. Pues mira, la veritat és que molt content, perquè tant el cos tècnic com els jugadors com la gent del club m'han rebut molt bé. Estic, de moment, amb moltes ganes de començar la temporada, però, bueno, evidentment, sempre primer va la pretemporada i ara ens estem posant a top.
1: Una curiositat, clar, tu ets un jugador que vens de fora, passa un poc com millor va passar en Atzeneta fa unes temporades, que venien jugadors de fora i no ho coneixien perquè era un club sempre del futbol regional. Està amb el Castellonense, ha sigut sempre un equip del futbol regional, tres temporades en tercera, projecte molt potent de l'últim any, aconseguir l'ascens. Quan van telefonar i van dir el projecte del Castellonense, què et comentaren del projecte?
6: Doncs em van comentar que anava a ser un projecte ambiciós, un projecte que volia tenir continuïtat amb aquests dos anys que tu ho has dit d'ascensos, bueno, no seguits, però ja, com has dit tu bé, de bona dinàmica de club. I bueno, no, jo quan m'ho van presentar, pues, molt encantat, molt content, crec que ha sigut una molt bona elecció i crec que també la temporada, doncs, acompanyarà amb la gent que està venint.
1: La teva trajectòria destacada en el futbol nacional, destaca també el teu pas les pedreres, molt importants, com les del Barça i de l'Espanyol, com recordes aquells anys?
6: Bé, molt macos, perquè al final, doncs, ostres, tu quan ets un nen i et reclamen en llocs així, doncs saps que tens una oportunitat molt gran per poder millorar, per poder créixer tant personalment com futbolísticament, i bueno, evidentment, doncs, em van donar uns anys per poder-me fer com a jugador i per aprendre moltíssim.
1: La curiositat sempre és, vas considerar algú aixina que has arribat molt lluny, no sé, què puedes destacar-nos?
6: Sí, va, sobretot a l'època Barça vaig estar amb Robert Navarro, amb Ansu Fati, amb Ilaix Moriba, bueno, amb jugadors que la veritat és que estan tenint una carrera molt maca i estan arribant molt lluny.
1: En el teu camí, bueno, l'últim pas ha sigut a l'Atlètic Balears, què més diries del teu camí que has dut en la teva trajectòria esportiva, com has anat evolucionant com a jugador, què ens podries contar?
6: Bueno, al final el futbol també t'he de dir que hi ha anys en els que, pues, les coses potser no surten com tu vols, o també hi ha altres anys que les coses sorprenentment surten d'una manera que no t'esperaves. Però bé, al final el futbol has d'anar any a any, t'has d'adaptar sempre a les situacions que et venen durant la temporada i has d'intentar sempre sumar el màxim per l'equip.
1: Per el que no te conega del futbol valencià, és lateral, què perfil de jugador eres? Què li pots donar al Castellonense?
6: Doncs sóc un perfil de jugador potent, que té tanta arribada com després també físic suficient com per poder recórrer tota la banda i tornar a baixar a defensar. També tinc bon peu i, bueno, crec que puc donar-los ritme, puc donar-los físic i també puc donar-los dinàmica, una dinàmica una mica diferent potser per la banda.
1: I experiència en una categoria desconeguda, no per a tots, perquè Carles Badal, per exemple, ja ha competit en segona federació, en segona B, però què és el més important per ara competir en este repte que és històric per a l'entitat com el Castellonense, que és competir en aquesta segona federació?
6: Bueno, doncs tenim molt clar també que aquí hi ha equips també que tenen un nivell molt alt, crec que és una categoria molt física també, crec que s'ha de mantenir, no es pot perdre concentració en ningú segon, perquè qualsevol petit moment pot ser clau i pot marcar un detall que no dongui el resultat que volem al partit, però bueno, jo crec que ho podrem assolir bastant bé.
1: Parlar amb alguns companys de la regió de Murcia, que està cridant molt l'atenció aquest estiu per els fitxatges, per exemple, de Cieza, un equip que acaba de pujar, per el Lucas Murcia. Tu vens del futbol balear, està l'Atlètic Balears, que este any crec que està apostant més per jugadors de les Illes, està el Poblense, que va ser l'equip revelació la temporada passada en la categoria, està la Penya Deportiva que acaba de pujar, el Mallorca B, que sempre un filial és molt perillós. Què et pareix finalment aquesta composició de grups, aneu a afrontar-se a Balears, aneu a afrontar-se a la regió de Múrcia, i especialment a esos Balears que tu pots conèixer ben de prop.
6: Sí, no, jo com t'he dit abans, hi ha equips en aquesta lliga amb molt de nivell. Crec que nosaltres també estem fent un equip amb prou nivell com per poder competir a altres entitats com per exemple el Balears, el Múrcia,

Múrcia, etc. I bueno, crec que s'està quedant una lliga maca, crec que ens ho passarem molt bé i sobretot crec que podrem competir i podrem millorar molt

0: doncs també venen ganes de començar a rodar, de començar a posar-te bé físicament i de, bueno, de poder arribar a la Lliga amb un punt físic i un punt futbolístic ja de cara a poder fer cosetes.
1: Eres un jugador, no sé si d'escoltar sempre una música abans d'un partit, d'eixir sempre tocant primer la xespa en un peu, tens algunes manies?
0: Bueno, sí que és veritat que m'agrada molt el tema de la música, sobretot amb els desplaçaments a fora, quan és a casa doncs al final te la poses al cotxe i ja està, però quan és fora de casa sí que em poso els cascos i bueno, sí que tinc certes cançons que he d'escoltar sí o sí perquè em motiven i m'agraden, però si no generalment m'agrada molt la música en francès, pel meu cognom, més que res.
1: Per l'origen, mira, els diumenges en el programa del Futbol Més Nostre que dediquem a aquestes categories, quan fem un protagonisme del telefonem de la jornada, sempre li preguntem per la música que se sol ficar abans d'un partit, que sol sonar en el seu vestuari. Si me tingueres que dir tu ara una cançó que més t'agrada per abans d'un partit, o per a un poc motivar-te, o per a un entrenament.
0: A mi la que m'agrada molt, i és de fa anys, però m'agrada molt, i no és francesa, és Black and Yellow, del Wiz Khalifa, que crec que és una cançó que mai perdrà la seva essència i no l'avorriré mai. L'escolto sempre i no l'avorriré mai.
1: Pues ja han conegut un poc més a un de reforços a temporada del castellonense, però l'últim missatge de l'afició, que viu amb enorme alegria i amb ganes de viure el primer partit davant de l'UCAM Murcia, de veure com és esta segona federació a la població. Quin missatge li dones?
0: Doncs els dono el missatge de que aquest equip, pel que he vist en dos dies, tenen moltes ganes de competir, tenim moltes ganes també de poder-los donar alegries tant fora com sobretot a casa, que és quan més podran veure'ns. I ja està, que a disfrutar del futbol i que nosaltres ho farem tot el millor que puguem.
1: Castellonense afronta un repte històric que començarà aquest cap de setmana, 1 de setembre, 16 de setembre, on així, en este camp d'on Eliseo Pla Ramírez competirà davant de l'UCAM Murcia, un dels projectes més potents en l'aspecte econòmic de la categoria. Després, la segona jornada, visitarà el històric poblense de Sa Pobla, les Illes Balears, l'equip revelació de la temporada passada en la segona federació, va disputar el període d'ascens, i la tercera jornada rebrà el Cieza, un equip que acaba d'abutjar com a campió la tercera a la regió de Múrcia, però per el que estem veient en els fitxatges, en els reforços de la pretemporada, prometi moltíssim. Ahí està, per exemple, Àngel de la Calzada, el porter que va passar per València Mestalla fa uns anys, i un porter amb moltíssima experiència en la categoria, entre els reforços que ha fet també Pitu, el jugador de Paterna, que va destacar a l'Alcira i al Orihuela. Així que un inici de temporada molt important que se li va presentar al castellonense, que a poc a poc es prepara ja des d'esta setmana per a aquest repte, i seguim parlant amb jugadors. Estem amb Javi Misputaran, el jugador de los Palacios, que afronta la segona temporada en este castellonense després d'aconseguir l'ascens. Han passat només dos mesos, han passat solo poco más de dos meses des d'aquest ascenso histórico. Recordamos estar por aquí, por estas calles de la población, con esa rúa que hicisteis, esa celebración. Ahora ya ha pasado un tiempo, ¿cómo se recuerda, cómo se destaca, qué imagen te quedas de ese ascenso?
2: Bueno, pues la verdad que me quedo con la imagen de un pueblo unido, con la gente feliz, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, pues ahora estamos en la pretemporada con mucha ilusión, con ganas de competir y muchas ganas de disfrutar y de afrontar esta nueva temporada.
1: Ahora ese sueño ya es una realidad, ya viene y hay que prepararse para esa competición en la segunda federación, que se presenta muy complicada y a veces muy ilusionante para el castellonense, y viene a pretemporada. He hablado con algún jugador, para alguno lo odia, quiere que pase rápido, otro me decía que incluso tenía ganas después de tiempo parado, ¿no? Porque fuisteis campeones y hubo mucho tiempo de pausa para la siguiente temporada. ¿Tú, para ti, cómo afrontas una pretemporada?
2: Bueno, la verdad que con muchas ganas, la verdad, cuando los años van pasando, el fútbol al final no dura para siempre y para mí me hace mucha, mucha ilusión de empezarla. La verdad que las vacaciones han sido un poco largas, en estas categorías, bueno, pues trabajamos 9 meses y nos llevamos 2 meses parados y la verdad que se echaba mucho de menos el fútbol.
1: Tú eres de los Palacios, lugar mágico, ahí están Gaby, ¿no?, y Fabián ahora celebrando ese campeonato del mundo que han conseguido. ¿Cómo pasas tú las vacaciones y si hay otro deporte que practiques más allá del fútbol, que ahora en verano pues aproveches y le des no sé, al pádel o otro deporte?
2: Bueno, no practico ningún deporte en concreto, pero este verano me he dedicado al gimnasio, a un específico de aeros, quería probarlo y la verdad que me ha gustado bastante. Y bueno, al final también el verano lo pasa como puede con la familia.

0: echemos nuestras armas y lo que te digo, no tenemos que dejarnos guiar tampoco por el hecho de haber sido recién ascendidos. Tenemos que tener un objetivo claro, no dejarnos guiar porque seamos recién ascendidos, tenemos que luchar por el descenso, tenemos que mirar lo más alto posible y cuanto más alto mejor.
1: Ahí está la prueba, ¿no? El Pollense el año pasado, que todos lo dábamos como luchando por la zona baja y fue revelación y se metió en el playoff, ¿no? En ese final por la lucha por el ascenso. Y luego un mensaje final a la afición. El año pasado se volcó espectacular el pueblo, está viviendo un momento histórico. Nunca había estado en una competición tan alta a nivel nacional y seguro que lo va a vivir con muchísima alegría ya desde el primer partido, desde ese 6 de septiembre que jugáis en casa frente a Lucán Murcia. ¿Qué mensaje le envías a la afición?
0: Mira, pues yo no he tenido la suerte aún de poder jugar en este campo, no he tenido la suerte de sentirlo como aprieta la afición y tal, pero el mensaje que puedo enviar es que seguro que vamos a tener un año ilusionante, que nos gustaría y esperemos que la gente se vuelque con nosotros, que nos van a ayudar mucho el hecho de cada fin de que juguemos en casa sentirnos arropados y con ese apoyo que no van a dar de fuera y lo que te digo, que va a ser un año muy ilusionante, muy importante para nosotros y esperemos que todo vaya bien.
2: ¡Arriba, arriba, Marcel, que te necesitan! ¡Vamos!
1: Y fins así este espai especial sobre el castellonense, el club d'esta xicoteta població de la Ribera Alta, que s'estrenarà el pròxim 6 de setembre en segona federació, rebent a un dels equips amb major potencial econòmic com és el UCAM Murcia. Este camp, el camp Eliseo Pla Ramírez, també es prepara per a Isa Estrena i per a la nova categoria i és que es van a canviar les banquetes i també es va construir una nova graderia. Millores les instal·lacions per albergar els grans partits en l'horitzó del pròxim curs 2026-2027. En la secció Futbol Més Nostre cada diumenge us informarem sobre el seu canvi en segona federació i per descomptat podreu escoltar els partits més rellevants en el punt a punt de Punt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
7: I també poders curatius.
6: I que ho arreglava tot.
7: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
6: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
7: els iaios increïbles.
6: 26 de juliol.
7: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
8: De tu a tu.
9: Punt a punt. Esport en estat pur.
10: 6 de la vesprada, 4 minuts, així continuem en el punt a punt de Punt Ràdio per obrir la finestra del ciclisme. Última etapa del Tour de França, última etapa de la gran ronda francesa on un valencià es corona entre els 10 millors de la prova. Ayuso va ser setè en la classificació en una última etapa en la que hi ha hagut un retall en el recorregut perquè, segons nota oficial de l'organització del Tour de França, els incendis que estan afectant al país veí, en particular en el departament de la Gironde, els servicis d'emergència es troben mobilitzats i d'esta forma els cossos i forces de seguretat de l'estat estan treballant a fons per a protegir la població d'eixes zones. Així que en eixe context, el ministre de l'Interior francès ha decidit reassignar part de les forces que estaven mobilitzades per a garantir la seguretat en esta etapa final del Tour de França per reforçar els recursos desplegats en les zones afectades. Per tant, esta etapa d'avui entre Toiri i París quedarà retallada de 133 a 89 quilòmetres. Així que la etapa ha començat fa, vaja, 5 minuts i la tindrem arribant als Champs-Élysées en, vaja, en hora i quart, hora i mitja. Ahí es tindrem perquè van a recórrer un circuit 8 voltes en 3 pujades a Montmartre que li donaran una especial espectacularitat a este final d'etapa. Així que, com sempre, en la narració del ciclisme en Apunt Ràdio, José Luis Gual. Hola, José Luis, bona vesprada.
11: Què tal, Luis Urrutia, amics del Punt a Punt en Apunt Ràdio? Molt bona vesprada, salutacions. Últim viatge, com dies, del Tour de França, que s'ha vist retallat per aquestes circumstàncies i que ha quedat l'etapa entre Tuarí i els Camps Elíseos en 88 quilòmetres. En un principi era de 130, però n'hi ha que dir que l'important d'esta etapa, que són estos tres passos per la pujada a Montmartre, van a quedar encara dins del recorregut i, per tant, 188 quilòmetres d'etapa, estan en els primers ara mateix els ciclistes, moment de la premsa gràfica especialment, no? Primer en les fotografies per als quatre majors del Tour de França, el flamant maillot groc que va sumar la seva cinquena victòria en la general, com ara Tadej Pogacar per part d'Emirates, el seu company Isaac del Toro com el millor jove i per tant en ese maillot blanc, el maillot de la muntanya, maillot a pois, que diuen els francesos, per a Richard Carapaz, i el maillot dels sprints, dels punts, el de color verd per al danès de Lidl Trek, Mats Pedersen. Ara mateix estan en la copeta de xampany també habitual, tots els components de l'equip de l'Emirates, del líder. Què vol dir això? Pues que els primers 20 quilòmetres es van a fer en poc menys d'una hora, van anar a la marxeta, i que quan entren ja en els darrers 60 quilòmetres, m'imagino que començarà ja la carrera en si, en les aventures, en els intents d'escapada, perquè n'hi ha poques probabilitats, jo diria, Luis, d'arribar avui a l'esprint, és a dir, sprints purs, sprints purs com Philipsen o el mateix Girmay i companyia, ho van a tindre complicat per aquestes tres ascensions on un dels favorits, sense dubtes, és el major groc Tadej Pogacar, però n'hi ha que anotar altres que de seguida anirem recordant. I, bueno, pues, dia de festa, dia de celebració per a tots aquells que han aconseguit completar el circuit, aquest recorregut duríssim del Tour de França. Queden 158 supervivents i veurem qui s'endú l'etapa final. És l'emoció que tenim en el dia d'avui perquè la resta de mallots, evidentment, estan absolutament adjudicats.
10: La fotografia que va canviant en la part capdavantera del pilot. Primer els quatre mallots, després tots els corredors de l'equip guanyador. Ara també veig una altra formació que s'avança al pilot per a fer-se la fotografia. Així que és un dia de festa, dia d'anar recordant, Javier Castellar, tots els esforços que han venit fent els ciclistes al llarg d'aquestes tres setmanes.
12: Efectivament, els esforços i el sofriment personal. Jo sempre dic que són 24 hores el que els ciclistes pateixen, no sols en la carrera. N'hi ha moltes circumstàncies que parlarem en aquesta narració i que queda clar que ara ja els corredors són conscients que el que se tenen que ajudar és aixugar és la etapa que al final sempre diuen que, bueno, és com guanyar-la una, dos vegades, la última, no? I si pugen tres vegades per Montblanc, és preciosa la d'avui. Ara quan arranquen, com es diuen a l'argot ciclista, li donen gas a la moto, anem a veure un espectacle. I sí que n'hi ha que donar-li honors a estos quatre corredors, el guanyador de la muntanya, el líder de la carrera, el tercer, que és Isaac del Toro, que és el primer corredor jove, i bueno, pues, i després a Pedersen, que és el guanyador de la regularitat. Li estan donant un poquet de color. Tots els demés estan pendents per quan diguin ja els directors anem a la feina, anem ara a veure què podem fer, perquè mos queda l'última etapa. N'hi ha favorits, però sempre sorpreses poden haver.
10: Bueno, tot això pendents del que està ocorrent en Castelló, en eixe incendi a les 6 i mitja aproximadament, tindrem un nou informe dels nostres companys dels serveis informatius al voltant d'aquest horrorós incendi que està devorant la serra de l'Espada en la província de Castelló. Bueno, estava mirant ara la foto de Carapaz i el seu equip i me donava la sensació que han acabat els 8 components, José Luis.
11: 7, són 7. acabat, sí. S'han perdut un element, són 8, sí, però la veritat que han completat una molt bona carrera, l'Education First. Han tingut molts problemes en les primeres dues setmanes, això sí, s'han mostrat molt combatius. Dic problemes perquè segurament l'home que estava cridat a tindre més protagonisme era Ben Healy. Ha estat en les escapades, però no ha estat en la forma com per a poder rematar cap d'elles. I sobretot Richie Carapaz, que s'ha donat molta presència en aquests últims dies. Recordem que va fer segon en l'etapa del PDF, però ha guanyat dues etapes, no? La precedent i la d'ahir, que va ser absolutament espectacular, que va tindre de tot, possible drama, suspense, atacs i molt moguda, com ha segut este Tour de França. Ja veus, Luis, que van pràcticament bueno, de paseo, com el que, sí, com el que va a prendre el cafè, no? Pel matí, i bueno, com deia Javier Castellar, després arrencarà la moto, és el moment de les confessions entre uns i altres, pràcticament d'anar acomiadant-se, i tenim a Alaphilippe, que està parlant en Isaac del Toro, un Alaphilippe que ha segut molt en el Tour de França, però que veiem que probablement esta siga la seva última participació en la ronda francesa. N'hi ha que dir que ahir se van traslladar des de Grenoble en alta velocitat cap a París, però que han tingut des de sobra de descansar, de dormir, de reposar, perquè l'etapa acaba de moure. I bueno, pues ja dic, de moment molta calma, però quan s'arranque la moto veurem que hi ha molta ambició en ese pelotó per a guanyar l'etapa dels Camps Elíseos i per a escriure el nom en el palmarès del Tour de França, i n'hi ha molts que encara no han guanyat, així que la lluita està servida.
10: Acaben de travessar la línia d'arribada per primera volta, així que són 9 les que ho tenen que fer, encara resten 8 voltes a este circuit. Les 5 primeres, diguem que és una volta retallada, les 3 últimes afegeixi ja pujada a Montmartre per a tornar als Camps Elíseos per a allí fer la línia d'arribada. Així que, si tenim que pegar un cop d'ull al que ha estat este Tour de França, tenim que començar per parlar de Juan Ayuso, no? del valencià, d'un dels poquets espanyols que han participat en este Tour de França i que ha demostrat que és no sols el millor ciclista espanyol a data d'avui, sinó que, a més, és una estrella del ciclisme mundial, no? Quedar entre els 10 primers, José Luis, d'un Tour de França no està a l'abast de tots.
11: No, ha fet una carrera important. Si veiem el global de la competició, algú podrà fer, crec que alguna conclusió que no és totalment encertada si mira el nivell, no?, des que té per davant, no? Estem parlant de Tadej Pogačar, que està en una altra atmosfera absolutament diferent a tots, i després el rendiment que han tingut Evenepoel o Isaac del Toro, que són dos fores de sèrie. Però fora d'això, la veritat que la lluita en gent com Seixas i companyia, pues ha estat ahí, no? Va començar en algun que altre problemeta, li ha costat entrar en carrera, ha sigut molt regular durant tota la setmana, i crec que l'etapa anterior de muntanya, justament davant de la cronòmetre, li va fer mal, no? Ahí va perdre temps, i ahí va perdre una miqueta de confiança. Després en la crono tampoc se va trobar en la seva millor condició, però estem parlant, Luis, de 3 setmanes, de la primera temporada en la que Ayuso lidera un equip, en tota la pressió que això comporta, de tindre una estructura molt potenta com és la del Lidl Trek al teu voltant, i bueno, la carrera d'Ayuso ha estat molt positiva, i segur que ell té que traure conclusions. Ahir escoltava unes manifestacions que feia Ayuso, que deia que no està del tot bé, que en molts moments ha anat una miqueta a contrapeu, els últims dies ha patit prou, i encara així, com dius, estic completament d'acord, ser setè en el Tour de França té moltíssim mèrit.
10: Sempre volem més, Javier, volguem que Ayuso estiguera en el podi del Tour de França, però jo, en este punt, jo vull donar-li el valor que té a que este xiquet d'Alacant estiga entre els 10 primers del Tour de França.
12: Jo tinc que dir, perquè a més soc amic del pare, quasi personal, i més amic encara del seu representant Lombardi en el corredor Parle, i a més per la meva condició de ciclista. Jo sé lo complicat que és ser, no? És ser un corredor de la talla d'Ayuso. Ayuso ha demostrat fer un Tour increïble, però cuidao, contem i expliquem que ell acaba una negociació en l'UAE, en Machín. Machín tenia interès de tindre-lo. Per què? Perquè sabia que és un home a tindre en compte, i això era bo per explicar-li i aplegar acords en que es quedara. El corredor és valent, mos ho ha demostrat en este Tour. Valent per què? Pues perquè se n'ha anat a un altre equip, perquè pensa i creu que té opcions de ser molt més gran de lo que ha sigut en este Tour. Però en un any, canviar d'equip, agarrar la responsabilitat e intentar estar en el pòdium, bueno, pues la veritat és que si tot això que estem parlant ho acumulem, pues te pot trastocar i tindre dies que a lo millor les cames no te funcionen. Però això no vol dir res. Encara és jove, té molt clar el que va tindre que assumir en els anys que li vinguin, i el que sí que n'hi ha que dir als oients és que tenim un gran corredor, que és el millor d'Espanya en diferència, i Tour, perquè ho ha demostrat. Va acabar en la posició 7, però, a més, en valentia. Ahir va intentar
13: sí,
12: guanyar, a guanyar la

0: Tapa, un tío que se despreocupa de la general anant el set. Cuidao, jo, xapó pa Ayuso. Aixina que tinga eixa mentalitat que lo que no és hui pot ser demà.
1: Ese canvi d'equip que el col·locava com a líder de la escuadra en esta temporada, està clar que ha eixit per a bé, José Luis, que el canvi ha sigut per a bé. Tu creus que la confiança del seu equip en ell continuaria intacta?
2: És que el seu equip també ha fet un plantejament de carrera, per a mi, de voler moltes coses, no? Perquè han lluitat moltíssim en Pedersen per el maillot verd, que de fet el porta ahir, i això està clar, no? Que per a Lidl Trek, a nivell comercial, a nivell de màrqueting, tindre un maillot i acabar pujant Pedersen al podi. Estem parlant de Pedersen, que és campió del món. Vull dir, Pedersen sí. és un corredor que té molt de pedigrí i entén perfectament que Lidl li tinga que donar un paper com el que li ha donat en este Tour de França. El que passa és, no sé si la resta, lleves a Bache, que estava molt pendent de Pedersen i tal, Verona i poqueta cosa més per ajudar a Ayuso. Ho dic perquè els ciclistes que van a lluitar per la general, tot el Decathlon estaven únicament pendent de treballar per a Pol Seixas, no? En este cas, el Lidl ha partit una miqueta l'estructura, això han volgut fer altres equips i no sempre ells bé, ells és així bé. I la mala fortuna que crec que ha tingut Ayuso és que quan ell va veure que ja no tenia opcions de podi, li quedaven les dues etapes que eren pràcticament per a escapades i per arribar probablement a l'esprint, i després aquestes tres darreres dels Alps, on ja clarament ha buscat la victòria d'etapa i estar per davant, no? Però bueno, ell també té que treure conclusions, Luis. Al final, les coses hi ha que dir-les com són. Mentre Pogacar no se retire del ciclisme o canvie molt el seu estat de salut, plantejar-se una carrera de 3 setmanes per a fer el podi, tens que tindre les idees molt clares, i al final el palmarès és el palmarès. Igual té que començar a pensar més, per exemple, en una volta a Espanya, no? No estarà Vingegaard, veurem si va o no va Tadej Pogacar, carreres a lo millor d'una setmana, i ahí Ayuso, que és un ciclista ràpid i en el que ha demostrat en este Tour de França, pot començar a guanyar carreres i a ser molt important per a Lidl.
1: Pues a veure si ho aconseguís, no? En les pròximes proves que tenim, la Volta a Espanya, jo crec que no vindrà Ayuso, no?
2: Bueno, veurem, no ha acabat molt bé. Ahir ja t'he dit, el dia que havia tingut problemes físics, la Volta comença el 22 d'agost, estem a 26 de juliol, no queda ni un mes. Això depèn un poc, no?, de la recuperació i del planning que hi tinga, no? Però és un tema molt personal del seu metge, no?, de l'equip, no?, del mateix Ayuso, no?
0: I, a més, jo, des del meu punt de vista, també dels interessos, no? Està clar que els que se planifica, de lo que quan s'aplega a contratar, de certa manera n'hi ha una negociació. Bueno, les clàusules que tindrà el contrat no les podrem saber, però ahir n'hi ha molt que parlar. Bueno, tu pots acabar molt cansat, però si a lo millor l'equip, n'hi ha clàusules que en el contrat n'hi ha, que a l'hora de, bueno, aplegar a aquest acord en els diners que se pacten, a lo millor està condicionat a resultats, i a lo millor, sin voler, se sent obligat a córrer la Volta a Espanya. No oblidem que és espanyol, i no oblidem que està, pues bueno, en una bona condició. Ja està clar que ell sí que va a dir que no ha tingut les cames que li haveren agradat, però des del meu punt de vista, com a comentarista i siguent el seu ciclista, pues, haver fet aquesta posició, pues per mi sí que ha tingut bones cames, ojalà les haver tingut jo, no? I haver acabat un Tour el 7. Està clar que no queda molt, anem a veure les condicions de contrat, i a lo millor mos sorprèn que puga córrer la Volta a Espanya, jo ho deixo allí pels oients.
1: Ja que parlàveu de la Volta a Espanya, que comença en un no-res, hi ha 4 etapes dins de la Comunitat Valenciana. Dia 27 d'agost, etapa sencera d'Alcossebre a Castelló. Etapa 7, que serà des de la Vall d'Alba, en Castelló, encara que conclourà en Val de Linares. Serà el 28 d'agost. El dia 29 és etapa sencera, de nou en la Comunitat, entre Pusol i Xeraco. I el dia 30 d'agost, l'etapa 9, també sencera, entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, abans de que el 31 d'agost siga la primera jornada de descans. És a dir, són 4 etapes senceres dins de la Comunitat.
2: I etapes que van a donar molt d'espectacle. La que acaba en Aitana per descomptat, però és que conec perfectament les dues de Castelló. La que acaba amb Valdelinar és un terreny en el que hi ha moltíssim de desnivell. No hi ha grans ascensions, però sí que en el còmput global de l'etapa se va fer molt dura. I hi ha molta expectació, tinc que dir, Luis, a Castelló per aquesta pujada, que és totalment inèdita, que se l'ha tretat de la butxaca l'organització de la Volta Ciclista a Espanya i de la gent que s'encarrega del...
1: Escartín.
2: Bueno, i sobretot Kiko García, que suposa que serà el que millor coneix en la zona. T'ho dic perquè van a pujar al Bartolo, pel desert de les Palmes. Tot el món coneix el que és la carretera, no? Sí. Que té dos vessants, no? La de Benicàssim i la de Castelló per l'ermitoria de la Madalena, però van a desviar-se perquè són o eren pistes de casetes que hi ha per allí, alguna zona forestal, i crec que hi ha 3 quilòmetres d'este rato per acabar pujant al Bartolo, a l'alt del Bartolo, que està a la creu ahí, que és la màxima altitud del desert, crec que són vora 900 metres, però n'hi ha 200 metres a Porlanàs, Luis.
1: Sí,
2: que...
1: una paret.
2: És una paret. Tu el que veus que puja i mereixen una miqueta les cames va al motor, el que li agrada a Castellar. Sí. El que va en les cametes només va, però com si anara clavat en una tatxa, eh? Costa. I després estan asfaltant també el descens, que serà un descens perillós, perquè eixiran al que és el monestir del desert de les Palmes, i hi ha 3 quilòmetres de pujada que estan molt revirats, però va ser un espectacle. Jo espero que no hi hagi ninguna caiguda, perquè estos van anar com a autèntics locos buscant l'etapa, que acaba a Castelló i estarà molt poqueta distància ja de la línia de meta. Però ahir, en l'ambient ciclista, Luis, n'hi ha molta expectació per veure aquest tram. Hi ha un tram d'este rato, que era una pista més de per a pujar els bombers i a lo millor gent que fa running i aquestes coses. I segur que bueno, aquest dia s'ha de parlar molt dels típics motos que van en els mecànics, en la bicicleta al coll per als líders, de què farà el cotxe, de on tindrà l'auxiliar. Va donar segur...
1: Per a tant serà?
2: Sí. Clar, perquè ahir són 6 quilòmetres en aquesta zona i una avaria ahir. Els que lluiten per la general te deixen completament fora.
1: Ho contarem, no?
2: Home, i tant que ho contarem. No, tindrem que anar amb una motet que tinga un motor que siga bo. Però bueno, jo m'ho conec.
1: Sí.
0: I una cosa que jo vaig a contar-vos a vosaltres, sí, o que vos pregunte, perquè els oients mos senten i diguen, ostres, això té algun sentit. Anem a veure. Tots volem, en la Volta a Espanya, a Pogacar. Volem veure-lo, sí?
1: Vindrà?
0: Ell encara no s'ha compromès.
1: És possible.
0: Però està clar que l'organització de la Volta a Espanya ha fet tres coses que a Pogacar li agraden. Ix, la Volta a Espanya, on ell viu, correcte?
1: Sí.
0: Bueno, han fet una Volta a Espanya...
1: En Mónaco, no? Monte Carlo.
0: Exacte. A medida perquè Pogacar, en menys actitud de ganes, com té en el Tour, la puga guanyar. Vale, això també és un altre punt, no? I ara falta pues, el punt final, és que ja ho tinga clar i que en el seu palmarès vulga tindre pues, com té, que ho té tot i que li falta la Volta a Espanya. I ahí ho dice. I això és una alegria, no? Perquè al final pues, dir i comentar que Pogacar puga vindre a la Volta a Espanya, jo tinc ganes de veure-lo també.
1: Ah, però el esforç, el desgast que ha tingut Javi de Pogacar en este Tour, jo crec que li deixa en bones condicions de disputar dins d'ací a 3 setmanes la Volta a Espanya, no?
0: Sí, perquè jo m'he donat compte que Pogacar tingué pressa en agarrar el mallot i arrencar en les primeres etapes on li venia al seu favor, no? Que era on hi havia muntanya. Però és que damunt, anant de líder, no ha volgut reservar-se, sinó ha demostrat i ha seguit atacant per agarrar molts minuts. Això per què? I al final, què és el que haurà pensat el seu equip i ell? Bueno, tenim molts minuts, la pressió no és tanta i damunt pot haver agarrat etapes com la d'ahir de relax. Relax relativament. Per què? Per poder pensar i creure's i decidir que pot vindre a la Volta a Espanya.
1: Sí, relax no, perquè l'Anduet no es puja relaxat, però sí que no tingué que posar els bats al màxim per a fer aquesta pujada, no?
2: L'únic dia que se va exprimir va ser el dia del Tour Malet. Ahir va donar tot i va veure que tenia molta avantatge i si deia guanyar el Tour de França, i amb la caiguda de Vingegaard jo crec que estic d'acord. Jo crec que ell no ha arribat en molt males condicions al Tour. I hi ha una altra cosa que sustenta esta teoria de Javier, i és que ell moltes voltes últimament quan li fan preguntes ell diu que no té pensat de fer una carrera molt llarga. Per tant, li falta en el palmarès la Volta a Espanya. Se donen molts condicionats per a córrer aquesta edició de la Volta. Si la guanya, estic convençut que pràcticament totes les clàssiques, llevat de la Rubé, no sé si li queda alguna més per guanyar, és que en guany ho ha ramlat absolutament tot, el que ha corregut. I què vol dir això? Que quan ell se veurà que té un rival d'entitat que a lo millor ja pot perillar la victòria en el Tour, i ese dia plegarà i se n'anirà com un campió, que és el que té que fer. Perquè la veritat és que el nivell que està mostrant no és per a després estirar la carrera, guanyar els diners que tenia que guanyar, que segurament ni somniava, i és el ciclista que bueno, l'únic que pot competir ara mateix en Eddy Merckx. Mm.
0: Totalment. I, a més, des del meu punt de vista i des que entengam per lo que han corregut i tal, som conscients de que va ser de la història el

0: millor ciclista de tots els temps. Però jo vull tornar a fer-vos una altra pregunta. Heu dit que Vinigan ha pegat un bac, no?
1: Vinigan, sí. Operat, no? Ja està operat i tot.
0: Vale, doncs jo estic un poc indignat.
1: Per què?
0: No per el bac, eh? Vale.
2: Per vampiros?
0: Sí, jo crec que és injust. I per favor, que mantenguen. Anem a veure. Fer un control antidoping a dos corredors de la talla de Vinigan i Pogacar a les 2 del matí i a les 5 del matí, quan estan portant ja uns dies de carrera, això és injust. Per què? Perquè és injust. Se pot fer els controls que vulguin. Quan a un corredor, després d'una etapa, que el que vol és descansar per a recuperar, pel cent demà estar a l'altura, perquè s'aixuga el tour, o perquè el segon vol seguir estant segon, és injust. Una vegada es desperten, automàticament, ja no poden dormir. Qualsevol persona normal, si no descansa, no rendeix. Estic en contra de la UCI, del sistema, i és injust. Perquè tampoc se li feu control ni al tercer, ni al quart, ni al sis. Això què és?
1: No, però no sols això. És que venia de fer un control antidoping feia 8 hores. Quan va concloure l'etapa, va fer un control antidoping.
0: Vale, però...
1: I apleguen de matinada i li fan un altre... Vull dir, més enllà de comparar en altres qüestions, és quin és el resultat d'aquest control antidoping?
2: El problema, Luis, és la falta de transparència. Vull dir, jo entenc que en 100 demà o als dos dies no te vull donar informació per als mitjans de comunicació per a fer-ho públic, però han passat, que ha passat? Una setmana, avui
1: sí,
2: dies.
1: Sí. Una setmana justa.
2: Temps suficient com per ara dir, mire vostè, la justificació a tot el que està dient Javier, que té raó, l'única justificació és que nosaltres tenim aquestes proves de que podia existir esta cosa o no esta i els resultats del control han sigut estos. Demanem disculpes als ciclistes i s'ha acabat. Però, claro, quan no dius absolutament res, estàs donant raó a la gent que es queixa. Perquè és que no té ningú trellat a les 2 del matí.
0: Ja, però és que jo sí sé el resultat. És negatiu.
1: Negatiu.
0: Totalment. I injust. I me torne a repetir. A un ciclista d'este nivell, a un sepatís tant, que en tots els respectes de tots els deports, lo del ciclisme és algo increïble. Te tens que cuidar 24 hores. Tens que saber què menjar, com entrenar, què sèries tens que fer, què controls. També n'hi ha, ara, novetats. Tens que dormir en unes, botes per poder els músculs recuperar-los, que és donar-li un poquet de fred, i que te desperten a les 5 del matí o a les 2. Quan és tan important descansar, m'indigna. No és just. Això tindrien que dependre és que estan fent controls que el que vingué fa un temps ja no té per què tornar. I ahir estem demostrant-ho. Ja fa més de 3 anys i no eixen els escàndalos ni eix el problema. Per favor, que se pare ja d'aquestes injustícies a estos grans corredors.
1: Bueno, i ara, si vols, comparem. Tu creus que en una final, en la nit abans de la final de la Champions, desperten a Cristiano o a Messi a les 5 de la matinada per a fer-los un control antidoping? La resposta la coneguem tots. Són les 6:29, quasi les 6:30 de la vesprada, i com al llarg de tota la jornada estem pendents de la Serra de l'Espadà, del Foc i del seu control. Així que l'última hora la tenen, com sempre, els servicis informatius d'Apunt. Imma, què tal? Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada. Com bé dius, crema sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. El perímetre de l'incendi és ja de 42 quilòmetres, un contingent de 450 bombers i nombrosos mitjans aeris treballen en l'extinció. En estos moments hi ha desallotjats, atenció, 18 municipis. Entre els últims, fa escasses hores, Almedíjar i Azuévar, que és la segona vegada que viu una evacuació en el mateix mes. També estan confinat el veïnat de la Vall d'Uixó i Betxí. 11 persones han sigut ateses per inhalació de fum o molèsties als ulls, 3 d'elles les han traslladades a l'Hospital La Plana. Última hora des del centre de comandament Carles González.
4: Prada, primer dos anuncis. El president del govern, Pedro Sánchez, acaba d'anunciar que estarà demà a les 12 del migdia aproximadament en este lloc de comandament avançat per interessar-se per aquests treballs d'extinció. I el segon anunci és que a les 7 n'hi ha una reunió del CECOPI. De fet, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, acaba d'arribar de Segorbe de visitar alguns dels desplaçats. Sobre el minut i resultat, el que estàveu comptant, s'han complit les
5: pitjors pronòstics gràcies a l'orografia de la Serra d'Espadà, gràcies a aquests barrancs

0: profunds s'han produït com dos llengües, una a l'altura d'Artana, altra a l'altura d'Eslida, que estan avançant. Cava onda, que en aquests moments això és la gran preocupació.
1: I com bé has dit, Carles, de fet s'acaba d'enviar un nou S-alert amb el confinament preventiu d'onda pels efectes del fum que hi arriben des de la Vall d'Uixó. I dos municipis més, com hem dit, se sumen a la llista de poblacions evacuades per l'incendi, Almedíjar i Azuévar, un desallotjament que afecta un centenar de persones que estan traslladant a Segorbe i a Navajas. A Segorbe està Enrique Tena.
2: Uns minuts, molts veïns d'ací, molts veïns d'Azuévar se n'han anat fins a Navajas. Allí han fet un triatge. En un principi, el poliesportiu de Navajas estava tot preparat per allotjar aquestes persones, però no ha sigut necessari. Totes aquestes persones que han sigut desallotjades d'aquests municipis estan ací a Segorbe, al seminari. Clar, el que veiem ací són cares llargues, molta frustració, molta tristor, i és que recordem que no fa ni dues setmanes, exactament el 6 de juliol, ja van haver de ser desallotjats del seu municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Enrique, i pel que fa a la situació de les carreteres, hi ha en aquest moment 9 carreteres tallades. La CB205 a Tales, 16 quilòmetres. La 230 a Azuévar, 13 quilòmetres. Al Medíjar, 11 quilòmetres. Al Jimia d'Almonacid, 11 quilòmetres. A Llodar, 29 totalment. Xóvar, 13 quilòmetres. Nules, 32. I la CB2261 de la Vall d'Uixó. La CB2245 té tallada d'atenció la rotonda d'accés al poble de la Vila Vella. I anem a un altre foc. En este cas, un rebrot d'un foc a Aldaia. És un incendi de vegetació declarat a nit al terme municipal d'Aldaia, al Pla de Quart. I actuaren dues dotacions de Paterna i un cap de bombers. Es dona la situació de que eren ahir camps abandonats. En aquests moments continuen treballant. I pel que fa a l'oratge, les temperatures extremes ens han donat un respir, però a la zona de l'incendi continua el vent. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bona vesprada. Efectivament, deixem enrere les temperatures màximes extremes que hem tingut al llarg de la setmana. Avui les màximes han estat en general entre 28 i 33 graus, valors inferiors a 25 graus de màxima a l'interior de Castelló i, d'altra banda, valors superiors localment als 34-35 cap al sud d'Alacant. Està bufant les brises des de migdia, brises que estan reactivant l'incendi, el vent del sud-est cap a la zona de la Serra d'Espadà, espentant dos nuclis molt actius cap a la zona interior. Pel que fa a la jornada de demà, iniciarem la setmana amb un horatge estable. Al matí, molta tranquil·litat. El vent amainarà. Esta pròxima nit poden ser bones condicions per a poder atacar l'incendi a primeres hores de la jornada, però demà, a partir del migdia, tornaran a bufar les brises, vent del sud-est, en particular a la zona de l'incendi, amb temperatures que demà seran com les d'avui a primeres hores del dia, però les màximes pujaran lleugerament. Pujada que serà més destacable a partir del dimecres, quan esperem màximes que superaran els 36 graus cap a les comarques d'interior.
1: Moltes gràcies, Joan Carles. I com dius, el vent també és el que preocupa els incendis del centre d'Espanya. Els equips d'extinció temen el que el flanc oest de l'incendi les seues flames avancen cap al nord a causa del vent. De moment afecten Madrid, Ávila i Toledo. Ja han cremat prop de 77.000 hectàrees, 90.000 persones estan damnificades, 60.000 de les quals han hagut de ser evacuades. Un foc d'estiu que també colpeja Europa. El més preocupant ara mateix és el de la Gironda, a França. El pitjor dels últims 10 anys i avança cap a Bordeus, espentat per un fort vent. D'esta matinada s'han evacuat 5 municipis més pròxims a la ciutat i ja són 220.000 les persones que han hagut de fugir per este foc que es va iniciar dimecres. Les hectàrees cremades passen de 100.000, una xifra rècord per a França. I anem a Benidorm. Per a canviar totalment de tema, la policia ha rescatat un menor d'uns 8 anys que estava assegut damunt de la unitat exterior d'un aparell d'aire condicionat a la façana d'un edifici de gran altura amb risc de caure al buit. Els fets han passat esta passada nit. L'avís el va donar el conserge de l'edifici després que un veí alertara que havia vist el menor en una situació de greu perill. El xiquet ha continuat subjectat pels agents de la policia fins que definitivament l'havien posat fora de perill. En tornar el seu pare a casa, on havia eixit per a fer compres, va dir, l'ha detingut la policia. Tanquem esta finestra informativa recordant que ara fa 10 anys la història sembla repetir-se, companys, de punt a punt, de manera colpidora a Artana. El 25 de juliol de 2017, la localitat va patir un dels incendis forestals més devastadors de la seva història, amb 1.500 hectàrees arrasades, moltes d'elles dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'incendi d'ahir, també el 25 de juliol, torna a danyar el Parc Natural. Companys de Punt a Punt, vos tornem la connexió. Luis Urruti, endavant.
4: Gràcies, Imma. A voltes les dates són aborronadores. Espectacular, que es torni a repetir 10 anys després el mateix incendi en la mateixa zona. En fi, esperem i desitgem que tot l'esforç que estan fent ixos àngels de la guarda, que són els bombers, els policies, els equips d'emergències, tinguin el fruit que tots desitgem i que pronte siga contra controlat este incendi, la vall d'Uxó confinada, Onda confinada. Tu que ves de per allí, José Luis, impressionant, el que està passant.
5: Sí, sí, la veritat que hi ha moltíssima gent, 18 localitats, no? Escoltàvem ara en el butlletí, sí. Que han estat evacuades i pràcticament sense molt de marxa. I bueno, enviar per supost una abraçada i molt d'ànim, no? Tota aquesta gent, no? que ara mateix està fora de casa, que tampoc té massa informació de quan podrà tornar en els pobles, com és normal, per la gent d'animals i aquestes coses, i bueno, estan també patint per ells, perquè no tot el món ha pogut endur-se tots els encerts que volia. I també en la vessant esportiva, jo que vaig molt per aquella zona, és que te trenca l'ànima, la sí. veritat, de pensar que tot allò estarà cremat, el bonic és la pujada eslida, que és mítica, que segur que Castellar l'ha fet moltes voltes en competició, i per allà vam els professionals també, l'Aldi Bola que està asfaltat ja per les dos vessants, en fi, és que és per a plorar, la veritat, de trobar-te en aquestes desgràcies.
4: Sí, sí, és exactament així. Així que, en fi, la veritat és que no estem preparats per això. És que ningú ens ensenya quan hi ha una alerta així, quan aplega la Guàrdia Civil al poble i te diu tenen que desallotjar, no saps on mirar, no saps què agafar, no estem preparats.
5: Jo et dic una cosa, Luis, ahir tornava cap a Castelló després d'haver estat junts en Paterna, i quan vaig arribar a aquella zona, miraves a l'esquerra, anaves conduint, però no te podies creure el que estaves veient, perquè era tan llarga la línia del foc, les flames de nit, clar, tot clar, això té molta
4: veuen,
5: més,
4: sí, sí.
5: És molt més visual, i donava por, la veritat, semblava inclús que fora una pel·lícula, la gran quantitat de flames que hi havia per allí, i després te fas càrrec, no?, de la gent, com dius, que està treballant allí, els bombers, per supost, que és una tasca importantíssima, hi ha molts voluntaris també, que de bon cor. I és que no poden fer absolutament res, els avions fent viatges, d'anir lògicament tenen que parar el servici.
4: No, però jo parlo de les persones, no? Sí, que habitualment en aquestes localitats menudes solen ser persones majors, que quan aplega la Guàrdia Civil, no, pugen al cotxe, que se n'anem al poliesportiu del poble del costat, perquè així no poden estar, perquè hi ha un risc de que el foc aplegui a... Aquestes persones no estan preparades, no estan educades per a saber quines coses... Pues, hi ha gent que s'ha deixat ahir el gos, el gat...
5: Medicines, hi ha molta gent major que necessita medicines.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Coses d'estes. Jo, mira, és una ruta circular que la gent que va per allí la coneixerà, no? Una de les portes d'entrada, per exemple, és per la Vall d'Uxó, Marianet, i després pots pegar la volta a l'Espadan. Què va passar ahir? Que per a l'esprada, m'imagine, quan la gent de la Vall d'Uxó, Artana, que era la zona més afectada, es va dir que tenien que anar-se'n d'allí i que tenien que buscar una altra zona per a quedar-se, van tindre que anar cap a dalt i pegar tota la volta per a baixar per Onda, fer la O, diguem, que fa la carretera, i durant aquest trajecte aquests pobles xicotets que estan a la zona d'Onda també es van dir el mateix. Les cues eren d'hores per a fer metres, fins que van arribar a Onda, que ahí ja, evidentment, és la porta d'eixida, sí, no? de l'Espada. Tota esta gent...
4: Però te trobes parat en una carretera de muntanya veient que el foc el tens a prop.
5: I molta gent, Luis, tenen que dir-ho, encara que soni mal, tenen que col·locar als pares, als sogres, a la gent major, tenen que buscar llocs on col·locar-los d'alguna manera, però tot el món tampoc té cases habilitades per atendre a 15 persones.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Un drama, de veres, un drama.
4: Pues, tot això, totes aquestes històries són les que estan corregint al voltant d'ací, i tornem a agrair a tots els mitjans que estan tractant de sufocar este pavorós incendi que està devorant la Serra d'Espada. Bueno, tornem a l'actualitat esportiva, que és el que hi ha, per suposat, com cada dia, com ahir, com cada cap de setmana, micròfons oberts per als nostres serveis informatius per a que puguen contar-nos com està l'actualitat per la zona i per totes les notícies de l'actualitat de la jornada. Tornem al tour de

0: França, tornem a l'actualitat, tornem al ciclisme, en este punt a punt que continua acompanyant-nos com cada dissabte, com cada diumenge, així en la sintonia d'Apunt Ràdio. Anem a situar la carrera, esta última etapa del Tour de França, de la que li queda, pues, una horeta, més o menys, per a que conclua.
1: Cinc voltes li queden a este recorregut final pels carrers de la Ciutat de la Llum de París, i tenim un home molt combatiu en la punta de la carrera, només 12 segons, però està demostrant. Mira, acaba de creuar el sprint, ahí en els Camps Elíseos, Baptiste Bestroffer, que ha sigut protagonista en 2 o 3 etapes d'estes planes. És un xic que té una potència descomunal per a rodar en el pla, i ho està demostrant, perquè porta 2 voltes i no han pogut tirar-li mà alguns contratats que s'han produït ahí en un pelotó que ja camina a molta velocitat. 10 segons, la distància és mínima de Bestroffer, el ciclista del Lotto, que ja dic, ara mateix és el cap de la carrera en un pelotó en el que hi ha moltes intentones, però que encara està una miqueta lluny d'aquesta primera pujada on anem a veure de veres l'espectacle en la lluita per l'etapa, que serà ese quilòmetre d'ascensió a Montmartre del 6,5% de desnivell, i ahí ja començaran a veure les caretes des que tenen que aspirar a la victòria d'etapa, o almenys els equips, no, Javier?
2: Bueno, jo pense que el que sí que no van a veure són escapades on van a tindre diferències. Estan segur de que n'hi hauran escapades, però controlades. Així se va veure unes 3 pujades a Montmartre precioses, on n'hi ha gent que ha estat durant 2 dies preparant este final d'etapa, que es pot vindre molt bé. Parle de Pogacar, parle de Van der Poel, no Renko, sinó Van der Poel, i que d'alguna manera l'espectacle avui, ja ho ha dit antes, qui guanya la última etapa de qualsevol volta o del Tour és com si ne guanyara 2, i l'espectacle està servit.
0: Però bueno, jo crec que ara mateixa màxim favorit per a ganar Mathieu van der Poel, no? És un home al que això li va com si siguera una de les clàssiques prèvies al Tour de France.
1: Sí, en teoria, hauria d'aguantar a Pogacar, eh? Jo no tinc cap dubte que Pogacar va tractar de guanyar de groc als Camps Elíseos per a tancar esta edició del Tour de France en la que ell es corona, no? Com un altre ciclista que entra en la història i que suma 5 victòries en la general. Mathieu van der Poel és un ciclista al que li va molt bé el circuit. El dubte que tenim, com ho ha passat de bé o de mal en els Alps, per exemple, en les 3 etapes encadenades, si ha pogut gestionar bé, si pot haver pagat una miqueta l'esforç, però n'hi ha d'altres que poden sorprendre. Jo no descartaria Benepul, que tal com està arribant a esta final de Tour és un ciclista en potència, i si agafa uns metres després no van a poder en ell, i tampoc descartaria a Ganna. Ganna és un altre que ha estat ahir guardant forces les últimes jornades del Tour de França. No és una pujada molt llarga, és 1 quilòmetre, i Ganna pot tindre també la seva oportunitat de ser protagonista.
0: Perquè d'una exhibició final de Pogacar, no?
1: Jo no la descarte.
0: No la descartes.
1: L'any passat li va mullar l'orella a Van Aert, i totes aquestes, en guany no està Van Aert, però este les anote, no, Pogacar, en la llibreteta o què?
2: Sí, però anem a veure, deixem-ho clar. Des del meu punt de vista, Pogacar va estar per davant, però els favorits, jo, per mi, avui no li dono favorit per guanyar l'etapa a Pogacar.
1: No?
2: No. Per mi, Van der Poel és el candidat. A recordem-se de que si el que m'has preguntat, no és que ho ha passat mal en els últims dies, és que ha anat reservant-se. I també a recordem-se que enguany ha guanyat la Paris-Roubaix. La Paris-Roubaix és una clàssica que, a part d'estar bé, tens que tindre unes condicions òptimes com les té ell, que és un especialista. I avui, en aquestes 3 pujades, home, no és que siga igual que la Paris-Roubaix, però l'endoquinat i el pavès que n'hi ha li dona com a favorit. Però anem a veure l'espectacle, que dins de res van a ficar-se ja a pujar, i veurem les claritats dels corredors que van a optar per guanyar la final del Tour de França.
0: Perquè el passeig ja s'ha acabat, no? Ja estan, sí, sí, ja sí, estan pegant-li els pedals, no?
2: Home, ja estan ahí en l'agonia, Cada un ja té la seva agonia. Saps què passa? Sí. Que, per què dic cada un? Pues perquè n'hi ha tio que se troba millor que altre, és a dir, bueno, pues a la millor el que més se cansa a ir va en més agonia, i el que més va recuperar va en menys, bueno, però ja van estiraets i ja van en ganes de guerra i en ganes de mostrar el que és la seva marca, i en trobar-se en alguna ocasió per poder sorprendre i xuplar càmera, que també, això també importa.
0: Això també costa,
2: Home, sí.
3: Sí, mira, a voltes se oblidem i per als sponsors, però quantes bicicletes estan estropeant en esta... A mi hi ha la tercera o la quarta que veig ja que canvien, eh?
1: Però ahí el adoquí castiga molt, eh? La cadena va tota l'estona ballant ahí entre pinyos i se nota que va saltant. Estic veient els Movistar que estan ahí molt, eh? Apareix

0: també els meus joies tenen que saber-ho. En la meva època,
1: sí.
0: En la meva època, jo tiré de menys que això ara no ocorreix. Nosaltres alguna vegada es pensàvem i creiem que el xampany era bo. Jo he pres xampany a 3 quilòmetres de meta perquè me diuen que te donava xispa, te ficava una sensació de vindre-te'n amunt.
1: Sí,
0: sí, ho provi una vegada, segur que ja no t'ho havia provat. No, perquè...
1: te senta fatal, no?
0: No, no, però és que de vegades em donava igual ficar-me en un hueco o un altre i quasi me carregue a tot el pilot. I saps què tire de menys també?
1: Què?
0: Quan anàvem en el pilot, che, per favor, els borregos que anaven pastant, quan passaven per al costat d'ells,
1: sí,
0: feien brrrr i corrien en companyia de nosaltres. Això ara no es veu, l'organització
1: sí
0: els aparta. Che, serà poc bonic que competisquen en tu les cabres, che, per
1: sí,
0: favor.
1: Sí, sí.
0: Ai, quantes coses, quantes coses canvien en el temps.
1: Sí, en fi, pues són les coses. Anem a continuar repassant després de parlar de Juan Ayuso i de el que va ser el guanyador d'este Tour de França. Del segon classificat, Remco Evenepoel. És impossible que Remco guanyi una volta mentre estiga que està per davant?
2: Jo te me mulle. És impossible.
1: És impossible, no?
0: Ja. A veure, Vinigan no li guanyava a Pogacar dos tours?
1: Sí.
0: Recordeu-se?
1: Uh-huh.
0: A veure, és el millor de la història que va ser. Tenim clar que, en teoria, l'any que ve deu de guanyar Pogacar, però no opine com vosaltres. Impossible, no n'hi ha res. Pensàvem antes que Remco Evenepoel no anava a fer segon ni no anava a guanyar una etapa i a ir fer segon. I ho feu. Tot pot canviar. El ciclisme és aixina de bonic i tot pot canviar. Està clar que sobre el paper i lo fàcil és dir, està clar, el millor de la història, que ho és i va ser-ho Pogacar. Que l'any que ve, en teoria, té que guanyar el Tour, sí, però que és impossible que Remco Evenepoel pugui guanyar conforme ha corregut en guany, que ell és el primer que s'ho ha cregut, que està ahí i que pot fer més coses encara, ahir ho va demostrar. A plegar segon, fent una exhibició de darrere avant i pegar dos punyals en el manillar perquè se va trobar conscient de que soles en que haver tingut un apoyo més i no li haver tragut tanta diferència el que guanyà, Carapaz, pues podia haver guanyat una altra etapa. Així les coses no són impossibles, però està clar, yeah, me torne a repetir,
1: sí, sí,
0: Pogacar de la història sí serà el millor. Però
1: a tu, Remco, ha fet un bon tour?
0: Un bon tour? No, és, no era candidat per fer el segon?
1: No,
0: no, no, perquè mos té acostumbrats a que és el millor corredor del món en la contrarredonxa, que passa a la muntanya quan té l'estat de gràcia. Però l'exhibició que ha fet en el Tour d'enguany és per pensar en ell i per tindre-lo en compte. I després, el que més m'emmeravilla d'ell és l'actitud, no? De que no s'acobarda, és inquiet, se molesta, e inclús, com ahir varen veure, de fer segon. Perquè ell no és que no li agradara, és que se va encontrar en que era capaç d'haver guanyat soles, en que haver tingut un poquet més d'apollo i li haveren retallat els que anaven d'anant uns segons.
1: Mm,
0: això és Remco Evenepoel.
1: Sí, sí, per ser que, ja que parlaves de que resta una hora, una hora és el que li resten als nostres amics per a poder guanyar el que durant aquestes últimes dues setmanes Javier Castellar i el seu Club Deportivo Podium està regalant als oients de Punt Ràdio, i és una inscripció per al Gran Fons B del València, B de la Lucía, el que vulguen, més un culot i, per suposat, la camiseta, no?
0: Sí, i has fet bé en contar-ho,
1: sí,
0: perquè estem sorpresos. Estem entre 1.200,
1: sí,
0: que d'alguna forma va haver un guanyador.
1: Sí, clar,
0: ¿vale?
1: Clar.
0: Entonces,
1: el que s'emportarà, el culot, la camiseta...
0: I l'inscripció.
1: On vulguin, saben que tenen que participar seguint el compte del punt a punt, el compte de Javier Castellari, que crec que és Javier Castellar Bici, no? En Instagram, i que una hora més o menys després de una o dues hores després de concloure l'etapa, a través de les dues xarxes socials, de la de Javi Castellar i de la de punt a punt, donarem el nom del guanyador. Saben que tenen que posar el nom de primer, segon... Ara és molt fàcil, eh? Primer, segon, tercer i el major de la regularitat dins de les respostes que fan als posts que

0: s'han escrit tant el compte d'Instagram del Punt a Punt com el de Javier Castellà.
1: I el que ho acerte, que n'hi han a muntó ja,
0: sí,
1: se farà el sorteig. I en 2 hores se sabrà qui serà el guanyador, que s'emportarà una alegria segur.
0: Segur que sí, perquè sempre és una alegria el poder participar en una de les carreres que organitza Javier Castellar i tot el seu equip magnífic, sempre al costat del ciclisme. És que després dius, quants dies de competició d'alt nivell veure por así com van veure l'any passat a Del Toro, tot esto que estem disfrutant així en el Tour, és que són poques,
1: Bueno, és que, i a més la il·lusió dels xiquets i les novetats que venen a la Nucía, que a més el dimarts anem a donar les primícies,
0: anem a donar
1: en la presentació que la farem a les 2 del migdia en el poliesportiu de la Nucía. I ahí, per primera vegada, el primer Criterium Kiss. Saps, Lluís?
0: Què és això?
1: Això és...
0: El Criterium Kiss?
1: Sí, és la il·lusió des que es comencen, perquè són els que se mereixen tindre la logística de Tour que jo monte, que serà el mateix circuit i correran per edats i per categories. Però el primer Criterium, que serà el mateix Criterium que correran per l'Esprà les figures, com l'any passat que estigui Isaac del Toro, a fa 2 anys Van Der Poel, en guanyes que... tinc que donar la primícia en la presentació.
0: Però
1: tela lo que ve. Però això és lo bonic, que he pensat en el primer Criterium Kiss, més algunes altres novetats que les comentarem el dimarts.
0: Un Criterium per a xiquets.
1: Que
0: bona idea,
1: Però és que, a més, venen els xiquets, venen els pares, venen les mares, venen els abuelos i venen les abueles. I els xiquets, com saben que per l'Esprà van a tenir la foto de la figura que estan veient per televisió, com va ser l'any passat Isaac del Toro, o fa 2 anys Van Der Poel, i enguany el que vinga, se troben feliços i, a més, van a córrer igual que ells. Però, claro, per categories i per edats, no? Perquè la idea, i per lo que jo estic veient en les inscripcions que estan havent, a partir de 600 a 1.000 corredors n'hi hauran. Més 1.000 pares, més 1.000 mares, carai, més 1.000 abuelos.
0: Una veritat, ja que ho dius, avui és el dia de Sant Joaquim i de Santa Anna, que són els... és el dia dels iaios, així que des d'ací també els felicito a tots els Joaquims, a totes les Anes i també a tots els iaios, no?, que queden felicitats també des de este Punt a Punt. Així que dimarts serà la presentació d'este gran fons de la Nucía i el cap de setmana vinent pues els contarem, no?, totes les novetats, totes aquestes primícies que de segur que donaran en esta presentació on estarà Perico.
1: Sí,
0: sí.
1: Han tingut una variació. Teníem la presentació a les 12, al final
0: serà
1: a les 2.
0: Sí.
1: És per tots els mitjos de comunicació.
0: Sí. Sí.
1: Ahir donarem primícies i, bueno, estarà perfecta perquè ho tenim ja tot preparat i n'hi ha moltes sorpreses. Bueno, i alegries,
0: clar que
1: és l'important.
0: I allí ho contarem. Així que Remco ha fet un bon Tour i va a completar en el tercer eslaó el podi el mexicà, un ciclista mexicà com Isaac del Toro, coequipier de Pogačar, i que ha demostrat des de l'inici, perquè crec que va guanyar la segona etapa, i des d'allí conclou en el podi, ens ha deixat molt bones sensacions, no?
2: Sí, ja venia la temporada passada, ho van comentar, d'estar ahí en possibilitats de guanyar el Giro d'Itàlia, va pujar al podi i en guanyat moltíssimes carreres, no? El que era conegut abans com Dauphiné Libéré no només l'ha guanyat, sinó l'ha guanyat amb molta suficiència, per cert, també imposant-se a Pol Seixas, el ciclista de Decathlon. És el relleu. Ahir comentàvem, no?, que el que va fer Pogačar en el tram final de l'etapa era també una mena de relat que se volia també vendre a l'opinió pública des de l'Emirates, com que l'autèntic dofí de Pogačar és ja del Toro, no?, que quan Pogačar pega un pas al costat, pues del Toro és el successor, i esa és la idea que té l'equip. És un xic que està demostrant moltíssim nivell, molta qualitat, perquè puja bé. És intel·ligent, sap jugar a pòquer, i fa una careta i després resulta que t'acaba atacant. I després és molt ràpid, té molta xispa per a guanyar etapes, per tant, és un candidat a guanyar segurament alguna vegada este Tour de França sense ningú dubte.
0: Així en el ciclisme passa com en el futbol, quan es parla de Manchester City, de Paris Saint-Germain, en els grans fons de el golf en els seus diners per darrere dels ciclistes. Així en el UAE passa el mateix. El diners del petroli està darrere i per això el converteix en el equip econòmicament més poderós del món.
2: Sense dubtes. Guanyen tots molts diners. Tenen els millors ciclistes. De fet, estan tractant de fitxar a Seixas. Estan ahí damunt de la possibilitat de fitxar a Seixas. M'imagino que en França van a posar tots els diners que siguen necessaris, no?, per a que Seixas continuï un equip francès, però ja dic, podem permetre's un equip que té jugadors de gran categoria, no? Alguns han tingut problemes de salut, n'hi ha altres que no han corregut. Recordem que està Almeida, no?, el ciclista portuguès, que és un corredor que si la Volta a Espanya va mínimament bé, jo crec que és candidat a estar en el podi. Són els que més diners tenen, Luis, i en diners ja saps que tarrons. Sí. És el Manchester City del ciclisme, sense dubtes.
1: Sí, però jo no sé si us ho sabeu, però també ha hagut ahir una xua entre representants. El representant de Paul Seixas li ha enviat un recaet a l'UAE.
2: Ah, sí?
1: Sí, home, claro. I a més, França i els francesos l'han apoyat, al representant. Li ha enviat un recaet i li ha dit bueno, que a Paul Seixas volen fitxar-lo per any per 13 milions d'euros. Sabeu quants ne guanya Pogacar? Ne guanya menys. Això vol dir que, cuidao, que encara que tinguin diners, que al corredor francès manen els francesos i ho tenen clar el que volen. Que se tranquil·licen. I que tot a vegades en diners torrons sí, però Paul Seixas és ara el candidat més segur de cara a l'edat que té a poder ser un Pogacar en el temps. Acaba de fer 19 anys. En 19 anys poder correr un tour que ha tingut la valentia de córrer-lo i d'haver fet este tour que ha fet és per llevar-se el sombrer.
0: Ah, però Pogacar està en 20 anys, vull dir, està en el seu esplendor de la seva carrera. Jo soc Seixas i jo no me'n vaig al seu equip.
1: Ah, per això ho dic.
0: Sé que no puc guanyar.
1: Vale, però per això ho dic. Perquè el representant de Paul Seixas
0: com a la família de Seixas li diuen que veu així un turbant que te dona 13 milions d'euros.
1: Sí, però és de l'equip de França, perquè no el toquen, per si els ocorreix a l'UAE, tocar-lo, vale? I que d'alguna manera també li han dit un recaet a Pogacar, i de lo que estàs cobrant, a veure si cobres més perquè t'ho mereixes. Mm. Bueno, és que interiorment n'hi ha unes guerres, sí. Luis, que són interessos.
0: Bueno, com que més enllà d'Ayuso hem tingut poc protagonisme del ciclisme espanyol en este Tour de França, amb cap victòria parcial, però ja tenim un espanyol destacat, pues l'anomenarem, no?
2: Sí, a 46 quilòmetres de la línia d'arribada en els Campos Elíseos, tenim ahí a dos homes que van en 42 segons de marxa. És un francès, Thibaut Guernalec, del Total Energies, i Xavier Miquel Azparren, el corredor basc de Pinarello 365, l'equip de Tom Pitcock, que bueno, han aprofitat una de les rectes d'este circuit al que van pegant-li voltes pels Camps Elíseos, i n'ha que dir que d'ací a no res, només és uns quilòmetres, van afrontar ja la primera de les pujades, la primera de les ascensions a Montmartre, que acabarà marcant un poc la diferència i que acabarà sent el jutge, no?, per a conèixer qui és el guanyador d'esta etapa que tanca el Tour de França 2026. I n'hi ha control, hem vist ahir a Lidl Trek, l'equip de Pedersen, l'equip d'Ayuso, que també té 3-4 homes davant, també estan en molta intenció els homes de l'Alpecin, l'equip de Mathieu Van Der Poel, i això sí, Pogacar molt relaxat, però este dona sensació d'anar relaxat, però ja veuràs quan arribi la pujada a Montmartre, sense voler, com el que diu, estarà entre els dos primers.
0: Hem vist en la televisió, magnífic, la maniobra que feien els voluntaris per a canviar els conos blancs i rojos que indiquen el sender que tenen que seguir els ciclistes, com l'han canviat per a que ja no continuen fent el mateix recorregut que en les primeres 5 voltes, sinó que ara es desvien per a la pujada que acaben de començar cap a esta zona de Montmartre. Ara està pica cap amunt la carretera,
2: Sí, sí, i empedrat, per a donar-li una miqueta més de substància per si no en té prou. I ahí veiem, la lluita que hi ha, el pelotó que es fa ample, no?, en aquesta part de davant, venen per la dreta els homes d'Ineos, també estava ben col·locat a Isaac del Toro, no veia ningú company, la veritat que els gregaris, no?, de l'Emirates han arribat molt justets a la part final del Tour, encara que afortunadament per al conjunt de Machín, pues els dos que tocaven han vingut de pletoris, no? Tant del Toro com sobretot i fonamentalment el major groc Tadej Pogačar. Es queda molt poquet per a encetar esta primera de les tres pujades que tenen que fer a Montmat i més problemes. Mira, per a del Toro i la bici, ara Castellar han estat ràpid, no te queixes dels mecànics, que ara sí, no han fet com en

0: aquella etapa que van passar d'ell, que li van passar de llarga del Toro.
1: Sí, bueno, estan pendents. I sí que és de veres que el més important és que no perd l'estela de lo que són els cotxes d'equip. Ara sí que és de veres que, en teoria, pues bueno, va agarrar el rebufo dels cotxes i en res...
0: Escolta,
1: que...
0: Javier, si fores tu de Caldón el director, què diries?
1: Ara, en este
0: tireu,
1: moment...
0: Tireu?
1: No,
0: feu
1: no.
0: Feu-lo patir a del Toro, no, o ja entreguem el pòdium?
1: No, no, mira, veus, està agarrant l'estela de lo que havíem comentat.
2: Que està permès, eh?
1: Sí,
2: això
1: sí, està, sí, sí, està permitit.
3: Que, de... que ningú diga que, home, que això és que... trampa, no, això està permès.
1: No, no, no, està permitit. I, de fet...
0: Està permès un ratet. Sí. Alguns li tiren molt de morro, eh?
2: Alguns abusen, no?, d'això. Javier Castellanos ha dit que el gran favorit per a guanyar aquesta etapa és Mathieu van der Poel, però jo ara sóc Pedersen, maillot verd, líder de la regularitat d'este tour, sprint en el Champs-Élysées. Jo m'ho pense, eh? Jo li diu al meu equip, ei, jo vull guanyar, eh?
0: Sí, si arribara en estos, és més ràpid que ells. El que passa que Mats Pedersen segurament és el corredor més castigat de tot el Tour de França, perquè este xic ha estat escapat pràcticament tots els dies buscant els punts de la regularitat i ara mateix no se pot comparar. Això sí, és un clàssicoman i ja dic, si no el solten en l'última pujada, Pedersen es pot guanyar en l'esprint, eh?
1: Sí, sí, de fet porta el mallot verd. Quan porta el mallot verd és el millor de la regularitat, això vol dir molt.
0: Ara comença la pujada.
1: Ara, bé, la veritat de lo que és i la meravella que té. Ja ha agarrat el cabreig, eh? Perquè està estirant les motos que s'estan aproximant a poder traure aquestes imatges tan importants, però a vegades això als corredors es perjudica. Una, per lo que traguen de la gasolina que solta la moto, i una altra per si es resta, no?, a la velocitat que van en este moment.
0: Mira l'Alpecin, eh? Mira l'Alpecin per darrere treballant ja, eh? Imprimir un ritme que és molt alt, eh? Està pujant a moltíssima velocitat el pelotó. De fet, els 40 segons que tenien els dos de davant s'han quedat reduïts pràcticament a res. On veiem també que només començar perdia contacte ja a Guernalé, que el francès se n'ha anat en solitari i Xavier Miquel Azparren. Quin espectacle, eh? Estan els dos costes de la carretera, dicen Pedra, que porta al ciclista del Tour de França cap a Montmat, ahí en les braceries de la ciutat de la llum, i en del Toro tirant de riñons per a tractar de connectar en plena pujada. És que ha tingut l'avería en el pitjor moment, eh? I ara està com està tensant el corredor d'Alpecin. Ahí encara no enfila el pelotó, però ja ahí comença més d'1 a pensar que ho va tindre certament complicat en esta ascensió. De moment aguanta aixos metres Xavier Miquel Azparren. Ahí l'avantatge que té l'Espanyol és que és curtet, eh? És un quilòmetre de pujada i Mats Pedersen en primera persona tirant. Això és per a guanyar l'etapa o treballant per a l'equip?
1: No, està treballant per a l'equip. Un tio que vol guanyar l'etapa s'està reguardant.
0: Quin apretó, eh? Nada. Espectacular, eh? Buah, com puja Pedersen.
1: Aixina és. I l'espectacle de la gent.
0: Mira Pogacar també directament, eh? Per si de cas, crec que Van der Poel va el tercer i Pogacar que vol lligar-lo de curt, eh? Pogacar que ho ha llegit i s'ha col·locat ràpidament buscant la roda de Mathieu van der Poel, que estava molt atent. Ahí s'intent de tall per part de Mats Pedersen. Van a contactar directament en Xavier Miquel Azparren, que pràcticament en el braç té que llevar-se de damunt les cartolines i les tonteries que fan alguns.
1: No. Està les motos i els cotxes.
2: Està en els pèls de punta, està animant al públic. Jo crec que mai ha passat un ciclista. És que hi haurà 10 files, eh?
1: No, però sí, això està... Vale? I és correcte, però s'ha equivocat. S'està queixant perquè televisió estava molt propet d'ell. S'està tragant el fum de la gasolina i s'estava veient entaponat i no poder desenvolupar la seva valia, que encara li quedava un punt o dos.
2: Però jo crec que no. Jo crec que
1: estava... Un tio que va davant...
2: Jo crec que estava jaleant
1: al públic. No, un tio que va davant...
2: Que sap que no guanya,
1: està xuplant,
2: que està divertint-se...
1: Però està xuplant càmera, no va a fer al públic aplaudir-me. Això, encara no.
0: Que bonico, eh? Sacre cor. Ahí, passant el ciclista, just també per darrere, hi ha hagut un xicotet all, eh? Com a conseqüència d'eixe atac de Mats Pedersen a roda de Van der Poel.
2: Sembla una tribuna de Fórmula 1, eh?
0: Sí. I n'hi ha moltíssima gent, eh? Moltíssima gent apostada als dos costats de la carretera en aquest xicotet descens. I mira, Pogacar, per si n'hi havia dubtes, eh? Ven tota la idea del món, eh? Primera posició per a Mats Pedersen, que està negociant les curves de descens. Carretera estreteta, afortunadament, de moment no plou en París, perquè en aigua això podria ser pràcticament una pista de patinatge. Segona plaça per a Van der Poel, que li fa el relleu. Molt atent està també Pogacar. En definitiva, ja en la primera sessió tenim ahir els millors, els que van a lluitar per l'etapa, eh?
1: Sí, i de fet, Van der Poel, si està tirant, és perquè el que vol és fer un grupet per sentir-se encara més còmode i que no se puga trobar en la sorpresa de...

0: algú que no siga candidat i arranque i és de més que no tinguin l'interès d'anar a per ell i que puga sorprendre guanyant una etapa. Quan més fàcil i menys corredors n'hi hasquen de cara al final, millor per Van der Poel poder enganxar-se en la seva especialitat i poder demostrar el que és capaç de fer, que per mi és un candidat important a l'etapa d'avui.
1: Dóna la sensació de que és un mundial, eh? La sensació de que això és els últims quilòmetres d'una prova de campionat del món. Bueno, pues encara tenim dos pujades més cap a Montmartre. Les vivim en un no-res 7 i 7. Això és el punt a punt.
2: Tot l'esport a punt a punt.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Punt a punt.
1: Què l'ha passat a Ayuso?
6: Pues haurà tingut algun problema perquè va justament darrere de Carlos Verona, va a roda de Verona i tractant de reintegrar-se al pelotó. Estava mirant, Luis, que hi ha hagut un tall en la primera ascensió a Montmartre i de la general, dels quatre primers, només estava Pogacar. Ni estava Evenepoel, ni estava Seixas, Del Toro venia darrere encara que no havia pogut entrar en el pelotó després de l'avaria mecànica. No sé si estan tirant de Sant Freda o què, però ahí tenim, i ese grup que s'ha format, han baixat una miqueta la velocitat, no?, després d'acabar el descens, i això provoca que el pelotó es tinga pràcticament ja damunt, però ahí tenim a Casper Asgreen, el corredor de l'Education First, Mats Pedersen, que està fent i donant-li el relleu a Jasper Stuyven, el ciclista de Soudal, Pogacar, que també entra. M'imagine que tal i com estan entrant, el que volen és que no entre el gran pelotó que ve per darrere, a uns segons, no? A 10 segons està.
0: Vale, però si anem a veure, si està el segon, el tercer i el quart darrere, mentre s'estiga Pogacar davant, tampoc n'hi ha tant de problema.
6: Queden, però ja, tu no te sorprèn que Benepoel no estiguera atent?
0: Bueno,
6: una etapa com esta?
0: Sí, està... però contem que està l'empedrat, que està replegat el que és la calça, no n'hi ha molts metres d'amplitud per fer el que vulguis, i després el que sí que té Remco Benepoel és la visió en Isaac Del Toro i en Paul Seixas. Mentre tinga controlat a estos corredors que no li puguen llevar el pòdium, pues bueno, ahí van. I des de luego està clar que l'espectacle està servit i l'estem veient.
6: Evenepoel ha entrat, eh? Evenepoel ha entrat.
1: Hi ha reagrupament general, sí, ahí en la, vale, en la baixada. En tornar cap a la zona dels Camps Elisees, ahí sí que hi ha un reagrupament generalitzat. Encara són 37 quilòmetres per a la línia d'arribada. Estem a 40 minuts de que conclogui esta última etapa del Tour de França, a que este xicotet canvi de recorregut de l'etapa final ha fet que es convertisca en un espectacle total,
6: Una clàssica d'altíssim nivell. Sí.
0: I després, una altra cosa que els corredors senten en esta última etapa. Saben que tenen que pegar tres voltetes en este recorregut tan exigent. Bueno, ja han pegat una. Tu saps lo que senten, saps lo que saben, saps lo que pensen, tot. En ixa puja ja saben en quines condicions estan, què és lo que tenen que fer quan se veuen en la idea i en l'actitud de saber si poden estar després en la segona i en la tercera. Tot això en carrera, a part d'estar bé, se deprèn quan te ve la putxà, però encara es queden dos.
6: En termes taurins, ara han tingut les banderilles alguns, en el segon vindrà el picaor, i en el tercer ja saps qui porta l'espasa.
0: Bueno, però també ho heu aclarit d'una manera. El torero, que jo no sóc, quan veu el bou i el toretxe li dona dos passes, sap el que té que fer, no? Els corredors es passa igual, a este nivell professional. Es queden tres putxes, n'han pujat una. Ja saben el que tenen que fer de cara al final per veure si poden aconseguir els seus objectius, que és sempre guanyar, guanyar i guanyar.
1: Bueno, ha plegat també Ayuso, el pilot, així que ja van tots junts els supervivents d'este Tour de França a 35 quilòmetres de la línia d'arribada. Bueno, hem parlat dels tres primers de la classificació general. Ens falta per parlar del quart i el quint dels dos francesos, de Seixas i de Martínez, que bueno, jo crec que en més brillant Seixas, però... jo crec que és un colp de vida, no?, per al ciclisme francès.
6: Sí, totalment. D'on no hi havia res, pues ha aparegut de repent un xaval molt jove que no està ahí per casualitat, perquè ve apuntant uns números increïbles i ha fet ja coses importants en l'actual temporada i els 19 anys que té la valen, no?, com a gran opció de present, però sobretot de futur. Estava el dubte de si podria... tindrà aquest rendiment que tot el món esperava d'ell en una carrera de 3 setmanes, la primera volta que la fa, i bueno, acabar quart... ell m'imagina que somniava en el podi, no?, però s'ha trobat ahir en Del Toro i en Evenepoel, però ja firmarien molts, en 19 anys, ser quarts en el Tour de França, i tal com ha corregut de valent.
0: I després l'experiència que ha replegat corregent el Tour. Antes de començar el Tour, molts el criticaven de dir a on vas si tens 18 anys, crec que ha fet 19 anys en el Tour. És molt important haver fet el Tour, tindre l'actitud que ha tingut, que ha sigut a més valent, ha demostrat saber dur una volta, un Tour com aquestes de tants dies i poder fer el quart en 19 anys recient complits, és l'esperança, és el successor, diuen, i més els francesos que estan a falta de tindre un campió com han tingut fa molts anys Bernard Hinault, Laurent Fignon, que ja, pues bueno, d'alguna manera ho desitgen, no? Diguem que és la prova més important deportiva d'aquest país. Si aconsegueixen tindre un corredor que se parega a Pogacar, pues bueno, Pogacar té 27 i 19. Estic segur que quan tinga Paul Seixas 27, Pogacar crec que ja ni correrà. Imagineu-se el futur que té França i el futur que té este corredor.
1: No, està clar.
6: I ara, perdona, Luis, però està tenint sort del Toro. Dic sort perquè anava a 44 segons, encara despenjat. Isaac del Toro encara no havia pogut entrar en el pelotó principal. Estava tirant Red Bull Bora, però de moment ha aparegut un home de Emirates que està un poc ahí temporitzant i sembla que ha baixat una miqueta la marxa, però té que entrar del Toro abans de que tornen a pujar en la següent ascensió a Montmartre. Si no,
1: no va poder.
6: Si no, va acabar patint moltíssim. En estos 40 segons, recordem, que està la cosa ahí i que bueno...
1: Podria perdre el podi.
6: Bueno, n'hi ha que veure les distàncies. Evidentment, ahir li va traure molt de temps a Seixas. Però ahí tenim a Del Toro i ara tampoc sé molt bé el que està fent l'home de Movistar. No sé què pinta ahí tirant de carro, però bueno, ahí sabrà per què ho fa.
1: Són 2.14, no?, el que té davant.
6: Sí, sí, sí, però són 40 segons. Vull dir, si tu no entres i davant s'arranque la moto... vas a patir. Jo no dic que vaig a perdre aquest temps, però vas a patir, per a pujar al podi final.
1: Bueno, i dels cinc primers de la general, Pogacar, Tour Extraordinari, Renko, Evenepoel, excel·lent, Isaac del Toro ha guanyat una etapa i ha pujat al podi, i és la sensació del ciclisme mexicà, Paul Seixas, el francès, i dins dels dos cinc primers ens trobem a este Lenny Martínez, francès, del que quasi no hem parlat en tot el Tour, José Luis, i que ahí està, quint,
6: Sí, sí, sí, és un bon ciclista,
1: No, no, sense dubte, si no, no quedes quint, però no ha estat gens brillant en este Tour.
6: No, ha intentat aguantar. És un corredor que si no haguera volgut fer la general, segurament haguera pogut ser candidat a guanyar alguna etapa, perquè ja dic que puja molt bé, és rapidet quan arriba en un grupet, i ja durant la temporada ha demostrat, no?, que és un corredor que està ahí i que guanya carreres. També fa molt poc de temps que ha firmat en el seu equip en Bahrein, i m'imagino que és una situació un poc pareguda a la d'Ayuso, no? Vull fer la prova de veure com es topetaria en la general, perquè en França continua a necessitar, no?, de tindre un home per a 3 setmanes, Però, bueno, veurem quina valoració fa ell i el seu equip, no?, d'acabar quin, però en condicions normals estem parlant de que en Vingegaard haguera perdut un grau més en la classificació i segurament en algun mes que no està tan bé. Però, bueno, és un bon ciclista, ha fet una bona carrera, però assoma un poquet el morro, eh? Molt de temps a roda i això no agrada massa en el ciclisme.
7: Què et sembla aquesta manera de córrer de Lenny Martínez,
0: Javi? Bueno, em sembla que és el que ha volgut fer ell. Així cada un agarra, corre, com vol i com li dona la gana, però sabent quines condicions es troba, i no en el Tour sencer, sinó cada dia, cada dia. A lo millor, ell és el primer sorprengut gratament. Que nosaltres què tenim que fer? Pues bueno, o bé alabar-lo o criticar-lo, però criticar-lo, que no, correga com buiga. No podem
1: simplement analitzar.
0: Però que correga com buiga. Mm. Bueno, lo que sí que ha fet és el quint, i això és el de tot el món en la carrera més prestigiosa.
1: Només hi ha 4 per davant.
0: Pues ja està. Sí. Pues bueno, cada un té la seva manera i el seu estil, perquè es troba en les condicions que es troba i actua com deu d'actuar. I això és la valoració que jo doni i que és acceptable. Sí que és de veres que ja sentint-se com s'ha sentit este Tour, pues a lo millor a l'any que ve ja corre d'una altra forma i en una altra actitud.
6: Com ha canviat la manera de córrer, perdona, Luis, de ara a fa 30 anys.
1: No,
6: jo estic en esta situació de carrera que al final no aniran a cap lloc, eh? Però en lloc de Seixas està Fiñón en Decathlon i te dic jo que posa totxes que té allà a tirar a fer suar, sí. Però vamos, la gota gorda a Del Toro. I ara Del Toro va acabar entrant xulant perquè davant, entre unes coses i altres, no, però com canvi, les actituds, els caràcters i la manera de córrer, no? Ara se dona per bo que l'últim dia no pot haver daños colaterales, no? Que se diuen ara, no?
0: És que el ciclisme canvia. Estem parlant de que cada dècada n'hi han coses. Ara, per exemple, jo no me crec que n'hi hasquen tantes averies. Així, les sensacions personals dels corredors, conforme estan veient el recorregut en la puja, pues bueno, demanen una bicicleta, a lo millor, que tinga les rodes en menys pressió, perquè se pugui agarrar més, o que pesen menys les bicicletes, que també n'hi ha bicicletes en l'equip, crec que tenen cada un 3, no? Perquè tantes punxades no poden haver i tantes averies tampoc.
1: És que són moltes, és que molts canvis de bici, i a més no les arreglen, directament els donen una altra i ja està. Però quin canvi des d'aquella primera etapa, José Luis, en la que vam veure ixa contrarrellonge per equips on el temps era individual per a cadascun dels ciclistes, fins a esta última etapa on ja no és el passeig per els Camps Elisés, sinó que esta acaba de començar, per cert, el canvi de direcció, així que en 2 minuts tenim l'inici de la pujada de nou a Montmartre. Això ha canviat a munt.
6: Moltíssim, i se busca l'espectacle. Vam fer la prova la campanya passada i el final va ser impressionant, no? En Van Aert, i se duel Van Aert davant de Pogacar, va sorprendre el belga en guanyar-lo, i bueno, pues s'ha volgut repetir, a més en guany passant per tres voltes, no? Per així, per esta pujadeta que va a veure de nou els primers del pelotó del Tour de França en esta segona ascensió a Montmartre. Va camí del menú del Toro, Red Bull Bora va davant, marcant...
1: Que veig preocupat, eh?
6: No, preocupat no. Va Red Bull Bora fent la marxa i Del Toro és l'únic que està donant la cara en el grupet en el que va. Van tots a roda del Toro. Del Toro, contra els que estan lluitant per l'etapa, cuidao.
0: Vale.
6: Cuidao.
0: Vale, però parlem. Paul Sissacs en quin grup va? En el de davant en Isaac del Toro?
1: En el de davant.
0: Ho sabem, això?
6: Home, te vaig a confirmar de seguida.
0: Sí. És que m'ho teniu que confirmar, perquè...
1: El grup de davant és molt nombrós i...
6: Pol Seixas, Sebenepul, Pogacar, Esquelmós, sí. Carapaz... Te'n dic més?
1: Ell es queda darrere per el problema mecànic que ha tingut.
0: Bueno, però estem parlant que està...
6: A veure, la pregunta, Castellar, a Machín li va la ràdio o no li va la ràdio? I això que estan ahí al costat de Pogacar, que no pinten res, els companys de l'Emiris, què estan fent ahí?
0: Pues això és per comentar-ho, eh? Això és gravíssim i això és preocupat. Perquè estem parlant d'un minut, 10 segons.
6: És que és ella sol, és que l'hem vist en el pas, que anava Del Toro en tot el vagó darrere, a roda d'ell. És que Del Toro davant d'este pelotó té igual qui siga, però la velocitat que està enllutant en l'etapa, falten 28 quilòmetres, li van a caure els 2 minuts.
0: Però què
6: passa? És que li van a caure.
0: No, però així han tirat xinxetes o algo? S'ha donat compte la quantitat
6: de... Sí, és possible, jo això no ho descarte, eh?
0: Però que barbaritat, així n'hi ha moltes coses que comentar, eh?
1: Vinga, ara UAE què fa? Tira, deixa l'equip davant en el líder.
6: Pogacar tot sol davant, o en Pogacar, i la resta
1: del Toro.
6: Claro.
1: La del Toro. Té que despenjar a tot l'equip i ajudar a Del Toro, que està 1-15. Recordem que té 2-20.
6: És que,
1: el seu avantatge,
6: Lluís, és que és pura física. Del Toro, per molt bo que sigui, contra els que van davant lluitant per l'etapa i que cada volta van més enverinats, li van a caure en cada quilòmetre que passe més segons, per molta qualitat que té Del Toro. És que és impossible, 1 contra 50, 60 que van davant.
0: Està sent impressionant de moltes maneres l'etapa d'avui. Cuidao, si Isaac Del Toro perguera el pòdium...
6: I ara van a entrar Decathlon, perdona, claro. Ara m'imagine que si en el Decathlon, en lloc de tindre el carnet de xòfer, algú té carnet de director esportiu, tindrà que dir, a veure què passa, tu.
1: Tots avant, claro. Perquè Seixas té que aprofitar, això, eh?
0: Home, i tant. I, de fet, bueno, en el bon sentit, està parlant el nostre senyor, perquè si li ve ixa gràcia de colp que li puga traure més avantatge a Isaac Del Toro d'anar quart a poder pujar al pòdium siguent tercer en 19 anys, no, imagineu-se.
1: Dos tios de ua, amor, de la part de dalt, mentre...
0: Però, això jo no ho entenc, jo me'n vaig.
1: El teu xic de la general està patint a minut i mig per darrere.
0: A veure, això
6: què és? I tirant per davant l'UA,
0: Però això no, així n'hi ha alguna cosa que ens escapa.
6: Bueno, mira...
1: No, però no te lo imagín.
6: Estan posant-nos en la referència clarament en televisió, grup del Mallor Blanc, 1:37.
0: Ja, però... I
1: els seus companys tirant a mort en la part davantera del pilot per a tractar d'ajudar a Pogatxar a aconseguir la victòria d'etapa.
0: Ja, però encara queda una pujada.
1: Sí, aquesta és la segona.
0: Ja, i li porta a...
1: 1:42. Està a un minut de perdre el podi del Toro, mentre els seus companys tiren a mort en la part de davant. Pogatxar.
0: Això tindré que anar-me'n a estudiar, a poder saber... i a poder explicar als oients de Punt Ràdio que es mereixen que jo doni unes declaracions clares que no entenc. Està tirant el propi
1: que
0: líder...
1: Que Pogatxar s'està anant ell un per darrere i ha deixat tirat a tota la resta del pilot.
6: Sí. En Van Der Poel, Van Der Poel sí que li aguanta la roda.
1: Ah, Van Der Poel, sí.
6: I ve ahí també Mats Pedersen, que segurament Baixane tirarà mà, però sí, Pogatxar va en seset, Pogatxar...
1: Ahir li tira una mà. Va ser el seu coequipier i avui Pogatxar està traguent del podi a Del Toro.
0: Això com s'explica als oients, Lluís?
6: 1:46, estic en el Race Center del Tour de França. 1:46, me marquen així en l'ordenador la distància que té perduda ara mateix a Del Toro en el cap de la carrera, en el que ara no està a Seixas, lògicament.
0: Vale, bueno, però algo n'hi ha que a nosaltres mos es escapa, Lo que sí que estem és acertant algo. Han parlat que el candidat a poder guanyar l'etapa d'avui era Van Der Poel, està ahí, i Pogatxar, ahí està.
1: Recordem en la general, Del Toro tercer està a 9:42 de Pogatxar, el quart Pol Seixas està a 11:56, és a dir, són 2 minuts i 14 segons.
6: Sí. Pues ara mateix té...
1: Mig minut.
6: 1:30, perquè han perdut uns 15 segonets el pelotó d'estos que van davant, i mira, va tirar Van Der Poel i dona el relleu a Pogatxar, Bueno, pues era l'esperat, els dos grans favorits a la victòria d'etapa, i estan mà a mà, encara que ve també un home de, crec que és del Red Bull Bora, també Mats Pedersen, no sé si serà de Benepul o serà algun company d'ell, però en qualsevol cas, ahí Van Der Poel és un espectacle, veure el baixar, a Van Der Poel, i Pogatxar també baixa molt bé,
1: Impressionant, la imatge de rodador que té Van Der Poel.
0: I de home calculador i home segur. Un tio que ha estat ahí en la muntanya resguardant-se, que quan ha volgut ho ha aconseguit, ha guanyat ja una etapa, ha guanyat
6: la París-Roubaix. Perdona, Javier, és Renko, És Renko el que venia de Red Bull Bora, efectivament. Renko, Mathieu Van Der Poel, Pogatxar, i igual té alguna possibilitat d'entrar Pedersen.
0: Sí, bueno, però estos tres, quan se fiquen d'acord, Pedersen igual... ajo y agua, ¿no? Però bé, sí que té possibilitats. Ara està clar que així estos tres s'aixuen la tapa.
1: 25 a meta en este moment està fora del podi del Toro.
0: Això com pot ser?
1: 2:15 està fora del podi del Toro, pujaria al podi Seixas. No valdrien totes les fotos que s'han fet,
6: No.
1: Les fotos que s'han fet a l'inici de l'etapa no valdrien...
0: I és que portaven la idea clara que estaven en el sorteig també, igual van a perdre les idees que han tingut, no? Això és increïble per poder-ho narrar i que els oients puguen entendre-ho.
6: Així, sense dubtes, si això acaba com té pinta d'acabar, Machín tindrà que donar algun tipus d'explicació de què és el que està passant. Jo no acabo d'entendre. Està clar que Pogacar vol guanyar en París. Això està fora de dubtes. Però després de veure totes les fotos que se van fer

0: Per a ir, Pogacar, treballant 40 quilòmetres per a Del Toro, després donar-li la palmadeta com va entrar a la línia de meta, i avui l'equip no para ningú per a tirar-li la maleta. Bueno, tampoc estem...
1: 2:37.
0: No hi ha cap càmera, en el grup de Del Toro. L'hem vist passar en contrameta. L'hem vist passar en contrameta, a veure si ara quan passen de nou pels Campos Elíseos veiem què està passant. Però, claro, mira de Caldón.
1: L'equip de Seixas, clar.
0: Claro, és que és normal. És que és normal. Jo t'ho deia al principi, Javier, te recordes? Quan hem començat que estava en el tema del Toro, que s'havia quedat ahí despenjat, però vamos, pensàvem en el normal, ¿no? Que el Toro faria el trascotxe, se clavaria en el peloto i ximpum. Però entre unes coses i d'altres han arrencat la moto davant i del Toro està quasi a 3 minuts,
1: Però és que falten 23 quilòmetres només, per a que conclogui el Tour de França.
2: Bueno, però
1: i ara mateix està a 30 segons del podi
2: así
1: del Toro.
2: Així pot haver una explicació.
0: Que volen ahora pitjar a Seixas, el Emirates.
2: No.
0: I vol ja començar a dir-li, mira, veus, te deixem pujar al podi, va.
2: No, però què pot passar? Anem a veure, estava en el rebufo dels cotxes. Els cotxes, quan t'agarres el rebufo, no te fan ninguna mala faena i no te deixen. Què pot passar? A lo millor el corredor no se troba bé i ha tingut un problema intestinal que no ha dit i que ha tingut, a lo millor, i s'ha desgràcia.
1: El problema, Javi, és que fa molts minuts que no tenim cap imatge de Del Toro.
2: Ja, pues si no les tenim i és com m'estem narrant, sí. Pues bueno, té l'explicació que jo crec que tinc que donar. Una avería no, ahora tengo més d'una avería, o té algun problema físic que vol i no pot. I després, la història de poder tindre al francès tan volgut en França en el pòdium en l'últim dia, té la marinera. És històric,
1: Ja, però això no ho pot permetre.
0: Una altra cosa, potser, que ha faltat o està faltant, a lo millor, una miqueta d'improvisació. Vull dir, ells tenien un plantejament clar de la carrera, que era, hem vist a Belens, no?, que ha sigut l'últim home que li ha fet l'apretó per a que Pogacar pràcticament trencara la carrera, i un home de Mires que havia treballat abans. Està clar que ahí tenia tot el món repartit el seu rol, però, home, si Del Toro se desconnecta i te dones compte fa 10 quilòmetres que no va poder entrar ell per si mateixa, no?, tindràs que modificar algo, deixar caure algú.
2: Totalment. Modificar, actuar, acertar. És lo més important. Jo he llegit a la meva manera el que estic veient, me sorprèn personal perquè tenen que haver algunes coses més que no sabem, que s'aclariran, per supost, i que no se van entendre de moment conforme estem explicant.
0: Ahí tens tota la fila del Decathlon, que per cert, els 8 que van començar el Tour de França, i ahí estan tirant de carro, marcant el ritme i tractant d'anar engrossant aquesta diferència que cada volta és major. Estem ja tocant els 3 minuts. Els 3 minuts de marxa respecte del cap de la carrera, que és per a 4 homes, recordem, perquè ahí està Remco Evenepoel, ahí està Matthew Van Der Poel, com no, està Tadej Pogacar, i crec que havia entrat ahí Pedersen, i bueno, ara veurem. Clar, està dient el director de Decathlon que hi ha que apretar i que hi ha que ficar-li difícil a Del Toro. Què estarà passant pel cap del mexicà, tu que el coneixes personalment, Javier?
2: Sí,
0: és molt impulsiu, estarà...
2: No, a veure, és un home disciplinat, un home segur de si mateixa, un home que ho ha demostrat i que no té ninguna explicació el que està passant. Sí que és de veres que pel espectador, pel que mos està sentint, és emoció. Però, bueno, jo el conec personalment. És increïble. Si això no ho veguera i m'ho estigueren explicant des de fora, el primer que diria és m'esteu enganyant. És molt bonica l'etapa. Estan passant moltes més coses que inclús podria dir que en tot el Tour, i este Tour el que sí que està siguent és algo increïble. Varietats, canvis i coses que passen, pues estan ahí. Qui anava a esperar que Binnigan anava a deixar de ser segon i perdre la segona posició? Qui anava a pensar que el d'ahir, el corredor, que anava a guanyar l'etapa a 5 quilòmetres per un bac, no la guanyà? I avui, en l'última etapa, que puga perdre el pòdium Isaac Del Toro, té la marinera.
0: Van els 4 de davant, tenen només a 5 segons al grupé de Caldón i companyia, no? dels teòrics favorits. Això vol dir que segurament puguen entrar abans d'esta següent sessió que van a fer allà a Montmartre. A mi el que també me crida molt l'atenció, Luis, estem parlant del Tour de França i de la realització del Tour de França, que la notícia està en Isaac Del Toro i no estem veient imatge del que està passant en Del Toro. Si tira Del Toro, si té algun company... I què
1: està passant? A no ser que no valguen els temps de l'etapa. Com ha quedat retallada, a no ser que no valguin els temps de l'etapa.
2: No, i entonces és perquè tira l'equip

0: de Paul
1: sí,
0: Sixers.
1: Ja, ja.
0: Entonces, cuidado, si tira és perquè estan convençuts de que sí que els temps valen i que d'alguna forma ara ho anem a saber, si se fiquen a tirar davant, que se tenen que ficar, tenen que passar als corredors que han agarrat, però estan parant. No, no, sí, estan tirant. Jo
1: sí,
0: crec,
1: sí, no, no, és
0: jo
1: que,
0: crec que sí que valen els temps.
1: Per a mi és molt sorprenent. No?
0: Els temps, pense i crec que deuen de valdre i que si no me digueu lo contrari, d'alguna manera, pues bueno, han agarrat al líder i els gregaris de Paul Sixers estan tirant i soles estan tirant per una idea, per intentar llevar-li el que és el pòdium, perquè puga el seu líder de 9 anys puga pujar al caixó i acabar en este Tour en 9 anys siguent tercer del Tour de França.
1: Per a mi és sorprenent que no hi hagi imatges, sí, que no, com diria Juanjo Romero, que no posen la classificació de la classificació, claro, general virtual. Jo tinc la sensació de que els temps no compten, eh?
2: Però no tindria tampoc, no sé, tampoc ha passat res excepcional més enllà de que el recorregut s'ha vist reduït del que era la distància inicial, 130 quilòmetres als 88, però bueno, és carrera. Bueno, veurem, és l'única explicació que hi ha racional per entendre la manera de portar este moment per part de l'Emirates, de l'equip de Pogacar, quan ara estem veient que ha entrat ja el Decathlon, Decathlon ha connectat els quatre de davant, però ja s'ha vist clarament qui són els forts i qui són els que poden lluitar per l'etapa. Pues ahí tenim el grup del Mayo Blanc a 3:27, cada quilòmetre que passaven perdent distància. I de moment ara el que se va a gestionar és la següent ascensió a Montmartre, tota sola, l'etapa està entrant ja en el moment culminant, 17 quilòmetres, 800 metres, per al final, i es queda aquesta última pujadeta on té que ja lluitar-se per a veure si algú pot agafar una diferència mínima que li puga servir en la línia d'arribada o si no tenim l'arribada a l'esprint entre aquest grup reduït. I així hi ha moltes qüestions. N'hi ha que saber si Pogacar podrà soltar els que han pogut seguir-lo en l'anterior ascensió, cas de Van der Poel sobretot, i també al final de Evenepoel o el mateix Pedersen, o va arribar en solitari en plan campió. I bueno, l'espectacle que munten els noruecs, des del passat mundial, ahir s'han juntat tots i estan fent aquesta clàssica celebració del remo mentre passa la carrera, els primers classificats. I bueno, pues ara sembla que hi ha un impacte,
1: pues
2: no?
1: No valen els temps de l'etapa. No valen els temps de l'etapa. El donen com a... Només es juga avui la victòria d'etapa.
0: Vale,
1: ja. L'únic que es juga és això.
0: Ja tenim l'explicació.
1: Sí.
0: Ja tenim clara l'actitud d'Isaac del Toro i que d'alguna forma, bueno, pues...
1: Tampoc ho està donant tot del Toro per a plegar això de davant perquè li té igual.
0: Claro, li té igual. Bueno, pues ja està clar. Però i quina explicació... Bueno, veiem, no?
1: Que estava... per agafar els quatre de davant, no? I que poguera Seixas també lluitar en l'última pujada al Montmartre, no? Jo crec que serà...
2: Si no s'estan tenint les dues primeres vegades...
1: Si no agafen els quatre de davant, que són els quatre millors ciclistes del món, sí. Pues, en fi... se'n van i ja no els pillen.
2: I de fet han segut dos. Totes formes, així, el tema és que és pràcticament una exhibició, no?, per a veure qui guanya l'etapa quan hi ha carrera i quan hi ha circumstàncies i sobretot tres pujades que tenen la seva coseta, no només per a decidir quina és la victòria d'etapa. Però bueno, això evidentment dona peu a la tranquil·litat del Toro de dir, bueno, pues jo me relaje, no?, i que vinguin ahí i bueno, arribem a l'hora que arribem. Bueno, al final és el show del ciclisme i el Tour de França en l'última etapa, Javier.
0: Sí, però és espectacle, està clar ja tenim clar el per què no enteníem algunes coses que estàvem narrant, no? Pues bueno, ja queda clar. No compten els temps per la classificació. Així el pòdium ja està clar, el primer, segon, tercer, i que bueno, i ara s'aixuen el prestigi de guanyar l'última etapa del Tour, que també han vist els quatre corredors més favorits. Renko Evenepoel.
1: Sona la campana.
2: Sí, última volta. Última volta, 15 quilòmetres, 900 metres. Ara és Adam Yates el que està conduint per part de l'Emirates, que no ho hem dit, però lluís una equipació diferent, especial, de celebració d'esta victòria del Tour de França, completament de blanc, amb una llista groga. horitzontal en la zona del pit, i com no, acompanyant ahir a Tadej Pogacar, que este sí que ha demostrat clarament que vol guanyar l'etapa. Ahir en els Camps Elisis on van a passar, acaben de fer-ho ja, per penúltima volta abans de jugar-se la victòria d'etapa en esta... Sempre dona molt de prestigi, no?, el guanyador en els Camps Elisis en el Tour de França, no?
0: Sempre ho he dit, en qualsevol volta gran, la última etapa la guanyes és com si no guanyares dos, però més en el Tour, i a més en eixa forma que han fet este circuit, que és tan espectacular i tan decisiu. Ahir no va guanyar qualsevol, ahir guanya el més fort, el més atrevit i d'alguna manera el que més especialista siga, no? L'any passat ja ho vàrem veure, Van Aert destrossar a Pogacar, i enguany anem a veure altre espectacle, perquè en les altres dues voltes que han vist és una meravella les situacions i les coses que han fet els propis corredors, les que opten per guanyar l'última etapa.
1: No sé si és perquè estàs hijo de lo igual, però no para de veure banderes albinegres
2: en
1: el recorregut. No sé, suposo que no, que no serà el seguidor del Castelló que continuï celebrant la victòria d'ahir en Paterna,
2: sí.
1: sinó que serà pues, alguna bandera pròpia de la zona esta de París.
2: Sí, o algun bretó, no? Que estos també són molt orgullosos, no?, de la seva terra. Bueno, el que sí és cert, Lluís, que hi ha moltíssima gent, hem vist ahir algun plànol molt bonic de Sacré-Cœur ahir, amb tota la gent, no?, en les camisetes aquestes que repartixen la caravana publicitària dels Punters Roches, de Junars, i hi ha molt d'ambient, en els carrers de París acompanyant esta última etapa del Tour de França, poquet més de 14 quilòmetres. El gran dubte és saber si Van Der Poel va aguantar en l'última pujadeta a Montmartre a Pogacar, perquè d'estos dos jo crec que és el guanyador. No sé si Renko té alguna opció.
0: A veure, sí, claro que té una opció. Ha demostrat, en principi no pensàvem que anava a fer segon en el Tour i guanyar una etapa i a ir segon. Renko està en un estat de gràcia en el que és candidat, però jo, per lo que acabe de veure en les altres dos pujades, Van Der Poel i Renko estan ahí, Pogacar també, però com no traga una diferència important, aplegaran a l'esprint els tres o quatre corredors que són els que són clàssics i que han demostrat en els dos pujades estar per davant, no?
2: També te digo una cosa, el que hem vist en les anteriors dos pujades és que sí, al final han coronat ells tres o els quatre per davant, però no en molta distància, 8-10 segons i un equip ben organitzat, a lo millor en ese terreny que es queda fins a la línia de meta encara podrien arribar, no?
0: Sí, perquè davant, quan se classifiquen o estan davant els favorits, també se fiquen a rellevar-se perquè volen aplegar sin que tinguin ninguna sorpresa. De raer, però sempre se guarden algo, no? I si se guarden molt, pues està clar que qualsevol equip darrere ben organitzat poden agafar els millors corredors que han demostrat anar-se'n en eixa repecho últim.
1: També s'assoma cap a la part capdavantera del pilot Carapaz, que també vol el seu moment de glòria en esta última etapa, només 13 quilòmetres, i conclourà esta etapa.
2: I ara encapçalant ese pelotó de favorits que van ajudar per l'etapa, estan els homes del Cofidis. He vist que també es col·locava molt bé de nou Mats Pedersen, va amb molta idea, el danès, el maillot verd, que vol acabar de coronar-se guanyant l'etapa. També ahir els homes de Soudal, m'imagine que el seu home fort que ser Jasper Stuyven, perquè recordem que Tim Merlier se va retirar en el transcurs del Tour de França, just abans de les etapes dels Alps, i poquet a poquet pues, la gent se va desconnectant. Sí que era veritat que era molt cridaner, que hi havia molts corredors sols, quan perdien contacte ja pràcticament la gent desconnectava de la carrera. I ara mateix és Soudal, És Soudal el que està marcant el ritme, 12 quilòmetres, se van acostant ja de nou a la zona de Montmartre, ahí tot el món vol prendre posicions, de fet no veiem la part davantera ara mateix a Pogacar, segur que va ben col·locat, també assoma ahí el corredor de l'NSN, Brian Girmay, està també Casper Asgreen, el ciclista de l'Education First, que han guanyat estos dies en Carapaz i que hauran agafat a bon segur moltíssima moral. Ara apareix de nou Pogacar, Ara ve darrere de la roda de Nils Polit, ahí és grandíssim, El corredor alemany i que l'està portant pràcticament a col·locar-lo bé per a jugar-se el triomf final. El Visma no sé certament per aquí està treballant, però també té dos corredors ahí, Campanaers, en la part de davant del pelotó. Bueno, hi ha una lluita, una baralla impressionant, per a arribar ben col·locat a aquesta última pujada. I ara tot el món vol estar davant i se va a moltíssima velocitat. 60 per hora, a 11 quilòmetres per a la línia de meta. Veurem si Pogacar és el dia, no?, per a col·locar-se més proper d'Einol, que té 28 victòries en el Tour de França, 26 de Pogacar. El que passa que a Pogacar li queden molts anys, per anar engrandint aquesta xifra. És curiós que el rècord és de Cavendish, en 35 victòries. Sí.
1: Una barbaritat, eh? Totes sí, a l'esprint. Sí.
2: Totes, home, i era esprinter. Quan venia una puigaveta com aquestes ja pràcticament se les entenia perquè sabia que no era el seu terreny. I ara ja, eh?
1: Ahí está.
2: Ara ja comença l'última ascensió, un quilòmetre 6,5 de percentatge de desnivell mitjà. La Côte de la Butte Montmartre, ahí en ya unos cuantos corredores, ¿eh? Pero només sus poques van a arribar al final en opciones de victoria. Torna a apretar ahí durísimo, en este caso el Red Bull Bora. També verà Tim Bellens, ja asoma clarament Tadej Pogacar i sa curva tancadíssima com la entren, eh? Pràcticament tocant les valles, tenen que apartar els telèfons els espectadors que estan ahí tractant de traure el testimoni, no?, d'este pas, i ara van dos homes al capdavant, eh? Han perdut una miqueta de distància Pedersen, que va molt ben col·locat, també Stuyven, Asgreen, Pogacar, Van Der Poel, s'estan repetint els mateixos protagonistes, però ara està donant-li molta potència al corredor, crec que és el Q365, no?, el ciclista que va al capdavant i, bueno, ha fet un atac impressionant, eh?
1: Molt bé, Pedersen, eh? Aguanta fenomenal, sí, en la segona plaça. Pedersen, darrere d'ell, Pogacar.
2: Pues crec que és...
0: I Van Der Poel, que està atacant ara,
1: sí,
0: vale, que és el seu moment per poder intentar a veure si retalla...
2: Ahí van, els dos. Ataca ara sí, sense alçar-se del sillí, eh? Com n'hi ha que fer en l'empedrat, en l'adoquí de París, ahí sense alçar-se Mathieu Van Der Poel. Està pegant-li unes patades impressionants als pedals, col·locant-li moltíssima força, molta energia per a tractar de despenjar a Pogacar, per aguantar soldat a la seva roda de groc. El eslové, el que va ser... quíntuple campió del Tour de França en apenas uns quilòmetres, 150 metres per a coronar-se, en van de nou tots dos cap amunt. Van Der Poel, que està marcant el ritme a la seua roda. Pogacar, han guanyat ja els dos, eh?, en esta edició del Tour de França. A puntet de coronar i veiem marxa, eh? Veiem marxa, l'apretó de Van Der Poel, ha distanciat a Van Der Poel, que de moment no se veu. Tampoc a homes com Mats Pedersen i companyia, que anaven molt ben col·locats. I veurem quan és el temps que tenen ara mateixa, que van a coronar i van a començar el descens. Ara sí, no se toca el freno de cap de les maneres, eh?
1: La etapa és cosa de dos.
2: Té tota la pinta. Veurem el temps que té darrere el grup per a treballar.
0: Bueno, lo que sí que acaben de veure és una exhibició de Van Aert.
2: Van Der Poel.
0: Ai, perdó, Van Der Poel, ¿vale? I lo que està clar és que ha esperat el seu moment i lo que hem estat veient en el Tour, durant tot el Tour, Pogacar superior, n'hi ha moments que a Pogacar també el tiren entre les cordes. Ara anem a veure si els dos se fiquen d'acord i la distància és adequada perquè darrere, en cas que reaccionen, no puguen agarrar-los, no? I però lo que estem veient de Van Der Poel és increïble com va, eh?
1: Van Der Poel, el Pogacar, li trauen ja 12 segons al grup de Pedersen, li trau 20 segons a Remco Evenepoel, així que estan en la baixada, 9 quilòmetres per la línia d'arribada. Sembla que es jugaran en un sprint final la victòria. Es tenen ahí darrere,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, estan treballant. Bé, Pedersen, bé, també Evenepoel, estan apretant moltíssim, desconec si portarà algun company Mats Pedersen per ajudar-li en la feina, en la tasca de poder neutralitzar i sosegoners que porten de marxa, però ara mira, ha passat el relleu Tadej Pogacar, és conscient de que si no entra el relleu, de que si no mantenen l'avantatge, se van a tirar damunt ahí, evidentment se van a reduir les opcions de victòria. Ara mateix a la distància que marquen són 6 segons, eh? 6 segons, apenes 200 metres en plen descens, però l'espectacle que dona baixant Van Der Poel, com ha arriscat, increïble, eh?
0: Sí, però fija't, Van Der Poel ha demostrat estar més fort en este circuit que Pogacar, però la dignitat de Pogacar, sabent que és líder, que no té per què fer-li un relleu, no li el fa per guanyar l'etapa, eh? Si apleguen estos dos corredors, al 100%, guanya
1: Van Der Poel, no?
0: Totalment. La dignitat d'ajudar-li, de dir, anem a veure, jo guanyo el Tour, jo he fet unes exhibicions, acabes de demostrar-me tu a mi que m'has quasi tret de roda, vaig a ajudar-te. Cuidao, eh? Que espectacle. Lo que passa que darrere, falten 8 quilòmetres i estan molt ben organitzats per agarrar-los. Sí,
1: sí. Pedersen vol guanyar l'etapa.
2: Sí, sí, i va entrar més gent, eh? Pràcticament estan ahí en un marge molt reduït. Crec que van dos Visma, eh? Van dos Visma en persecució i se grupé de 4 o 5 corredors. També hi ha un Education First. Lògicament és complicat saber a esta velocitat qui són els que van en persecució. També estava per ahí Mats Pedersen. I ara també s'organitza Decathlon per darrere per a tractar de tancar. Mira, Pedersen està en el grup del Decathlon, eh?
1: Sí, sí.
2: No va en el grupé de 4 que ve en persecució, a 7 segons només de Pogacar i de Mathieu Van Der Poel. M'ha paregut veure que hi havia dos Visma, va un Soudal, un Education First, ahí a 7 segons, i és que queden 7 quilòmetres i mig, eh? És una crono per equips, però 2 contra 4, eh?
1: Sí.
2: 2 contra 4, eh? Veurem si és suficient, perquè els dos que van davant són un superclasse.
1: Els dos de davant valen per 4.
2: Sí, són superclasse total, eh?
0: I que estan els dos d'acord, no? A poder-ho donar tot per poder guanyar el que és l'etapa tan preciosa. I ara darrere no estan molt coordinats, no? S'estan mirant el que està tirant, a veure l'altre perquè no passa, i els dos de davant estan molt bon coordinats en la intenció de... Bueno,
1: però quin espectacle, Javi, ens estan regalant Van der Poel i... el líder,
0: És que,
1: vamos, és meravellós.
0: És brutal. A més, el conec molt bé. Recordeu-se que vingué al Criterium.

primer que farem en la Nucía, Van Der Poel, i és una bèstia. I digam que guanyà la París-Roubaix, i el que acaba de fer ara, on l'ha tirat a les cordes a...

0: L'esprint, evidentment, tindre alguna opció. Ara no en tenen cap, tenen que treballar i fer l'últim esforç en este Tour de França que poquet a poquet se va acabant, va consumint els últims quilòmetres. Només 6 per a creuar la línia de meta, la definitiva, en els Camps Elíseos, ahí en la Ciutat de la Llum, on hem vist un espectacle absolut, eh? En estos dos que van i que continuen mantenint aquesta distància de 10 segons. Crec que és que van de Visma, un és Jorgensen i l'altre és Campanaerts. I no he pogut veure si era Stuyven, eh? El de Soudal. En qualsevol cas, 17 segons, estiren mà o no? Estiren mà o no, Javier?
1: Jo pense i crec que no.
2: No m'agradaria, a mi no m'agradaria.
1: A mi tampoc.
2: Perquè l'espectacle que estan donant...
1: És increïble, però...
2: Edició relleus...
1: Però, i que honestitat tenen els dos, que són els favorits que havíem comentat i parlant, no? Però darrere està venint un grup més gran i això és, bueno, més fotut pels dos que van per davant. Però també estem dient... I anem a aclarar que
2: no poden,
1: estan, estan traguent més temps. Estan a 11 segons.
2: Estan aguantant-los ahí.
0: Sí. Recordem, Van der Poel, Pogacar a 11 segons. Venen Jorgensen, Ben Healy d'Education First, Stuyven del Soudal, Abrahamsen del 1X, Mohorič del Bahrein i Huggins també del Team Visma. I ja a continuació, la distància que es posen així són 19 segons en aquest grup on estan, evidentment, tots els sprinters i on hem vist clarament a Pedersen. Clar, són 18 segons, 5 quilòmetres. N'hi haurà un moment en el que Van der Poel i Pogacar tindran que parar una miqueta, agafar aire per a l'esprint final. Va a haver emoció.
1: Bueno, va a haver emoció, però jo pense que Van der Poel va guanyar i que d'alguna forma la honestitat del líder que podria tindre, que ho han comentat a altra volta, altra forma de córrer per assegurar-se l'etapa, està siguent generós i l'està rellevant, perquè darrere no els agarren. I jo crec i pense que no van agarrar-los.
2: No, jo també.
0: Està tirant molt de calor per a Olaf Koig, el sprinter que té el conjunt francès, que recordem ja ha guanyat una etapa en este Tour de França, i tenim els corredors de Decathlon, darrere ve Pedersen, ve un home d'Alpecin, que segurament serà Philipsen, i a la seva roda està també Vinyan Girmay, el ciclista del conjunt de l'NSN, l'equip que és com conseqüència, no?, del que era Israel en temporades anteriors, i mentretant veient de nou, no?, la demostració de poderío d'estos dos de davant, Tadej Pogacar i Van der Poel, que no només pugen sinó que també caminen moltíssim en el pla. Ahí sembla que no hi hagués una miqueta de costreta, però hi ha un poquet de percentatge, no?, i ahí en el lado aquí se fa incòmodo. No els agarren,
1: està clar. No els agarren i d'alguna forma estem comentant.
2: Esprintarà Pogacar?
0: Sense dubte.
1: Sí, però a veure, esprintarà. Però qui és el més ràpid?
2: No.
0: Pogacar no està coix,
2: És Van der Poel el més ràpid, però jo crec que Pogacar lluitarà per l'etapa.
1: Sí, però va guanyar...
0: Jo no tinc clar encara que l'etapa estiga davant, Això sí que tinc que dir-ho, que són 13 segons. 13 segons a 3 quilòmetres i darrere estan apretant,
1: No, pues ja t'ho dic jo que està l'etapa davant i que estos dos van a plegar i encara que se fiquen darrere a tirar ja tot el que vulguin, jo aixugaria... un soparet, els dos, que els dos de davant entren. I el guanyador també el diria ara,
0: ¿vale? Així n'hi ha qui s'apunte, o sigui, tens que ampliar-ho.
1: Soparet, un blanco i negro, perquè siga. I que el guanyador, per mi, és Van der Poel.
0: Bueno, veurem si les prediccions del nostre comentarista són, com sempre, encertades, però mira, ahí com aprofiten, pràcticament, per a donar-li la màxima velocitat en ixa... Bueno, de les penúltimes curves que es queden als components, als supervivents d'este Tour de França, 158 unitats, encara que alguns han desconnectat fa ja molts quilòmetres. Se dona que els temps no valen i ara mateix es veuen, Es veuen, només hi ha una moto intercalada, 13 segons la distància que posen ara en realització, a 2 quilòmetres, a 6 metres. Està tirant Pogacar, que està agachant el cap com pot per a ser el més aerodinàmic possible. A la seva roda, Van der Poel li tira així el gest en el colze per a que passe. De nou, un altre campió del món, tenint davant dos campions del món, lluitant ells contra Issa Mana que ve, però vamos, en estampida absoluta en busca de la victòria d'etapa i el Decathlon que vol que guanyi Koig, el neerlandès.
2: Bueno, pues están, ara sí estan retallant, ara sí que l'equip de Seixas està deixant tot en la carretera. 10 segons, falten 2.2, és que en este Tour tenim emoció fins en l'arribada en els Campos Elíseos, És espectacular el que estem veient en este Tour. Últims dos quilòmetres.
0: Últims dos quilòmetres i, com dic, quan te veuen és que venen per darrere, això es pega un impuls anímic total i n'hi ha que contar també en l'arrencada, eh? L'arrencada que van a pegar darrere els sprinters que han vingut, en teoria, més còmodes, més...

0: s'arroben estos quilòmetres, que sembla que no, però que també impliquen un desgast important per als dos que continuen donant ahí aire, vida, a esta escapada definitiva en el Tour de França. A puntet estan de vore ja la pancarta de l'últim quilòmetre, la mateixa entrant per la curva, també el pelotó en els homes de Decathlon, emoció màxima, eh?
1: 8 segons els queden.
0: Serà Van Der Poel, serà Pogacar, serà algú dels que persegueixen des de dalt en la vista aèria. Sembla que la distància és important, però el cronòmetre diu el contrari. Va caent els segons, 4 segons l'última renda i encara n'han passat per la línia de l'últim quilòmetre. Jo crec que ho van a tindre complicat per arribar, eh? Certament o van a tindre complicat, perquè mira, l'últim arreo de l'home de l'NSN, el company de Guirmay, es va col·locar pràcticament ahir a la roda a l'hora de fer l'esprint, eh?
1: Els queden 5 segons. Pancarta de l'últim quilòmetre. Anem a veure esta revolta.
0: Ahí està la revolteta, una xicoteta baixaeta, molt poqueta, però suficient per a que respire Pogacar, que venia tirant. Ara li dona el relleu Van Der Poel. Ara sí que no es dona temps, eh, de pensar a veure com van a llançar l'esprint. Simplement d'alçar el cap, de mirar les paletes que es diuen.
1: Aguanten quants metres 5 segons.
0: Resten a la línia de meta per a fer l'esprint. 5 segons, 5 segons, 840 metres, 830, ara sí. I sa llarguíssima recta que es porta, es tenen damunt. Es tenen absolutament damunt. Anem a veure si a Van Der Poel queda algo per a poder també igualment fer l'esprint. De moment continua tirant de carro ahí Pogacar, que ha mirat cap arrere, veu que este damunt, eh? Està tirant també molt de poderío el Cofidis per a Fretting, per al seu sprinter. Arranca Van Der Poel, Pogacar se ve sentent. És l'últim esforç, l'últim esforç de Van Der Poel. L'energia que li queda, quina emoció, tirant de classe Van Der Poel.
1: 300 metres.
0: Anyagú caiguda en el pelotó, però continua tirant l'esprint. Arranca Pedersen, encara manté uns metres. 3, Matthew Van Der Poel. Quina jo crec que va guanyar, crec que va guanyar. Anem a veure Van Der Poel, últim impuls, ve per la dreta,
1: Pedersen.
0: Moltíssim Pedersen, a veure si arriba Van Der Poel. Pedersen, Van Der Poel. A guanyar Van Der Poel, a guanyar Van Der Poel.
1: Permís tubular.
0: A guanyat el corredor de Alpecin. Bueno, quina demostració, quin poderío havia arrencat, emoció màxima. Tenia damunt a Pedersen, però efectivament el felicita primer Jasper Philipsen, que venia en ese sprint, y ahí está el Alpecin que se emporta a esa etapa. Bueno, quina emoció, quin final, i sobretot el gas que tenia encara en el cos Van Der Poel per a tindre damunt el pelotó i encara així a guanyar l'etapa. Bueno, se deixa caure a terra perquè no espera menys. Sí. Increïble Van Der Poel.
1: Vale, espectacular. Jo vull veure la foto finish, eh? Perquè com ha vingut des de darrere Pedersen en tot per a retallar en els últims 200 metres l'avantatge que tenia Matthew Van Der Poel. Ja s'ha deixat anar perquè sabia que no guanyava Pogacar, i mira com anar retallant-li en els últims 50 metres, i ahí estan els dos aplegant fins la línia d'arribada.
0: Primer i segon.
1: Sí, i han fet primer i segon els dos equips. Ha guanyat Matthew Van Der Poel. Javier Castellar, eres un fenomen.
2: No, però jo això vull que els oients ho sàpien, eh? Lo primer
1: mira,
2: que
1: mira,
2: ha guanyat...
1: la foto finish.
2: Sí, lo primer que ha guanyat ha sigut que s'ha matxuat un bocadier de blanco i negre. Eh? Això és que estan ahí, m'estan sentint...
1: I l'han perdut, l'han perdut.
2: Vale, bueno, això ho tinc ben clar. Després, antes de que passara tot, ja diem que Van Der Poel era el favorit i que d'alguna manera li havia tirat entre les cordes a Pogacar. Ho hem acertat tot. Jo vull que me digueu...
1: Mira aquesta imatge, Javi.
2: Sí, no,
1: l'esforç que ha fet...
2: És que si sabereu este
1: Matthew
2: tio...
1: Matthew Van Der Poel és descomunal.
2: Si sabereu este tio...
1: Per a guanyar a un pilot. És que un escapat li guanya un pilot, això es veu poques voltes, eh?
2: Sí, sí, a més, el conec personalment. I el representant és el seu germà, ¿vale? D'alguna forma el conec. És tan bon corredor. Guanyar una Paris-Roubaix, guanyar dos etapes en el Tour de França i de la manera que l'ha guanyat, i també destacar a Pogacar la honestitat que ha tingut, eh? Sí. Que podia haver-se olvidat i dir, bueno, eres el favorit, apanya't, que a mi me dona igual, jo me fico a roda i punto. Chapó, que tapón igual que l'any passat, eh? És increïble, però bueno, te vaig a cobrar el doble, de lo que en la fitxa tinc, perquè ho ha acertat tot.
0: O sea, al final pague Luis el Bocates, entonces.
2: Sí, ahí n'hi ha que discutir algo.
0: La conclusió és esa, no? Que al final el Bocates pagues tu. Convida a Javier, però pagues tu. Sí.
2: Qué espectacle.
1: Bueno, qui esperava una última etapa del Tour de França i Xina?
2: Ira. Increïble lo que fa, eh?
1: Sí.
2: Increïble.
1: Qui la esperava? Jo des de luego, per a res, eh? Esperava una última etapa tan espectacular, tan emocionant.
0: I en, i en esport, eres el favorit, però confirmar aquesta condició de favorit no és gens fàcil, eh? Sobretot quan tens la, la competitivitat que tens avui en un Mats Pedersen que, bueno, ha fet una demostració de poderío impressionant, perquè han arribat des de darrere i ha estat a punt de tirar-me als homes de l'Alpecin. Segon ha fet Gil Philipsen, tercer Mats Pedersen, que a més és el major de la regularitat. Però, bueno, és que estem parlant de Van der Poel, tinc així el palmarès, campió del món en 2023, té 3 París-Roubaix, 3 Tours de Flandes, 2 Milan-San Remo, ha guanyat l'Amstel Gold Race, ha guanyat l'Estrada Bianca, ha guanyat a través de Flandes, una etapa que tenia en el Tour més 2 d'enguany són 3. És una bèstia, és una molt bèstia.
2: Bueno,
0: molt bo.
2: Bueno, bueno, això té que seguir l'emoció i tenim que parlar ara també seriament. I vos faig la pregunta. Jo tinc un lío ara en el Criterium de la Nucía.
0: Portes a tots?
2: No, no, relaxeu-se, cuidado, relaxeu-se. No, una pregunta. Renko Benepol o Van der Poel?
1: Ai, ai, ai, ai,
0: és molt fàcil, Van der Poel, per a espectacle Van der Poel.
1: Ja ha anat, no?
2: Sí, que torne, però... Que torne?
1: Que torne,
2: sí,
1: a la Lucía.
2: Ahir me digueu Renko Van der Poel. Sí, sí, m'esteu fent es que no, un lío.
1: No,
2: no, no. Me vaig a tornar loco.
0: Però tu no jo... me'l coneixes, són de resultats. No, no, no, el que guanya és el millor.
2: Ah, sí?
1: Sí,
2: claro.
1: Vale, sí.
2: Bueno, vale, me ho anote.
1: En fi, espectacular esta etapa, victòria per a Van der Poel. És el quint Tour que guanya Pogacar i, des de luego, l'enhorabona per a l'organització del Tour de França, que ens ha deixat una carrera absolutament meravellosa. D'ací a 3 setmanes vindrà la Vuelta Ciclista a Espanya. Cobrarem, clar que sí, totes les etapes que es disputen en la Comunitat Valenciana, que ja les hem repassat. I abans de concloure, recorden que unes hores, un parell d'hores, vaja, el temps que tenen els nostres equips de xarxes socials per a comptabilitzar tots els guanyadors del sorteig que hem efectuat al llarg d'aquestes últimes 2 setmanes i publicar el nom del guanyador d'una inscripció per a el Gran Fons, el de la Lucía, el de València, de ciclisme, un culot i el maillot que Javier Castellar i tot el seu equip del Club Deportivo Podium regala. Bueno, pues don Javier Castellar, gràcies un any més per estar així. Ens veiem en 2 dies en la presentació de ixe Gran Fons de la Lucía i continuarem parlant de ciclisme, que ens agrada molt aquest esport.
2: Gràcies a vosaltres per tota la il·lusió que m'heu fet sentir per la vostra professionalitat i per els tècnics que estan darrere del cristal, que me feien aixina i m'animaven encara més de lo que m'estava animant jo en cada dia de cada etapa del Tour de França. Gràcies a Punt Ràdio.
1: Bones vacances, José Luis Gual.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A descansar-les, que tenim per davant una llarga temporada per a parlar de futbol així en este Punt a Punt. 5 Tours. Es diu Pronte Pogacar. El acaba de signar així en els Camps Elisis, en París.

0: Dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
3: De tu a tu.
4: Tot l'esport a punt.

0: 3 minuts passen des de les 8 de la vesprada i acabem de viure una emocionantíssima última etapa del Tour de França. Ens han estat acompanyant i guiant en este Tour de França Luis Urrutia, José Luis Gual, Javi Castellar, una barbaritat lo que durant estos dies hem estat contant en estes 21 etapes del Tour de França que avui pues han ficat fi a esta gran aventura al país veí i que bueno, pues, hem viscut en la emoció, per suposat, de la ràdio i del punt a punt així en a Punt Ràdio. Són les 8 i 4 minuts. Ara de seguida estem per analitzar bueno, pues, les diferents situacions que ens queden per davant. Hem quedat en Emilio Isier, que ara anem a saludar, però abans, Ricard, te tinc per així perquè tens que contar-me cosetes de poliesportiu.
1: Sí, en poliesportiu en l'última hora tenim en handbol la selecció espanyola sub-20 s'ha quedat sense opcions de lluitar per les medalles al Campionat d'Europa de Romania, després de caure en els quarts de final davant d'Eslovènia per 23-30. Entre els convocats destaquem el porter David Faelde del club balomano Eon Alicante, únic representant d'un club valencià a la selecció espanyola. A hores d'ara, els hispanos juniors disputaran ara els partits per a decidir les places del 5è al 8è lloc. I en Superbikes també tenim el valencià Iker Lecuona, que ha completat un bon cap de setmana al Mundial de Superbikes a Hongria. Malgrat això, el pilot ha finalitzat en quart la cursa a l'esprint i quart també en la segona de la carrera, quedant-se molt prop de les posicions de podi i amb aquests resultats Lecuona continua consolidant-se entre els millors del campionat.
0: Pues ahí estaba, l'última hora d'estos dos esports de poliesportiu que sempre estem pendents, Ricard, de totes les coses que van passant. Si n'hi ha qualsevol cosa més, m'avises, però anem a saludar perquè tenim ja a l'altre costat del fil telefònic un bon amic, com és Emili Sierte. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Salva. Molt bé, molt bé. Vosaltres?
0: Com va l'estiu? Molt
2: bé. Bé, passant calor, sí.
0: Sí.
2: Ara bueno, hi ha molt de foc i molt d'incendi per aquesta província, desgraciadament, sí.
0: I preocupats, ahí, en la província de Castelló.
2: Sí, perquè està arribant a molts pobles de la província i, des de luego, és un desastre, sí, sí.
0: Esperem que se pugui controlar quant antes, la veritat, perquè és una situació que estem bueno, pues visquent en prou agonia, no? Durant tot este cap de setmana, durant aquestes setmanes, durant tot el mes pràcticament al territori espanyol, però en esta última setmana en la Comunitat Valenciana estem molt pendents també de la vall i de la zona de la Serra d'Espadà, que bueno, pues, també de Onda, de tot aquest territori, no? Valencià, prop de la província de Castelló, que...
2: I ara que estàs parlant dels ciclistes, és una zona molt ciclista, la sí. Serra d'Espadà, la zona d'Artana, la zona d'Eslida...
0: Que li ho diguen a Gual, que li diuen a Gual, que li agrada molt.
2: Sí, la fa molt per ahí. I ho recorde molt, aquesta zona, els ciclistes, i és una zona meravellosa i molt bonica, sí.
0: Pues que per favor se puga solucionar quant antes i que bueno, pues, també les situacions meteorològiques ajuden a extingir ixe foc. Però, Emili, te cridàvem per a parlar de la pretemporada dels equips que tenim en segon divisió. Este any el Castelló estarà acompanyat per l'Eldense i, si te sembla bé, comencem per el Club Esportiu Castelló, que ahir bueno, pues, va jugar millor i va guanyar merescudament al València Club de Futbol en la ciutat esportiva de Paterna. És una temporada, com dèiem, en la que bueno, Castelló i Eldense són els representants de la Comunitat Valenciana. Te pregunto un poc per com veus el nivell de la segona divisió, com veus al Castelló i a Eldense, i ara comencem a analitzar el Castelló.
2: Començant la pretemporada, és el segon partit. L'Eldense porta, no sé, en dos també, va jugar ahir. Uh-huh. Bueno, començant la pretemporada, el Castelló està tenint prou varietat i crec que encara variarà prou la plantilla. L'Eldense també, jo crec que té que tenir alguna incorporació. I el partit d'ahir, la veritat és que va estar sobretot la segona part. Jo crec que la segona part francament bona per part del Castelló i en una línia de lo que està fent i de lo que ha fet durant tot l'any. No? Un equip molt pressionat, molt anar cap avant, molt d'anar a buscar el rival al camp contrari. El València crec que la primera part va estar un poc millor, però la segona, que el Castelló, la gent que va entrar, no sé, me va agradar més la segona part, i també va ser un avance dels gols i un bon partit per part del Castelló. Està clar que al final són partits que fan dos equips, que juguen molta gent, que juguen que s'agarra minuts, però la sensació va ser bona, la sensació va ser molt bona, sí.
0: Te pregunto i comencem parlant per el Castelló, perquè, clar, va estar molt prop de pegar el bot a la primera divisió en la temporada passada. Com se gestiona el fet d'haver-se quedat tan prop de l'objectiu i no sé si és el run-run que encara n'hi ha a la pretemporada, perquè l'altre dia me di igual que, bueno, pues que encara està el record del partit en Almeria.
2: Sí, és difícil de no recordar-se de la bona campanya, d'on has arribat, i crec que al principi del campionat estarà sempre en la memòria d'aquest final de temporada, no? No crec que l'equip està fent, crec jo, una bona plantilla, els bons fitxatges. Jo crec que sobra també algo de gent, algun jugador sobra, perquè el president està fitxant molta gent, però des de logo, bueno, eixirà en un poc més de pressió, un dels equips possiblement favorit per estar en aquests sis primers puestos. Jo crec que l'ideal seria no eixir com a favorit per estar lluitant, però sí en la idea d'intentar tornar a estar en aquests sis primers puestos fins al mes de febrer, fins al mes de març, i pegar l'estiró després a veure com estàs, no? Però jo, està clar que no pots dir ara mateix, no, el Castelló no serà favorit per entrar en aquest playoff. Ara mateix és difícil no dir-lo, no?
0: No sé si existís la pressió, o si penses que més enllà de parlar de recordar-se la temporada passada, està aquesta pressió de tornar a fer una temporada igual.
2: Home, la pressió no és bona, eh? La
0: pressió, per això t'ho dic, per això t'ho dic.
2: Sí, per això dic. Per això dic jo una cosa, que ells que tot el món pensant que pot ser una bona temporada, a dir, soc un dels candidats de dos primers puestos, la pressió no és bona, i tenim exemples d'aquest any, no fa falta veure els altres anys.
0: Sí, sí.
2: Des que estan en eixa pressió, Valladolid,
0: el propi Almeria,
2: Leganés, sí. Cádiz, Almeria, tot això és al final... van al pou, perquè és molt difícil. Els favoritos de la categoria, al final, el que dic sempre és que tenen més pressupost estan dalt, però n'hi ha molts equipos que no, eh? I jo crec que seria, i si hi ha aquesta motivació de dir, anem a per l'ascens directe ja des del principi, crec que no seria bo.
0: Com veus de moment la pretemporada del Castelló? Partits davant el Sabadell i el València, ara tenen partits davant el Girona, Alavés, Hèrcules, Llevant, Unió Esportiva. Què te sembla el nivell dels rivals triats, de lo que de moment has pogut veure del Castelló? Què t'està pareguent la pretemporada?
2: És paregut dels altres anys, estan fent més o menys el que fan els altres anys, un començament així en Castelló, després se'n van a Olot, i allí sí tindran un parell de partits en Girona i Alavés un poc més durs, i tornen, i després els baixen un poquet el nivell. Bueno, és paregut, eh? Jo crec que si una cosa té el Castelló, això sí, és que treballa físicament sempre molt fort en la pretemporada, sí. Cara a la temporada. Els datos ho diuen durant tot l'any, i sempre és un dels equipos més forts físicament, no? Entonces, jo crec que és paregut als altres anys. Molta gent en la plantilla, des de luego, sobra gent, i jo crec que pot arribar algun jugador més, però des de luego tindran que...
0: Donar eixides,
2: que cedir, i donar alguna eixida. Sí, perquè al final estan donant alguna sorpresa inesperada de jugadors que no s'estan rumorejant. Va arribar un jugador, el delanter portuguès, esta setmana, va arribar l'italià esta setmana, la lesió de Brignani, que és una lesió important,
0: sí.
2: I crec que això trastoca un poquet el tema i tindran que possiblement fitxar en vez de un, dos centrals. Jo crec que possiblement faci falta un segur, i a la millor inclús dos. Ahir va jugar millor de central, Juanjo pot jugar, però són més laterals tres. La eixida eixa que fan de tres podien jugar, però per a completar una plantilla sense tindre problemes, per lo menos un central més farà falta.
0: De moment, en quant al mercat, ja has dit dos vegades que n'hi ha que donar eixides, però te pregunto per les entrades, les incorporacions. Rodrigo Rego, Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Íñigo Córdoba, Enzanza, Hamza Belari, Fran Castillo, Jari Black, Antonio Gala, Amir Saipi... De moment el Castelló ha fet molts fitxatges i s'ha gastat diners, eh?
2: És un equip comprador, el Castelló, Salva.
0: Sí.
2: I està pagant hasta per algun juvenil. Esto és sorprenent. Jo en la vida havia vist este nivell de compra. També és venedor, perquè pues, possiblement que havent qualsevol jugador, un jugador de filial han tret també traspàs, per un entrenador de BP han tret traspàs, però està clar que han hi hagut molts fitxatges i gent molt del mercat nacional, no? Que costava estos anys que vingueren, però crec que està, després de l'any passat de baixir bé, està mirant molt al mercat nacional, gent jove d'altres categories, i la gent que està venint de fora pues és d'una quarta o tercera de Portugal, una tercera categoria d'Itàlia, que són mercats que no miren possiblement molts dels equipos, tens que estar molt atent durant l'any per a veure aquest tipus de mercats, i està fent fitxatges que, com l'està eixint bé el Brignani, Sierna, bueno, jugadors que han vingut estos anys que ha eixit bé, pues està continuant fent aquest tipus de fitxatges, i des de luego, pues bueno, gent de lo que és segon divisió ja l'ha tocat, i gent de qualitat, en quant a que és mitges puntes, quan gent per fora... Bueno, a mi m'ha agradat molt els fitxatges que ha fet, Encara no sabem exactament, perquè alguns són de les categories, però són jugadors de qualitat.
0: Te pregunto per dos, si te sembla bé. Uno de la teua posició, com és Samir Saipi, ahir varen veure alguns minuts d'este porter, i l'altre, Hans Zabelari, que va estar a l'Eldense, ara anem a parlar de l'Eldense després, era propietat del València, traspassat per vora 150.000 euros al Castelló. Quin és un poquet lo que s'espera de sobretot d'estos dos, que jo crec que de moment són un poc cap de cartell, no? De almenys per lo que en xarxes socials, inclús el propi club està fent, no? Està parlant molt de Hamza, molt de Saipi. Jo crec que Saipi pot arribar inclús a llevar-li el lloc al porter titular d'esta passada temporada. No sé si Hamza penses que també pot acabar d'esclatar en el Castelló.
2: Té coses molt bones, i que li van molt bé a esta categoria, li va molt bé a la forma de jugar de lo que és el Castelló. Possiblement tingui que adaptar-se un poc més. Jo en el Dense l'havia vist. Ahir el vaig veure i la sensació que em dona que té coses boníssimes, però a vegades possiblement abusa un poquet, a millor de sempre li sobre un passe o dos passes.
0: De ser xupló.
2: Jo crec que això s'ha de adaptar. Exacte. S'ha de adaptar perquè al final tot el i sobretot ell que juga més en banda dreta sent esquerrà, tot el que juga en banda dreta al final la tendència és anar sent cavalins i la tendència és que t'heix que el mig centre, que t'heix que anar a tapar, per això diria lo de un passe menys o dos passes menys, però té condicions molt bones per a poder fer una bona temporada, que de moment hi ha molta gent en aquesta part dreta també per a lluitar per aquest puesto. Però, des de luego, és un jugador hàbil, un jugador habilidós, ràpid, amb molta qualitat de tir. Bueno, crec que pot fer una bona temporada. I el porter, jo crec que és competència clara per a Mati. És un porter internacional que portes, des de luego, al club. No ho tindrà fàcil Mati per a poder jugar. Perquè, a més, ahir va estar bé, va tindre alguna coseta en el valor dels peus, però és un perfil diferent, perquè me deixo un 90 quasi, però va fer una parada molt bona. Tots els números i tot el món parla molt bé d'ell, i a mi, en quant a entrenament i totes aquestes coses, també ho van comentar que molt bé, i tot això és, bueno, pelea per a aquest puesto, i possiblement Matis tingui més dificultats per a completar tot l'any com aquest any, no?
0: Te pregunto un poc per l'inici de Lliga. Estem parlant de la pretemporada, però el començament de la temporada ja està ahí. D'ací no res, estem ja ahí. I els primers rivals en els que es veurà les cares el Castelló són la Reial Societat B, el Sabadell i el Celta Fortuna. És pràcticament, podríem dir, entre cometes, les cenicientes de

0: aquesta segona divisió, perquè dos dels tres equips acaben de pujar a segona divisió, Sabadell i Celta Fortuna. Penses que és un calendari favorable per arrencar?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que és un calendari per a començar guanyant igual els tres partits, jo tinc moltes ventatges per a poder-los guanyar. Els calendaris a vegades els entrenadors i la gent del futbol a vegades ens agrada veure més el final, no? A veure sí. com des del final, però està clar que el principi també és important, i el principi tindre tres rivals en moltes opcions a guanyar-lo i començar un campionat guanyant els 3-2 i empatant un altre o guanyant els quatre primers partits, no sé, posar-te ja en aquesta posició delantera serà un plus important, i des de luego no se pot dir que vas a guanyar-los perquè no se podria obrir ni al futbol, però
0: no,
1: crec que és un bon
0: començament
1: de...
0: Ni a que jugar-los.
1: Però crec que sí, que és un bon començament de campionat per al Castelló i serà favorit, però això també és una desventatge, però serà favorit per a guanyar estos tres primers partits, segur, segur.
0: Emili, respecte a l'objectiu, hem parlat molt de lo que és la temporada passada, de la pressió que pot suposar de cara a esta, però seguem clars i parlant d'objectius, qual hauria de ser l'objectiu real del Castelló? Cal parlar obertament de play-off?
1: És inevitable, crec jo. I l'objectiu jo crec que seria estar... Si preguntes segurament al president seria pujar, no? Però una cosa és lo que l'objectiu i lo que se parla després dins de la caseta, no? Que clarament, possiblement el Pablo ja digui que tenim que estar a Idal, que tenim que estar fent una altra temporada i totes coses cara a l'exterior. Jo cara a l'exterior diria de la possibilitat de play-off, d'estar en aquests sis primers puestos, i quan estem d'ací 8 mesos de competició, 9 mesos, a veure si estem entre els dos o els tres, quatre primers. Crec que no se pot escapar de dir que volem fer una altra vegada una bona temporada, però és el que diem, el tindre la bandera de favorit i el tindre la bandera de favorit anant per tota la segona divisió, per tots els puestos, és un mal rotllo, perquè tot el món va a guanyar-te, és molt difícil mantindre't des del mes d'agost al mes de juny entre els dos primers puestos, i això pega moltes voltes. Jo crec que sí que hi ha que pensar en gran, però a poc a poc.
0: Pues veurem, no? Com comença la temporada per al Club Esportiu Castelló, després de, bueno, pues esta pretemporada, d'este mercat en el que, com estaves dient, Emili, ara toca donar eixides, no? I ara toca també estructurar o quadrar la plantilla, més ben dit, per a que, bueno, pues tot siga o tot estiga en ordre de cara al començament de la temporada. Això sobre el Castelló, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre el Castelló, si no va ser mal el Dense.
1: No, això que passaran coses, encara passaran coses, sí. I que n'hi haurà segurament inclús alguna sorpresa, perquè el president de Xina, però que tenen que passar coses perquè tenen que eixir jugadors, inclús poden arribar, inclús a vegades hi ha hagut sorpreses de jugadors que són quasi titulars o titulars que puguin eixir, perquè és un club també que el mateix que compra pot vendre, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Està clar que sí, sí, sí. Pot hi haver alguna venda o algun interès d'algun club. No sé el tema Suero, no sé, hi ha hagut jugadors ahí, li han arribat molta competència a Suero. Anem a veure, bueno, hi ha diversos jugadors que podrien inclús, et dic, eixir, i tenen que eixir, perquè al final la plantilla és llarga. I està clar que jugadors que l'any passat tenien un rol, pues a la millor no el tenen este any, no?
0: Pues passem a parlar de Club Esportiu Eldense. Emili, és el tornar a la segona divisió, l'Eldense torna a la Lliga Hypermotion després de l'ascens en esta passada temporada. Clar, qual és el primer pas que té que donar el club? Ese canvi d'exigència o de nivell respecte a la primera federació, que és de veres que en els últims anys està pujant molt el nivell, però això ja és el futbol professional, això ja és la segona divisió i el vot a nivell de tot, no? d'impacte, de qualitat, de rivals, de, bueno, del dia a dia inclús, és molt diferent.
1: Tindre clar, que jo imagino que Roto Mario, que és el que coneix, que tindre clar que la categoria ja és un pas molt gran, no? La primera ref és una categoria dura, bonica, però no és el mateix. No és el mateix estar en segona divisió i saber que tens que fer una plantilla, un equip competitiu para, sabes que vas a patir, saps que vas a patir, que, però tens que fer un equip competitiu, tens que fer un equip que tingui opcions a mantenir la categoria. I això què vol dir? Pues fer una plantilla, donar-li a Claudio les ferramentes que tingui el club para poder intentar salvar la categoria, que és el primer pas que té que fer. A partir d'ahí, pues, acertar en fitxatges, acertar en moltes de les coses a nivell de plantilla i sempre, bueno, en el rol que he sentit unes declaracions de Claudio, que estava molt content, per exemple, la primera mitja hora del València i del partit d'ahir que van jugar, i de Xina, ser un equip difícil i no com l'última vegada que va estar fa dos anys, pues bueno, si pots estar no de principi de temporada en els últims puestos, molt millor, perquè sempre és una pressió añadida i sempre estar ahí baix és molt difícil en la segona divisió para després poder eixir, no?
0: Què és el que sol necessitar ixe equip que acaba de pujar per a competir des del primer dia? Sort, molt de treball, atinar en les primeres jornades, quina és la clau per a no garantir, però sí que donar un pas endavant en el fet de tornar a una categoria com la d'argent en el futbol espanyol?
1: Un poc de tot, però el començament és important, eh? El començament és important pels equips, sí, que pujen. Ara no recordo el tant percent, però dels equips que potser en els últims anys o fa prou anys tornen a baixar, eh? Els tres,
0: sí,
1: que potser tornen a baixar, els quatre, bueno, per això el començament és molt important, el començament, fer-te ahí uns quants punts i col·locar-te en una situació, no dic còmoda, perquè no hi ha ningú que estigui còmodo, però el començament és important, eh? Després, jo crec que l'equip té coses interessants, té jugadors de qualitat, té jugadors en experiència, però acertar en els fitxatges que li falten, no? Perquè sé que falten jugadors per arribar, en experiència també en la categoria, en que te donen un plus, és una bona base de l'any passat, però que te donen un plus d'experiència en el que és la categoria, ja no dic que siguin veterans, eh? Sinó que sàpiguen el que és la segona divisió per a poder anar a habilitar a qualsevol camp i ser un equip difícil de guanyar. Jo crec que Claudio això té clar en les declaracions que fa, i el club imagina també, però espero que sigui un bon començament i que l'equip pues, acabi d'aquí al final portar gent en qualitat de lo que és la categoria.
0: Ara te pregunto per els partits de la pretemporada i de un poquet també lo que ve per davant per l'Eldense, però acaba de fer oficial la Societat Esportiva Eibar i el València a través de la seva acadèmia la cessió de Lucas Núñez, el migcampista alacantí que jugava al Mestall i que ha estat en dinàmica de primer equip, sí. Pues, la cessió durant tota la temporada fins a juny del 2027, Lucas Núñez jugarà en el Eibar, en segona divisió, el futbolista alacantí de 20 anys, any 2006, bueno, pues, a terra, en Ipurua, cedit des de...
1: Aquí estava sonant per a prou, Salva, sí, per prou equip, aquí inclús sí, en Castelló, sí, que sí, podia sí vindre cap així també, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, és que el volien molts equips, el volien molts equips, perquè sí, en València, bueno, pues en el primer equip no li anaven a donar la bola que bueno, pues que ell pensava que podria tindre, la segon ref se li quedava xicoteta, bueno, pues en este cas, l'Eibar és el que li ha garantit a nivell de projecte esportiu, sobretot facilitat, no?, de jugar més partits. De fet, n'hi ha clàusules de penalització si Lucas Núñez no juga X partits o X minuts, bueno, pues el Eibar tindria que pagar clàusules. És a dir, la sessió està enfocada a que este xic jugui en segona divisió.
1: Sí, això és una de les, possiblement de les coses que se demanen més a la gent jove quan van a, sí, a algun puesto, seguir la possibilitat de jugar en algun puesto i tindre poquetes possibilitats de jugar, independentment de que a vegades ja se posa la clàusula aquesta, que molts clubs no la volen, però si damunt te diuen que podrà jugar i damunt te posen la clàusula, pues segurament
0: ja tindràs moltes opcions. Clar. S'assegura un poquet més. Els partits de la pretemporada de l'Eldense, estàvem parlant del calendari, Millwall, València, el Etifac, que són els que ja han jugat, i ara per davant el Múrcia, Villarreal B i Albacete. És un calendari exigent per a esta pretemporada? Creus que és suficient com per arribar ben preparat al començament de la Lliga?
1: Sí, és una pretemporada correcta. Jo no... Ahir hi ha moltes fórmules, hi ha gent que vol, hi ha entrenadors, perquè això molt depèn de l'entrenador quan prepara la pretemporada i diu, bueno, pues jo vull, així vull començar en un rival més feble, aquí vull dos importants i vull acabar en... Entonces, bueno, està correcte.

0: exacte. Jo crec que té rivals de la categoria, té rivals de primera ref, té rivals de, sobretot que donaran guerra. Bueno, al final crec que és la pretemporada bastant bona de lo que ha fet contra un València. Bueno, crec que al final avui en dia no és fàcil també trobar a vegades amistosos contra equipos importants i contra equipos d'inclús de la categoria. Bueno, jo crec que està bé. També el calendari no me desagrada, m'agrada, sí.
1: En quant a el mercat, l'Ense també s'ha reforçat en moltíssims noms. Han arribat Marino Carmona, Julen Janda, Rodri Val, Jorge Rastrojo, Juan Palomares, Manu Nieto i Justin Smith. Penses que és un bon mercat de moment, que li falten coses, que l'Ense encara té que acabar de perfilar la plantilla, perquè ha destacat molt l'arribada de Julen Janda, que és el que arriba cedit des del Bayern de Múnich, que és un poc el que més cartell, no?, pot tindre. És molt jove, però bueno, sempre un extrem, no?, un atacant que arriba des del Bayern, pues, dona la sensació de que pot destacar molt, no?
0: Sí, l'altre va jugar poquet. A mi m'agrada molt Justin, ja el coneixem més.
1: Perquè estava en l'Espanyol, no?
0: I després en l'Sporting s'ha dit, i sí, ha molt bé, és un molt... Crec que el mig centre que té el Dense té qualitat, té treball. L'altre dia, possiblement, defensivament va tindre algun problema més. Possiblement, no sé, algun central en experiència, a part de Sman, que va estar bé, però bueno, crec que té, sobretot, qualitat. De mig del camp davant, a Fidel ja el coneixem, a Fidel si deixes jugar igual que l'altre dia i li deixes passar, li deixes entrar, li deixes xutar, te farà coses interessants. Però bueno, com te diria, jo sempre que algun defensa més en experiència, algun jugador davant, no Manu és l'home més important, però ja et dic, jo crec que al final la gent ràpida en aquesta categoria, la gent en velocitat, sempre dona guerra. Si tingueren algun jugador també d'aquest aspecte, l'Ense podria fer molt de mal, perquè al final jugues molt sempre en línies adelantades i buscar l'esquena dels centrals, i crec que també seria interessant.
1: En quant a l'inici de temporada, els primers partits que té l'Ense no són gens senzills. Almeria, Cádiz i Leganés són les tres primeres jornades per als de Claudio Barragán. Què te sembla este calendari, que jo crec que és dels més complicats, i més tenint en compte que el Dense acaba d'arribar a la categoria?
0: Duríssim. Sí, ja vaig veure el calendari. És el que estàvem parlant, al contrari de Castelló,
1: sí,
0: que crec que tindrà moltes possibilitats de guanyar els partits. El Dense tindrà molta dificultat, perquè al final són dels tres equips dels més importants de la categoria, i després de Leganés i Cádiz, que vindran i estan fent plantilles per a no passar el que els ha passat aquest any, no? L'Almeria, pues, ja el coneixem, està reforçant-se d'altra vegada a un nivell important en la categoria, va tornar. Entonces, és un començament dur, però bueno, tot el món, quan ja jugarà al camp, hi ha impossibilitats, des de luego, però el començament no serà fàcil. I des de luego, bueno, ja guanyant un partit dels dos, de fet, 3 punts, 4 punts, seria ideal, però no serà fàcil.
1: Respecte a l'objectiu, imagine que està claríssim, no? Jo, vamos, crec que l'aposta o l'objectiu deu de ser el de mantindre's en la categoria.
0: Sí. L'ideal seria quedar a mitja taula i no estar en aquestes posicions finals.
1: I no patir molt, no? Però...
0: Sí, però el que tampoc hi ha mitja taula, aquí és dalt o baix.
1: Sí.
0: No? Diem, en segon divisió no n'hi ha ahí que estiguin 4 equipos tranquils ahí, però està clar que sí. Jo crec que firmaria tot el món en Elda i en tots els puestos, i des de luego seria una gran temporada mantindre's en segon divisió altra vegada. Jo crec que és la premissa important. I sobretot hi ha una cosa important que m'agradaria recalcar, que quan un equipo... Ix per intentar salvar-te no vol dir ninguna cosa, però sí, en eixa mentalitat és important pensar que vas a passar moltes dificultats i que vas a estar possiblement entre aixòs 4 últims, o el 5 o el 6, bueno, però la mentalitat dels jugadors i de la plantilla de passar dificultats. Hi ha equipos que, si estan preparats per a aquestes coses, després no els afecta tant durant l'any, que tu tingues 3 partits sense guanyar, que estigues quart per la cola, no sé. La mentalitat és importantíssima en esta categoria, i si tenen l'objectiu clar de dir, bueno, anem a salvar-nos, a intentar salvar-nos, si quedem escabadal molt, molt bé, però que no ens afecte el que tu en el partit 8 o en el partit 10 estigues el quart per la cola, no? És importantíssim.
1: Pues ahora que es el que...

0: Què passa? I el que ens dona tant l'Eldense com el Castelló de cara a esta pròxima temporada. Emili, estarem pendents. El que desitgem ja a dia 26 de juliol és que els dos, l'any que ve, com a mínim, estiguen en segona divisió. Tant de bo el Castelló puga fer de nou playoff i pujar a primera. Això seria el que més ens agradaria. Però el que firmem ja a 26 de juliol és que els dos, l'any que ve, estiguen en segona divisió.
1: Seria fantàstic i ho firmem ja. Sí.
0: Això seria magnífic. Pues, Emili, t'agraeix molt este ratet de ràdio i estem en contacte per a, durant el que queda d'estiu, estar pendents de l'última hora del Castelló i també de l'Eldense. Un abraç.
1: Un plaer. Adéu.
0: Un abraç al nostre Emili Sierte. Les 8:33 i ara anem a parlar de tennis. Is that
2: really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. Talking de la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
0: Bueno, pues anem a parlar de tenis i anem a parlar d'una situació que se va donar esta setmana i és que, bueno, pues Roberto Bautista és acomiadat del tenis professional. Ho va fer en les instal·lacions de la Plana Esport Castelló, on va tindre lloc aquesta roda de premsa en la que Roberto Bautista pues, va comunicar davant dels mitjans de comunicació pues, una decisió que ja tenia presa des de fa temps, que era el seu adeu, no?, en quant al tenis professional. Ho va fer acompanyat de la seva família, del seu entrenador Pepe Vendrell, rodejat de tot el tenis que, bueno, pues que l'ha admirat i que l'ha apoyat durant tota la seva trajectòria. I Bautista va dir unes paraules que ara escoltarem en el seu comiat, com diguem, en aquestes instal·lacions de la Plana Esport en Castelló. I el que sí que ha recordat és tot el recolzament incondicional de la seva família, dels seus pares, que li han, bueno, pues, permès arribar a lo més alt del tenis mundial en un recorregut que pues, no va ser fàcil i que el que sí que va tindre molt de mèrit és la seva constància, el seu treball, el seu esforç durant tants anys. Així que cal recordar també que en aquesta roda de premsa pues, estava el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, com és el cas de Luis Cervera, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, Andrés Martínez, que és el vicepresident de la Diputació de Castelló, Paco Vicent, el president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, i Jorge Bellés, el director de Tennis Drive Academy. De fet, el propi Jorge Bellés era el que feia ese recorregut dels inicis de Roberto Bautista en el tennis fins a la consecució d'importants rècords esportius com entre ells 12 títols ATP i una Copa Davis que el van situar en el lloc número 9 del rànquing mundial i que, bueno, pues, evidentment han fet que Roberto Bautista siga un esportista reconegut, un esportista valencià de Castelló que, bueno, pues, ha donat molt que parlar. En molta emoció, evidentment, pues, Roberto Bautista després va contestar a diferents qüestions dels mitjans de comunicació i, bueno, pues, acaba en aquesta forta ovació de tots els que estaven en aquesta sala on, això sí, no cabia ningú més. Estava plena de goma a goma. Així que anem a escoltar aquestes paraules de Roberto Bautista en el seu comiat al tenis professional.
3: Bueno, pues estem al costat de Roberto Bautista per al Punt a Punt en A Punt Ràdio. Robert, ara, de blanc Wimbledon o quin blanc és el que portes en el polo ara mateix?
4: Bueno, porto a Mizuno, no?, que és el meu patrocinador i bueno, avui hem vingut així a dir adiós al tenis i bueno, estic content, no? Crec que ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, crec que puc estar content i bueno, ara disfrutar del que ve.
3: En la teua explicació que has fet així a tots els assistents, en la teua despedida, el teu comiat oficial així en el Club de Tenis de Castelló, m'ha cridat molt l'atenció el plano emotiu i familiar, no? Perquè és de veres, tots els esportistes al final teniu un passat, no? Un poble xicoté de la província de Castelló, estem parlant per a tota la comunitat valenciana, Benlloc. No sé si quan vas començar a pegar-li a la raqueta hi havia alguna pista de tennis, si era el suficientment bona, o si te tenia que portar algú així a jugar i tot. Ahir hi ha un esforç darrere, a banda del teu, que ha sigut important, per a que Roberto Bautista avui sigui un desgraciat.

0: grans del tennis.
1: Allí al poble hi havia un frontó, una paret i una raqueta i una pilota, no? Que al final en aquella època jugàvem molt al carrer i bueno, tots els caps de setmana al principi veníem així a que jo entrenara i després el meu abuelo, el meu iaio venia a portar-me i bueno, al final la família és un pilar fonamental, com tu dius, i ha sigut el meu gran apoyo, no? Sense ells haguera sigut impossible que jo haguera sigut tenista professional.
0: Te fas dos preguntes, també, Robert, que així hi ha molta gent que vol parlar en tu. El tenis és un esport molt dur. En l'aspecte físic hi ha que treballar moltíssim. Estàs molt fi, ara mateix estàs per a jugar. Alimentació, descans, en fi, recuperació, fisioteràpia i en el plano mental també, que això molta gent no desconeix, el dur que és en aquest aspecte. Com desgaste una carrera de 20 anys?
1: Desgasta, no? Al final jo he tingut la sort d'allargar molt la meva carrera. Jo quan tenia 25 anys deia, uf, als 32 me retiraré. I bueno, he pogut tindre la sort de retirar-me fa dues setmanes o tres en Wimbledon, en 38 anys, i havent tingut una carrera molt llarga, molt bonica i de molta satisfacció.
0: Te fas l'última, Xira, Roberto. Així tens un mural. No sé si tens la foto a ta casa. ¿Te quedarías en esta como foto principal en el teu álbum? ¿O pots ser a lo mejor la semi davant de Djokovic? ¿Quina sería la foto de la carrera esportiva de Roberto Bautista?
1: Pot ser que siga la foto, ¿no? Crec que per la situació, per el moment, per la repercussió i per la dificultat, jo crec que és la foto de la meva carrera.
0: Pues gràcies per aquesta carrera, s'ha fet disfrutar, sobretot als fanàtics, ¿no?, del món del tenis. I el que sí que demanem és que tot aquest coneixement, no només del tenis, sinó de tot el que envolta el tenis, el puguis donar a aquests xiquets que es comencen ara en el club de tenis de Castelló i en tota la província.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabuena.
1: Gràcies.
2: Pues ahí estaba, el nostre José Luis Gual, en Roberto Bautista, en ixa roda de premsa i ixe acte de comiat del teniste valencià de Castelló, que bueno, pues havia repassat la seva trajectòria i que ahí estava també el nostre super José Luis Gual, que acaba de contar-nos el Tour de França, que estàvem parlant ara del Castelló en 2007 i que ens venia al cap, evidentment, un José Luis Gual que este any pues ens ha fet vibrar en el Castelló, i ahí estava també parlant d'en Roberto Bautista en ixe comiat a la seva carrera esportiva en molts mèrits, en quantitat de records increïbles del tenis de Castelló. Són les 8:40 minuts, estem a 20 minuts d'arribar a les 9 de la nit i el que anem a fer és donar-li pas també a una de les seccions que durant aquest estiu, bueno, pues, també estan portant-nos a eixe lloc, no?, especial dels nostres records, d'eixos moments especials que cadascú té amb el seu equip, del que és aficionat, i és una secció que ens està portant Manolo Montalt, és la dels partits de la nostra vida, i bueno, pues anem a donar-li pas per a viure, no?, com és o com va ser, no?, estem parlant molt del Castelló, pues jo crec que és una bona pista per a esta secció, els partits de la nostra vida, en Manolo Montalt.

0: Què tal? Bona vesprada, benvinguts. Este és el punt a punt que continua duquent-vos tot l'esport de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio, en la ràdio autonòmica. Ja sabeu que de tant en tant ens agrada repassar també els partits de la nostra vida, que és com hem donat a conèixer a esta secció, que s'endinsa i profunditza en aquells partits, majoritàriament de futbol, però també poden ser d'altres esports, que marcaren un abans i un després o que foren una fita històrica per als nostres equips. Ja sabeu que hem repassat la UEFA del València del 2004 i si mateix 2004 on puig el Llevant Unió Esportiva a la primera divisió, la mà de Manolo Preciado, aquell primer ascens de l'era moderna del Llevant, i també ho hem fet amb l'últim ascens de l'Hèrcules. I volíem continuar recordant ascensos i avui anem a recordar l'últim ascens del Club Esportiu Castelló, que va ser en la temporada 88-89. Sabeu que en este repàs que fem sempre ens ajuden un protagonista d'aquell equip del que parlem i un periodista que coneix ben bé l'equip. Així que què millor que tindre a dos dels nostres, que a més, en este cas, jo crec que a nivell, per exemple, de jugador, va tindre una actuació destacadíssima i se va convertir en un dels portes, com potser després de Castelló, primera revelació en primera divisió, i per això després el rifaren. Emili Sierte, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Manolo, què tal?
0: Bueno, preparat per a recordar aquella temporada 88-89?
1: Anem a veure, sí, si m'ho recordem bé.
0: A veure, a veure. José Luis Gual, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Manolo, bona vesprada, Emili, per suport a tota l'audiència del Puntal.
0: Bueno, pues anem a recordar una fita històrica per a l'equip albinegre, José Luis, que enguany s'ha quedat ahí i que esperem que d'ací poc puguem tornar a refrescar en forma d'un nou ascens.
2: Sí, la veritat que han passat ja més de 3 dècades de l'última volta que el Castelló va estar a primera divisió i aquest últim ascens després va durar molt poquet. De veritat, l'alegria, el poder consolidar-te en la màxima categoria del futbol espanyol, i temps enrere han tingut temps de repassar, per exemple, que el Castelló el va pillar fora del futbol professional, per exemple, el que va ser la conversió en els clubs en societats anònimes esportives, en els diferents canvis que han vingut succeint en el món del futbol, i va ser una llàstima, però, sobretot si mirem aquesta temporada, va ser una temporada en la que, bueno, el Castelló va assolir una gran fita, l'última, la més important en quant a recents de la història del Castelló, i tindria que dir, Manolo, que molt d'ADN albinegre, perquè ahir hi havia un equip de molta gent de casa, molta gent feta en el mític Ovalar, i amb un tècnic, que m'imagino parlarem d'ell més endavant, que ja està en la glòria, però que era un tipus especialíssim, i que sent modest, no sent la primera elecció, en este cas, del president per a dirigir l'equip, a ser capaç de pujar-lo a primera divisió, evidentment, en la qualitat, en els gols, en les parades dels components del planter.
0: Aquesta història de Luis me la tens que contar, i precisament per això fem estos programes. Però sabeu que estos programes sempre comencen, bueno, donant-li context tant a l'equip com a la situació de com era aquella Espanya d'aquell moment, i en este cas, l'Espanya del 89 era prou diferent a aquesta. Per exemple, a nivell internacional i a nivell musical, pues en les ràdios s'ho petava Madonna amb el seu Like a Prayer.

no era l'única música que sonava i que trencava les pistes de ball en les discoteques perquè, per exemple, el rei del pop, altre triomfador, Michael Jackson, va ser quan va traure una de les seues peces més conegudes, l'Smooth Criminal.

Esta era la música que sonaba a nivell internacional. A nivell nacional, la cosa era prou distinta. Estàvem en altre registre, en un pop una miqueta més tranquil, com per exemple Mecano i el seu Mujer contra Mujer.

Com era la tele del 89? Com deia el mestre José María García, estava la televisió espanyola, que era la millor televisió d'Espanya, perquè no hi havia una altra. Encara no hi havia privades. I en la tele, clar, programa que triomfava, triomfava a lo bestia. Com, per exemple, sense dir el nom, segur que vos sona esta sintonia.

0: De les hermoses històries...
1: Bueno, imitacions d'estrellatades, escàndols amb performance d'Albert Boadella i els Joglars, riguent-se del Pujol i de la Verge Moreneta, se va muntar un Cristo de nassos, per exemple, les entrevistes que li feia Victoria Prego a Felipe González, també ridiculitzades, on Gurruchaga feia de Victoria Prego i senyora Macondroplasia, que havia sigut de les pel·lícules de James Bond, i que se semblava físicament feia de Felipe González. Bueno, un Cristo tremendo, el que montava Gurruchaga els dimarts per la nit, si no recorde malament. Bueno, a nivell polític, social, internacional, bueno, jo crec que hi ha una altra cançó que ens ajuda prou a entendre què és el que se vivia en aquells moments en Europa.

0: The Wall de Pink Floyd simbolitza el que va córrer el 9 de novembre. Després de mesos de protestes ciutadanes, les autoritats de la República Democràtica Alemana van obrir els passos fronterers, la qual cosa va provocar que milers de ciutadans començaren a enderrocar el mur. Este esdeveniment va significar la fi de la Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín, molt esperada, sobretot en la mateixa Alemanya. També a nivell polític, per exemple, les revoltes estudiantils a Xina, a Tiananmen, la famosa imatge d'aquell estudiant plantant-se davant d'un tanque, o la caiguda de la dictadura en Romania de Nicolae Ceaușescu, que tant ell com la seva dona van ser ajusticiats pel mateix poble que, bueno, pues, els va sentenciar a morir a base de colps en la plaça de Bucarest. En Espanya, eleccions generals i majoria absoluta del PSOE. Felipe González va revalidar el seu mandat en les urnes per tercera vegada consecutiva, aconseguint una ajustada majoria absoluta. I altre fet destacat, dèiem abans de Radio Televisió Espanyola, la millor televisió d'Espanya, és que se va aprovar en el 89 la llei de la televisió privada. Es van concedir les tres primeres llicències de televisió comercial a Espanya per a Antena 3, Telecinco i Canal Plus, trencant de manera definitiva el monopoli públic de Radio Televisió Espanyola, com dèiem abans. Però nosaltres ens centrem en el Castelló. Aquella temporada va acabar líder amb 51 punts. Hem de recordar que en aquella lliga del 89, del 88-89, per millor dir, els punts o les victòries encara valien 2 punts, per això 51 punts varen ser els que li donaren l'ascens al Castelló, junt al Rayo Vallecano de manera directa, i després els dos equips que promocionaren varen ser el Tenerife i el Mallorca. Comencem per el principi, i no li vaig a preguntar a Emili, li vaig a preguntar a Wal, que m'ha dit que en un principi no era Luis el que estava preparat per a, o escollit per a dirigir el Castelló, que després acaba pujant.
1: Sí, permitidme, Manolo, dir que jo en aquella època, evidentment, era un estudiant i aficionat al Castelló, però que no me dedicava encara...
0: Però mira, quan tu no és aficionat, té els records més frescos que quan se passa a la professionalitat. No tingues dubte.
1: I te digo una cosa, després quan te dediques a això, saps que fa ben poquet el Castelló va celebrar el seu centenari, doncs, bueno, hem empapat ja d'una manera més professional de tot allò que vam viure com a joves, no? Com a estudiants, com a albinegres, però en molta més distància. No, te poso una miqueta en context. Feia poquet més d'un any que el Castelló havia inaugurat el que coneixem ara com el nou Castalia, va vindre l'Atlético de Madrid. És a dir, que després d'una inauguració d'un camp, el que es volia en Tàrrega, que havia guanyat les eleccions, era, bueno, això, pues presentar un projecte que poguera aspirar a pujar o a estar entre els millors en segona divisió. En la temporada anterior vaig ser la cosa malament, van apostar per un entrenador que era, bueno, un desastre, Birba. Va acabar la temporada un altre crack, com és Paco Causarilles. I ja aquesta temporada, el que era el secretari tècnic en aquell moment del Castelló, Xochi González, pues va arribar a un acord, va firmar un precontracte amb un tècnic, Ivan Bersic, jugoslau, en aquell moment.
0: Sí, que va passar per Osasuna, per l'Espanyol i per el

0: li va presentar una oferta al Mallorca i va deixar tirat al Castelló. Així que el Castelló ràpidament va tindre que buscar opcions, se van posar damunt de la taula alguns noms, Joaquín Peiró, el mateix Paquito, no? I bueno, pues al final teníem en a prop ahí l'experiència de Luitxe, de Luis García Martínez, que havia aconseguit l'ascens amb el Villarreal a segona divisió B, que ho havia fet bé també en Nules, Alcoyano o Albacete, i al final se va fer aquesta aposta, no? Se va apostar per Luitxe, i ja dic, per una plantilla en molta gent de casa, però també en bons futbolistes, per a fer una bona columna vertebral de l'equip, i de la mà de Luitxe, que per als més jovens era molt de l'escola actual de Bordalàs, i això del punt i els dos punts li beneficiava molt, però va fer un equip super rocós, que va traure molt de partit de les seues fortaleses i va fer xicotetes les seues limitacions, defenent molt bé i sent molt sòlid. I així és com el Castelló, bàsicament, ara te contarà molts detalls, Emilio, va aconseguir el Castelló pujar a primera divisió.
1: Bueno, cal dir que sempre intentem també donar una visió global de l'estat general de la qüestió. És cert el que diu José Luis, les temporades anteriors no havien estat temporades que permeteren somniar amb el que el Castellón anava a muntar a primera. Per exemple, en la 86-87 l'equip queda de ser amb 44 punts, si no recorde malament, ixe any el Castelló el juga en el Javier Marquina del Grau, perquè s'estava construint el nou Castalia.
0: Va vindre el València, ixe any, no? Lo recordaràs?
1: Sí, correcte, estava en la segona divisió. Va ser la lliga del playoff, que se jugaren sí, un fum de partits. A l'any següent el Castelló fa 37 punts i queda 11 i després arribem a la 88-89. Lo primer que tinc que preguntar-te, Emili, bueno, hem de recordar que no sos Emili, sinó que en aquella temporada arribaren o estaven jugadors com Javi Valls, Jordi Vinyals, el Negro Cabrera o Pepe Mel, que va fer sempre on estava, Pepe Mel feia gols. Dit això, Emili, el tema este de Bersic i Luis i Luitxe, no sé si la pretemporada va ser molt moguda, perquè
2: Sí, ja se va començar en Luis, no, se va començar en Luis ja, crec que se va arreglar antes el tema, i ja se va començar en Luitxe, i bueno, per parlar de Luis, era un home molt proper, i després ell venia de la preparació física, era professor d'educació física d'institut o de col·legi, i la veritat és que l'equip els preparava molt bé. Entonces el preparador físic, els equipos encara no tenien tots els equipos preparadors físics, s'encarregava molt ell de la preparació física, i la veritat és que anava molt a Villafranca, que està així a la muntanya, així en Castelló. No teníem ni camp de futbol, perquè pràcticament anem allà a córrer i a preparar-nos físicament, no n'hi havia ni camp. Un dels anys que vam pujar va haver un campet que l'Ajuntament ens va arreglar, però no teníem ni camp, no? Com ara vas a fer la pretemporada a molts puestos i n'hi ha tres camps a tu i està tot meravellós, ahí anàvem a córrer i avant, no? Entonces, una de les coses que tenia Luis d'això, que l'equip els preparava molt bé, se va fer carrer de l'equip i, bueno, i al final de molta gent de casa, com esteu dient. I si volia contar una cosa, que nosaltres aquests dos anys anteriors, aquest any anterior, per el que diem de la gent de casa, sí, vam arribar a una semifinal el mateix jugador d'un campionat d'Espanya contra el Madrid, de Mitchell, Butragueño i molta gent coneguda. Una semifinal que veiem empatat de Madrid, havíem perdut en casa i no vam arribar a la final. I l'any següent vam ser campions d'Espanya sub-23, que havia un campionat de Subanya sub-23 dels amateurs, i vam ser campions d'Espanya. O sigui, eixa mateixa jornada va passar la majoria de gent al primer equip i, bueno, i aquest any no se pensava que anàvem a pujar, no se pensava, però la jornada que va tindre aquest any i mig anterior, o aquestes dos temporades anteriors, va pujar i va tindre l'ascens en la majoria de gent d'aquest equip, no?
1: T'anava a preguntar precisament això, Emili. En algun moment de la pretemporada comenceu a veure que és possible o que n'hi ha un equip per a lluitar o anem a veure per on van les coses, perquè a més és que damunt el primer partit el perdeu en casa 1-2 contra el Figueres.
2: Ni idea, no, que va. Jo crec que l'equip i tot el món no se fa la idea de que se pot pujar a partit d'un moment de la segon volta. D'un moment de la segon volta, que guanyem el Rayo 1-0 en casa, no recordo quants partits faltaven 2-3 mesos, i a partir d'ahí sí que ja érem un equip molt difícil la segona part, la segona volta de guanyar, i ahí és quan tot el món va dir que això pot ser, que podem pujar, que som un equip difícil de guanyar, sempre 1-0, 0-1, era un resultat molt comú i molt difícil de guanyar-nos, però ni al principi, ni pretemporà, ni...

0: No pensava ningú, i més de molta gent de casa. Va vindre Pepe Mel, va vindre Jordi Vinyals, Cabrera, tal, però van ajudar perquè tenien molta qualitat, però va ser més cap a la segona volta.
1: Sí, cap a la segona volta. Ara jo crec que hi ha un punt d'inflexió, com tu bé dius, és, encara que ja abans, vull dir, està així a partir contra el Rayo i a partir d'ahir no perdeu ja cap partit fins al final de la temporada, però també és cert que des de la jornada 22 fins a la 38, que ne van 16 jornades, no, se perd dos partits. Vull dir, el rècord, no sé si dir rècord, però la marca és molt important.
0: Sí.
1: José Luis, de qualsevol...
0: El principi no és bo, Manolo. El principi de temporada, jo no comencé a jugar. En aquell moment estava el meu amic Pepe Martínez Puig.
1: Que també paraules majors, don José.
0: El Pepe, el meu amic, i li dona records. I Pepe ve de fer una temporada sensacional l'any anterior en l'equip, i durant tota la pretemporada va estar a punt de fitxar pel Sevilla, no? I al final no fitxa per el Sevilla, comencem la temporada, i jo recordo que al principi de temporada, els 5 o 6 primers partits, hasta un 4-0, anem a Santander, perdem 4-0, i Luis ahí fa el canvi de jugar Pepe i me posa a mi, però per això dia jo, no perquè me posaré a mi, sinó perquè al principi de temporada no va ser fàcil.
1: No va ser fàcil. De 10 partits, l'equip només en guanya 3, jornada 2, 0-1 sí. En Salamanca, jornada 3, 1-0 en Castelló al Sabadell, i després tinc quasi un 3-1 al Mollerussa, que és un dels equips que acaba descendint. És evident, José Luis, que per a una ciutat com Castelló tindre un equip en aquell moment que ja començava el futbol professional, bueno, pues agafar altres camins, però que hi haguera molta gent de la casa, era important per a aquesta connexió afició-equip.
2: Sí, com t'ha explicat abans, Emilio, i sa fornada, no?, de futbolistes nixes. En esa década, ¿no? Hi ha altres jugadors també que no tenien exactament la mateixa edat, però sí que van conformar, bueno, pues que Bobalar fora una fàbrica de futbolistes, i en aquells moments se li donaven moltes oportunitats, no? Ells ho mereixien perquè tenien molta qualitat, perquè evidentment per moltes oportunitats que te donen no eres campió d'Espanya, no? Si no tens un bon equip. I tot això, és que al final, veient una miqueta en perspectiva, Manolo, jo estic ara repassant els jugadors que hi havien de casa en aquell moment. Alguns ja estaven de volta, no? Perquè Cabrera, per exemple, va tornar ja del Cádiz, ja estava en la seva recta final, també Viñas ja havia aconseguit, estava en l'anterior ascens d'inicis dels 80, però com deia Emilio, no? Tens a Javi, tens a Alfredo, no? Que eren dos homes importantíssims en defensa, Manchado, que en aquell moment jugava al centre del camp, el mateix Ximet, que després en primera divisió va fer un partit memorable marcant a Butragueño en Castalia històric, i se dia el mateix Breva, no? I tot això, Víctor Salvador, tampoc me puc oblidar, evidentment, de Víctor, no? I tot això en fitxatges molt concrets, però que si els encertes te donen aquest punt de competitivitat, no? Perquè Escobar en el centre del camp era un jugador molt del gust de Luitxe, molt lluitador, però també tenia qualitat. El cerebre, sense dubtes, era Vinyals, un jugador que s'havia format en la pedra del Barça.
1: Jordi Vinyals.
2: Va vindre José del Màlaga, que també jugava per fora, però també, a banda de tindre qualitat, era molt peleó. I després Bonov, no? A la defensa, l'argentí, que va vindre de Newell's. Sí. En definitiva, se va fer ahí un bloc de 12, 13, 14 futbolistes, altres també entraven, però 12, 13, 14 futbolistes, i on Luis va tindre la capacitat, no?, de fer un equip molt sòlid i tirar dels gols de Mel, perquè tu mires el que va ser la temporada, i això també t'ho donen ara mateix, si tens un equip que està per dalt i que busqui el punta de cada dos partits en enxufe un, al final vas cap amunt. I això és el que va fer Mel en el Castelló. De fet, després va ser traspassat al Betis, perquè és que no hi havia manera de quedar-te amb ell. Se van juntar totes les coses per a que el Castelló fora supercompetitiu, i crec que de manera merescuda aconseguirà l'ascens de primera divisió. Dit ara, sembla molt fàcil, no? Algú que pugui estar escoltant dirà, escolta, per què no ho feu ara, no? No és tan fàcil, no? Però després, a posteriori, sí que veus i dius, ostres, és que s'han juntat una sèrie de cosetes per a que això funcionara, no? Va funcionar. I, bueno, la veritat que així en Castelló va ser, bueno, vam celebrar tots, era una boigeria total, Manolo, com te pots imaginar.
1: L'ascens és el jugador, bueno, estava parlant ara José de Mel, Pepe Mel, que va jugar 37 partits i va fer 21 xitxarros, que per a la segona divisió, en efecte, és una autèntica barbaritat que està molt bé. Com deia abans, Emili, vosaltres penseu ja, o creieu veure, la possibilitat de pujar cap al final de la temporada. Tu me parles d'un partit que és contra el Rayo Vallecano, que se guanya 1-0, en efecte, i a partir d'ahí l'equip ja no perde. L'equip ve de perdre 2-0 en Eibar, és cert que abans també havia encadenat un total de 5 partits sense perdre, perd 1-0 en Sabadell, a partir d'ell guanya 1-0 a Les Palmes, empata a 1 contra el Depor en Coruña, li guanya 1-0 al Recre, 0-3 al Mollerussa i li guanya 1-0 al Sestao. Després la derrota 2-0 en Eibar i a partir d'ahí 1-0 al Rayo, 2-2 al Xerez, 2-1 al Racing en Castalia, al Barça Atlético 0-1, al Tenerife 1-0, un Tenerife que també promociona per a Puigar, 4-2 al Lleida, 1-5 a l'Alzira, 0-0 en casa contra el Mallorca i després ve el famós partit que és el de l'Ascens, que és davant el Burgos, que s'empata a 0, però servís per a Puigar. Què recordes d'aquella setmana?
0: Molta tensió, molt de nervis, molt de... Sabíem que ens quedava un altre partit, però un partit d'algun en el camp va ser de poquetes ocasions. Madaleno té un remat al pal faltant 10 minuts, que quasi ens marca el Burgos. Bueno, poquetes ocasions i molta tensió en el partit. Nosaltres ens valia l'empat. Vam aguantar bé, però t'ho dic, faltant 10 minuts i el remat de Madaleno quasi perdem. Bueno, va ser un partit controlat, però la setmana de molts nervis, molts nervis, perquè al final saps que ho tens a la mà, saps que falten dos partits, que la millor te val ja en este, però bueno, i en canvi després del següent partit, tota la setmana de festa i pràcticament sense entrenar i al Castilla pues, li guanyem 6-0, imagina com són les coses, no? És aixina, però ja t'ho dic, aquesta setmana molta atenció pensant en el que ens juguem. Claro que és importantíssim i en empat ens valia i vam poder-lo aconseguir.
1: En aquesta setmana, Emili, se passa més tensió per el que te jugues o il·lusió perquè hi ha una cosa molt bonica per davant?
0: Sí, les dues coses. I se passa molt lenta la setmana, les ganes de que arribi, de jugar el partit. Bueno, entonces, jo recordo d'haver-nos quedat després en Burgos, ara ja se torna després a celebrar-lo en casa, però aquesta setmana va ser llarga i pensant en el que t'estàs jugant, en el que te pots perdre i se te pot escapar, no? Jo crec que tot el món, quan és professional, pensa totes les variants que puguin passar, però havia la confiança, l'equip estava molt confiat en que podia aconseguir-lo i molt convençut de lo que estava fent, perquè era un equip convençut i difícil de guanyar, no?
1: Ara te pregunto una altra volta pel partit de Burgos, que és el partit, com hem dit, on s'aconsegueix l'ascens de categoria, però hem de parlar de lògicament, la importància de Castalia, José Luis. Com dèiem, l'equip venia de jugar 2 anys enrere en el Marquina perquè s'estava construint i estadi que en aquell moment era el nou Castalia, perquè hi havia un Castalia abans, la importància de estar la ropa en casa en un estadi que en aquell moment era modern i que li permetia al Castelló, bueno, tindre un arma per a imposar-se a la resta en segona divisió.
2: Sí, sí, la gent apretava, però també tinc que dir-te que sempre també l'afició del Castelló ha tingut aquest punt crític, no? Quan les coses en un partit important no acaben d'anar. Bueno, jo crec que no només passa en Castelló, no? En definitiva, la zona esta mediterrània som molt de l'equip, però també a voltes som molt crítics. Sí, efectivament, sí, sí. No. Això de dir, no, anem a animar i quan acabi el partit ja direm el que tinguem que dir, sí, això és teoria, però després nosaltres tenim el nostre caràcter, no? Però bueno, l'equip va tirar del carro i va acabar traient-ho. Jo volia apuntar que el Castelló haguera pogut pujar a Castalia, Manolo. Va vindre el Mallorca.
1: Sí, correcte.
2: I van empatar a 0, el Mallorca estava ahí també en la lluita, i bueno, aquell dia ja era internacional, me pareix, això ho sabrà Emilio perquè és company de faena, és porter, el mític Zaki Badu ho va parar absolutament tot, en aquell partit, i el Castelló no va poder guanyar perquè en cas de victòria crec que haguera tingut l'ascens allà a la mà, i per tant va tindre que anar a Burgos a rascar i ser putet, un partit en el que, per cert, Manolo, va ser expulsat Álvaro Cervera, que després pujaria al Castelló a segona divisió com a tècnic. A les voltes que pega la vida.
1: Sí, senyor. Ara te respondrà Emili, però te dic jo que Zaki Badu comença a destacar, o destaca en el Mundial del 86 amb el Marroc, o sigui que, en efecte, Emili, quan Zaki, vos deixa amb la mel en els llavis una jornada abans de l'ascens, ja era un porter consolidat.
0: Sí. Jo recordo aquest partit, dos o tres parades que fa espectaculars, tremendes. Va estar, com diu José Luis, a un nivell... va ser el partit també molt igualat, ells també se jugaven molt i la possibilitat de continuar ahí en aquestes dues primeres places, però va fer un partidazo, era un gran porter i, des de luego, va continuar en els anys així en la Lliga Espanyola demostrant-lo, tenia una agilitat i una presència en la porteria bueno, tremenda, un gran porter, i en aquest partit va ser un partit difícil per part dels dos també, sí, sí.
1: Partit que, complicat.
2: Ese dia, Manolo, la recaptació, saps quan va ser? La recaptació d'ese dia davant del Mallorca, que era el dia en el que teòricament el Castelló podia pujar, 17 milions de pesetes.
1: Mira.
2: Dades era... d'Aiscas, eh? Això no és que jo hagi entrat... Dades d'Aiscas, que són bona gent i que són, bueno, tenen ahí un mogolló d'històries de la història de Castelló, però bueno, segons el que ells han investigat, 10 milions d'euros de pesetes, perdó, ojalà que eren 10 euros de pesetes, és la recaptació de l'11 de juny del 89, aquí partit Castelló 0, Mallorca.
1: Però te vas a dir més, per a, el moment de l'economia d'aquell any, o d'aquell moment en Espanya, i per al que podia recaptar un equip, 10 milions eren una taquilla extraordinària, de primera.
0: Sí. Van veure molts partits de Xina, sí. Al final, quan un estadi s'omplia, la recaudació era tremenda, pels clubs era molt important, sí, està clar que sí, eh.
1: Bueno, el Castelló arriba, com dèiem abans, a la primera plaça, en la jornada 32, i a partir d'ahí, ja, com comentàvem abans, ja no la solta. Fins a arribar, com dèiem, a aquest partit de la penúltima jornada davant el Burgos al plantío, en un encontre en el que el Castelló forma d'eixida amb el nostre protagonista, Emili Baix de Pals, Alejandro Bonof, Javi i Alfredo, Escobar, Viñals, Puskas, José Hurtado, Raúl i Mel. Puskas en el 79 va deixar el seu lloc a Manchado i Pepe Mel en el 85 va deixar el seu lloc a Víctor Salvador. Creo que espera Javi i Pera Viñals. Deies que partit molt tens, aquell valor de Madaleno al pal del Castelló, recordes alguna oportunitat clara per haver-se endut el partit?
0: Sí, tenim la primera i la segona alguna ocasió, no molt, no molt l'ocasió, però sobretot la primera part tenim alguna ocasió per haver fet el 0, però un partit molt tancat, un partit de poquetes ocasions. Nosaltres érem un equip molt serio defensivament, un equip que rascava molt en l'època, i era difícil de desbordar i era difícil de progressar, però van haver poquetes ocasions, sí, van tindre alguna ocasió. Sempre me recordo d'aquesta ocasió, perquè a més l'he vist en algun reportatge, en el remat de Madaleno al pal, que jo recordo sempre que me tire, però no arribava, però jo me tire a intentar tapar-la, no arribava, i em valo a l'esquerra, i com te dic, no van tindre moltes ocasions, ni un ni l'altre, però sí van tindre alguna ocasió, sí.
1: Com acaba el partit? Vull dir, acaba, ja sabeu que sou de primera, acaba tenint que esperar per la ràdio que arriba algun resultat d'un altre camp, com va ser el punt d'èxtasi per al Castelló aquella vesprada?
0: Ja sabíem que l'empat mos valia, que l'empat pujava en directe, i a partir d'ahí, pues sí que va anar molta gent, va anar molta gent de Castelló, va haver, ara no tant, però invasió de camp per una part de la gent de Castelló, i molta alegria, i des de logo, després va continuar la festa allí en Burgos, en l'hotel, mos vam quedar allí, i sempre recorde la tornar, no? I sempre vaig dir, no, com me pregunten, no passa ara, perquè és de Xina que no passa ara, però sempre m'agrada recordar-lo, perquè la tornar el dia següent, quan vam tornar, a mi m'agradaria que això se fes, vam tornar i vam parar en diversos puestos en Castelló en la projecte. I jo crec que és molt bonic, perquè a més Castelló al final és de la capital, però ve molta gent de fora, ve molta gent de Castàlia a veure el Castelló, i crec que això s'ha perdut un poquet a vegades en els equipos, d'oblidar-se un poquet de la província i oblidar-se un poquet dels pobles del redor i de la gent que ve, no? Crec que va ser bonic parar en algun dels pobles i disfrutar també de l'alegria de la gent, no?
1: José Luis, que conté les cròniques d'aquella jornada festiva on el Castelló torna a la seva ciutat ja equip de primera.
2: Sí, i bueno, hem vist moltes fotos, no? De que entonces eren els locutors de les emissores i tal, que van tindre la sort de poder estar al camp. Imagina't, això avui en dia te tanquen a la presó directament, no? Se t'ocorris saltar en un inalàmbric, en un sense fils al... Bueno, primera que no pots, que t'han col·locat a la graderia i és impossible. Però bueno... va ser espectacular, i bueno, la gent que no va poder anar, pues des de casa, cadascun en la seva emissora, Carrusel o lo que fora, i bueno, pendent de la ràdio de veure què feia el Castelló, i l'alegria va ser important. Hi ha una foto molt bonica, no? Que és just després de tot això, quan entra l'autobús de la mítica empresa també de tota la vida en el Castelló d'Autos Mediterrània, no? A una plaça major que està tapida de gent, les banderes del Castelló. És que, claro, a mi se me posa la pell de punta perquè estàs allà baix, no?, en la teua camiseta, en la teua bandera, eres pràcticament un xiquet, i veus a tota aquesta gent des de l'autobús, no?, es veus com a superherois, no?, com a si no foren de carn i os, no? I, bueno, després, en el pas dels anys, ja han pogut conèixer com a persones i compartir molts moments en ells, I és un sentiment molt especial i tant de bo la gent que puga estar escoltant-nos ara o els joves aficionats del Castelló

0: puguen poder celebrar, no? El que és pujar a la primera divisió i estar en els millors ahí, jo crec que s'ho mereix, i aquesta ciutat i s'ho mereix també el club.
1: Estic absolutament d'acord. Anem a anar tancant. Te pregunto l'última, Emili. Quan gires la vista cap arrere, anava a dir-te del partit, no, de la temporada. D'aquella temporada, quin és aquest primer record que quan te parlen de l'ases del Castelló de la 88-89, el primer flash que te ve al cap?
2: Pues una de las cosas es lo que dijo José Luis, el arribar a Castelló y entrar a la Plaza Major. Claro, no ningú havia vingut una cosa així. I veure la Plaça Major, entonces ara no entra en l'autobús, però arribar en l'autobús i veure com estava la ciutat i veure com estava tot Castelló, pues un dels records més importants és ixe, perquè al final tens família, tens amics, tot el món, però tal com estava i l'alegria que veus en la gent, és una de les coses més boniques que te pot ocorrir, no? Perquè al final els equips que no guanyen campionats, pues un ascens possiblement sigui el millor que li pugui passar i després disfrutar-lo amb la gent que t'ha apoyat durant tot l'any, no? Ixa foto.
1: Perfecte, pues en ixa foto ens quedem per a tancar els partits de la nostra vida i en este cas per a parlar d'ixe ascens que sí que se m'han recordat, Emili? Sí que tenien memòria per a recordar-se.
2: D'ixe
1: ascens de la 88-89 del Castelló, tant de bo pronte podem tornar a cantar que l'equip albinegre munta a la màxima categoria del futbol nacional. Emili Sierte, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, un abraç a tots.
1: José Luis Gual, moltíssimes gràcies, company.
0: Igualment a tots, abraçada forta.
1: Ho deixem així, este ha sigut el nostre programa dels partits de la nostra vida dedicat a l'ascens del Castelló de la temporada 88-89, perdó. Ho deixem amb més esports que continuen així, en la sintonia del Punt a Punt, en Apunt Ràdio.

0: 9 i quart de la nit i continuem en directe en este punt a punt que lo que va és a passar a parlar de lo que, bueno, pues fa una setmana estàvem en els nervis, no?, a flor de pell, en eixa final del Mundial i, clar, pues anem a parlar en una persona que estava allí, estava en Nova York i que avui pues, podem preguntar-li com va ser aquesta experiència. És el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Salva Gomar, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, bona nit. Com esteu?
0: Com va la cosa? Perquè, clar, ja fa una setmana, a mi me dona la sensació de que ha passat un mes, però tan sols han passat 7 dies.
1: Pues sí, pareix que... A mi parece que ha pasado un año ya, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, encara también fotos, records, pues bueno, todo lo que han viscut allí, ¿no?
0: ¿Has tenido temps per a assimilar tot lo que has viscut en Nova York? ¿Com va ser el viatge o com va ser la tornada?
1: Bueno, mos van convidar la Federació Espanyola, els presidents de... Uh-huh. De territorials des de la semifinal, o sigui, el dilluns dia 13 jo ja sí. Estava allí i vam anar allà uns quants i alguns tècnics de, no sé, gent convidada de la Federació Espanyola i, bueno, pues vam estar allí i ja la semifinal va ser molt emocionant perquè guanyar via França, pues, uh-huh. Però, bueno, pues no era fàcil i ja se veia algo, no? Ja vislumbraves que tenies que jugar contra Argentina, segurament, lo més segur, uh-huh. I, bueno, que anaves a per ells, no? I, bueno, l'ambient que ahí n'hi havia era molt bonic, no? Entre tots. Nosaltres no vam estar en la selecció, en el cos tècnic, això no vam estar, però, bueno, tot el que n'hi havia al voltant, pues, era fer olor a, pues, això, a una gran final i a, pues, a el somni de guanyar, no?
0: Quin era l'ambient que se respirava en Nova York? Perquè, clar, ens han contat, no?, que allà és com tot molt diferent, no? Molt a l'americana, sí. No?, tot allò.
1: Sí, a veure, jo la veritat és que els 2 o 3 dies que vam estar per ahir en la camiseta, no?, perquè anàvem pel carrer en la camiseta, uh-huh. Tampoc és que n'hi havia un ambient més allà de l'últim dia, no?, bueno, el dissabte per la vesprà, ja se notava que estava ple d'argentins, ple. en Times Square i totes les zones de Xina que anaven a Brooklyn o, no sé, no sé, per ahí, per tots els carrers ixos, alguna camiseta de la Roja i el resto tot eren argentins. I, bueno, pues ahí estaven, jo dic, bueno, pues que animen ara ells, perquè nosaltres el diumenge pues guanyarem, no? És lo que pensaves, no? Un poquet.
0: Com recordes el dia del partit? Des de que vos alceu en l'hotel fins que aneu a l'estadi, quan comença, bueno, el partit, suposo que sí. Molt de nervis, no? Perquè és una final d'un Mundial.
1: Sí, ja vam quedar, mos vam dir que a les 10:30 del matí ja tenien que estar preparats, perquè a més portaven les maletes pa tornar ja. I, bueno, pues, fer un rato d'esport on podies, fer desdichonar i, bueno, estar ja tots atentos. Ja mos van dir que aquest partit no anàvem al palco, anàvem a un palco VIP, diguem, i, bueno, pues ja de ficar de traje a ficar-te la camiseta directament, no? I, bueno, pues, veus a un o veus a l'altre, persones, pues, n'hi ha presidents de clubs, mm-hmm. Està Joaquim Buitrago de l'Elx, per exemple, estava La Porta, estava Emilio Butragueño, pues, te mires i no dius res, però...
0: Però ho dius preparant... tot, no? Clar, sí.
1: Claro. Estàs preparant la emoció, estàs... No sé, ara mateix estic contento i estic emocionat, no?
0: Clar.
1: De veure... Pues tot lo que desde 10:30 yo me imaginaba tots els jugadors por lo que deuen estar passant, no? Perquè nosaltres estàvem ahí nerviosos, era com si anàrem a jugar nosaltres, no? No té res que veure, però era com si anàrem a jugar tots pujats a l'autobús una hora i pico de les coles que anàvem, perquè això, la circulació en Estats Units o en Nova York, pues és un caos,
0: una altra història, no? Una altra història. És com en les pel·lis, de veres, no? És com en les pel·lis.
1: Sí. Sí, jo cada 5 minuts, cada 5 o 10 minuts, sent sirenes. I jo ho comentava, dic, això està ple de sirenes. Sí, sí, quan hi ha sirenes és que estàs a Nova York. I bueno, pues anar ahí al camp de New Jersey, estar allí un rato, pues en el propi Ángel Villar, que va estar també, el que va ser president en el 2010, pues bueno, pues això era una emoció, te contava les experiències ell, no sé, Emilio Butragueño donava tranquil·litat, com és ell, un tio tranquil.
0: La línia del buitre.
1: Sí, i bueno, pues no sé, preparant el partit, no? Ja quan has començat, pues bueno, pues ja estàvem nerviosos tots. El que passa és que jugàvem d'una forma que nosaltres veiem, així, això ho tenim guanyat, però claro, és Argentina.
0: No, no, clar, clar. És Argentina, tenia Messi i bueno, i aquesta manera tan competitiva, no?, fins a l'extrem, que bueno, es va tindre la selecció espanyola, sí, dominant, sí, tinguent ocasions, però en un 0-0 fins a que arriba la pròrroga, no? I clar, en aquest moment en el que, bueno, pues marca Ferran, però encara queden uns minuts, s'acaba el partit, i quina és la sensació quan l'àrbit pita al final?
1: Bueno.
0: Quan te dones compte de que ja són dos estrelles les que portes al pit.
1: Bueno, pues te ve tot avall, no? Jo que sé, és com si ja no vaig fer res. Jo me quedava ahí i ja han guanyat. Primer, pues tots abraços, tots chillar, mirant-te a un costat, mirant a l'altre, agarrant el mòbil, que se quede quiet el món, no? No sé, traus les fotos que pots, t'abraces a uns, t'abraces a altres, mires com estan. Jo sí que m'he donat compte, pues, que jo sigui ho denuncie des d'ací, que Argentina, jo crec que té que ser sancionat, jo no ho sé, però...
0: Sí, per tot el que va passar només acabar, sí.
1: El que és girar-se, ja no fer el passillo, que jo crec que això tindrien que haver-ho fet,
0: però donar l'esquena.
1: Donar l'esquena, jo, això és un acte poc esportiu, que a més, jo crec que nosaltres així, totes les federacions, però bueno, la valenciana, estem pregant perquè no n'hi hagi violència, perquè no n'hi hagi, perquè sigui un esport i que sigui un tema social, i això era era veure tot el món. Tot el món ha vist que Argentina no s'aporta bé. I jo crec que això no pot ser. No és un reflejo de la societat, de lo que té que ser l'esport, no? Sí. I, bueno, però bueno, llevat això, pues vore com els en la Copa, vore a Ferran en la senyera. Bueno,

0: Impressionant.
1: Estàs emocionant, Salva, estàs sí. emocionant. És que...
0: Sí, sí, perquè... A veure, ja l'himne, ja l'himne d'Espanya, ja veus que toquen valencians.
1: Sí, és de veres, és de veres, sí.
0: Claro. I després veus que Ferran marca el gol. Me va passar pel cap Ivan Andrés, que va ser la que va alçar la Copa, la Copa del Món en Austràlia, també. I, bueno, pues, dos valencians que han sigut
1: herois,
0: referents. Però, bueno, pues jo crec que s'ho mereixen, no? S'ho mereixen ells. I, bueno, va ser un esclafit, no?
1: Pogueres baixar a la xespa? No?
0: No, perquè després ja els autobusos anaven directament a l'aeroport, perquè ja d'ahir m'on en tornaven, perquè n'hi havien dos avions que per aquell mateix dia venien els treballadors de la Federació Espanyola i altres persones també, i entonces en dos avions mos van tornar, i el avió de la Selecció Espanyola crec que hi ha dues hores més tard.
1: Per la nit. Crec que era a les 11 d'allí.
0: Sí, a les 11 eixirem nosaltres i jo crec que van eixir un poquit més tard. No vam estar allí, no.
1: Alguna anècdota en el viatge de tornada? Algo que recordeu d'aquest viatge de tornada ja sabent, no? O poquet a poquet digerint que eren campions del món?
0: A veure, pues l'anècdota, no sé, és el que jo... Yo parlava per ahí en els que estaven, jo deia, ja veuràs com guanyem i estarem tots callats i dormint. I així no va ser, no? Perquè al final jo crec que era tant la tensió que portàvem que, i bueno, i després viatjar de nit, pues que...
1: Sí, que estàs rebentat.
0: Que pareixia que no havia passat res. Jo dic, clar. Si perguérem, no dormiríem pensant en el gol que han fallat, o en ajudar, o en algo, però de la forma que va guanyar a Xina, jo dic, sí, ja veuràs com, en comptes de celebrar res, ens adormim, i, bueno, i a Xina va passar, i ja està. Però, bueno, bé, després cada un en Madrid, cada un se'n va anar al seu puesto, jo no vaig anar a la celebració, perquè pense que això és dels jugadors i de la gent que està allí en els carrers, i ja ens hem tornat, claro.
1: Protagonisme, i t'emocionaves fa uns minuts, protagonisme valencià en el Mundial. Dos valencians, Alejandro Grimaldo, de la Pobla de Vallbona, i Ferran Torres, de Foios. Clar, tindre dos valencians en eixa expedició, no? I dos jugadors que, bueno, pues que estan fent carrera, no? Al cap i a la fi, Grimaldo torna a Espanya després de molts anys, va fitxar per Atleti de Madrid, i Ferran, que està en el Barça, però que ja el coneguem, no? De tota la seva trajectòria també en el Valencià, però què suposa per a la nostra comunitat valenciana tindre, bueno, pues dos futbolistes alçant la Copa del Món, que són valencians?
0: Bueno, pues imagina, ¿no? Bueno, es un tema que podrían haber sido asturians, pero...
1: Sí, perfectamente.
0: Bueno, pues bueno, pues dona a entender pues les escoles que tenen els clubs de la comunitat valenciana, perquè no n'hi ha que oblidar també que en aquesta selecció, a lo millor me dice algú, però mira, Alex Baena o Jeremy Pino van jugar també en la selecció valenciana, jugant per el Villarreal, no? També no són valencians, però bueno, jo crec que des dels 14-15 anys estaven així en València. No són valencians de naixement, però bueno, jo els havia vist jugar, era jo ja president i estaven en les seleccions valencianes. O sigui, que també han de fer pues la senyora valenciana, no? Mm. I bueno, pues és emocionant veure a Ferran. Jo, a més, a Ferran el conec de Grimaldos no, perquè se'n van anar antes, però a Ferran el conec de l'època del València, i bueno, pues un xiquet, com ha dit en totes les fotos, i vol-lo ahí, que marca un gol. Jo el vaig veure, a més, mos van pegar un abraç, quan va jugar en Coruña, Espanya i Irak, crec que va ser, i bueno, pues el vaig veure ahí, perquè vam viatjar quasi junts i mos vam trobar. I bueno, pues voleu això, pues pel futbol valencià és molt bonic, és molt important, i després per la seva població, per Foios, que la discreixer, pues també, a més, ell té prou arraigo ahí en el poble. Faran alguna festeta bona.
1: Segur, segur, segur. Ara quan torna d'Ibiza, clar.
0: Sí, bueno, també.
1: Que allí també té, eh? Allí també té.

0: Festa de bona, també.
1: Sí. Bueno, això és un tema que hi... Pues bueno, pues també...
0: Home, pues que salva, que ho faria en tu i ho faria jo. Mira,
1: han estat 50 dies, 50 dies que jo veia les caretes de les persones que estaven treballant i, bueno, ja tenien ganes d'acabar. Lo pas que te diuen, no, vull que agotar fins a l'últim dia. Però, claro, estaven agotats. És que agotar... T'agota fora de... Estar fora de ta casa, eh?
0: Sí, és normal, també. Són molts dies, ha estat un Mundial llarguíssim. Sí. Salva, clar, ara el pròxim Mundial ja és així en Espanya.
1: Sí.
0: Ara el pròxim Mundial, clar, vigent campiona, Espanya. Sede, Espanya, a priori, veurem, no?, què passa en tot això de la semifinal i la final, que sembla que, bueno, pues podria ser en el Marroc, però, bueno, anem a veure què és lo que passa. Evidentment, a nosaltres ens agradaria que farà en Espanya, però, clar, també en València, en eixe nou Mestalla, que tanta dona que parlar, en ser seu, no ser seu, en si arriba a temps, en si estarà tot en ordre. Jo t'he escoltat moltes vegades apostar perquè València serà seu del Mundial 2030.
1: Sí, sí, a mi, jo crec que... I ara més, perquè el camp va a un ritme molt bo per acabar les obres en quan està previst, a l'estiu del 2027, si no m'equivoque.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, jo crec que la FIFA vindrà d'ací a Nadal, en algun moment, en octubre, novembre o diciembre, estarà per ací, pegarà visites, i, bueno, pues veurà les seus que van bé i altres que no van tan bé, a lo millor, i, bueno, pues València... quan s'acabi l'estadi seran 70.000 espectadors, que això per la FIFA pues, també és important, no? Tindre un camp gran. No n'hi haurà molts camps en Espanya com el del València. Ja t'he dit jo que de capacitat i de moderns. I te pot agradar més o menys l'estructura o el disseny, però 70.000 espectadors en Espanya... n'hi haurà quatre camps a part que tinguin aquesta capacitat.
0: I no serà, si no és el més nou, un dels més nous.
1: Jo crec que serà el més nou, però, bueno, salvo el del Barcelona, que estan acabant-lo...
0: Clar. Vull dir, si el del Barcelona s'acaba en algun moment, com la Sagrada Família, pues...
1: El Zaragoza. Igual,
0: clar, o del Zaragoza, que també està en marxa.
1: Sí.
0: Bueno,
1: però no, però el de Zaragoza crec que són 44.000
0: sí, no seran 70.
1: Bruts i són 40.000 nets, o sea que al final el del València serien 30.000 espectadors més, que això per la FIFA, pues, fixa't tu, ara en Estats Units, els camps que jo, dos que ha visitat, eren de 80.000 espectadors. Claro, són camps que venen del béisbol o del futbol americà. Però bueno,
0: sí, sí, és un món diferent, però bueno, és que allí en Estats Units és tot a lo gran, no?
1: Tot. Això és impressionant.
0: Allí no saben fer coses xocotetes, allí té que ser tot a lo bèstia.
1: Sí, bueno, és increïble. Però bueno, València, jo pense que té que estar allí i bueno, pues en el moment se requerisca, pues entrarà, jo crec que entrarà. Han demanat ja documentació a banda de la que s'ha enviat ja fa temps, i bueno, pues està ahí. És un dels camps que una de les sedes que segur que tira pa acabant. A més, tenim en tota la comunitat valenciana, tenim subseus, un clima espectacular, uns hotels i una comunicació impressionant, i bueno, pues això tot fa que vulgui vindre així el Mundial.
0: Quin impacte, m'has dit, anava a dir importància, però més ben dit serà impacte, penses que pot tindre per al futbol de la Comunitat Valenciana, per a la pròpia federació, el fet d'acollir un Mundial, de tot el que serà aquests preparatius, també, bueno, pues de la quantitat de xiquets, no?, que estaran esperant també el viure un Mundial, el futbol base, vull dir, tot el que n'hi ha alrededor i al voltant d'un Mundial, com afecta o com serà aquest impacte de cara al futbol de la Comunitat Valenciana?
1: Bueno, pues mira, nosaltres estem fent especulacions l'altre dia, esta setmana, en quan va créixer, no?, el futbol base, perquè normalment quan passa un event d'estos, Espanya queda campiona.
0: És com un baby boom, no?
1: Sí, sí, sí, pues normalment estem augmentant

0: entre un 5 i un 7%, i nosaltres pensem que fins a un 10% augmentarà les llicències.
1: Però n'hi ha que fer més camps, Salva, n'hi ha que fer més camps.
0: Claro, això és el que anava a dir, que això el que vol dir és que n'hi ha overbooking d'instal·lacions, i ja no és qüestió de fer camps, perquè jo sempre vaig dient que no és qüestió de fer un camp nou, sinó de repartir les hores. Però, claro, a veure
1: però si tots, si tots volen la mateixa hora, clar, si tots volen la mateixa hora, la solució és fer més camps, perquè no hay cama para tanta gente.
0: Lo que pasa es que fer més camps significa tindre terreno, claro. I a lo mejor totes les poblacions no tenen terreno. A lo mejor n'hi ha pobles que en un camp és suficient, però a lo mejor, tot el que siga proper de les capitals, pues ja augmenta. Per exemple, Torrent té 1.300 xiquets i xiquetes en guany. Això és impressionant. Entonces, claro, a veure què fan en els camps, no? Jo crec que, i ara, d'ací al 2030, pues segur que augmentarem. Ara tenim al voltant de 140.000 llicències, som la quarta en Espanya, i, bueno, pues jo m'imagino que augmentaran uns quants més, i després vindre ací un mundial a la Comunitat Valenciana, a banda de tot el tema empresarial,
1: de turisme també, sí.
0: De turisme, a més una fecha que és molt bona per ací, pues bueno, això, pues imagina't un mes i pico de mundial ací o un mes, pues quasi tots els dies la gent que va no són valencians o no són madrilenyos, seran de tot el món, d'un toque jugat, i ixos venen ací 8 o 10 dies perquè jugaran a lo millor en la mateixa sede dos partits i d'un partit a l'altre van 6 dies o 5 dies en la primera fase, i això vol dir que se quedaran 7 o 8 dies. Això pues és diners que revertirà en la Comunitat Valenciana. És com fer diversos maratons.
1: Mm-hmm. Sí, és així. De cara a la pròxima temporada, en quant al futbol valencià, quin és un poc l'objectiu o el repte que vos marqueu en la federació de cara a este pròxim curs?
0: Bueno,
1: en general...
0: En guany van tindre les eleccions i ha renovat els 4 anys més, i entre els objectius era pues mantindre el Valenta, és a dir, seguir promocionant Valenta en qüestions noves. Pues en guany hem tret un campus femení només, i poquet a poquet anar pues alimentant Valenta. I després el tema digital ens interessa molt, perquè ja avui en dia qualsevol xiquet o xiqueta ja entra en el telèfon i vol totes les coses. I entonces estem preparant també, que jo crec que durant la temporada esta que ve pues tindrem alguna novetat digital, ja no la app només, sinó un tema digital perquè puguen interactuar i puguen veure els seus gols, veure com queden els contraris, no sé.
1: Alguna plataforma, no? Per a...
0: Sí, ja la tenim, però volem millorar-la i volem fer-la molt més intuïtiva. Algun xoc que estem intentant perquè els xiquets o les xiquetes pues sàpien de la seva pròpia categoria, no? I bueno, perquè juguen en la seva categoria, perquè facin els seus equips.
1: Com un fantasy, no?
0: Sí, com una liga fantasy, sí. I això estem un poc, estem damunt d'això, perquè jo crec que el tema digital pues, se mos minxa i tenim que anar per davant. I
1: això és difícil, anar per davant és difícil.
0: Sí, però bueno, intentem, tenim ahí persones que sempre estan atentes, i bueno, pues nosaltres tenim que anar a lo que van els xiquets i xiquetes.
1: Sí.
0: Els xiquets de 8 o 10 anys ja van en el mòbil, i pues bueno, pues hasta els 18 o 20 anys, i ese nicho d'edat tenim que saber com respiren i què és lo que els agrada i què és lo que volen en respecte, però tenim que saber-ho, i no és només jugar el partit de futbol. Això és el més important, és l'objectiu. Però bueno, n'hi ha algun canvi també en competicions, en el futbol base, xicotet, però bueno, poquet a poquet anem. Nada, l'objectiu és digital, principalment.
1: Pues, Presi, ha estat un plaer. Lo que sí que te dic és l'oportunitat de, si vols, pues enviar algun tipus de missatge, perquè estem molt pendents de tots els incendis en la zona de Castelló. Pues, n'hi ha

0: a clubs com el de la Vall, no? De Duixó, que evidentment pues, estaran també molt, molt pendents de tots els pobles que n'hi ha al voltant. Pues, com a president, si volies enviar algun tipus de missatge.
1: Pues, bueno, pues que és molt trist això. Jo, pues mira, un vicepresident nostre és alcalde de Fuentes d'Aiòder, que estan ahí, pues que no ha arribat a això encara, però bueno, pues estan ahí. Pues nada, pues el mensatge és pues que molts ànims i bueno, pues lo que necessiten d'ací, nosaltres poquet puguem ajudar des d'ací, però bueno, saben que quan ha hagut algun problema, pues sempre hem estat en el tema del Covid, en el tema de la dana, i en aquests temes, pues és que és impressionant, és molt trist. Jo he anat per aquesta zona, pues he anat correguent a peu, he anat en bicicleta, i ja està, recorreguem tots els camps de futbol que n'hi ha per ahir, i bueno, pues veure això és molt trist. Perquè, no sé, qualsevol ajuda és poqueta.
0: Pues Salva Gomar, moltíssimes gràcies per este ratet de ràdio, per atendre-nos així en Apunt Ràdio, en el punt a punt, i per eixe també missatge de recolzament i d'ànim de cara a tota la província de Castelló.
1: Bueno, la Federació Espanyola està acollint en les Rozas a les persones desalojades de la zona de Madrid i de Ávila, per exemple.
0: Sí.
1: Pues és molt junt València, però bueno, el que puguem ajudar, pues estem ahí.
0: Gràcies, presi. Bona nit.
1: Nada, a vosaltres, bona nit.
0: Les paraules de Salva Gomar, el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Quan són les 9 i 40 minuts pràcticament de la nit, en 20 minuts se plantegen les 10 i és moment per a donar pas als companys dels serveis informatius i saludar per a que ens conten l'última hora de tot el que està ocorrent en la Comunitat Valenciana. Susana Golf, què tal, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, gràcies, Salva. Efectivament, volem actualitzar dades. 6.500 hectàrees cremades, 48 quilòmetres de perímetre i 700.000 persones desallotjades. És el balanç a hores d'ara i confirmat per les autoritats després de la reunió del SECOPI al punt de comandament avançat de la Vall d'Uixó. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha visitat els afectats reallotjats i ha presidit la reunió. L'incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà continua actiu. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Podemos decir que el perímetro actual está situado en 48 kilómetros de perímetro y aproximadamente 6.500 hectáreas.
2: Un contingent de 450 bombers i mitjans aeris treballen en l'extinció. En estos moments hi ha desallotjats 18 municipis, entre els últims Almedíjar i Azuévar, que és la segona vegada que viu una evacuació en el mateix mes. També està confinat el veïnat de la Vall d'Uixó i Betxí. El conseller explica les raons.
3: He enviado 12 alerts para garantizar el confinamiento y dando medidas para prevención del humo que, como todos ustedes observan, existe en la zona de incendio forestal y que en algún momento determinado nos estaba colapsando los servicios sanitarios.
2: Les mesures per el moment es mantindran demà. La ministra Diana Morant, també presenta al SECOPI, va fer una crida per un pacte climàtic.
4: Ya llevamos muchos años en los que cada año superamos el año anterior de superficie quemada. Y nos lo tenemos que tomar en serio. La evidencia científica dice que existe el cambio climático, que el cambio climático está afectando a estos fenómenos y que, por tanto, no podemos negar la evidencia científica porque lo que se niega no se puede combatir. Y, por tanto, yo creo que debemos de estar todos en ese pacto de Estado.
2: Dos municipis més i una part d'Onda se sumen a la llista de poblacions evacuades per l'incendi. Són Almedíjar i Assuévar. Un desallotjament que afecta un centenar de persones que estan traslladant a Segorbe i a Navajas. En el cas d'Assuévar, com dèiem abans, és la segona vegada que viu una evacuació en el mateix mes. Escoltem els veïns.
5: Y ha sido todo súper rápido. El primero la alerta de que estábamos confinados en casa y al poquito rato han sonado las campanas otra vez y nada, 5 o 10 minutos nos estaban desalojando, todo muy rápido. Volver otra vez a lo mismo es esa sensación de impotencia, de que me llevo, que no me llevo, con la misma sensación de tristeza, dejas el pueblo, Miras para atrás y es que no han pasado ni 2 setmanes.
2: A Azuévar també està tallada la carretera, però hi ha 9 més. En su compte, Patricia Ramírez.
6: Hi ha altres 9 vies afectades per l'incendi. Són, en concret, la CV205 a Tales, la CV200 d'Almedíjar, la CV215 d'Algímia d'Almonacid, també la CV203 d'Aiòder, la CV219 a Xóvar, la CV223 a Nules i també un tram menut de la CV2261 a la Vall d'Uixó, com també la redona d'accés a la Vila Vella de la CV2245.
2: Més focs han anat sumant-se al llarg de la vesprada. A Aldaia, el rebrot d'un incendi de vegetació declarat a nit al terme al Pla de Quart en camps abandonats. Ja controlat com a mesura preventiva, la policia local ha ordenat el desallotjament del proper complex comercial Bonaire i d'un hotel situat a la zona. A València, un incendi de vegetació prop de l'oceanogràfic ha generat una gran fumeguera i ha tallat un temps la circulació del tramvia. El foc, declarat a la pedania de la Punta, ha obligat a interrompre la circulació de la línia 10 de Metro València entre Ciutat de les Arts i les Ciències i Natzaret, i ha generat una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat. Els grans incendis forestals que afecten Madrid, Àvila i Toledo ja han cremat prop de 77.000 hectàrees i afecten quasi 90.000 persones, 60.000 de les quals han hagut de ser evacuades. A Madrid, la principal preocupació dels equips d'extinció es centra ara en el flanc oest de l'incendi, amb l'objectiu d'evitar que les flames avancem cap al nord. I amb això ens tornem la paraula ja als companys d'esports. Salva.
0: Gràcies, Susana, per aquesta última hora de bueno, tot el que ens està preocupant durant la setmana i estem molt pendents, evidentment, de com afecta a la zona de la Vall d'Uixó, a la zona de Castelló, a la zona de la Serra d'Espadà, que, bueno, a Onda també, bueno, pues, tota aquesta zona que està afectada, per desgràcia, per aquest moment d'aquest estiu que estem vivint en aquests incendis. Però bueno, lo que tractem també és d'enviar tot el recolzament i donar-li veu pues, també a totes aquestes situacions que no ens agrada, per suposat que estiguin passant i que tant de bo se puguen solucionar lo més pront possible. Són les 9:45, anem ja en el futbol més nostre.

0: 9:46, Carlos Gallardo, bona nit.
1: Molt bona nit, i el primer missatge això d'ànim i suport per a tota aquesta gent que està patint per els incendis. Ara bé, observava l'Instagram i les xarxes socials del Vall d'Uixó, que sempre treballa molt bé les xarxes socials, i ahí estava també republicant les informacions que donava a Punt Media, a Punt Televisió, i també l'Ajuntament, en totes les informacions oficials, perquè ara mateix pues, fa aquest servici públic també des del compte d'uns dels clubs més històrics de la província de Gràcia, com el Vall d'Uixó, que estan en una de les poblacions afectades, pues, enviar-les tot aquest ànim per a que esperar que sigui el menys mal possible amb tot aquest desastre que ara mateix estem visquent en aquest incendi.
0: Molt pendents, Estem també tot el dia així en Apunt Ràdio de tota aquesta situació que pues, ens agradaria no tindre que contar-la perquè no existirà, però clar, és el que ens toca també patir en aquest moment en la Comunitat Valenciana. Carlos, anem en esta secció d'avui, diumenge, 26 de juliol, i començant per un clàssic, perquè, clar, quan a qualsevol li anomenes el Cotif, no? Bueno, pues és un torneig que porta més de 40 anys en marxa i que, bueno, pues, ha recorregut diferents generacions, no? Clar, li preguntes a ton pare

0: la quantitat de xiquets que tenen la il·lusió d'anar al torneig, de competir en els seus amics, en les seues escoles, en les seues acadèmies. Ara n'hi ha un fum d'acadèmies de tecnificació. Ja, quasi que no n'hi ha clubs, no? Almenys en la part del futbol base. Ara són pràcticament quasi tot acadèmies de tecnificació, on els xiquets pues, passen l'estiu, milloren la seva tècnica futbolística i després pues, tornen als seus equips. Però el Cotif lo que sempre ha tingut és l'especial cartell d'eixe torneig sub-20.
1: Correcte. En primer lloc, és generacional, com bé dius. Ahir ho han viscut de xicotés, com aquesta il·lusió per veure a estrelles, no?, que venien al costat de casa, que és la de Rivera, que, a més, a voltes les seleccions, per exemple, quan va vindre així la d'Argentina, en Scaloni, Pablo Aimar, van anar a un hotel al Musafes, entonces tota la gent que ho sabia anava allà al costat de l'hotel a veure quan deixen els jugadors i el seleccionador, perquè estava, per exemple, Lo Celso en ese any.
0: Pues Lautaro.
1: Lautaro, pues anant allí perquè sabien que és una selecció argentina sub-18, saps que hi ha alguns que van arribar, no saps quin? Perquè
0: l'any passat difícil. Estava Nico Paz en Argentina, que ara és una estrella emergent després d'abandonar el Real Madrid, anar al Como. Se diu que el Madrid el volia repescar. Bueno, pues, sempre n'hi ha jugadors interessants. Jo he vist passar a Kangin Lee, he vist passar a Ferran, a Cucurella, un fum de jugadors. Tenies per ahí més jugadors apuntats.
1: Sí, mira, campions del món d'Espanya tenim a Iker Casillas, Busquets,
0: també
1: Víctor Valés i Pedrito, que el van jugar.
0: Això no arribats a voler-los, veus? Ahir no vaig a ficar-me la medalla, perquè jo, quan jugava Iker Casillas de juvenil, jo no estava ni pensat.
1: Ara pot ser que sí que hagis vist a Cucurella, a Àlex Baena i a Ferran Torres, que ha ficat una imatge, no sé si ell mateixa o des del Cotif, ell el va disputar en 7 anys. El Cotif, ben xicotet. El jugador que recordem que ha marcat un gol per a ser campions del món.
0: Increïble.
1: És l'Iniesta d'aquest moment.
0: I és nostre,
1: I és nostre. Però també estrelles com David Albelda, Nayim de la Peña, Jordi Cruz, Kaká, Rafa Márquez, i després entrenadors també, pues, què dir, Vicente del Bosque, Maceda, Gus Hiddink, Subirats, Víctor Espárrago, Luis Aragonés, López Ufarte, Héctor Cooper, Benito Floro,
0: Luis de la Fuente.
1: Luis de la Fuente. Han sigut seleccionadors que han passat per l'Alcúdia, per els Sarcs, per aquest camp que, com diem, molts l'han viscut com a aficionats, altres també, els meus nebots, de fet, han jugat també ahir en els últims anys en aquest campionat de futbol més xicotès, no? De futbol 8. I és un aquests dies que es viu amb molta calor, perquè és el que ja no se pot fer una altra cosa, i el procés ens pareix ser que van encara anirà més, però aquest ambient que es viu allí quan vas i veus pues, de Brasil, de Mauritània, d'Argentina, de Sevilla, l'Atlético, altres anys del València, Villarreal, els de femení, masculí, de xicotés, majors, veus també...
0: És futbol, és aquest ambient de futbol pur, no? de viure pues, un torneig que jo crec que per a molts xiquets és especial i passaran molts mesos pensant en aquest torneig, perquè també ara els veus que arriben, són benjamins, i arriben i ja porten el monyet fet per al torneig. Vull dir, el monyet tintaé de roig, en una estrela en un costat, en una cresta de 20 centímetres. Vull dir, o sea, van pensant en que és el seu mundial. Vull dir, hauran vist el mundial i quan acaba el mundial diuen, ara me toca a mi en el Cotif.
1: Sí, saben que le van a hacer fotos, que vaya de fotógraf, que eso también se va a retransmitir y van a poder ver los vídeos de sus gols. A més, alguns preparen inclús la celebració del gol,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: Com ho tenen que fer per a que la gent ho recorde. I la veritat que són molt, molt especials perquè més enllà la competitivitat que veuen que juguen davant d'altres rivals estrangers, no? Això, Argentina, Brasil, Mauritània, de racons del món ben diferents, pues també s'enfronten això a un Sevilla, un Atleti de Madrid, Real Madrid, que han vingut altres anys i li donen una moltíssima il·lusió a tots els que participen en un ambient que més enllà del futbol és després el bocata de nit i els amics.
0: I ser de llomello en formatge, totes les nits cau un bocadillo de llomello en formatge en el Cotif. Sempre, està boníssim en el de llomello en formatge. A mi m'agrada molt, jo sempre me'l demane.
1: O de tortilla de creïlles també és un clàssic.
0: Sí, i el blanc i negre també. És que ahí tens de tot, però jo crec que el de llomello en formatge per a mi és el meu favorit.
1: Pues sí, la veritat és que sí, que dona bé de gust veure els xavals com s'ho passen, els més xicotets i també els majors. I després també, que és un lloc, ho parlava, per exemple, Ivan Gómez, l'entrenador que valencià que va treballar en el Llevant i que ha treballat en Leganés i que el van tindre per a fer-nos de comentarista en la final del play-off en la Nucía, que me va comentar una anècdota que va descobrir a jugadors de Mauritània d'allí, que després han jugat en el Lugo, que estan jugant en el Cluj de Rumanía.

0: Kenia.
1: Tu saps la de scouts que n'hi ha en el Cotif? Jo he conegut i ha fet bones fonts en el Cotif, en el sub-20, perquè n'hi ha scouts d'equips molt importants en el Cotif. O sigui, a més de, així en Espanya, València, Real Madrid, Barça, això estan tots els dies. Uh-huh. Però scouts del Bayern, scouts del Manchester, scouts del Chelsea, scouts de l'equip que vulguis. Vull dir, és que jo d'estos te dic perquè els ha conegut jo, uh-huh, allí. Però, clar, és que ahí sempre se pesca. I el València sempre pesca en aquests torneig. Sempre pesca algo.
0: Això, imagina la il·lusió que espera els jugadors d'ací, de la província de Castelló, de València, de Alacant, jugar un torneig així, és que venen de l'Els, que venen d'acadèmies, no? Per al futbol més de xicotets. La il·lusió que és també per al jugador de Mauritània, la selecció de Mauritània,
1: sí,
0: que ve
1: és
0: ací.
1: És una oportunitat.
0: És una oportunitat de la seva vida, o de Brasil, la selecció que ha vingut representant a Brasil, o una de Puerto Rico, perquè del futbol femení també ha participat. Ser, per a ells és la gran oportunitat per a demostrar que al millor un València, un Villarreal, un Castelló, un Elx, un Llevant, el poden donar aquesta oportunitat de formar-se en el seu futbol base, ni més ni menys que en el país de la selecció campiona del món, ara que estem ahí tan de moda.
1: Esta edició, en este 2026, qui ha participat? Estem parlant ja del campionat sub-20. Quins són els participants?
0: Per part de l'edició de masculina està el Marroc, Mauritània, Brasil, Sevilla, Llevant, Castelló, València i Elx. I el primer semifinalista ha sigut el Marroc, que va vencer 3-0 al Sevilla. I la gran sorpresa, Mauritània, els jocs del Xingueti, que li diuen.
1: Com juga a Mauritània. Puah, que barbaritat.
0: Han guanyat el València i Castelló. Ara avui, ara mateix i també demà es juguen els últims partits per a conèixer qui es passaran les semifinals, que es jugaran en l'edició masculina sub-20 el dimarts a les 20 i a les 20 i a les 8 i a les 10 i mitja les semifinals, el dijous, la gran final a les 10 i mitja en l'aspecte masculí. I en l'aspecte femení estan participant el Club Esportiu Base Ontinyent, l'Eliana, Intercity, Elx, l'Alcúdia i ULF Acadèmia, que he vist que és una acadèmia de Costa Rica i Estats Units, que participa en aquesta sessió femenina. Les semifinals femenines, el dimecres a les 8 i a les 10, i la gran final el dijous a les 8. Les dos finals de la femenina i masculina seran la femenina a les 8 i dijous i després a les 10 i mitja la final masculina a les 10 i mitja, que coneixerem el guanyador. Però com diem, protagonisme per als equips valencians, però també, com comentàvem abans, pues, ahir Mauritània, que està brillant, Marroc també, els jugadors que estan deixant la seva impremta en l'Alcúdia, en els Sarcs.
1: Cal dir que, per exemple, en el cas del Marroc i del Brasil, no és com a tal la selecció marroquí ni la selecció brasilera, sinó que és un combinat de jugadors. En el cas del Marroc, per exemple, són tan sols jugadors que estan jugats al Marroc. És a dir, no porten jugadors que estiguin ja a Europa, sinó jugadors que estan en clubs del Marroc. I en el cas de Brasil, el mateix, de jugadors que estan al Brasil i que juguen en Brasil, però no que estan ja per ací per Europa. Vull dir, que és ixa diferència entre portar a la Brasil sub-20 a una Brasil sub-20, però de jugadors pues, que siguin a Flamengo, a Botafogo o a São Paulo. Uh-huh. Però aquesta és la diferència, sobretot en el cas del Marroc, que és molt evident perquè la majoria són de, pues, de l'acadèmia del rei Mohamed VI, de bueno, pues, equips o acadèmies en aquest cas, que també són molt interessants. De fet, n'hi ha un extrem interessant ahí en el Marroc que, bueno, igual se pot parlar més avant d'eixe extrem. Això en quant a la participació, en quant al sub-20 masculí, també el sub-20 femení, però alguna cosa més d'aquestes seleccions, algo que vulguis destacar?
0: Res, destacar que també viuen molta il·lusió els entrenadors, per exemple, sí. Sergio Granados, que és jugador del Roda, que este any ha firmat per l'Utiel, està d'entrenador, me comentava, parlava amb ell esta setmana en una acadèmia, són molts els entrenadors, joves entrenadors, que també tenen l'oportunitat ara de viure esta experiència que és única entrenant en el futbol base.
1: Saps qui està acaparant tots els focus en este Cotif com a entrenador de futbol base?
0: Qui? A veure si resols el dubte.
1: Dani Parejo. Dani Parejo.
0: Pues sap de futbol, ell sap molt de futbol.
1: Bueno, pues de moment està sense equip. Està encara buscant destí, acaba contracte en el Villarreal. I, bueno, pues encara té ganes de jugar, però ja este any ha estat en el San José, ahí, i, bueno, pues ara està en el Cotif, i, bueno, pues hem tingut l'oportunitat de poder parlar amb ell, amb Dani Parejo, i de fer-li, pues, dos, tres minutets d'entrevista, i anem a escoltar el bo de Dani Parejo en les seues primeres aventures com a entrenador en este torneig, en el Cotif.
2: Vamos con Dani Parejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani?

0: del Rayo Majadahonda de Guille Fernández, el tècnic de Benidorm, que el vam tindre així en el Futbol Més Nostre fa unes setmanes. El Villarreal que va perdre davant el Mestalla, l'Hèrcules que va guanyar davant la selecció AFE, que després parlarem d'ella, de la selecció de la sindicat de futbolistes que té a jugadors sense equip. I ahir vos vaig escoltar a tu, en Xavi...
1: I en Gonzalo Blanes.
0: I en Gonzalo Blanes, que estàveu comentant un palatolit als dos equips. Pues el Villarreal és un poc incògnita, no? Perquè saber entre què té jugadors en el primer equip, comentava Xavi que també una de les zones més importants d'esta última temporada del Villarreal B, que li va durar el playoff, la seva solidesa defensiva, i pràcticament la defensa pues es va desfer, no van a continuar, no? Lautaro comentava que té prop d'anar cap a Andorra, i després pues molts canvis en esa zona defensiva i en general en el Villarreal B, que anirem coneguent en el pas de les setmanes durant esta pretemporada. I un Hèrcules que, com comentava Gonzalo Blanes, és desconegut per el bé que ho està fent la feina este estiu, no? Perquè ja Beto Company no podrà dir que no ha tingut temps per a treballar en els seus jugadors el que vol implementar per a la pròxima temporada, perquè des de la direcció esportiva pràcticament li han fet l'equip ja per a poder dur a terme tota la pretemporada en els seus jugadors. Recordem que ha firmat fins a 10 futbolistes. Víctor Narro, Isaac Oben, Alex Jiménez, Miqui Bo, Jaume Cantero, David López, 10 fitxatges, Manu Rico, 10 fitxatges que sumen a este projecte esportiu 2026-2027, que té que estar sí o sí en la lluita per l'ascens. És evident que dir que va a lluitar per la primera plaça és difícil, perquè també està l'Ibiza, també està el Real Saragossa, el Huesca, els filials com el Villarreal B, l'Atlético Madrileño, el Real Madrid, però sense dubte que l'Hèrcules, jo crec que l'estiu, que els últims anys sempre havia tingut problemes en quant a la confecció, de deixar-se a jugadors que tenien que ser importants per a les últimes setmanes d'agost. Recordem que en primera federació funciona el mercat de fitxatges com en la primera i segona divisió, és a dir, que es tanca el dia 1 de febrer l'opció d'incorporar jugadors. Esta temporada ha fet els deures molt pronte, així que per aquesta part esperançadors en el que puga donar de sí tant el Villarreal B com este Hèrcules, que té per davant tota aquesta pretemporada per a que Beto Company, ara sí des de l'inici, recordem que va arribar a la meitat del curs passat, pues puga treballar en els seus jugadors per a que l'Hèrcules puga estar en aquesta zona més alta de la competició.
1: Bueno, pues això parlant dels fitxatges de la primera federació, d'Hèrcules i de Villarreal, però també, bueno, pues, n'hi ha més fitxatges interessants a la primera ref en quant a valencians, no? Jugadors que estan també menjant-se o que aterren en la primera federació.
0: Així és, dos jugadors. Dels fitxatges de la setmana destacaria dos, a Salva Ruiz de Albal, que deixa el Castelló i que firma per el Huesca, un dels projectes més rellevants. També ha fitxat a Kilian, el conjunt del Huesca, un prometedor porter de la Unió Esportiva Las Palmas, que ha destacat molt en la pedrera canària, i Diego González, jugador de Villarreal, defensa, que va jugar a l'Andorra, crec que va aconseguir l'ascens a Andorra fa unes temporades i que va passar també per el Lense, i que reforça el Real Saragossa, que ha sumat a Ander Herrera en l'últimes setmanes, també a Rubén Díez, que va passar per el Castelló, a Edu Espiau, que va passar per la pedrera del Villarreal, sense dubte se sabia ja. Justament esta mateixa setmana iniciava la pretemporada el Real Saragossa, que és un dels candidats per nom, per projecte, per tot, però també té la màxima obligació de... Clar. Ahí té que ser primer la des pressió. Del primer dia.
1: Sí, sí, la pressió de primer a últim dia d'estar com a líder. Abans parlaves de la selecció AFE, va ser rival del Hèrcules en el partit de pretemporada i està al complex de Mutxamel, en Alacant.
0: Correcte, està en esta població a la cantina concentrada. El sindicat AFE sempre fa dos seleccions a l'estiu, una este any la fa així a Alacant, l'altra es marxa fora, i són agafa jugadors que les últimes temporades han competit en el futbol nacional que ara mateix no tenen equip, amb dos objectius. Un, preparar estos jugadors per a que puguen trobar altres equips en plena forma, i altre, per a que estos jugadors disputen partits amistosos com este
1: davant de l'Hèrcules. No? No és cap parat.
0: I lluïsquen. De fet, estos partits es poden veure per el canal de YouTube del propi sindicat AFE, que ja han pogut seguir, per exemple, els aficionats de l'Hèrcules este partit, perquè era un partit a porta tancada. Només podia accedir la premsa a este encontre. Així, en esta selecció AFE, d'esta primera de les dos que es va durar l'estiu, hi ha quatre jugadors valencians. Carlos Acapo.
1: Mític.
0: Mític, a Cádiz, València...
1: Un crac, a Capo, sí.
0: També està en Huracán València, aquell huracán que va destacar també.
1: Aquell superhuracán València.
0: Que va estar a punt, recorde, a 10 centímetres d'un baló que no anava a entrar de Fabiani.
1: En Huesca era? En Osca? Ese partido contra el Huesca?
0: Real Jaén.
1: I però després n'hi ha una altra eliminatòria davant el Huesca, me sona a mi, que va ser dos anys ahir que va estar prop, eh? I se huracanízate que ficava en l'autobús. Quan,
0: està Pablo Morgado de davanter, sí. Amarilla, el defensa que també va tindre el València, que també ha d'estar per ahir. Pues ahí estava el bo de Carlos Acapo, als 33 anys, que ara mateix pues, busca el seu nou destí. De moment està en esa selecció AFE. També Mauro Lucero, defensa l'Alacantí, que ha jugat en el Serel, Linares, Montijo, en el Orihuela. Va anar creixent a l'Hèrcules i en l'última volta que el van veure per la Comunitat Valenciana va ser en el Gandia, quan el Gandia estava a tercera. També Kevin Sánchez, futbolista de Elda, que ha crescut en el Lense i que en els últims anys ha jugat en el Villanovense, Villarrobledo, Ebro, i que és un extrem esquerrà, però que juga per banda dreta. Parlaven aquesta setmana i media que està ahí esforçant-se per a trobar un nou destí després d'aquesta experiència en l'Ebro d'Aragó en la segona federació. I Rogni, un jove extrem davanter que les últimes temporades l'hem vist en el Soneja, Patacona, en el Castelló B, que també està en esa selecció AFE. Són les quatre jugadors representació valenciana en esa selecció AFE.
1: Això en quant a l'AFE, però també estem pendents de la Copa Federació Territorial.
0: Sí, per aclarir, en setembre es començarà a jugar la Copa Federació Nacional, que la juguen 32 equips, i ahir hi ha uns aproximadament 20 equips ja classificats per la seva resultat la temporada passada. Ahir estaran en esa Copa Federació Nacional tant el Saguntino com l'Orihuela. I en esa competició, si passes tres eliminatòries a partit únic, agafes plaça de Copa del Rei per a la pròxima temporada, com per exemple va aconseguir-ho així l'Orihuela la temporada passada. Ara mateixa, en cada territori, es juga la Copa Federació Territorial, on s'apunta qui vulga que no tinga plaça de Copa del Rei o Copa Federació, i en la Comunitat Valenciana s'han apuntat tres equips, que són el Roda, el Torrent i l'Intercity. El Roda i el Torrent de tercera, l'Intercity de segona federació. Això ja està tancat. I el que podem avançar en el futbol més nostre és el que ara es pensa, encara no s'ha tret la circular, encara no és oficial, però es pensa jugar un partit entre tres, l'últim cap de setmana d'agost, que és el previ a que es comencen les lligues tant en segona federació com en tercera, i que es juguen el estadi federatiu de Picassent. Ahir es veurien les cares, tant el Roda, Torrent i Intercity jugarien entre ells dos partits, a millor més veus.
1: Un triangular,
0: queda,
1: no?
0: Un triangular. Queda per veure encara com seria el format exacte, però entre ells tres es jugaran una plaça per a estar amb el Saguntino i amb l'Orihuela en esa Copa Federació Nacional.
1: Bueno, pues això respecte a esta Copa Federació, estem pendents d'eixe format i de, bueno, pues que, com serà, però ja ens has contat que serà en Picassent, eixe, bueno, triangular, no? A priori, o partit o torneig, mini torneig entre tres.
0: Sí, recorde que ja es va jugar el Guillermo Laue, va ser, crec que 2021-22, va ser sense públic perquè era l'any posterior a la pandèmia per Covid, i ahir crec que van jugar Saguntino, Alcira i un altre, i crec que Intercity també, i van jugar també un cap de setmana, dissabte i diumenge, crec que va ser entre ells, o partits, per a resoldre quin dels tres. Això que cada volta la Federació Valenciana ho adapta. L'any passat només es van apuntar dos i va ser una eliminatòria anada i tornada entre l'Orihuela,
1: sí,
0: i l'Intercity.
1: Me'n recorde, sí.
0: Pues cada setmana, cada any o cada estiu, la Federació Valenciana agafa un format depenent dels equips que participen.
1: Que participen, no
0: s'apunten. En aquest cas, i se triangular que es jugarà està previst, no és oficial encara, però en Picassent i l'últim cap de setmana d'agost.
1: Això respecte a la primera federació, algo més que vulguis afegir o anem a la segona federació?
0: Anem a la segona.
1: Pues anem a la segona federació, on també volem començar coneguent pues, com han iniciat la pretemporada els equips de la Comunitat Valenciana que tenim en esta categoria que, bueno, pues, s'ha reformat, no? Que ja contaven que, bueno, pues, s'afegeixen els equips de Múrcia en esta segona federació, però que tenim equips com l'Intercity, Castellonense, la Nucía, el València-Mestalla, bueno, són els equips que estan en la segona federació. Com han començat estos equips la pretemporada?
0: Tenen també en dos grups, estaran tots, correcte, en un grup segon, el grup tercer, i en el grup segon el Castelló B després de comprar la plaça del Tarazona.
1: Sí.
0: El Castellonense, este dilluns començava la seva pretemporada. De fet, el punt a punt estàvem allí, el van visitar i esta vesprada...
1: Will, l'hem escoltat, sí.
0: A partir de les 5 hem escoltat al seu míster, a Iñaki Rodríguez, al seu preparador al seu preparador físic, a Héctor Caldes, també als seus jugadors que han renovat, al capità Carlos Badal, als fitxatges com Miguel Operé, que va estar en el Villarreal, que ve de de l'Almeria Bay, que ha firmat esta mateixa setmana, de fet, quan el, visitàvem el camp, ara Eliseo Ramírez Pla, que estrena nou nom, el camp del Castellonense. Ahí estava Miguel Operel, nou fitxatge, i Joel Rodríguez, que va jugar també a l'Alcira fa unes temporades, que ve del Terrassa, i que també parlàvem amb ells. El més destacat, el que ens deia

0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, mister. Buena nit.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Pues les paraules de Carlos de las Cuevas, el tècnic de l'Intercity, bueno, pues repassant també el que està seguint esta pretemporada i sobretot el que també ve per davant. Anem a veure un repasset, si te sembla bé, no? Als fitxatges que podrien dir més cridaners d'esta setmana en la categoria.
2: Sí, ens entra en un equip, en Atlético Central de Sevilla. No sé si coneixes este equip.
1: No, és no de el coneixia.
2: És de Sevilla, va néixer el 2018 i els que van fundar este equip són Jaime Soto, fill de José Manuel Soto, el cantant, sí, que també ha estat ara en la isla, en les supervivientes, sí, sí, sí, sí, i el Alberto Herrera, periodista de COPE, de fill de Carlos Herrera.
1: Esos son dos, de fills va la cosa.
2: Són amics de la infantesa des de ben xicotets i van crear l'Atlético Central Sevilla. N'hi ha vídeos a les xarxes socials, tota la, i s'ha parlat part molt bé, que diuen que en Sevilla n'hi ha espai per a un tercer equip. Sempre jugant en aquest enfrontament entre Sevilla i Betis, com que estan dos amics jugant en el camp de futbol com peleant-se, i diuen, no passa, tots som amics, no passa res, són tots amics i inclús pot n'hi haure un tercer equip. I l'Atlético Central, que des de 2018, des de la primera, la categoria més baixa d'Andalusia, ha anat pràcticament a temporada per ascens, ara mateix està en segona federació. Eix és el destí de Jaime de las Marinas, el jugador que va formar-se en el Club Deportivo Los Serranos en València.
1: Bon amic.
2: I que jugava a la Nucía, ha aconseguit l'ascens a la Nucía aquesta temporada, i també de Juan Antonio Soler, el futbolista d'Atzeneta, d'Albaida, i que ha jugat en el Real Avilés, ha jugat en molts equips, i que en Ontinyent Club de Futbol també, i que a esta Farres acaben d'anunciar ara mateixa que s'unís a Jaime Las Marinas i que jugaran este Atlético Central Sevilla de segona federació, que promet lluitar per l'ascens a la primera federació i agafar ese puesto i ese lloc en, també en el futbol de Sevilla.
1: Bueno, pues cridaner, estos moviments i este Atlético Central de Sevilla, que el que vol és donar guerra, no?, als clubs veïns. Bueno, té molta feina per fer, anem a dir les coses com són. Molta feina per fer d'aquest equip, però veurem si aconseguís lo de muntar a la primera federació. Alguna cosa més de la segona federació? Algun fitxatge més a destacar?
2: Res, anem a la tercera, si te pareix.
1: Pues anem a la tercera, perquè, clar, en la tercera lo primer que volen comentar és que n'hi ha jugadors que podríem dir que són cracs que estan sense equip.
2: Sí, recordo, per exemple, en el millor 11 la temporada passada que van fer així en el punt a punt, que votaven cada un dels capitans o un referent de cada un dels equips, per exemple, hi ha Héctor Juan del Benidorm, mig punta, que finalment no han renovat en el Benidorm i que de moment està lliure, jugador a la cantina, que també és entrenador personal de molts jugadors que, per exemple, estan en els filials de l'Elx.
1: Sí.
2: Kiko Caler, del Torrellano, un dels màxims golejadors de la temporada, un extrem que també de moment està sense destí. Sergi Esbrí, un dels jugadors que més vas destacar en el mig del camp del Recambios Colón i que també estem esperant on pot jugar la pròxima temporada. Ho comentàvem abans, Carles Fluixà, un dels millors porters de les últimes temporades en tercera, va ser destacat també aquell jove espanyol que va disputar la final del playoff d'ascens a segona federació després de ser subcampió d'aquesta edició de la tercera. També està lliure després de la Nucía decidir no renovar-lo. Iván García, extrem, que va jugar en el Llevant, que va ser campió de Lliga en juvenil fa unes temporades i que la temporada passada estava a Baidusó. Brian Triviño, davanter, en una extensíssima trajectòria que ve de jugar al Atzeneta la temporada passada. Rulo Prieto, que ve de aconseguir la ascens en el Puertollano a la segona federació, també està sent equip, i sinó que jugadors, bombes que seran este estiu, però de moment Otiku, per exemple, el màxim golejador de la temporada passada de la tercera, va fer crec que 22-23 gols en el Crevillente Deportivo i de moment encara està mirant
1: esperant
2: opcions.
1: Esperant que arribi alguna cosa, esperant, no?, que pugui arribar alguna cosa interessant.
2: Així que encara ens queden bombes per conèixer. I per cert, este dijous veig una circular de la federació on diuen que Saguntino, Soneja i Crevillente encara no estaven inscrits i que tenien que resoldre problemes d'inscripció. Vas parar en els clubs i, de fet, ja ha eixit una nova circular que ja estan inscrits. Me diuen que eren problemes burocràtics, d'un certificat que tens que enviar en un document, solen coses que solen passar, però així eren entre una vintena d'equips que encara la federació no havia acceptat la inscripció, però podem dir que ja estan 100% inscrits, com l'Utiel. Ja per circular també, és equip finalment de tercera, agafa la vacant del Castelló. Esta setmana estàvem molt pendents d'una decisió del jutge de competició. Si el
1: és
2: Benidorm,
1: la notícia de la setmana, la tercera federació.
2: Correcte, estàvem pendents si el Benidorm per millor mèrit de categoria inferior era que agafa la plaça del Castelló o l'Utiel per ser el millor equip dels que va baixar. Molts se'n recorden, per exemple, en l'Alcira, en l'última jornada

0: en casa, dejarnos tantos puntos nos condenó, pues empezar ahí, empezar que la Celavilla sea un fortín y a partir de ahí crecer con la ilusión de muchos jugadores que han venido este año nuevos, con la ilusión del míster, con la ilusión de la afición que se ha encontrado ahí, pues somos como recién ascendidos, ¿no? Nos hemos encontrado esta semana y eso tenemos también de hacerlo notar.
1: Pues vamos a ver qué pasa y atención, porque creo que el Chove Español antes de la temporada del subcampeonato fue aquella temporada que parece que descendió y luego se salvó por esa ampliación de la categoría, así que hay que estar muy atentos con lo que pueda hacer el Util la próxima temporada y además en unos sitios que tenéis cabina, que eso para la gente que vamos de radio lo agradecemos muchísimo.
2: Eso es una maravilla, hombre.
1: Y nos trata ahí muy bien siempre la gente del Util, así que nada, a luchar fuerte en esa tercera que como cada temporada se presenta espectacular.
0: Pues nada, Carlos, ya sabes tú que cuando vienes por aquí es una alegría tenerte. Intentamos que estés, que trabajes en las mejores condiciones y bueno, pues es también para mí una alegría seguir viéndote en esta categoría, que eso nos hace seguramente pasar un gran año. Y nada, gracias por la atención que has tenido también durante estas dos semanas ahí pendiente de nosotros y nada, pronto nos vemos en los terrenos.
2: Un abrazo, Careto, gracias.
0: Venga, un abrazo a vosotros.
2: Bueno, pues les parables de Careto, del director esportivo del Utiel, después de contar esta noticia importante, José Luis Martínez Careto, el director esportivo, bueno, pues valoran también lo que ve per davant per a un Utiel, bueno, pues que lógicamente pues donarà guerra esta temporada també. Carlos, més coses, perquè clar, tenim que parlar del filial de l'Hèrcules i de la Xeneta també.
1: Sí, primer comentarte, el Ontinyente, gran fitxatge que esta semana, Carlos Mas, 18 gols en el Atlético Astorga va a hacer falta de temporada, es la gran aposta ofensiva para el conjunt del Clariano y el Torrent, David Ruiz, que torna el fútbol italià, que va a jugar al Valencia,
2: sí, miti,
1: Mestalla,
2: miti.
1: Lateral, y que Am Carrasco, que procedent de l'Utiel, se suma al Torrent. Y también podemos avanzar así en el punt a punt de Apun Radio, en el Buñol, que Albert Ballarri va a continuar. Era un futbolista que en principi no se sabia que anava a passar en el seu futur, però un dels millors defenses, una de les revelacions la temporada passada, venia de l'Alboraia, va arribar al Buñol i va jugar molts partits i va ser una de les grans revelacions el curs passat. Podem avançar que finalment va continuar en el Buñol, que va firmar, recordant la temporada passada, la seva millor curs al futbol nacional, el conjunt d'Àlex San Isidro. Del Hèrcules B, dir que esta temporada, igual que en el primer equip, crec que s'estan fent molt bé les coses en quant a el curs passat se va apostar molt per gent de la casa i van respondre molt bé. L'Hèrcules de Robert Campillo que va aconseguir la permanència, però esta temporada, a més, li està sumant fitxatges com Alex Blanco del Crevillente, fitxatges ja amb experiència en tercera, futbolistes que han jugat
2: més solera,
1: en l'Humància,
2: no?
1: Sí. Més solera. Així que molt pendents, jo li ficaria una atenció al que pugui ser capaç de donar l'Hèrcules esta campanya en aquests fitxatges que, com deia, Carlos Peñaranda, que estaba en el filial del Levante, José Córcoles de Lucán Murcia, Molo del Alcalá, Saúl Puig del Numancia, y sina que un equipo amb més experiència. Y el Atxeneta, que també coneguem ja a este club, que estava en la incertesa de si aconseguia o no l'ascens la Nucía, pues anava a continuar o no en esa tercera federació.
2: Com anava a ser el seu projecte, no? És un poc el dubte que tenien de l'Atxeneta.
1: Sí, así vam avançar que justament el dia després de que la Nucía aconseguira l'ascens, se li va tocar a telefonar a la Garrido, que era que havia agafat l'equip en l'últim tram i estava en contents en ells i que havia acceptat el continuar i que anava a continuar. I ja estem veient jugadors importants com Ballester, que ha aconseguit l'ascens de Lucía, que torna a la Xeneta, com Borja Boronat, que va defensar la samarreta de l'Alcira la temporada passada, o Juanma, que ha jugat en l'Alcira i en l'Orihuela, un lateral dret, que va jugar en el Liverpool. En la pedrera del Liverpool, pues també formarà part d'eixa Xeneta, on destaca Vergillos, un dels millors jugadors d'allí a Comunitat Sud la temporada passada del CF Alicant, que és una de les apostes ofensives, amb Dani Triguero i amb Neville, un jugador que ve de la perera de l'Alcoyano, que venia a jugar al Muro les últimes temporades, i un futbolista que té molta màgia. És un futbolista que crec que li pot donar moltes coses ofensivament a un equip que conserva a Leo Ramírez, a Luis Paz, Salva Martí, a Marcos Tomé, a Joan Gallego. A punts que donem sobre els equips en de tercera, poc a poc anirem informant d'altres equips durant aquest estiu.
2: Bueno, això en quant a la tercera, però anem en la Lliga Comunitat i comencem, si te sembla bé, per Lliga Comunitat Nord.
1: Així és, per el Ribarroja, un equip que recordem la temporada passada va alcançar zona de playoff. De fet, va caure les semifinals davant el Torrevieja en penals i el Torrevieja va ser finalment l'equip que va aconseguir l'ascens. Fitxatges destacats, Alberto Germán, Doci, Josué, però jo crec que el fitxatge és, o el més destacat del Ribarroja és que ha aconseguit mantindre a Ise Ángel, a Ise Martín Turégano, a Ise Porterno, també d'un dels més consolidats de categoria, i ha firmat a Sergio Soler, un jugador que va explotar en el Patacona, també la pedrera que

0: Déu per a parlar dels seus jugadors, de les seues preocupacions i de tot l'esforç que fan per a que els seus equips siguin protagonistes de la temporada. I anem a parlar dels equips d'aquesta Lliga Comunitat Nord, i és de l'Atlético Barrio La Luz Xirivella, que és l'equip que va agafar la vacant que deixa l'Utiel, finalment en agafar la vacant que deixa el Castelló B en tercera. Així que este club no és oficial. Encara la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana no ha tret la circular, no ha comunicat de forma oficial que este club es quedarà a la vacant, però va ser el millor equip per mèrit esportiu de categoria inferior, no hi ha dubte. Han fet la pregunta a la federació, també el club ha preguntat a la federació i li diuen que sí, que la plaça va ser seu, si l'accepta, i la van acceptar. Així que el Atlético Barrio La Luz s'estrenarà en esta Lliga Comunitat, en la màxima categoria autonòmica, i el seu entrenador va ser Òscar Díaz, qui va dirigir el curs passat a l'Alberic i va ser el segon de Toni Seligrat la temporada passada en el Torrent. Serà qui agafe este equip, que en diuen que la filosofia va ser la mateixa. És un club de barri, és un club que no pot pagar els jugadors, que ara s'obri a que jugadors que també vulguin aprofitar-se de jugar una competició con Lliga Comunitat pues tinguin aquesta oportunitat, però que van a ser molt protagonistes els jugadors que van aconseguir una grandíssima temporada en Primera Federació Valenciana i que els ha portat a finalment poder agafar esta vacant. Altre equip de la Lliga Comunitat Nord, el Recambios Colón, va baixar la categoria la temporada passada de categoria de tercera a Lliga Comunitat, i este any centra molt en joves jugadors. Canvia el projecte esportiu, ja no és el mateix que fa dues temporades, que era un dels equips més potents de la categoria en Lliga Comunitat. Este any es va apostar molt per jovens futbolistes, i Javi Motes, que va dirigir el quart de Poblet les últimes temporades, és qui se fica al càrrec d'aquest equip, i per cert, aquest equip que està buscant un davanter centre i un laterals. Així que, qui vulgui jugar en Lliga Comunitat, que sàpiga que en el Recambios Colón busquen tant davanter centre com laterals. I també ara passem a la Lliga Comunitat Sud, si te pareix.
1: Pues sí, anem a aquesta Lliga Comunitat Sud, si te sembla bé, en el Santa Pola. Hem parlat abans del Santa Pola, però anem a aprofundir un poquet en este grup sud en el que parlem del Santa Pola, i ara de seguida també anem a escoltar al seu director esportiu.
0: Així és, són més de 60 anys d'història, una de les poblacions més importants en quant a habitants, a número d'habitants, a nombre d'habitants de la Comunitat Valenciana, que ha aconseguit l'ascens esta passada temporada de preferent a Lliga Comunitat, i que ha fet fitxatges destacats com Kyle Davis, que ha destacat la temporada passada en el Tavernes, o Chaco Pino, que és un dels davanters clàssics d'aquestes categories del futbol alacantí. Hem parlat amb el seu director esportiu, algú li sonarà perquè va ser jugador de Benidorm moltes temporades. Hem parlat amb Iñaki Milanesi.
1: Vinga, doncs escoltem a Iñaki Milanesi, el director esportiu del Santa Pola.
2: Primero que nada, muchísimas gracias por tenernos siempre presentes. Al final, bueno, el año pasado hemos conseguido el objetivo, que era el ascenso, y con respecto a esta temporada, la idea era más que nada mantener la base, mantener este grupo de jugadores que nos han llevado al ascenso. Son todos chicos del pueblo, todos chicos que al final tienen un sentido de pertenencia con el club y quieren lo mejor para el club. Y bueno, últimamente estamos trabajando con mucha ilusión y con mucho compromiso para poder llevar al Santa Pola realmente a donde se merece. Como bien decís, pudimos mantener la base y hemos podido fichar jugadores de nivel para dar un salto de categoría, para poder competir en esta Liga Comunitat que va a ser muy exigente. Jugadores como Chaco Pino, como Kyle Davis, que viene del Tavernes, Abel López, un jugador contrastado en segunda B, chicos jóvenes también, que van a venir a aportar, a sumar su granito de arena, y creo que hemos podido confeccionar una plantilla muy completa para poder estar a la altura.
0: Sobre el papel, antes de empezar el campeonato, vemos una Lliga Comunitat Sud con Alcira, Tavernes, Benidorm, Olímpic, Novell de la Unión, Javia, Cefe y Alicante, con Rayo Vence, con Gandía, con Almoradí, que acaba de subir también un histórico del fútbol alicantino. Vemos a nombres muy importantes en la categoría. Vosotros sois un equipo que acaba de ascender. ¿Qué objetivo, qué meta os ponéis? ¿Dónde pensáis que puede llegar el Santa Pola en esta próxima temporada?
2: Sí, sabemos que va a ser una competición muy exigente con equipos históricos de la provincia. Nos tocará viajar al Cira, nos tocará ir a Sátiva, a Benidorm, pero bueno, sabemos que también el Manolo Maciá es un campo difícil para los rivales, y vamos a intentar hacernos fuertes en casa para poder sumar la mayor cantidad de puntos. Y si bien no nos ponemos un objetivo muy ambicioso de primeras, creo que viendo el equipo que estamos formando, podemos aspirar a tener un muy buen torneo.
0: En la preparación para esa próxima temporada vemos que tenéis un calendario de pretemporada bastante, bastante interesante para los aficionados. Jugaréis frente al Atlético Torrellano, frente al Hércules B, frente al Lense B, frente al filial también del Yeclano, frente a la Varana, el trofeo Virgen de Loreto, frente al Elche Juvenil. Un poco, coméntanos cómo ha sido la idea de esa pretemporada para el inicio del curso y un poco qué le puedes decir a la afición de Santa Pola para que se anime a ir esa temporada a ese estadio Manolo Maciá para animar al equipo.
2: Siempre intentamos realizar buenas pretemporadas con equipos de nombre. Viene el Yeclano, esta vez viene el filial, que todos los veranos siempre realizamos un partido amistoso contra ellos. Viene el Hércules B también, que viene haciendo las cosas bien. El Elche División de Honor, que creo que venga el escudo del Elche al pueblo también es algo muy bonito. Sobre todo hay muchos aficionados del Elche aquí en Santa Pola. Y bueno, lo afrontamos con mucha ilusión. Siempre intentamos armar pretemporadas competitivas y esta no es la excepción. Empezamos a entrenar la pretemporada el día 27 y a la semana siguiente ya nos visita el Torrellano. Así que creo que hemos trabajado mucho durante el verano para poder tener un buen año todos juntos.
1: Bueno, pues las palabras del director esportivo del Santa Pola, de Iñaki Milanesi, y ese accent argentí, que tan reconocible de Iñaki Milanesi, que, bueno, parlaba de esa confección, ¿no?, de lo que va a ser esta temporada el Santa Pola en ese Grup Sud.
0: Es un histórico que competirá en la máxima categoría autonómica, donde estará la Unión Esportiva Alcira,
1: sí,
0: que ve de baixar, de categoría que ve de dos descensos consecutivos, desde segunda federación a tercera y ahora a Lliga Comunitat.
1: Pero en un buen míster, este año.
0: En Javi Pons, un míster a moltíssima experiència, que ve de a conseguir un ascens per unes temporades en el Utiel, uh-huh, en un gran recorregut en Juárez, que li va tornar a acompanyar en el cos tècnic, que inicien ja la pretemporada este dimarts, dia 28, i que ha començat un projecte pràcticament des de zero, la Unió Esportiva Alcira, amb jugadors. Només continua Álvaro Traver i quatre juvenils van tindre l'oportunitat de fer la pretemporada en el primer equip, com a la Joan Sabater, Vicente Navarrete i Miguel Navalón. Després una plantilla amb Chumi, Martín García en defensa, Vicent Fluixà i Eusse Monzó en experiència. Per exemple, Eusse Monzó va formar part d'aquesta fotografia tan viral que s'ha fet esta setmana on és Kangin Lee i Àlex Baena,
1: claro,
0: en la selecció valenciana.
1: Sí, sí.
0: Ahí estava Eusse Monzó, estava Cristian Albert a la Nucía, que Cristian Albert és que veure els gols que feia la selecció valenciana de xicotet el d'Alcàsser. Espectacular.
1: Eusse Monzó, que juga
0: Carles
1: al Llevant,
0: Rossell,
1: que juga al Llevant i que, bueno, pues el conec des de que era molt xicotet perquè la seva germana major és amiga meva.
0: Pues estaba en el Utiel, es un despichaches de la Alcira, de confianza de Javi Pons. En ese Alcira en zona mesa ofensiva en Germán Blay, en Carlos Llario, en Iván Ferrer, a Adrià Sabanter en la punta d'atac, que conserva Álvaro Traver de la temporada pasada. El Tavernes, un equip que la temporada pasada va disputar el playoff d'ascens, inicia nova etapa perquè Tomaca no ha continuat en la banqueta i perquè jugadors importants com Chumi i Adrià Sabater, que s'han marxat a l'Alcira, o Corbalán o Nico Schaffer, és sí, últim que s'ha marxat al Gandia, no continuen. I ha firmat a Jesús Prats, del Castellonense, que ve aconseguir esa ascensa a segona federació. Carles Bosca, en Javi Llario, un jugador també amb moltíssima experiència, que es ficarà en aquest Tavernes, que recordem, jugarà la prèvia nacional de la Copa del Rei al ser campió de la nostra Copa. Així que sabrem en setembre si jugarà o no davant un primera divisió com a fer el Manises davant el Getafe fa unes temporades. I per últim un històric també com el Olímpic de Sàtiva, que este dilluns ja també comença la pretemporada, quarta temporada consecutiva en Lliga Comunitat. L'objectiu està clar que és intentar recuperar el futbol nacional per a la Murta, un camp històric del futbol valencià, un dels
1: ja
0: més antics.
1: Sí, sí.
0: I que ho fa amb Ale Redondo d'entrenador, i amb 13 renovacions i amb 6 fitxatges com per exemple els de Héctor, que ve del Tavernes, Sergi Aparicio del Carcaixent, Jorge Revert, que és de la Pola Llarga però que ve de jugar al Lleida, club de futbol, José Mi en porteria, en Comas, i que manté, pues, ahí se Lucho, Carles Vidal, Sergio García, Marc Grau, Miguel Aracil, que han sigut, Javi Domènech, el porter, que han sigut jugadors referents de les últimes temporades. Així que, Alcira, Tavernes i Olímpic, tres històrics que estaran en aquesta Lliga Comunitat Sud que es presenta ben, ben complicada i ben atractiva per als aficionats.
1: Pues estarem molt pendents d'aquesta Lliga Comunitat, del grup nord, del grup sud i de tot el futbol valencià, de totes les categories, anant des de la primera federació fins a la Lliga Comunitat, com sempre, de la teua mà, de la mà de Carlos Gallardo, en este futbol més nostre, en esta, bueno, pues, secció que jo crec que tant d'èxit i que ha tingut durant tota la temporada i que, per suposat, en estiu continua i que l'any que ve també, perquè el futbol no para, és així, i en el nostre territori, en la nostra comunitat, pues se sent moltíssim, no? I mira lo lluny que ha arribat este any a la Comunitat Valenciana, en dos campions del món, és una barbaritat.
0: Així és, com vegem les fotografies ara de Ferran, de Jovenet o d'altres jugadors de xicotets, els campions del món tenen un origen, i els orígens són els clubs del barri, els clubs del poble, així que també hi ha que cuidar-los molt perquè ahí puguen créixer els pròxims. Sí. La tercera estrella, els pròxims campions.
1: Tant de bo, siguen així i arriba una tercera estrella. Carlos Gallardo, moltíssimes gràcies per esta secció. Setmana que ve, més coses del futbol més nostre.
0: Correcte, fins la pròxima setmana. Adeu.
1: Adeu. Tanquem així en este futbol més nostre, però no se'n vagin molt lluny, perquè ara de seguida comencem en els últims 90 minuts del punt a punt en este diumenge 26 de juliol de 2026. Les hem contat tot en este cap de setmana, en este diumenge, començat a les 3 i mitja de la vesprada, i bueno, pues, anem ja fins a les 11 i 10 minuts de la nit, on diguem un breu adeu, però tornem de seguida en tota l'actualitat, en tot el repàs, en la millor opinió, en les notícies que encara queden per contar, així en estos últims 90 minuts del punt a punt.
3: Is that really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. Talking de la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar al control de so i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, a partir d'ara, bueno, des de ja fa unes setmanes, en aquest estiu, dissabtes i diumenges, ens fem càrrec Carlos Urrutia i servidor d'aquest programa. Ell està de vacances, per tant, me toca a mi des de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Avui, pues el futbol més nostre se'ns ha allargat. 11 i 13, comencem este 90 minuts, este últim 90 minuts del Punt a Punt, que ja sabeu que podeu escoltar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, en la plana web www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu també els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, TikTok, en @90minutsradio, i els àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. On we, la pregunta que fem, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, o sobre la pregunta que vos fem en este cap de setmana, que és, veient com estan sent les primeres setmanes de pretemporada, li donaries l'oportunitat a Dani Raba i a Dan Juma? Són les dos vessants, no? I la pregunta que fem, si li donaries oportunitat a Dani Raba, si li donaries oportunitat a Dan Juma. És la, bueno, pues, situació que volem conèixer després d'aquestes primeres setmanes de pretemporada, on avui repassem resultats. Este matí el Llevant li ha guanyat 1-0 al Catxià en gol de Paco Cortés, i on la gran absència, i ara parlarem d'això, és la de Carlos Espí, que no ha estat en la convocatòria i que ja està tractant de definir el seu futur lluny del Llevant Unió Esportiva. Són les 11 i 15 minuts i així comença Punt a Punt els últims 90 minuts.

0: Willes, fotos venen de pretemporada. Cortés dona la victòria davant el Catsea. El Llevant es va imposar este matí el Catsea saudita de Nacho Fernández en el tercer amistós de la pretemporada gràcies a un gol de Paco Cortés. Però el més cridaner és que Carlos Espi es quedava fora de la convocatòria. La Premier per Carlos Espí, el davanter valencià del Llevant, no ha jugat este matí amb el seu equip davant una imminent venda. Equips de la Premier com el Leeds United, el Crystal Palace o el Grup Blue, el Chelsea, són els que han estat durant setmanes mostrant interès. Sembla que en les últimes hores, un dels equips de la Premier és el que més prop està per avançar en Espí. Es busca porter groguet. El Villarreal negocia amb el Leipzig el fitxatge del porter Peter Gulácsi, de 36 anys, encara que les converses no fructifiquen, com desitjaria el submarí groguet. Tal com va avançar Fabrizio Romano, el porter hongarès és la primera opció per a suplir a Diego Conde i Arnau Tenas, si bé valora altres opcions davant la postura en la negociació que està adoptant el club germànic. El submarí té un acord amb el porter hongarès, encara que les negociacions entre clubs no fructifiquen, segons conta el company Xavi Mata en AS. Lucas Núñez a Ipurua. El València i la Societat Esportiva Eibar han fet oficial la cessió del migcampista a l'alacantí de 20 anys, Lucas Núñez. Format en l'Acadèmia del València, Lucas posa rumb a la seva aventura en Ipurua per a jugar en segon divisió. A més, el València ha inclòs clàusules penalitzadores per assegurar-se que tinga minuts i rodatge i no inclou cap opció de compra. Rival en Supercopa Femenina, el Casademont Saragossa serà el rival de València Bàsquet en les semifinals de la Supercopa de la Lliga Femenina Endesa, que es disputarà del 26 al 27 de setembre en el pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. El combinat taronja es mesurarà al conjunt aragonès en la primera eliminatòria. L'altre encreuament mesurarà a Innova Leganés i a Ozono Global Jairis. Acaba el Tour de França. Tadej Pogačar entra en l'Olimp del Tour de França en guanyar-lo per quinta vegada. Van der Poel s'imposa en l'última etapa en l'edició d'enguany, en la qual l'Eslové empata a Antequil, a Merch, a Ginol i a Indurain amb 5 grans bucles. Ayuso se té classificat un Tour en el que també hi ha hagut presència valenciana, amb Juan Ayuso, que ha acabat en la sèptima posició de la general, i a més l'alacantí ha sigut el millor espanyol i a pesar de tot això no ha pogut firmar cap podi. Sí que està prop amb una quinta posició en l'etapa 10 i en una sexta posició en l'etapa 14. Així arriben les fotos, fem una xicoteta pausa, al tornar s'endinsem ja en temps d'opinió i de tertúlia.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
4: Quan era xicotet pensava que el meu iaio tenia superpoders.
5: I també poders curatius.
4: I que ho arreglava tot.
5: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
4: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
5: els iaios increïbles.
4: 26 de juliol.
5: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Punta Punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia en este últim cap de setmana del mes de juliol. Com porteu les vacances? Segur que de categoria. I els que no, tranquils i tranquil·les. Ja queda menys per a eixe moment de vacances. El 26 de juliol se celebren diverses diades internacionals i commemoracions destacades. Entre les més rellevants, avui és el Dia Internacional de la Conservació de l'Ecosistema dels Manglars. Important, també és el Dia dels Jaios i de les Jaies. I el Dia Internacional de l'Esperanto. El Dia Internacional de la Conservació dels Ecosistemes dels Manglars va ser proclamat per la UNESCO per a posar en relleu la importància vital d'aquests ecosistemes costaners, essencials per a la biodiversitat, la protecció del litoral i la lluita contra el canvi climàtic. Però el que més m'agrada és que és el dia dels güelos, de les güeles, dels jaios, dels avis, de les àvies, de les jaies. Se celebra avui, 26 de juliol, perquè coincideix amb la festivitat litúrgica de Sant Joaquim i Santa Anna, considerats, segons la tradició cristiana, els pares de la Mare de Déu i, per tant, els jaios de Jesús. Per tant, moltes felicitats a totes les Anes i Joaquims i les Joaquines. I, finalment, és el Dia Internacional de l'Esperanto, que commemora, este dia se commemora, la publicació, el dia 26 de juliol de 1887, del primer manual de l'esperanto. Obra de Zamenhof, creador d'aquesta llengua internacional amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre persones de diferents cultures. I a més, avui és l'aniversari del cantant i compositor britànic Mick Jagger. Moltes felicitats. Doncs, dites totes les efemèrides d'avui, passem al sumari del programa, que tenim molt xulo. Començarem escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Ja després seguirem amb la secció El Rebost de la Banda, on parlarem del cor de cambra Ad Libitum i de l'escola coral Veus Juntes, de la mà del seu director Francesc Gamón. Després continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem amb el professor i trompetista de Xixona, Edgar Saragossa, del 8è Festival Internacional de Trompeta Ciutat de Xixona. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Joves Talents i rebrem la visita de dos joves d'Albaida que acaben d'editar un CD anomenat Sons d'Arrel. I acabarem, com no, en l'agenda musical. Així que comencem el concert d'avui, en este últim diumenge del mes de juliol. En el concert d'avui aneu a escoltar obres per a banda i obres per a coral, format en dos parts diferenciades. Anem a començar la primera part i anem a escoltar sis obres del CD anomenat Sons d'Arrel, que acaba de llançar-se i que en este n'hi ha sis obres que per mirar la música festera des del present és el que volen els autors. La primera peça que anem a escoltar és el pas doble anomenat Els Jaios, que va de cine al dia d'avui, de categoria, perquè avui és el dia dels jaios, dedicat als jaios i a les jaies. Escrit l'any 2019 pel músic i compositor Pablo Soler Albert. I el que vol és fer un senzill homenatge a totes aquelles persones que amb la seva estima i la seva dedicació desinteressada ens han donat tant al llarg de la vida. Ell diu mateix que si aquestes melodies aconsegueixen fer-nos recordar, despertar un somriure o emocionar-se, encara que sigui...

Diga, per un instant, la música haurà complit la seva missió. Este pas doble també va ser premi accèssic del públic en el quart concurs de composició de pas dobles Fernando Tormo Ibáñez, d'Albaida a l'any 2019. Doncs anem a escoltar el pas doble Als Yayos per la Unió Musical Benissodense i dirigida pel mestre Roberto López Bañó.

Acabem d'escoltar el pas doble als iaios. I així fem aquest xocotet homenatge a tots els iaios i les iaies. I seguim el concert d'avui amb una marxa cristiana titulada Castellà, del compositor Vicent Giner Albert. I esta marxa cristiana està dedicada al seu cunyat, Juanmi Soler Nacher. Doncs escoltem la marxa cristiana castellà per la Unió Musical Benissodense sota la batuta de Roberto López Bañó.

Mora, del compositor Roberto López Bañó, que du per nom Amazic. Està dedicada a Rosa Pons, capitana Mora d'Albaida l'any 2023 i a la seva fila en l'any que ostentava la que tenia Mora de les festes d'Albaida. Una marxa amb molta força i caràcter guerrer, predominant sobretot pels instruments de metall. Escoltem ja per la Unió Musical Benissodense i dirigida pel mateix compositor Alberto López Bañó, Amazic.

dedicat als seus pares, en la celebració de les noces d'argent, una obra plena d'emoció i estima, inspirada en els valors i l'essència que li han transmès. Boniques paraules, les del mateix autor. Anem a escoltar ja Arrels de l'ànima.

Berto López Bañó. I seguim en la cinquena peça del CD Sons d'Arrel i anem a escoltar una marxa cristiana del mestre Pablo Soler Albert, Jo Cant, dedicada al seu germà Joan Soler. Joan Soler va ser el primer templari que l'any 2002 va obrir el camí a l'entrada d'Albaida, marcant un moment especial en la història de la fila templaris. Amb una escriptura enèrgica i un caràcter marcadament guerrer, Jo Cant vol reflectir la noblesa, la determinació i l'espírit dels cavallers templaris, convertint aquest homenatge personal en una música pensada per emocionar i acompanyar el pas de les esquadres. Doncs anem a escoltar ja Jo Cant.

també té un premi Accessit en el segon concurs de música festera Ciutat d'Albaida el 2022. I acabem esta primera part escoltant l'última peça del CD Sons d'Arrel. Anem a escoltar un pas doble anomenat Florum Flos, del compositor Vicent Giner Albert. Va ser composat per a l'ofrena del 6 d'octubre a la Mare de Déu del Remei d'Albaida, dedicada a les seues nebodes, Maria Soler Giner i Irene Soler Giner, regina infantil i patgessa infantil del 2019. Este pas doble té dos parts ben diferenciades, una solemne i marcial i l'altra íntima i pura. Evoca l'amor per la festa, la innocència de la infantesa i el respecte per tot allò sagrat. Ressonen en ella melodies com l'anomenada Flor de les Flores, del Salve, Madre de Torres, i l'himne d'Albaida. Doncs jo crec que és hora d'escoltar esta peça emotiva i plena d'arrels musicals anomenada Florum Flos, per la Unió Musical Benissodense, dirigida pel mestre Roberto López Mañé.

Bonic pas doble i molt bonica la història que envolta este pas doble. Florum flors. I a partir d'ara comencem en la segona part del concert. I anem a escoltar el cor de cambra Ad Libitum, dirigit pel mestre francès Gamon. Començarem escoltant l'obra Obos Omnes, de Tomàs Lluís de Victòria. Obos Omnes és un dels motets més emblemàtics de Tomàs Lluís de Victòria, una de les figures més destacades de la música renaixentista i el màxim exponent de la polifonia religiosa espanyola. Compost sobre un text de les Lamentacions de Jeremies, l'obra forma part del repertori litúrgic de la Setmana Santa i transmet amb una gran intensitat el dolor davant de la passió de Crist. Escrita per a cor mixt a quatre veus i sense acompanyament instrumental, és a dir, a capella, Obos Omnes destaca per la seva bellesa melòdica, l'equilibri de la seva polifonia i la profunda expressivitat en què Victòria tradueix el significat del text, mitjançant un delicat joc d'imitacions entre les veus i una escriptura d'una gran sensibilitat. El compositor aconsegueix crear una atmosfera de recolliment, solemnitat i emoció que convida a la reflexió. Anem a escoltar ja Obos Omnes.

Wow, que bé que sona este cor ad libitum. Os Omnes continua interpretant-se arreu del món i és un exemple extraordinari de la capacitat de Tomàs Lluís de Victòria per unir la perfecció tècnica amb una profunda espiritualitat, convertint la música en un vehicle d'expressió i contemplació. I ara anem a escoltar una peça del compositor Albert Alcaraz, Shibari Songs. Shibari és una de les peces més representatives del compositor Albert Alcaraz, integrada dins del cicle Shibari Songs, formada per tres moviments: Descans, Shibari i Alegria al bon Jesuset. Escrita per a cor, aquesta obra reflecteix el llenguatge musical característic d'Alcaraz, que combina la tradició coral valenciana amb recursos expressius i rítmics contemporanis. La peça destaca pel seu caràcter viu, enèrgic i juganer. Tal com suggereix el títol, Shibari recrea l'ambient festiu del soroll, l'alegria i l'espontaneïtat propis de la infància. El compositor utilitza un ric ventall de recursos vocals, contrastos dinàmics i ritmes marcats per crear una obra plena de vitalitat que exigeix precisió, expressivitat i una gran complicitat entre els cantants. Doncs anem a escoltar Shibari Songs, interpretat pel cor de cambra, Ad Libitum, dirigit pel mestre Francesc Gamon.

Uf, que bé que canten. La veritat que sonen fantàstic. Molt bon treball. I acabem el concert d'avui escoltant una obra anomenada Leonardo Dreams of the His Flying Machine d'Eric Whitacre. Aquesta és una de les obres corals més reconegudes del compositor nord-americà Eric Whitacre. Escrita l'any 2001 per a cor mixt i percussió, i va ser composada per encàrrec de l'American Choral Directors Association, i el text és obra de Charles Anthony Silvestri i combina versos originals en anglès amb fragments dels quaders de Leonardo da Vinci escrits en italià, creant una evocació poètica dels somnis i la imaginació del geni renaixentista. Doncs escoltem ja Leonardo Dreams of the His Flying Machine.

0: Bravo, bravo, bravo el cor de cambra ad libitum. I fins ací el concert d'avui. Per a mi, molt interessant. Ara farem una breu pausa, però tornem de seguida. Recordeu que comencen les entrevistes.
1: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
2: Vosaltres arribeu a final de mes?
3: No.
2: Jo no arribe.
4: Està tot molt mal.
5: Vostè que ha vingut ací?
2: Avui vos parlaré d'economia.
6: Que jo sé que nascú per ser milionària.
2: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
6: Només vull veure bitllets de 100.
7: Quin money, man.
2: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina intel·lectual. Sabuda?
8: Sí. Repelent? També.
9: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
8: Sí.
2: Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
10: Home, depèn.
2: Mira com em puja. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
11: I què li sembla això que ha passat?
10: La morsària, crema, l'erron i tot això, sabe que no m'ho lleven a mi.
2: Em quedé morta. Podrien clavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
10: Quina ironia, quina cunyata.
2: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
6: Només vull veure bitllets de 100.
2: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
12: Què vol dir?
2: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
11: Ah, ara ho he entès.
2: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
13: Això no té nom.
2: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaig.
11: Tira-li, enxufa-li.
2: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
4: Molt mal està tot.
2: I l'altra és que el terme elit és agut i femení.
10: Claro.
2: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio. De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
14: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
0: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
15: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. En este diumenge, en l'últim diumenge del mes de juliol. Com porteu les vacances? Segur que de categoria. I els que no, tranquils, que tot arriba. Queda menys. El 26 de juliol se celebren diverses diades internacionals i commemoracions destacades. Entre les més rellevants està el Dia Internacional de la Conservació de l'Ecosistema dels Manglars. Avui també, atenció, és el Dia dels Iaios i de les Iaies. I també és el Dia Internacional de l'Esperanto. El Dia Internacional de la Conservació de l'Ecosistema dels Manglars va ser proclamat per la UNESCO per a posar en relleu la importància vital d'estos ecosistemes costaners, essencials per a la biodiversitat, la protecció del litoral i la lluita contra el canvi climàtic. A mi el que més m'agrada és que és el dia dels avis, dels güelos, de les güeles, dels iaios, de les iaies. Se celebra el 26 de juliol. Sabeu per què? Perquè coincideix amb la festivitat litúrgica de Sant Joaquim i Santa Anna, considerats, segons la tradició cristiana, els pares de la Mare de Déu i, per tant, els iaios de Jesús. Així que donem moltes felicitats a tota la gent que s'anomena Anna, Joaquim o Joaquina. I finalment és el Dia Internacional de l'Esperanto, on es commemora la publicació del 26 de juliol de 1887, on aparegué el primer manual de l'Esperanto, obra del polac Ludwig Ledger Zamenhof, creador d'esta llengua internacional amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre les persones de diferents cultures. I a més, avui és l'aniversari d'un cantant molt conegut, Mick Jagger, de Rolling Stone. Felicitats! Doncs, dites les efemèrides del dia d'avui, passem al sumari del programa. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara seguim en el rebost de la banda i anem a parlar, que ja tinc ací a membres, del cor de cambra Ad Libitum i de l'escola coral Veus Juntes de Quart de Poblet. Continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem amb el professor i trompetista de Xixona, Edgar Zaragoza, i parlarem del 8è Festival Internacional de Trompeta Ciutat de Xixona. I ja després de les notícies de les 9, continuarem en la secció Joves Talents i rebrem la visita d'uns joves músics d'Albaida que acaben d'editar un CD anomenat Sons d'Arrel. I com no, acabarem amb l'agenda musical. Així que, Sofia, puja la veu, que comencen les entrevistes.

0: Avui tenim així entre nosaltres a membres del cor de cambra Ad Libitum de l'escola coral Veus Juntes, format per 25 joves i dirigit per Francesc Gamón. Ad Libitum és el cor de cambra de l'escola coral Veus Juntes, una associació dedicada a la formació en el cant coral des dels 3 anys fins no hi ha edat. Al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit importants reconeixements, entre els quals destaquen 2 grans premis nacionals de cant coral als anys 2017 i 2023. I recentment han tornat a triomfar, guanyant la Lira Marina d'Or al certamen de la Canció Marinera de Sant Vicente de la Barquera, un premi que es permetrà tornar a competir en el Gran Premi Nacional de Cant Coral el pròxim mes de març a Granada. I és un autèntic plaer tindre així a membres. Per exemple, tinc a Francesc Gamón, que és el director del Cor de Cambra Libitum. Un bon dia, Francesc.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a Mireia Poveda, que és soprano i coordinadora del cor. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tinc a Victoria Benedicto, que és contralt i membre del cor. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I també tinc a Roser Gabaldó, directora musical de l'Escola Coral Veus Juntes i també és coordinadora musical de l'associació. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Jo encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Perquè va ser el 4 de juliol.
2: Sí, fa no res.
0: Fa no res. Quan se va ocorrir, Francesc, dir anem a tornar a presentar-nos? A veure, l'últim premi que va guanyar el Premi Nacional, que és el que pot donar pas, no?, este premi, anar al Premi Nacional, va ser el 23, és a dir, fa 3 anys.
1: Sí, en Sant Vicente de la Barquera ja havíem estat abans competint, vam estar en 2014, de fet va ser el primer de tots els concursos que va fer el cor. En el seu moment, el cor, perquè va ser una decisió de tots, no va ser meua ni de la junta directiva, va ser de tots els membres del cor, va voler fixar-se aquest objectiu, tractar d'accedir a algun dels concursos que n'hi ha en tot l'estat espanyol. N'hi ha un teixit prou important de concursos corals, però Sant Vicente de la Barquera va ser el primer. Van guanyar el segon premi, la Liga Marina de Plata, en el 2014. Després van tornar en el 2017 i també van guanyar el segon premi. I sempre quedava un poquet aquesta espineta de tractar d'intentar anar pel primer. I s'anava deixant aixina, estava en l'aire, no?, rondant aquesta voluntat, aquest desig. Però, bueno, ha sigut realment enguany quan ha quadrat en l'agenda i ha sigut possible tornar a Sant Vicente de la Barquera, que més enllà de qualsevol premi és meravellós, perquè és una terra preciosa,

0: Bellíssim tot, l'església és meravellosa, en la part alta del poble té una vista impressionant. Sols anar allí ja és una alegria, ja és un goig. O sigui, que si vas a cantar, pena, sí, més encara.
1: Doncs voleu veure, voleu escoltar per què van guanyar? Doncs escolteu-nos cantar.

0: Francesc, suposa que degueu passar... Bueno, Francesc, qui vull contar... Suposa que degueu passar 3 o 4 dies allí, a Sant Vicente, o menys. Igual degueu fer alguna excursioneta, és a dir, sí. com va ser aquest viatge?
1: 3 dies, no?
2: Sí, 3 dies. Com va ser el viatge? Vam marxar el divendres, mm-hmm. Algunes persones van marxar el divendres de matí i altres, sí. Perquè nosaltres tenim els nostres treballs,
0: clar, no?
2: El cor és el nostre hobby, i algunes persones pues, sí que vam viatjar el divendres per la vesprada, Sant Vicent està molt lluny, mm-hmm. I vam tardar pràcticament tot el dia, el dissabte de matí ja se vam alçar ahir, i vam fer una prova acústica, un assaig, vam ficar idees en comú, pensaments, propostes de millora, no? Per al gran moment que seria la vesprada. I després de l'actuació, que va ser a les 7 de la vesprada, i una posterior festa i sopar i celebració, ja diumenge vam tornar a casa. O sigui que va ser molt intens, sí, molt, sí. Molt exprès el viatge, però molt content.
0: I teníeu que descansar perquè la veu és important descansar-la. Com anava el certamen? Com anava aquest concurs? Quantes peces cantàveu?
3: Bueno, n'hi ha una preselecció, els cors que volen participar envien material, biografia i vídeos, i n'hi ha una comissió que selecciona els cors participants, i en el dia del certamen se donen cita allí els seleccionats, que en aquesta ocasió varen ser 5, nosaltres i 4 grups més, i cada cor interpreta, segons les bases del certamen, un repertori de 18 minuts, que se compon d'una obra obligada, que en este cas era una composició de Javier Busto, era Barquereño, una obra composta al voltant de Sant Vicente de la Barquera.
0: Sí.
3: Esta era l'obra que havien d'interpretar tots els grups. I després n'hi ha un repertori lliure, 2 o 3 peces, depenent de la duració, a elecció de cada cor. Una de les peces de lliure elecció ha de ser de temàtica relacionada amb la mar o Sant Vicente de la Barquera. I després, repertori lliure ja, 1 o 2 peces completament lliures.
0: Aleshores, no sé si esta la vau interpretar. Jo sóc una persona que moltes vegades m'equivoque.
3: I sí que la vam interpretar.
0: Les sirenes, escolteu, les sirenes.

0: No esteu escoltant un cor que moltes vegades la gent es pensa, esto es de on seran, no? De quin país seran? No, este cor és d'ací, de Quart de Poblet, exactament. I pertany a una escola coral que s'anomena Veus Juntes. I tinc ací la seva directora.
1: Bon dia.
0: Hola. Com naix este projecte? Perquè per a mi és tan important el que esteu fent, perquè el cant és la base de tot, i aleshores, com naix este projecte de crear una escola? Una escola que poden, a partir de 3 anys, crec que...
1: Sí, exacte.
0: Ja poden matricular-se, fins no n'hi ha edat, és a dir, fins tota la gent pot cantar. Com naix este projecte?
1: Pues este projecte ja porta en dansa 43 anys, si no m'equivoque. Bueno, farà 43 anys a final d'este any, en desembre. Uh-huh. I res, en quan hi ha una altra associació que és l'Orfeo, uh-huh, i gent de l'Orfeo té la voluntat de crear una escola coral per a xiquets, i ja portem pues, tots aquests anys en dansa, i res, l'escola coral té 7 cors, 3 cors infantils, un cor juvenil, des de l'any passat també un cor jove, el Libitum, que és el nostre cor de cambra, i un cor de persones de la tercera edat que es diu Rondó.
0: Rondó. És a dir, que n'hi ha un professorat.
1: Exacte. Que una cosa que sí que sempre ens agrada dir és que la majoria del teixit de monitors, directors i directores, uh-huh, pianistes que formen, uh-huh, part de l'escola, són persones que ja han viscut l'escola des de dins, hem sigut coralistes. De fet, bueno, jo crec que tots els que estem ací, abans de... estar on estem, hem format part de projectes, hem sigut coralistes, i també crec que és una cosa que li dona un valor extra perquè coneixem el projecte, creiem en ell i seguim treballant per ell.
0: Jo crec que creiem en ell perquè n'hi ha cors infantils. El cor Virelai.
1: Uh-huh. Tenim 3 cors, menuda
0: Virelai, ja... Virelai què vol dir? Que, com és aquest cor? Quina és la característica?
1: Tenim això, Virelai seria el quart cor, i el formen xiquets i xiquetes, bueno, ja joves, des de 12 fins a 18 anys.
0: Després tinc un altre cor que es diu cor Aleteia.
1: Exacte, que és el cor jove, que des de l'any passat es va crear, veiem una necessitat, i està format per joves fins a 35 anys. Després tenim el Libitum, i per últim, Rondó. I molt important, les corals infantils, que són les xicotetes.
0: Que sí, que n'hi ha moltes, que ahir n'hi ha més. I el Rondó, que són gent ja més gran, gent més gran. Cada un cor dirigeix una persona. Uh-huh. Però jo la pregunta que me faig, Francesc, és com heu aconseguit, o realment als quatre, com heu aconseguit que hi hagi un cor de gent tan jove? Perquè saps que la tradició coral comença la gent a tindre aquest interès ja gent més gran. Per exemple, Rondó, que és un cor de gent més gran, i tots tinguem la imatge del cor del poble, gent més gran, que comença a cantar, uh-huh, més tard. En canvi, tens un cor molt jove.
2: Jo crec que la part més principal de la qüestió ve perquè és algo que naix des de baix. Vull dir, s'ha pogut connectar, s'ha pogut o ha vingut així el devindre de la vida, no? Que i sa gent que comença cantant als 3 anys, 4, 5, 6, va pujant i continua. Perquè cors, mm-hmm, infantils o juvenils hi ha molts, perquè els estudis reglats de música, o no reglats, però hi ha moltes iniciatives corals. Però arriba un moment que se produeix una desconnexió.
0: Es trenca, és veritat.
2: No sabem molt bé quins són aquests motius, segurament seran diversos, però hi ha una desconnexió i sí que se continua, per exemple, en la banda, l'orquestra. Sí que continua, però sí, el cor de repente desapareix. I després passen els anys i al voltant dels 30 molts, 40, 50...
0: Torna
2: a vindre i s'interès, no? Però, bueno, nosaltres en Ad Libitum, també en Aleteia, que és un altre cor juvenil que n'hi ha en l'escola coral, tenim esa fortuna, que sí que tenim a gent d'aquestes edats, de 18 endavant. Ad Libitum entren a partir dels 18 anys. Ha hagut algun cas excepcional d'algú que ha entrat abans de complir els 18. Però, en principi, és a partir de 18. No n'hi ha una edat límit, però més o menys per les característiques del cor i les obligacions familiars, professionals, pues, sol, les edats solen estar al, al llarg de la vintena, trentena, sobretot, de membres del cor. I bueno, pues, unes edats fantàstiques perquè n'hi ha una formació musical i vocal més desenvolupada, han tingut les persones la possibilitat d'estudiar, d'aprendre i de treballar, i s'experiència coral acumulada i sa energia inigualable de la joventut.
0: I se timbre de veu.
2: També, també, també.
0: Ese timbre de veu. Qui pot formar part d'este cor de Ad Libitum? És a dir, tenen que haver uns requisits per a la gent que vulgui formar part, per als joves que vulguin formar part de Ad Libitum, perquè suposa que igual en les xiques, en les veus femenines no té tant de problema, però igual en les veus masculines, no sé si comença perquè també, igual que hem dit que es trenca ixa continuació de cantar, quan arribem a certa edat, i torna quan ja és molt, ja és més gran, en els homes encara és més.
2: Bueno, pot formar part del Libitum qualsevol persona. Vull dir, no n'hi ha un factor limitant. Hem tingut perfils

0: neta, una veu sana, una veu vella, que puguen estar bé en el grup, és fonamental, perquè moltes vegades en les proves hem escoltat a gent que dius, pues és una soprano meravellosa, excel·lent, extraordinària, però així no. No quadra amb la tipologia vocal que tenim al nostre cor. Per tant, això és molt important. I hem tingut gent que té nocions bàsiques de música, però que és una gent treballadora, que té una facilitat també per a aprendre repertori, per a estudiar, per a treballar en casa, i que no té ningú problema en treballar al mateix nivell que a lo millor una persona que és pràcticament professional.
1: Mireu si és complicat això, perquè anem a escoltar una Ave Maria a 8, significa 8 veus, i lligar totes aquestes 8 veus no és com en la banda que es posem a tocar, que també és complicat, o en l'orquestra, però és que cantar encara és més complicat. Escolteu esta Ave Maria.

0: Segurament que estareu dient, Tima, no parles, no parles, no parles. Escoltem, escoltem. És que tinguem moltes coses que contar. Ave Maria, a 8. Està dins d'un CD que heu gravat, que es diu Essència.
1: Exacte, Essència, sí.
0: Essència. Quantes contralts n'hi ha en el cor?
1: Pues contralts, unes 5 o 6, que més o menys és el nombre de components de cada corda del,
0: és a dir, del cor. Està compensat, tingueu més
1: Exacte.
0: O menys el mateix nombre de...
1: Més o menys.
2: És un dels grans reptes, tindre una plantilla compensada en número i en característiques.
0: Clar que sí, clar que sí. Quina plantilla és la que tens ara actualment?
2: Som 24 persones, més o menys, a Sant Vicente de la Barquera vam anar 23, però això més o menys al voltant de 6 persones per corda, com estava dient Victòria, sí.
0: I tot això s'arriba perquè comenceu des de ben menuts i ben menudes a cantar. Suposa que estarà el plaç d'inscripció de matrícula, o no sé si ja s'haurà acabat, perquè ja és l'últim diumenge del mes de juliol i tornaran altra vegada en setembre a obrir-se. Però no sé quants xiquets i xiquetes teniu allà en... Tindreu molts?
3: Sí, tenim molts. Bueno, en l'associació, comptant un poc amb... a tots els integrants tenim més de 150 persones i els cors de xiquets són un gros important, d'aquest número, i res, les inscripcions estan obertes.
0: Sempre.
3: Sempre, exacte.
0: És a dir, estem propers de València, estem
3: exacte.
0: A prop, n'hi ha molta gent, molts pobles al voltant, i que poden anar a proper.
3: Exactament.
0: A Quart de Poblet està l'associació.
3: Ahí estem.
0: I ahí esteu, i està sempre la matrícula oberta.
3: Sí.
0: És així, no? Bé, estem escoltant, com he dit Ave Maria, a 8 veus, que van gravar un CD anomenat Essència. Quan vau gravar això?
1: 2017?
2: Deneu.
1: Deneu? Perdó.
2: Deneu.
0: És l'únic CD que tenim?
2: Sí, tenim altres col·laboracions en altres discos, per exemple, en Pau Alabachos hem col·laborat i gravem en un dels seus discos, Una amable, una trista, una petita pàtria. Ad libitum va participar en 2 peces, però així un disc sencer nostre... este és l'únic que tenim, de moment, que esperem que
0: molt siga, ben gravat,
2: que siguem més, sí. Va ser una experiència fantàstica, que això va ser el 2019, i realment gravar un disc és un treball enorme, el que ho ha fet sap el que és, però gravar música a capella, perquè sí. Tota la música és a capella, és molt més difícil, perquè entra el factor de l'afinació, o sigui, de mantindre el pitch en tot moment.
0: Correcte.
2: No baixar-te ni un poc, no estem parlant de mistó, estem parlant d'estar perfectament en el lloc. Difícil, difícil, però va ser una experiència pues, meravellosa, dura, intensa, però després molt gratificant, sobretot per l'oportunitat de tindre una fixació d'aquest treball, no? Un record que dona fe

0: del que has aconseguit en un moment determinat.
1: Però ho aconseguiu molts premis.
0: Bueno,
1: tingueu alguns, eh?
0: Alguns en tenim.
1: Hasta un premi del públic.
0: Sí.
1: Els premis Carles Santos. Sí. Això
0: en el disc, el CD, justament.
1: Sí. Sí. Sí, és a dir, teniu això. Heu col·laborat amb molta gent, amb molta gent. Recordeu algun concert, jo que sé que per a vosaltres va ser col·laborant o en altra agrupació o en altre, que digueu, és que este concert va ser magnífic.
2: Jo diria la nostra participació al Festival de Música Sacra de Conca. De Cuenca,
1: sí,
2: va ser,
1: sí.
2: Va ser un, bueno, un fet històric a la vida d'Ad Libitum, perquè va ser ficar-nos dins d'un panorama professional, i va ser la continuació després de guanyar el Gran Premi Nacional de Cant Coral el 2023, que se'ns va donar aquesta oportunitat. I és que no va ser una col·laboració, crec que és el més important, no? Que va ser un concert propi, de pròpia producció, el qual és molt, molt difícil, i suposa molt de treball darrere, molt de treball per part de Francesc a nivell musical, però també a nivell de la coordinació, perquè nosaltres, pues, bueno, no som professionals a nivell de... que no és el nostre treball,
1: sí.
2: Però sí que fem tot un treball que n'hi ha darrere per a la producció d'aquest tipus de concert.
1: És a dir, és un cor amateur.
0: Efectivament.
1: De gent jove, sí. Però és un cor amateur el que estem escoltant. I seguim escoltant, perquè teniu moltes cançons, seguim escoltant esta peça d'un compositor, Vicent...
0: Albert Alcaraz.
1: Albert
0: Alcaraz, valencià.
1: És de veres, perdó, Albert. Albert Alcaraz.

0: te llevaré. Hi ha alguna obra de ara que vau anar a Sant Vicente de la Barquera o d'algun altre concert que ha sigut tremendament complicada de muntar?
1: Bueno, tot és...
0: A veure, la gent sent això, està sentint-nos, no? Esteu escoltant el cor de cambra Ad Libitum, de Quart de Poblet, i esteu escoltant un cor amateur, un cor que canta a capella, i que afinar tot això i que no se n'abaixen és molt complicat. Saps, n'hi ha alguna peça que per a vosaltres esta va ser un os?
2: Totes tenen la seva dificultat, perquè a voltes escoltem una obra que pensem que és fàcil, però té una dificultat amagada, no? Que pot ser, per exemple, la interpretació. Una obra que a simple vista pot semblar simple, però que hem de ficar molt de la nostra part per a dur la interpretació a un punt artístic, realment, no? Estic pensant concretament en Barquereño, que sí, va ser l'obra obligada d'aquest certamen, que el primer dia pues, semblava fàcil, però el que va ser realment difícil va ser traure tot el suc, no, de l'obra a nivell musical. I altres obres difícils a nivell tècnic i més musical, jo destacaria, i crec que el cor estarà d'acord, en Berio, vam cantar Cries of London, de Luciano Berio, va ser la nostra obra estrella, diria, de la participació al Gran Premi Nacional del 2023. És una obra contemporània molt complexa a nivell de rítmica.
0: I d'afinació, segurament, i de dissonàncies, sí, i de tot.
2: Sí, una harmonia molt complexa i a una velocitat molt ràpida, i va ser tot un repte, però bueno, al final és molt enriquidor per a nosaltres cantar de tot un poc, i a voltes més melòdic i a voltes més complexe.
0: Quan assageu? És a dir, quin dia és el que assageu?
3: El dilluns per la nit.
0: El dilluns per... sí, a la nit?
3: Sí, exacte. Hem avançat un poquet l'horari, que abans era de 9 de la nit fins a les 12, i ara ja estem assajant.
0: Després del cap de setmana.
3: Exacte, el dilluns. Hem avançat mitja horeta.
0: Quina és la qualitat més gran que té el mestre?
2: Saber, jo crec que saber dur el grup, perquè sí, ser un bon director no requereix només tindre una bona formació musical i saber bé el que estàs fent a nivell musical, però també saber a nivell